0: Aquí no li van bé les vacances, Anna.
1: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
0: Jo... I moltes gràcies, perquè heu fet rabiar tant dient això a la Gisela...
1: Pobre.
0: ...que estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
1: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que sí, ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions, ara entres, ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevista.
0: Exacte.
1: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
0: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
1: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
2: Estàs escoltant L'Ambla 54, a Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com a moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les Rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, finals del segle XII, a principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havia uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció, diguem-ne, d'obra, i que posteriorment, l'any 1878, ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació. I després, a partir de l'any 1892, es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Inanzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan l'any 1926 es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any i fins a principis dels anys 30 doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar, amb més o menys alguns canvis, fins a l'any 2007.
0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs, efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es va

0: 25 anys de pas del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa allà alta de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres, que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió i durant molts anys, popularment, es va creure que aquest monument estava dedicat a les víctimes de les riuades del 62. Aquest monument fou retirat l'any 1977, quan es va planificar un pas estret i deprimit de l'entrada a l'autopista, quan es va fer l'ampliació de l'autopista fins a Terrassa, que realment aquest pas hagués eliminat la Rambleta, però, per sort, amb un moviments veïnals i altres circumstàncies van provocar que no s'arribés a construir mai aquest pas deprimit que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada a la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta Rambla.
0: Pel que fa a la configuració actual, ens anem d'anar a l'any 2007, en què es varen aprovar uns plans de millora de la Rambla, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aire, el soroll. I això va ser el punt de partença per proposar d'eliminar el trànsit rodat de la via. L'any 2008, es varen aprofitar també les obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat per tallar el tràfic, que ja pràcticament seria un tall definitiu. Al llarg de 3 anys es van estar d'obres i l'any 2011 es va inaugurar la Rambla actual, amb prioritat total pels vianants, voreres amples, espai central bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres i amb 2 únics carrils de circulació en els 2 sentits, reservats al transport públic, bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
2: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
1: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir de l'any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs, com totes les ràdios locals, doncs, en programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs, jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs, diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot i actualment també estic, a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
2: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal 20 Olèrdola.
2: El 54

0: la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc dos de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
1: Gràcies, Anna. Així és. L'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el tercer lloc en la categoria d'Spaniels en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obtenia el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
0: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal 20, Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
1: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal 20 és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions es remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb 3 pobles històrics i 2 urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat del municipi i de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
0: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet Rovirosa. Entenem que per ella estar al podi de la perruqueria mundial és un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
1: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cocker anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cookers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cooker americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
2: Però content dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre, no és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així, tampoc no estem pensant en això, anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
0: I una curiositat, perquè qui més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme a la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
1: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
2: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particular no és còmode tenir un gos així perquè, clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no, que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 9, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar, i després en 2 hores tornen a passar, però el gos ja ha d'estar net i banyat abans i res, no ho sé. Disfrutar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard t'has de saber l'estàndard d'aquell gos. S'ha de tallar com diu allà. No pots fer-ho el que tu vols. No, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
0: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
1: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici, recomana paciència i no perdre la passió.
2: Parlo de mi. Jo vaig començar perquè m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer i em vaig decantar per aquí i has de tenir tant d'agradar molts als animals, paciència i és passió, més que res, és passió, perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i altra gent que, pues, no sé, pues, té molta feina o no pot. I és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana. És que, i això, clar, com està muntada en aquest moment la vida, que no tenim temps de res, no es pot. És que, i llavors, pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
0: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt. I a què ho podem atribuir, això, Raimon?
1: La mateixa Elisabet ens indica que a l'estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis, com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
2: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos. I és que molta gent el tracta com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà, és diferent d'abans que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bona olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
0: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
1: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participarà en el Campionat d'Europa.
0: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
1: A reveure, Anna.
3: Rambla 54 és... no sé el que és.
4: No, sí, el que has dit abans.
3: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
4: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
3: M'agrada la pausa, és com pausa poètica.
4: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
3: Ha quedat d'artista, aquesta.
4: Molt bona, eh?
3: Sí.
5: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
6: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano i vaig estudiar piano de Barcelona al Conservatori i ens va matricular de piano. I a més ell em va dir, saps què, nena, t'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu i t'he matriculat de cant. qui em va matricular de cant? Dic, ah, doncs molt bé, cantarem.
5: A partir d'aquí, el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugenia Kennedy. Kennedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
6: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau i el director del conservatori li va proposar de ser mestra de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant i no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugenia Kennedy, i amb ella, jo dic, amb ella vam aprendre la Montserrat i jo, perquè tota la Montserrat Caballé i jo vam prendre, totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir, ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
5: Amb aquesta formació, la cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
7: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia... Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors, aquell temps, no? Els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells van, es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs... bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on,
8: etcètera.
7: Jo
8: que
7: sé,
8: les romeries.
7: Les romeries. I ella cantava. I ella cantava sempre a les romeries. Home, perquè tenia una veu preciosa, veu.
5: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
7: El meu pare va començar a mirar un mapa i en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, de més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
5: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna La Cambra tenia una idea, portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment la cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i 5 anys després, el 1987, arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna La Cambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna La Cambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna La Cambra. L'objectiu era clar, detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna a la cambra no es pot mesurar només pels escenaris on ha cantat, sinó també per les persones que han passat pels projectes que ella ha impulsat. Però per entendre la cambra també cal apartar-se una mica de les dades, els premis i les institucions, perquè darrere de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna a la cambra era presidenta de la Fundació Òpera Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
8: També hi ha una certa por de gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por de... Per exemple, doncs, hi ha persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
5: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils la cambra ha defensat sempre la importància de la música. El 2024, coincidint amb el reconeixement com a primera bàrbara de l'any de Sabadell, Mirna la cambra passava pels micròfons del Cafè de la Ràdio i deixava una frase que resumeix perfectament aquesta manera d'entendre la seva vida.
7: Doncs per mi la música, després de l'amor, és el més important. Quan tenia 3 o 4 anys, o 10 ni 12, no hi pensava, però sí que a mesura de que vas complint anys, naturalment, doncs arribes a pensar tot això. El més important d'aquest món és l'impressió de l'amor, però no sol l'amor sexual, sinó l'amor en majúscules, l'amor per tothom i a més l'amor d'un estimat o d'una estimada, evidentment. I després de l'amor, el més important per mi és la música.
5: Una frase que ajuda a entendre per què, després de dècades de carrera, ha continuat vinculada a la música i a la cultura. Per a la cambra, l'òpera no ha estat només una professió, també ha estat una eina per transmetre, formar i crear comunitat. I potser aquí és on ens trobem una de les claus per entendre la seva figura. La soprano que va actuar als grans escenaris va acabar convertint-se també en una de les grans impulsores de la cultura de la seva ciutat. El reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits, ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància, la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen en bona part en aquella aposta que la cambra va fer als anys 80 i encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna la cambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna la cambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

0: Hola, Anna, sóc en Jordi, de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes-ho.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.
3: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades fins que al 2022...
4: Estàs escoltant Rambla 54,
3: el grup
4: a Ràdio Calella.
3: Les Borges Blanques...
5: Recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta, tanta passió que ens la van encomanar i hem decidit engegar una tournée per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, aix, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna.
5: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia una certa fascinació. Recordo haver-li llegit força, diverses vegades, el primer volum de 100 gegants de l'Heribert Massana. Però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
6: Doncs mira, els principals són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
5: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.
6: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
5: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
6: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar. I després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
5: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
6: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002 quan es van fer els actuals, que es van batejar com a Quirze i Minerva. I els noms tenen a veure amb les dues festes majors de Calella, Sant Quirze i Santa Minerva.
5: I quan surten aquests gegants, sempre van acompanyats d'altres figures, no?
6: Sí, i n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastegamosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un espolsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastegamosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra del ballet dels gegants.
5: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
6: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
5: I em falta la llopa, que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
6: Mítica la llopa? No, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa. La porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
5: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
6: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
5: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
6: A vosaltres.
4: Això és Rambla 54, a Domenys Ràdio.
5: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
7: Oh, sí, jo encara recordo que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
5: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
7: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
5: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
7: No, no.
5: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
2: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar dos nous gegants al municipi. Són dues rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi, on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
5: Així doncs, ara tenim dos flamencs i dues colometes.
2: Correcte, la imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, envellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
5: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
2: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a càrrec de la Sidral Brass Band.
5: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
2: Sí, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
5: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests quatre gegants.
2: No. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i, aprofitant la presentació dels gegants, van voler-nos sorprendre, i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqueducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
5: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
2: I tant que sí, Anna. I cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els quatre gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
5: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys. I abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
2: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca i que, mica en mica, aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyenques.
5: Segur que sí. Al capdavall, aquest és el sentit de la ràdio local, no? Que els veïns i veïnes del municipi en qüestió doncs se la facin seva. Però avui que parlàvem de cercaviles i festes majors, un ocellet m'ha dit que tu n'has recorregut bastantes aquest estiu.
2: Ah, exactament. Estàs molt ben informada, Anna. Com a curiositat personal d'una servidora, us puc explicar que quan no em dedico al periodisme, quan no faig de periodista, em dedico a cantar en una orquestra de festa major. Concretament és l'Orquestra Rosaleda. Per aquest motiu, també crec que sóc tan fan de l'estiu i de les festes grans dels municipis catalans, perquè en primera persona veig com la gent les viu intensament.
5: Doncs, Laia, ens posem a treballar perquè un dia vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
2: Doncs em va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
5: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
8: Hola, Jan.
9: Hola.
8: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
9: Esteu empostant.
8: No, esteu escoltant.
9: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia. You can find the
5: perfect plan. Tu la veies, aquesta sèrie, Ivan?
7: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
5: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què parlem.
10: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
5: I això, això sí o què? Això, Arnau, sabem què
10: home,
5: és?
10: Home, això és Kylie Minogue.
5: Doncs sàpigues, has de saber que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar emetent durant anys i panys després de dinar.
10: O sigui que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
5: Jo no sé si recomanar-te-la li recomanem, Ivan, o què? Potser són molts capítols, no?
7: Jo crec que han ballit malament.
5: Han ballit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no? Sí. Ens va seduir des de la petita sí. pantalla durant molts anys a través de TV3.
7: I Jason no... Donovan i Guy Pearce...
5: L'Ivan era més friqui que jo.
10: Sí, sí, no
5: més,
10: que no, la seguíeu molt,
5: No més boomer perquè som del mateix any, però... Sí. No. I tot això avui perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbours, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
11: Hola. gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
5: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força. Però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
11: Doncs abans això pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció, els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven. I per parlar-ne d'aquest tema he anat a buscar una veïna de tota la vida de Premià de Mar, que és la Pepita Pla. I escoltem com explicava fins a quin punt hi havia doncs tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
5: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta. Això avui en dia seria gairebé impensable. La podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
12: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? I les teníem així, però tampoc hi pensàvem amb això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i vas estar veient coses, i abans tot això no hi era.
5: Doncs Emma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
11: Exacte, totalment. I a més hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que de fet em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
12: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
5: Doncs aquesta última frase és molt bona. Vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
11: Sí, totalment. I fixa't que no idealitza el passat. No diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
5: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
11: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això i la Pepita no es talla gens.
12: Jo perquè no m'agrada tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no... Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
11: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
12: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus. Només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
5: Contundent, eh? Uns esclaus.
11: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant, perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
5: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
11: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
12: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres... I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... saps què vull dir? Com sí. Si, a vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
11: Sí.
12: Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà amb babicada.
5: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
11: Totalment, a mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pepita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
5: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
11: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pepita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí. Dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
5: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
11: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pepita Pla.
5: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Mèdia i qui ets tu?
11: Doncs sí, Premià Mèdia és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí, a Premià de Mar, i com a fet curiós, us puc explicar que, a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
5: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui Arnau, apunta. Doncs, Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat, gràcies.
11: Gràcies.

0: Hola, Rambleros i Rambleres. Doncs una setmana més. Estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent. Així que, mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé pels aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que, perquè és el moment que activa així la part més mental del cos. I nosaltres al camp doncs, acabem de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant, i res, esperant a veure com ens donen aquests mostrillos per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparar-nos per la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada, Rambleros i Rambleres. A gaudir!
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar els afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Connectats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 15 de setembre i comencem sabent com se circula. A aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes de la xarxa viària catalana a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, la C58 i la C33 i a retencions de Montcada Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona, la C17 i a Quo de Parets de Mollet en sentit sud, la Pota Nord, la B20 va carregada a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, a la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Repassem tot seguit la situació i les rondes de la Barcelona, a la Ronda d'Alt, la B20 retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, l'antitud del nus de Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat i retencions de Pedralbes i l'Hospitalet en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, la B10 i retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats coneixerem l'associació Malaika. Parlarem amb l'Emma Costa, cofundadora de l'ONG, i parlarem exactament de la feina que estan fent a Kènia. Continuarem amb llengua per descobrir una iniciativa rubinenca per acostar la llengua amb la lectura. Parlarem amb Victòria Mateu, que és impulsora d'aquest club de lectura fàcil en català, i acabarem fent referència a la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat i Nit d'Amics del Prat, amb alguns dels pratencs implicats en aquesta organització. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater, elaborat per la Generalitat. El consistori comparteix els objectius de la transició energètica, però exigeix que els parcs solars vagin primer a les teulades i no al camp. Així ho ha donat a conèixer la Comissió Informativa de Transició Ecològica del passat dilluns. El punt central de les al·legacions és numèric i contundent. El Plater assigna a Terrassa un objectiu de 233,9 megawatts de potència fotovoltaica, que requeriria ocupar aproximadament 26 hectàrees de sòl no urbanitzable. Fins aquí, l'Ajuntament no hi té cap objecció. El problema és que el mateix pla identifica 1.066 hectàrees de sòl no urbanitzable com a potencialment aptes per acollir instal·lacions. Aquesta xifra és 40 vegades més del que és responsable municipal, el que els responsables municipals consideren necessari. Des de l'Ajuntament també es creu necessari establir mecanismes que limitin noves implantacions un cop assolits els objectius.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Lluís Matas i Càtia Bota passen a ser regidors no escrits després de la dissolució avui de Junts per Sabadell. Així és com la crisi interna entre els regidors i l'executiva arriba al seu punt final amb dos camins totalment oposats. Matas i Bota continuen el seu mandat des de l'oposició i Francesc Baró, l'expresident del partit, al capdavant d'una formació anomenada Acció per Sabadell. Sembla que el desenllaç ha estat beneficiós per totes dues parts. D'una banda, en declaracions a aquesta emissora, Matas ha assegurat que el fet de ser regidors no adscrits els permetrà fer política amb més llibertat i complir els compromisos que van contraure amb el PSC quan governaven plegats.
3: Farem la mateixa política i ho farem conjuntament la Càtia i jo i ho farem amb el paraigües del Sabadell del Sí. Nosaltres ens ajuntarem, coordinarem les intervencions, defensarem les nostres carpetes, els nostres projectes. Allò que vàrem dir que faríem el maig del 23, doncs ho farem fins al maig del 27.
2: La decisió s'ha comunicat avui en la Junta Informativa i es ratificarà el ple municipal del mes de setembre d'aquí a un parell de setmanes.
0: Gràcies, Pol. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants de fora del centre. El cos policial ha obert una investigació...

0: D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs, i que podem transmetre un missatge de confiança.
1: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. En un comunicat oficial, el club ja n'ha assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
2: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
3: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
4: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
3: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
2: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. Un total de 601 participants van participar en la cursa popular de Castellà, un dels actes més massius de la Festa Major, on es va créixer en participació i fins i tot l'organització va quedar col·lapsada a causa de la gran afluència de participants. A les 5 de la tarda del dissabte, poc es podien esperar des del Club Atlètic Castellà que l'afluència seria tan nombrosa, fins al punt que des dels organitzadors van haver d'improvisar dorsals per tothom. Un 10% més de participació en les categories disputades, que fa entendre l'èxit d'aquesta cursa amb un total de 440 finishers dels 601 inscrits. En categoria absoluta, el local Jordi Torrents va succeir Xavi Planes al palmarès, després d'una bona lluita entre els dos pels carrers de Castellà, on el del Viquila va agafar distància en la part final per completar el circuit de 15-08 pel davant de Planes i de Roger Vives. En categoria femenina, Paola Clermont torna a revalidar la victòria que ja va aconseguir l'any passat, imposant-se amb un crono de 19-51 a Sònia Manyes i Marta Ventura.
2: Gràcies, Albert. I pel que fa a l'actualitat de Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí, el govern local, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Sentim a l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
7: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns de manera privada ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
6: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no han arribat ni tan sols a un mínim grau de satisfacció. Per aquest motiu, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta, que es presentarà aviat en profunditat.
2: Gràcies, Mariona, i tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Saravella.
8: Els mesos de setembre, octubre i novembre coincideixen amb el període de l'any en què Catalunya registra habitualment més episodis de precipitació intensa. En el context actual, però, l'escalfament del Mediterrani pot afavorir que aquests episodis siguin més intensos. Sentim la catedràtica de la Universitat de Barcelona, Carme Llasat.
9: Tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
8: Llasat rebutja, però, que davant d'aquest escenari la societat simplement s'hagi d'acostumar a viure amb episodis cada vegada més extrems i considera més adequat parlar d'un canvi en l'escenari de risc.

0: L'any 2023, l'Emma Costa va viatjar per primer cop a Kènia. Ara hi viu i aquest any ha fundat la Casa Malaika, amb l'objectiu d'ajudar les nenes i adolescents que es queden embarassades i es veuen obligades a deixar els estudis. La Marina Antúnez parla amb ella des de Ràdio Castellà.
1: Hola, Carme, bona tarda. Doncs mira, el que farem avui serà parlar d'una ONG que no fa massa que existeix i que fa molt bona feina a l'Àfrica. Ho porten la castellarenca Emma Costa i també dues noies més, que tot seguit ara presentarem, perquè ella mateixa ha vingut a visitar-nos a l'estudi 1 de Ràdio Castellà i, per tant, el que tenim ganes de fer és de parlar amb ella, amb la Emma, una noia molt jove, que fa vida aquí i que fa vida allà, perquè la meitat de l'any viu a l'Àfrica, però de tant en tant també doncs torna a trepitjar les terres castellarenques. I per tant, el que volem preguntar-te primer, Emma, bona tarda, és com us vau conèixer vosaltres?
2: Ens vam conèixer el juliol del 2024 a Kènia, perquè vam coincidir les tres en el mateix voluntariat. Estàvem en un voluntariat en una escola, allà. I a l'octubre del 2024 seguíem les tres juntes allà i volíem... En aquella escola hi havia... Celebraven la celebració de final de curs. Llavors vam voler subvencionar aquesta graduació buscant, fent vídeos per xarxes socials i vam aconseguir tots els diners. Llavors, des d'allà vam veure que hi havia més necessitats a la comunitat local que podríem seguir ajudant. Llavors, així hem seguit durant 2 anys, fins aquest gener del 2026, que volíem crear un projecte en concret. I va sorgir el projecte Malaika, la Casa Malaika, que ara us explicaré de què va.
1: Vinga, doncs va, endavant. Explica'ns de què va la Casa Malaika.
2: Nosaltres teníem com un... Teníem dubtes de cap a on volíem tirar l'associació. Volíem fer un projecte en concret i llavors observàvem quina era la mancança que més s'observava en el poblat. Vam pensar en l'electricitat, l'aigua corrent o, en aquest cas, el nostre cas, ajudar les nenes adolescents que es queden embarassades i, a conseqüència, han de deixar els estudis. I en el moment que estàvem decidint per quin projecte tirar, va arribar, tal qual a casa nostra, una noia de 15 anys embarassada, que havia deixat els estudis feia uns mesos. Llavors, el nostre projecte consisteix en poder donar-los un lloc segur tant a elles com als seus bebès, o sigui, una casa d'acollida, on elles puguin viure juntament amb els bebès i a la vegada puguin seguir els seus estudis, ja sigui... seguint els estudis primaris o secundaris en una escola, o nosaltres oferint-los una formació professional, com aquí diríem un PFI, un grau mitjà. Perquè això les pugui encaminar cap al món laboral amb un camí més segur.
1: I això feu in situ? Aneu allà, quan heu de fer aquests projectes?
2: Sí, jo visc allà. De fet, vinc d'estar 8 mesos allà, he vingut aquí un parell de mesos per veure la família... i etcètera, i ara me'n torno cap allà.
1: Molt bé, o sigui que és més fàcil, no?
2: Clar, crec que... O sigui, no volem... A diferència d'altres associacions o altres ONGs, no volem el protagonisme nosaltres. Creiem que el protagonisme han de ser elles i la comunitat local, perquè així a la vegada estàs ajudant a la comunitat a créixer, ja sigui econòmicament o amb coneixements. Llavors, volem que els protagonistes, sempre siguin ells, però també és necessari que hi hagi una figura de nosaltres tres de manera permanent o semipermanent, per no perdre el fil del projecte.
1: Vosaltres esteu sempre ubicades al mateix poble?
2: Sí, és un poble al costat del llac Victòria. El poble es diu Vita.
1: Vita, molt bé. Un poble de quantes persones?
2: Mira, jo compararia com Sant Feliu del Racó, més o menys.
1: Encara força gran, no?
2: Sí, força gran.
1: Molt bé. Allà vosaltres teniu també a la vostra seu i és des d'on desenvolupeu els projectes?
2: Sí, el projecte va lligat, o sigui, col·laborem de manera directa amb una família local d'allà. Llavors nosaltres vivim a la casa de la família local. I és la mateixa família local que ens ha cedit un espai, una casa que està gairebé buida, per començar la casa d'acollida per les noies. De fet, el projecte sense ells no seria possible... I la mare d'aquesta família local és una dona que ha passat pel mateix problema. Va quedar-se embarassada quan tenia 16 anys i va haver de deixar els estudis i casa seva. Llavors és un projecte que li toca molt de prop i és una cosa que ella ja treballava abans de conèixer-nos a nosaltres. Ja estava en moviments feministes, podem dir, per protecció a la dona, etc.
1: Com està la dona allà?
2: No, malament. A la visió europea jo diria que malament. La majoria de dones que... O sigui, tu, quan tu vas pel carrer et trobes sempre dones venent mangos, melons... Vull dir, menjar ràpid. Un consumisme així ràpid per poder sostenir la setmana i la família. I si tu et vas a preguntar a totes elles, venen d'un passat similar a la problemàtica amb la que nosaltres treballem. Bastants nens, mares joves, solteres... la figura del pare no sempre està present. Llavors, doncs, encara els hi queda molt recorregut.
1: I diries que és un país pobre? És a dir, l'economia se'n ressent molt? O no és dels països especialment pobres de l'Àfrica?
2: Sí, diria que és un país pobre, òbviament. Però crec que Kènia és com el segon país d'Àfrica més ric, el primer Sud-àfrica. Però... Sí, és un país pobre i crec que només el coneixement et pot trencar el cicle de la pobresa. Llavors, si no crec que si poden optar a tenir més coneixement, poden trencar aquest cicle de pobresa on no només Kènia, en general es troben situacions així.
1: Com us financeu vosaltres?
2: Fins ara, tot el que hem aconseguit ha sigut a través de persones particulars, socis particulars, a través de xarxes, la majoria, per no dir el 80%, i boca a boca. El que necessitem nosaltres és un finançament estable, amb una empresa, un soci, amb sponsors mensuals. Tenim la idea de crear sponsors de manera no sponsoritzar una persona, sinó sponsoritzar una part del projecte, com per exemple sponsoritzar el llit del nadó o sponsoritzar les dietes de les nenes o els estudis. Allà els estudis escolars un any són 500 euros i poden fins i tot ser internat. Són uns 500 euros l'any. Llavors no són molts diners en la nostra visió. Llavors, això, busquem un finançament estable i diferents tipus d'esponsors per seguir sponsoritzant el projecte endavant.
1: Emma, per què decideixes embrancar-te en aquesta aventura?
2: Jo vaig anar-hi el 2023, l'estiu del 2023. Estava buscant què fer, si anar a treballar de temporada a la platja...
1: Però tu estaves estudiant en aquells moments?
2: Jo estava treballant ja. Treballava en una escola d'educació especial.
1: Vale.
2: I en les meves vacances vaig voler fer algun viatge sola i vaig acabar allà, en una associació espanyola que portaven una escola.
1: I a partir d'aquí?
2: I a partir d'aquí...
1: Anar-hi a viure, hi ha
2: clar,
1: una distància.
2: A partir d'aquí vaig fer servir les meves vacances de la feina per anar allà. Fins al cap d'un any, el juliol del 2024, que ja hi vaig anar, em vaig passar 2 mesos, vaig tornar per tornar a la feina... I quan vaig tornar vaig dir, no, jo me'n vaig. I vaig tornar a marxar. I des de llavors he estat 3 mesos allà, un mes aquí, i vaig fent.
1: Has estudiat educació especial, doncs?
2: Educació social.
1: Ah, i educació social.
2: Sí.
1: Bueno, i la idea és quedar-t'hi?
2: La idea és quedar-me de manera semipermanent. A mi m'agradaria que el projecte tirés molt endavant, que sigués sòlid, i llavors poder permetre'm venir aquí 2 mesos, que el projecte segueixi ferm i anar fent així. Però sí, la idea és passar-me més temps allà que aquí.
1: Les teves companyes fan com tu?
2: Sí, les meves companyes... de fet, me'n vaig el mes que ve amb una d'elles, que marxarem uns 4 mesos, i la tercera companya està allà ara mateix. Però per temes de feina no poden anar 3 mesos, potser. Van mes i mig, un mes...
1: Val. Com es diuen?
2: La de Barcelona es diu Maria Prat i la d'Andalusia es diu Carlota Villar.
1: Molt bé. Totes tres aquí embrancades en aquest projecte, com hem dit. L'associació Malaika. Per què Malaika? Què vol dir Malaika?
2: Malaika vol dir, amb el seu idioma, que és Swahili, vol dir àngel. Llavors, quan nosaltres vam començar subvencionant la graduació d'aquella escola, ajudant a la comunitat amb problemes puntuals, va haver-hi una família que ens va dir que semblàvem la seva Malaika. i ens vam ficar aquest nom.
1: Molt bonic.
2: Sí, molt bonic.
1: No? Què t'ha atrapat més, de, tant de la gent de Kènia com també del país?
2: És difícil de respondre aquesta pregunta. Lo diferent que és d'aquí, podria dir, el ritme. El ritme d'allà, diria. I la diferència de ritme d'aquí, que jo... Aquí jo em sento que la gent està o agobiada o amb pressa. Allà crec que poden tenir més motius per agobiar-se, però s'ho prenen d'una altra manera. Jo diria que el ritme de vida.
1: Mm-hmm. Molt bé. I aquesta cosa també t'han de donar, també, no? Que...
2: Sí, sí, al final l'omple molt i és una realitat molt, molt diferent a la d'aquí. Mm-hmm. Però que tampoc fa falta anar gaire llum per veure les realitats impactants o ajudar. Però mira, vaig arribar allà i m'he quedat allà.
1: Perfecte. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa per comentar, si vols afegir alguna cosa més.
2: Bueno, qualsevol persona que estigui interessat en el nostre projecte, tenim les nostres xarxes socials, Associació Malaika, allà ho expliquem absolutament tot. A part del projecte que tenim, venem bolsos que estan fets allà i polseres que també estan fetes allà i tots els diners recaudats van al projecte de l'allotjament Malaika i ja sigui...
1: Ho troben a les xarxes socials?
2: Ho troben a les xarxes socials, sí. També podeu trobar a través d'aquesta entrevista un link on tenim el crowdfunding obert per poder col·laborar en el nostre projecte i poca cosa més.
1: Vale. Un crowdfunding perquè puguem doncs, també fer la nostra aportació. Avui ens ha visitat la Emma Costa, castellarenca, que ara de moment doncs, la tenim una mica lluny, però fent molt bona feina a Kènia. Gràcies, Emma, per haver passat per l'estudi.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: I seguim ara anant fins a Ràdio Rubí perquè parlarem de llengua. Per ser més concrets, d'aprendre un idioma llegint. Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Victòria Mateo, exdirectora de la Biblioteca Municipal de Rubí i impulsora del Club de Lectura Fàcil en Català, i a la Núria Puig, conductora d'aquest club, que enguany no és conductora, sinó que té un grup de conversa en català. I bueno, bona tarda, Victòria. Bona tarda, Núria.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Expliqueu una mica què és aquesta iniciativa de la lectura fàcil en català.
5: A veure, primer, abans de quina és aquesta iniciativa, hauríem de definir què és la lectura fàcil. La lectura fàcil són llibres i altres documents que estan elaborats d'una manera molt senzilla, tant en aspectes formals com de contingut com de llenguatge. I estan aptes per ser entesos per persones que s'inicien en el coneixement d'una llengua, per persones que tenen alguna certa dificultat de comprensió de la llengua o persones grans que en el seu moment no es van poder escolaritzar. Com antecedents de... Això és la lectura fàcil, no? Uh-huh. El primer llibre de lectura fàcil és un llibre que va néixer ja l'any 2002 aquí a Catalunya, que va ser el primer de llibre de lectura fàcil de l'estat espanyol. Perquè la lectura fàcil va néixer als països nòrdics i allà sí que està molt desenvolupada. Però aquí fins al 2002 no va aparèixer el primer llibre de lectura fàcil. A partir d'aquí han aparegut ja molts llibres. Jo he portat un d'aquí, que és L'aigua del Rif, que justament va escriure una de Rubí, una professora d'Unís de Rubí, inspirant-se en un cas real. Uh-huh. Aleshores, hi ha llibres que estan escrits directament amb lectura fàcil, com és el cas de la Montse Flores, o d'altres que són adaptacions, com Shakespeare, o sigui, s'han adaptat molts llibres de Jules Verne, de Dickens, fins i tot l'Odissea o el Quixot estan adaptats a lectura fàcil.
4: I expliquem una mica, Núria, que ets conductora tu també, Com és una sessió en aquest Club de Lectura Fàcil? Com trieu els llibres? Com els oferiu? Mm-hmm. Són llibres que es poden aconseguir a la biblioteca?
6: Sí, en principi els llibres que els trio en funció del que puguin interessar a la gent participant, no? Per exemple, aquí també tenim dos llibres, Colores Prohibidos i La Música del Viento, una adaptació i una versió original, i són llibres que van agradar molt perquè expliquen històries properes a la gent migrant, no? Per exemple, el cas de La Música del Viento explica la història d'Iqbal, que és un nen hindú que viu una situació d'esclavatge. I també triem llibres... Bueno, això són els llibres que més van agradar. També tenim, vam fer La Isla del Tesoro o L'Escarabajo de Oro. Són llibres que com queden, són referents culturals més allunyats de la seva... de la seva referència cultural, van costar més, no? Però en general són llibres que triem dels prestatges de la biblioteca, que puguin interessar, més o menys, sí, que puguin interessar els lectors, i també a vegades portem, els triem dels prestatges i els hi presentem amb ells i que ells triïn el que més els hi agrada, fent una prèvia, una petita ressenya de cada un, no? Mm-hmm.
5: Jo volia dir que el Club de Lectura Fàcil, que va néixer l'any 2005, uh-huh, i va ser el primer club de lectura que es va fer a tot Catalunya. Per comprendre això, ens hauríem de remuntar una mica en el temps. La biblioteca ja havia fet moltes coses en el tema de la immigració. Havien portat escriptors estrangers. Havien portat, per exemple, un escriptor palestí, Salim Ablafanich, va venir Arcadi Oliveres, participàvem en la Festa de la Diversitat. O sigui que el tema dels immigrants ja estava molt assolit a la biblioteca. I l'any 2001 vam integrar-nos en el grup de biblioteques associades a la UNESCO i en el 2002 es van organitzar unes jornades a Salt sobre la biblioteca Espai d'Integració Social. I allà és on jo vaig conèixer la lectura fàcil. Va ser el primer contacte que vaig tenir amb la lectura fàcil. Aleshores eren la Carme Mayol i l'Eugènia Salvador que van ser les impulsores d'aquest tipus de lectures, i vam formar després, en el 2003, em vaig integrar en un grup de bibliotecaris per recolzar una mica aquesta iniciativa de lectura fàcil. I vaig pensar que un dels aspectes interessants podia ser la formació d'un club de lectura. I el primer club de lectura el vam fer en el marc justament d'unes jornades de la diversitat. I com va agradar, el vam continuar fent-ho d'una manera primer mensual, després quinzenal, fins que va passar a ser ja setmanal.
4: Setmanal, o sigui, com organitzeu això de que sigui cada setmana? Llegiu tots junts? Hi ha deures de llegir a casa?
6: No, en principi no. Es llegeix en veu alta a l'hora setmanal que tenim, mentre llegeix una persona en veu alta, mentre els altres segueixen la lectura en silenci, no? Llavors, bueno, el llibre triat, l'acostumem a llegir entre 3-4 mesos, tenim. I si agrada molt aquest llibre, doncs els lectors se'l poden endur a casa en préstec i continuar la lectura a ells per individualment, sí.
4: I, bueno, jo entenc que molta gent és això, que està aprenent la llengua. Com funciona com a eina per aprendre la llengua?
5: Sí, com a eina per aprendre la llengua, o sigui, un dels objectius era facilitar materials perquè poguessin, no únicament estimular la lectura, sinó aprendre la llengua. En el primer club de lectura que vam organitzar després d'aquesta Festa de la Diversitat, hi havia, el grup era molt heterogeni, hi havia gent de Sud-amèrica, gent de Xile, d'Uruguai, també de Senegal, però també hi havia gent d'aquí, de la resta d'Espanya, que en el seu moment que no s'atrevien a parlar en català i que aleshores la lectura fàcil els donava una eina per fer conversa i per aprendre la llengua.
6: És que el Club de Lectura Fàcil és un lloc de lectura per aprendre i practicar la lectura, no? Per aprendre la llengua, i també és un espai de socialització, és a dir, es creen vincles, es coneix gent nova, també és un lloc d'intercanvi cultural. Es comparteixen referents culturals diferents segons les persones que vinguin, no? Procedents de diversos països. I nosaltres intentem crear un àmbit de confiança perquè ells puguin expressar-se lliurement. Perquè moltes vegades, quan llegim un text i l'expliquem, fem que hi hagi debat. És a dir, procurem que l'argument del text arribi, preguntem coses si els ha ressonat a la seva vida privada i com els hi ha ressonat, i moltes vegades es genera debat. I també és un espai de confiança perquè es puguin expressar la seva opinió, no?
5: Sí, jo voldria posar el cas d'un senegalès que va venir dels primers clubs de lectura que es van fer justament aquí a l'Escardívol, i després d'un temps ens va dir que el Club de Lectura Fàcil de Rubí li havia proporcionat la major integració al món europeu. No sé, això va ser com un motiu de satisfacció, perquè pensem que la lectura fàcil, que sí, que es dona resultats.
4: I, bueno, estem parlant d'integració, estem parlant d'aprendre un idioma. Heu vist algú evolucionar de saber res de català a dominar-lo?
5: És difícil, perquè costa, o sigui, els hi costa una mica, però molts d'ells també anaven en aquests primers clubs de lectura. Hi havia gent sud-americana que anava també a classes de català i que després es va treure uns nivells bastant alts de català. Una noia de Xile, jo recordo perfectament que el va dominar bastant bé. O sigui que contribueix, no és únicament... Però també insisteixo molt també en aquest element de cohesió social, en cohesió social i socialització, perquè també veuen a l'altre, es crea un clima que no veu a l'altre com a diferent, sinó com un company més. I també ens van dir jo recordo una senyora que era d'Andalusia, que ens va dir que li havia servit el Club de Lectura també per canviar la idea que tenia dels immigrants estrangers, que de vegades els veuen com problemàtics o persones que tenen moltes dificultats, i que en el Club de Lectura, doncs, que tot eren un companys més.
4: I, bueno, Núria, jo et volia preguntar sobre aquest club de conversa que m'has mencionat just abans de l'entrevista.
6: Sí.
4: Què és aquest? És una nova iniciativa? Ja la portàveu d'abans? Com ha funcionat això?
6: Bé, el Voluntariat per la Llengua fa parelles lingüístiques, i jo vaig dir que preferia fer un grup petit de conversa millor que una parella lingüística, no? I sí, l'any passat vaig tenir un grup de conversa en català i ha funcionat molt bé, molt bé. Tenia persones de Colòmbia, d'Equador, persones de castellanes i una persona catalana. Vull dir que ha anat molt bé, molt bé, molt bé. Presentava cada dia, cada vegada que ens reuníem, també un cop per setmana, una hora, els divendres, triava un tema d'actualitat, el presentava i s'encetava un debat que potser no tenia res a veure el que jo havia pensat, no? Arrel del que jo deia, es anava creant debat i conversa i així ens anava fent. Sí, sí.
4: I, bueno, tornant una mica al Club de Lectura, heu parlat molt d'aquesta comunitat, heu parlat molt de tot això. La gent que va al Club de Lectura segueix sent la mateixa al principi, o cada any teniu gent nova que s'integra?
6: Els perfils de la gent venen a ser els que ha dit la Victòria: immigrants, persones castellanes que busquen, que no es van escolaritzar en el seu moment i busquen fer-ho d'alguna manera ara, i també gent que va perdre ara, i també gent que va perdre el gust per la lectura, l'hàbit de lector, i el volen recuperar. I també hem tingut una persona amb discapacitat en la parla, no? Llavors aquests perfils són els que hem tingut i els que poc o molt van apareixent en els clubs que tenim, sí, sí.
4: I quan algú, per exemple, deixa de venir al club, segueix en contacte amb la gent del club? O sigui, les amistats i aquesta connexió que es crea segueix més enllà?

0: que es feia el que normalment també es fa, o sigui, quan acabaven, quan l'últim dia del club, doncs es fa com una petita festa, quan estàvem aquí a l'Escardívol, la gent del Marroc ens portava un té verd, d'aquells que fan ells, o pastes, o sigui que es crea un ambient de cordialitat. I jo també voldria recalcar unes trobades que es van fer a Barcelona en l'any 2007 i 2008, unes trobades de clubs de lectura de diferents poblacions, eh? Hi havia de Manlleu, i les vam fer unes a la Biblioteca de Catalunya i una altra a la Biblioteca de la Dona, i allà, bueno, es va muntar com un espectacle llegit sobre un llibre de lectura fàcil, i bueno, va ser com molt interessant, perquè la gent va gaudir molt de l'acte.
1: Haig de dir que jo com a conductora sóc voluntària, llavors també, i que també he rebut formació per fer aquest tipus de feina.
2: I com és això? O sigui, com arribes tu a ser voluntària conductora d'un club de lectura fàcil? O sigui, d'on ve aquesta passió per ensenyar la llengua?
1: Bé, ajudar els altres m'agrada. Vull dir, aquest servei m'agrada molt. Vaig començar també fent alfabetització, i arran d'això va ser la mateixa biblioteca que em va proposar de conduir el club de lectura fàcil, no? I bé, va ser així. I després el voluntariat per la llengua també em vaig apuntar, i bé, no hi ha hagut masses problemes. Vull dir que tothom qui vulgui fer de voluntari em sembla que ho té bastant fàcil per fer-ho, sí.
2: Volia fer una última pregunta així molt breu. Victòria, tu, si haguessis de recomanar a una persona que està aprenent català com procedir, com començar, després de tot el que has vist com a biblioteca, bueno, com a persona directora de la biblioteca, per on li recomanaries començar? Per aquest club de lectura fàcil?
0: Sí, tu imagina't una persona que acaba d'arribar estrangera, que acaba d'arribar a un país que desconeix completament la llengua, que no sap què. Si va, la biblioteca proporciona sempre eines. La biblioteca justament és un centre que proporciona moltíssimes facilitats, i una d'aquestes eines és assistir al club de lectura fàcil, perquè en el club de lectura fàcil no únicament s'aprèn la llengua, sinó que també es socialitza, s'aprèn a socialitzar, coneixes a noves persones, coneixes altres ambients, i penso que això és interessant.
2: Vale, doncs moltíssimes gràcies a les dues per ser aquí. Gràcies, Victòria Mateo, gràcies, Núria Puig. I, bueno, bona tarda a les dues i moltes gràcies per ser aquí.
0: Vale,
1: bona tarda, gràcies.
3: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La granja de la Ricarda del Prat de Llobregat s'omplirà dissabte de memòria amb la primera jornada d'història i patrimoni del Prat de Llobregat, una iniciativa d'Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que girarà entorn l'arquitectura com a part del patrimoni històric i cultural. Per conèixer tots els detalls de la jornada, marxem al Prat. Allà es troba la Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. L'objectiu de la jornada és posar en valor el patrimoni arquitectònic del Prat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. Avui volem parlar d'aquesta primera jornada d'història i patrimoni del Prat, però també volem fer de la que és la nit d'Amics del Prat, que serà aquest mateix dimecres. De fet, el Prat Ràdio enguany estem especialment contents d'aquesta celebració. Per fer-ho, ens trobem amb el Felip Nerigordi i el Pau Rodríguez d'Amics del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també tenim al telèfon el Rafael Bellido del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Rafa, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Si us sembla, Felip, Neri, comencem parlant per aquesta gran nit d'Amics del Prat, aquest sopar anual que organitzeu des de l'entitat i on també es fa un reconeixement a diferents persones i entitats del municipi amb els guardons. Com està preparant-se aquesta nit tan especial?
2: Sí, però com sabeu, Amics del Prat, però entenc que avui tenim públic de fora del Prat també, no?
1: Exacte.
2: Amics del Prat és una entitat que seria com Amics de la Ciutat, no? Que l'any passat vam fer 70 anys i dediquem a diverses coses, cultura, patrimoni, etc. No? I llavors sí que hi ha una cosa que fem cada any des de fa ja temps, que és el sopar de festa major. Enguany l'hem segueix sent, però l'hem convertit en una cosa una mica més en feeling, no? Que li diem la nit d'Amics del Prat. Ho hem separat uns dies de l'inici de la festa major, perquè a vegades ens creava algun problema a l'Ajuntament, nosaltres, perquè coincidia el mateix dia amb la trobada aquesta, l'aperitiu d'entitats que es fa, etc. I també l'hem convertit en una cosa, un sopar a peu dret, amb cadira, que fem la broma, sopar a peu dret, però que tothom qui es vulgui sentar. Però així tothom parla amb tothom i també podem rebaixar bastant el cost de l'event, al fer-ho d'aquesta manera. Aleshores, bàsicament és la trobada anual, amb la qual, a part diguéssim, fer el resum de com ha anat el curs i els objectius i tot això, sempre cada any donem uns premis, no?, que alguns són per votació. I aquest any ens ha fet especial il·lusió, perquè a part de la Federació El Nus, aquesta de les entitats de cultura popular, que ha sortit per votació, o la doctora Anna Carreras, que ha sortit també per votació entre tot el públic del Prat, més enllà de l'entitat, o l'Àngels Codina, que és una persona que porta 25 anys fent que la gent del Prat participi als Pastorets, amb aquesta escola de teatre que ho és a nivell de Catalunya també, però ella és la que ho fa al Prat, i el Prat Ràdio, que ens fa molta il·lusió perquè esteu a punt d'arribar als 25 anys i el Prat tots som molt fans i tots ens ho passem molt bé col·laborant, no? Que està molt bé això de que sigui amb molta participació per part de la gent del poble. I a l'últim és, precisament, ens porta lo de dissabte, perquè és un arquitecte nascut al Prat, el Joan Busquets i Grau, que ha fet una labor important de l'arquitectura i l'urbanisme. De fet, és un dels urbanistes espanyols més reconegut internacionalment, que avui està donant classes a Harvard, però, precisament, com que estem a l'any de l'arquitectura, sabem quan la UNESCO va dir el 2026 Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura, tot l'any, i una de les coses que es va fer el passat juliol va ser el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Congrés Mundial d'Arquitectura, es va fer a Barcelona, i precisament el Joan Busquets va ser el president d'honor d'aquest congrés, i quasi que ja passem a lo de dissabte, no? Abans de que ho parli el Pau, clar, vèiem, ens feia moltes gràcies fer una jornada sobre el patrimoni, perquè el proper mandat a l'Ajuntament, doncs, hi ha el compromís una mica de revisar el catàleg aquest que vam fer el 2004, i això sempre es va fer-ho perquè actualitzes els criteris o les interpretacions, però dintre de l'arquitectura també forma part del catàleg, no? I s'han pensat, home, l'arquitectura vista des d'aquest punt de vista de que és una cosa històrica i cultural, doncs mira, no va tindre un gran protagonisme al Congrés o a l'any de l'arquitectura aquest que està capitanejant l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, d'acord amb el Centre d'Estudis Comarcals, bé, ara us ho comentaran, doncs fem aquesta jornada sobre l'arquitectura, l'any de l'arquitectura, i va dir molt interessant i molt agraïts de poder-la fer al Prat, eh?
4: Sí, bueno, és que no sé si ho puc explicar millor del que ho ha fet. En el que deia el Felip Neri, estem en un context propici, que és l'any de l'arquitectura aquí a Barcelona, com a seu, i aprofitem aquesta avinentesa per remoure una mica, com sempre, la història del Prat, el patrimoni, i també en clau de país i en clau comarcal, que és molt important, i per això participem juntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat. Una mica els tres conceptes claus d'aquesta jornada, o els objectius que volem debatre i fomentar una mica idees, és primer el de la investigació del propi patrimoni, la pròpia història, una mica entendre com era el nostre passat. El segon concepte és el de la gestió, que fem amb tot aquest patrimoni històric que molt està en estat ruïnós, que està amenaçat, que no sabem ben bé a vegades com gestionar-lo. I el tercer és el de la conservació, com restaurar-lo i com una mica tenir-lo una mica en el context actual de crisi i de nous reptes, que diríem. I és per això que tenim tres taules rodones amb diferents especialistes en cada matèria. En el de la investigació, per exemple, comptem amb historiadors, amb arxivers. Precisament comptem, per exemple, amb l'arxiver del COA, que és el Col·legi d'Arquitectes, un arxiu molt important perquè combina l'arquitectura i l'arxivística. En el camp de la gestió comptem amb funcionaris públics de l'Ajuntament del Prat, precisament, per exemple, amb el Felip Neri també, que ha treballat molt el tema dels catàlegs, i amb el Rafa Bellido, que tenim al telèfon. I en el camp de la conservació, per exemple, trobem un perfil molt interessant a les xarxes socials, que és la Marta Lloret, que és la caçadora Macias. És a dir, que comptem amb diferents bagatges professionals i de diferents disciplines que ens ajuden una mica a donar a entendre què és el patrimoni en si, perquè a vegades és una paraula molt, molt genèrica, però l'apliquem en un cas pràctic, que és el Prat. I una mica, refilant una mica el cas pràctic, el propi lloc on fem la jornada ja és un cas pràctic com a tal, que és la granja de Ricarda, que és una granja modernista que es va haver de moure per l'ampliació de l'aeroport, i ja dona fe que el patrimoni és viu i que es pot gestionar d'una manera una mica curiosa.
1: Rafa, de fet, aprofitant que et tenim amb nosaltres, et volia preguntar com ha estat aquesta organització, no?, amb Amics del Prat, d'una jornada com aquesta, i sobretot també els tres, què espereu de dissabte, d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat?
3: Aviam, jo crec que aquí és interessant la forma en què observem nosaltres el patrimoni, perquè crec que ens ajuda molt que som de professions diferents, un historiador, un arquitecte i un advocat. Crec que ens ajuda, quan cooperem, que ho veiem des de prismes diferents, un mateix objecte, no? I en aquest sentit, crec que un dels encerts de la jornada és que no únicament es veu el patrimoni com una qüestió fossilitzada que pertany al passat, sinó que és una matèria viva que està en ebullició, que estem generant patrimoni cap al futur, i per una altra banda també que no ens fixem en el patrimoni només com a elements físics edificatoris, sinó també el valor que té els arxius, que ens permeten doncs llegir de forma molt acurada aquest passat que volem estudiar.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, Felip Neri.
2: Sí, bueno, hi ha un tema. Passant al Prat, ens fa molta il·lusió fer el Prat, però això és un acte que, bueno, si més no, la dimensió és la de tota la comarca del Baix Llobregat i qualsevol poble que es trobi en aquesta situació, que tots és defensar el patrimoni. No? Ara, mentre escoltava el Rafa, de fet, jo crec que és una jornada que el que parlem és del futur de la història, no?
4: Sí, totalment.
2: Dit així, no? Clar, i el Prat en concret, també hi ha una quarta persona, la que fa el discurs final, que és la Mercè Costa, que és una arquitecta que està al govern de la Generalitat, a Cultura, i que és la responsable de la relació amb la UNESCO respecte a tot el patrimoni català, no? Ella també genera l'actuació de l'Agència Catalana del Patrimoni, que és precisament la que gestiona i porta, doncs, des de Sant Pere de Roda fins a Scala Dei, fins al Cercle Romà, de les esglésies de Taüll, tot el patrimoni català, no? I això és molt interessant perquè tindrem visions globals a nivell de Catalunya, però també tindrem coses locals a nivell de Prat. I a nivell de Prat, per exemple, sabeu que tenim la Casa Gomis, que precisament la porta l'Agència Catalana i que està declarada com a bé cultural d'interès nacional, perquè és veritat que arquitectònicament és una casa única a nivell mundial, no? És tan atípica i tan personal. Però també parlarem de la Casa Marconi, que tenim dintre la pista de l'aeroport, que és l'única casa de les moltes que va fer molts països el Guillermo Marconi per implantar el cobrir, diguéssim, la telegrafia sense fils, o el wifi, que diem ara, no? Tenim la pròpia granja de la Ricarda, on farem les jornades, que l'arquitecte Lluís Domènech, el 2004, la va desmuntar i la va traslladar. O sigui, vam fer com allò de Bussimbel, no?, amb la pressa de Swan, no? I tenim Calmoners, que és aquesta masia, que és propietat de l'Ajuntament, que, bueno, hem anat deduint i descobrint i despejant que allò realment ara és una masia, però que en el seu moment eren dos hostals del camí de València a Barcelona, no? Bé, per tant, també posarem alguns exemples en concret, i el de la Marconi és especialment rellevant, perquè probablement demanarem que també es converteixi en vecin, no només bé d'interès local, sinó també nacional, no?
1: Ara posàveu alguns exemples. De fet, quan parlem de història i de conservació, moltes vegades diem que no podem protegir allò que no coneixem i que no estimem. En aquest cas en concret, conèixer la nostra arquitectura, que també forma part del nostre patrimoni, donar-la a conèixer, divulgar sobre aquests temes en una jornada com aquesta, també ajuda precisament a aquesta conservació d'aquesta història que tenim al Prat?
4: Sí, totalment. Al final, la història ens pot quedar molt llunyana, perquè si només la trobem en llibres, una mica avorrit, entre cometes, accedir-hi a ella, però des de la Fira Avícola, que celebra la granja de Ricarda, si anem fomentant activitats en aquest local, si anem passejant pel Prat i ens expliquen una mica el sentit d'aquest... D'aquí unes setmanes tindrem el Prat nocturn aquí al Prat, i jo crec que és una bona mostra de com la història pot ser dinàmica, i és una cosa que hem d'agrair, és a dir, que són activitats molt xules. I totalment, al final, la història l'hem d'apropar de les maneres més... Jo mateix, des de les xarxes socials, ho intento una mica. Amics del Prat, fa 70 anys que ho intenta, fent conferències, llibres i activitats de tota mena, i les pròpies jornades són un exemple clar. Al final, la història ha de ser dinàmica, és a dir, l'hem de portar tot arreu i debatre'n. Al final, el que volem fer en aquestes jornades és debatre, i més que lamentar-nos per si s'enderroca una masia o la gent no és conscient del seu patrimoni, fomentar idees i fomentar reptes per poder protegir-lo i poder divulgar-lo i poder estudiar-lo.
1: Ens quedem sense temps, però per acabar molt ràpid, si ens podeu dir, ja sabem on serà, la granja de la Ricarda, quin horari i què podem fer per assistir-hi, si estem interessats en aquesta jornada que heu organitzat.
4: Doncs hi ha inscripció, és a dir, a la pàgina web del Centre d'Estudis Comarcal hi ha una inscripció, és gratuïta la inscripció, i és una jornada de matí, és una mica una idea de jornada acadèmica, però òbviament amb un caire molt local i molt divulgatiu, en el qual tothom pot accedir-hi, és de 9 a 2, i són portes obertes, és a dir, que la gent pot marxar, pot entrar abans, és a dir...
2: I a part és a la pròpia granja de la Ricarda, que farem una visita al final, i que és una granja que era una lleteria, de fet, no? I és un bon exemple del modernisme industrial, i que, bueno, i que es va traslladar 1,3 km al nord des de la seva ubicació, que actualment és al mig de la pista nova de l'aeroport, no?, de la T1.
1: Doncs una jornada ben completa, aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni. Rafa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe telefònicament i apropar-nos també la vostra part com a Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la participació d'aquesta activitat.
3: A vosaltres. També dir-vos que, de facto, també em sento amic del Prat i que estic molt contenta que se celebri en aquesta ciutat.
1: Pau, Felip Neri, gràcies, un plaer, com sempre, tenir-vos aquí als micròfons del Prat Ràdio.
2: Com sempre. A vosaltres, Rafa. Fins aviat.
3: Fins aviat.
4: Adéu.
0: Doncs només ens queda dir-vos això. Adéu i fins demà. Gràcies a tots. Bona tarda.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la Biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros en llibres, calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar als afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Laia Micó, benvinguda.
4: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
3: Què, les vacances bé?
4: Ai, aquí no li van bé les vacances, Anna.
3: Ja ho vam dir, que tu eres la més llesta de la colla.
4: Jo... I moltes gràcies, perquè heu fet rabiar tant dient això a la Gisela...
3: Pobre.
4: ...que estic tan contenta, Anna. Mira, tot el que no aconsegueixo jo ho heu aconseguit vosaltres.
3: Doncs precisament la Gisela ja m'ha dit que estàs al tanto de tot, que sí, ja ets una ramblera experta, amb les ràdios que han d'entrar apuntades a l'agenda de continuïtat, el telèfon a punt per anar-los avisant de les connexions, ara entres, ara surts, i aquest document de majarades morgades per anar buscant entrevistes.
4: Exacte.
3: I t'ha explicat també que tenim una sintonia fantàstica?
4: Home, per favor, m'ho ha explicat i l'he escoltat.
3: Doncs vinga, Ivan, quan vulguis.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Municipal de Terrassa.

0: Aquesta fantàstica cançó del Quimi, La Rambla, la nostra sintonia, fa referència a la Rambla de Barcelona. Però nosaltres avui tenim tots els detalls d'una altra de les Rambles més conegudes del país, la Rambla d'Ègara de Terrassa. Sergi Estapé, benvingut al Rambla 54.
1: Hola, Anna, moltes gràcies. Doncs sí, com deies, aquí a Terrassa, com en moltes altres poblacions catalanes, també tenim una Rambla molt emblemàtica i que té tota una història darrere.
0: Sí, sí, des de fora de Terrassa n'hem sentit a parlar, però tu avui ens portes la seva història, oi?
1: Sí, per això tenim el Domènec Ferran, que és un historiador agarenc, que d'aquestes coses en sap molt. No sé si vols saber quins són els orígens de la Rambla d'Ègara.
0: I tant.
1: Ell ens els explica.
2: Les Rambles acostumen a ser rieres o torrents que tenen avingudes regulars o avingudes esporàdiques en funció doncs, de la pluviometria. I en aquest cas, la nostra Rambla doncs, ve de la Riera del Palau. La Riera del Palau, que era un torrent, una riera, que agafa el seu nom precisament per la proximitat del Castell Palau de Terrassa a partir del segle, finals del segle XII, a principis del segle XIII, doncs tenia el recorregut de nord a sud de la nostra ciutat i va ser durant molts anys doncs, el que va frenar el creixement urbanístic de la ciutat cap al sector oest. Hi havien uns ponts de fusta que a l'any, al segle XIX, es van substituir per ponts de construcció diguem-ne, d'obra, i que posteriorment, l'any 1878 ja en Miquel Coret va planificar la cobertura de la Rambla per poder créixer cap a la banda oest de la ciutat. En aquest cas, el primer barri que es va construir tenia el nom de barri de la Riera del Palau, malgrat tots el coneixem com el barri de Can Aurell. I és aquí, en aquest moment, en què es fa aquesta primera planificació. I després, a partir de l'any 1892, es comença ja a estructurar la canalització per part de l'arquitecte municipal Ubaldo Iranzo, en què podríem parlar del canvi entre la Riera del Palau i la Rambla a finals del segle XIX.
1: Doncs aquestes van ser les primeres empremtes de la Rambla d'Ègara.
0: I quan podem considerar que aquest espai es va convertir en Rambla com a tal?
1: Doncs ara el Domènec ens en fa 5 cèntims.
2: De fet, podem considerar que va començar a ser Rambla quan, a l'any 1926, es va soterrar el col·lector. A partir d'aquell any, fins a principis dels anys 30, doncs es va fer la urbanització amb el passeig central, amb les dues fileres de plàtans, d'arbres, i els dos carrils de circulació de pujada i de baixada que van funcionar, amb més o menys alguns canvis, fins a l'any 2007.
0: Sergi, també hem de parlar d'un esdeveniment que va marcar i molt la Rambla d'Ègara.
1: Doncs, efectivament, les tristament cèlebres riuades de principis dels anys 60, que encara aquí es recorden pel mal que van fer.
2: És important destacar, però, que amb la riuada de l'any 1962 va quedar molt malmesa. En aquest cas, doncs, es van arrencar arbres i va haver molt, molt, molta incidència en el paviment, en les voreres, i es va tenir de fer una remodelació molt similar a l'anterior, però l'any 1962, per Terrassa i també per la Rambla, va marcar un abans i un després.
0: I, Sergi, hi ha algun altre fet que també encara es recordi?
1: Doncs sí, hi va haver un monument no gaire estimat per la ciutadania, perquè era imposat pels que dissortadament manaven llavors, i també la Rambla va estar a punt de desaparèixer. El Domènec ens ho explica.
2: L'any 1964 es van celebrar a Terrassa els actes de celebració de los 25 anys de paz del franquisme, del règim franquista, del règim autoritari franquista. Entre altres coses, es va aixecar un monument al final de la Rambla, a tocar de la carretera de Martorell. De fet, era un monument una mica estrany, era una mena de cosa alta de formigó, amb unes lletres. Fins i tot aquestes lletres que eren numeració romana, 26 de gener de 1939, van portar la confusió.

0: que hagués destruït la Rambleta i la fesomia sud d'entrada de la ciutat.
1: Per acabar, estaria bé saber de quan és la configuració actual d'aquesta Rambla.
0: Pel que fa a la configuració actual, ens anem d'anar a l'any 2007, en què es varen aprovar uns plans de millora de la Rambla, sobretot pel que fa a la qualitat de l'aire, el soroll, i això va ser el punt de partença per proposar d'eliminar el trànsit rodat de la via. L'any 2008 es varen aprofitar també les obres de perllongament de la línia dels ferrocarrils de la Generalitat per tallar el tràfic, que ja pràcticament seria un tall definitiu. Al llarg de 3 anys es van estar d'obres i l'any 2011 es va inaugurar la Rambla actual, amb prioritat total pels vianants, voreres amples, espai central, bastant similar a l'anterior, de fet, l'espai central, eliminant també el que són els rodavoreres, i amb 2 únics carrils de circulació en els 2 sentits, reservats al transport públic, bicicletes i vehicles autoritzats. Una transformació total tampoc es pot dir que es va fer, però realment la fesomia actual de la Rambla doncs dona una imatge d'uniformitat en quant a voreres i espais de circulació de vehicles i de persones. En un principi es va criticar una mica que hi hagués aquesta pràcticament nul·la separació entre la circulació de persones i la circulació de vehicles per la seva perillositat en el moment doncs, de que se circula a peu per allà. Però bé, podem dir que realment doncs, era una actuació necessària i que ha servit doncs, perquè desapareguin doncs, els sorolls i sobretot la contaminació d'un espai tan cèntric de la ciutat.
2: Sergi, doncs moltíssimes gràcies per passejar-nos avui per la Rambla d'Ègara de Terrassa. Ara ja només ens falta que, com que és el primer dia que treus el cap per aquí, pel Rambla 54, doncs ens parlis de tu i de la ràdio, així molt breument. Què hem de saber de la Ràdio Municipal de Terrassa i del Sergi Estapé?
1: Doncs la Ràdio Municipal de Terrassa va néixer o va començar el febrer de 1998 amb una denominació i a partir del any 2000 doncs ja amb la denominació actual, doncs, com totes les ràdios locals, doncs, en programació d'esports, de cultura, etc. I personalment doncs, jo vaig començar fa molts anys, a meitats dels anys 90, fent esports, però afortunadament l'any 2016, per circumstàncies doncs, diferents, vaig començar a fer de tot i ara actualment em considero una mica un tot terreny, no?, que puc fer de tot, i actualment també estic, a part de treballar a la ràdio, treballo al Diari de Terrassa.
2: Doncs un tot terreny que queda fitxat pel Rambla 54. Gràcies, Sergi, parlem aviat.
1: Fins aviat.
3: Rambla 54. Rambla 54 és qui sempre t'acompanya. Jo escolto Rambla 54 a la meua ràdio local. Quedem a la Rambla, a la Rambla 54.
4: Això és Rambla 54 a Canal 20 Olèrdola.
2: Al 54 de la nostra Rambla hi podria haver qualsevol cosa. Podries trobar-hi una fruiteria, una botiga de joguines, una ferreteria o una perruqueria canina. Imagina't aquest últim escenari perquè avui volem parlar de les nostres mascotes i de com d'estupendes en surten amb un exclusiu tallat de pèls. Jo en tinc 2 de gossos, l'Oliva i el Taco. L'Oliva, que és un Yorkshire Terrier d'orelles arriades, sempre la deixen amb un pèl més llarg i molt flongeta, com un núvol. Però l'esquilada del Taco, que és un petaner entranyable, és màgica. Li treu ben bé 5 anys del damunt, i en té 13. No sé si l'Elisabet Rovirosa fa aquesta mena de màgia, suposo que sí, però sí que sé que és una de les millors perruqueres canines del món. M'ho ha dit el Raimon de cara. Raimon, benvingut a la Rambla.
5: Gràcies, Anna. Així és. L'Elisabet Rovirosa té botiga al barri de la Girada, de Vilafranca del Penedès, i viu a Olèrdola. I el passat mes de gener va assolir el 3er lloc en la categoria d'Espanyols en el Campionat del Món de Perruqueria FCI celebrat a les Filipines. Formant part de la selecció de la Reial Societat Canina Espanyola, també obté

0: i el tercer lloc per equips en aquest Mundial.
1: Doncs de seguida en parlem, si vols, però abans, com que avui tu també t'estrenes al Rambla 54, ens fas 5 cèntims de Canal Vint, Olèrdola i de tu mateix, si us plau?
0: Doncs mira, Anna, una pinzellada. No hem d'avorrir tampoc. Canal Vint és l'emissora municipal d'Olèrdola. Les seves primeres emissions se remunten al 13 d'abril de l'any 93, és a dir, si no em descompto, ja fa més de 33 anys. En seu municipi, Olèrdola, molt extens territorialment i amb nuclis dispersos, amb 3 pobles històrics i 2 urbanitzacions, durant aquests anys l'emissora ha mirat de complir la funció d'informar de l'actualitat del municipi i de contribuir a la seva cohesió i identitat compartida. Jo hi treballo des de fa ja una pila d'anys, 26, i sobre mi què us puc dir? Doncs que m'agrada llegir i el futbol.
1: Doncs algun dia d'aquests parlem de llibres, perquè jugar a futbol jo doncs no m'hi acabo de veure. De moment avui ens portes aquesta història que dèiem de l'Elisabet Rovirosa. Entenem que per ella està el podi de la perruqueria mundial. És un triomf que s'ha d'exhibir amb orgull, oi?
0: Doncs sí, per l'Elisabet haver assolit aquests grans resultats al Campionat del Món suposa, com diria el tòpic, tot un orgull i satisfacció màxima. Això sí, cal fer notar que dins dels grups de races Spaniel, l'Elisabet Rovirosa sempre competeix amb un cúquer anglès, que li cedeix un criador de Girona. Però a les Filipines, en no haver cúquers anglesos, no en va trobar, va haver de llogar un cúquer americà i va competir amb un exemplar d'aquesta raça. La mateixa Elisabet Rovirosa, això sí, relativitza el triomf i ens diu que l'eufòria li va durar una setmana.
2: Però contenta dels resultats, però tampoc no m'hi capfico molt, amb això. Jo, el principal és el meu dia a dia i treballar i donar el meu servei de sempre. No és que el de les competicions és més aviat un hobby, m'ho passo molt bé, hem fet un grup molt bo i més que res anar a disfrutar i si es guanya, doncs millor, però no és algo que estic molt capficada amb les competicions. I clar, quan estàs allà tampoc no t'ho creus, però l'eufòria és com una setmana o així. Tampoc no estem pensant en això. Anem pensant en la pròxima i passant-nos-ho bé i ja està, i disfrutar el moment.
1: I una curiositat, perquè qui més qui menys associa el món de l'estètica, de la perruqueria i de l'estilisme, la creativitat, però en aquest cas, en els concursos internacionals de perruqueria canina, es premia més el seguiment de la norma.
0: Així és, Anna. És un dels fets que poden arribar a sorprendre. S'ha de seguir un estàndard de tall de pèl, una tècnica. Aquí no es premia l'exuberància creativa o les propostes trencadores i qui més s'acosta a les normes és qui guanya.
2: Ha de tenir, el que et dic, molt de pèl perquè hi hagi un canvi. El cocker americà, per exemple, el faldó arriba fins al terra, les faldilles. Llavors, clar, és el que costa de trobar perquè gent particulars no és còmode tenir un gos així perquè, clar, s'han de rentar cada setmana, s'ha d'hidratar i és un cos que no, que la gent particular pues, vol que se li talli tot aquest cabell. El gos, quan et diuen, per exemple, normalment és al matí, a les 8 i mitja són prejuicios que diuen que passa el jutge i mira el gos, te'l pentina, apunta el que hagi d'apuntar. I després, en 2 hores, tornen a passar, però el gos ja ha d'estar net i banyat abans i res, no ho sé, frotar-ho. Que amb aquestes categories i les races hi ha un llibre que et marca, hi ha un estàndard. T'has de saber l'estàndard d'aquell gos. S'ha de tallar com diu allà. No pots fer-ho el que tu vols. No, les regles són les regles. I el que més s'acosti a les regles és el que guanya.
1: Raimon, i a l'Elisabet, d'on li ve aquesta passió?
0: De ben petita tenia clar que volia dedicar-se a algun àmbit professional que tingués a veure amb els animals. L'Elisabet Rovirosa ara ja acumula una trajectòria com a perruquera canina de 21 anys. En fa 8 ara que té la perruqueria canina i no va ser fins l'any 2022 que no va començar a competir. Per dedicar-se a aquest ofici recomana paciència i no perdre la passió.
2: Parlo de mi. Jo vaig començar doncs, perquè m'agradaven els animals i volia treballar amb animals i amb gos, amb aquest. I és el que volia fer i em vaig decantar per aquí i has de tenir tant d'agradar molt als animals, paciència i és passió més que res, és passió perquè és una feina dura, és dura. Hi ha gent que els cuida molt i altra gent que, pues, no sé, pues, té molta feina o no pot. I és que s'ha de mantenir el gos, s'ha de pentinar quasi cada setmana. És que, i això, clar, com està muntada en aquest moment la vida, que no tenim temps de res, no es pot. És que... I llavors, pues, nusos i coses així. I, bueno, què te voy a contar?
1: L'Elisabet és un exponent que a Catalunya hi ha un nivell de perruqueria canina molt alt. I a què ho podem atribuir, això, Raimon?
0: La mateixa Elisabet ens indica que a l'estat espanyol, especialment a Catalunya i en altres països mediterranis, com Itàlia o França, és on el nivell és més elevat. La seva reputació de perruquera excepcional li ha comportat a l'Elisabet rebre clients d'arreu de Catalunya. Ella apunta que cada vegada hi ha més gossos a les famílies i que són tractats amb molta cura com si fossin fills.
2: Que és que ara, avui en dia, quasi tothom té gos. Hi ha gent que no té un, que té dos. I és que molta gent el trata com un fill. I és que estan a casa, estan tot el dia a casa, pugen al sofà, és diferent d'abans, que era un gos que era gos, que vivia fora, o gossos lligats. Llavors, clar, no hi havia com aquesta necessitat que el gos estigués tan net i amb bona olor, ben pentinat, perquè és que ara és que hi ha gent que els porta al coll tot el dia. Ni tant com abans ni tant com ara. El gos ha de ser gos i ha de caminar. Però és això, que ara els tenen més cuidats per això, perquè és un mes de la família i està a casa. És que nosaltres tenim com una rotació que tots els clients, la majoria, se'n van d'aquí amb cita. Si avui venen, amb cita pel mes que ve. I és una roda, ja queda tot ple.
1: Doncs estarem al cas de les properes cites internacionals de l'Elisabet en perruqueria canina. La propera és ben aviat, no?
0: Doncs sí, abans d'acabar l'any, el cap de setmana del 14 i 15 de novembre, a Anglaterra, on participarà en el Campionat d'Europa.
1: Doncs des del Rambla 54 li desitgem tota la sort del món. Raimon, i a tu, a reveure, seguim ramblejant.
0: A reveure, Anna.
3: Rambla 54 és... No sé el que és.
4: No, sí, el que has dit abans.
3: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
4: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
3: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
4: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
3: Ha quedat d'artista, aquesta.
4: Molt bona, eh?
3: Molt bona. Sí, sí, sí, sí.
5: Abans de convertir-se en una de les grans veus de l'òpera catalana, Mirna Lacambra va començar el seu camí en el món de la música. La seva primera vocació no era precisament el cant, volia estudiar piano, però durant la seva formació van descobrir que darrere d'aquella jove hi havia una veu amb possibilitats.
6: Perquè el meu pare de seguida va dir que volia que estudiés piano i vaig estudiar piano de Barcelona al conservatori i ens va matricular de piano. I a més ell em va dir, saps què, nena, t'he matriculat de cant també, perquè veig que tens ben bona veu i t'he matriculat de cant. I em va matricular de cant. Dic, ah, doncs molt bé, cantarem.
5: A partir d'aquí el cant va començar a ocupar un lloc central en la seva vida i en aquest camí hi va tenir un paper fonamental una de les seves grans mestres, Eugenia Kemedy. Kemedy va ser una figura decisiva en la seva formació vocal i també va ser la mestra d'una altra jove que amb els anys es convertiria en una de les sopranos més importants del segle XX. Estem parlant de Montserrat Caballé.
6: Vaig tenir una professora molt bona que havia vingut a cantar al Palau i el director del conservatori li va proposar de ser mestre de cant, no? Perquè la que tenien estava plena de persones que volien estudiar cant i no donaven l'abast. Per tant, vam tenir aquesta professora nova, la senyora Eugenia Kemeny, i amb ella, jo dic amb ella, vam aprendre la Montserrat i jo, perquè tota la Montserrat Caballé i jo vam prendre, totes dues vam començar al mateix temps, i ens va ensenyar aquesta gran professora que vam tenir, ens va ensenyar tot el que era poder cantar. I a partir d'això vaig descobrir que cantar era meravellós.
5: Amb aquesta formació, la Cambra va començar una carrera que la portaria als escenaris i teatres d'arreu. Però si hi ha alguna cosa que defineix la Cambra és la seva relació amb la música i, sobretot, amb la seva mare. La Cambra guarda molts bons records de la seva mare, fins i tot quan l'escoltava cantar.
7: Tenia una veu preciosa, a més ella cantava molt bé, molt bonic. I potser m'ho devia passar, no? M'ho devia... Sí, la meva mare cantava a casa, no cantava als teatres ni res de res de res, sinó que ella... I a les excursions, que feien excursions llavors, aquell temps, no? Ah, els anys 30 i tot això, i abans de tot això, ells van, es van casar el 31, i d'això, i aleshores, doncs, bé, feien unes excursions a les ermites d'aquí, l'ermita d'allà, l'altra ermita de no sé on,
8: etcètera.
7: Jo que sé.
8: Les romeries.
7: Les romeries. I ella cantava. I ella cantava sempre a les romeries. Home, perquè tenia una veu preciosa, veu.
5: Però fins i tot el seu nom té una història al darrere, una petita anècdota que ens permet conèixer la Mirna més enllà de la soprano.
7: El meu pare va començar a mirar un mapa i en el mapa va trobar un nom, que era aquest, Mirna, i que era, a més, el nom d'un riu, d'un riu de Iugoslàvia, i que vol dir persona tranquil·la.
5: Però ella mai s'ha limitat a pujar a un escenari i cantar. Amb els anys van assumint també un paper de promotora, pedagoga i impulsora cultural. A principis dels anys 80, Mirna La Cambra tenia una idea, portar l'òpera a Sabadell i fer-la créixer des de la mateixa ciutat. El 1982 naixien els Amics de l'Òpera de Sabadell, un projecte que començava amb pocs recursos, però amb una ambició enorme i que amb els anys acabaria convertint Sabadell en un dels principals punts de referència de la lírica a Catalunya. En aquell moment la Cambra ja tenia una trajectòria consolidada com a soprano, però va decidir posar bona part de la seva experiència al servei d'un projecte col·lectiu. La iniciativa va anar creixent i 5 anys després, el 1987, arribaria un altre dels grans projectes vinculats a la Cambra, l'Orquestra Simfònica del Vallès, una orquestra que naixia estretament vinculada a Sabadell i que acabaria convertint-se en una de les formacions simfòniques més importants del país. I és precisament aquesta capacitat d'impulsar projectes i de fer créixer el teixit cultural de la ciutat el que explica bona part del seu reconeixement. L'any 2019, Mirna La Cambra va ser l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Sabadell, un reconeixement que simbolitzava també el vincle que havia construït amb la ciutat després de dècades de dedicació a la cultura. La Cambra va defensar el seu compromís amb Sabadell i amb el projecte operístic que havia ajudat a construir. Perquè Mirna La Cambra no només ha volgut portar grans produccions a Sabadell, una altra de les seves obsessions ha estat formar nous cantants i donar oportunitats als joves que volien dedicar-se professionalment a l'òpera. D'aquesta voluntat en va néixer l'Escola d'Òpera de Sabadell i també el concurs de cant Mirna La Cambra. L'objectiu era clar, detectar nous talents i donar-los una oportunitat per entrar en un món tan exigent com el de la lírica. I aquesta aposta per la formació explica també una part important del seu llegat, perquè la trajectòria de Mirna La Cambra no es pot mesurar només pels escenaris on ha cantat, sinó també per les persones que han passat pels projectes que ella ha impulsat. Però per entendre la Cambra també cal apartar-se una mica de les dades, els premis i les institucions, perquè darrere de tota aquesta trajectòria hi ha una dona que també ha hagut de fer front en moments especialment complicats per al món de la cultura. Un dels més difícils va arribar amb la pandèmia. En aquell moment, Mirna La Cambra era presidenta de la Fundació Òpera Catalunya i la cultura es va trobar davant d'un escenari completament nou. Teatres tancats, aforaments limitats i la incertesa de no saber quan el públic tornaria a les sales. La Fundació va intentar mantenir l'activitat i recuperar les funcions amb totes les mesures de seguretat, però hi havia un altre problema: aconseguir que el públic perdés la por i tornés als teatres.
9: També hi ha una certa por a la gent. La gent té por de sortir, té por de traslladar-se, té por per exemple, doncs, hi han persones que no han pogut venir des de Barcelona, que tenim molts personatges que venen des de Barcelona i no han pogut venir. No han fet els possibles per fer-ho, diguem, no? Per la por. La por, només la por.
5: La por del públic era en aquell moment un dels grans obstacles per recuperar la normalitat i darrere de cada funció hi havia també l'esforç de músics, cantants i equips que intentaven mantenir viva l'activitat operística. Però fins i tot en moments difícils la cambra ha defensat sempre la importància de la música. El 2024, coincidint amb el reconeixement com a primera bàrbara de l'any de Sabadell, Mirna la Cambra passava pels micròfons del Cafè de la Ràdio i deixava una frase que resumeix perfectament aquesta manera d'entendre la seva vida.
7: Doncs per mi la música després de l'amor és el més important. Quan tenia 3 o 4 anys o 10 ni 12 no hi pensava, però sí que a mesura de que vas complint anys naturalment, doncs arribes a pensar tot això. El més important d'aquest món és l'impressió de l'amor, però no sol amor sexual, sinó l'amor en majúscules, l'amor per tothom i a més l'amor d'un estimat o d'una estimada, evidentment. I després de l'amor, el més important per mi és la música.
5: Una frase que ajuda a entendre per què, després de dècades de carrera, ha continuat vinculada a la música i a la cultura. Per a la Cambra, l'òpera no ha estat només una professió, també ha estat una eina per transmetre, formar i crear comunitat. I potser aquí és on ens trobem una de les claus per entendre la seva figura. La soprano que va actuar als grans escenaris va acabar convertint-se també en una de les grans impulsores de la cultura de la seva ciutat. El reconeixement a la seva trajectòria ha arribat des de diferents àmbits, ha rebut diverses distincions i homenatges i ha estat també pregonera de la Festa Major de Sabadell. Però més enllà dels premis i reconeixements institucionals, hi ha una altra dada que explica la seva importància, la petjada dels projectes que va posar en marxa. Els Amics de l'Òpera, l'Orquestra Simfònica del Vallès, l'Escola d'Òpera i, posteriorment, la Fundació Òpera Catalunya formen part d'un mateix ecosistema cultural que té el seu origen en bona part en aquella aposta que la Cambra va fer als anys 80 i encara avui continua reivindicant que Sabadell tingui un espai propi per a l'òpera. Després de més de 4 dècades al capdavant del projecte operístic sabadellenc, Mirna la Cambra va deixar la direcció artística de la Fundació Òpera Catalunya. Però el projecte, que va començar el 1982, continua. I potser aquest és el millor indicador del seu llegat. No només haver cantat als grans escenaris, no només haver estat una soprano reconeguda arreu, sinó haver aconseguit que una ciutat com Sabadell fes seva l'òpera. Mirna la Cambra ha dedicat bona part de la seva vida a cantar, però sobretot ha dedicat bona part de la seva vida a aconseguir que els altres també poguessin escoltar, descobrir i viure la música. I més de 40 anys després d'aquella primera aposta, la seva veu encara ressona a Sabadell.

0: Hola, Anna, sóc en Jordi, de Ràdio 010. No sé si saps que aquí al Moianès tenim un forner que va deixar el celler de Can Roca per fer pa des d'un poble de 400 habitants. Es tracta d'en Roman, un jove xef que va fer un canvi de vida a la vegada que va donar relleu a un forn que tancava perquè la seva propietària havia topat amb una intolerància al gluten que li impedia continuar treballant. Ara, no només l'estany continua tenint pa artesanal, sinó que tota la comarca en podem gaudir. Divendres he quedat amb ell perquè passi per la Rambla i ens expliqui tota la seva història i els detalls dels seus pans i sobretot dels seus croissants, Anna, que sort que té el forn al costat del monestir de Santa Maria de l'Estany, perquè de lo bons que són és un pecat que t'has de confessar després de menjar-los.
1: Puc fer una altra mil gràcies?
2: Vinga, fes-ho.
1: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local. Caem a la Rambla 54. Mil gràcies i bye bye.
3: Doncs jo, quan era petit, els meus pares em portaven a la casa dels gegants de Lleida, que és allà on es guarden tota la imatgeria festiva que hi ha a Lleida. I llavors pues, em van impressionar moltíssim els gegants. I llavors pues, vaig anar creixent i vaig voler anar a trobades i gegantades fins que el 2022...
4: Estàs escoltant Rambla 54
3: el grup
4: a Ràdio Calella.
3: Les Borges Blanques...
5: Recordeu la història de gegants de l'Eduard Ibars? És la d'una colla familiar, els gegants de l'Eduard, on hi ha el pare, la mare, l'Eduard, a qui escoltem, i la seva germana, l'Ares. En el seu cas, tenen dos gegants, el cavaller Narcís i l'Arna. L'Eduard li va explicar la seva història al Julen, de Ràdio Ponent Mollerussa, amb tanta, tanta passió que ens la van encomanar i hem decidit engegar una tournée per pobles i ciutats de Catalunya per descobrir els gegants que tenen, si en tenen, esclar. Avui fem dues parades geganteres. La primera, aix, quins nervis, a Calella. Sergi, ben tornat al Rambla 54.
6: Moltes gràcies, Anna.
5: Abans de res, deixa'm confessar que jo el tema dels gegants no el domino gaire. Potser hauria de dir que gens, tot i que de petita la meva filla també hi tenia una certa fascinació. Recordo haver-li llegit força, diverses vegades, el primer volum de 100 gegants de l'Heribert Massana. Però ara mateix em mates i no sé dir-te si els gegants de Calella hi eren o no. Qui són aquests gegants de Calella?
6: Doncs mira, els principals són en Quirze i la Minerva. Són els dos gegants que segurament tenim més presents quan pensem en els gegants de Calella. En Quirze fa gairebé 4 metres d'alçada i la Minerva una mica menys, uns 3 metres i 80. I encara que els que veiem avui són del 2002, la història d'aquesta parella comença molt abans.
5: Ah, o sigui que els que veiem ara no són els originals.
6: No, els primers Quirze i Minerva es van construir l'any 1935 i, de fet, van tenir una vida una mica complicada. El primer problema va arribar gairebé de seguida. Pesaven uns 120 quilos perquè estaven fets de guix. T'imagines portar un gegant de 120 quilos pels carrers, Anna?
5: Doncs, francament, no massa. I no m'imagino una sola persona carregant tant de pes. Jo amb el cistell del mercat dels dissabtes ja m'esgoto.
6: Doncs per això, aquell mateix any, els van tornar a fer. Aquesta vegada amb cartró pedra, perquè fossin més fàcils de portar. I després va arribar la Guerra Civil i es van donar per desapareguts. Es van tornar a construir l'any 1943, però amb els anys també se'n va perdre el rastre. Els que tenim ara són una còpia dels primers i es van estrenar l'any 2002.
5: I aquests noms, Quirze i Minerva, els han tingut sempre?
6: No, i aquesta és una curiositat que m'agrada molt. Els primers gegants de Calella no tenien nom. No va ser fins al 2002, quan es van fer els actuals, que es van batejar com a Quirze i Minerva. I els noms tenen a veure amb les dues festes majors de Calella, Sant Quirze i Santa Minerva.
5: I quan surten aquests gegants, sempre van acompanyats d'altres figures, no?
6: Sí, i n'hi ha una que és molt fàcil de reconèixer, en Mastegamosques. És aquest personatge més petit, vestit de vermell i verd, amb cascabells i un espolsador a les mans. I també, de fet, té molta història perquè ja acompanyava els primers gegants l'any 1935. També va desaparèixer durant la Guerra Civil i el que tenim ara és una reconstrucció del 2002. I una cosa curiosa, sabem que l'antic Mastegamosques movia els ulls. Ho han pogut saber gràcies a fotografies antigues i a la lletra del ballet tret dels gegants.
5: Per tant, no sempre han estat Quirze i Minerva els gegants que us representen, que representen a Calella.
6: Exacte, perquè durant molts anys els que van ocupar aquest lloc van ser en Bernat I i l'Elisenda. Es van estrenar l'any 1961 i representen un rei i una dama. I aquests tenen una curiositat. No són figures exclusives de Calella. Es van fabricar en sèrie als tallers Ingenio de Barcelona i hi ha gegants semblants en altres pobles de Catalunya. Tot i això, els Bernat i Elisenda són els que encara avui representen Calella quan van a trobades de gegants fora de la ciutat.
5: I em falta la llopa, que prèviament m'has dit que ja no sembla un gegant.
6: Mítica la llopa? No, és diferent. És una figura que representa una història molt coneguda de Calella. Segons la llegenda, uns calellencs van veure uns animals que es pensaven que eren llops, van anar a buscar-los i en van matar un, però després va aparèixer la propietària dels animals i va explicar que en realitat eren els seus gossos llop. I d'aquí ve la famosa expressió Calella la llopa. La primera llopa es va fer l'any 1982 i l'actual és del 2007. I té una cosa molt curiosa. La porten dues persones, una davant i una darrere, per fer el moviment de les quatre potes.
5: Doncs queda demostrat que darrere dels gegants de Calella hi ha bastanta més història de la que semblava d'entrada.
6: Sí, i sobretot és curiós veure que no són només unes figures que surten per festa major. Tenen gairebé un segle d'història. Han desaparegut, s'han recuperat i fins i tot hi ha llegendes de Calella que han acabat convertides en figures.
5: Sergi, moltíssimes gràcies per portar fins al Rambla 54 aquest bocinet de Calella i fins molt aviat.
6: A vosaltres.
4: Això és Rambla 54. A Domenys Ràdio.
5: T'he dit que hi havia connexions geganteres i he posat un número, he dit dues, oi? Doncs som-hi. De Calella anem fins a Sant Jaume dels Domenys. Aquesta és la màgia de la ràdio, que no ens cal rodalies i anem força més ràpid. Quan a la redacció algú parla de Domenys Ràdio, jo veig la cara de la Laia Batlle, una dona que sempre somriu i que canta molt bé. Laia, benvinguda al Rambla 54.
2: Moltíssimes gràcies, Anna, per això del que canta molt bé. Gràcies.
7: Sí, jo encara recordo que fa 4 anys la Laia ens va salvar al final d'aquella adaptació del conte de Nadal. Te'n recordes, Anna?
5: Ostres, sí. Cap de nosaltres va ser capaç d'afinar aquella cançó de tancament. Sí. Quina era?
7: La Santa Nit. Jo encara tinc malsons amb algunes versions i no diré noms.
5: Segur que jo sóc a la llista d'aquests malsons.
7: No, no.
5: Però bé, avui no venim a parlar de música, sinó de gegants, però que Sant Jaume dels Domenys aquest estiu n'heu estrenat uns de nous, oi? O hauria de dir una versió 2.0?
2: Doncs mira, Anna, són una nova versió total que, com bé deies, doncs la família gegantera ens ha crescut aquest estiu, perquè el passat mes de maig la colla de Sant Jaume dels Domenys va presentar dos nous gegants al municipi. Són dues rèpliques del flamenc i la colometa, els gegants del Papagai dels anys 80, que el Papagai és una urbanització del municipi, on fa més de 10 anys que un grup de veïns de Sant Jaume els van recuperar i que ara els tenim exposats al centre cívic just al pis de sota de l'emissora, que quan vosaltres vulgueu us convido a visitar.
5: Així doncs, ara tenim dos flamencs i dues colometes.
2: Correcte. La imatge dels nous flamenc i colometa és molt més humanitzada, envellida i, el més important, els gegants nous pesen 30 quilos menys del que pesen els vells. Una millora que des de la colla ens explicaven que els permetrà facilitar les tasques de carregar-los i fer-los ballar, ja que els gegants vells pesen al voltant d'uns 70 quilos.
5: No ha de ser fàcil fer ballar uns gegants amb aquest pes.
2: Jo no ho he provat mai i la veritat crec que tampoc ho faria, quin respecte. Però, sobretot, tinc una gran admiració pels que sí que els fan ballar. La presentació del passat 3 de maig va comptar amb l'assistència de veïns i veïnes del municipi encuriosits per veure la rèplica del flamenc i de la colometa. La festa va comptar amb un vermut, un dinar i seguit d'un vespreig a càrrec de la Sidral Brass Band.
5: Segur que l'arribada d'aquests nous gegants bé val aquesta festassa, no?
2: Sí, totalment. També es podia veure una exposició de fotos de la creació d'aquests gegants nous i altres entitats i balls folclòrics van voler acompanyar els gegants en aquesta presentació.
5: Però la vostra colla gegantera no només compta ara amb aquests quatre gegants.
2: No, no, no, no. Des d'un bon inici, la colla també compta amb alguns capgrossos i, aprofitant la presentació dels gegants, van voler-nos sorprendre, i així ho van fer. Hem estrenat un nou capgross, que és l'Aurèlia dels Arcs, una figura que simbolitza una reina que vigilava que l'aigua de l'aqueducte que tenim al municipi arribés a totes les cases. Així doncs, la família gegantera va créixer en gegants i també en capgrossos.
5: Ja veig que a Sant Jaume dels Domenys teniu entitats que treballen intensament.
2: I tant que sí, Anna. I cal dir que la cercavila de les festes majors del municipi, que en tenim unes quantes, han estat ben lluïdes gràcies a les entitats com la colla de gegants i gralles. I afegir, per acabar, que l'objectiu de la colla en un futur immediat és fer ballar els quatre gegants alhora, que seria ben bonic, però clar, falten portadors i enguany no ha pogut ser.
5: Doncs esperem que ara que pesen menys la gent s'animi a formar part d'aquesta família gegantera per poder fer-los ballar a la festa major de l'any vinent a tots. Laia, gràcies per apropar-nos la realitat gegantera de Sant Jaume dels Domenys. I abans no marxis, com que aquesta ha estat la primera vegada que ramblegem juntes, què et sembla si li expliquem a l'oient una mica més de la vostra ràdio i de tu?
2: Doncs mira, et puc explicar que sóc la Laia Batlle Urgell, que sóc de Sant Jaume dels Domenys de tota la vida i que Domenys Ràdio va néixer l'any 2009 amb la vocació de ser la ràdio del poble feta per la gent del poble. Aquest és un lema, un eslògan, podríem dir, que ens ha acompanyat durant totes les temporades. Crec que amb tots aquests anys hem treballat per ser l'altaveu del que passa al municipi i també a la comarca i que, mica en mica, aquesta emissora ha anat formant part de tots els domenyencs i domenyencs.
5: Segur que sí. Al capdavall aquest és el sentit de la ràdio local, no? Que els veïns i veïnes del municipi en qüestió doncs se la facin seva. Però avui que parlàvem de cercaviles i festes majors, un ocellet m'ha dit que tu n'has recorregut bastantes aquest estiu.
2: Ah, exactament. Estàs molt ben informada, Anna? Com a curiositat personal d'una servidora, us puc explicar que quan no em dedico al periodisme, quan no faig de periodista, em dedico a cantar en una orquestra de festa major. Concretament és l'Orquestra Rosaleda. Per aquest motiu, també crec que sóc tan fan de l'estiu i de les festes grans dels municipis catalans, perquè en primera persona veig com la gent les viu intensament.
5: Doncs, Laia, ens posem a treballar perquè un dia vinguis i ens expliquis totes les coses al voltant d'aquesta orquestra Rosaleda. Va bé?
2: Doncs em va perfectíssim, quan vosaltres vulgueu.
5: Doncs, Ivan, ara s'entén allò de la Laia cantant el Santa Nit, eh? Per cert, no guardes les altres versions, oi? Ostres, quina por.
8: Hola, Jan.
9: Hola.
8: Tens que dir-me, estàs escoltant Rambla 54.
9: Esteu empostant.
8: No, esteu escoltant.
9: Vale, perdó. Esteu Esteu escoltant Rambla 54.
4: Estàs escoltant Rambla 54 a Premià Mèdia. You can find the
5: perfect place. Tu la veies, aquesta sèrie, Ivan?
7: Doncs sí, sí, jo crec que és camp de boomers.
5: Sí, oi? Arnau, tu sí que no saps de què
10: jo
5: parlem.
10: Jo no en tinc ni idea, la veritat.
5: I això, això sí o què? Això, Arnau, sabem què
10: home,
5: és?
10: Home, això és Kylie Minogue.
5: Doncs sàpigues, has de saber que la teva estimada Kylie Minogue es va fer famosa, no per aquesta cançó, sinó per aquesta sèrie australiana boomer de Neighbours, que tenia 200 milions d'episodis i que TV3 va estar emetent durant anys i panys després de dinar.
10: O sigui que l'hauré de veure, no, aquesta sèrie? Tu me la recomanes, Anna?
5: Jo no sé si recomanar-te-la, li recomanem, Ivan, o què? Potser són molts capítols, no?
7: Jo crec que han envellit malament.
5: Han envellit malament. Doncs no cal que la vegis, només cal que sàpigues que Kylie Minogue, abans de cantant, no, sí, ens va seduir des de la petita, sí, pantalla, durant molts anys a través de TV3.
7: I Jason Donovan i Guy Pearce.
5: L'Ivan era més friqui que jo.
10: Sí, sí, no,
5: més,
10: que no, la seguíeu molt, eh?
5: No més boomer, perquè som del mateix any, eh? Però... Sí. No. I tot això avui perquè a la Rambla ens volem aturar a parlar de Neighbours, no la sèrie, sinó la traducció al català, és a dir, veïns, de veïns i veïnes de tota la vida. Gemma Palet, benvinguda al Rambla 54.
11: Hola, gràcies, Anna. Efectivament, jo avui vinc a parlar d'aquesta gent que tenim vivint al costat i que cada cop coneixem menys. I m'estreno preguntant-te, Anna, tu coneixes els teus veïns i veïnes?
5: Doncs mira, t'he de dir que ara mateix sí i força. Però això és des de que visc al barri, bueno, a la Vila de Gràcia, ara fa 5 anys. Abans a l'Eixample, després de més de 20 anys, tot just coneixia la gent de l'Escala, que érem 4 famílies literalment, i poc més.
11: Doncs abans això, pràcticament ni es preguntava com et passa ara. Ets una excepció, els veïns es coneixien, entraven a casa dels altres, s'ajudaven, i per parlar-ne d'aquest tema he anat a buscar una veïna de tota la vida, de Premià de Mar, que és la Pepita Pla, i escoltem com explicava fins a quin punt hi havia doncs tanta confiança entre els veïns i les veïnes.
5: Doncs és allò de tenim problemes tècnics, el Dalet ens està fent una mala passada, teníem aquesta veïna dient una frase molt gràfica, no recordo que tanquéssim la porta, això avui en dia seria gairebé impensable. La podem recuperar, Ivan? Sí? Vinga, som-hi.
12: I el veí i la veïna doncs eren com de família, no? Jo no me'n recordo que tanquéssim la porta. De tota manera, no la tancàvem, però si empenyies, vull dir, podies entrar, no? Tampoc oberta del tot, tampoc clar, clar. No la teníem, eh? I les teníem així, però tampoc hi pensàvem en això. Esclar, ara és tot molt diferent. Primer que a casa tens el que tens de tenir, engegues un interruptor i surt la tele i t'acompanya i estàs veient coses, i abans tot això no hi era.
5: Doncs Emma, també és molt interessant això que diu de la televisió. Abans, si volies companyia, doncs havies de buscar altres persones.
11: Exacte, totalment. I a més hi ha una altra cosa que ens explicava la Pepita, que de fet em va agradar molt. Quan arribaves a un carrer nou, eres tu qui anava a presentar-te als veïns. L'escoltem.
12: Sí, jo vaig anar a viure d'un carrer a l'altre, però esclar, llavors allà hi havia uns altres veïns i allò que anaves allà i deies, bueno, a partir d'ara estaré jo aquí, ens veurem cada dia, si necessiteu alguna cosa... Això és el primer que feies. Ara això no es fa. Sí, més no, que al matí, si allò que dèiem, que vas caminant i dius bon dia, hi ha qui et contesta i hi ha qui pensa què diu aquesta ara.
5: Doncs aquesta última frase és molt bona. Vivim bé, però potser ens hem tancat molt.
11: Sí, totalment. I fixa't que no idealitza el passat. No diu que abans tot fos millor, diu que ara tenim moltes més comoditats, però potser pel camí hem perdut aquesta necessitat dels altres.
5: I aquí segurament també hi tenen molt a veure, com amb l'educació, les pantalles i els mòbils.
11: Sí, doncs precisament, Anna, li vaig preguntar això i la Pepita no es talla gens.
12: Jo perquè no m'agrada tot això, vull dir, jo, com que no he nascut amb això, no, és que no... Tinc el mòbil perquè em truquin i per poder trucar jo, però res més, no miro ni xafarderies ni res.
11: Dóna'ns la teva opinió de les persones que viuen enganxades al mòbil. Creus que es perden alguna cosa?
12: Dona, sí, i tant. Jo penso que són uns esclaus. Només estan pensant en allò i, esclar, diu que hi ha uns jocs que també enganxen molt en els nens. I jo no sé si tinc un net que també està una mica enganxadet.
5: Contundent, eh? Uns esclaus.
11: Sí, però darrere d'això hi ha una reflexió interessant, perquè podem saber què està fent algú a l'altra punta del món i, en canvi, potser no sabem ni com es diu la persona que viu a la porta del costat de casa.
5: És ben bé així, és una mica contradictori. Estem més connectats que mai i alhora podem estar més desconnectats i més sols respecte a qui tenim físicament a prop.
11: Exacte, i per mi el moment més bonic de l'entrevista arriba quan li pregunto què recuperaria d'aquella vida de barri, perquè no parla només de saludar o deixar la porta oberta, parla d'una cosa que també hem anat perdent, que és escoltar la gent gran.
12: Primer, aquest que t'he explicat, de que donar a conèixer doncs, que estaràs allà a aquella casa i que si necessitem alguna cosa, jo necessito alguna cosa, doncs vull dir que ens puguem ajudar uns als altres... I després, doncs, no sé, mirar... Que si ets, jo abans a les iaies del meu carrer les adorava. Ara, si ets una mica gran, ja et miren així com vulguen dir... saps què vull dir? Com sí. A vegades com si fossis un zero a l'esquerra.
11: Sí.
12: Jo sóc gran i veig que jo a les iaies del carrer les adorava, tu. I el que deien i el que explicaven, jo l'escoltava allà amb picada.
5: Aquesta reflexió és tan necessària i tan bonica.
11: Totalment, a mi és el que més em va agradar, perquè al final la Pepita ens està dient que abans el coneixement també passava de persona a persona. Escoltaves aquella iaia del carrer perquè havia viscut més que tu i perquè tenia moltes coses per explicar-te.
5: I ara no, ara qualsevol dubte, doncs agafem i el consultem al mòbil.
11: Exactament, i potser la reflexió no és que haguem de tornar a viure com abans. De fet, la mateixa Pepita diu al final de l'entrevista que tampoc ens podem quedar estancats i que evolucionar és necessari, però potser podem evolucionar sense perdre-ho tot pel camí. Dir bon dia, saber qui viu al costat, preguntar a un veí si necessita alguna cosa o simplement parar-nos 5 minuts a escoltar aquella persona gran que té una història per explicar.
5: Doncs avui ja li posem deures a l'oient. Saludar un veí. Jo començo pels meus, l'Anna i el Víctor. Hola!
11: Com a mínim, i si et miren pensant què diu aquesta ara, no? Si ens coneixem de res, pensa en la Pepita Pla.
5: Ho faré, en aquesta veïna tan genial i aquestes reflexions, com dèiem, tan necessàries. I parlant de saludar-nos i de conèixer-nos, com que és el primer dia que ens parlem aquí al Rambla 54, què et sembla si li fas 5 cèntims a l'audiència de qui és Premià Media i qui ets tu?
11: Doncs sí, Premià Media és el mitjà de comunicació local de Premià de Mar. Al final és l'espai on expliquem què passa al poble, des de l'actualitat del dia a dia fins a cultura, esports o activitats, tant a la ràdio com al web i també a les xarxes socials, que ara doncs, són un mitjà molt important pel qual es difonen doncs, moltes notícies. I pel que fa a jo mateixa, sóc la Gemma Palet, sóc periodista, sóc del Maresme, fa cosa d'un any que estic treballant aquí, a Premià de Mar, i com a fet curiós, us puc explicar que, a part del periodisme, m'agrada molt l'astrologia.
5: Doncs ho apuntem. Bueno, de fet, ho apunta l'Arnau, com sempre, ja em mira esperant que li digui, Arnau, apunta. Doncs, Gemma, ja ho tindríem, ja ets veïna del Rambla. Parlem aviat, gràcies.
11: Gràcies.

0: Hola, rambleros i rambleres. Doncs una setmana més. Estic aquí amb vosaltres, el Miquel García, el vostre viticultor i persona de la terra ferma de confiança. No res, doncs aquesta setmana ha començat la lluna ascendent. Així que, mira, per tots aquests nens i nenes que han començat a estudiar fa poc, va bé pels aprenentatges. També va bé per la gent que vulgui començar a emprendre, així que, perquè és el moment que activa així la part més mental del cos. I nosaltres al camp, doncs, acabant de fer analítiques de mostrejos de camp i analítiques per veure quan acabem de veremar, perquè ja estem a les acaballes de la verema. Aquí a la terra ferma també estan a les acaballes de la recol·lecció de la fruita, que d'alguna poma, algun préssec tardà i alguna pera tardana, però això ja està de capa caiguda, ja estem acabant, i res, esperant a veure com ens donen aquests mostrillos, per a veure si podem acabar i gaudir de la festa major d'Almenar, que és el poble més bonic o dels més bonics del Segrià, diria jo, que sóc d'Almenar, i preparar-nos per la festa major, que és quasi tan important com acabar verema. Així que una abraçada de rambleros i rambleres. A gaudir!
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Els robatoris amb domicilis han baixat aquest estiu a Sant Cugat. Entre els mesos de juliol i agost, els Mossos d'Esquadra han registrat 49 casos davant dels 58 comptabilitzats durant el mateix període de l'any passat. Són 9 robatoris menys, una reducció del 15,5%. Les xifres facilitades pel cos a Cugat Mèdia contrasten amb la successió de casos que han transcendit durant les darreres setmanes, alguns concentrats en determinats barris o fins i tot en una mateixa comunitat de veïns. Episodis com els de Collfabà, Volpelleres o Can Mata, sumats a altres notícies sobre robatoris conegudes durant l'estiu, han pogut contribuir a generar una sensació d'increment de la delinqüència que, almenys pel que fa als robatoris a l'interior de domicilis, les dades no confirmen. Bernat Picornell és el tinent d'alcaldia de Seguretat.
2: Si entren a casa, doncs, òbviament, la valoració, diguem, de la seguretat sempre serà negativa. De totes maneres, estem en un bon agost. Recordem que el mes de juliol vam fer unes quantes detencions, doncs, de persones que feien robatoris interiors de domicili i, per tant, doncs, les xifres, doncs, han baixat. Estem, doncs, sobre la meitat dels robatoris interiors de domicili que vam tenir l'any passat.
1: L'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzat, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de la ciutat que apareix en aquesta primera tria. La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments de la zona estaran a disposició de tothom. A Cugat Mèdia trobareu tots els detalls de la proposta. I la biblioteca Miquel Batllori de Volpelleres ha tornat a patir goteres que han mullat llibres i han afectat una nova zona de l'espai d'adults. 2.000 euros al llibre es calculen els treballadors de l'equipament, els quals caldrà sumar els afectats aquest dilluns, encara pendents de quantificar. La denúncia coincideix amb l'anunci d'una nova jornada de vaga per part dels tècnics de biblioteques aquest divendres 18 de setembre. Més informació a Cugat Mèdia.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Parir, acompanyar i cuidar formen part d'una professió sovint poc visible, però essencial dins del sistema de salut. Avui volem conèixer de prop la feina de les llevadores i tot el que implica aquest ofici més enllà del moment del part. Per això ens acompanya la Montse Albiol Rodergas, amb qui parlarem de la seva experiència del vincle amb les dones i de com ha evolucionat aquesta professió en els darrers anys. Benvinguda, Montse. Explica'm quina diferència hi ha entre una infermera i una llevadora.
1: Una llevadora, per ser llevadora, primer aquí, a l'estat espanyol, ha de ser infermera. Vale? O sigui, tu has de fer infermeria i després especialitzar-te. Un cop has fet infermeria, passes un examen, que seria com un MIR, li diem el LLIR, llevadora interna resident, i aleshores en aquest examen, després, segons el número que treus, es calcula l'examen, abans es calculava els anys d'experiència també, ara ja no ho sé, tries on vols fer la residència. I aleshores, depèn del número que tinguis, dius, doncs puc optar a fer-la en aquest hospital o en aquest altre. I aleshores, durant 2 anys, fas la residència, i que consisteix en pràctiques i en teòrica. I els 2 anys et donen el títol de llevadora.
0: Quines serien les principals funcions de la llevadora?
1: Mira, les principals funcions de la llevadora és acompanyar la dona en tota la seva etapa reproductiva, des de que té la menstruació fins que la deixa de tenir. I aleshores, en aquesta etapa, doncs clar, acompanyem tota l'etapa més sexual i reproductiva de la dona, també els mètodes d'anticoncepció, les malalties de transmissió sexual, també doncs, si hi ha una dona que té risc de vulnerabilitat a nivell de, no, de parella, doncs també la podem ajudar i orientar. I després acompanyem l'embaràs, el part, el postpart immediat i després pues, la menopausa, tot el que envolta l'època del climateri i de la menopausa.
0: I què vol dir que la llevadora ha de tenir una mirada integral?
1: Jo ho veig com que has de valorar la dona com un tot, però jo això no només ho veig d'una llevadora, jo això ho veig de qualsevol professional de la salut, que hauríem de tenir tots una mirada integral. I en el cas d'una dona, doncs, com ha sigut la seva infància, com ha sigut criada, com s'ha gestat, com ha parit la seva mare, tot això influeix molt després en el desenvolupament de la dona. Ara, si em centro en l'embaràs, no només veure les proves físiques, no? De dir, val, l'analítica del primer trimestre et surt bé. Sí, però com et trobes, què et passa, quins símptomes tens... No? Ho veuria una mica en aquest sentit, no? De no només fixar-nos en proves, sinó més en com es troba la dona i en què necessita, quines necessitats té i ajudar-la en elles.
0: Tu m'havies comentat prèviament a aquesta entrevista, i també ho he confirmat a través d'internet, que hi ha una manca de llevadores en relació a altres països de la Unió Europea, oi? A què és degut això?
1: Aquí el que ha passat és que durant uns anys no hi va haver llevadores. Hi va haver un temps que es va tancar el Col·legi de Llevadores, va coincidir postfranquisme, i aleshores el que va passar és que no hi va haver llevadores i el relleu el van agafar una mica els obstetres. Mm-hmm. Però clar, és molt diferent la mirada de l'obstetre que la mirada de la llevadora.
0: Explica'm ben bé en què es diferencia aquesta mirada de l'obstetre i de la llevadora. Per què dius que són tan diferents?
1: Bueno, a veure, pot haver-hi un obstetre que tingui una mirada més a nivell d'integral, no? Això que parlem. Però sovint les dones són elles que t'ho diuen, no? Que van a l'obstetre i, bueno, els hi fa l'ecografia o els hi fa una visita, i aquesta visita és una mica més merament de... aspectes físics, no? Com una mica anar una mica per feina, per dir-ho d'alguna manera, que òbviament és veritat que el temps que tenim a la sanitat pública és molt limitat, eh? Però les dones sí que et diuen que quan venen amb tu amb la llevadora és com un espai més d'escolta, no? De...
0: Potser hi ha més empatia. Perquè
1: empatia,
0: com van rebre els obstetres de cop l'arribada un altre cop d'aquesta figura, si s'havien acostumat? Potser si ho has viscut amb professionals de més d'edat avançada, us han incorporat i acceptat bé o es senten una mica trepitjats?
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Però sí que és veritat que en general encara hi ha una mica aquesta jerarquia, que és, no?, a la sala de parts, doncs jo sóc l'últim responsable, l'obstetra, i la llevadora, tot i tenir autonomia, perquè aquí en tenim bastanta, a Catalunya, bueno, doncs una miqueta està com a vegades per sota de l'obstetra. Clar, un embaràs i un part de baix risc, mitjà risc, la llevadora és la professional que l'acompanya. I si hi ha alguna cosa que no va bé, tens l'obstetra que t'ajuda i que ajuda la dona, està molt bé i que, a més, hem de treballar amb equip i multidisciplinarment. Però hem de sempre tenir l'objectiu, sempre nostre, és la dona al mig de les cures. I aleshores això a vegades és el que jo crec que a nivell mèdic la medicina d'aquí ha sigut bastant de... I si no fem

0: si cal anar al quiròfan. Tot això em fa pensar una mica en el tema de la violència obstètrica, no? Quin paper jugueu les llevadores en tot això?
1: Doncs mira, a la violència obstètrica jo n'he sigut partícip, perquè jo fa 21 anys que sóc llevadora i, clar, també he evolucionat molt. Jo quan vaig fer llevadora, fer l'especialitat, t'ensenyaven a fer una episiotomia. A mi m'havien dit, agafa el nadó amb el cap a baix i els peus a dalt, i tu pensaves, però com he d'agafar el nadó amb el cap a dalt, amb el cap a baix i els peus a dalt, no? O sigui, fèiem una sèrie de pràctiques que jo les considero violentes. Rasurar, posar un enema per netejar, un enema de neteja, tot això ja per mi forma part d'aquesta violència, no? Per mi, si no hi ha informació, no hi ha permís, ja és entrar en violència, no?
0: Teníeu consignes inclús de no donar més informació del compte?
1: Sí. Sí, sí, això també ho he patit.
0: M'ho pots
1: alguna
0: explicar?
1: Alguna vegada. De dir, sí, no expliquis això perquè tampoc no és necessari que la dona sàpiga tant. O, per exemple, la típica maniobra de Christeller, que aquesta maniobra és de posar el braç, doncs alguna vegada jo recordo no haver posat el braç, però sí d'apretar una mica la panxa per ajudar l'obstetra i, bueno, fer aquest tipus de pràctiques que dius, mare meva, no? Realment vinc d'aquí i he desaprès molt. Per una banda, molt contenta.
0: Però deu ser difícil, ara que has vist totes aquestes coses, seguir, a vegades, havent d'estar al costat de companys que fan pràctiques violentes, no?
1: Dificilíssim. Entres en molt conflicte. Entres en conflicte, amb dubtes, de dir, ostres, és que potser aquí no és el meu lloc. Jo, quan ho vaig viure pitjor, realment va ser el meu primer any d'estudis de llevadora, que, de fet, hi va haver moments que ho vaig voler deixar. I el que passa és que la meva parella em deia que no, que t'ha costat molt i això és el que tu volies i ho has de continuar-ho fins al final i tal.
0: O sigui, encara no s'havia parlat mai de violència obstètrica, però tu veies des del principi que allà hi havia alguna cosa que no...
1: Que no m'agradava.
0: Ho heu parlat amb altres companyes que també han sentit això sempre?
1: Sí, amb unes quantes.
0: Perquè encara segueixin dient que som unes exagerades, no? Si les mateixes professionals ho veieu.
1: Sí, menys, però encara. És curiós, però encara.
0: Molt, i hi ha una jerarquia sobre el que és violència i el que no, quan hauria de ser com ho sent cada persona, no?
1: Sí.
0: Això ho he vist molt. És veritat que tu et poden haver fet o dit una cosa que per tu s'hagi quedat allà, perquè el més important era, doncs, tirar endavant, que el part anés bé, però un altre potser li han dit coses que objectivament són greus, les viu com a greus, i les altres dones li diguin no n'hi ha per tant. Ho decidirà ella, no? Si n'hi ha... Però dia d'avui, 2026.
1: Sí, dia d'avui, perquè jo ho he viscut amb el tema dels plans de part. És que aquesta dona mira el seu pla de part. Dius, bueno, és que l'ha fet ella, el pla de part. O sigui, et pot no agradar, però ella ha fet aquest pla de part. Això ho tinc... És recent. És una època molt sensible. Molt sensible i molt vulnerable. Si has estat embarassada, ho hauràs presenciat, no? Que és, no? I les dones t'ho diuen, no? Que tenen aquests canvis d'humor, que veus depèn d'una notícia et posa a plorar. Aleshores, jo crec que això a vegades no en som prou conscients, que l'impacte d'alguna frase, el que tu has dit, o algun gest, doncs pot fer molt mal. Pot fer molt mal, i jo sóc conscient alguna vegada d'haver fet alguna cosa i després demanar perdó. Jo penso que és important reconèixer-ho, demanar perdó i reparar-ho. Això penso que seria l'ideal, sempre.
0: M'agradaria que m'expliquessis tu, a dia d'avui, que has passat per moltes fases, però a dia d'avui, professionalment, com et descriuries?
1: A dia d'avui em descriuria com a llevadora especialitzada amb maternitat, part i criança, i que tinc molta experiència i devoció

0: diria, també, amb teràpies naturals. Bueno, soc reflexòloga podal i em vaig formar amb una de les pioneres aquí a Espanya, que és l'Àngeles Hinojosa, i després em vaig especialitzar també en embaràs i part, i també m'agrada molt l'aromateràpia, i ara vaig començar a aprendre'n en la pandèmia, i aleshores ara també l'aplico molt, i intento també anar-me formant, i la meva idea és formar-me encara una miqueta més, i aleshores tinc també la formació de Rebozo,
1: sí,
0: que la vaig fer amb la Lina, Valdivia, i tinc una miqueta de nocions d'acupuntura, i realitzo la moxibustió, bueno, totes aquestes teràpies a mi diria que m'apassionen, i aleshores pues, tot el que t'apassiona també ho fas ben fet.
1: Entenc que moltes d'aquestes coses es fan quan comença el treball de part, no? Bé, quan comencen les contraccions. Ho vas combinant tot o què prefereixen, per curiositat, les dones? Quina tècnica les ajuda més a portar bé tot aquest treball?
0: Mira, la reflexologia podal ajuda molt en l'embaràs i en el moment de l'inici de part, perquè relaxa molt. I aleshores moltes dones et diuen això, que els hi ha anat molt bé per relaxar, i algun punt en concret doncs, per ajudar més en el part. El Rebozo també el faig bastant en l'embaràs, per ajudar a alliberar tensions, a col·locar millor el nadó, i en el part també l'utilitzo bastant. És a dir, Rebozo, aromateràpia, això s'utilitza bastant en el part, i la moxibustió la utilitzo molt també per ajudar a escalfar l'úter en el final de l'embaràs, i també per ajudar quan un bebè és tan cefàlica a que giri.
1: Sé que has estat treballant un temps al Centre de Naixements Laietània. De fet, ets una de les impulsores, no?, del projecte.
0: Jo vaig entrar a treballar a Laietània, a Can Ruti, el juliol del 2021, i vam entrar doncs, bastantes llevadores, com que era el principi de tot del projecte que el va impulsar la Lucía Alcaraz Vidal. Havíem d'estar bastant disposades a fer guàrdies extres. Vaig també estar col·laborant a l'Hospital Can Ruti, o sigui, fent guàrdies a Can Ruti, i va ser... Bueno, hi vaig posar molta il·lusió, molta motivació i moltes ganes, i estic molt contenta d'haver-hi treballat, perquè va valdre la pena. O sigui, vaig estar gairebé 3 anys.
1: Són importants aquests espais per les dones, consideres?
0: Són superimportants. O sigui, clar, una de les coses que a mi m'agradaria és tornar a treballar en un centre de naixements, i m'agradaria molt que es pogués fer a l'hospital on faig alguna guàrdia, i a qualsevol hospital, perquè això està basat en el Birth Center anglès, que això ens porta molts anys d'avantatge, en el que la dona en Anglaterra pot triar i pot dir: jo vull parir en un Birth Center, si pot, per les condicions del seu embaràs, o jo vull parir a l'hospital, o jo vull parir a casa.
1: També s'ha acompanyat parts de casa?
0: També he acompanyat i acompanyo algun part a casa.
1: És segur el part a casa? Deixem-ho clar, aviam.
0: És segur sempre i quan estigui planificat, sigui un embaràs de baix i mitjà risc, i seguint la guia del part a casa, que fa molt poquet que ha sortit la nova guia elaborada per les llevadores d'Alpac. Jo pertany a l'Associació de Llevadores del Part de Catalunya, i en aquesta associació hi ha un grup de llevadores que van elaborar fa molts anys una guia, i ara fa molt poquet que l'han actualitzat, i això es pot trobar per internet.
1: I per què creus que desperta tantes emocions aquest concepte de parir a casa per gent que mai prendran aquesta opció ni ningú els obligarà a fer-ho? Per què s'enfada tant la gent amb el part a casa?
0: Jo crec que ara s'enfaden menys, crec.
1: Ah, mira.
0: Sí, jo crec que hi ha hagut un canvi, Perquè abans tu deies vull parir a casa i et deien si estaves boja. Jo crec que ara això existeix menys, o sigui, hi ha com més acceptació de que una dona pugui parir a casa, i això també ha sigut, jo crec, gràcies als centres de naixements. Mm-hmm. Perquè als centres de naixements i a donar-li aquesta prioritat a la dona de que ella estigui al centre de les cures i pugui decidir on vol parir. I ara, bueno, hi ha menys aquesta visió negativa, tot i que encara parles amb dones, amb gent, que segueix tenint-li por, no? Aleshores, quan tu expliques que no, que el part a casa és planificat, acompanyat per una llevadora, això també és important, perquè la llevadora és la que té les competències per atendre un part. I si hi ha alguna complicació, saber-la detectar a temps i saber fer un trasllat. O sigui, mm-hmm. Això també deixem-ho molt, molt clar i molt important, no? Que és la llevadora la professional que acompanya. I penso que encara hi ha aquesta por i, com dius tu, doncs que desperta aquestes emocions, suposo, no? Perquè, per exemple, amb la gent més gran, no? Els pares i així, ells venen d'una època en la que si abans les seves àvies parien a casa, o alguna de les nostres mares, depèn de l'edat, paria a casa, sabem també que hi havia més morbimortalitat, no? Mm. Però perquè també hi havia menys eines, menys medicació, menys auscultació, o sigui, tot això també és molt important.
1: Quin tipus de persona consideres que pot ser una llevadora? O sigui, quines qualitats són imprescindibles? Què teniu en comú?
0: L'empatia, la sensibilitat, el respecte, el voler ajudar a l'altre. No sé, per mi potser aquestes serien les més importants. I l'entrega, no? Perquè també és una professió molt entregada, eh? Ho dic perquè, clar, jo, per exemple, rebo whatsapps a tota hora. I em costa molt tallar, no? Si m'escriu una mare per un problema de lactància, no puc obviar i l'ajudo, no? Aleshores, a vegades sí que és veritat que és que ser llevadora jo crec que és una manera també de viure. I aleshores és difícil com la gent del nostre voltant entendre això, no? A vegades ara parlo per família, amics, que estiguis a vegades molt connectada en aquest sentit, no? I ho deixis tot per atendre.
1: Molt bé, doncs Montse, moltíssimes gràcies. Ens has explicat molt, sé que has fet moltíssimes coses més, però en algun punt ho hem de deixar.
0: Sí, sí, i tant.
1: Que vagi molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per l'entrevista.

0: Nadal és època de reunions al voltant de la taula amb la família, àpats especials carregats de tradició i també de molta feina. Hi ha qui gaudeix invertint temps a la cuina, altres opten per anar al restaurant, però també hi ha qui tria un càtering. A Sant Cugat parlar de càtering i tradició és parlar de Teca Sàbat amb 50 anys d'experiència en el sector, assortint les nostres taules per aquestes festes. I per parlar precisament d'això hem convidat la Maria López, que és directora segona generació ja de Teca Sàbat. Maria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, per aquestes dates, la tradició a taula es manté en aquests temps que porteu?
1: Sí.
0: Durant aquests 50 anys, aquesta tradició s'ha mantingut, han canviat els gustos, com ha anat evolucionant?
1: Doncs jo penso que la tradició està mantingudíssima, perquè quan arriba Nadal tothom s'ajunta segur al voltant de la taula, i els gustos sí que han variat molt, perquè fa 50 anys, per exemple, vaig tenir l'oportunitat de trobar la primera carta de Nadal, perquè precisament vam obrir l'any 75, al novembre, amb la campanya de Nadal, i aleshores et dones compte que aleshores hi havia molts plats de carn, que eren moltes aves, les aus, que ara ja han entrat com en... que no es consumeixen tant. Pollarda, faisà, perdius, l'ànec... Potser el que més ha quedat i es manté seria
0: l'ànec,
1: no?
0: Sí.
1: Però tampoc no és allò que la gent sigui el que més li agrada. Per contra, han entrat plats nous que venen... fusionats, no?, d'altres cultures, com podria ser el tartar de salmó, que ara està a totes les taules, amb moltes cartes de molts restaurants, combinat amb l'alvocat, que també és un ingredient que fa 50 anys no estaria a la carta de Nadal ni gairebé a les nostres cases, no? I ara, el tartar de salmó combinat amb l'alvocat és un producte que ha fet que el salmó també estigui molt més present que abans, no? Així que sí, canvis de gustos molts. Però el que estaria consolidat i ja fa 50 anys estava a la carta serien els canelons de carn.
0: Home,
1: aquest...
0: el plat favorit dels catalans, no?
1: Sí.
0: Segons
1: s'ha
0: publicat recentment, els canelons.
1: Sí.
0: I m'imagino que la sopa de galets o l'escudella i tot això encara també, no?
1: Sí, molt, molt. De fet, aquí també al llarg dels anys es va fer una evolució amb el tema de l'escudella, perquè l'escudella i la cardolla és un plat típic català, contundent, complet, i que també dona molta feina, perquè té moltíssims ingredients. Aleshores, dona molta feina per fer-lo la cuina també a les cases,
0: sí,
1: no? Llavors, nosaltres el fem, l'oferim només el dia de Nadal, l'escudella i la cardolla completa. Però per tal que els clients poguessin gaudir de la sopa d'escudella durant tot el Nadal, ja fa uns 5 o 6 anys vam introduir la sopa de galets amb el galet farcit de pilota. Així pots tenir la sopa tot el Nadal, que si dius el dia 31 jo vull una sopeta, doncs endavant, no? Però l'escudella i la cardolla s'hauria quedat pel dia 25, Nadal.
0: Mm. De les opcions que comentava al principi, és a dir, dels que inverteixen temps a la cuina perquè els
1: sí.
0: agrada, dels que prefereixen anar al restaurant perquè els serveixin, i la que oferiu vosaltres, el catering, quin percentatge diries que opten precisament per encarregar aquests àpats?
1: No sé si arribaria a encertar un percentatge. El que sí que potser després de tants Nadals i de tants clients que passen, ens trobem a vegades que la fórmula i aquí varia. I aquí un any van de restaurant, l'any següent diuen no, aquest any ja vam anar l'any passat de restaurant, aquest any ho volem fer a casa, a calefacció, més calentonets... hi ha una certa varietat al llarg dels anys. Marca també molt la família, a vegades hi ha coses, events familiars que diuen, aprofitem i anem tots al restaurant perquè la iaia no cuini, no? Potser l'any següent la fórmula és una altra.
0: Depenent una mica de les circumstàncies de cada família i cada moment, no?
1: Sí, jo penso que sí, que ens trobem clients que potser hi ha un any que hi són, l'altre han anat al restaurant i l'altre tornen a venir i això també està guai, perquè estan sempre.
0: Mm. Per vosaltres són dies de molta feina, de feina extra. Mm. Quines són les dates en què diries que teniu més comandes?
1: Les nostres comandes es concentren a partir del dia 22, perquè hi ha famílies que marxen fora i ens trobem cada vegada més, també. Segurament fa 50 anys això no passava, però ara hi ha famílies que marxen a passar el Nadal potser a casa d'un altre familiar o a una segona residència i doncs s'enduen ja el menjar moltes vegades el dia 22 o 23. I a partir d'aquí ja és plats de Nadal pràcticament tota la venda. Després també hi ha dies que el client ve i diu, bueno, si no són les festes assenyalades, es venen altres productes que també tenim a la botiga, de dir, bueno, avui no fem plat de Nadal perquè encara ens queda Sant Esteve, o avui no fem plat de Nadal perquè encara queda Reis. I doncs venem els productes habituals de la casa, però a la concentració és a partir del dia 22 de desembre.
0: Quan comencen a fer-vos els encàrrecs i fins quan hi ha temps?
1: Les comandes les comencen a fer a partir del 15 de novembre, ja quan passa tots
0: Sants. Sí, que ja teniu comandes.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, hi ha gent
0: previsora
1: i ens va superbé, perquè clar, nosaltres per fer les comandes a proveïdors i després que tinguem sempre de tot perquè no s'acabi una referència, ens va molt bé l'anticipació. Sempre els diem als clients que el límit o el dia màxim que ens aniria bé nosaltres és el 20 de desembre, perquè aleshores ja el 22 ja estem servint pràcticament. No sempre ho aconseguim, però nosaltres ho demanem, així que quan abans sempre millor, per suposat.
0: Vosaltres teniu ara mateix dos punts de venda, Ribatallada i Collfabà?
1: Sí, efectivament.
0: Per als qui no facin encàrrec i facin tard, tu creus que si s'acosten un dels dies de festa poden trobar una solució d'última hora?
1: Sí, solució d'última hora segur. El plat que ells els hi hagués vingut de gust en aquell moment, aquest és el que potser no podem garantir. Però plats per tots n'hi ha, seguríssim.
0: Uh-huh. Et sembla que fem una mica un repàs d'aquesta carta que teniu per Nadal? I el que no pot faltar, perquè a més és una època en què, sí, els àpats són fabulosos, no? Sí. Fan unes pintes extraordinàries, però hi ha una cosa que no pot faltar normalment, que són els aperitius.
1: Sí.
0: És una època d'aperitius, no? Sí. De picar,
1: I jo penso que també ha anat a més, això, no? Ens hem acostumat al picar d'abans o al picar de l'aperitiu, no? Tenim integrat que abans que parlàvem dels costums, no? Al llarg d'aquests 50 anys, probablement tampoc era així, no? Fa 50 anys, però sí, sí, els aperitius s'han afegit. Nosaltres tenim el nostre producte... Bueno, és difícil a vegades posar l'estrella. És difícil posar-la, però ja l'hi he posat. Que seria el Luxe Box de minicanapés. El que tenim, el primer de la primera línia de la nostra carta, perquè és el minicanapé posat en una capsa... Ens vam inspirar una mica en el moment que vam idear aquesta capsa amb les capses de bombons.
0: Sí.
1: I és una capsa tipus de bombons, però amb el minicanapé. I això, en general, li agrada molt a tothom, és vistós, és bonic, és atractiu, fa festa. Que, sí. que altres dies de la setmana això dius, què fem amb això ara? Però aquell dia a tothom li agrada.
0: O sigui, els canapés serien... Sí,
1: sí.
0: Serien sí. L'estrella. Però és que teníeu moltes altres opcions.
1: Sí, tenim les nostres coques salades, que durant l'any aquestes la gent ja és molt consumidora d'aquest producte, que seria el producte estrella també, però de l'any. I aquí hi ha la coca de salmó fumat, que aquesta també és molt festiva, i després les nostres habituals de verdures, la carbassó i la d'anxoves. Especial també per aquestes dates es fan unes capsetes, que li diem broquetes box, que són capses de porten 6 broquetes cada capsa. I hi ha la de tomàquet xerri mozzarella pensada per la gent vegetariana, perquè... No hi ha moltes opcions, però intentem que hi hagi alguna. Sí. Després hi hauria la de llagustí i la broqueta de tataki de tonyina, que seria una d'aquestes incorporacions que parlàvem, no? De la cuina fusionada a dia d'avui. No? Després hi hauria tot el tema de les croquetes, un must també d'aquests dies, perquè hi ha nens les a totes les taules,
0: sí,
1: també.
0: Sí, croquetes és un mos que tothom li ve de gust, no?
1: Sí, sí. I per destacar també, bueno, s'han afegit dues barquetes, són dos envasos de barqueta de bambú amb guacamole amb nachos, que també seria una incorporació de la nova fusió de cuina, i l'amanida de marisc, que és una amanida que fem habitualment, que sempre està a la nostra botiga, però posar aquesta manera per també fer-ho més, un aperitiu més vistós, no?
0: Mhm. Després veig que teniu una selecció gourmet, que, a veure, hi ha alguns productes dels que veig en aquesta llista, que això tampoc no falta.
1: No.
0: Un micuí o uns patés...
1: Clar, nosaltres, al tenir les botigues amb producte gourmet, són productes que també podem oferir per completar totes aquestes taules d'aperitius. D'aquí, d'aquesta secció, podríem destacar el foie mi-cuit de la casa, que el fem nosaltres.
0: Ah, sí?
1: Aquest és fet a la nostra cuina. I és el mateix foie, doncs, que porta, per exemple, el canapé de foie, que està en una altra capsa que fem també de canapés. Uh-huh. O sigui que tenim com dues opcions de capses per canapés.
0: Maria, continuem a taula i ara sí. Anem als plats, els vale. Principals. Hem parlat de la sopa de Nadal, de l'escudella, la cardolla, tot això, i els canelons. Però els canelons, hi ha els tradicionals, però s'han afegit gustos.
1: Sí.
0: No?
1: Sí, s'han afegit gustos. Hem afegit els canelons de peix, marisc i rap, i tenen molta... El client que és d'aquest canaló és superfan. O sigui, hi ha un pare del col·le que me'l trobo sempre i diu, aquells canelons, Maria, i ell sempre és del de peix. Després s'han afegit també els d'espinacs i ceps, pensant en una opció també vegetariana, evitant el peix i la carn, perquè també puguin... Si tothom fa canelonada, no? Pues que hi hagin de carn i d'espinacs pels que no mengen carn, i aquests es mantenen sempre, també, per man de la mà, vaja. I hem afegit també la carta, que no els produïm nosaltres, però nosaltres a les nostres botigues podem vendre canelons de carn aptes per celíacs.
0: Uh-huh.
1: Perquè com que també hi ha, en una taula de 20 pot haver algú que el necessiti, doncs bueno, la nostra botiga ja pugui sortir amb els canelons per tothom, no? Però aquests no els produïm nosaltres.
0: Ja ha quedat clar.
1: Vale.
0: I després tindríem els plats, diríem, amb presència, no?
1: Mm-hmm.
0: El capó, el pollastre farcit... El peix no sé si té tanta sortida en aquesta època.
1: No, el peix potser ha anat un palet ha fet algun pas enrere. No sé,
0: ben bé, perquè també... O segurament es reserva més per Cap d'Any, no?
1: Pot ser.
0: Pensant
1: pot
0: una
1: ser.
0: Mica en el marisc...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, és cert que el marisc a Cap d'Any té més sortida. Nosaltres mantenim la cua de rap amb suquet, amb gambot i patates, també un plat amb el suquet, també molt català,
0: sí.
1: Que té, la cua de rap ha estat sempre, l'hem posat de diferents maneres, últimament ja mantenim aquesta perquè està molt bona, i sí, és el plat de peix principal que ha quedat. També penso que el peix, bueno, ens ha passat una mica amb tot, no? Però és una matèria prima que en el preu...
0: S'han carit.
1: Un palet, no? I doncs, bueno, abans oferíem dos, hem preferit oferir-ne un, I que sigui aquest.
0: I ara que parlàvem de preus i de l'encariment, això es nota, no?
1: Sí.
0: Tota aquesta pujada, sobretot dels aliments frescos...
1: Sí, carn i peix. I
0: al final impacten, no? Al final de la cadena.
1: Molt. Nosaltres anem sempre a la cua dels increments per dir alguna cosa, perquè ja nosaltres comencem a parlar amb els proveïdors al mes d'octubre i de més, i ja anem veient els increments. Intentem contenir al màxim i reproduir just el que ens hagin reproduït a nosaltres, vull dir, mantenir-lo. Però a dia d'avui la matèria prima és bona, però és que ara, bueno, jo penso que els clients i tots ens ho trobem una mica quan anem al mercat a fer la compra, no? Que prenem consciència i diem, ostres, i clar, doncs a nosaltres ens passa el mateix.
0: Mm-hmm. Doncs Teca Sàbat, que porta 50 anys servint les nostres taules, ja sabeu que us donarà un cop de mà per sí. Aquestes festes, si és que voleu estar una miqueta més tranquils, que us preparin el dinar, però us voleu quedar a casa. A Ribatallada i a Collfabà trobareu els seus dos establiments. Maria López, moltíssimes gràcies.
1: A tu, Carme.
0: I que tingueu unes bones festes.
1: Igualment. Gràcies.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: Continguts en xarxa.

0: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. L'escena que acabem d'escoltar pertany a la pel·lícula canadenca Nadal Negre, que van protagonitzar Olivia Hussey, Keir Dullea, el capità Bowman de 2001, l'Odissea de l'Espai, i Margot Kidder, la Lois Lane de Superman. A veure, no és que Nadal Negre fos una pel·lícula important, però forma part de la filmografia de l'actriu Olivia Hussey, i és a ella a qui avui dediquem aquest Cinema a la Xarxa a motiu de la seva mort el 27 de desembre passat, a l'edat de 73 anys. Olivia Hussey havia nascut a Buenos Aires, perquè el seu pare era argentí, però la seva vida i la seva carrera es van desenvolupar a Anglaterra. Era, en definitiva, una actriu plenament anglesa. Va ser a Londres on va cursar els seus estudis d'art dramàtic i on va debutar a la televisió i al cinema. La seva primera aparició al cinema la va fer quan tenia 14 anys al costat de Maureen O'Hara i Rossano Brazzi a La batalla de la Villa Fiorita, la darrera pel·lícula que va dirigir Delmer Daves. I aquell mateix any, fent un paper molt petit, va rodar Febre de Copa, un film sobre el món del futbol, tenint com a companya a Susan George, una altra actriu jove anglesa, que posteriorment es faria famosa en Gossos de Palla, de Sam Peckinpah. En el cas d'Olivia Hussey, la seva carrera fa un tomb espectacular tres anys després, el 1968, quan Franco Zeffirelli l'escull per interpretar el paper de Julieta Capulet en la seva adaptació cinematogràfica de Romeo i Julieta, de Shakespeare. Aquesta és la famosa escena del balcó.
1: Julieta, por esa bendita luna, yo te juro que...
2: No jures por la luna, por la inconstante luna, que cada mes cambia al girar en su órbita. No sea que tu amor resulte tan variable.
1: ¿Por qué jurar, entonces?
2: No jures por nada. O en todo caso, jura por tu persona, ya que tú eres el dios al que idolatro. Y yo te creeré.
1: Por el profundo amor de mi corazón, te juro que, oh Julieta...

0: saludado aún.
1: ¿Querías quitármelo? ¿Con qué objeto, mi vida?
0: Para ser generosa y volver a dártelo.
2: L'escena del balcó de Romeo i Julieta que van interpretar Leonard Whiting i Olivia Hussey quan tenien 17 i 16 anys, respectivament. La pel·lícula els va llançar a la fama mundialment i tot apuntava a un futur esplendorós. Però, com passa sovint, les expectatives no es compleixen o es compleixen a la baixa. En el cas de Leonard Whiting, molt a la baixa, ja que va fer poques pel·lícules i la majoria sense suc ni bruc. I en el cas d'Olivia Hussey, la cosa va ser millor pel que fa a activitat, però força minsa pel que fa a qualitat. Perquè ens fem una idea, repassem alguns dels títols. Tots els sorolls correctes, inspirat en un afer extramatrimonial del director Nicholas Roeg amb una menor d'edat. Un estiu per matar, un film d'acció de l'espanyol Antoni Sassi Sasmendi. Mort al Nil, basat en una novel·la d'Agatha Christie que tenia com a màxim atractiu el conjunt d'estrelles reunides, des de Peter Ustinov, com a protagonista, fins a Mia Farrow, David Niven, Betty Davis, Maggie Smith, Angela Lansbury, Jane Birkin i, esclar, Olivia Hussey, la més jove de tots, amb 27 anys. Una pel·lícula que sobre el paper prometia ser interessant va ser Horitzó perdut, basada en el llibre de James Hilton que ja havia estat portat a la pantalla el 1937 per Frank Capra amb Ronald Colman i que se centra en els supervivents d'un avió que s'estavella a l'Himàlaia i són portats al Shangri-La, on viuen els lames i on la gent sembla gaudir de la joventut eterna.
3: Oye, ¿me creerás si te demuestro que no es así? Te darás cuenta de que, si tengo razón sobre María, probablemente la tenga sobre el resto.
4: Moriré si tengo que quedarme aquí sola. George prometió que no me abandonaría. Si no fuera por mí, nunca os iríais. Fui yo la que sobornó a los porteadores. El gran lama les había prohibido que se llevaran de aquí a nadie.
3: Es cierto. Estuve con ella. Solo aceptaron porque él ha muerto.
5: Pero no tienes miedo a irte. Ya sabes lo que te pasará si te vas.
4: ¿A mí? Supongo que Chan le dijo que yo era vieja. Eso es parte del mito de Shangri-La. Chan se lo dijo, ¿verdad?
3: Sí.
4: Míreme, señor Conway. ¿Le parezco una anciana? ¿Es esta la piel de una anciana? ¿Son estos los ojos de una anciana? ¿Y mi corazón? ¿Alberga los deseos de una anciana? ¿Puede usted creer que llevo aquí 80 años?
3: Ella también fue secuestrada. Llegó aquí hace solo 2 años.
5: Pues no lo creo, no puedo. Ella miente. Tú mientes, todas tus palabras son falsas. Vamos, admítelo.
4: ¿Qué razón tendría para mentir? Oiga, señor Conway, es probable que no sobrevivamos a ese terrible viaje. Pero prefiero irme con George y morir en la nieve que quedarme aquí un solo minuto más.
5: ¿Por qué me han contado esa historia?
3: Te necesitan. Sally y los otros ya han hallado el modo de ser útiles. Pero eres tú el que buscaban. Y tenían que convencerte. Pero este no es tu sitio. Ya te habrás dado cuenta.
5: ¿Estás diciendo la verdad?
4: Tengo 20 años y llegué aquí hace tan solo 2.
2: Aquest remake d'Horitzó perdut estava interpretat per Olivia Hussey i Peter Finch, Lee Fullman, Sally Kellerman, George Kennedy, Michael York, John Gielgud i Charles Boyer. No es pot dir que gaudís d'una gran acollida. Va tenir un cost de 6 milions de dòlars i en va recaptar menys de 4, però amb el pas del temps, molts cinèfils l'han redescobert i s'ha convertit en un petit film de culte. Com deia abans, Olivia Hussey no va tenir una carrera molt afortunada perquè mai li van oferir un paper destacat en una pel·lícula d'alta qualitat o de gran repercussió. En una seqüela de Psicosi, la número 4, li van donar el paper de la mare del personatge que havia consagrat Anthony Perkins. És a dir, molta xavalla i poc contingut, amb l'agreujant que a partir del moment que va fer 40 anys, la importància dels papers a interpretar també davallava. Només hi va haver alguna petita excepció, com Island Prey, en què encarnava una dona casada que tanca la seva aventura amb un altre home, però ell no s'hi conforma, o Suïcidi Social, del 2015, que va ser la del seu comiat. Es dona la circumstància que justament aquí, en un thriller inspirat en Els amants de Verona, Olivier Hussey es va retrobar amb Leonard Whiting, el seu company Romeo i Julieta, 47 anys després, 47. Aquí ella feia de mare de Julieta i Leonard Whiting feia de pare. I pel que fa a la vida personal d'Olivier Hussey, quan tenia 17 anys va patir violència masclista per part del seu xicot d'aleshores, l'actor Christopher Jones. Ella havia tancat la relació, però ell es va presentar un dia a casa seva, la mateixa casa on havien viscut Roman Polanski i Sharon Tate, per cert, i la va violar. La va deixar embarassada i posteriorment va avortar. Després ella es va casar amb un fill de Dean Martin, el cantant i actor Dean Paul Martin, que va morir molt jove en un accident d'aviació. I l'any 2022, Olivia i Leonard Whiting van demandar la Paramount acusant-la d'explotació i assetjament sexual per haver-los obligat a despullar-se en una escena malgrat que eren menors d'edat, a la pel·lícula Romeo i Julieta. Franco Cefirelli els havia dit que portarien roba color carn, però al darrer moment els va dir que es notava massa i que calia que estiguessin nus. Per aquest fet, Olivia i Whiting demanaven 500 milions de dòlars, però el 2023 el Tribunal Superior de Los Angeles va desestimar el cas. A Olivia Hussey li van detectar un càncer de mama l'any 2008, es va sotmetre a una doble mastectomia i el va superar. Però el 2017 es va revifar i ja cap tractament va servir per salvar-li la vida. Tenia 73 anys quan va morir el 27 de desembre passat. Nosaltres, per tancar aquest Cinema a la Xarxa, que ha tingut Roc Casas a les vies de so, li direm adeu amb la cançó de la banda sonora de Romeo i Julieta, la pel·lícula que la va fer famosa. Leonard Whiting, el seu Romeo a la ficció, li va dedicar aquestes paraules al dia de la seva mort. Descansa ara, la meva vella Julieta. Cap injustícia ja no et pot fer mal. El món recordarà sempre la teva bellesa per dins i per fora. Fins la setmana vinent, amics.

0: Sabies que...
1: Hi ha un mineral que es pot doblegar amb les mans sense trencar-se. Es tracta de l'itacolomite, una roca extremadament rara descoberta inicialment al Brasil i també localitzada en alguns altres indrets del món. A diferència de la immensa majoria de les roques, que són rígides i es fracturen si les forces massa, l'itacolomita és flexible quan es talla en làmines fines. Si n'agafes una peça allargada pels extrems, es corba lleugerament sota el seu propi pes i recupera la forma original quan deixes d'exercir-hi força. Durant molts anys, aquest comportament va desconcertar els geòlegs. Avui es creu que la seva flexibilitat es deu a una combinació molt particular de grans quars encaixats entre si i de petits espais microscòpics entre els cristalls. Aquesta estructura permet un moviment mínim dels grans sense que la roca es trenqui. És important destacar que no es tracta d'una roca tova ni gomosa. Continua sent principalment quars, un mineral força dur. El que canvia és la manera en com està organitzada la seva estructura interna.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Grans poetes, musicats per grans cantants. De poemes i cançons, amb Jaume Escala.
2: Miguel Labordeta va ser poeta, germà del cantant José Antonio Labordeta. Es va llicenciar en Història i va escriure entre 1946 i 1947 el seu primer llibre de poemes, Sumido. La majoria dels poemes del llibre va ser composta durant la seva estada a Madrid per recopilar documentació que ajudés en la seva tesi doctoral. Labordeta va saber moure's en els cercles literaris del moment i va forjar bones relacions amb autors com Gabriel Celaya, Vicente Alexandre, Antonio Buero Vallejo, Eduardo Cote o José Río, entre d'altres. Escoltarem el poema, primer recitat, i després musicat, interpretat, com hem dit abans, per el qui va ser el seu germà, José Antonio Labordeta.
3: La voz del poeta. En lo alto del faro, viendo ir y venir a las pobres gentes en sus navegaciones de un día. En lo alto del faro, contemplando el abismo de las criaturas y el vértigo de los astros. En lo alto del faro, escuchando llegar a los rostros futuros y oyendo en lo hondo de las aguas las voces de los muertos. En lo alto del faro, amando, sabiendo que el amor es un fracaso, y cantando, sabiendo que su canto no ha de ser comprendido. Vestirse, alimentarse, ganarse el pan de cada día, discutir de las cosas banales, endomingarse como cada cual, y hacer el amor a una dulce estudiante como cualquier empleado de banca. Y sin embargo, velar largamente el duelo, oír en los silencios el ritmo pavoroso de los tiempos, acariciar la marea de las edades inmensas, rompiéndose en quejidos y maravillosas melodías contra el humilde corazón infortunado. En lo alto del faro. En lo alto del faro, mientras todos se emborrachan en los festines o corroen su envidia en las duras jornadas de trabajo. ¿O acaso buscan sus puñales secretos para degollar al niño desconsolado que ellos fueron? La mirada rauda de visiones persigue el rumbo en intemperie desconsolada y altiva de los navíos futuros. Y preguntar a la sangre el porqué del olvido e indagar las primaveras que nacen del sollozo terrestre y la melancolía que hila el atardecer solitario de los cielos, acariciándolo todo, destruyéndolo todo.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
5: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
6: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
4: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis hi ha introduït. També quin judici crític fa del resultat. D'aquesta manera, explica, es poden valorar decisions i aportacions que sí que ha fet l'alumne. Martínez demana que aquesta transformació s'acompanyi de més formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el Pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'AMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'AMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colles seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentats al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis ha introduït. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments, així com Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari. I ara donem un cop d'ull a l'agenda de Cugat Mèdia. Pel que fa a l'acte destacat aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició La ciutat que m'habita, de Paco Minuesa, a la sala capitular del claustre del monestir. L'acte estarà presidit pel mateix artista, Paco Minuesa, i per Imma Puello. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: La música i les seves històries, cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
3: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis hi ha introduït. També quin judici crític fa del resultat. D'aquesta manera, explica, es poden valorar decisions i aportacions que sí que ha fet l'alumne. Martínez demana que aquesta transformació s'acompanyi de més formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el Pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'EMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'EMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colles seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i, en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentats al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis ha introduït. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments, així com Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari. I ara donem un cop d'ull a l'agenda de Cugat Mèdia. Pel que fa a l'acte destacat aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició La ciutat que m'habita, de Paco Minuesa, a la sala capitular del claustre del monestir. L'acte estarà presidit pel mateix artista, Paco Minuesa, i per Imma Puello. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat. El meu son.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis hi ha introduït. També quin judici crític fa del resultat. D'aquesta manera, explica, es poden valorar decisions i aportacions que sí que ha fet l'alumne. Martínez demana que aquesta transformació s'acompanyi de més formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el Pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
3: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'MD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'AMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'AMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colles seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentats al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis ha introduït. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments, així com Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari. I ara donem un cop d'ull a l'agenda de Cugat Mèdia. Pel que fa a l'acte destacat aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició La ciutat que m'habita, de Paco Minuesa, a la sala capitular del claustre del monestir. L'acte estarà presidit pel mateix artista, Paco Minuesa, i per Imma Puello. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Tornar a casa. Viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
7: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis hi ha introduït. També quin judici crític fa del resultat. D'aquesta manera, explica, es poden valorar decisions i aportacions que sí que ha fet l'alumne. Martínez demana que aquesta transformació s'acompanyi de més formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: La Junta de Veïns de Vall d'Oreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'EMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'EMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles, formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colles seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i, en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentats al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis ha introduït. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments, així com Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari. I ara donem un cop d'ull a l'agenda de Cugat Mèdia. Pel que fa a l'acte destacat aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició La ciutat que m'habita, de Paco Minuesa, a la sala capitular del claustre del monestir. L'acte estarà presidit pel mateix artista, Paco Minuesa, i per Imma Puello. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 16 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat. L'estadi londinenc de Wembley serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. I en cultura tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i la xarxa Més. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres destacant un accident de fa uns minuts a la B20 a l'altura d'Esplugues de Llobregat, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca això, doncs fins a 2,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs també tenim vies congestionades del vessant Llobregat en direcció a Barcelona, tant la A2 com la B23, amb congestió, doncs a hores d'ara des de Pallejà i Molins de Rei. També tenim retencions al vessant Besòs, amb cues que arriben, en aquest cas des del Vallès, per la C58 a l'altura de Ripollet, però també a la B20 Santa Coloma de Gramenet i cada retruc, doncs sempre afectant a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al Vallès també encara tenim retencions a la AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, en els dos sentits de la marxa, també 1 quilòmetre de lentitud a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 per Caldes de Montbui. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 Sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Canvis de situació que sobretot anirem copsant al llarg d'aquest migdia i aquesta tarda. De moment, immediatament, més clarianes gran part d'aquest matí. De fet, amb sol a les comarques de Girona i del Pirineu, però ja es començarà a carregar avançat al matí entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota i, sobretot, al voltant del migdia, de cop i volta, tempestes fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. Compte, perquè seran locals, però ja descarregarà molta aigua en aquesta zona. Al llarg de la tarda, les tempestes s'aniran escampant per molts indrets, sobretot entre la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Aquest vespre i nit, compte amb el torrencials aiguats, més que probables inundacions, entre el riu Gaià, aproximadament, i el riu Llobregat. Molta aigua en poca estona. Poca precipitació tindrem a Lleida i aquesta tarda amb menys calor. N'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions més per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
4: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
5: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
4: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
5: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
4: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els comuns i la CUP són contraris a l'ampliació de l'aeroport del Prat i asseguren que és contradictori amb el discurs del president Salvador Illa de dilluns. Així ho han expressat la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que s'ha aprovat només amb el suport de la part socialista del govern espanyol i el diputat de la CUP, Xavier Pellicer. De la seva banda, Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes, segons ha explicat el diputat Salvador Vergés.
6: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
7: El que no ens sembla coherent és que si s'està parlant d'aturar el canvi climàtic es pugui donar suport a les propostes d'ampliacions d'aeroports o altres macroprojectes.
8: Com que ampliar físicament la tercera pista a l'aeroport del Prat és una operació a 10 anys vista, nosaltres el que proposem és que hi hagi un canvi d'operativa de les pistes actuals, que això és una operació a 3 anys vista, i si un cop fet això resultés que no és suficient per tenir un aeroport d'estat, per tenir la capacitat que nosaltres necessitem pel nostre aeroport, aleshores sí que segueixin aquests tràmits.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
9: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
10: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
9: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: Els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona, amb un 4,4%, i Lleida, amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Set i deu, avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que se celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els 4 acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i d'inhabilitació, mentre que la Fiscalia

0: Afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
1: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
0: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions dels bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. I el conductor d'un tractor ha mort aquest dimarts en sortir de la via al vehicle i volcar a la carretera TV-7333, al terme municipal de Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Les causes del succés estan sota investigació. Amb aquesta víctima ja són 95 les persones que han mort aquest any a les carreteres catalanes, segons dades del Servei Català de Trànsit.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Un quart de vuit, Itàlia ha anunciat una nova pròrroga de 15 dies de la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya i, per tant, seguiran els controls migratoris als ports i aeroports als viatgers procedents de territori espanyol. La mesura, introduïda l'1 d'agost passat per la crisi migratòria de Ceuta, expirava ahir, però el govern de Giorgia Meloni ha decidit finalment prorrogar per segona vegada la suspensió de la lliure circulació. En contrapartida, el govern central ha adoptat la mateixa mesura pels vols i vaixells procedents d'Itàlia, prorrogant també la suspensió de l'espai Schengen fins al 8 d'octubre. Una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen avui una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la Unió Europea amb el món local. Durant 3 dies coneixeran el funcionament de les institucions europees i les polítiques que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Ester Minguell.
3: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
4: Amb la problemàtica, sobretot de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
5: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs, és molt important.
3: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
0: A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.

0: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
1: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
0: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
1: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
0: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podrien superar el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i també en les activitats a l'exterior, especialment en zones inundables. Doncs precisament el Departament de Territori busca una solució definitiva als punts crítics del barranc de la Galera, al Montsià, en episodis de temporals. La Llera s'estreny abans de desembocar a l'Ebre i passa sota diverses infraestructures, entre elles la C-12. Des del Departament ja s'ha encarregat un estudi per definir actuacions definitives i evitar nous desperfectes en aquest entorn, mentre que s'ha actuat de manera provisional davant la possibilitat de fortes pluges i barrancades aquesta tardor. En la mateixa línia, l'Ajuntament d'Alcanar, també el Montsià, ha aprovat inicialment la modificació del Pla General a l'entorn del barranc del Llop, un pas previ a les actuacions per reduir el risc d'inundacions a la zona. El projecte inclou també l'adquisició i l'enderroc dels 10 habitatges de la zona, amb una subvenció de 2 milions d'euros de la Generalitat. Els bombers han estabilitzat aquesta passada nit l'incendi del Ferràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Us ho destacàvem en els titulars, el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
3: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
2: El Barça té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou a 9:15 contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada amb 7 triomfs consecutius. Després del triomf del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
4: We want to win every game, so this is the focus and we want to...
5: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
4: They are doing really good. It's not an easy game.
5: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
4: Showing that we are the better team.
2: Un Barça que ha blindat Hamza Abdelkarim. El davanter egipci de només 18 anys ha renovat fins al juny del 2030 amb una clàusula de 150 milions. El jugador, fins ara amb poc protagonisme als partits, té clar l'objectiu: aprendre i adaptar-se a l'estil Barça per fer-se amb un lloc en els plans de Flick.
6: Em sento increïble, estic molt orgullós i tinc moltes ganes de continuar jugant en aquest club tan especial. És una cosa amb què sempre havia somiat i això em fa sentir orgullós. Tinc moltes ganes de continuar jugant. Crec que l'estil de joc d'aquí és molt únic, molt diferent del d'altres clubs. És un estil que es coneix des de fa molt de temps i al qual estic intentant adaptar-me i del qual intento aprendre molt.
2: L'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part en què va encaixar dos gols va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un nou gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar-que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
7: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, i torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.

0: Arribarem a 8:15 amb la cultura. Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui fins diumenge. Ens en dona tots els detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
1: Vic enllesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
2: És un artista que treballa amb un so, quasi diria, analògic, que realment dona molt de pes a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
1: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
0: Aquest dimarts a Girona s'ha lliurat el 59è Premi Prudenci Bertrana. El guanyador ha estat el músic i escriptor Jordi Campó i Boada amb Fer cantar els arbres, una obra que s'endinsa en la bellesa i la imperfecció a partir de la fusta com a matèria viva, ja que narra la història d'una nissaga de lutiers tocada per un misteri durant generacions. El Bertrana és el degà dels Premis Literaris de Girona i està dotat amb 30.000 euros, a més de la publicació del llibre per l'editorial Columna. En la mateixa gala s'ha lliurat el Premi Cerverí 2026 de Lletres de Cançons que ha guanyat la Ludwig Band amb Enganyar-te. I l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 que concedeix el Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta. El guardó, dotat amb 30.000 euros, lloa la capacitat de l'obra per transitar des de la denúncia històrica fins a la delicadesa de l'espai domèstic, rescatant de l'oblit l'horror de la Guerra Civil. I la Crida a Santa Tecla ha donat aquest dimarts al vespre el tret de sortida oficial a la Festa Major de Tarragona. Les celebracions s'han iniciat amb l'homenatge als perpetuadors, els portants dels gegants moros i dels negritos del col·lectiu gitano. Reben així el més alt reconeixement festiu. També s'han lliurat els teclers i tecleres d'honor a persones i col·lectius que han contribuït a mantenir viva la festa. Entre els premiats s'ha reconegut Xavier Abelló Tomàs, director gerent de TAC12 a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, per la difusió audiovisual de la cultura popular de la ciutat. Un cop fets els homenatges, s'ha fet el toc de crida al balcó de l'Ajuntament. L'alcalde ha pronunciat el Visca Santa Tecla i s'han encès els 11 morters de Santa Tecla i la primera tronada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Ràdio Sant Cugat.
6: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra, des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 16 de setembre. El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients els operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Espanyol quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. Analitzarem tot seguit l'impacte d'aquesta designació per la ciutat de Barcelona en conversa amb el professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius de l'UNCET Business School, Xavier Riera. Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i també a la xarxa Més. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a la B20 a Esplugues de Llobregat que en sentit nord deixa els vehicles al voral i 2 quilòmetres de retencions. I tenim també una avaria a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès amb el vehicle al voral que deixa 1 quilòmetre de circulació intensa en tots dos sentits. D'altra banda, també hi ha les cues habituals a l'AP7 en direcció Tarragona entre Mollet i Barberà del Vallès, així com a la C17 a Parets. A la C59, a Caldes de Montbui, hi ha 3 quilòmetres de cues en sentit sud. Pel que fa al transport públic, ara mateix s'acumulen alguns retards a la línia R2 sud de Rodalies per robatori de cable a l'entorn de l'estació de França de Barcelona. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. De moment, però, tindrem un matí amb força clarianes i sol a les comarques de Girona i del Pirineu. A mesura que avancin les hores, el cel quedarà més carregat entre Tarragona i Lleida amb alguna primera gota. Al migdia, compta amb tempestes localment fortes a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la tarda, les tempestes s'escamparan per la Catalunya central, l'interior de Girona i l'àrea de Barcelona. Al vespre, aiguats intensos entre les conques del Gaià i el Llobregat, amb molta aigua en poca estona i risc d'inundacions. A Lleida, poca precipitació i temperatures a la baixa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
3: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
4: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
3: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim DORA, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
4: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
3: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Qui també ha reaccionat a aquesta inversió que haurà de possibilitar l'ampliació de l'aeroport és l'alcaldessa del Prat de Llobregat, Alba Bou, que qualifica d'irresponsable que el govern continuï apostant per expandir la infraestructura.
5: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones, i considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
1: El govern celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros fins al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació en la següent crònica de Mont Carvajal.
6: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
7: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I per tant estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
6: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
1: I no deixem els números perquè els preus s'han enfilat 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça. Aquest increment s'explica sobretot per l'augment del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual. Us ho hem destacat també en els titulars. Avui arrenca el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a Roger Espanyol mentre es manifestava durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Espanyol va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Aquest és l'únic procediment penal obert per les càrregues de l'1 d'octubre i està previst que es celebri en 4 sessions, l'última de les quals serà justament l'1 d'octubre. Els quatre acusats s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució perquè considera que la policia tenia autoritzat l'ús de material antidisturbis i emmarca la intervenció en el compliment d'un deure. I el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. Mentrestant, desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts de Barcelona per reclamar la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Convocades per l'ANC, han volgut denunciar així l'actuació policial durant els aldarulls del final de la diada de l'11 de setembre per les detencions de 8 menors que consideren desproporcionades. Ignasi Rigau és el coordinador de mobilitzacions de l'Assemblea Nacional Catalana.
8: Volem denunciar el cos dels Mossos d'Esquadra per la seva impunitat, per la seva, el seu carrusel que van fer amb tots els joves. Van pagar a tothom que venia pel carrer sense mirar si havia fet un delicte o no havia fet un delicte. Va ser una barbaritat. Van detenir joves a partir menors d'edat a partir de les 10 de la nit. A les 6 del matí, molts dels pares es van enterar per la Ciutat de la Justícia que estaven els seus fills allà.
1: Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat fins a 7 dotacions de bombers que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre del Col·legi Badalonès i entrenador de les categories inferiors del Joventut de Badalona per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Dues adolescents l'han denunciat pels seus comentaris a través de les xarxes socials i les dues entitats han apartat l'home mentre duri la investigació. Mentrestant, un monitor d'equitació d'Arenys de Munt, al Maresme, acusat d'un delicte continuat d'abusos sexuals a 9 menors entre el 2015 i el 2023, ha acceptat la pena de 29 anys i 5 mesos de presó. També s'ha acordat indemnitzar les víctimes per les seqüeles patides i els danys morals amb un total de 62.000 euros. Alhora, la resolució fixa una llibertat vigilada durant 9 anys, un cop hagi complert la condemna.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya per la previsió de pluges intenses aquest dimecres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès una previsió de precipitacions intenses a la meitat est de Catalunya a partir de la tarda vespre i fins a la matinada. En concret, a les comarques del Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Barcelonès i l'Anoia es podria superar, de fet, el llindar dels 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Aquest matí se celebrarà un comitè tècnic per avaluar-ne l'evolució. Protecció Civil demana molta precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'exterior, especialment en aquelles zones inundables. I els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta passada nit l'incendi del Farràs al Segrià, que ha afectat 90 hectàrees, més de la meitat de les quals de matolls. El foc ha obligat a confinar durant unes hores el nucli urbà d'Andaní i algunes granges pròximes a la carretera nacional 230. S'ha aconseguit fer arribar les flames a una zona de conreus per frenar-ne la progressió. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que ha anunciat que afegirà 1,5 milió d'euros als 3 milions que ja destinava a gestió forestal per ampliar els treballs de prevenció. Ens ho amplia la Maite Polo.
9: S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments perquè eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
10: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
9: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.

0: I quan són 7:45, us expliquem que el Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per última vegada. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea, després de les de 1989 i el 1999. Un cop acabades les obres, el Camp Nou serà l'estadi amb més capacitat d'Europa, amb seients per a 105.000 aficionats. El president blaugrana, Joan Laporta, destaca que la designació el consolida com una instal·lació de referència mundial.
1: L'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial en l'avantguarda de l'experiència, l'accessibilitat, la connectivitat, tot el que fa referència als serveis que dona l'Spotify Camp Nou.
0: Què representa realment aquesta tria per Barcelona i per Catalunya? No només en clau esportiva, sinó també en clau de projecció internacional, d'impacte econòmic i de cara al Mundial del 2030, no oblidem. Li preguntem a Xavier Riera, és professor d'organització d'esdeveniments esportius a l'EUNCET Business School. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia, com esteu?
0: Ho sentíem ara de la veu de Joan Laporta. La UEFA ha confirmat que el Camp Nou acollirà la final de la Champions del 2029 imposant-se a Wembley. Què significa per Barcelona i per Catalunya que la final més important del futbol europeu torni aquí després de 30 anys?
2: Home, per començar, significa posar Barcelona i Catalunya davant d'una audiència milionària. La Champions League, que és l'esdeveniment esportiu després de la final del Mundial, doncs probablement que més audiència té, uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors. I després tot l'storytelling que genera al voltant de la final durant mesos abans posa el nom de Barcelona recurrentment en el punt de mira d'un esdeveniment mundial a nivell esportiu del top 3 que hi ha al món.
0: Fins a quin punt aquesta remodelació del Camp Nou, aquesta nova infraestructura, ha estat clau per guanyar la final del 2029? Per què la UEFA s'hagi decantat, en definitiva, per la candidatura barcelonina?
2: La UEFA tenia moltes ganes que el Camp Nou estigués nou, però nou de debò, perquè el Camp Nou que coneixíem des de feia uns anys no era apte per acollir una final de la Champions. Ara ho estarà. Grans hospitalities, unes infraestructures espectaculars, tot a l'estadi cobert. La UEFA sap que amb un estadi de més de 100.000 espectadors, 105.000, són moltes més entrades que vendrà, és molt més hospitality, més entrades pels patrocinadors, el negoci és molt més gran, només Wembley se li pot acostar, però no hi ha un altre estadi igual a Europa. És el millor, l'Spotify Camp Nou serà el millor estadi pel millor espectacle que té la UEFA de sempre, perquè és el millor partit que tenen en tot l'any.
0: Una final de Champions pot generar més de 300 milions d'euros en impacte directe i indirecte. Què representa això per Barcelona i quins sectors creu vostè que en sortirien més beneficiats? O en sortiran, vaja, més beneficiats?
2: Bueno, parlar d'una xifra és complicat. És veritat que també el Camp Nou és molt gran i això farà que vingui molta gent de fora. També és veritat que la final és a les 6 de la tarda. Molta gent segurament doncs, no passarà dues nits, sinó que després del partit ja marxarà. Però l'impacte és enorme. L'impacte directe, és a dir, en restauració, hotels, comerç, transport, oci, serà molt gran. No sé si tan gran. Per exemple, a Londres va estimar uns 60 milions de lliures, Istanbul el 2023 buscava dades abans, parlava de 120. Hem de tenir en compte també que l'ens públic tindrà una despesa extra de seguretat, si s'ha d'allargar el metro, moltes coses que això també fan rebaixar la factura. Però realment l'impacte directe serà de desenes de milions d'euros, això segur, i després per la imatge de Barcelona el retorn a posteriori també serà gran, i no només a Barcelona, sinó a tota l'àrea propera, Maresme, Baix Llobregat, Garraf, etc.
0: I molt ràpidament, el Camp Nou també aspira a acollir la final del Mundial 2030, competint amb el Bernabéu i Casablanca. Això pot ser també una porta d'obertura, ja?
2: Absolutament. És un esdeveniment importantíssim i el Camp Nou es posarà a prova totalment per competir amb Madrid. També, bueno, diuen que també pot ser que sigui el Marroc, però sobretot el Santiago Bernabéu és el principal rival. Serà la prova definitiva. Jo crec que si surt això bé, el Camp Nou pot tenir molts números d'acollir la final del Mundial, perquè precisament també és el camp més gran i és on cabria més gent i on la FIFA podria lluir més.
0: Doncs, Xavier Riera, t'agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i que tingui un molt bon dia.
2: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
0: Un Barça que té aquesta nit partit de Lliga al Camp Nou, a 9:45, contra el Racing de Santander. Els blaugranes buscaran continuar comptant els partits per victòries i marcar un nou rècord, el de millor inici històric de temporada, amb 7 triomfs consecutius. Després de la victòria del Real Madrid contra l'Elx, l'equip necessita puntuar per mantenir el liderat en solitari de primera. Hansi Flick, que podria fer rotacions, diu que no pensen en batre rècords.
3: We want to win every game, so this is the focus, and we want to...
4: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
0: Mentrestant, l'Espanyol no ha pogut donar continuïtat al triomf de Pamplona i ha caigut contra el Rayo Vallecano per 2-1. Una mala primera part, en què va encaixar dos gols, va condemnar l'equip. La reacció va arribar a la represa amb un gol de Roberto Fernández, però va ser insuficient per tornar a debutar-que amb algun punt a la butxaca. L'equip va acabar amb 10 per l'expulsió d'Omar, que no podrà jugar divendres contra l'Elx. El tècnic, Manolo González, fa autocrítica.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol, i torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé, i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part, i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
0: Avui comença a Granollers el Mundial d'handbol en cadira de rodes. La selecció espanyola, amb dos jugadors catalans, s'estrena davant el combinat de Líbia en el primer partit de la fase de grups. Ens amplia la informació des de BOTV, l'Òscar de la Riba.
6: Una selecció espanyola que compta amb dos jugadors catalans convocats que militen al Palau Tordera. El central Òscar Pérez, de Cànovas i Samalús, i el lateral dret Rafa Benítez. El Vallès a Òscar Pérez expressa la satisfacció de viure aquesta experiència i donar a conèixer aquest esport.
7: Catalunya és una de les potències de l'handbol convencional, doncs era bo que també algun jugador català pogués estar en aquesta selecció. I des que van començar el projecte d'aquí de Palau Tordera, doncs bueno, sempre m'han tingut en compte el tema de selecció, portem ja 2 anys treballant a la selecció, i és un orgull representar també Catalunya dintre de la selecció espanyola. Tant jo com Rafa estem molt contents de poder estar en aquesta selecció, en aquest campionat. Ja hem fet un campionat d'Europa, ara el més top que queda és el Mundial.
6: La cita reuneix 12 seleccions de 5 continents i farà història al convertir-se en el primer Mundial de la modalitat d'handbol a 4 que celebra Europa.
0: Avui arrenca a Vic la 38a edició del Mercat de Música Viva. 5 dies de música amb 72 actuacions, 7 de les quals les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Artistes com Mama Duixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet passaran per Vic des d'avui i fins diumenge. Ens en dona més detalls l'Ona Fàbrega del Nou TV.
8: Vic allesteix els últims preparatius per al que serà la 38a edició del Mercat de Música Viva, que aquest dimecres dona el tret de sortida a 5 dies de música, amb 72 actuacions, 35 de les quals són estrenes de disc, directe, gira o fins i tot projecte musical. Al vespre, la dramaturga italiana Lucia del Greco encetarà els concerts amb la direcció de l'espectacle inaugural Non Concerto, una longuíssima obra d'Andrea Laszlo de Simone.
9: És un artista que treballa amb un so, quasi diria analògic, que realment dona molt de pes a la, a la matèria de les notes, a la música pensada quasi com algo eteri, però també concret, molt material.
8: Es tracta d'una producció pròpia creada especialment pel mercat que reflexiona sobre el concepte de la música en directe en un moment en què el sector de la indústria musical es troba en canvi constant, marcat per la intel·ligència artificial i la tecnologia. Canvis que també ha notat el mercat amb la consolidació de nous espais com l'escenari de la Catedral, la Carpa de l'Atlàntida o l'Església dels Dolors.
0: La plaça del Castell de Torredembarra, el Tarragonès, tornarà a ser l'escenari de la primera jornada del concurs de castells el pròxim 27 de setembre. La primera jornada tornarà a concentrar 12 colles per determinar qui serà el primer líder de la classificació general abans de les jornades tarragonines. Entre les principals colles classificades hi ha els castellers d'Esparreguera, els de Sarrià i els de Badalona. Com a principal canvi, enguany s'actuarà en solitari a partir del 5 de set, un castell per sobre que ara fa 2 anys. La colla guanyadora de les dues darreres edicions, els locals Nois de la Torre, no hi actuaran perquè s'han classificat per anar a la Tàrraco Arena Plaça. Això permetrà que la colla tingui les mans lliures per estar més per l'organització de l'esdeveniment.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: On me pujares? On sou, amics? On sou?
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
2: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
3: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis hi ha introduït. També quin judici crític fa del resultat. D'aquesta manera, explica, es poden valorar decisions i aportacions que sí que ha fet l'alumne. Martínez demana que aquesta transformació s'acompanyi de més formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabata ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabata i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el Pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
4: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'EMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'EMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colles seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentats al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis ha introduït. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments, així com Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari. I ara donem un cop d'ull a l'agenda de Cugat Mèdia. Pel que fa a l'acte destacat aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició La ciutat que m'habita, de Paco Minuesa, a la sala capitular del claustre del monestir. L'acte estarà presidit pel mateix artista, Paco Minuesa, i per Imma Puello. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: La música descriu el territori.
4: La paraula descriu la música.
3: Música i paraula.
4: Paraula i territori.
3: A través dels instruments de cobla,
4: les nostres veus i la teva ràdio. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Coplejant el diumenge a les 10 del matí.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
6: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com...

0: restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'MD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'AMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'AMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Vall de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colles seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentats al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu.

Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis ha introduït. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments, així com Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari. I ara donem un cop d'ull a l'agenda de Cugat Mèdia. Pel que fa a l'acte destacat aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició La ciutat que m'habita, de Paco Minuesa, a la sala capitular del claustre del monestir. L'acte estarà presidit pel mateix artista, Paco Minuesa, i per Imma Puello. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu justament destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat a veus de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra. Des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà Brussel·les. La directora d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Barcelona, Alicia Casart, ha lamentat des del Notícies en xarxa el retard que veu acumulat en tota l'operació.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no ens podem permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim davant.
1: El govern anuncia una inversió de 127 milions per construir 4 estacions ferroviàries de mercaderies fins al 2031. Se situaran a Lleida, les Terres de l'Ebre, el Penedès i l'Empordà per intentar saldar un deute històric en aquest tipus de logística a Catalunya. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. L'acumulació de monòxid de carboni, que se n'ha derivat, hauria deixat inconscients als operaris. Aquest matí comença el judici contra 4 agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava la jornada de l'1 d'octubre de 2017 a Barcelona. Roger Español va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. De seguida, tornarem a les portes de l'Audiència de Barcelona, on diferents entitats en favor dels drets humans faran una compareixença prèvia a la primera sessió del judici que arrencarà a les 10 d'aquest matí. El Camp Nou tornarà a acollir una final de la Champions 30 anys després de fer-ho per últim cop. La màxima competició continental es decidirà a l'estadi el 2029, després que la instal·lació s'hagi imposat a l'altre candidat, l'estadi londinenc de Wembley. Serà el tercer cop que s'hi disputa una final europea. El professor d'Organització d'Esdeveniments Esportius a l'EUNCET Business School, Xavier Riera, analitza el Notícies en xarxa què suposa aquesta elecció.
3: Uns 450 milions d'espectadors, per sota només del Mundial de Futbol. Penseu que es parla molt de la Super Bowl, però al final només la consumeixen als Estats Units, pràcticament, i no arriba als 150 milions d'espectadors. I els Jocs Olímpics, evidentment, tenen molta exposició durant molts dies, però concentrat en una franja de 2 hores, de 3 hores, són 450 milions d'espectadors, i després tot l'storytelling que genera al voltant de la final durant mesos abans.
1: Tot a punt a Vic per l'arrencada de la 38a edició del Mercat de Música Viva. Artistes com Mamaduixa, Caral Laoz, Ginestar o Quimi Portet pujaran a l'escenari des d'aquest dimecres i fins diumenge en un certamen que comptarà amb una 70a d'actuacions. Algunes d'elles les podreu seguir a les televisions locals i a la xarxa Més. Pel que fa al temps, Protecció Civil, ho recordem, ha activat l'alerta per inundacions per la previsió de pluges intenses aquesta tarda vespre i fins a la matinada. Ampliem la previsió amb el Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs molt pendents de la meteo, sobretot ja aquesta tarda. De moment, aquest matí, tot just a hores d'ara, doncs no estem tenint cap mena de terrabastall. Tot el contrari, el cel ha despertat i està despertant amb pocs núvols a la majoria de comarques, però de seguida aquesta situació anirà canviant. Cap allà a les 11-12 del migdia arribaran per una banda núvols a les comarques de Ponent i de Tarragona i per una altra banda se'n formaran d'altres, i a més de molt potents, a les comarques metropolitanes. De fet, ja cap a les 12-1-2 de la tarda esperem que hi hagi patacs d'aigua bastant forts, s'ha d'advertir, molt forts ja, però bastant locals, a cavall del Vallès Occidental i Oriental, el Baix Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat. Ja aquesta tarda és quan, de seguida, moltes més tempestes aniran apareixent. En el cas de l'Ebre i les comarques de Ponent, ens farà el salt directament aquesta pluja. Malauradament, allà no s'espera gairebé ni una gota. En canvi, tempestes molt fortes, però sempre molt locals, que aniran apareixent a cavall de la comarca del Bages, del Berguedà, del Ripollès, també Osona, el Lluçanès i el Mollanès. Independentment, continuaran caient alguns ruixats a l'àmbit de Barcelona. I entrada la tarda i aquest vespre, a gran part de Girona acabarà plovent bastant, sobretot al voltant del Montseny i Guilleries. I especialment, Helena, molta precaució, que és on esperem més aigua, aquesta propera vesprada i nit, entre el Barcelonès, el Baix Llobregat, Garraf, Alt i Baix Penedès, l'Anoia i la comarca del Vallès Occidental. És molt probable, segons les previsions que tenim sobre la taula, que hi pugui haver algun registre de més de 200 litres per metre quadrat a cavall del Garraf, Baix Llobregat, Alt i Baix Penedès. Per tant, n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: 6 minuts per sobre de 9:15, el Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena, conegut com a Pla d'Hora, que preveu destinar 1.765 milions d'euros per millorar l'aeroport del Prat a curt i mig termini. A més, el pla incorpora 191 milions per impulsar en els propers 4 anys algunes de les actuacions preparatòries per avançar en una possible ampliació de la infraestructura. En tot cas, la futura nova pista no seria una realitat fins després del 2031. Ens ho explica l'Albert Güell.
5: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat que es preveuen 191 milions, sobretot per a tirar endavant accions preparatòries.
6: Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si es que los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: Puente ha avançat que la futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, que entraria en vigor a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per seguir avançant en el projecte.
6: ¿En qué se traduce ese compromiso? En que se tramite el nuevo plan director, que está contratado por parte de AENA y que está en este momento en fase de redacción, y se someta a la Unión Europea a consideración la posibilidad de la ampliación de la pista con el ofrecimiento de compensaciones medioambientales que antes he mencionado. Si eso se produjera en el DORA 4, irá ya la parte relativa a la construcción de la ampliación de la pista.
5: Puente ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
1: Els qui no estan gaire satisfets són els de la Cambra de Comerç. Alerten que, malgrat la inversió, les obres de la pista i la terminal satèl·lit continuen sense calendari i preveuen que, com a mínim fins al 2032, no començarien les obres d'ampliació. Alicia Casar, directora d'Infraestructures de la Cambra, creu que s'està desaprofitant el potencial de l'aeroport i que l'economia catalana se'n ressentirà. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: És un risc que Barcelona i Catalunya no es poden permetre. O sigui, ens estem permetent el luxe d'afegir més anys de retard a dues actuacions que són fonamentals. Què suposarà això? Doncs continuar incrementant el que són rutes i freqüències de llarg radi intercontinentals a comptagotes en comparació amb tot el potencial que tenim a davant. Com a mínim, molt com a mínim, de 5,3 milions de passatgers més que haurien d'estar connectant-se directament des de Barcelona amb mercats llunyans i no ho estan podent fer, ho estan fent havent de fer connexió a altres ciutats. Això penalitza, des del nostre punt de vista, a l'economia.
1: L'altre punt de vista és el del govern, que celebra l'aprovació del DORA 3 i diu que demostra el compromís ferm amb l'ampliació de l'aeroport. En la compareixença posterior a la reunió de l'executiu, però, el govern ha fet un altre anunci. Vol construir 4 terminals ferroviàries per impulsar el trànsit de mercaderies. Invertirà 127 milions d'euros per al 2031. Pretén treure els camions d'autopistes i carreteres i dinamitzar l'economia catalana. Més informació amb Lamont Carvajal.
7: Actualment, només el 4% de mercaderies de Catalunya es transporten amb tren. El govern vol arribar al 10% l'any 2031. Per això construirà 4 estacions. Estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla. I es connectaran amb les 3 que ja existeixen, la dels ports de Barcelona i Tarragona i la de la Llagosta. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paner, que ha explicat que transportar mercaderies en tren millorarà el medi ambient i l'economia.
8: Quan parlem d'autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions, en la seva totalitat o pràcticament, pugen en el tren. I, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors que hi ha a tota Europa i a Catalunya també.
7: Per anar bé, aquesta xarxa interna hauria de connectar-se amb el corredor mediterrani, que les duria cap a Europa. El projecte, però, acumula més de 25 anys de retard.
9: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: En 5 minuts ens plantarem a 9:15. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre intentaven arreglar un embús al sistema de desguàs de les aigües brutes del Mercat Central de Tarragona. Els fets han passat cap a les 8 del vespre a la planta menys 3 del soterrani, quan, segons els bombers, l'embús hauria produït una acumulació de monòxid de carboni que hauria deixat inconscients els operaris, causant la mort a un d'ells. A la zona s'hi han enviat 7 dotacions de bombers, que han desallotjat el recinte i han establert un perímetre de seguretat per precaució. A Lleida, la nova ordenança de civisme prohibirà circular o romandre a l'espai públic amb elements que ocultin totalment el rostre. El govern defensa que és una mesura de convivència i de defensa dels drets de les dones. Ens amplia la informació la Carla Rodrigo, de Lleida Televisió.
10: L'article 12 de la nova ordenança regula la vestimenta a l'espai públic i prohibeix qualsevol element que tapi completament el rostre. La norma preveu excepcions, com l'exercici de drets fonamentals, els llocs de culte o determinats costums socialment acceptats.
11: No és una qüestió de seguretat, és que això m'agradaria que quedés molt clar, ni de convivència. És una qüestió de defensar el dret de les dones. L'objectiu no és, nosaltres no hem de decidir com elles han de vestir, sinó que hem de garantir que totes puguin decidir sobre la seva vida.
10: El govern assegura que l'objectiu és garantir que les dones puguin decidir lliurement sobre la seva vida i evitar situacions d'aïllament. Per això, la prohibició anirà acompanyada d'un pla socioeducatiu amb formació, acompanyament i espais de suport. La regulació afectarà només l'espai públic i no els llocs privats, familiars o de culte.
11: És un pla que està basat en drets fonamentals, en igualtat de gènere, amb respecte a la diversitat cultural.
10: Si s'aprova, inicialment s'obrirà un període d'informació pública.
1: I el dia que arrenca el curs polític a la Unió Europea, amb temes candents damunt la taula, com els reptes en la immigració, una quinzena d'alcaldes de la demarcació de Barcelona comencen una estada a Brussel·les per aprofundir en la relació de la institució amb el món local. Durant 3 dies coneixeran les polítiques comunitàries que tenen un impacte directe en els ciutadans, com és l'habitatge assequible, la resiliència hídrica o la contractació pública. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Durant el viatge, la delegació d'alcaldes, que són de municipis de menys de 10.000 habitants, coneixeran també les iniciatives europees per combatre la desinformació i reforçar la participació ciutadana o la normativa en matèria d'intel·ligència artificial i serveis digitals. Una oportunitat d'aterrar la política d'Europa al món local impulsada per la Diputació de Barcelona i que ha arrencat amb una presentació a la seu de la Comissió Europea a la capital catalana. Esther Marmaneu és alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos i Jordi Ramos, alcalde d'Olesa de Bonesvalls.
13: Amb la problemàtica, sobretot, de l'habitatge, anem amb la ment oberta, o vaig amb la ment oberta, de poder trobar doncs, aquests recursos, aquestes eines que ens pot donar Europa. Sabem que té uns fons econòmics que també doncs, podem accedir com a ajuntaments, que ens donguin claus o diferents exemples doncs, per poder arribar a aquests ajuts i d'aquesta manera doncs, poder-ho aplicar en els nostres municipis.
14: Per nosaltres, conèixer polítiques que puguem aplicar al nostre municipi és molt important. A més, sabem que polítiques amb gestió de residus, amb moltes altres àmbits venen d'Europa i, per tant, doncs, conèixer-les de primera mà per després també explicar-les a la nostra ciutadania doncs és molt important.
12: La iniciativa s'emmarca en el programa d'activitats del nou centre Europe Direct que coordina la Diputació de Barcelona.
1: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller, Toni Comín, d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació. És previst que el Constitucional obri les deliberacions el pròxim 22 de setembre a partir del recurs d'empara presentat per l'exconseller i ara secretari general de Junts, Jordi Turull. I avui comença el judici a quatre policies nacionals per la mutilació d'un ull a Roger Espanyol en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Recordem que l'Audiència de Barcelona va rebutjar amnistiar els agents i els va enviar al judici que arrenca justament aquest matí per un delicte de lesions. A l'Audiència de Barcelona, fent guàrdia, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què ha de passar en els propers minuts aquí, davant de l'Audiència?
15: Hola, Elena, bon dia. Sí, d'aquí uns minuts arribarà Roger Espanyol, acompanyat del seu equip jurídic i també amb representants de les entitats que fan d'acusació popular en aquest judici. Són Irídia, també Òmnium Cultural i l'ANC. Insistim, Elena, que l'arribada de Roger Espanyol és imminent. Ha d'arribar d'aquí uns minuts i després compareixerà davant els mitjans de comunicació una hora abans que arrenqui aquest judici a l'Audiència de Barcelona. És el primer cop, és l'únic en el qual s'adrecen, s'envien agents de la Policia Nacional a la banqueta dels acusats. Els fets es remunten ja fa 9 anys, en aquell matí de l'1 d'octubre del 2017, quan Roger Espanyol formava part del grup de desenes de persones que es manifestaven i es van concentrar als voltants d'un institut de Barcelona, el Ramon Llull. Els policies, els agents de la Policia Nacional, havien entrat abans a l'institut, s'havien decomissat les urnes i un cop van abandonar el centre es van topar amb la resistència i el bloqueig d'aquestes persones. Així que el tribunal, a partir d'avui, haurà de determinar quin és el grau de responsabilitat dels quatre agents asseguts a la banqueta dels acusats en les lesions patides per Roger Espanyol, que, recordem, va perdre un ull com a conseqüència d'una pilota de goma. Per tant, Elena, aquí augmenta l'expectació, les portes de l'Audiència de Barcelona són molts més els mitjans de comunicació que fem guàrdia, també s'han apropat activistes independentistes per donar suport a Roger Espanyol, que ha d'arribar d'aquí, d'aquí uns minuts.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Barcelona lliura avui un dels seus reconeixements més especials, el Premi Barcelonina de l'any, coincidint amb les festes de la Mercè. Un guardó que distingeix persones que han contribuït de manera decisiva a transformar la ciutat des de la seva feina, el seu compromís i la seva mirada pública i que promou el periòdico. És un guardó que promou el periòdico i que és barcelonina i barceloní també. Però enguany el premi, a més del barceloní, recau, i aquí la nostra convidada, en Sandra Bestraten, crec que ho dic bé, degana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Bon dia.
16: Bon dia, Elena.
1: Aprofitant aquest reconeixement, volem parlar d'una de les grans preocupacions del país, l'accés a l'habitatge. Què està fallant? Què podem fer millor? I quin model de ciutat defensa una de les arquitectes que més ha influït en el debat públic d'aquest últim any? Sandra Bestraten, bon dia, el que deia, i gràcies per acompanyar-nos, per ser amb nosaltres.
16: Bon dia. Doncs el repte de l'habitatge és un dret universal al qual, com a arquitectes, ens sentim interpel·lats i el que volem és ser part de la solució. I aquí, doncs, evidentment, són moltes variables. Necessitem agilitzar els processos, reduir la burocràcia, però també explorar noves formes de construir amb altres materials i amb altres formes també de convivència. Potser hem d'optimitzar els espais, ja s'està treballant molt, per exemple, amb espais, la bugaderia, els espais dels habitatges que potser poden ser compartits i que també són oportunitats, no?, per fer comunitat i que ens permeten, doncs, que l'habitatge l'apostem tota la superfície cap a aquells espais on vivim, apostant per les terrasses, no?, que ja vam descobrir que la pandèmia, la relació amb l'exterior era importantíssim, però tot això ho hem de fer possible i viable a nivell econòmic.
1: En parlarem d'aquí una estoneta, però abans m'agradaria que m'expliqués què significa per vostè rebre aquest premi en un any en què l'arquitectura ha hagut de posicionar-se, el que deia ara vostè, sobre l'habitatge, sobre el territori, sobre el model de ciutat. El jurat diu que vostè representa un nou rostre de l'arquitectura catalana, més social, més de proximitat, més orientada a l'habitatge. No sé si s'hi reconeix.
16: És un reconeixement col·lectiu a tots els arquitectes catalans. Jo em sento que sóc el seu altaveu i precisament sempre els arquitectes, tota l'arquitectura és social, però sí que intento doncs, donar la mirada a aquesta diversitat professional que representem al col·lectiu de 11.000 col·legiats i als quals doncs, apostem perquè la ciutat, igual d'important és l'habitatge, com deia, però també l'espai públic, les places, que són les nostres sales d'estar, però també el comerç de proximitat, també ens ajuda a generar doncs, seguretat, però també aquest concepte de la ciutat dels 15 minuts, poder anar caminant a tots aquests els llocs de la vida quotidiana, sigui el metge, bueno, els centres de dia, les llars d'infants, i que tota aquesta activitat no, sigui de forma planificada, com arquitectes i urbanistes, això fa també que la nostra vida sigui molt més amable.
1: Vostè parla dels arquitectes com a metges dels edificis. Fem doncs una mica el diagnòstic, ja que parlem dels metges dels edificis. Catalunya continua molt per sota d'Europa en habitatge públic, amb costos disparats, el sector privat també reclamant seguretat jurídica. Quin és o quin seria el model realista per avançar?
16: Bé, necessitem doncs, que realment s'ha fet molta legislació i contradictori i això ens genera una incertesa jurídica greu perquè és paralitzant aquest excés de burocràcia, però crec que és important que la rehabilitació, no, amb aquest concepte de metges dels edificis, és importantíssima. Tenim edificis molt envellits i jo sempre dic que els edificis són com les persones. Si no vas mai al metge, el dia que hi vas t'ho troben tot. No? Llavors és important el concepte de manteniment, el cuidar i sobretot per fer front al canvi climàtic. Tots venim d'una onada de calor que ens preocupa quan el missatge es veu que l'única solució és posar aire condicionat. Realment tenim molts mitjans perquè amb l'arquitectura és com si li haguéssim de posar un vestit a l'edifici per protegir-lo i fer que puguem tenir confort sense necessitar tantes màquines, no només pel seu cost, sinó pel consum d'energètic constant. I aquí doncs, vull destacar l'IMSOL, que és l'habitatge públic que s'està fent des de l'àrea metropolitana, s'està fent sense aire condicionat i s'està garantint el confort, però entenent l'edifici com un gran, com una gran màquina, no? Treballant molt les ventilacions, treballant molt el que nosaltres diem l'arquitectura passiva i que després doncs, ens permeti, potser algun dia de molt de fred a l'hivern i molta calor, potser necessitem alguna màquina per fer un complement, però que la major part de l'any, amb el clima que tenim, hauríem de poder-ho resoldre amb l'arquitectura. I ho tenim resolt, però cal fer aquesta aposta de millorar i rehabilitar els nostres edificis.
1: Parlem del pla del govern, ara que estem a mig mandat i que el president Illa feia balanç fa un parell de dies. El govern diu que vol arribar als 50.000 habitatges públics d'aquí al 2030. Per ara diu que ja en té 10.000 de disponibles i 28.000 més en procés. No sé si aquest calendari és realista i si el ritme és suficient.
16: Jo crec que és molt interessant obrir tots els plans que puguem, perquè necessitem el pla 50.000, però necessitem molts altres, i per això des del Col·legi d'Arquitectes volem ser també un agent actiu per activar diferents polítiques en diferents contextos i sobretot que puguem donar resposta a tota la societat. L'habitatge públic està donant resposta a un àmbit de població, però se'ns queda molta població per sota que no l'estem donant resposta, i aquí ens estem unint tot el tercer sector, també PIMEC, també coordinat pel síndic de Greuges, comencem a fer uns pilotatges també per afrontar el sensellarisme, que és importantíssim, perquè necessitem donar habitatge a moltes persones que tenim dormint al carrer i que estan treballant, i això és el més preocupant, treballar i no tenir és suficient amb el sou que reps per poder tenir un habitatge.
1: Vaig una mica al gra perquè ens queda poc temps. Vostè hi ha una cosa molt interessant que a mi m'ha semblat quan he llegit alguna entrevista. Parla del model de construcció. A mi m'agradaria que ho expliqués de manera planera, un model de construcció que vostè defensa per fer habitatge assequible. Parla de fer una ciutat més densa i de construir en altura. Jo he de confessar que a vegades ens costa entendre això, però jo crec que tenint-la vostè ens podrà explicar què vol dir construir les ciutats de manera densa i construir en altura, perquè ho entenguem i perquè es vegi que això és assequible i és apostar per més habitatges a les ciutats.
16: Bé, de fet, en el planeta ja se sap que serem més població, i això és positiu, perquè vol dir que l'esperança de vida ha pujat, viurem més anys, és fantàstic, i necessitem gent jove perquè també ens ajudi a cuidar-nos, no?, quan siguem grans. Llavors, tenir més població significa que hem de ser capaços de donar resposta a la ciutat. Densitat, a mi m'agrada molt destacar que no és el mateix que edificis en alçada. És a dir, tu pots tenir un edifici alt, però tenir molt d'espai públic. moltes places, molt d'espai lliure, no? Llavors, aquí és on està el concepte. Pots tenir la mateixa densitat, no?, amb un edifici més baix, però que llavors tots són carrers petits i tot ocupat, o alguns edificis una mica més alts i places més grans. Llavors, hem d'apostar per una densitat mitja-alta, que és, no sé, l'Eixample, i m'agrada posar l'exemple, l'Eixample és més dens que Bellvitge, no?, que és tot, tothom té l'icona d'edifici, no?, d'edificis alts. Però jo destacaria, per exemple, a Bellvitge, si viatges com si fossis en avió i mires cap a baix, el 90% és espai lliure. És a dir, els edificis són alts, però permeten tenir molts de parcs i molts de jardins, que això també és important, perquè al final volem viure a les ciutats, però volem tenir relació amb la natura. I aquí és on està l'equilibri, que no hem d'imaginar que un edifici alt és sinònim de molta densitat, sinó que és tot aquest equilibri, que com a arquitectes i tot això està molt regulat, perquè hi hagi aquest equilibri, evidentment, de zones verdes, equipaments...
17: Sandra Bestraten, no tenim temps per més. Ens ha semblat una pinzellada ràpida per conèixer-la, per tornar-la a convidar, si convé, un altre dia, per felicitar-la per aquest guardó que ha de rebre compartit amb el barceloní de l'any també a les 8 d'aquest vespre. Em sembla que és als jardins del Palau Robert. Exactament. Doncs que vagi molt bé. Moltes gràcies per haver vingut i per compartir el seu temps.
16: Moltíssimes gràcies, Helena.
17: Que vagi bé. I a vostès, ja ho saben, gràcies per l'atenció dispensada i els esperem demà a partir de les 7 del matí. Que vagi molt bé. Bon dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Bona tarda, són les 7. Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet
7: els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà.
8: Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
9: L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat. Hi ha una...

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis hi ha introduït. També quin judici crític fa del resultat. D'aquesta manera, explica, es poden valorar decisions i aportacions que sí que ha fet l'alumne. Martínez demana que aquesta transformació s'acompanyi de més formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el Pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
3: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'EMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'EMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast Sant Cugat.
1: Salutacions, us parla Sara Vella i avui a l'Infopodcast repassarem les notícies més importants del dia. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentats al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis ha introduït. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments, així com Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari. I ara donem un cop d'ull a l'agenda de Cugat Mèdia. Pel que fa a l'acte destacat aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, s'inaugura l'exposició La ciutat que m'habita, de Paco Minuesa, a la sala capitular del claustre del monestir. L'acte estarà presidit pel mateix artista, Paco Minuesa, i per Imma Pueyo. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Sovint, o bé repetim patrons, o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res. Simplement haig d'estar amb calma, acompanyant. És un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
6: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.

0: La cuina de Carnaval i Setmana Santa representa un contrast cultural i gastronòmic fascinant. El Carnaval és una celebració d'excessos, greixos i carns, en tots els sentits. Abans de la Quaresma, temps de preparació i purificació, i de Setmana Santa, caracteritzades per l'austeritat, la tradició de no menjar carn, però sí peix, hortalisses i dolços tradicionals. Ens endinsem en aquesta cuina a partir d'alguns productes més paradigmàtics, i ho fem de la mà del Manel Guirado, cuiner, sommelier, professor de gastronomia i coordinador de l'Aula Gastronòmica de Sant Cugat. Manel, benvinguts.
1: Moltes gràcies.
0: Com portes aquesta època de l'any?
1: En el meu cas, com qualsevol

0: que ens ve així ràpidament al cap és el bacallà.
1: El bacallà salat, sobretot.
0: Sí.
1: Val? Que és que, sí, el que per nosaltres és, bàsicament és el bacallà. Fixa't que nosaltres diem bacallà i entenem bacallà salat, i si parlem del fresc hem de dir bacallà fresc.
0: Correcte.
1: Perquè som una cultura de bacallà salat, tot el que és la península Ibèrica, sobretot, bueno, també Itàlia, algunes parts de França, etc. Però Portugal, Espanya, Catalunya som de bacallà salat, perquè durant moltes èpoques ha sigut l'única font de peix que es podia menjar de forma recurrent, pel cap i a la fi estava dessecat, no es feia malbé, i imagina't una zona d'interior doncs, que no podien anar amb peix fresc perquè, doncs, perquè no arribava en condicions, etc. No? Llavors, ja, el que deia, no? El bacallà, doncs, salat, és un producte molt tradicional i en una època com la Setmana Santa, que juntament amb el Nadal és quan recorrem a la tradició, no? Doncs el bacallà, que ja el mengem tot l'any, però torna, no?, com un producte paradigmàtic d'aquesta època. No només per aquest fet, sinó també podem trobar-li explicacions una mica simbòliques i religioses. El bacallà salat l'hem de dessalar. O sigui, està sec,
0: sí,
1: salat. En certa manera, quan el posem a dessalar, es torna a inflar.
0: L'hidratem.
1: L'hidratem. I, en certa manera, hi ha qui veuen això una espècie com de resurrecció de la carn.
0: Bueno, això no m'ho havia plantejat mai, però sí, no? Ho acceptem, sí.
1: Clar, l'altre sí, és una cosa seca, moribunda, diguem-ne. Quan jo el dessalo, el torno a fer comestible o el torno a fer viure, no? Per tant, podria ser un símbol de la resurrecció de Jesús.
0: I el bacallà és un producte que ens dona molt joc per fer doncs, una varietat de plats.
1: Exacte.
0: Com quins?
1: Doncs mira, aquí potser a Catalunya som més de fer-lo guisadet, com una espècie, diguem-ne, d'estofat guisat, en el qual intervindran doncs, tota una sèrie d'ingredients que també després podem comentar que també van molt lligats a la Setmana Santa.
0: Sí.
1: Avanço. Ou.
0: Perfecte.
1: És com aliment de Setmana Santa total i després tota una sèrie, sobretot, de vegetals que estan en temporada. Estem acabant l'hivern, està començant la primavera, per tant, les últimes carxofes, els primers pèsols, primeres faves, espinacs, bledes i també espàrrecs. Per tant, aquí és bastant freqüent doncs, fer aquest bacallà doncs, prèviament rebossadet, després fem un bon sofregit amb una miqueta de birranci, uns fruits secs també, uns pinyons, unes panses, i pel mig doncs, un ou dur, uns espàrrecs simplement cuits amb aigua i sal al punt, uns pèsols, i aquí tenim un bacallà de Quaresma, que òbviament tenim variants de receptes, les que vulguis, en funció del cuiner. Més cap al llevant, allà tot ho celebren amb un arròs. Doncs un arròs de bacallà és un plat molt típic de Quaresma doncs, per la zona de València, Castelló, Múrcia, etc.
0: I si no, un bacallà guisat? Guisat amb els seus cigrons, amb l'ou dur...
1: Exacte, el que us deia. Cigrons m'ho he deixat. És un altre ingredient també bastant paradigmàtic.
0: I ara no recordo si eren espinacs o bledes.
1: Doncs segurament depèn del que es trobi en aquell moment. Són dos productes de l'horta. Exacte, sí. Sí, tot i que normalment et diria, no sempre, però que moltes vegades el bacallà es deixa una miqueta més sencer,
0: sí,
1: també es permet, sí, també es permet doncs, acabar-lo trencant i fer, no?, el que en altres llocs en diuen un potaje, no? En la qual, per exemple, el cigró seria més protagonista, juntament amb la bleda o l'espinac, i el bacallà és l'element una mica més esqueixat que acaba de donar-li sabor, no? Però no és el protagonista del plat. Boníssim, potaje.
0: Què més, a part del bacallà, parlàvem de les hortalisses, no?
1: Exacte. Llegums, és una època molt de llegums, que és una font de proteïna vegetal, no entrem aquí en conflicte amb la religió, i a més barat. És a dir, és una cosa que també va molt amb la tradició, és a dir, en aquest país, i en la península Ibèrica, s'ha menjat llegum per un tubo, perquè era una molt bona forma d'alimentar-se a nivell nutritiu i diguem-ne, energètic. I ara, òbviament, també s'està descobrint que és una forma extremadament saludable, no? Molta llegum, bastanta verdura, poqueta carn. Una mica d'hidrat de carboni, que sempre fa que el llegum puguis aprofitar millor la proteïna. Per tant, aquells potajes que encara, per exemple, la comunitat gitana segueix fent, no? L'arroz con habichuelas, per exemple. Mm. Això, des d'un punt de vista nutricional, és fantàstic. Setmana Santa, com en Nadal, recuperem, no?, aquesta tradició que cada vegada es va perdent, doncs, perquè no cuinem tant. I inclouríem també doncs, les hortalisses que de temporada, els pèsols i les faves, amb el qual podem fer ofegadets, afegint una mica de bacallà si volem, plats de cigrons, com hem dit, de potajes,

0: de cigrons amb bledes o espinacs, a partir d'aquí, diguem-ne que... O plats amb espàrrecs. El següent producte que tractarem, que és l'ou, doncs un remenat, diguem-ne, d'espàrrecs amb ou, doncs seria també un plat de Quaresma fantàstic.
1: I ells tendres.
0: Exacte. Sí, sí.
1: Així ho completem, també, no?
0: Sí, sí,
1: posem
0: sí, sí.
1: Una miqueta més de...
0: Producte de temporada, fantàstic.
1: Però l'ou dona per fer moltes coses.
0: Clar, fixa't que l'ou és l'exemple que deia una mica de producte de temporada, és un gran exemple. Quan entrem en el carnaval, a Quaresma, etc., estem acabant l'hivern, estem començant la primavera, normalment, amb la qual cosa... les hores del sol, diguem-ne, van a més, hi ha sí. més sol. La qual cosa, des d'un punt de vista biològic, les gallines comencen a produir més ous. I després les vaques, els mamífers, comencen a produir més llet. Per tant, no és d'estranyar que moltes receptes salades i dolces utilitzin l'ou i la llet, també. D'acord? Que ara parlarem després si parlem de dolços. Uh-huh. Des d'un punt de vista, una altra vegada, simbòlic, doncs l'ou és un producte... important, no? Que va relacionat doncs, amb la creació de la vida, però també la resurrecció. No? Si jo trenco un ou, en certa manera és un sarcòfag
1: que
0: s'obre i que dona pas a una nova vida, una altra vegada, un símbol. Si tornem una mica a la idea més terrenal, no? Doncs l'ou a l'edat mitjana encara era prohibit durant la Quaresma i la Setmana Santa, amb la qual cosa el que es feia és anar-los guardant. I quan arribava al final de la Setmana Santa, allò era la festa de l'ou. S'havien pintat, s'havien tallat, amb la cosa bé, la mona, no? Que les seves versions més originals, doncs, òbviament, es fan amb ou de veritat.
1: Exacte. Ja que som amb l'ou, parlem de receptes. Receptes en aquesta època. També moltes, no?, per triar i remenar.
0: Sí. A veure, sobretot jo et diria que potser... Ja hem parlat doncs, d'aquests plats amb bacallà i tal, on l'ou sempre hi és present, però sobretot després, a partir d'aquí, podríem parlar més de receptes dolces, d'acord? On l'ou i a vegades la llet també hi són presents. Potser d'entrada podríem parlar dels més típics. A casa nostra serien els bunyols, dels quals tenim... Si parlem de dolços, dues variants principals. Per una banda, el bunyol de vent... i d'altra banda el brunyol o bunyol de l'Empordà. Són diferents, en els dos casos hi ha presència d'ou. En el cas del bunyol de vent no s'utilitza llevat, en el cas del brunyol sí que se n'utilitza, i a més s'aromatitza amb matafaluga, etc etc. Però al cap i a la fi són els típics dolços que entren dintre, diguem-ne, de la llei cristiana, es poden menjar perquè no porten pròpiament carn, però que, òbviament, són energètics, perquè tenen sucre, tenen greix i tenen de tot.
1: Tu parles de dolços, però és que els bunyols de bacallà...
0: També,
1: aquí,
0: també.
1: Aquí també
0: ara
1: guanyen.
0: Ara em centrava els dos, també n'hi ha de salats. Sí. Clar, sí. Els bunyols de bacallà doncs, uneixen els dos productes, diguem-ne, no? És el bacallà com a proteïna animal emblemàtica d'aquesta època i el format bunyol, que, òbviament, el trobem a tota la Mediterrània, Península Ibèrica, França, Itàlia, el Marroc, és a dir, tot arreu, a Israel, etc. Però que a casa nostra, doncs, a Catalunya és especialment important en aquestes dates.
1: Mm-hmm. Bunyols, què més dolços?
0: Potser no tan típics a casa nostra, per Setmana Santa, vull dir, però hi hauria les torrades de Santa Teresa, la Torrija.
1: La Torrija, això.
0: La Torrija és molt bastant més a la zona central de la península, doncs per Madrid, etc. És molt típica ara per Setmana Santa. També podríem parlar de la simbologia, doncs, no?, de fer reviure el pa, que al cap i a la fi és una
1: el
0: recepta...
1: El passec que està per llançar les gallines.
0: És una recepta d'aprofitament totalment.
1: Sí.
0: Genial, en aquest sentit. També ho és el pa amb tomàquet, al cap i a la fi. I que aquest també és una recepta que trobem bastant estesa a moltes zones del Mediterrani. De fet, diguem-ne com a epicentre, possiblement és nord península ibèrica, se n'aniria cap a la zona del Languedoc-Rosselló i a partir d'aquí els francesos se la fan seva i l'anomenen pain perdu, que és el pa perdut, el pa no? que llançaríem. No? Doncs també
1: I també ho fan com aquí?
0: Similar, sí. Doncs tindran les seves variants. Allà són més gent de mantega, són més gent de nata... Potser una recepta una miqueta més densa, el pa potser serà diferent, però la idea és més o menys la mateixa, sí, bastant similar.
1: Que bones, eh?
0: Tampoc és mateixa la Torrija o la Torrada Santa Teresa que fem aquí que la que puguis trobar al sud de la península, eh? Vull dir, sempre hi ha variants, però,
1: segurament,
0: però la idea
1: però el que no faltarà serà l'ou, la llet...
0: Exacte, el pa...
1: La canyella...
0: Exacte. canyella, però veus, per exemple, a la zona del sur, jo he tastat de receptes que et diria que de canyella no em porten, en la llet, a l'hora de sucar, se'ls hi posa una miqueta de vi d'allà de Xerès, i després, en comptes de sucre, el que es fa és fer un caramel de mel, es bull la mel, i després s'hi suca la torrada en aquesta mel. Deliciós.
1: Sí?
0: No facis cares rares. Sí. Deliciós, està molt bo.
1: No,
0: molt
1: perquè m'està imaginant la densitat del...
0: És dens, és dens.
1: Sí, sí, sí.
0: Home, no. Fan els pestinyos i tot això, aquesta influència ara,
1: sí,
0: pel cap i a la
1: vi. Sí, però el pestinyo és una mica més lleuger perquè ja la massa és seca, no?
0: Lleuger.
1: Més lleuger en el sentit de pes, no de... Sí, sí. No, calòric o és?
0: És tot greix. Greix i sucre. Greix i sucre. Tenim una variant interessant, així ràpid, que és la... Bueno, variant, és una altra recepta, però que al cap i a la fi també és un tros de cosa que rebosses i fregeixes, que és la leche frita, que també és molt típica en algunes zones. Deliciosa. Aquí no tenim gaire cultura d'això.
1: No, no.
0: Això és més al nord, on, si cap, hi ha més quantitat encara de llet. No? Galícia, Astúries... És una recepta molt d'allà. I es basa principalment en quallar llet, bueno, més que quallar, fer-la densa a partir d'una farina o d'una maicena, fer com si féssim una espècie de crema pastissera molt, molt, molt densa només de llet, aromatitzada amb llimona, canyella, etc. Amb això ho talles, fes com unes pastilles que rebosses amb ou, farina, i les fregeixes. I més canyella, i més sucre, si vols.
1: Ja, ja.
0: Deliciós. I és molt de Setmana Santa.
1: Tu ets més de torrijas o de...
0: Depèn del dia. Un dia una cosa, un dia l'altra, clar. Però soc molt de textures, flonges, així de flams i tal, de la leche frita ho trobo una troballa, una cosa molt, molt bona.
1: Interessant. Sí. Però sí que hi ha un dolç que és molt propi de casa nostra, també de la zona mediterrània, no? Perquè arribaria fins a on? La Mona.
0: Parles de la Mona?
1: De la Mona, sí.
0: Home, en trobem fins pràcticament a Andalusia, et diria. O fins a on, què vols dir?
1: Sí, no, geogràficament.
0: Home, com a origen, en principi jo diria que parteix dels romans, ja. Amb la qual cosa, ara mateix, segurament a tota la Mediterrània...
1: Però la tradició es manté?
0: Això no n'estic segur. Sí que sé que tota la Mediterrània el trobes, és a dir, te'n vas a Albacete, Múrcia, tot això n'entenen. No sé si a zones d'Itàlia també fan la seva mona, però són variants molt diferents que la nostra.
1: I a les Balears també es fa?
0: Sí. Sí, em consta que també. El que passa que en alguns llocs, per exemple, doncs la mona és simplement un tortell molt bàsic, quasi com un pa amb un ou al mig, que pot ser salat, inclús. En altres, doncs, ja s'assembla més a un tortell, per dir-ho, de Reis amb l'ou. En alguns llocs, inclús, es menja abans, és a dir, per Carnestoltes, el Dijous Gras, perquè a la zona d'Albacete la mona va associada al Dijous Gras. Nosaltres, en canvi, és...
1: A posteriori,
0: no? Quan ja puc tornar a menjar, no? Segons l'edat mitjana, ou. I potser la mona més complexa sí que és cert que és la que practiquem aquí a Catalunya, que ja ha evolucionat a un pastís amb
1: artístic.
0: Figures i històries. Per mi té una explicació, sobretot el fet que l'ou ja no sigui de veritat, sinó que estigui de xocolata, i és que cap al segle XIX, Barcelona sobretot es va convertir en un centre... d'elaboració de xocolata, d'importació de cacau i elaboració de xocolata. Grans fortunes, no? Passeig de Gràcia, es van fer a partir del cacau i la xocolata. La casa Matller era de la família Matller de les xocolates i Barcelona ha tingut una tradició molt important de xocolaters, amb la qual cosa doncs, segurament va haver-hi un interès per convertir la mona en quelcom de xocolata doncs, per afavorir el lobby xocolater, diguem.
1: La mona. I quins altres dolços hi posaríem ara en aquesta llista?
0: Doncs possiblement hem parlat dels pestinyos, segurament tota una sèrie, diguem-ne, d'especialitats de pastisseria monàstica, a partir d'ou, els tocinillos del cielo, i pastisseria d'aquest estil.
1: Les cremes, no?
0: Perdó, també, que ara me l'oblidava. La crema de catalana, o la crema de cremada, o la crema de Sant Josep, se suposa que, se sap, doncs, almenys des de l'edat mitjana que existeix, probablement el seu origen és Catalunya. Ho dic perquè internacionalment és més coneguda la versió francesa, la crème brûlée, però possiblement l'origen és aquí. Es fan diferent, però el concepte és el mateix. Els dos grans productes, diguem-ne, que hem comentat, ou i llet, es couen i després es cremen. Coincideix, a més, amb l'època de Quaresma, que és quan, 19 de març, que és quan és el dia de Sant Josep, per això també se'n diu a crema de Sant Josep i es degusta aquell dia. Hi ha gent que només fa la crema cremada, la crema de Sant Josep, el dia de Sant Josep.
1: Quina pena.
0: Sí. Home. Sí, però hi ha gent que m'ho comentava, diu, no, a casa meva, la meva àvia només feia la crema de Sant Josep.
1: M'està bé
0: per Sant Josep.
1: Que hi hagi una data, sí. un dia de celebració especial. Però escolta,
0: Sí.
1: Manjar com aquest, jo dia, tampoc però... no és que sigui massa de crema, però...
0: Sí, sí. Però és també, segurament, l'altre dolç important, precisament per l'utilització d'aquests dos productes i perquè, a més, doncs, se li ha donat una data senyalada, diguem-ne.
1: Fem alguna recepta allò ràpida, pràctica, per algun d'aquests productes?
0: Vinga, doncs, si voleu, us explico ràpidament com podem fer un bunyol de vent, que el podem aplicar, per exemple, ràpidament un bunyol de bacallà, perquè la base és la mateixa.
1: Uh-huh.
0: Es basa, almenys el que jo normalment faig, el que es fa normalment, per fer un bunyol de vent ens basarem en el que es diu la pasta chou, que es fa, se li ha donat el nom francès.
1: És que s'ho saben fer bé.
0: Perquè s'ho saben fer bé. La pasta chou, en realitat, és senzilla de fer. És a la, diguem-ne que té la seva elaboració i té un parell de truquets, però no és complicada. Aigua, mantega, tot i que si no és Setmana Santa o no teniu escrúpols, podeu utilitzar llard de porc, farina, ous i sal. Amb això fas la pasta bàsica. Agafo la mantega, llard o llard i aigua amb la sal i les poso a bullir. Quan està tot bullint i desfet, trec del foc i aboco de cop la farina i començo a remenar. I amb això obtinc un paston, allò, una cosa densa, perquè la farina absorbeix tota l'aigua. Vaig remenant, deixo que refredi una mica i a partir d'aquí torno a posar, bueno, no fa falta remenar-ho, de fet, torno a posar en el foc molt fluixet i vaig remenant. El que vull aquí és evaporar l'excés d'aigua. Que quan vegi que aquesta massa es comença a desenganxar de les parets perquè aflora tot el greix i em fa una bola brillant, ho trec del foc, aquí sí que deixo que baixi la temperatura i el que faré és anar afegint ous i remenant, que els vagi incorporant. Quants ous? Aquí dependrà de la textura. És a dir, el que jo vull és el que a l'escola comentaven, deien, el pico de pato.
1: Vale.
0: És a dir, jo agafo amb l'espàtula una mica d'aquesta massa i deixo que vagi caient de l'espàtula, que vagi lliscant com una gota. Aquesta gota hauria de caure a una velocitat lenta, val? Però hauria d'adquirir una espècie de forma de bec d'ànec.
1: Sí.
0: Amb la qual cosa, aquesta és la textura que ens interessa. És una textura que a mi em permeti, doncs, amb una màniga pastissera, una cullera, fer una boleta, d'acord? Que no sigui ni molt densa ni molt líquida.
1: Val.
0: I això ja a fregir.
1: I aquesta mateixa base, per fer el bunyol de vent, li podem afegir el que li afegirien els brunyols?
0: Els brunyols és diferent, ara explico. En aquí el que podríem fer és convertir-lo en un bunyol de bacallà, simplement aquesta base que hem dit, li afegeixo bacallà esqueixat ben sec, que no hi hagi excés d'humitat, molt sec, julivert i all, torno a remenar i ja tenim
1: Fantàstic.
0: Una base. I aquí li afegeixo una miqueta de llevat químic, que en diuen, d'impulsor. Però si està ben feta, jo crec que no li fa falta. El brunyol seria una miqueta diferent. Aquí sí que hi ha versions que porta nou, n'hi ha que no, algun greix sí que en porta. El que passa aquí el que fas és una pasta en la qual li fas llevat natural i el que fas és llevar-lo.
1: Mal.
0: O sigui, tu has de fer com una... I la matafaluga. I llavors el que fas és simplement deixar-lo fermentar durant unes hores que infli i a partir d'aquí el que es fa és fer unes boletes als quals se'ls fa un foradet al mig, com si fossin mini rosquilles, mini dònuts, per dir-ho d'alguna manera, i es fregeixen.
1: Va.
0: Explicat molt ràpid,
1: Ja.
0: En tots dos casos, bacallà no, en tots dos casos després el que fem és embadurnar-los, els enrebossem amb sucre, li podem posar en els de vent una mica un xorret d'anís, els podem farcir de crema...
1: Una miqueta de gustet.
0: Els podem farcir de crema, com crema pastissera, que també és molt d'aquesta època, llet i ous, tornem-hi.
1: Que bé.
0: Fàcil.
1: I ens ha quedat una temporadeta a la mar de bona.
0: No estem infringint cap llei i ens estem posant fins
1: macos,
0: de menjar.
1: Ens estem posant macos.
0: Des del salat,
1: però, escolta,
0: fins al dolç.
1: És tradició. No serem els instigadors de trencar amb els bons costums que tenim en aquest país.
0: Molt bé.
1: Manel, moltíssimes gràcies i bona Pasqua.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé.
0: Vinga.
1: Adéu-siau.
0: Gràcies.

0: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
1: Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
2: Doncs sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem amb el nostre expert jurista en dret constitucional, Jan Botí. Bon dia, Jan, com estàs?
3: Molt bon dia, Ona.
2: Quin dret descobrirem avui?
3: Avui parlarem d'aquelles qüestions clau a l'hora de llogar un pis.
2: Ah, això és molt interessant, perquè avui en dia cada vegada hi ha més gent, no?, que lloga en comptes de comprar. És més habitual el fet de llogar un pis. I, per tant, què hem de tenir en compte?
3: Correcte. A més, el tema del lloguer i de l'habitatge està a l'ordre del dia. Per tant,
2: sí.
3: Res millor com per comentar-ho. Mira, jo en aquest cas pensava, ostres, imagina't, no?, que has trobat el pis perfecte, que el preu és correcte, té llum, està a prop de la feina, tots els avantatges que li vulguis trobar. I que signes el contracte de pressa perquè no te'l treguin. Ara que quan anem als portals veiem que n'hi ha poquets a bon preu, doncs perquè no te'l treguin, signes. I al cap de 2 mesos peta la caldera.
2: Ui, problema bàsic, això crec comencem que li ha passat
3: malament.
2: A
3: tothom. Correcte. Per tant, i aquí dius, està, parlem amb el propietari i el propietari et diu, mira, això ho has de pagar tu, perquè en el contracte que vàrem signar hi ha una clàusula que estableix que les reparacions són a càrrec del arrendatari, del llogater. Tu t'ho creus, perquè escolta, tens bona fe i al propietari doncs, no li veus cap maldat, però resulta que la llei diu una altra cosa. Per tant, avui parlarem de què pots i què no pots assumir com a llogater, què ha d'assumir i què no ha d'assumir el propietari quan establim un lloguer dels que entenem de tota la vida, de llarga durada, i quines clàusules ens hauríem de mirar amb lupa abans de signar. Per tant, veurem aquests drets i aquests deures que tenim com a propietaris i com a inquilins des que el pis el veiem fins que el signem i acabem vivint-hi.
2: Molt bé, i quins són aquests drets i deures? Quina legislació ho regula, tot això?
3: En aquest cas, per parlar d'aquests lloguers de llarga temporada, hem de basar-nos en la Llei d'Arrendaments Urbans, la LAU, que és la normativa que a nivell estatal regula aquestes relacions entre propietaris i arrendadors. En el cas del contracte de lloguer, sabem que hi ha una lliure disposició entre el propietari i l'inquilí. Per tant, en principi podríem pactar el que volguessin. Mm-hmm. Però, clar, la llei hi és per garantir
2: una
3: sèrie de qüestions.
2: Que no hi hagi pràctiques abusives,
3: no? Correcte. Mm-hmm. Aleshores, no hi ha cap clàusula dins d'un contracte que pugui contradir la llei. Mm-hmm. Les clàusules han de ser d'acord amb la llei. Per tant, les concessions i allò que pactem ha d'estar dins de la llei. Per tant, encara que tu signis una clàusula que és considerada abusiva, però tu no ho sabies, això després no tindrà validesa.
2: Per tant, signar-ho no és una garantia, no?, per al propietari? Vull dir, si l'inquilí se n'adona que aquella clàusula és abusiva, ell podrà recórrer i el propietari haurà de fer cas.
3: Efectivament. Mm-hmm. Ara bé, ja entrem en un procés.
2: Clar.
3: Que potser ens podem evitar. Si seguim les 3 pautes que ara us marcaré en el llarg de la vida del que ha de ser el lloguer.
2: Mm-hmm.
3: Abans, durant i després. Abans, ostres, revisem el contracte, revisem les clàusules,
2: mm-hmm,
3: parlem amb algú que en sàpiga, assessorem-nos, no ho signem a la babalà. I, per tant, veiem quines obligacions s'estableixen i quines potser no em pertocarien. Per tant, deixem-ho mirat i establert.
2: Mm-hmm.
3: Després, durant el lloguer, hem de tenir molt clar què podem assumir i què no. Què podem assumir i què no. I, finalment, hem de poder saber què fer en el cas de que hi hagi problemes. Quins canals podem fer servir i quines vies tenim per reclamar allò que no s'estigui d'acord amb la llei.
2: Vale. Abans de continuar, però, estem parlant ara de lloguers de llarga durada, no? Per tant, tots aquells lloguers temporals o lloguers d'habitacions, tot això aquí no hi entra.
3: Tot això entrarà en un altre programa si la nostra audiència així ho reclama. Però de moment, que ja és un tema prou dens, parlem d'aquests que menciona, sí.
2: Molt bé. Per tant, anem a veure. Què hem de tenir en compte, no?, per poder fer tot això?
3: Doncs mira, hem de tenir en compte, abans d'iniciar tota l'explicació que farem de què li correspon al propietari o què no, etcètera, etcètera, tinguem en compte que en aquests lloguers que entenem de llarga durada hi ha una durada que estableix la norma per defecte. I aquesta durada és de 5 anys.
2: Uh-huh.
3: Si jo faig un lloguer amb un pis per viure-hi, jo sé que allà hi puc ser durant mínim 5 anys.
2: Ja així de base, eh?
3: I així de base. Encara que jo pacti menys anys. Uh-huh. Si jo pacto menys anys, el contracte es prorrogarà automàticament fins a arribar als 5 cada anualitat. Uh-huh. D'acord? Per tant, això hem de tenir molt clar. No se'ns pot fer fora abans de 5 anys, a no ser que el propietari necessiti disposar del pis per un ús personal seu o per alguna sèrie de qüestions taxades a la llei. Però per garantia de l'inquilí, mínim 5 anys. Amb les persones físiques, 7 anys amb les jurídiques, una empresa, per exemple. Tinguem un compte, això.
2: Per tant, si hem pactat que són 3 anys en comptes de 5, els 3 sí que ens poden fer fora?
3: No.
2: No, tampoc.
3: Els 3 anys es prorrogarà automàticament fins als 5 de manera normal, per tant, dels 3 als 4 i dels 4 als 5, fins a assolir els 5. No podem... no podem ser-hi menys de 5 anys, a no ser que nosaltres voluntàriament decidim abandonar-lo i rescindir el contracte amb els terminis que també estableix la normativa, que haguem d'avisar el propietari i, per tant, ho fem d'acord amb la llei. Però termini de 5 anys.
2: I el propietari té dret només a rescindir si el vol fer servir ell. No pot rescindir-nos-el per llogar-lo a una altra persona, per exemple.
3: No seria una causa que la llei contempli. Per tant, en el cas de que el propietari ens al·legués que ell en té una necessitat i que, per tant, el necessita i ens fes fora o ens digués que no el renova o que l'hem de deixar en el termini que estableix la llei, si nosaltres després tinguéssim coneixement per una altra via de que l'ha llogat a uns tercers, nosaltres aquí podríem demanar-lo perquè el propietari hauria actuat en frau de llei, hauria fet servir, diguem-ne, la pròpia legislació per evadir una responsabilitat seva, que és que no pot rescindir-lo si no és per causa justificada.
2: Molt bé. Anem a parlar d'un altre tema que també preocupa molt, la fiança.
3: La fiança. La fiança, com a norma general, hem de tenir en compte que la fiança és un mes de la mensualitat, del cost del lloguer. Si el lloguer val 800 euros al mes, la fiança hauria de ser de 800 euros al mes. Que el propietari ens podria demanar alguna altra tipologia de garantia com un aval, per exemple, sí, però si ens demana alguna altra garantia, no podrà superar el cost de 2 mesos de el que correspon de cost de lloguer. Per tant, excepte que hi hagi una sèrie de punts taxats per la llei, la norma és un mes de fiança, màxim 2 si hi ha alguna garantia extra, com podria ser un aval.
2: I anem a una guia pràctica. Què no pot fer el propietari?
3: Bé, aquí, com deia, ens hem de centrar en el que estableix la LAU, la Llei d'Arrendaments Urbans, i el Codi Civil subsidiàriament. Subsidiàriament vol dir, no?, en tot allò que no trobem específicament la regulació a la LAU, podem anar al Codi Civil perquè d'alguna manera ho haurem de cobrir. Per tant, tot el que siguin reparacions necessàries, estructurals, de l'habitatge, perquè sigui habitable, corresponen al propietari.
2: O sigui, tot el que se'ns espatlli, que sigui de l'habitatge, tipus calderes, persianes, neveres, coses així molt grans...
3: Si ja hi és, sí.
2: Si ja hi és, ho ha d'arreglar el propietari.
3: Correcte. Uh-huh. Tinguem en compte, si el pis se'm lloga sense moblar i la nevera la poso jo, és responsabilitat meva. Però tot allò que estigui en l'habitatge en el moment en el que jo hi entri a viure, ja sigui estructural o d'electrodomèstics proveïts pel propietari, això corre a càrrec del propietari. A no ser que jo n'estigui fent un mal ús, i hagi donat cops de destral a la rentadora. Home, doncs aleshores em correspondrà a mi. Però, per tant, per un desgast habitual i ordinari, li correspondrà al propietari. Després, totes aquelles despeses que siguin extraordinàries de la comunitat, hem de posar un ascensor, hem de fer la façana nova, correspondran al propietari. Les despeses ordinàries de neteja, de l'ascensor, del manteniment, etc., sí que, si es pacta, es podrien repercutir en el preu. Però les extraordinàries seran sempre a càrrec de qui té la propietat de l'habitatge. Després, pel que té a veure amb els impostos i els tributs, com a norma general, la llei ens diu que correspon al propietari, també. Uh-huh. Després hi ha vies de repercutir-ho en el preu. És a dir, jo et puc pujar-ho i amb allò cobreixo...
2: Bueno, et pujo però això, el
3: lloguer... Correcte, però això ja és una estratègia, diguem-ne, que no correspon. La llei diu l'IBI, per exemple, l'impost de béns immobles, no? Allò que paguem per aquell trosset de terreny que fem servir, correspon al propietari.
2: Clar, i també les taxes municipals, no?
3: Correcte, és a dir, en el cas que hagis de pagar les brosses. És a dir, com a norma, això correspon al propietari.
2: Les brosses corresponen al propietari, però, també, però són residus que fa el llogater.
3: Sí, per això aquí podríem estar en la línia de que potser sí que es podria repercutir en el preu, és a dir, no és una cosa tan estricta com ho seria s'ha d'arreglar la baixant del lavabo. Escolti'm, això és del propietari absolutament, no? Després, l'assegurança de l'habitatge també li correspon al propietari, que és el qui n'és el titular, sobretot en el cas de que l'assegurança ens estigui cobrint responsabilitat civil, danys estructurals, etcètera, etcètera, no? Després, quan nosaltres hi entrem, evidentment, per poder llogar un habitatge, ha de tenir la cèdula d'habitabilitat i ha de tenir el certificat d'eficiència energètica. Això és un cost que correspon al propietari. Et dic, clar, al final ens ho pot repercutir pujant-nos el preu del lloguer, però mai podrà fer-ho sota aquest concepte. En tot cas, ho podrà fer per altres raons, però no sota aquest concepte, no? I finalment, el que dèiem, les qüestions bàsiques d'aigua, llum, gas, no és tant que això ho hagi d'assumir el propietari a nivell de cost, però sí que ens ho ha de proveir a l'inici, I per tant, després nosaltres doncs ja n'assumirem el cost, o el propietari, això sí que en funció del que s'hagi impactat entre les parts.
2: Per tant, ja la llum i l'aigua han d'estar donats d'alta i el llogater només ha de fer el canvi de nom, no?
3: Seria desitjable. Seria desitjable.
2: Per tant, recapitulem, reparacions necessàries com estructurals de l'habitatge, despeses extraordinàries de comunitat, tributs i impostos, assegurança de l'habitatge, els certificats d'eficiència energètica, cèl·lula d'habitabilitat i les instal·lacions bàsiques en bon estat. Tot això és responsabilitat del propietari.
3: Correcte. No?
2: Doncs anem a unes 5 clàusules habituals que podrien ser abusives. Per exemple, l'inquilí assumeix totes les reparacions de l'habitatge que s'hagin de produir durant la seva estada. Això es pot fer o no es pot fer?
3: Això és il·legal.
2: Això és
3: si
2: legal.
3: Es refereix a reparacions estructurals o necessàries per l'habitabilitat de l'habitatge.
2: Per tant, no...
3: Això no, pot no seria... Bueno, en tot cas, seria una clàusula que es podria considerar nul·la o que no tindria validesa perquè correspon al propietari i no pas a l'inquilí.
2: Per tant, revisem, anem tothom a revisar els seus contractes a veure si tenim aquesta clàusula. Una
3: Correcte.
2: Altra que hi podríem tenir. El llogater pagarà totes les despeses de la comunitat.
3: Com deia abans, si pactem les ordinàries, la neteja, el manteniment de l'ascensor, tot inclòs, això ho podríem pactar. Les extraordinàries, façana, qualsevol pagament sobrevingut de qüestions de l'edifici estructurals, corresponen al propietari.
2: I no ens les poden traspassar els llogaters.
3: No ens les poden traspassar.
2: Una altra clàusula que hem de tenir en compte perquè és abusiva. El propietari pot entrar a l'habitatge per revisar-ne l'estat.
3: Mai de la vida.
2: No pot entrar mai mentre nosaltres hi estiguem vivint.
3: I mentre no hi estiguem. Vull dir, en el moment en el que jo tinc un habitatge llogat, aquell habitatge és el meu domicili. És el meu domicili. Per tant, en el cas de que el propietari, per molt propietari que sigui, entrés mentre jo tinc arrendat aquell pis, estaríem parlant de violació de domicili. Això és un delicte bastant greu. Per tant, el que pot fer el propietari és, home, si li fa il·lusió veure el pis i em truca per telèfon i em pregunta si pot venir i jo li dono permís exprés, home, doncs aleshores podrà entrar, com qualsevol altre convidat. Però venir a fer revisions perquè així ho pactem, això no té ni cap ni peus.
2: Per tant, allò de presentar-se per sorpresa a veure com tenen els llogaters al meu pis, això no ho podem fer.
3: No tinc per què obrir-li la porta.
2: Anem a una altra clàusula. Si el llogater rescindeix el contracte abans del termini, haurà de pagar totes les mensualitats que faltin fins a la finalització.
3: Compte. Com a molt, podrà pagar o haurà de pagar les mensualitats que faltin fins a la finalització comptant les anualitats que faltin. Si jo porto 3 anys i me'n vaig, com que n'havíem pactat 5, potser se'n podrien reclamar 2 mensualitats, que són els 2 anys que falten. Mai de la vida mensualitats. Imagineu-vos si haguéssim de pagar 24 mesos de lloguer per avisar amb temps i forma que els 3 anys marxo perquè m'han donat una feina en qualsevol altre lloc. Seria una absoluta bestiesa. Per tant, no. Parlem de quantes anualitats queden, això ho transformem en les mensualitats que el propietari sí que podria reclamar.
2: Per tant, si em queda un any, una mensualitat. Si em queden 2 anys, 2 mensualitats. Però aquí sí que podem pactar, no? Si podem deixar per escrit el contracte que si jo el rescindeixo hauré de pagar com a mesura compensatòria una mensualitat, per exemple, independentment dels anys que em quedin. Això es pot fer?
3: A veure, hi ha qüestions que les podem valorar. Però d'entrada, el que seria desitjable és seguir el que hem establert.
2: Mm-hmm. Anem a una altra clàusula. El llogater renuncia al seu dret a pròrroga legal del contracte.
3: Aquesta clàusula seria nul·la de ple dret. La pròrroga legal era el que dèiem abans. Si jo tinc un contracte per un termini de 5 anys, que és el que estableix la llei, però l'hem pactat de 3, jo no puc renunciar a la pròrroga de 3 a 5 anys. Vull dir-te, és la LAU estableix aquests terminis i, per tant, la pròrroga és obligatòria i no ens poden fer fora abans. Per tant, no és un dret que jo pugui renunciar-hi.
2: Mm-hmm. I si totes aquestes clàusules ens porten problemes, què podem fer?
3: Jo, d'entrada, depenent de la relació, evidentment, recomanaria, com sempre, que abans de començar la via judicial, la via de la reclamació, intentem arribar a un enteniment.
2: Parlem-ne, no?
3: Parlem-ne, que som persones. Hi ha vegades que costa. Que costa perquè hi ha persones que això del diàleg no ho tenen gaire ben entès i, per tant, és una mica donar-se cops contra una paret. Aleshores sí que hauríem d'iniciar, doncs, algun procés. Com podríem començar això? Home, ho podem començar, a part d'haver-ho fet ja verbalment, comunicar-ho per escrit. Quins són aquests greuges que s'estan produint, aquests incompliments, directament al propietari, amb un burofax, amb un correu certificat. Tenim diverses opcions. En el cas de que això no tingui cap mena de fruit...
2: Clar, què passa si no ens respon, per exemple?
3: Respon, però jo ho he intentat. Per tant, jo estic demostrant bona fe. Estic demostrant actuar de manera diligent. És l'altre que està ignorant i, diguem-ne, evadint la seva responsabilitat. No? Per tant, si no respon o es nega a resoldre-ho perquè diu, escolti'm, aquí és que no passa res, tenim altres vies. Podem també assessorar-nos a través de les oficines d'habitatge de les nostres ciutats, per qüestió de mida, no totes les ciutats en tenen, sinó també podem anar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, on podrien assessorar-te i fins i tot iniciar d'una manera més institucional una mediació, si és que aquella que tu has intentat no ha estat fructífera. No?
2: Per tant, abans d'anar a la via legal, intentem parlar-ne, i si no pot ser entre nosaltres, doncs amb una institució pel mig, no?
3: Correcte.
2: En aquest cas, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
3: Correcte. I si aquestes vies, que serien les desitjables, perquè ens agradaria viure en una societat en comú, unió, doncs sí que ens queda com a últim recurs anar als tribunals, anar a la via judicial i podríem presentar una demanda per incompliment de contracte. En aquest cas, per incompliment de contracte per part, evidentment, de la part propietària.
2: Mm-hmm. Doncs ja per acabar, dona'ns uns últims consells, perquè clar, normalment quan anem a llogar un pis estem en una situació molt vulnerable, no?
3: Sí.
2: En el sentit que, o sigui, nosaltres necessitem aquell habitatge, n'hem vist molts i tots són molt cars o ens costa molt que tinguin tot allò que voldríem i quan trobem el que se'ns ajusta per lloc, se'ns ajusta per preu, se'ns ajusta per estat, no?, de com està l'habitatge, que no és massa vell. Llavors ens passa que té unes clàusules al contracte abusives o algunes coses que no ens acaben de fer sentir còmodes. I en la situació que estem de vulnerabilitat ens costa doncs dir que no, ho volem allò, no? Perquè pensem, si dic que no aquí, doncs ja em quedo sense pis. Què podem fer?
3: És cert tot el que acabes d'exposar. És cert que el llogater, en aquest cas, és la part feble, la part vulnerable de l'equació, però sí que hem d'evitar assumir qüestions que no ens corresponen. Sabent, com deia abans, que algunes d'aquestes són nul·les. O, encara que les signem, no tindran validesa. Per tant, podran ser impugnables després. Tinguem això present.
2: Per tant, no hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets.
3: No hem de tenir por i hem de reclamar els nostres drets perquè, si no, entrem en l'espiral de sempre. Que aquestes coses costen, són feixugues, és abordar una situació conflictiva, certament, però hi ha vegades que, com deia, amb un bon assessorament, amb una persona que en sàpiga al costat, un advocat, unes finques que es dediquin a això abans de fer-ho, ostres, posem-hi tots els ulls per intentar evitar d'entrada problemàtiques que ens poden evitar problemes en el futur.
2: Per tant, jo crec que el consell més important és llegim-nos bé els contractes, no? Sapiguem què estem firmant i sapiguem que encara que ho hàgim firmat tenim dret, no?, a revisar aquell contracte i que si són clàusules abusives doncs a reclamar.
3: Correcte, i tinguem present que allò que feia molta il·lusió a l'inici ens lliga durant molts anys.
2: Clar, per tant, 5 anys, eh?
3: Correcte. És convenient que tinguem en compte aquest petit matrimoni que fem amb el contracte i que, per tant, el tinguem ben conegut, ben mastegat, perquè d'aquesta manera, si tot va bé, és fantàstic, i si no va bé, que no hi hagi una escletxa a través de la qual doncs ens puguin enganxar.
2: Doncs molt bé, moltes gràcies, Jan. Ens apuntem tots aquests consells i ho tindrem en compte cada vegada que hàgim de canviar de pis o de llogar-ne un. Gràcies, Jan. Ens trobem al proper programa.
3: Gràcies, Ona.
4: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat molt interessant és que els llamps poden crear vidres naturals dins la sorra. Quan un llamp impacta en una zona rica en sorra o sílice, la temperatura pot arribar a més de 30.000 graus en una fracció de segon. Aquesta calor extrema fon la sorra instantàniament. El resultat és una estructura anomenada fulgurita. Es tracta de tubs o formes irregulars de vidre que es formen sota terra, seguint el camí que ha fet el llamp per penetrar el sol. Sovint tenen una forma ramificada, com si fossin arrels o petits llamps fossilitzats. Aquest vidre de llamp pot ser molt fràgil i de color variable, des dels transparents fins a tons verdosos o marronosos, dependent dels minerals presents a la sorra. Cada fulgurita és única, perquè depèn de la intensitat del llamp i de la composició del terreny. És fascinant pensar que un fenomen tan breu com un llamp pot deixar una empremta física que pot durar milers d'anys. A més, aquestes estructures permeten als científics estudiar les condicions de les descàrregues elèctriques naturals.
1: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Media, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

Bon dia, s'apropa el Sanko Black i això es nota amb temes com aquests que escoltem de la Tina Massawi, cap de cartell d'aquest festival, d'aquest 12è Festival de Música Negra de Sant Cugat. I és que el poble sencer s'omple de música negra. Com diem, s'apropa el Sanko Black en aquesta setmana. Soc Rick Indersounds, des de Sota Sons, i això és la secció musical. Passem al segon tema.

I aquesta setmana, com sempre, fem el Sanco Black petit, o el pretour del Sanco Black, que comença un any més al Bocamoll, en aquesta Sanco Black Connection entre la Pua i Sota Sons, en aquest cicle de petit format del Bocamoll. I tocaran els Yala Yala. Hem de dir això del Sanco Black Connection perquè és important, que és el 12è any consecutiu que es fa aquesta col·laboració entre el cicle petit format del Bocamoll i el Festival Sanco Black. De fet, abans de que Sota Sons entrés a organitzar aquest cicle, quan era Jazz en Viu, ja es feia aquesta col·laboració. Per tant, sempre és un concert que ens fa especial il·lusió des del Sanco Black i des de Sota Sons. I en aquesta edició, com no podia ser d'una altra manera, com la temàtica del festival és aquesta anada i tornada, toca un grup amb arrels colombianes, com són aquests Yala Yala. A més, tindrem la roda de premsa amb la secció de cultura de l'Ajuntament de Sant Cugat, també, allà a les 7:30 de la tarda, al casal de Torreblanca, a la Terrasseta, que segur que s'hi està la mar de bé. I divendres 5, a l'Ateneu, tenim un trio vingut des de Buenos Aires. Veurem que aquest any tot el Sanco Black està basat també en Llatinoamèrica, no?, i aquestes músiques de fusió. I tenim aquest trio argentí des de Buenos Aires, que són el Soulful Trio, un trio de soul, funky, groove, instrumental, brutal, vull dir, espectacular. I quan els vaig veure per primer cop vaig caure de cul a la cadira, i és que val molt la pena veure aquest trio. A més, presentarem en exclusiva un single que, si ens dona temps la secció, podrem escoltar avui aquí al programa, i és que presentem en exclusiva aquest disc fet expressament pel festival, pel Sanco Black. Tot això és a la terrassa de l'Ateneu, a les 7 de la tarda també. I saltem al dia següent, i és que el dia 6, el dissabte, al Mercantic, seguint l'estela d'aquests vermuts que s'hi estan fent a la taverna del Mercantic, de migdies, els dissabtes, de vermut, amb la col·laboració de Perol, tenim un servidor, Enric Indersounds, fent giradiscos per entrar en aquest ambient del Sanco Black. I la mateixa tarda, a la Tasca del Sol, anem cap a Valldoreix, tenim a Los del Son, un clàssic grup cubà resident a la Floresta, que porten també molts anys omplint de ritme i de sabor al nostre municipi. Diumenge 7, aquest músic que estàvem escoltant, que escoltem de fons, des de Nigèria, la T-Soul, estarà al vermut del Belgrado, i a la tarda tenim la Marina Bieface fent el seu ja tradicional mostra de l'estudi de cant de Marina Bieface al Café Belgrado, també, a partir de 6 de la tarda. Així que tenim un vermut amb Ati Soul des de Nigèria i una tarda amb la Marina Bieface i els seus alumnes per tancar la setmana. I passem a la setmana següent,

0: som és perillós, despertar-se és verinós, un cercle viciós infinit com el cosmos.
1: Comença ara sí la setmana gran del Sant Cublà, que escoltàvem un d'aquests caps de cartells a l'Extraño Ways Orchestra. I començarà dimecres, dia 10, al Cal Temerari, amb el visionat del documental Negrés sobre l'esclavisme català, i una posterior taula rodona amb diferents col·lectius migrants per parlar sobre el racisme, i amb el pregoner del festival d'aquest any convidat, Daura Mangara, que estarà fent un concert el dia següent, dijous 11, a la plaça 1 d'Octubre, després d'aquest pregó esmentat. Divendres començarà totes les activitats allà mateix a la plaça 1 d'Octubre, on tenim el CUP aquest gegant del Sant Cublà, amb una batucada de carabassà per portar-nos fins a aquest Freedom Town, fins al parc de Can Bernet, on hi tenim, i començaran i obriran l'espai Guatatiboa, un duo elèctric espectacular. Després ens seguirà el concert d'aquesta Tina Massaui que escoltàvem al principi, per tancar la nit amb el concert, amb aquest gran concert d'Extraño Ways Orchestra. Dissabte començarem les activitats, és un dia molt més llatí, amb aquests Niu Sabrosura. Després tenim a Joao del Monte, un altre cubà amb un gran, grandíssim projecte. Niu Sabrosura també des de Colòmbia i Venezuela, que no ho hem dit. I tancarà la nit aquest projecte exclusiu i únic del Sant Cublà, que en exclusiva, que és aquest Latin Goes Ska. Anem a escoltar un moment un trosset de Joao del Monte i així ens fem una mica la idea de la música que podrem escoltar aquest dissabte de Sant Cublà.

Ja anem una mica apurats de temps, així que anirem per feina. Estàvem aquest dissabte de Sant Coblac, dissabte dia 13, i saltem el dia 14, el tancament d'aquest gran festival de música negra, 12a edició, al Parc de Can Vernet, on tindrem curs de percussió africana a les 6 de la tarda, de seguit d'un concert de Cantema, també des de Senegal, i tancaran els Paracundé amb la seva música brasilenya, amb una roda de samba participativa a peu de terra, vull dir, sense escenari, a peu de terra, serà una roda inclusiva per tothom. Anem a posar aquests discos en exclusiva, que dèiem, aquest Latin Goes Ska, una producció en col·laboració entre Gazzara Records, Sota Sons, que, com diem, només es podrà veure en directe en aquest Sant Coblac durant el llarg de tot aquest any. És una producció que hem fet, que repassa temes clàssics de la música llatina, de la salsa, del son, etc., transformats en música jamaicana, fent aquesta connexió entre aquestes dues illes que tanta riquesa musical han donat al món en general i a la cultura moderna. I aquest disc que hem planxat en col·laboració amb els Jegues, la Memi Sila i el Lenin Wiriloco. L'escoltem.

Hem escoltat aquesta cara A, escoltàvem aquesta Memisila, Lenin Guiriloco, amb The Jeggers, en aquest concert que podreu veure en exclusiva el dia 13 de juny al Parc de Can Bernet, al Sant Coblac. També podreu adquirir el disc, el vinil, si voleu, allà, en, també exclusiva, l'estarem venent en aquest festival. I us deixarem amb la cara B, aquesta instrumental de The Jeggers, produïda per Gazzara, Sota Sons, i us ha parlat Rickinder Sounds. Ens veiem el mes que ve. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: Il lavoro ha inizio dentro. Fuori, tanto si dilata che presto prende le mani, raggiunge i confini del respiro. Ecco, guarda, la volontà tocca nella pietra una profonda campana. Quando il pensiero coglie una certezza, cuore e mano insieme raggiungono la vetta più alta. Questo filo a piombo, questa certezza della mente e certezza degli occhi, devi pagarla generosamente. La pietra ti dà la sua potenza. Il lavoro matura l'uomo che ne riceve ispirazione per un difficile bene. Dal lavoro ha dunque inizio una crescita di cuore e di mente che tante persone coinvolge e tanti eventi importanti, ed in mezzo ai martelli matura l'amore. Nidiate di bambini lo porteranno in un domani cantando. Un immenso lavoro si è compiuto nel cuore dei nostri padri.
1: Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. Aquesta veu meravellosa que ara sentíem era la de Claudia Cardinale, que, com sabeu, ens ha deixat recentment. Va morir el 23 de setembre passat, a l'edat de 87 anys. Hi ha una llegenda que diu que les grans estrelles del cinema mai no moren soles. Sempre ho fan de tres en tres. Quan en mor una, poc després en mor una altra i una altra. En aquest cas s'ha complert, perquè no fa gaire vam dir adéu a Terence Stamp, del qual en parlarem un altre dia. El va seguir Robert Redford i ara, doncs, Claudia Cardinale. La gravació amb què hem obert correspon a la lectura d'un poema del papa Joan Pau II, el polonès Karol Wojtyla. Claudia Cardinale va recitar poemes seus i, com hem pogut escoltar, ho va fer meravellosament. Claudia Cardinale, quan tenia 18 anys, va ser escollida la italiana més bella de Tunísia, el país on va néixer. I això li va obrir camí per fer primer un curtmetratge a Tunísia, que era on havia nascut ella, com dic, i després un paper molt petit en un llargmetratge al costat d'Omar Sharif, un altre igual de petit al costat de Vittorio Gassman i de Marcello Mastroianni. I tot seguit ja va tenir un paper més important en un film sobre tres noies milaneses que van a Roma cercant aventures i es fan passar per daneses. Tres anys més tard, quan en tenia 23, ja és protagonista i fa La noia amb la maleta. Aquí encarna una noia enamorada d'un individu, que és un pinta, alhora que el germà d'ell, que té només 16 anys, és un adolescent, està enamorat d'ella. Aquesta és una escena entre ella i l'adolescent.
2: Sí, gràcies.
3: Non ti do mica fastidio?
2: No.
3: Perché se no rinunciamo a belle che fatto. A te non ti costa niente, ma a me se non mi riprendono lì dove vado.
2: Ma sì, naturale.
3: Sei capace di fare la voce bassa?
2: Ma credo di sì.
3: Prova a dire. Pronto, è Marchiori che parla.
2: Pronto, è Marchiori che parla.
3: No. No, senti, non glielo dire subito che sei Marchiori. Digli che sei un amico. È più...
2: Sì, sì, va bene.
3: Solo che se non si sbrigano, quello esce di certo. La domenica fanno il matinè e attaccano a suonare alle 6.
2: Vuoi che solleciti?
3: No. Grande idea. Senti, tu gli chiedi se per caso io mi trovo lì, eccetera, eccetera. Dici che t'ho piantato e che è una vergogna. E a un certo momento, sentimi bene, tu ti metti a urlare. Insomma, ti scaldi, gli dici che mi fai una causa. Io le faccio causa, il contratto, le mangio la camicia, è meglio che torni. Capito? E poi, così, en passant, cambi tattica. Gli dici che sei disposto a venirmi incontro, che pur di farmi tornare indietro, sei pronto a scritturare anche lui per farmi contenta. Eh?
2: Chi devo scritturare?
3: Ma lui, Piero.
2: Ma non è il direttore d'orchestra?
3: Sì, ma anche il batterista fa un po' il factotum.
1: Les veus de Claudia Cardinale i Jacques Perrent en una escena de La noia amb la maleta, de Valerio Zurlini. És una de les molt bones pel·lícules que Claudia Cardinale va fer. En va rodar moltíssimes al llarg dels seus 66 anys de carrera. Més de 100 pel·lícules. Aquell mateix any, el 1961, per exemple, va rodar La viatge, de Mauro Bolognini, compartint protagonisme amb Jean-Paul Belmondo. Però fa un salt qualitatiu quan Luchino Visconti l'agafa per intervenir al costat d'Alain Delon a Rocco i els seus germans, que és un film esplèndid. Tot això, però, no apareix del no-res, val a dir. Primer, Claudia Cardinale es va formar dramàticament al Centre Experimental de Roma. I quan semblava, quan semblava que se li obria un bon horitzó, va quedar embarassada d'un home que la maltractava amb molta violència. De fet, l'havia violat. I com que l'avortament als anys 50 era un tema impensable a Itàlia, es va veure obligada a amagar el fill. Estava començant la seva carrera i hauria perjudicat molt la seva imatge de noia jove, soltera i embarassada. I per evitar-ho, ella i la seva mare van fer veure que el nen no era fill de la Clàudia, sinó un germanet tardà que es deia Patrick. Aquesta comèdia va durar uns anys, fins que Clàudia va revelar la veritat en una entrevista. El fill s'anava fent gran i resultava esperpèntic fer-lo passar per un germà. Clàudia tenia els ulls marrons, era alta, com a dona, per a l'època, 1,73 m, i una bellesa genuïnament mediterrània que va cridar l'atenció de molts directors. De seguida es va veure que no era només una noia mona, sinó que tenia un gran talent com a actriu. Visconti ho va veure de seguida. Aquesta és una escena d'Il Gatto Pardo amb els tres protagonistes, Claudia Cardinale, Burt Lancaster i Alain Delon. Delon és el futur marit de Claudia i està gelós quan veu com ella, davant seu, flirteja obertament amb el seu oncle, Burt Lancaster, i li demana que la tregui a ballar.
3: Principe, abbiamo saputo che lei era qui e siamo venuti per riposarci, ma anche per chiederle qualche cosa. Spero non me la rifiuterà.
4: Dimmi, Angelica.
3: Volevo chiederle di ballare con me la prossima mazurka. Dica di sì, non faccia il cattivo. Si sa che lei era un gran ballerino.
4: Non ho mai avuto una proposta così seducente. Per questo devo rifiutare.
3: La prego, principe. La prego.
4: Grazie, figlia mia, mi ringiovanisci. Va bene, accetto, ma non la mazurka. Mi farebbe sentire troppo giovane. Concedimi il primo valzer.
3: Lo vedi, Tancredi, come buono lo zio? Non fa capricci come te. Lui non voleva che io glielo chiedessi. È geloso.
5: Quando si ha uno zio bello e affascinante come lui, è normale essere gelosi. Ma per questa volta farò un'eccezione.
3: Andiamo.
1: Aquesta era l'escena que precedeix a la llarga seqüència del ball d'Il Gatto Pardo, en què Burt Lancaster i Claudia Cardinale ballen el preciós vals de Nino Rota. Claudia Cardinale parlava moltes llengües. Parlava italià, francès, anglès, espanyol i àrab. Com que Tunísia era un protectorat francès, no li va costar gens aprendre aquesta llengua de petita. Però l'italià no el va parlar fins als 18 anys. De fet, a la seva primera pel·lícula italiana la van haver de doblar, perquè no el dominava. Clàudia, de joveneta, admirava molt Brigitte Bardot, però, a diferència d'aquesta, mai no va voler ensenyar el seu cos completament nu. Deia que calia reservar sempre una mica de misteri. Recordem que a Brigitte Bardot li deien bebé, les dues inicials, i a Claudia Cardinale, CC, les dues Cs. Al llarg de la seva carrera, CC va treballar amb directors molt importants. A més de Visconti, a banda de Rocco i els seus germans i el Gatto Pardo, va rodar també Sandra i una breu aparició a Confidències. A part d'això, va treballar igualment amb Fellini a la pel·lícula 8 i mig, amb Sergio Leone a Fins que li va arribar l'hora, amb Werner Herzog a Fitzcarraldo, amb Blake Edwards a La Pantera Rosa. Aquí, per cert, la van doblar perquè el seu anglès encara no era bo. amb Alexander McKendrick, gran director, a la pel·lícula No feu onades, i amb Liliana Cavani a La pell. La seva darrera pel·lícula va ser una producció tunisiana, L'illa del perdó, estrenada l'any 2022. Pel que fa a la ideologia de Claudia Cardinale, era d'esquerres, va ser molt activa en la defensa dels drets de les dones i dels homosexuals. Va ser també ambaixadora de bona voluntat de la UNESCO i hi ha una fundació amb el seu nom per obrir camí a nous talents. Pel que fa als dissenyadors d'alta costura que la van vestir, van ser molts. Us en diré alguns, per exemple, doncs, Yves Saint Laurent, Mary Kwan, Paco Rabanne, Nina Ricci i Giorgio Armani. Com he dit al començament, Clàudia va morir el 23 de setembre passat, a l'edat de 87 anys, i nosaltres, amb aquest motiu, li hem dedicat aquest cinema a la xarxa que ha tingut en Roc Casas a les vies de so. Li direm adéu escoltant-la cantar la cançó del film Les Petroleres, que ella va protagonitzar el 1971, però abans deixeu-me llegir-vos unes paraules del director de fotografia Conrad L. Hall, responsable de la fotografia del film Els professionals, de Richard Brooks, que van interpretar Burt Lancaster i Claudia Cardinale. Conrad L. Hall, referint-se a Claudia Cardinale, va dir: Claudia era el somni d'una càmera, una peça perfecta de la natura. No hi ha gairebé res que puguis fer malament quan fotografies Claudia Cardinale. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va del bolígraf Bic. Segur que n'has tingut una a la mà. Un bolígraf Bic, d'aquests transparents, amb la tapa blava, que tothom ha mastegat alguna vegada. Doncs t'explico, el va inventar el senyor Marcel Bic, a França, als anys 50. I des d'aleshores s'han venut milers de milions arreu del món. De fet, encara avui dia, és dels bolis que més es venen al món. Un invent senzill, barat i pràctic. Però que ha canviat la manera d'escriure de mig planeta. I això em porta a parlar de bolígraf. Saps que per escriure aquestes píndoles que escoltes cada setmana, jo faig servir un boli Bic daurat? A vegades és platejat, però els metal·litzats, des de que els he descobert, que m'encanten fer-los servir. Segur que a tu també et passa, que tens un bolígraf preferit. I quan tens alguna cosa important a signar, no agafes qualsevol boli. No, no, t'emportes el teu boli, perquè és molt més que una eina per escriure. És el teu còmplice. I això em porta a una història que segur que has escoltat. A la pel·lícula El llop de Wall Street hi ha una escena famosa on li diuen a algú: "Ven-me aquest bolígraf." I és clar, no es tracta de descriure el boli, sinó de mostrar-ne la utilitat, de fer-te adonar que el necessites, que sense ell no pots signar aquell paper. Potser és per això que, més enllà de la tinta i el plàstic, un bolígraf pot ser molt més. Un instrument senzill que et connecta amb moments importants. Un examen, una firma, una carta o un pensament fugaç. Així que la propera vegada que tinguis un bolígraf a la mà, recorda-ho. No només és un tros de plàstic amb tinta. És una eina per donar forma al que penses. I qui sap, potser t'està ajudant a posar creativitat i canviar una mica la teva vida.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va del meu kit de supervivència creativa. Segur que quan surts a casa mires a portar a sobre el mòbil, les claus, els auriculars. Jo també. I a més, intento no sortir mai sense el meu kit de supervivència creativa. Sí, sí, ara t'ho explico. Porto sempre un estoig petit i pràctic, amb tot el que em serveix quan necessito una empenta d'inspiració. Perquè ja se sap, la inspiració no té horaris. I quan arriba, més val estar preparada. A dins hi porto quatre coses molt meves. Una llibreta, un rotulador i un llapis, que em venen bé per deixar córrer les idees sense filtres. Hi ha dies que només hi faig gargots o escric paraules sense sentit. Però mira, d'això també en surten connexions noves. També porto un petit rellotge de sorra. El faig servir quan necessito posar límit al caos. El giro i observo com cau la sorra i em dono aquests minuts per parar, respirar o escriure una idea concreta. També hi tinc una pedra, rodoneta i suau. Me la vaig trobar un dia caminant per la platja i em recorda que les coses necessiten temps per agafar forma, que fins i tot les idees més aspres, si les treballes, poden acabar polides. I potser el més simbòlic que porto són tres cordons, un de daurat, un de vermell i un de verd. Cada color representa un àmbit o repte que tinc entre mans. Quan prenc una decisió o vull comprometre'm amb una idea, hi faig un nus. No és només un cordó, és un recordatori. I quan aconsegueixo l'objectiu, desfaig el nus. Com si fos un petit ritual de compromís amb mi mateixa. Aquest estoig m'acompanya a tot arreu. A vegades no el faig servir. Però només saber que el porto a sobre ja em recorda que la creativitat és com una amiga i que pot aparèixer en qualsevol moment. Així que avui et proposo fer el teu kit de supervivència creatiu. Quins tresors hi guardaries per encendre la llum creativa?
0: Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Garraf i al Tarragonès. I en clau política, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha assegurat que la planta de Seat a Martorell té el futur assegurat i no s'acomiadarà ningú.
2: Que les ventes de cotxes a Espanya ha crescut un 12,8 en una Europa que creix un 1%, Espanya creix més. I Martorell té molt de futur, perquè primer s'hi ha invertit 3.300 milions amb quasi 200 milions del PERTE del vehicle elèctric. Per tant, surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
1: Ho ha dit a la sessió de control al govern espanyol que té lloc al Congrés de Diputats, i on amb el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de cronificar la crisi de Ceuta. I també en política, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, l'EUKIDS Act. I l'activista Roger Espanyol ha reclamat una resolució de culpabilitat en el judici contra 4 policies nacionals acusats per la pèrdua d'un ull durant l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Abans d'entrar a l'audiència, l'Espanyol ha dit que espera que el cas serveixi també per a totes les persones que, segons ell, no van tenir reconeixement, justícia ni reparació pels fets de l'1 d'octubre. Les acusacions demanen 13 anys de presó per als 4 agents, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució. I 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí. L'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen encara per localitzar els agressors.
0: Notícies en xarxa.

0: que es troba a faltar.
1: Avui al Faves Contades ens acompanya el cantautor santcoatenc Arnau Serrallonga, que acaba de publicar Els dies que vindran, el seu nou single, que posarà nom al disc i el primer avançament d'un EP de 4 cançons que ja teniu penjat a totes les plataformes. Amb ell parlarem del procés creatiu, de les històries que explica a les seves cançons i del missatge que vol transmetre a tota una generació que busca el seu lloc al món. Arnau Serrallonga, molt bon dia, benvingut.
2: Molt bon dia, moltíssimes gràcies. Em fa moltíssima il·lusió ser aquí.
1: A nosaltres ens agrada molt que ens acompanyis. Per la gent que avui et descobrirà, després parlarem una mica del teu passat. Però tu com et definiries com a músic? Quin és l'estil de la teva música, de la teva proposta?
2: A mi m'agrada definir-me com que faig música d'autor i amb un toc una mica més modern, perquè també, doncs, bueno, tinc 28 anys i com he begut de molts estils diferents, però sí, m'agrada reivindicar la música d'autor amb la meva música. Sí.
1: De fet, aquest és el teu primer treball en solitari, però abans ja t'havia pogut escoltar a Mandràgora.
2: Exactament.
1: Què en queda i què ha canviat d'aquell Arnau? No sé si queda alguna cosa del reggae, també.
2: O sigui, Mandràgora va ser un dels grans projectes de la meva vida a nivell musical, a més amb els meus millors amics, i això va ser superxulo. Es va anar desgastant una mica perquè bàsicament vam anar a viure junts, i el fet d'anar a viure junts ja no trobàvem les excuses per quedar quan tocava assajar. Llavors ha sigut un projecte que s'ha anat desfent una miqueta de manera molt orgànica, i igual de manera molt orgànica ha sortit el projecte personal d'Arnau Serrallonga, que crec que va molt més vinculat, doncs, a la meva persona.
1: És una cosa que havies tingut sempre clara, que et volies dedicar a cantar, que volies fer en solitari amb aquest format de cantautor? No sé si l'Arnau petit, l'Arnau quan tenia 5 o 6 anys, ja s'imaginava dalt d'un escenari amb una guitarra.
2: Efectivament, completament que sí. De fet, hi ha una cançó que en un moment parlarem, que és Pompeia, que parlo de la meva infantesa i del que m'imaginava que seria de gran, i estic preparant un recull de vídeos de quan era petit, que amb molts d'ells surto amb la guitarra, surto amb 10 anys cantant una cançó que havia fet perquè no volia estudiar, o sigui, com que sí, que durant tota la meva vida, doncs, el fer cançons i el voler-les ensenyar per Nadal, ni que sigui a la família, doncs, ho he portat dins, sí.
1: Ara ens explicaves que de Mandràgora el teu projecte en solitari ha sigut com una qüestió molt orgànica, no? Un projecte que s'ha anat desfent per qüestions de la vida i que aflora aquest Arnau Serrallonga en solitari, format cantautor. No sé si hi va haver una part també de voluntat de decidir fer aquest canvi. Si tu, encara que estiguessis en Mandràgora, en algun moment sabies que en algun moment voldries fer el teu projecte en solitari?
2: Jo penso que sí, més que res perquè quan estava a Mandràgora jo, per altra banda, també escrivia les meves cançons com més personals, més íntimes. En Mandràgora també com el públic era una mica diferent, era un ambient més festiu. Jo sempre ho vaig combinar des de la meva habitació, no escrivint les meves cançons, com me les guardava per mi, o com a màxim li cantava, doncs, als meus amics més propers i tot plegat, però sense cap pretensió de tirar-ho endavant. I dic que va ser orgànic més que res perquè porto molts anys escrivint cançons del mateix tipus del que estic publicant ara, i ha sigut justament, doncs, la família, els amics i per xarxes, doncs, també algunes persones, doncs, m'han motivat a penjar aquestes cançons que he anat compartint.
1: Mm-hmm. Quins artistes t'inspiren? Dius, jo em defineixo, no?, quan et preguntava quin tipus de música és, dius, jo em defineixo com un cantautor, però més modern, no? Mm. No sé amb qui et pots emmirallar, no?, d'altres cantautors que pugui conèixer la nostra audiència, evidentment amb el teu segell personal.
2: Sí, a veure, jo crec que hi ha moltíssims, eh? Jo tota la meva vida he escoltat música en català, o sigui, com que per mi és el més mainstream cantar en català, perquè tampoc he conegut moltes altres coses com pel que fa les referències. Pel que fa a aquesta música, després sí que escolto, doncs, altres tipus, i me'n vaig a festa i escolto reggaeton, però pel que fa a les referències musicals, jo crec que m'ha inspirat moltíssimes vegades els Pets, m'ha inspirat moltíssimes vegades els Amics, els Cesc Freixas, el Pau Alabajos, el Sergi Carbonell...
1: Amb els Cesc Freixas pot ser que coincidissis en algun concert, no sé si a l'Ateneu... O...
2: Sí, de fet ens hem portat bastant bé perquè ens vam conèixer per xarxes i hem tingut una relació molt bonica des de que ens vam conèixer personalment en aquest concert que vam compartir. I sí, m'ha fet una mica de mentor al llarg de la meva petita, molt petita trajectòria.
1: Cantes el que t'agrada cantar? Cantes el que trobes a faltar que es canti?
2: Sí, jo crec que sí. O sigui, des de l'humilitat, no? Però sí que quan faig una cançó, a mi m'agrada escoltar-la i pensar, ostres, crec que aquesta cançó faltava, o em faltava una miqueta, no? I això em ve... I també, no només jo, sinó com que també doncs, els amics, d'alguna manera, també els agrada escoltar-ho. I llavors és molt xulo, perquè no és una cosa només d'autoconsum, una miqueta, perquè quan fas coses també... vols que la resta de gent li agradi.
1: S'ha reconegut al final, no?
2: Totalment.
1: Tot allò que un crea per compartir-ho.
2: Sí, però sí que hi ha aquesta coseta de dir, ostres, intentem fer una cosa potser més emocional, que ara no estigui tant com sobre la taula pel que fa musicalment, no? Parlem dels amics, parlem d'altres coses que no s'estan parlant, i això sí que és una voluntat de voler-ho fer una miqueta diferent i agafar uns forats que no veig que estiguin molt plens.
1: Parlem ara d'aquest projecte que ha vist la llum fa molt i molt poc, fa poc més d'una setmana,
2: una
1: el
2: setmana.
1: Dimecres de la setmana
2: sí.
1: passada, oi? Els dies que vindran. És el títol del senzill, però també és el títol del disc que veurem d'aquí, espero que més aviat que tard, ja ho direm. Per què aquest títol i què representa per tu aquests dies que vindran?
2: Per mi em semblava molt, molt xulo. Vaig tenir moltes propostes de títols, eh? Però els dies que vindran em va semblar un títol molt inspirador, sobretot per treure un primer treball. Com quan ets artista emergent i treus el teu primer single o el teu primer EP, almenys jo doncs, tenia, i tinc encara, doncs, moltíssims interrogants, no? I pel que fa al futur, perquè s'hi ha posat molta dedicació, moltes hores, molta energia, molts diners, i estava convençut que d'alguna manera volia abocar amb el títol del single i del disc doncs aquest interrogant. De què passarà amb els dies que vindran, però també ho volia enfocar d'una manera molt positiva, que crec que em caracteritza realment en el meu dia a dia doncs, de veure les coses el més positivament possible i que sigui d'una manera bonica.
1: Els dies que vindran, que vinguin.
2: Sí, que vinguin.
1: No?
2: Sí.

0: La cançó, de fet, també té un videoclip. Com ha estat aquest procés de producció del single, de l'EP i d'aquest primer videoclip?
1: El procés, per mi, ha sigut super, super gratificant. De fet, era una cosa que tenia una mica bloquejada, com en el meu procés creatiu, perquè jo sempre deia, a mi només m'agrada escriure. Després, m'és igual si ho penjo, m'és igual si ho gravo bé, si no. I justament, doncs, enfrontant-me a aquest primer treball, doncs, he gaudit molt més del que m'esperava de tot el procés de producció de la cançó, per exemple, o de les cançons, que ho he fet amb en Marc Gelabert, que és un dels cantants d'Iglú i tot plegat, i ens hem portat superbé. No ens coneixíem personalment, ens portàvem per xarxes i tot plegat, però sí que ha sigut molt, molt, molt xulo tot aquest procés de fer créixer les cançons de la guitarra a com es poden escoltar ara.
0: Com i quan neix la idea de que això es converteixi en un disc?
1: Això n'és del moment, de fa més de 5 anys, jo et diria, perquè són idees que et van venint al cap, d'alguna manera, i jo feia molt, molt temps que tenia pensat i que, de fet, anava fent com petites intentones a dir, vinga, va, aquest any potser gravaré alguna coseta. Però jo crec, com per nivell de maduresa musical, de com estava el projecte, de com l'enfocava, amb també com quins suports tenia darrere d'aquest projecte, perquè ara mateix estic anant amb un suport de management i tot plegat. Llavors sí que creia que era un moment molt idoni.
0: És una indústria, tot plegat.
1: Sí, en realitat sí, totalment. I com que és molt feroig a vegades posar-se amb totes les teves forces únicament, llavors quan vaig veure que tenia doncs, diferents suports on recolzar-me, vaig dir, potser ara seria un bon moment de tirar-ho endavant. I per què no també una economia, perquè ara doncs, em tinc més estalvis que fa 5 anys totalment, i llavors ho podia afrontar.
0: Es van trobar totes les peces del trencaclosques,
1: sí,
0: diguéssim, eh?
1: Sí.
0: El senzill parla de la quotidianitat, dels canvis d'una generació. Què t'ha inspirat més a escriure-la? No sé si és a partir d'una experiència també personal, vivencial, generacional, fins i tot.
1: Sí, jo crec que sí. Els dies que vindran, a mi em va sortir després un sopar amb amics, que va ser super, super xulo, que de fet és el que comento a la primera part de la cançó. Doncs un sopar que hi ha gent que arriba tard, que critiquen els crítics, que s'acaben el vi, tot plegat, i vaig dir, ostres, això sisplau, que mai es trenqui. Saps? I com m'agradaria que d'aquí 30 anys puguem fer el mateix. I la segona part de la cançó sí que és una mica més fictícia, que és el mateix grup d'amics, però com ha canviat. I això sí que espero que no passi, com és el que m'agradaria que no passés, però d'alguna manera sí que és com el que dona poder a la cançó, jo crec, de com han canviat les coses, els que eren els teus ara tenen els seus, no, per altra banda. Llavors, doncs, hi ha com aquest punt de realitat i aquest punt de ficció del futur, sí.
0: Com treballes l'equilibri entre les lletres que ens explicaves que tu mateix composes i la música? No sé quin és el procés creatiu.
1: Sí, jo crec que canvia moltíssim. Moltes vegades és això, com primer va la lletra, primer va la melodia. A mi les cançons

0: que vindran, que és el senzill que hem estat comentant fins ara, quan et parlava de com t'imaginaves l'Arnau dels 6 anys en el futur, ens parlaves d'una altra cançó, clar, hi ha 4 cançons,
1: sí.
0: No? Fes-nos una mica una mini presentació de la resta, de les que no hem parlat.
1: Sí, d'acord. Jo, hi ha una cançó que estic super, super orgullós, que és Pompeia, la que comentava abans, que parla una mica d'això.
0: Aquest Arnau petit, eh?
1: Exacte. I també està dividida en dues parts, l'altra com el que m'esperava jo i la meva generació esperàvem i què hem de fer amb això que ens ha tocat, i per l'altra banda, doncs sí, com desmuntar el que pensava que l'Arnau petit, que seria de gran, i també dir-li que està bé. O sigui, com que he hagut de canviar els plans, però perquè ha fet falta. No? I parla d'això una miqueta.
2: En un futur incert, incertesa que em crema per dintre, generació frustrada, voler escapar de casa, crisi rere crisi, perdona'm, pare, si no seré tot el que vulguis...
0: Aquesta és Pompeia, que la sentíem ara de fons, però n'hi ha dos més.
1: Sí, també ja els explicaré. Els explicaré, per mi, és la cançó com més plena del disc, una cançó que també va sortir molt sola, va sortir molt des d'una emoció molt profunda. Jo vaig ser cap del Cau i infant del Cau, d'aquí Sant Cugat, del Berenguer el Gran, durant tota la meva vida. Vaig entrar amb 7 anys i em vaig sortir fa 4 anys, vaig estar 6 anys de cap, i per mi va ser una etapa absolutament preciosa. Molt, molt, molt, molt, molt bonica.
0: Com marca el Cau, eh?
1: Em va marcar moltíssim. O sigui, sí que com tot el meu nucli d'amics més proper, més fort, doncs ens hem fet junts al Cau, d'alguna manera. I molts quan ja érem caps, també, com que hi ha molta gent que no ha sigut infant al Cau i que després ha entrat de cap, i és una cosa que animo a moltíssima gent a provar i a enxarxar-s'hi en aquests espais de lleure. Llavors, doncs sí, en el moment de deixar el Cau, em vaig fer aquesta cançó perquè sabia que potser volia dir alguna cosa en el moment de despedir-me, però és veritat, com que l'emoció estava tan a flor de pell, vaig dir, bueno, potser ho gravo, i això doncs ho posaré en el moment de despedir-me. I així va ser, i va ser superbonic.
0: Quin regal.
1: Sí, sí, sí, va ser un regal, sobretot per mi, com amb els tancaments... Per mi són importants fer-los bé i quedar-se com a gust. I, evidentment, també m'agrada, que això també fa molta il·lusió. Però sí, era com despedir-me a la meva manera, feia molta il·lusió.
0: I ens en queda una última.
1: Queda una última. Efectivament, hem parlat, a veure...
0: Pompeia, els dies que vindran.
1: Hem parlat de Pompeia, els dies que vindran. Ostres, clar, queda la meva sort. La meva sort, parlo una altra vegada del que per mi és la meva sort, que espero que tothom que l'escolti pugui trobar amb les seves persones... Doncs aquest sentiment de que ets la persona més afortunada del món quan estàs amb aquestes persones fent el que més de gust et ve.
0: Ser agraït, no?
1: Sí.
0: A la vida, i valorar aquestes coses que a vegades no li donem importància, que són
1: sí.
0: El que més ens omple i allò que ens emportarem.
1: Efectivament, per mi ha sigut una de les meves cançons preferides durant molt temps. És veritat que ara ja fa temps que la canto. Llavors, com les cançons noves que van sortint, doncs a vegades penso que són millors. Per altra banda, per mi, és una de les cançons més potents que tinc a nivell emocional, com que és com un regal cap als meus, sí.
0: Et sembla si abans d'acomiadar-nos et sentim interpretar aquí en acústic, en directe, a l'estudi Ramon Barnils, aquests dies que vindran?
1: I tant, m'encantaria.
2: Jo, que només sé fer cançons, que enyoro l'amor quan hi sou, que m'heu salvat de més d'un pou. Provo de polir les estelles de les lletres que escric, cançons que no parlen de mi. Tu, que escoltes les meves cançons, que enyores l'hivern i en el fons estima jugar a la plaça.
0: Doncs ara ja tenim a l'Arnau preparat, guitarra a la falda,
1: sí.
0: Per sentir aquest regal que també ens farà aquí a l'estudi dels dies que vindran.
1: Exactament.
2: Ens farà tard parlant dels altres, parlaràs de les putades que t'han fet els astres. Direm més sovint hem de trobar-nos, cada cop que ens trobem critiquem els crítics. Amb llàgrimes als ulls i un somriure perpetu, parlarem de com la vam cagar fa uns anys enrere. Qui vindrà de nou al pròxim sopar, ens presentes? M'han dit que has trobat un lloc on quedar-t'hi. Vingui el que vingui, que no es trenqui. Vingui el que vingui, que no es trenqui. Vingui el que vingui, que no es trenqui. Se'ns farà tan tard parlant d'ella, de com vas arribar a estimar tant un dia. Direm més sovint hem de trobar-nos, Cada cop que ens trobem se'ns acaba el vi. Vist per la vida i per la mort, vist per el verd.

en puro, se'ns farà tard. Diràs que toca ja anar a casa, que em puc quedar el vinet que s'obre, que t'esperen dos crios i un gat poc a soltar. Se'ns dona bé la vida quan cantem, vells moments que guardo l'arrel de la pell. Vam dir un dia que un dia faríem un viatge llarg, un disc d'amor, arreglar un pis en on volíem. Què en farem si tot girem dins del cor? Duc una espina rosa, dúctil, forta i fina. Tan sols ho vam provar, jugar un joc de grans, desfer els plans. Potser ens vam equivocar. Com gira la vida morta a voltes? Que vagi bé, company. Un petonet als més petits, recorda els teus, de part dels meus. Que se't facin bonics.

0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, quina il·lusió.
0: Per aquest regal, després del que vas fer els companys del CAU, nosaltres ens sentim molt afortunats per haver-te tingut tocant en directe aquí a l'estudi Ramon Barnils. On et podrem veure? No sé si tenim dates properament que ens puguis anunciar.
1: Doncs de moment jo crec que ho haurem de seguir per xarxes, perquè sí que estem intentant tancar concerts, però a hores d'ara no em puc dir cap encara.
0: I tens data de publicació de llarga durada ja, o anem seguint i anem vigilant?
1: Anem seguint, perquè sí que estàvem pensant... O sigui, jo estic gravant ja el següent EP. Llavors, encara no sabem quan sortirà, però jo el tindré a la butxaca d'aquí 2 mesos.
0: Arnau Serrallonga, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Del 29 de maig al 12 de juliol, Sant Cugat tornarà a ser una ciutat de fotografia amb la 7a edició del Lumínic. El Festival de Fotografia d'Autor omple espais emblemàtics de la ciutat amb exposicions, xerrades, tallers i taules rodones. Enguany, el festival explora la poètica de la fotografia amb 12 exposicions. Per conèixer tots els detalls de la programació, les novetats i la mirada que vol aportar el festival, avui ens acompanyen dos dels seus directors, Marc Vidal, Bernat Millet, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Tenim avui una comunicació via telefònica que fa que sigui un xic més complicada, però ens en sortirem. Per aquells que no coneguin el festival, quina és la filosofia que hi ha darrere del Lumínic i com ha anat evolucionant també des d'aquella primera edició fins al que és avui en dia?
1: Home, jo diria que la filosofia del festival sempre ha sigut difundir la fotografia, ajudar els fotògrafs a produir exposicions fotogràfiques, i des de que neix el Lumínic Festival hem estat en aquesta línia, no? Ajudant a produir exposicions. Nosaltres ens emmirallem, diguéssim, amb un gran referent, no? Que és el Festival d'Arles, de Reencontres de la Fotografia, que ens agradaria molt seguir en aquesta línia, i això passa per, no?, consolidar una estructura de festival amb el suport que tenim de l'Ajuntament i d'altres institucions públiques, doncs anar enfortint i anar engrandint aquestes exposicions, fent exposicions més professionals, més dignes, remunerant els artistes. Diguem que aquesta seria la línia bàsica, no?, que és el suport a la creació artística, no? Aquí és on nosaltres dediquem tota la nostra energia.
0: Com ha evolucionat el festival des d'aquella primera edició fins a la que veurem enguany?
2: Bueno, aviam, el festival... Em sents?
0: Sí, sí.
2: Sí, el festival a poc a poc s'ha anat consolidant des de la primera edició de l'any 19 fins avui. Portem ja 7 edicions i sobretot ens hem anat establint dintre del circuit de festivals de fotografia que hi ha a Catalunya i hem anat consolidant una proposta, penso, que molt digna, amb molt reconeixement, i que sobretot el que ens limitem és a cuidar la fotografia i els artistes, i a partir d'aquí proposar-ho a la ciutat de Sant Cugat i a tothom que vulgui venir de fora amb les propostes que creiem que són molt interessants, i el que fem és dedicar cada any l'edició a un tema, tema concret.
0: Sempre, ara ho deia el Marc, sempre hi ha un fil conductor per cada festival Lumínic. Enguany gira al voltant de la poètica de la imatge. Per què heu triat aquesta temàtica? I què significa exactament, o què voleu transmetre exactament amb aquest concepte?
2: Aviam, el tema del festival sempre és un motiu que ens ajuda una mica a agafar un marc referencial per convidar artistes i per fer la convocatòria. I la reflexió, en realitat, és, en un món que està tan complicat, que és tan difícil avui en dia, que tenim, de fet, tantes complicacions, tantes guerres, tants problemes, no? Guerres a tot el món, a extrema dreta pujant, etc. Volíem donar una visió, diríem, com molt més amable, molt més lírica del que, és, del que és el món. La fotografia parla sempre de qualsevol tema social. I llavors, amb la poètica, volíem buscar autors i autores que ens ensenyessin sobretot aquesta visió més poètica i més amable del món i des d'un altre punt de vista.
0: Ha sigut fàcil conjugar aquest leitmotiv, no?, aquesta poètica de la imatge, a l'hora de triar els artistes i les exposicions i les activitats del programa del festival?
1: Jo crec que al final, com deia el Marc, no?, tenim una temàtica que engloba tot el festival, i a partir d'aquí ja tenim un comissariat que anem decidint els artistes. Llavors nosaltres, amb tot el bagatge artístic que portem els codirectors, amb tota la informació, amb, no?, tots els esdeveniments fotogràfics que acudim, ja siguin revisions de portfolis, exposicions, altres festivals, anem, articles que llegim, anem recuperant informació, i jo, per exemple, des de la meva llibreta, tinc una llibreta on tinc tot d'artistes que treballen i que els vaig seguint. Llavors cada temàtica em deixa dir, doncs podria portar aquest artista, o podria portar aquest altre treball, no? Perquè és un artista pot treballar amb molts tipus de projectes diferents, i aquest projecte t'encaixa en aquesta temàtica, no? Llavors vas tenint un conglomerat de possibilitats que pots anar adequant a cada edició. Jo crec que aquest any ha sigut Molt fàcil, perquè la poètica és algo molt únic que tothom toca i que no, la poètica, la bellesa, i llavors és algo que és molt espontani, no? I hem tingut artistes molt molt molt molt bonics. Jo, si vols, bueno, en podem mencionar algun, si vols, si volguessis.
0: Si voleu, repassem una mica totes les exposicions que es podran veure, perquè seran 12. D'aquestes, ja que estan molt vinculades també a la memòria i a l'arxiu, ara, d'entre tota la llista, no, em ve el cable d'Antoni Campanyà o la de Francesc Català Roca. Per què us interessava també posar aquest focus, no, entre la poètica, la memòria, l'arxiu?
1: Bueno, aquí... Com ens mencionaves abans al principi, com ha anat creixent el festival? I mira, ara que parles dels arxius, tret de la consolidació del festival, hem pogut establir aquestes connexions amb els diferents arxius de la ciutat, però també de fora de la ciutat, no? En aquest sentit, tenim l'Arxiu Nacional de Catalunya, que pertany, bueno, que és de Catalunya, però està a Sant Cugat, que sempre produeix una exposició, i el que fem és enviar-los la temàtica del festival, i són ells qui decideixen i comissarien l'exposició a partir del fons que tenen, no? Del fons fotogràfic que tenen a l'arxiu. Per tant, és una exposició adherida al festival, i a nosaltres és, pues, una gran col·laboració i aportació, no?
0: També però tenim la de l'arxiu local, oi?
1: Exacte. Per altra banda, l'arxiu local, l'arxiu municipal de Sant Cugat del Vallès, fa 3 edicions que col·labora amb nosaltres, i també el que reivindiquem és, no, la utilització de tot aquest material que està guardat en els arxius, de donar-li visibilitat per al ciutadà, no? Perquè es pugui veure la funció dels arxius, no? En aquest cas, en l'arxiu municipal de Sant Cugat del Vallès, m'agradaria molt parlar d'aquesta exposició, perquè no, el Marc deia que veiem un món molt, no, pues que tot està malament i que hi ha moltes guerres, que anem amb molta pressa, no?
0: Molt hostil.
1: L'exposició de l'arxiu és molt maca, perquè parla de la poesia de la distància, i m'agradaria llegir-te un fragment d'un poema que diu: "Escriu-me quan arribis allà on sigui, on et dugui el desig o el cansament, o totes dues coses", no? Que és un poema de Sònia Mol Gamboa, i precisament el que hem fet amb l'arxiu és replantejar i ensenyar totes les postals que s'enviaven abans com aquest acte poètic de pensar en algú i escriure-li per mantenir el record i el contacte, no? I creiem, no, avui en dia ens missatgem amb WhatsApp o amb Instagram en qüestió de mil·lèsimes de segons, i no hi ha aquest acte, no, de pensar, d'escriure, d'agafar una estona per escriure artesanalment, no?
0: D'allò que perdura en el temps, també, no?
1: Exacte, doncs d'això es tracta.
0: Que a més ens ha permès recuperar aquestes postals del fons de Torre Negra, no? Quina manera també més maca de recuperar el vincle de la ciutat i la memòria de la ciutat amb aquesta exposició a través d'aquestes postals.
1: Clar, i agafem, no, la poètica, aquest acte poètic d'escriure per, no, arribar a aquest arxiu històric i poder, no, pues, veure el Sant Cugat antic a través de les postals que hi havia al nostre poble, no?
0: També hi ha una aposta clara per la fotografia contemporània, amb un parell d'artistes consolidats, com l'Aleix Pladamunt i el Ferran Freixa. Ells exposaran a la Casa de Cultura l'Àlex Pladamunt amb Sempre Virens, i el Ferran Freixa amb Poemes Inèdits, que ara no tinc jo aquí on t'exposa. Què hi trobarem? Digues?
2: A Cal Gerrer.
0: A Cal Gerrer, sí, senyor. Què trobarem en aquestes exposicions, i quin valor afegit creieu que porten les seves mostres a Lumínic?
2: Mira, si vols, jo parlo de l'exposició del Ferran Freixa, i després el Bernat et parla de l'Aleix. Ferran Freixa és un fotògraf català, val? Un dels més importants de la segona meitat del segle XX. I té sobretot un llenguatge molt, molt delicat i molt poètic de la seva obra artística. Val? Llavors, el que presenta aquesta exposició és una selecció d'imatges inèdites. Per això l'hem titulat Poemes Inèdits. I el que s'ha fet és rebuscar en el seu arxiu i trobar aquestes imatges menys conegudes, però també molt poètiques, de la seva obra, copiar-les per primera vegada i presentar-les, una petita selecció, una selecció molt, molt, molt delicada, pràcticament 12 imatges, amb un gran format, i fer com una revisió de la seva feina. Val? I, de fet, l'exposició del Ferran Freixa és, bàsicament el que presenta és això, aquesta petita mostra de poemes inèdits que hem titulat.
0: Una altra vegada, aquesta memòria, aquest arxiu, també. I Bernat, en el cas de l'Aleix Plademunt, què ens proposa? Em sembla que hi ha un vincle amb un cementiri d'anglès?
1: Correcte. Bé, bàsicament, Aleix Plademunt és un artista contemporani consolidat i a partir d'un poema de Patti Smith, Lovecraftià, que diu vaig veure't a tu que eres jo, no? És un fragment del poema. Aleix es replanteja a partir d'un xiprer centenari mort en el cementeri d'Anglès, com dius tu. Aquest xiprer el talen, aquest xiprer que el talen, fragmentat, no? El que fa l'Aleix és documentar el procés del com talen, de com el desfragmenten, de com el treuen, i ell recupera la fusta i en fa els marcs. Llavors, el que podrem veure a l'exposició no és només la fotografia, sinó el document que documenta el procés, sinó el marc que embolcalla la foto. Llavors, és una mica aquest lema de sostenir i sostenir-se, no? De com la matèria es transforma i esdevé el suport de l'obra. Aquest cicle que, no?, es mort, però continua sent el suport, no? I llavors et dona molt a pensar amb tot aquest acte, també podríem dir poètic, no?, perquè ve d'un poema, però també l'acte poètic de l'artesà que talla la fusta de l'arbre, que és el, no?, com el paper, o el poeta que escriu sobre el paper, doncs no, hi ha un cicle, no?, que no s'acaba mai, diguéssim.
0: I hem parlat del vincle que té el Lumínic amb els arxius, amb l'Arxiu Nacional de Catalunya, amb l'Arxiu Municipal de Sant Cugat del Vallès i d'altres. Precisament, l'exposició que veurem de l'Irene Visa a Baix Hi ha Herba a Dalt Roques té un vincle extremadament directe, en aquest cas amb l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona.
1: Sí, té un vincle directe, bàsicament, perquè Irene Visa va fer una residència artística a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona a través de la capella, que dona suport a la creació artística, a la capella de Barcelona, aquesta exposició té el sentit perquè estem, i això ens agradaria molt anunciar-ho públicament, estem traient el nostre quart llibre dintre d'aquest projecte Alumini. Com a suport a la creació artística també tenim una petita editorial i estem traient el nostre quart llibre, que es dirà precisament a baix hi ha herbes i hi ha roques, que està sortint d'impremta. Llavors, el que hem fet és agafar aquests textos que treballa l'Irene, perquè l'Irene, quan va anar a la residència artística, va agafar i va, a partir del llenguatge arxivístic, de com es descriuen les imatges, no?, dintre de l'arxiu, com els arxivistes, les persones que treballen a dintre, descriuen aquestes imatges, agafa tots aquests textos amb un fil conductor, que és, per exemple, la neu, no? I a partir d'aquests textos, descrivint les imatges. Per tant, el que estem veient són els textos per imaginar-nos les imatges que hauríem de veure, que hauríem de descriure, no? Llavors també és un acte molt poètic, no? A través de la imaginació d'aquests... A través dels textos ens imaginem les imatges, no? També podreu veure la publicació, que la posarem en una vitrina, per tant, us convidem a veure totes les exposicions, bàsicament.
0: I també tindrem la Lucía Morón, que exposarà a l'Ateneu la teoria de Mis Albertos, Marc. Ella és una artista argentina consolidada, la gent potser la coneix d'altres festivals i d'espais expositius també de Catalunya. En aquest cas, què podrem veure amb la teoria de Mis Albertos?
2: Mira, la teoria de Mis Albertos és una exposició, de fet és un projecte que nosaltres vam premiar l'any passat a FotoBFM, que és una fira de Barcelona que nosaltres hi donem sempre un premi, que consisteix en una exposició l'any següent a Lumínic. Val? Llavors, aquest és el projecte que vam premiar l'any passat, de Lucía Morón, en què ella, tornem a l'arxiu, repassa l'arxiu familiar i repassa algunes anècdotes del seu arxiu familiar, partint del contacte que va tenir a l'Albert Einstein amb el seu avi fa molts anys a Argentina, i unes imatges que surten d'aquí, i a partir d'aquí ella repassa tots els Alberts i Albertos que ha anat trobant al llarg de la seva vida a través de l'arxiu familiar. I a partir d'aquí fa com un autorretrat a partir de l'arxiu i ens proposa aquesta exposició que juga molt amb l'arxiu, però també juga molt amb la ironia, i aquesta part poètica que té també el sentit de l'humor i la ironia.
0: aquest viatge. Heu parlat de diversos artistes, ara ens explicàveu d'on sortia aquesta exposició que podrem veure a l'Ateneu de la Lucía Morón, i és que l'Homínic aposta pel talent emergent, fa anys que ho feu, de fet, amb una pròpia convocatòria. Per què és tan important també mantenir aquesta línia per vosaltres?
2: Bueno, al final, la convocatòria... Digues, Bernat.
1: Bàsicament, la convocatòria el que ens permet és obrir el ventall a tots aquells artistes que no coneixem i donar la possibilitat de veure nous treballs, nous projectes. Llavors, la convocatòria és fonamental, creiem que és fonamental, la part, l'Amanda, el Marc i jo som tots fotògrafs i tenim una convocatòria oberta, gratuïta, on acceptem tots tipus de treball i després fem una revisió dels treballs i fem una valoració per decidir un guanyador. Creiem que és un recurs esplèndid. De fet, hem augmentat amb dos premis, no? Uh-huh. Tenim el primer premi que s'exposa amb la Yaisa Hernández a l'MD de Valldoreix i després tenim el segon premi amb l'Elsa Beaumont a Skoda. Al principi parlaves de com ha anat creixent el festival. De fet, són aquestes col·laboracions que permeten pues, fomentar la creació artística i el suport a la creació, però també expandir el festival. Estem a l'MD de Valldoreix, Skoda, que és un concessionari, ens permet vinilar els seus grans vidres per poder ficar aquesta exposició a peu de carrer. Per tant, a mica anem guanyant terreny i anem consolidant espais, i això és molt important. Per la fotografia, per Sant Cugat i per l'Homínic, òbviament.
0: Mira, Bernat, ara que parles d'espais, hi ha prou espais perquè els fotògrafs puguin exhibir la seva obra i ho puguin fer amb condicions i ben remunerats, també?
1: Depèn d'on i depèn de quin lloc. A Sant Cugat és difícil. A Sant Cugat teníem una gran sala, com tots sabem, que vam perdre, no?, el Centre Maria Estany. Mm-hmm. Tenim una gran sala que és la Casa Cultura, Can Quiteri és un lloc, un gran centre, tot i que no hi entra la fotografia. El Museu del Monestir és un espai emblemàtic, però jo crec que, i faig una reivindicació així en general, no?, perquè nosaltres estem molt contents amb l'Ajuntament i gràcies a l'Ajuntament pel suport que ens donen, i sense ells aquest festival no seria possible, però sí que creiem que Sant Cugat necessita un centre de referència, un espai museístic per poder fer exposicions, ja de fotografia o de qualsevol art, però òbviament que nosaltres des de l'Homínic defensarem les arts visuals i la fotografia en concret.
0: A banda de les exposicions, també feu tallers i al mercat fotogràfic i activitats familiars. L'objectiu també és obrir la fotografia a tots els públics?
1: Òbviament. De fet, una de les claus, a part dels tallers, mira, deixa'm dir que el 30 i el 31 tindrem el mercat de venda d'obra fotogràfica, on us convidem a tothom, a tota la ciutadania, a passar pel mercantí, que estarem a la nau web, entrada gratuïta, i tindrem el dissabte un taller de cianotípia, que és gratuïta, és familiar pels nens, les nenes, per les famílies, pels adults, no té... ho pot fer tothom.
0: Explica què és la cianotípia, Bernat.
1: Bueno, jo no sóc un gran expert, però la cianotípia és un procés d'un líquid que s'impregna un paper i a través de la llum del sol queden unes siluetes, unes formes, segons els objectes que hi posis en el paper.
0: Vale? Per tant, molt bona manera de descobrir, no, els orígens de la fotografia, per entendre'ns.
1: Correcte, és una manera preciosa i és algo molt, molt, molt pràctic, molt físic, molt material i amb una hora ja tens una cianotípia, bueno, amb mitja hora ja tens una cianotípia feta. I després també tindrem el diumenge una transferència d'imatge, que és una mica un procés diferent, on transferim una imatge a un suport, ja sigui una roca, un paper, no? I és una altra activitat molt, molt bonica. A banda de tenir el mercat fotogràfic amb artistes venent obra, llibres, presentacions, farem la presentació del llibre d'Irene Vis el diumenge a les 12 al Mercantic. Vull dir que tenim tota una taula rodona el dissabte a les 5. Per tant, tenim un conglomerat d'activitats que invitem a la ciutadania a passar, a conversar i a gaudir de la fotografia.
0: Un programa ben complet que la gent pot consultar a la web de l'Homínic i també a la nostra agenda, la de Cugat Media. Després d'haver fet tota aquesta feinada d'oferir totes aquestes activitats, quina resposta espereu del públic ara que ja en teniu experiència després de 6 edicions i amb la 7a a punt de començar?
2: Bueno, la resposta que esperem, en realitat, és la de cada any, la d'anar creixent a poc a poc, d'anar consolidant el festival, de rebre nou públic i d'arribar a la població, a la ciutadania i que la gent... Nosaltres pensem que la fotografia és probablement l'art, diríem, que més connecta amb la gent, perquè hi estem més connectats directament, perquè tots fem fotografies pràcticament a diari i tots coneixem molt bé el llenguatge fotogràfic i pensem que és un llenguatge que arriba a tothom i que tothom el sap llegir i que podem parlar de qualsevol tema amb la fotografia. A partir d'aquí, pues, el que volem és que la gent s'apropi a nosaltres, s'apropi a la fotografia, ho gaudeixi i conegui nous artistes, noves propostes i també aprofitar que la gent vingui a Sant Cugat i conegui Sant Cugat.
0: Mira, aprofito la reflexió que em feies, Marc, abans d'acomiadar-nos per preguntar-vos quina importància creieu que té justament la fotografia i els festivals com el Lumínic, també com una eina de transformació social.
2: Bueno, jo penso que nosaltres pensem que la fotografia és un llenguatge bàsic, evidentment del segle XX, però també del segle XXI, amb tots els canvis que està rebent, també a nivell tecnològic. Però que no entendríem veure una revista, veure un diari, veure una pàgina web, veure un Instagram sense imatge. Uh-huh. Que la imatge, diríem, bàsicament, mirem més imatges que no llegir textos, pràcticament. Amb la qual cosa, moltes coses les entenem per llenguatge fotogràfic.
0: Doncs tothom convida, digues.
3: A mi m'agradaria portar que, sobretot, la importància de recapacitar, la importància de parar i reflexionar, no? I això és el que permet una exposició. Pots venir a Sant Cugat, visitar Sant Cugat, gaudir de les exposicions, però quan entres a la sala, en un dia que estiguis visitant Sant Cugat, entres a la sala i llegeixes aquell text, veus les imatges i tens temps per pensar i reflexionar. I això és molt important, no? Donar espai a la reflexió per veure el que... No aquest consum
0: Tan
3: ràpid, accelerat que tenim avui en dia, sinó aquesta pausa per poder pensar sobre el que estem veient. I crec que és la clau.
0: Doncs tothom convidat a fer aquesta pausa, aquesta reflexió, a esmolar l'esperit crític, no? I a pensar en un món que va molt ràpid, a parar en un moment, en tindrà l'oportunitat del 29 de maig al 12 de juliol a Sant Cugat, 12 exposicions, tallers, taules rodones, activitats, amb la 7a edició del Festival Lumínic, que enguany explora la poètica de la fotografia. Marc Vidal, Bernat Millet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per donar-nos alguns dels detalls d'aquest festival, que podrem gaudir ben aviat a la ciutat. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: A tu, moltes gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la Vida. Ens mengem la vida quan parlem amb tu perquè ens omples d'energia, tia. És que ets l'energia del menjar al nostre cos i al nostre cervell. Com estàs?
2: Pues molt bé, molt bé.
1: Avui ja parlem d'estiu, eh?
2: Estiu, sí? Sí. Tot i que no hi som encara, però quasi, quasi, no?
1: És igual, sí, la calor ja la fa dies d'estiu.
2: La calor ja, sí.
1: Has anat a la piscina ja?
2: He anat a la piscina. Tenim fills, com no anar a la piscina, no?
1: Ai, i què tal l'aigua? Jo encara no, eh? Està freda?
2: Bueno, he de dir que jo he posat els peuets. Ah. O sigui, allí. Soc de les que me costa entrar, eh? Després ja no surto, és veritat, però soc de les que, em costa entrar.
1: Camila Canalla no, eh? No, no té el fred. Però bé, avui no parlarem d'això. Sí que parlarem de l'estiu i parlarem de Sant Joan.
2: Sí, aquesta festa gastronòmica tan nostra, no? I que a part... M'encanta parlar-ne i que puguem continuar parlant amb ella, perquè després de tants canvis i globalització i sobretot amb l'alimentació, no?, i les festes que cada vegada ens van colonitzant des d'Amèrica, no?, des d'Estats Units, el poder tenir una festa que encara conservem gastronòmica, que no és només gastronòmica, però que també en aquesta secció parlarem de la gastronomia de Sant Joan, però que puguem conservar aquesta festa tan nostra, que per mi, jo no sé tu, Pili, però per mi el meu entorn és com un cap d'any, no? És com un cap d'any molt nostre, molt d'estiu.
1: I tant.
2: No? És una celebració d'entrada a l'estiu molt gran i jo gairebé ho celebro més que el cap d'any.
1: Tens tota la raó, perquè a més té aquesta cosa màgica del solstici, del foc, cremar. Tu cremes aquests desitjos i les coses i fas algun...
2: No, aquí no entro, No? Potser mentalment sí, però no llanço res al foc.
1: I petards també ets de les que els sí o no?
2: I petards tampoc en llanço. Tampoc en llanço. Bombetes, aquestes petites.
1: Pues, en realitat sí que és una festa gastronòmica i tens raó que vindria a ser com un segon cap d'any o com el cap d'any de l'estiu. I et volia dir que no només mengem coca de Sant Joan, també mengem majoritàriament, o com a mínim aquí a Lleida, no sé si a altres llocs, molta coca de recapte, coca enramada, que en diem aquí als pobles també.
2: Sí, sí. T'he de dir, Pili, jo no sé si us ho he confessat mai, però que és un dels meus àpats preferits, la coca de recapte. Saps que a vegades pensem, o us explico, que a vegades estem molt tips i tipes, però sempre ens queda un raconet per allò que ens encanta. El meu raconet per allò que m'encanta és coca de recapte. Jo, si la tinc a davant, l'he de tastar. Sí o sí, vull dir, m'encanta la coca de recapte. Així que, desitjant que arribi aquest Sant Joan, doncs, per menjar coca de recapte i per menjar també coca dolça, perquè, a més, em serveix parlar de Sant Joan i d'aquesta coca de Sant Joan que mengem, per parlar d'aquests moments que relacionem, no, els dolços amb les celebracions, però que, en aquest cas, crec que hauríem de conservar, no, i això és una opinió meva, però no sé què em pensaràs tu, Piri, el poder conservar aquells àpats, ja no només dolços, sinó aquells àpats que són tradicionals per moments puntuals. I això encara ho conservem també amb el Sant Joan. És a dir, la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. No? I no l'hem de menjar amb remordiment, perquè al final és un dolç que mengem en un dia puntual, per una celebració puntual, i que al final no és només el menjar, és tradició, no? És foc, com tu deies, és una taula reunida, és... doncs els nens i nenes que ja han acabat el col·le i són flissos, no? Els pares i mares potser no tant. però és aquest moment de celebració i que, a més, doncs, inclou un àpat típic d'aquest moment i que no el tornem a menjar, perquè en la coca de Sant Joan la mengem per Sant Joan. I això és una mica el que hauríem de recuperar, no?

0: l'any, doncs ens fa que moltes vegades aquesta coca no sigui una menjada puntual, sinó que sumi en el nostre dia a dia.
1: Sí, perquè aquesta és l'altra. Els lineals del supermercat ja fa dies que hi ha coques de recapte de diferents tipus, que això és una altra, no? Al final... Ai, perdó, coques de recapte. Coca de
0: coques
1: Sant
0: de Sant Joan.
1: Joan. Que al final hi ha tantes versions que es desvirtualitza una mica. Ja no sap si la coca de Sant Joan és la coca dolça amb xocolata, si és amb fruita, si és amb crema, si és amb no sé què, perquè hi ha 1.400 versions. El que sí que podríem aprofitar, i sobretot perquè el Gremi de Forners també... Són dies on fa les seves reivindicacions és que si hem de menjar un cop a l'any, la mengem de qualitat, no?
0: I per jo tant, me sumo al missatge dels forners, i no només en un cop a l'any, jo em sumo al missatge dels forners en què si voleu menjar dolços, si us plau, aneu amb un forn de pa, un forn, una pastisseria, a comprar dolços de qualitat. Perquè ja no estem parlant de dolços saludables o no saludables, no estem parlant de la paraula saludable, estem parlant de qualitat, d'ingredients de qualitat, de que el que mengem doncs, té uns ingredients, no?, molt semblants a com ho podríem fer nosaltres a casa, i per tant, la forma en la que digerirem aquest menjar serà molt millor que qualsevol producte industrialitzat. Per tant, si ho reivindiquem per ara, o sigui, compreu coques de Sant Joan a les vostres pastisseries de confiança, però a més, durant la resta d'any, compreu també, si mengeu croissants, si mengeu magdalenes, si mengeu el que mengeu dolç...
1: El mateix pa, o no cal que sigui dolç,
0: el
1: no?
0: Pa, el exacte, pa, exacte. O el pa, aneu a la vostra, al vostre forn o a la vostra pastisseria de confiança, perquè de veritat que no estem parlant de saludable a nivell de si té més sucre o té menys sucre, sinó a nivell de com el nostre cos digereix aquests processats, no? Perquè al final no deixen de ser processats, però amb uns ingredients amb molta més qualitat. Així que jo em sumo a la reivindicació dels forners.
1: A la reivindicació dels forners i a la de les tradicions, de mantenir-les les nostres. Per tant, ara sí. Ja posats el focus en la festa de Sant Joan, que la gaudeixis moltíssim.
0: Gràcies, igualment. Gaudiu molt, molt, molt d'aquesta nit i mengeu coca, coca de recapte, coca de Sant Joan i el que us vingui de gust. I doncs creeu aquesta tradició, no només que la continueu, sinó que també la creeu per a quan, si teniu sobretot nens i nenes, no? Perquè tingui continuïtat.
1: Ja fer-la a la coca ja és una altra cosa. Recuperaríem aquella idea que vam, no, de la que vam parlar fa dies, que la cuina desapareixerà de les cases.
0: Sí, però la cuina diària, la coca aneu-la a comprar al vostre forn de confiança, que també, vull dir, que no la fareu igual, ja us
1: segur
0: ho dic ara.
1: Que no. Naila, una abraçada enorme. Escolta, et seguim a través d'Instagram, arroba my-nutritionist, i a la mesa s'impressiones, que el podem comprar, el podem tenir, el podem fullejar, jo ja tinc el meu exemplar, i el podem comprar a diverses llibreries, però si no també, recorda'ns com es diu la web.
0: L'editorial es diu Dashbook, però també es pot comprar Dashbook, sí, però també es pot comprar a l'FNAC online, a la Casa del Libro, a Amazon, i a Lleida el podeu comprar a la Caselles també.
1: D'acord, una abraçada.
0: A la llibreria Caselles. Una abraçada,
1: adeu-siau. Adeu.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Marià Manent i Sisa va néixer a Barcelona el 29 de novembre de 1898 i va morir el 24 de novembre de 1988. Marià Manent va ser un poeta prosista i crític literari, també memorialista, traductor i activista cultural. També va ser un home clau de la cultura literària del segle XX. Escoltarem el poema Altafulla, que va interpretar el rapsode, músic i cantant Celdoni Fonoll, que evidentment després l'escoltarem interpretada per ell.

Altafulla. Amb olor d'estiu m'esperes, com un núvol oblidat. Altafulla amb 100 palmeres i un castell de vi daurat. Saules tens vora la via i moresc a l'hort tancat. I el rec, l'aigua que somnia, si no corre el vent salat. Ai, adéu, Vilamenuda, oliveres, camp de blat. Pels camins, vora la ruda, l'asa té un pas delicat. I com l'ordi de les eres, el cloquer s'ha endormiscat. Altafulla amb 100 palmeres i un castell de vi daurat.

Altafulla amb 100 palmeres i un castell de vi daurat. Saules tens vora la via i moresc a l'hort tancat. I el rec l'aigua que somnia si no corre el vent salat.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts de nou a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Com ja sabeu, un cop més, aquí ens trobem un servidor i acompanyat de l'Esteve per parlar de ràdio, per parlar del que ha passat a les zones hercianes durant molts anys, el que continua passant. No sabem el que passarà, això no és teva, però a nosaltres el que ens agrada molt és, sobretot, parlar del que sí ha passat i comentar-ho. I saludem-lo, ara sí, oficialment. Esteve, què tal, com estàs?
4: Molt bé, Jordi, doncs encantat d'estar un dia més aquí. És un plaer, com sempre, fer aquesta mirada cap al passat. I és aquella cosa reconfortant, que dius, va, avui quin menú tenim? Doncs no, no és el menú que et posen, sinó el que tu esculls. I, per tant, això és fantàstic.
3: I quan la carta.
4: Exacte. Bé, de fet, mira, veus, això sí que ho podríem fer, eh? De tot el que ja hem emès o de coses que encara tenim per emetre, doncs si hi ha algun oient que té especial interès en qualsevol cosa concreta, ens ho pot dir, nosaltres ens espavilarem si no ho tenim per buscar-ho i veure si ho podem emetre i comentar-ho, que això també seria divertit, o sigui que,
3: doncs,
4: que ja ho sabem.
3: Molt bé.
4: Doncs, escolta'm, què et sembla començant amb un tall que ens aportes tu de les teves gravacions personals d'una cinta de casset de l'any 1996 on sortia el senyor Carles Cuní acomiadant-se de la nit dels ignorants. Què et sembla fer una prèvia primer dient-nos sí, quines sensacions recordes d'aquella nit?
3: Sí, la nit dels ignorants és un programa que jo ja seguia d'adolescent i el seguia amb el Carles Cuní. De fet, el vaig descobrir amb el Carles Cuní. De fet, Carles Cuní va ser el primer que ho va començar a fer. I el vaig descobrir ja, diguem, avançat, eh? Ja portava un temps en antena. I era, doncs, això, a la nit, a l'habitació, estirat al llit, amb uns auriculars posats, i anar escoltant aquest programa que, vaja, acabava, crec, a les 3 de la matinada. Diria que acabava aquesta hora. I un dia, doncs, la nit dels ignorants va decidir, o Catalunya Ràdio en aquest cas, va decidir canviar de locutor, i vaig aconseguir gravar l'acomiadament del Carles Cuny. Tots ja sabeu que va ser substituït per Sílvia Tarragona, una locutora que aquí ens encanta, però l'acomiadament del Carles va estar bé. Sentim-lo, sentim-lo.
5: Un dia de la Mercè, de 1987, en el despatx del que aleshores era el director de Catalunya Ràdio, Jordi Daroca. El títol de la nit dels ignorants... I això sí que no sé ben bé a qui correspon cadascuna de les paraules, però sí que sé que o la nit ho va dir el Jordi Daroca i ignorants ho va dir Josep Cuny, o la nit ho va dir Josep Cuny i ignorants ho va dir Jordi Daroca. Entre tots dos van pensar el títol que més tard va donar nom a aquest programa. La primera emissió de la nit dels ignorants, com ja s'ha dit moltes vegades, la vam fer a la 1:05 de la nit del 5 al 6 d'octubre d'aquell mateix any, 1987. Aquesta cançó que sona ara va ser la segona de les cançons que va sonar. La primera va ser la dels Beatles, el Good Night, que ja coneixen. El primer tècnic va ser Carles Godó. Avui, aquesta nit, també he volgut ser aquí amb nosaltres. Charlie, moltes gràcies. La primera productora va ser Judit Sala. Aquesta nit també he volgut ser aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Per la nit dels ignorants hi han passat el Carles Cayuel, el Jordi Sánchez, el Víctor Gassió, l'Oriol Fidalgo i el Benja Estacio. L'acabada, el Xavier Salvà. Xavi, moltes gràcies. Entre les productores hem de recordar la Judit Sala, la Cefa Vallonrat, la Mònica Sancho, la Meritxell Recoder i l'Helena Corderas. Helena, moltíssimes gràcies. Jo he de donar les gràcies també a la Mònica Terribas, i aquests últims anys ha estat la responsable de tots els convidats que han vingut al programa. I una sola cosa. Tot això està molt bé, però la nit dels ignorants sempre ha estat el programa dels oients de Catalunya Ràdio. La nit dels ignorants ha estat allò que els oients de Catalunya Ràdio han volgut que fos. I malgrat tot, la nit dels ignorants serà allò que els oients de Catalunya Ràdio vulgueu que sigui. Fins a sempre, moltes gràcies.
2: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
3: I aquesta era la sintonia, i és la sintonia mítica, de la nit dels ignorants. Ja ho heu sentit, l'acomiadament d'en Carles Cuny. A mi em va agradar molt el que va dir, no? La nit dels ignorants ha estat sempre allò que els oients de Catalunya Ràdio han volgut que sigui, no? I malgrat tot serà el que els oients de Catalunya Ràdio vulguin que sigui. Això està molt bé, perquè de fet és un programa que el fa l'audiència, amb les seves trucades, amb les seves preguntes i amb les seves respostes. I ell sempre s'ha volgut quedar una mica al marge, no? Com aquest moderador, simplement, d'aquestes trucades, no? Tot i que, inevitablement, també interferia, i a més d'una manera que alguna vegada ho hem parlat, no? Força peculiar, diguem-ho així. I també està molt bé, Esteve, tots els noms que han sortit i que ha anomenat el Carles, no? Que en coneixem uns quants.
4: Sí, bé, els coneixem alguns de forma personal, com la Judit Sala, per exemple, però també és que jo diria que pràcticament tots els noms, en algun moment, nosaltres recordem haver escoltat el seu nom, d'aquestes persones que estan darrere dels estudis, a la part tècnica, bàsicament, a la part de producció, i això és fantàstic perquè és com noms que estan dins de casa teva sense que tu els coneguis directament, però que ja en formen part, no? Perquè quan tu escoltes un programa diari, i més aquestes hores de tranquil·litat a la nit, doncs és com si tinguessis una persona més incorporada a casa, sense veure-la, sense conèixer-la, però a l'escoltar cada dia el seu nom és una persona més de la família, no?, pràcticament.
3: Sí, és així. Hem sentit hem sentit el nom, no?, d'una jove Mònica Terribas, en aquella època. la Judit Sala i ahir també en Carles Godó, que
4: sí,
3: estava
4: allà. Sí. L'actual veu de RAC1. És a dir, que és curiós, eh? Això dels vasos sí, comunicants sí. de la ràdio sempre ens fa molta gràcia, també.
3: Està clar.
4: Doncs bé, un programa mític que trobem moltíssim a faltar, que hem anat revisant de tant en tant aquí a l'hemeroteca de la ràdio, i ho continuarem fent, perquè encara tenim alguns talls. Avui ja ho deixem aquí, però amb aquest comiat de Carles Cuní. I anem a continuar ara amb una altra història totalment diferent. Anem als informatius. Viatgem a l'any 2004. Anem a escoltar com sonava un butlletí informatiu de Com Ràdio, però en aquest cas a l'antena de Cerdanyola Ràdio. Això passava l'any 2004 i era de la mateixa manera que, per exemple, a Ràdio Rubí jo mateix posava les notícies a l'hora en punt amb la connexió via satèl·lit de Com Ràdio. Era de la mateixa manera. I en aquest cas, aquesta gravació l'escoltem gràcies a un minidisc enregistrat pel company Ivan Medina, que ens el va proporcionar fa uns mesos, i gràcies a això doncs ara podem escoltar com sonava un d'aquests butlletins l'any 2004.
6: Són les 6 de la tarda. L'hora en punt a un Swatch. Rellotge Swatch. A Joieria El Brillante. Galeries Primavera. Cerdanyola. Cerdanyola Ràdio connecta amb Com Ràdio.
2: Com Ràdio. Notícies.
7: Bona tarda, són les 6. Us parlem Roger Rufín i Esther Sastre. Generalitat i Ajuntament de Barcelona han reclamat al govern central que els contratemps en la línia d'alta velocitat entre Madrid i Lleida no suposin un endarreriment de l'arribada de l'AVE a Barcelona. A tot això, el cap dels inspectors de l'ONU a l'Iraq, Hans Blix, ha qualificat avui d'element molt important i d'un veritable desarmament la decisió del règim iraquià de destruir els seus míssils al Samud 2.
8: La Fiscalia de l'Audiència Nacional es carallarà contra el portaveu de l'antiga Batasuna, Arnaldo Otegi, per un delicte d'injúries al rei. Otegi va referir-se al titular de la corona com el cap dels torturadors. Les declaracions d'Otegi podrien considerar-se com un delicte de calúmnies i injúries al rei.
7: L'arquitecte japonès Toyo Ito ha presentat el seu projecte per a l'ampliació de la Fira de Barcelona envoltat del suport dels principals representants polítics. Dues torres bessones de més de 100 metres d'alçada i de formes sinuoses donaran la benvinguda a la Fira per la Gran Via. L'entrada a la Fira pel passeig de la Zona Franca s'efectuarà a través d'un vestíbul i una zona verda en forma de plaça soterrada.
8: Un tribunal popular ha declarat culpable un veí de Santa Coloma de Gramenet acusat d'assassinar la seva dona després de lligar-la, colpejar-la i asfixiar-la. Fiscal i acusació particular demanen 19 anys de presó i 180.000 euros d'indemnització. El magistrat, però, podria rebaixar la pena, ja que el presumpte agressor va actuar sota els efectes de la cocaïna.
7: I coneguem ara la previsió meteorològica per les pròximes hores amb Jordi Miralles. Bona tarda.
9: Bona tarda. Temps assolellat avui a tot Catalunya. De cara demà al matí també farà sol al matí a les comarques del litoral, del prelitoral, però augmentarà la nuvolositat a les comarques de Ponent i del Pirineu. Sobretot de cara a la tarda, al matí hi haurà boira a les valls i planes de l'interior. Els núvols que tindrem de cara a la tarda al vespre poden donar alguns ruixats a les comarques del terç nord de Catalunya, sobretot l'àrea del Pirineu. Diumenge al matí encara hi haurà alguns núvols, però amb tendència a anar desapareixent. Les temperatures seran molt suaus durant tot el cap de setmana.
2: Com Ràdio. Esports.
10: Bona tarda, us parla Sònia Sanz. Se li acumulen les baixes a Rado Mirantić pel partit davant l'Osasuna aquest diumenge al Sàdar. En les ja conegudes de Puyol i Cocu s'hi podrien afegir les de Gabri, Luis Enrique i Anderson amb grip i Cloifer, que es dubta per un trencament fibrilar al genoll dret. Per cert, Carles Puyol no passarà pel quiròfan tot i la doble fractura al pòmul que va patir a San Siro. D'altra banda, el Barça s'ha inscrit per jugar a la Copa Intertoto com a mesura de precaució. L'equip s'entrena aquesta tarda a les 6. A l'Espanyol, el jutjat número 8 de Barcelona considera procedent l'acomiadament de Juan de Ramos. El club haurà de pagar una indemnització intermitja als interessos del tècnic de cara al partit de demà contra el Mallorca. Òscar podria ocupar lloc de Milosevic i de la Peña i Fredson entrarien pels sancionats Morales i Torricelli. Aquesta tarda, entrenament a 6:15 i llista de convocats. A la Copa de la UEFA, el Màlaga s'enfrontarà al Boavista als quarts de final després d'aconseguir el passi en vèncer per 0-1 al camp de l'AEK d'Atenes. A segona B, un partit avui a les 7, Lleida-Castelló. En handbol, el Barça rep a les 8 del

0: L'hemeroteca de la ràdio.
1: Bé, estàvem comentant fora de micròfon amb tu, Jordi, que les notícies, algunes es van repetint, no? Són com un leitmotiv en el temps, no? Fins i tot els noms.
2: Sí, sí, sempre anem donant voltes al mateix, en algunes coses no canvien, i algunes de tristes tampoc. Aleshores, doncs, és com allò de l'atrapat en el temps, no? El dia de la marmota.
1: Sí.
2: Hi han coses que no han canviat, però això passa molt. O sigui, ara, perdona que vaig a fer un comentari filosòfic, que a mi és una assignatura que m'anava molt bé, que parlaven de la concepció cíclica del temps, no? Que al final tot torna, no? Tot torna. I amb les notícies passa el mateix, però és que això ho experimentarem, això ho experimentarem. Si comencem a sentir informatius de fa 20 anys enrere, dius, mira, això encara continua passant, no? Te'n diré una de més bèstia, no? A tu i a mi, que ens agraden els monòlegs del Capri, de Joan Capri, tu escoltes alguns monòlegs del Capri i dius, és que això no ha canviat.
1: Són vigents encara.
2: És que encara és vigent. Hi ha un que parlava de les cues per anar a la platja. Dic, és que això és igual, no ha canviat res. No? En fi, doncs és això. Molt interessant sempre sentir informatius de l'època, diguem, passada, no? per dir-ho d'una manera, perquè és una manera de, òbviament, de recordar el que ha passat, però sobretot també per comparar i per contrastar, no? I això és una de les coses que aquí a la Maroteca de la Ràdio doncs també ens agrada molt.
1: Bé, de fet, referir-nos al programa que vam fer amb en Sintoniki, que ens deia, i és totalment cert, que les gravacions de fa uns anys són part de la nostra història i és la història viva. És a dir, estàs veient, o en el cas d'un vídeo, o escoltant, en el cas d'un àudio, què passava fa X anys i t'emmarques perfectament en aquella època només escoltant aquestes gravacions. Per tant, és una manera diferent de fer un repàs a la història de la humanitat, no?
2: És així. I això també va, també, jo sempre ho he pensat, també va amb el tarannà, no, de la gent. A nosaltres, òbviament, està clar que fent un programa com aquest som uns apassionats de la història de la ràdio, però també entenem de coses passades, que no vol dir que ens agradi l'antic, que no és el mateix, però sí de coses passades. La nostàlgia no ens fa por, no ens fa por recordar. Crec que està molt bé, però està clar que tu i jo som, per exemple, si em permets, un clar exemple de persones modernes i, sobretot, tecnofriquis, no? Vull dir, estem rodejats de tecnologia i, a més, ens agrada molt, no? La tecnologia moderna, no? Però aquest exercici de recordar el passat està molt bé. I és un goig, no?, tenir aquest material per poder-lo sentir, per poder-lo recordar, no? I ajuda molt, també ajuda molt a entendre coses que passen ara, perquè dius, no, és que això, veus, és que clar, el passat ja passava, no? Re, comentaris filosòfics una mica, però que també van bé.
1: No, el pas dels anys ajuda a veure les coses en perspectiva, o en aquest cas ajuda a escoltar o anar una mica més enllà i veure què hi ha darrere d'aquestes gravacions, no?
2: I acabo, com va dir en Xavier Bosch, home de ràdio també, però també escriptor, sempre és més tard del que ens pensem.
1: Totalment d'acord, totalment d'acord. Molt bé, doncs escolta'm, anem a Ràdio Peninsular, anem a una emissora que ja no existeix i que a finals dels 70, sobretot a l'àrea de Barcelona, va tenir moltíssim d'èxit. I anem amb una gravació d'un concurs que no tenim exactament segur qui era el seu conductor. Vam fer una consulta quan vam descobrir aquests àudios a l'Albert Malla i ens va dir que probablement es tractava de Juan Antonio Fernández Abajo, però tampoc ho tenim del tot clar, segons ens deia el mateix Malla, perquè el conductor del concurs en certs moments el que fa és dir algunes paraules en català. I, esclar, si aquest locutor feia emissions per tot Espanya, doncs no pot ser. Hauria de ser una persona que fos de l'àmbit local, de l'àmbit barceloní o català, de Ràdio Peninsular. I, per cert, com hem aconseguit aquesta gravació? Doncs molt curiós el cas haver trobat aquestes gravacions en unes cintes de la mare, de nou, de Marta del Cerro, la meva companya de feina, que ens ha donat perles radiofòniques enregistrades en cintes de casset. I això és així perquè la seva mare, en aquest cas, va participar en aquest concurs. I el que va fer va ser enregistrar-ho. Així, doncs, gràcies a això tenim aquesta gravació. Anem, doncs, a escoltar aquest concurs, que comença també amb un patrocini d'una empresa que ja no existeix, Autoparís BMW, que era un concessionari barceloní que operava a principis dels 80 a la ciutat de Barcelona. Anem, doncs, a escoltar aquest tall tan interessant de Ràdio Peninsular. Viatgem al 1981.
3: ¿Qué pasa con estos jingles que salen al aire en el momento menos apropiado? Hola.
4: Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal?

0: nos vamos.
1: No sin antes recordarles que el equipo humano de Auto París, concesionario oficial BMW, puede demostrarle en pocos minutos cómo por un poco más puede usted alcanzar mucho más. Conviértase en hombre BMW. BMW, elegancia sobre ruedas. La experiencia de millones de horas de rodaje ha hecho de BMW el coche más apreciado de Europa. Auto París, concesionario oficial BMW de General Mitre, le hará experimentar el placer de conducir. BMW, Auto París. Auto París, BMW. La 1 y 12 minutos, señores. Durante los próximos vamos a rodar por los caminos del mundo con garantía. Con la garantía BMW.
2: Radio Peninsular de Barcelona.
1: Sí, en Radio Peninsular de Barcelona, garantía BMW. Auto París, concesionario oficial BMW. BMW, concesionario oficial Auto París. General Mitre 3335. BMW, mucho más por poco más. Conviértase en uno de los miles de usuarios que en todo el mundo ruedan con el anagrama más prestigioso de Europa, BMW. Auto París, General Mitre, con más por poco más. BMW, el placer de conducir. En el tiempo de la calidad BMW, en el tiempo del placer de conducir, regalos. Regalos BMW. Regalos de Auto París. Preguntas muy sencillas, respuestas también, en consecuencia, muy sencillas. Y la oportunidad de llevarse esta mañana, pues entre otras cosas, un lote de libros, unas gafas BMW, un suéter de la firma John Players y un lote de productos de belleza Margaret Ash.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
4: He rigut molt amb això. És que m'ho he passat molt escoltant-lo. És que ja, és que quasi es discuteix amb els concursants. Perquè primer he trucat la noia que en última instància li ha regalat el jersei de John Player i seguidament truca el que també li pregunten els líquids de que necessita un cotxe imprescindible per conduir. Es queda amb tres, amb la benzina, amb l'oli i l'aigua, però li faltava el líquid de fre. A més, és curiós que aquest senyor no tenia ni carnet ni cotxe. Diu, bueno, aleshores potser és normal que no ho sàpigues, no? Però m'ha semblat entre una mica impertinent del locutor, tot i que ho salvava força bé. Clar, però és que el concursant diu, bueno, però no me das el premio, no? Diu, home, no. Diu, però la noia d'abans li has donat. Diu, ja, però... I bueno, hi ha un moment que quasi dic, ai, que s'enfaden i tot, no?
5: Bé, això demostra la popularitat que tenia una emissora com aquesta pel fet que hi hagués cues de trucades esperant per intervenir i guanyar el premi que fos. També la quantitat de publicitat que apareix amb el promotor, Auto París, concessionari BMW, i també la manera com canvien les coses, no? Tu avui dia plantejaries un concurs on hi haguessin esperes, perquè aquí ho hem editat, eh? És a dir, hi ha molts blancs, hi ha molts efectes de so, estàvem comentant també ara tu i jo fora del micròfon.
4: Sí, també.
5: Com els claxons, tots aquests sorolls constants.
4: Diguem que la promo dura molt, és molt llarga amb la música aquesta de fons, però a part els claxons sonant, una mica de xivarri en tota aquesta promoció. Però que sí, el que tu deies, que ho comentàvem, d'imagina't, esperes telefòniques, concurs d'aquests dinàmics, no? Pregunta ràpida, no, següent llamada, pam, pam, pam. Vull dir, això era típic, no? I amb estar amb el telèfon allà esperant a marcar l'últim número, una vegada ho havia dit, en pau descansi la meva mare, marcava tots els números i quedava pendent de l'últim. I aleshores es veu que no es tallava la línia i, clar, en el moment que marcaves l'últim, plam, ja entrava.
5: Jo crec que per això hi havia un límit de temps, per fer
4: això. Sí, segurament.
5: Perquè si no es tallava.
4: Sí, no es tallava, però potser tenies un marge de 30 segons, potser, sí. No?, per intentar... Aleshores ja ho tenies tot a punt, no? O sigui, quan allò que diu obrim línies, ja tinc... Abans que ho digui, que ja sé quan ho dirà, ja tinc marcat quasi tot el número, menys l'última xifra. Però un dinamisme que tenia aquest concurs... I a més això, una falca constant durant tot el programa, repetint BMW, París, total... Com és París BMW? Com era París
5: BMW? Autoparís BMW.
4: No? Autoparís BMW.
5: Doncs anem a canviar històries i ja que parlam de falques de publicitat, en aquest cas sí que anem a escoltar falques pures i dures, amb una veu que segur que us resultarà familiar. De totes maneres, nosaltres estem molt acostumats a escoltar la seva veu en català, no en castellà, com serà el cas, però va, a veure si l'encerteu.
0: Módulo Kid presenta personajes con imaginación.
2: Hola, soy Carlos, 12 años. Con Módulo Kid tengo la habitación amueblada justo como yo quería. Mi escritorio, estantería para los libros, una cama a mi medida y todo a mi gusto. Demasié, ¿no?
0: Módulo Kid, el mueble con imaginación.
5: ¿Qué saps qui era?
4: El Bax.
5: Sí, senyor, Josep Maria Bax, amb una falca de Módulo Kid del 1982. El que dèiem, els timbres de veu, per molt que passin els anys, al final... Sí. El reconeixes de seguida, i hem pogut escoltar-lo, reconèixer el segon en aquesta falca enregistrada el 1982 a Ràdio Joventut. Anem amb una altra falca, ara del 1987, d'una altra veu conegudíssima de la radiodifusió espanyola i també del món del doblatge.
6: Productos Morte presenta las primeras y únicas salchichas rellenas de verdad. Sí, sí, rellenas de verdad. Escuche.
7: Somos las salchichas rellenas de Morte y estamos yupi. Yo estoy rellena de ketchup. Yo de crema de ajo. Yo de mostaza. Y yo de queso. No hay salchichas como nosotras porque estamos rellenas de verdad.
6: Pide las salchichas rellenas de Morte.
4: Morte. Salchichas rellenas, ¿eh? Aquesta marca encara la recordo.
5: Ah, sí?
4: No sé si... Sí, Embutidos Morte. És que potser encara existeix un nom una mica...
5: Sí, necrològic, no?
4: Necrològic, no? Embotits mort. Sí, de fet, l'embotit és mort, sí. Bàsicament. Sí, sí, sí, sí, correcte. Però està rellenes de ketchup, que jo n'havia menjat de petit.
5: Ah, sí, clar, ostres, quines coses, tu.
4: Sí, sí, sí, rellenes, i tant, rellenes de ketchup, les salchitxes. Sí, sí, sí, sí.
5: Bé, i la veu quina era, va, a veure si ho saps.
4: Vinga, la veu quina era. Jo crec que era el ja desaparegut, però gran Constantino Romero.
5: Sí, senyor, sí, senyor. En una falca del 1987. I ara anem a escoltar el mateix Tino Romero en una falca anterior, que jo sí que recordo haver vist a la televisió, en aquest cas. Parlem del vídeo Grundig.
8: Vídeos Grundig, marca mundial con los tres sistemas. Grundig 2000, Grundig VHS, Grundig Beta. Usted elige el sistema, pero la marca Grundig.
5: Espectacular, eh? Allò, unes imatges, sí, també amb molts colors que apareixien en el vídeo.
4: Futuristes. Exacte. I aquesta veu ja del Tino ja és la de Star Wars, eh? Ja és la veu, de quan va doblar el personatge de Darth Vader, amb aquesta veu, doncs la mateixa, la mateixa.
5: Mira, ara una curiositat. El mateix Tino Romero, en aquest cas fent una salutació pel programa que feia l'Ivan Medina a Cerdanyola Ràdio, que es deia Freestyle, un programa que va començar a Ràdio Sant Cugat i després va saltar a Cerdanyola Ràdio. Anem a escoltar, doncs, aquesta salutació personal de Tino Romero.
9: Pues de parte de un servidor, Constantino. Un saludo para todos los amigos de Freestyle de Cerdanyola Ràdio.
5: Quina veu, eh? Quina veu més impressionant.
4: Espectacular. No, és que era una voz... No em surt imitar-lo, no? Perquè és tan personal. Tothom el recordarà també per aquella frase mítica, no? Atletes bajen del escenario.
5: I tant.
4: De Barcelona 92. I també pel Luke, soy tu padre, no? Aquesta que deien de Star Wars. Però, a part d'això, la trajectòria de Constantino Romero és intachable i unes veus d'aquestes que diem amb personalitat. Molt, molt, molt maca.
5: Va, doncs un parell de falques més. Anem ara a menjar iogurt. Iogurt Clesa, 1982.
10: Ahora con Iogurt Clesa, cantidad de regalos.
11: Dale la vuelta a las tapas.
10: Reúne la palabra Clesa y consigue numerosos premios.
11: Juegos magnéticos.
10: Relojes.
11: Transistores.
10: Iogurt Clesa.
11: Cantidad de yogur.
10: Cantidad de sabores.
11: Cantidad de regalos.
3: La Maroteca de la Ràdio.
12: Mensaje para gentes con buen gusto. Los yogures Danone no tienen oferta. Los yogures Danone tienen todo el sabor del buen yogur. Del yogur hecho con pura leche 100%, con la mejor selección de frutas naturales, con la experiencia de un líder mundial en yogur. Esta es nuestra mejor oferta. Yogur Danone. Cuestión de buen gusto y nada más.
5: Doncs ja ho veieu, aquí teníem dues falques del 1982 de la concurrència del món del iogurt. Clessa per una banda i Danone per l'altra.
4: Les dues vigents, eh? De fet, sí. Clessa encara és vigent, és una empresa de l'any 43, que es va formar a Burgos. Fixa't els anys que fa que existeixen ja els iogurts Clessa.
5: Acabem aquest capítol de falques escoltant un jingle de Ràdio Peninsular.
13: La radio de los 80.
14: Esta es la radio de Radio Peninsular.
13: Oiga, hable, participe con Radio Peninsular.
5: Un jingle d'aquests curiosos, eh? I a més, no sé si t'has fixat que se sentia de fons l'eco de la sala en la qual es gravaven aquestes veus.
4: Sí, li donava un efecte reverb que no estava fet expressament, sinó que era real per la pròpia acústica de la sala. Sí, sí, es notava.
5: Seguim endavant, doncs, amb el nostre programa. Esteu a l'hemeroteca de la ràdio a Ràdio Sant Cugat.
15: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. I turned up
3: the radio, but I can't hear it. L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Per cert, que aquí a la Maroteca de la Ràdio ens agrada donar dades fidedignes. Mort S.A. és una empresa de xarcuters artesans que va néixer l'any 30 a Cerdanyola del Vallès. Que no se'ns enfadin. És una marca, com es defineixen ells, d'alta xarcuteria, i que per molts anys sigui.
5: Molt bé, anem amb altres històries. Anem a parlar de persones que també ja no estan amb nosaltres. De fet, l'hem escoltat fa una estona també, en Josep Maria Bax. I anem a escoltar com presentava un dels concursos que jo recordo haver escoltat, com ja hem explicat aquí en el programa, per primera vegada a la ràdio de forma diària. És a dir, jo de nen, entre el 1985 i 1988, en diversos moments, que va ser quan s'emetia aquest concurs, a Catalunya Ràdio, que es deia L'Aventura és l'Aventura, jo agafava la ràdio, la posava en marxa quan arribava del col·le al migdia i escoltava aquest concurs. Anem a escoltar un petit extracte d'una emissió d'aquest concurs que es deia L'Aventura és l'Aventura de Catalunya Ràdio.
16: Exactament. Es hem repartit la lluna. Els amics yanquis han quedat la càrrega que es veu i nosaltres l'altra càrrega que no es veu. I no volem ningú més en el repart.
17: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Amigues i amics de la Maroteca de la Ràdio, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio, aquest programa on ens agrada bussejar cap a l'anterior ràdio que s'emetia fa molts anys i també una mica més recent, però ja sabeu que el nostre afany per col·leccionar àudios doncs pren encara més relleu quan són gravacions més antigues. I aquest repàs, aquestes gravacions, el fem sempre amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
2: Hola, Esteve, doncs molt bé, encantat com sempre d'estar per aquí. Aquest afany de coses antigues, això és cert, perquè, clar, no tindria sentit una hemeroteca de coses que van passar la setmana passada. Home, això ja és fàcil de recopilar. El que té mèrit és recopilar coses que han passat anys i molts anys enrere. I és aquí on nosaltres doncs fem aquesta, deixem-ho dir així, gran feina, home, doncs sí, déu-n'hi-do, gran feina de poder recopilar tots aquests talls i posar-los en antena. Per tant, doncs, si avui hem d'anar enrere, doncs tu diràs fins a quins anys ens n'anem.
1: Mira, acabarem als anys 80, principis dels 80, però primer anem a 29 de novembre de l'any 2016 per escoltar un dels muntatges inicials que feia Víctor Oller al Minoria Absoluta de RAC1.
3: Ara, Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt t'ofereix Minoria Absoluta.
4: Acabo el meu mandat.
5: Adéu,
4: Doncs amb consciència del deure complert.
5: O no.
4: En poc més de 1.000 dies hem obert nous camins.
5: Per exemple,
4: l'autopista de Lloret.
5: Ah, exacte.
4: El cert és que...
5: Pujol sí que era bueno.
4: Jo no plego del tot. Recupero una llibertat.
5: No seria la meva.
4: Que durant un temps m'ha estat vetada.
5: Massa.

0: Que si ho has fet tu, eh?
1: Tinc la satisfacció de poder-ho fer.
0: Al lavabo.
1: En el moment passar un projecte en marxa a una nova generació.
2: Et vaciar la vedra.
1: Alguns creuen que de catalans ho serem menys.
2: Com?
3: Si pot ser menys, millor.
1: I aquestes eleccions han donat...
2: Per culo i Convergència i Unió, per exemple.
1: Una majoria que farà que José Montilla...
4: Àlies.
1: Un dels altres catalans serà president.
2: I elevat siga Déu.
1: I això vol dir que som una nació forta.
2: Com jo.
1: I que sap fer...
2: Pollastre rostit.
1: Dels que hi arriben ciutadans.
5: El desvalgut i el que sofreix...
2: Ho té tot.
5: Per sempre són...
2: Els conductors d'autobusos.
5: Els teus únics senyors.
2: El PSOE i el PSC.
5: Excepte Déu...
1: 12.
5: Que t'ha posat de sota els peus de tots.
2: Això fa mal.
5: Així és com afronto la responsabilitat.
6: En sense aturador.
5: Assumeixo.
7: Que t'has girat feina, noi.
5: Com el més humil, 7.000 dels servidors del PSOE. Poble de Catalunya.
2: Ah, perdona, eh?
5: Si et criden a guiar...
2: El què?
5: Un breu moment...
1: Vas acabant.
5: ...del mil·lenari pas de les generacions.
1: Collons!
5: Aparta l'or.
2: A on? A mi mateix.
5: La son i el nom.
2: En sobre què és?
5: També...
2: També, sí, senyor.
5: ...la inflor buida dels mots.
8: ¿Qué coño es eso?
5: La vergonya del ventre...
8: És un trastorno motriz.
5: ...i els honors.
0: Demana més.
5: Imposaràs...
2: Un tallat, si us plau.
5: ...la veritat fins a la mort.
0: Tinc mort.
5: Sense l'ajut... de cap consol.
2: Bueno, doncs i què fareu, doncs?
5: No esperis mai...
2: Que em vas president de la Generalitat.
5: ...deixar record.
2: Ah!
5: Car és tan sols...
2: caricatures d'enfer.
5: El més humil dels servidors.
8: Sí, mi senyor.

0: dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta, el programa que Catalunya es mereix. Avui som dimecres 29 de novembre del 2006, a l'albada d'una nova era per Catalunya, en què el nou govern, el govern d'Entesa, de José Montilla...
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: Ens ho passem també, Jordi, escoltant aquests muntatges. És que és increïble, com sempre diem, Víctor Oller, el que arribava a fer... Doncs recopilant una pila de detalls, sobretot de Jordi Pujol, tenint-los ben indexats per després agafar, per exemple, doncs un discurs de l'expresident de la Generalitat, José Montilla, i vinga, i a muntar una història molt divertida i hilarant.
3: Totalment, jo estava rient. És que... I ha dit una expressió, què volia dir la inflor buida de les paraules, no sé què ha dit, que és quan han dit... I això què és? Unes frases... Sí, sí, hilarant... delirant de tot, de tot. Quina feina, eh? O sigui, a veure, entenc que has d'agafar tot el discurs sencer i a partir d'aquí anar etiquetant talls amb paraules. Que això endreçat, suposo, alfabèticament et pot permetre trobar i llavors ves jugant, no? Ves muntant paraules o frases, no? I ves enllaçant talls. Això és una feinada i sempre l'hem posat en relleu per part d'en Víctor Oller, aquesta gran capacitat de fer aquests muntatges.
2: Bé, ara m'estàs fent pensar una cosa, eh? Farem una cosa abans d'acabar aquesta temporada última de la Maroteca de la Ràdio, que és agafar els mixos que jo feia des dels anys 80 fins ara i agafar breus extractes i poder explicar que jo ja feia això a finals dels anys 80. És a dir, agafava el Ràdio Caset... l'amagava, Ràdio Caset, no Walman, no, Ràdio Caset, l'amagava dins de la motxilla i el deixava doncs, sota el pupitre, al terra, on es podia, i amb una qualitat molt dolenta als inicis, que mica en mica mitjans més moderns vam anar improvisant, però vam anar millorant, doncs el que vam fer va ser enregistrar els professors a la classe i després agafar els millors moments, i a partir d'aquí doncs mesclar-los amb música, que els professors parlessin entre ells, bé... Més o menys el mateix.
3: Sí, sí, totalment. De fet, jo també he sigut víctima d'aquests mixos.
2: Doncs agafarem petits extractes explicant més o menys... Perquè, clar, una cosa és una història que es munta a partir d'uns personatges que són absolutament públics, que coneix pràcticament tothom, per no dir tothom, i una altra és una història una mica d'un cercle més reduït, com pot ser una o diverses classes, no? Però bé, crec que podem arribar a alguna conclusió escoltant alguns petits fragments i explicant la història. Bé, ara seguim, i ja que estem amb humor, doncs ara proposo, Jordi, seguir el diàling del món a RAC1, un espai doncs, en el qual també hi ha moments molt, molt divertits que podem escoltar amb el Jordi Basté a RAC1.

0: cada matí, i és aquell moment doncs distès, que ara estava pensant també Jordi, és aquells moments d'humor que acostumen a ser, si t'hi fixes, i jo suposo que és un precedent que ja va fer en el seu moment, no pas el nostre estimat Antoni Bassas, sinó Luis de l'Olmo, perquè ja tenia uns moments d'humor que va introduir als anys 70, de l'Olmo, ho recordes?
1: Els recordo vagament. Jo, de fet, qui recordo és el que has mencionat, Antoni Bassas, sobretot amb aquest APM al final del programa i amb Manolo, i és aquest el que tinc més present, no? Però sembla que sigui una cosa novedosa, no? I que en aquest cas el Matí de Catalunya Ràdio inventés això, i no, tot ja ve de més enrere, no? I fixa't tu mateix l'exemple, no? Escoltem-lo del Víctor Oller, que ens sembla una cosa bastant novedosa, i tu, doncs, als anys 80 ja ho feies. Jo crec que això, no?, que es posa de moda, com bé dius, i sempre va bé, no?, aquest punt disruptiu, no?, dins un programa d'una temàtica que no és humorística, però després, doncs, acabar amb aquest punt.
0: Doncs això que deia de protagonistes amb Luis de l'Olmo, imagina't Tipi Coll fent el que es deia el debat de l'estado de la nación, al qual doncs deien autèntiques barbaritats d'una forma molt enginyosa, com ells feien el seu humor, i sí, això ja passava als anys 70. Per tant, el que diem, i el que deies tu, no està pas tot inventat, ni molt menys, però hi va haver algú que va ser pioner i que va començar a fer aquestes històries doncs d'una manera molt enginyosa. Bé, doncs, anem a aquesta mica d'humor que ens porta cada matí al món a RAC1, Jordi Basté amb el Dialing.
2: En Extremadura?
3: Cielos poco nubosos, aumentando nubosos y con posibilidades de chubascos débiles dispersos, que serán normalmente acompañados de tormenta. Temperatura máxima de 35 y mínima de 20. Si conllevan algún acto administrativo, el gobierno autonómico recurrirá.
4: ¿Y tú te has portat bé també?
5: Sí.
4: ¿Qué heu demanat que us portin als Reis?
5: Jo, un estuig de metges.
4: Un estuig de metges. T'agradaria ser metge, tu, de gran?
5: No, de metges del cabell.
4: De metges del cabell. Déu-n'hi-do, molt moderna,
6: Preferentes de empresas no bancarias atrapan a miles de ahorradores. Berlusconi condenado por Rubigate a 7 años de cárcel e inhabilitación.
7: Sabeu que a la ràdio els documents de veu que no són en castellà o en català els traduïm, els doblem. A vegades hi ha algun petit problema d'edició quan sonen antena. Això és el que passava a Catalunya Ràdio.
8: Per què ara dona aquesta entrevista i Oprah Winfrey ho responia d'aquesta manera?
9: I specifically asked that question. I think he was just
10: vaig fer aquesta pregunta específicament. Crec que senzillament estava preparat. Crec que la velocitat a la que li han arribat les coses els últims mesos i en particular a les últimes setmanes... Hòstia, ja s'ha acabat? Vale, aniré més ràpid. Aniré més ràpid.
7: Home, sí. Anem a Kiss FM i probablement el tall més perfecte de la història de la ràdio, el butlletí de les notícies. El que segurament devia ser difícil és per al company en qüestió continuar després d'això.
11: De nuevo pasa por aquí Ismael Arranz a traernos toda la información. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
12: Noticias.
13: Rajoy. El fuerte.
12: El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado hoy que son falsas las acusaciones o una contabilidad del Partido Popular al margen de lo oficial y ha asegurado que se siente con las mismas ganas,
13: ilusión,
12: fuerza y determinación. Noticias.
13: Rajoy. No, és un gall, no entra dins de la categoria de gall.
7: Freddy Mercury, és un altre...
13: És més enllà.
7: Estava a un punt de no poder-se escoltar de l'alt que era. Només ho podrien sentir els gossos. Sobre el partit, a la prèvia, al primer toc, parlen amb un aficionat català del United.
14: Un dels responsables de la penya catalana del Manchester United 1839, que es diu així perquè són els quilòmetres que separen la població de Malgrat de Manchester. 1839 quilòmetres. Sí. Tenim en línia el Miquel Àngel Molina, més conegut com Mike. Hola, Mike.
15: Hola.
14: Good
15: Hola,
14: afternoon.
15: Mique, Mique.
14: Oh, Mique.
15: Bona tarda. Ah. Sí, bueno, la distància és de Terrassa, eh?
14: Ah.
15: No, Malgrat.
14: Molt bé. Sí, no, ni el nom ni la població.
7: Dos de dos.
16: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
0: podríem dir, Jordi, que aquest diàling és la versió 2.0, de l'alguna pregunta més, perquè
1: sí.
0: Aquí al final és allò ben picadet i talls, que és que són molt curtets la majoria, però és que fan riure molt.
1: Totalment. És que t'hi pots passar-hi hores escoltant-los, tant tu com jo tenim en ment talls mítics d'APM a Catalunya Ràdio, però també la feina que ha fet en aquest cas RAC1 amb el diàling és espectacular. Sempre hi ha alguna cosa nova, o sigui, no és el típic tall clàssic, no sé, o que tu ja has sentit diverses vegades, o és un error típic, sinó que hi ha coses increïblement, delirants, divertides, les pífies que tant ens agraden, no? Que això, doncs, al final som humans i a tothom li passa. No? De RAC1, és, clar, anava a dir, de RAC1 recordo una molt bona, però explicar no té gràcia, s'ha d'escoltar, que intentaven fer una connexió amb un corresponsal d'ells, em sembla que era per les Terres de Lleida, que hi havia una festa amb una espècie de comparsa, que no hi havia manera de poder fer la connexió perquè tocaven molt fort els músics, no sé què passava. Aquesta em va fer molta gràcia. Però sobretot els de Catalunya Ràdio, mítics d'en Basses, que cada vegada que li traien un tall a ell, ja feia veure, doncs, que no en volia saber res o que s'enfadava, no? Però han sigut alguns de boníssims i jo crec que és algo que cal conservar també, També s'ha de fer de maroteca de pífies.
0: Oh, i tant que sí. I tant, nosaltres amb això som especialistes, sempre que hem estat enregistrant alguna cosa i apareixia alguna cosa que podia ser divertida, doncs apa, cap allà. Cap a la maroteca. De fet, sense anar més lluny, ara estic pensant que potser avui ens sobrarà una mica de temps, doncs al final del programa mirarem de recuperar alguns dels últims talls que hem anat enregistrant darrerament aquí a la maroteca, on nosaltres dos, doncs, ens passa alguna cosa, que això és inevitable.
1: Ens en passen bastantes, entre de tot. Bé, sí, ens en passen, Déu-n'hi-do, sempre. Va, però és el que anava a dir, és el que té el directe. No és el que té el directe, però és el que té intentar fer un programa com si fos directe.
0: Ah, exactament.
1: Sí, i a més, doncs, amb les distàncies que es fa a la maroteca.
0: Molt bé, doncs ara canviem d'història i com us dèiem al principi del programa que aniríem a principis dels anys 80, doncs cap allà anem ara mateix. Anem al dia 20 de juny del 1984, quan es celebrava el primer aniversari de Catalunya Ràdio. De fet, ja hem escoltat alguns extractes d'aquest programa especial d'Escoltant la Vida, el programa que sonava els matins a Catalunya Ràdio als seus inicis. Doncs anem a escoltar aquest especial del primer aniversari de Catalunya Ràdio, l'emissora nacional de Catalunya, amb veus, entre d'altres, de Miquel Calzada.
2: Escoltant la Vida des de Catalunya Ràdio, una emissora que es mou, vibra les 24 hores del dia.
17: I ara potser ens podríem dedicar a fer allò una mica de l'autobombo, oi?
2: Per exemple.
17: Doncs va, per què no expliquem la programació?
2: Sí, per on comencem?
17: Oh, per dalt.
2: Per dalt?
17: Sí, pel començament.
2: Doncs mira, des de les 5 del matí i fins les 9 del matí, amb un informatiu que hi ha al mig, que el condueix la Carme Anglada, tenim el senyor Carles Cuní, que fa el seu pijama, com cada dia.
17: Produït per la Núria Sabala. Mm. Felicitats i per molts anys, Carles, Núria i Carme.

0: Efectivament, cada matí a les 6 del matí o a les 5 de la matinada sona aquesta sintonia, la sintonia dels matiners més autèntics. En pijama, aquest és el programa que desperta Catalunya, realitzat per Carles Cuní. I després, a partir de les 9...
1: I després, a partir de les 9...
0: Diu, a partir de les 9, diu, ja venim nosaltres, no?
1: I nosaltres anem de 9 a 1.
0: Exacte, aquest és el nostre bloc del matí.
1: Escoltant la vida. I a la 1, fil directe amb la Eva Algarra i la Núria Zavala.
2: Fil directe. Un programa coordinat per Núria Zavala i moderat per Eva Algarra. És una producció de Catalunya Ràdio.
0: Una altra de les produccions de Catalunya Ràdio, des de la 1 i fins a les 2, fil directe.
1: Per molts anys, Eva, per molts anys, Núria.
0: A les 2, l'Eugeni Cabanes i el seu informatiu del migdia i tot l'equip d'informadors que configuren també l'informatiu del migdia.
1: Felicitats, equip d'informadors de l'equip de l'informatiu del migdia. Mm. Després tenim pàgina 3.
0: Bé, tot el bloc de la tarda.
1: Ah, això mateix.
0: El bloc cultural de la tarda.
1: Sí, que comença a les 3 amb pàgina 3.
0: Pàgina 3, el cafè de la lluna.
1: L'ombra de l'art. I... Ui!
2: A les 6 de la tarda...
3: Cantants d'òpera, prestidigitadors, jocs de mans i de peus, calidoscopis, focs d'encenalls, coets radiofònics, entrevistes, reportatges...
4: Aquests enrotllen bé, tu!
2: Un punt menut a Catalunya Ràdio.
1: Això és l'Ui Avui d'en Jordi Gené, la Teresa Duran, la Susana Bonany i l'Esther Garriga. A tots, per molts anys.
0: I després, per la moguda que deixa l'Ui Avui, ens ve sempre la Marisol Galdón i el Miguel Jurado.
1: Amb el divertiment clàssic, per molts anys també.

0: I després del divertiment clàssic tenim l'informatiu del vespre, que el porta...
1: En Manel Serrau.
0: Això mateix. I l'esport al punt que...
1: De Lluís Canut.
0: Això mateix. Lluís Manuel per molts anys.
1: I l'apartat de rock també té un apartat interessant dins de la nostra programació, amb Plàstics Dràstics des de les 9 i fins les 11 del vespre.
0: En Jordi Beltrán.
2: A Catalunya Ràdio, cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 11 de la nit, ens ho passem de por.
3: La joventut d'ara és més punyetera. No van del braç, van del...
2: Música per tu i la teva família.
0: Això eren els Plàstics Dràstics d'en Jordi Beltrán cada dia de les 9 a les 11. A les 11,
1: i
0: Jazz a l'Abast.
1: L'Angie Brunzoms,
0: i l'Angie Brunzoms, la Brumzy.
1: La Brumzy entra també al Jazz a l'Abast cada dia a les 11 del vespre i fins les 12.
0: Això mateix. I després, el programa Uau, Uau, Uau.
1: Estel,
0: a les 12 de la nit, el lloro, el morro, el micro i el senyor que posa els discos.
4: De dilluns a divendres a mitjanit.
5: Estem torrats, estem torrats.
6: El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
4: La mercantil radiofònica reunida.
5: Oix!
6: Ole!
1: La mercantil radiofònica, Jordi Vendrell, Quim Monzó, Ramon Bernils i Xavi Salvà.
0: I a les 3 de la matinada tenim la Magda Llorba amb la Negra Nit. A tots, i a tots els que no hem dit, perquè som molts i molts i molts aquí, per molts anys. Avui ha estat el nostre aniversari. Gràcies.
7: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
8: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
9: Doncs aquí estàvem, a Catalunya Ràdio, 20 de juny del 1984, primer aniversari de Catalunya Ràdio, en el programa especial Escoltant la Vida, que commemorava aquest primer any de vida de l'emissora nacional de Catalunya. Fixa't, un joveníssim Miquel Calzada i Olivella, que després el coneixeríem com a Miki Moto, amb aquest deix, d'aquesta manera de parlar, inconfusible, company?
10: Que sí,
9: va fent
10: company, sí.
9: Aquestes respiracions també, entre pauses de frases, i parlava Jordi amb qui? Perquè aquesta veu ara estava parlant fora de micròfon i tu m'has apuntat qui era.
10: Doncs parlava amb Oleguer Sarsenedes. Oleguer Sarsenedes i Piques, que actualment ja té 74 anys, que no sabia que havia nascut a Glasgow l'any 1950. Sí, a Escòcia. Doncs Oleguer, que va ser director de Catalunya Música, també d'alguns programes de TV3 i de Catalunya Ràdio, també va participar en el Fòrum Universal de les Cultures, també és escriptor d'alguns títols, com Tots els ocells del món, o com l'Encanteri, o com la síndrome de Pearson, tota una trajectòria que ja no el tenim a l'antena, però que el recordem.
9: Molt bé, doncs seguim a Catalunya Ràdio. El programa anterior, si no recordo malament, us van punxar algunes sintonies del Catalunya Matí. Doncs cap allà, que hi tornem, perquè aquí en tenim més, a la Maroteca de la Ràdio.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i també al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra a Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals, com ara la llibertat sindical, el dret a vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar una bola de goma que li van rebentar un ull l'1 d'octubre del 2017 al centre de Barcelona. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Garden. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I l'Acadèmia de Cine Espanyola ha escollit La Bola Negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo per competir com a millor pel·lícula internacional en la 99a edició dels Premis Òscar. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Para 2026, això és l'enjoc.
0: Amb Martí González.

Dimecres 16 de setembre, avui amb la prèvia del Barça Racing de Santander, de la sisena jornada de Lliga, la primera masculina, que juga avui a 9:45 de la nit a l'Spotify Camp Nou, el Barça que buscarà batre el rècord de victòries seguides, la sisena en 6 partits, com dèiem, i continuar, evidentment, líder en solitari després de la victòria del Real Madrid ahir a Elx, que igualava a l'equip de Hansi Flick momentàniament a 15 punts. Ahir també, per cert, va perdre l'Espanyol 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano, després d'una molt mala primera part i una molt millor segona meitat, que no li va donar, això sí, a l'equip de Manolo González per completar la remuntada. Això sí, va tornar a marcar Roberto Fernández, el sisè gol en 6 partits. Avui molt futbol i també molt hoquei patins. Demà comença la Golden Cup, aquest torneig internacional, amb Catalunya com una de les seleccions destacades que s'enfronta a potències mundials, com França, Portugal i Angola, en aquest cas, i Alemanya, entre d'altres, que comença, com dèiem, demà a Can Xarau, al pavelló de Cerdanyola del Vallès. Avui en parlarem amb el seleccionador femení Josep Maria Barberà i també amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. I també tindrem waterpolo, anirem en directe a Rubí per la presentació de les lligues, en aquest cas de la divisió d'honor masculina i femenina, que, com dèiem, es presenten avui aquest migdia mateix al casino de Rubí. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça buscarà avui la sisena victòria en 6 partits en la Lliga, a la primera masculina.
2: Els blaugranes reben aquesta nit a partir de 9:45 al Racing de Santander. L'objectiu, tornar a guanyar per batre el rècord del millor inici de curs a la història del club. El Barça va renovar ahir fins al 2030 el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que podria tenir minuts en el partit d'aquesta nit. En cas de victòria, l'equip de Hansi Flick continuarà líder en solitari a la Lliga.
0: Ahir el Madrid va superar l'Elx per igualar momentàniament el Barça a 15 punts, a falta que acabi aquesta sisena jornada.
2: També ahir l'Espanyol va caure 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano després d'una molt mala primera meitat del conjunt perico, que es veu superat pels madrilenys. A la segona, l'equip de Manolo González va reaccionar i va retallar distàncies amb un golaç de Roberto Fernández, el sisè del davanter andalús, en 6 partits, però no va poder completar la remuntada. A banda de la derrota, la mala notícia és l'expulsió per doble groga d'Omar en l'última jugada del partit, que fa que el lateral de l'Hospitalet es perdi el pròxim maig davant l'Elx aquest divendres.
0: Serà, de fet, en només 2 dies, com dèiem, perquè l'Espanyol torna a obrir la jornada, en aquest cas la setena, com dèiem, aquest divendres a les 9 a l'RC Stadium contra l'Elx. En bàsquet, ahir es van presentar a l'ACB i la Lliga Femenina de forma conjunta en un acte sense precedents a Madrid.
2: La seu del patrocinador principal de les dues competicions, Endesa, va acollir la presentació amb representants de 7 equips catalans que hi participen. 5 a la masculina, Barça, 6 a Joventut, FIAC Girona, Kids Anas Manresa i Lerma Lleida, i 2 a la femenina, Esparts Girona i Cadí la Seu. El primer gran repte arriba aquest mateix cap de setmana amb la Supercopa masculina, que es disputa a Badalona amb l'equip anfitrió, la Penya i el Barça, com a representants catalans.
0: N'anirem parlant, evidentment, d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina que es disputa a l'Olímpic de Badalona. La Lliga ACB comença el cap de setmana següent, del 26-27 de setembre. A tot això tenim en marxa ja el Mundial d'Handbol en cadira de rodes, la seva quarta edició, que comença avui a Granollers.
2: Avui debuta la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Líbia en el primer partit de la fase de grups. El combinat dirigit per Òscar Peral compten dos jugadors catalans, tots dos del Palau Tordera, Òscar Pérez i Rafa Benítez, al partit a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Granollers.
0: Precisament aquest Mundial fa que el compromís de Lliga Guerreres que té avui el CACC Granollers s'hagi de traslladar al pavelló del Congost.
2: L'equip de Josep Morales afronta la tercera jornada de la Lliga rebent al Morverdre. A partir de 8:45 del vespre, les vallesanes sumen 2 punts després d'haver guanyat l'Oviedo en el debut i perdut a la Rioja en l'últim partit.
0: En waterpolo, aquest mateix migdia es presenten al Casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada.
2: Competicions totes dues farcides d'equips catalans. La masculina arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, el del 26-27 de setembre.
0: En una estona hi anirem en directe al Casino de Rubí amb els companys de Ràdio Rubí per veure com va aquesta presentació. Per cert, ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de Waterpolo.
2: Ahir el Sabadell va segellar el seu bitllet en tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Les vallesanes s'enfrontaran a Catalunya a Butxí a quarts del Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquestes semis es jugaran dissabte, diumenge, tindrà lloc la final, tot plegat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
0: I un últim apunt, Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu.
2: Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Special Olímpics amb 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països. Durant 4 dies competiran en 16 disciplines en diferents instal·lacions de la ciutat i el territori. L'esdeveniment comptarà amb més de 100 voluntaris que seran clau per fer-ho possible. Però aquests Jocs Special Olímpics van molt més enllà de la competició. Són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats.

0: Dimecres 16 de setembre, 9 minuts gairebé 10 passen de la 1, comencem parlant de futbol. Avui el Barça buscarà mantenir el ple de victòries de la Lliga, la primera divisió masculina, rebent al Camp Nou un dels recent ascendits. A primera, el Racing de Santander en aquesta jornada intersetmanal. Un Racing que, això sí, no ha començat gens malament la Lliga, ha sumat 7 punts en els primers 5 partits i es troba a mitja taula. L'entrenador blaugrana Hansi Flick no volia pensar en batre rècords de victòries consecutives a l'inici, ni tampoc de golejadors, simplement pensava en guanyar cada partit. Això sí, cal tenir en compte l'alçada de la temporada en què estem i que després d'aquest partit el Barça torna a jugar dissabte a Sevilla, abans que la gran majoria de la plantilla hagi de viatjar amb les seves seleccions durant l'aturada que tindrà lloc d'aquí, com dèiem, després d'aquest partit del cap de setmana. Escoltem Hansi Flick.
1: Sí, per descomptat, ho hem de gestionar. Hem de veure qui està disponible per començar el partit, a qui li hem de donar minuts o restar minuts, i és el més important en aquest moment. Crec que tothom vol jugar, tothom vol ser a l'11 inicial, però ho hem de gestionar.
0: Al tècnic alemany li van preguntar molt poc a la prèvia sobre el partit d'aquesta nit i molt sobre Lamine Yamal i com s'havia postulat com a candidat per guanyar la pilota d'or. Més enllà de reconèixer que no li feia especialment gràcia, Hansi Flick va assegurar que li donava suport al seu jugador.
1: Crec que ell és honest, té autoconfiança i ja ha demostrat en aquest inici de temporada com és de bo. És excepcional i crec que això també en forma part. Preferiria que no fos així, però és així, i com he dit, té autoconfiança i vol guanyar la pilota d'or. És normal, per a un jugador és un premi important, i a més ell és honest i té aquesta sensació, i jo li donaré suport.
0: I de nou sobre la gestió de minuts, escoltem la reflexió que feia Hansi Flick quan li preguntaven per Gavi, que després de lesionar-se en el primer partit a Elx, no ha tingut massa minuts des del seu retorn.
1: Tots els jugadors són importants per nosaltres, són molt importants i els necessitem a tots. Gavi té una gran ambició i, per descomptat, sempre vol jugar. Va sortir d'inici en el primer partit a Elx, es va lesionar i ara ha tornat. Però és que en aquest moment l'equip ho està fent bé i estem tenint èxit. I això ho hem d'acceptar. Però necessitem a tothom, perquè també hem de gestionar els minuts. No sabem què passarà durant la temporada i el més important és que tothom sàpiga que el necessitem en forma positiva.
0: Veurem si avui té minuts Gavi, si en té, per exemple, Valde, que no ha debutat aquest curs, o el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que ahir va renovar el seu vincle amb el club blaugrana fins al 2030, el davanter de 18 anys. Avui a 2:15 de la nit, aquest Barça Racing de Santander. Ahir ja va jugar el Real Madrid, que va guanyar amb un gol en temps afegit de Carlos Espí, 2-3, al camp de l'Elx, i també l'Espanyol, que aquest mateix divendres rep a casa precisament l'Elx, i ahir va caure 2-1 a Butarque, al Ganès, contra el Rayo Vallecano. Molt mala primera meitat del conjunt perico, que va millorar molt a la segona i va tenir alguna opció de, per com a mínim empatar. Així ho resumia després del partit Manolo González, que no volia assenyalar directament els tres canvis que havia fet a l'11 respecte a l'últim partit de Pamplona, ni tampoc els tres canvis que va fer, dos d'ells els mateixos, que va fer al descans per canviar la situació.
2: Hem tocat tres jugadors només de l'11 de l'altre dia perquè Edu tenia molèsties, lògicament tenia un partit divendres, no ha sortit bé, òbviament, i a partir d'aquí hem anat a remolc, però torno a dir que a part de, bueno, ja sabem com va tot, que a l'esculpanyació, perquè a part la segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. Jo sóc conscient de que no ha sortit bé i està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar, però són 11 jugadors i no 3 només.
0: Ahir va tornar a marcar amb un golaç, per cert, Roberto Fernández, que va fer va per gol per partit, en porta 6 per retallar distàncies. I una altra mala notícia, més enllà de la derrota, és l'expulsió a l'últim minut de l'afegit d'Omar El Hilali, que es perdrà el partit de divendres contra l'Elx. Espanyol es queda a mitja taula amb 7 punts, a falta que es completi aquesta sisena jornada, i com dèiem, en només 2 dies obre ja la setena jornada a les 9 del vespre a l'RC Stadium contra l'Elx, que ahir va perdre, recordem, 2-3 contra el Real Madrid. També ahir es va jugar l'Alavés 0 València 1, el primer triomf de la temporada per un València ja sense Corberán a la banqueta amb l'interí Òscar Sánchez dirigint l'equip. I més enllà del futbol de primera, avui també es juga un duel de vuitens de final de Copa Federació amb presència catalana, el Terrassa, que s'enfronta al Binèfar aragonès. Només dues eliminatòries separen el conjunt agarenc de jugar la primera eliminatòria de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El partit a 8:15 del vespre, Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
3: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
4: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreada en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
3: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol.

0: tant de jugador com la de tècnic, explica com arriba el seu equip i què espera del maig.
1: Estem molt contents de la pretemporada que hem fet. Es tracta d'un Vic molt diferent al de la temporada anterior, en molts aspectes. Pel que fa a la plantilla, hi ha hagut una continuïtat d'un 50%, amb un 50% pràcticament nou, i la veritat és que fem una valoració molt positiva de la pretemporada que hem fet a nivell de creixement. Arribem en el primer partit de Lliga amb unes bones condicions, sabent que tenim molt marge de millora encara, i aquesta ambició que ens hem plantejat des del primer dia doncs fa que vulguem créixer més i millor. Pensem que a la primera jornada, doncs, enfrontar-nos amb el Manlleu, amb aquest derbi, és un bon al·licient per provar de conèixer una mica l'estat real en què estem, en què hem arribat. Però, vaja, tenim confiança en que podem arribar a fer un bon partit i esperem tornar cap a Vic amb els 3 punts.
0: El partit a les 4 i 5 de la tarda de diumenge amb la xarxa Més en directe.
2: Gràcies, Pep. I encara en aquesta Lliga Elit obrirà la competició dissabte a les 6 de la tarda el duel entre l'Atlètic Sant Just i l'Unió Esportiva Valls, que s'ha reforçat a les últimes hores. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: El defensa Eric García és l'última incorporació per la Unió Esportiva Valls. El jugador prové de la Sociedad Deportiva Egea de Tercera Federació, on va provar sort procedent la temporada passada al Cambrils i s'incorpora a la disciplina vallenca com a gran reforç de luxe per reforçar l'eix de la defensa i on també pot actuar al carril esquerre. Amb aquest retoc queda tancada la plantilla de la Unió Esportiva Valls per afrontar una il·lusionant temporada de la Lliga Elit amb 11 cares noves respecte a la temporada passada, amb les incorporacions de Gonzo, Salman, Derek Casasola, Pau Montañola, Estefan, Pau Navarro, Nacho Terrés i anarqués Àlex Turà, i els darrers en arribar, Eneco, procedent del juvenil del Badajoz, i Rogovic, del Torreforta. 25 jugadors en una plantilla pels vallencs llarga, i el tècnic de la Unió Esportiva Valls, Xaris González, que es mostrava satisfet amb la confecció de la plantilla.
4: És una plantilla llarguíssima. Evitarem, espero, el que ens va passar l'any passat, que en un moment donat, no, quan hi ha moltes baixes, amb plantilles curtes, pateixes i has de tirar del bé, jugadors que no estan preparats per competir aquest nivell. I bé, aquest any doncs, comencem amb una plantilla llarga, gestionar-la bé, donar oportunitat a tothom, que tothom es senti participat de l'equip, i bé, és un any il·lusionant en aquest sentit per nosaltres.
3: Així doncs, la Unió Esportiva Valls es troba preparada per aixecar el taló aquest dissabte a les 6 de la tarda visitant l'Atlètic Sant Just.
2: Gràcies, Eric. En bàsquet, un parell de punts. Avui es disputa la final de la Lliga Catalana de Segona FEP a Sant Feliu de Llobregat, entre Bisbal Bàsquet i el Club Bàsquet Prat, a les 8 del vespre. I tornant a la en categoria femenina, en aquest cas, el TGN Bàsquet torna a canviar d'entrenador poc abans de començar la temporada a la Lliga Femenina 2. Amb la deuda d'Àngel Fernández, Paula Ibáñez assumeix la direcció provisionalment. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
5: El TGN Bàsquet torna a viure un canvi a la banqueta abans de començar la temporada de Lliga Femenina 2. Àngel Fernández ha deixat el càrrec i no dirigirà l'equip en el nou curs. Una situació que accentua els constants moviments que ha viscut el conjunt tarragoní durant els darrers mesos. Amb la sortida de Fernández ja són 5 els entrenadors que han passat per la banqueta del TGN Bàsquet en poc més d'un any. La successió va començar amb Òscar Pedroche, que va deixar l'equip abans de l'inici de la temporada passada. Posteriorment, Iñaki Liarte va assumir temporalment la direcció abans que Sergio Manzano es fes càrrec de l'equip. Durant la temporada passada va arribar Àngel Fernández, que va assumir les regnes del primer equip i va continuar vinculat al projecte de cara al nou curs. El tècnic també havia participat en la configuració de la plantilla i en la direcció tècnica de la base del club. Ara, però, Fernández ha decidit deixar el club abans de l'inici de la competició. De manera provisional, Paula Ibáñez ha assumit la direcció de l'equip. L'exjugadora i fins ara integrant del cos tècnic ja ha dirigit els dos primers partits de la Lliga Catalana amb una victòria contra el Viladecans i una derrota davant el Lleiets de Girona. Així, Òscar Pedroche, Iñaki Liarte, Sergio Manzano, Àngel Fernández i Paula Ibáñez han ocupat la banqueta del TGN Bàsquet en poc més d'un any. Una rotació que crida especialment l'atenció perquè els dos tècnics, Pedroche i Fernández, han deixat el càrrec abans de començar la temporada.

0: Demà arrenca el pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, torneig internacional d'hoquei patins, que reunirà algunes de les millors seleccions del món, inclosa la catalana. Per parlar-ne tenim al telèfon el seleccionador femení català, Josep Maria Barberà. Molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
1: Bon dia.
0: Ganes que comenci, entenc, aquesta Golden Cat, aquesta cinquena edició ja.
1: Sí, la veritat és que ara ja doncs, estem amb les últimes hores, no?, de començar demà doncs, aquest campionat que doncs,

0: de la importància i del nivell que és, i sí, evidentment, doncs, amb ganes de que toqui el pito de començar el primer partit.
1: Ara li pregunto per la convocatòria, però ja suposo que estan una mica acostumats, com dèiem, és la cinquena edició d'aquesta Golden Cup, més enllà d'altres partits, però com es treballa, com es prepara amb les jugadores d'una competició com aquesta, tenint en compte que la selecció catalana es reuneix poc?
0: Sí, la veritat és que nosaltres bueno, hem aconseguit doncs, un equip molt equilibrat, doncs amb veterania i amb joventut, i bé, doncs mirant doncs altres recursos que no sigui doncs no només de pista. Hem fet un partit l'altre dia, el dia 11, el dia de la Diada, que normalment sempre tenim algun partit, contra el Sant Cugat, del qual doncs sempre en traiem conclusions, i mirar doncs de buscar els punts forts i els punts dèbils. Avui tenim un entrenament, però demà ja competim, i a partir d'aquí doncs bueno, també són jugadores que doncs han passat diverses vegades per nosaltres des de ben petites i que coneixem doncs perfectament, no? Però sí que doncs ens agradaria doncs preparar una mica millor, perquè ja que competim contra doncs les millors seleccions del món, doncs tindreu doncs una mica més de preparació, però ja hi estem acostumats.
1: Precisament sobre això, sobre aquesta convocatòria, un cop més hi ha molt nivell, amb jugadores de totes els equips punters de l'Hockey Lliga. No sé en què s'han basat i quins impediments també han tingut en aquesta convocatòria, en fer-la.
0: Bueno, jo primer de tot el que he de fer és agrair als clubs, no?, el treball que fan, i després la predisposició que han tingut doncs a les nostres trucades, no?, de dir doncs que ens digessin les jugadores, no?, que no hi ha hagut cap problema, al contrari, doncs ens han deixat les jugadores. I, bueno, i en principi sempre hi ha una molt bona col·laboració amb nosaltres, i l'únic problema que tenim doncs és que, per exemple, ara doncs estan en plena pretemporada i lògicament doncs fan partits doncs de preparació per la Hockey Lliga, i que doncs resten doncs dies per poder doncs nosaltres fer els nostres entrenaments per jugar els partits. Però, com t'ho deia abans, estem bastant acostumats amb aquesta manera de treballar. És una manera de treballar difícil, però que nosaltres fem servir moltíssim mitjans audiovisuals i altres tipus de preparacions. I també un patró molt definit que tenim tant en femení com en masculí del joc que nosaltres volem dintre d'una pista, no?
1: Sobre els rivals, ni més ni menys que Portugal, França i Alemanya, no sé què en destacaria més, i si veu la selecció catalana amb opcions d'aconseguir el títol o com a mínim classificar-se per les instàncies finals.
0: Bé, com a seleccionador, el que vull és guanyar el títol, i l'equip també, però lògicament has d'entendre que sempre has de tenir un respecte als rivals, i els rivals doncs són molt potents, no? Què és el prioritari? Per a mi, en aquest moment, doncs que les jugadores entenguin el que volem transmetre des de fora la pista, dins la pista, i que es jugui bé, no? I si jo sempre dic que si es juga bé, doncs probablement doncs tens moltes possibilitats de guanyar qualsevol equip que i confiança doncs de l'equip rival, no? A partir d'aquí, passet a passet, no? Juguem el primer partit, anem agafant també el primer partit. Jo sempre dic que és el partit complicat, perquè és el partit doncs on realment els jugadors doncs tenen més nervis, comences una competició nova, de que l'estómac et faci doncs aquella mica de nervis, no?
1: Aquest primer partit serà demà, com dèiem, a un quart d'una del migdia contra Alemanya. El seguirem, de fet, aquí en directe a l'Enjoc. Més allà, acabo, d'aquesta Golden Cup en categoria absoluta. Aquest any també tenim la Youth Golden Cup, en què podrem veure una representació del futur de l'hoquei patins a casa nostra, tenint en compte que també vostè ha estat i responsable de seleccions i d'equips base. Com d'important també és tirar endavant aquest tipus de competicions de jugadores i jugadors més joves?
0: Bueno, la veritat és que per nosaltres és molt important, no? Començar amb un mirall que doncs d'alguna forma tinguin els jugadors doncs i jugadores joves, en aquest cas, que doncs veuran doncs també els millors jugadors del món, sempre és beneficiós, i sobretot és beneficiós per sobretot no només pels jugadors, sinó tota la base de Catalunya i tots els clubs que tenen molt a prop de veure doncs un dels nivells, ja que ja estan acostumats, no?, per veure ja que tenen molts partits d'Hockey Lliga, però també veure les seleccions és algo diferent, perquè són els millors d'aquelles Hockey Ligues, no? Tenen aquest mirall que ho tenen al costat de casa, i esperem doncs que d'alguna forma omplim els pavellons amb gent d'hoquei, amb nanos que vulguin doncs també veure aquestes jugadores i aquests jugadors de doncs, d'èlit, i res, animar a tot Déu que vingui i que ens apoyi en aquest torneig, no?
1: Doncs, com dèiem, a partir de demà al matí, dijous, aquest pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès, que es jugarà aquesta Golden Cat, amb femenina i masculina, i també la Youth Golden Cat. N'hem parlat amb el seleccionador català femení, Josep Maria Barberà. Josep Maria, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local, amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Rituals obre la seva nova boutique al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
7: Nosaltres som així.
8: Nosaltres. Un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
9: Avui som
10: la Maria José,
9: el Miguel,
10: l'Edu,
9: la Núria,
10: l'Irra,
9: el David,
10: l'Antonio,
9: l'Artur,
10: l'Emma,
9: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
11: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
12: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
13: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
14: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
15: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Gisó.
8: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Nosaltres.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
16: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia i bon dimecres 16 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 16 de setembre, avui amb la prèvia del Barça Racing de Santander i el repàs també de la derrota de l'Espanyol. Ahir 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano, la primera masculina de futbol. També parlarem de bàsquet amb la presentació ahir de les lligues masculina i femenina a Madrid. Molt hoquei patins amb l'entrevista del president de la Federació Catalana de Patinatge per parlar de la Golden Cat, el torneig internacional que reuneix a partir de demà a Cerdanyola algunes de les millors seleccions del món que competiran amb la catalana. En parlarem, com dèiem, amb Benjamí Pons. I també amb waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenten les lligues masculina i femenina al casino de Rubí, a les divisions d'honor. A una estona ja anirem en directe. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Barça buscarà avui la sisena victòria en 6 partits de Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes reben aquesta nit a partir de 9:45 al Racing de Santander. L'objectiu, torna a guanyar per batre el rècord del millor inici de curs a la història del club. El Barça va renovar ahir, per cert, fins 2030, el jove davanter egipci Hansa Abdelkarim, que podria tenir minuts en el partit d'aquesta nit. En cas de victòria, l'equip de Hansi Flick continuarà líder en solitari a la Lliga.
0: Ahir el Madrid va superar l'Elx per igualar momentàniament el Barça a 15 punts, a falta que acabi aquesta sisena jornada.
1: També ahir l'Espanyol va caure 2-1 a Butarque contra el Rayo Vallecano. Després d'una molt mala primera meitat del conjunt perico, es va veure superar pas madrilenys. A la segona, l'equip de Manolo González va reaccionar i va retallar distàncies amb un golaç de Roberto Fernández, el sisè del davanter andalús en 6 partits, però no va poder completar la remuntada. A banda de la derrota, la mala notícia és l'expulsió per doble groga d'Omar a l'última jugada del partit, que fa que el lateral de l'Hospitalet es perdi el proper partit.
0: El partit que serà només 2 dies, aquest mateix divendres, a casa contra l'Elx, en el primer partit de la setena jornada. En bàsquet, ahir s'han presentat l'ACD i la Lliga Femenina de forma conjunta en un acte sense precedents.
1: La seu del patrocinador principal de les dues competicions, Endesa, va acollir la presentació amb representants dels 7 equips catalans que hi participen. 5 a la masculina, Barça, 6 a Joventut, FIAC Girona, Kids Anas Manresa i Lilerna Lleida. I 2 en la femenina, Espart Girona i Cadí la Seu. El primer gran repte arriba aquest mateix cap de setmana amb la Supercopa masculina que es disputa a Badalona, amb l'equip anfitrió, la Penya i el Barça com a representants catalans.
0: N'anirem parlant, evidentment, d'aquesta Supercopa d'Espanya masculina. La Lliga ACB comença el cap de setmana següent, del 26-27 de setembre. Tot això tenim en marxa ja el Mundial d'Handbol en cadira de rodes, la seva quarta edició que se celebra, comença avui, de fet, a Granollers.
1: Avui debuta la selecció espanyola que s'enfronta a Líbia en el primer partit de la fase de grups. El combinat dirigit per Òscar Perales compta amb 2 jugadors catalans, tots 2 al Palau Tordera, Òscar Pérez i Rafa Benítez. El partit a les 8 del vespre al Palau d'Esports a Granollers.
0: Precisament aquest Mundial fa que el compromís de la Lliga Guerreres que té avui el CAC7 Granollers s'hagi de traslladar al pavelló del Congost.
1: L'equip de Josep Morales afronta la tercera jornada de Lliga rebent el Mor Verdre a partir de 8:45 del vespre. Les vallesanes sumen 2 punts després d'haver guanyat l'Oviedo en el debut i perdut a la Rioja en l'últim partit.
0: En waterpolo, també aquest mateix migdia, es presenten al casino de Rubí les lligues nacionals de waterpolo d'aquesta temporada.
1: Competicions totes dues farcides d'equips catalans. La masculina arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, 26-27 de setembre.
0: En una estona hi anirem en directe al casino de Rubí amb els companys de Ràdio Rubí per veure com va aquesta presentació. Per cert, ja tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo.
1: Ahir el Sabadell va certificar el seu bitllet per tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Els vallesans s'enfrontaran a Catalunya Butxí a quarts del Sant Andreu. A l'altre semi s'enfrontaven al Mataró i al Terrassa. Aquestes semis es jugaran dissabte. Diumenge tindrà lloc la final, tot plegat a la piscina Joan Serra de la capital maresmenca.
0: I un últim punt, Tarragona es prepara per convertir-se en la capital de l'esport inclusiu.
1: Del 9 al 12 d'octubre, la capital tarragonina acollirà els Jocs Especial Olímpics a 1.700 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de 10 països. Durant 4 dies competiran 16 disciplines en diferents instal·lacions de la ciutat i el territori. L'esdeveniment comptarà amb més de 600 voluntaris que seran clau per fer-ho possible. Però aquests Jocs Especial Olímpics van molt més enllà de la competició. Són una aposta per la inclusió, la visibilitat i la igualtat d'oportunitats.

0: Dimecres 16 de setembre, 5 minuts passant de 2:15 de 2, comencem parlant de futbol. Avui el Barça buscarà mantenir el ple de victòries a la Lliga, la primera divisió masculina, rebent al Camp Nou un dels recent ascendits, el Racing de Santander, en aquesta jornada intersetmanal. Un Racing que, això sí, no ha començat gens malament la Lliga, ha sumat 7 punts en els primers 5 partits i es troba a mitja taula. L'entrenador blaugrana Hansi Flick no volia pensar en batre rècords de victòries consecutives ni tampoc en rècords golejadors, simplement pensava en guanyar cada partit.
1: No sóc d'aquests que els agrada trencar rècords. Al final nosaltres volem guanyar partits, cada partit. I aquest és el focus. Volem guanyar el següent partit i no pensar en altres coses. Només hem de pensar en això, perquè tenim un partit important a casa contra un rival que ho està fent molt bé. José Alberto ha fet una feina fantàstica i és fantàstic veure com juguen, com surten valents, com també en les segones pilotes ho fan bé, com ataquen sempre a la profunditat. No és un partit fàcil. Per tant, necessitem a tothom centrat en mostrar que som el millor equip.
0: Al tècnic alemany li van preguntar molt poc a la prèvia sobre el partit d'aquesta nit i molt sobre Lamine Yamal i com s'havia postulat com a candidat per guanyar la pilota d'or. Més enllà de reconèixer que no li feia especialment gràcia, Hansi Flick va assegurar que li donava suport al seu jugador i que esperava que aquest debat no descentrés a l'hora de competir.
1: Tu no pots guanyar els títols avui i l'únic dia en què pots guanyar és avui. Aquesta és la nostra mentalitat. Estem centrats en allò que podem canviar, el que depèn de nosaltres, que és treballar dur cada dia. I al final això ens portarà els resultats. Això és el que volem, estem centrats en això. I sé, tothom ho sap, que si guanyes la pilota d'or o si guanyes títols amb l'equip, que per mi són més importants, és que t'ho mereixes, perquè has treballat dur. I això és el que volem fer.
0: Veurem si avui tenen minuts jugadors menys habituals, com per exemple el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim, que hi va renovar el seu vincle amb el club blaugrana fins al 2030, de 18 anys, Hamza. Avui a 9:45 de la nit, aquest Barça-Racing. I ahir ja va jugar el Real Madrid, que va guanyar amb un gol en temps afegit de Carlos Espí, 2-3 al camp de l'Elx. També va jugar ahir l'Espanyol, que en aquest mateix divendres rep a casa precisament l'Elx a l'inici de la setena jornada. Ahir, com dèiem, va caure 2-1 a Butarque, a Leganés, contra el Rayo Vallecano. Molt mala primera meitat del conjunt perico, que va millorar molt a la segona i va tenir alguna opció per com a mínim empatar, però no ho va aconseguir, tot i un golaç de Roberto. Així ho resumia després del partit Manolo González, que no volia assenyalar directament els tres canvis que havia fet a l'11 respecte al partit de Pamplona, ni tampoc els tres canvis que va fer al descans per canviar la situació.
2: No és just això tampoc. Hem fet un partit, una primera part molt, molt dolenta, una segona part penso que molt bona, que hem sigut superiors al Rayo, i els jugadors que han tingut un dia molt dolent, però això pot passar a qualsevol equip del món. Ha passat avui, per desgràcia, hem estat molt malament, el que diem, hem tocat l'equip a la mitja part, ha anat millor, i ens centrem en tres jugadors perquè, torno a dir, ha sigut tres jugadors de 11. Hem estat molt, molt malament als 11, no tres. No hi ha cap jugador de la primera part que el puguem rescatar, cap. Llavors, hem fet aquests tres canvis? Sí, però era per canviar potser a tots, a la mitja part, o canviar-nos tots. Llavors, crec que no és just sacrificar tres jugadors.
0: Ahir va tornar a marcar amb un golaç per ser Roberto Fernández, com dèiem, que va per gol per partit. En porta 6 per retallar distàncies. I una altra mala notícia, més enllà de la derrota, és l'expulsió a l'últim minut de l'afegit d'Omar El Hilali, que es perdrà el partit de divendres contra l'Elx. L'Espanyol, que es queda a mitja taula amb 7 punts, a falta que es completi aquesta sisena jornada, i com dèiem, no juguen només dos dies, divendres a les 9 a l'RCD Stadium, contra un Elx que hi va perdre 2-3 contra el Real Madrid. També ahir es va jugar l'Alavés 0, València 1. I més enllà del futbol de primera, avui també juga un duel de vuitens de final de Copa Federació en presència catalana, el Terrassa, que s'enfronta al Binèfar aragonès. Només dues eliminatòries separen el conjunt agarenc de jugar la primera eliminatòria de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. El partit a 8:15 del vespre a l'Olímpic de Terrassa. I a la Lliga Elite, ja n'hem anat parlant, aquest cap de setmana arrenca la competició amb la primera jornada i ho fa amb un derbi usonenc entre Manlleu i Vic, que feia uns anys que no es vivia. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
3: La Fundació Unió Esportiva Vic afronta el seu retorn a la Lliga Elite amb la necessitat de sumar 3-3 per tornar a tercera federació. El conjunt usonenc ha renovat l'equip amb fitxatges com David Batanero, David Reyes o Hachi Sesai, que tindran l'objectiu de posar els usonencs a la part alta de la màxima divisió de la Federació Catalana de Futbol. L'entrenador de l'equip, Ramon Carrascal, admet que té ganes de tornar a la competició i l'engresca la idea d'aconseguir els tres primers punts enfront al Manlleu.
4: Arribem a aquest primer partit de Lliga amb la casuística de que és un derbi, però per nosaltres no ha variat el que hem fet durant la pretemporada, que és donar forma i contingut a l'equip, i arribem contents amb la pretemporada que hem fet, ja amb ganes de que arribi la competició, i si a sobre, a més, contra el Manlleu, doncs bé, es multipliquen aquestes sensacions de competició que tots volem que arribi, deixar de banda els amics i ja que la Lliga ens posi cadascú al seu lloc. I el que volem és tornar cap a Vic amb els 3 punts.
3: Els blanquivermells han extret bons resultats al llarg de tota la pretemporada i arriben al derbi amb molta confiança.
0: Gràcies, Arnau. I en bàsquet, ahir es va presentar en un acte únic sense precedents l'ACB i la Lliga Femenina a Madrid, de forma conjunta a la seu principal del patrocinador Endesa. Aquest mateix cap de setmana passat, la Supercopa masculina es juga a que es disputa l'Olímpic de Badalona, obre foc a les competicions oficials estatals amb dos representants catalans, l'anfitrió La Penya, que s'enfronta al Baskonia a semifinals, i el Barça, finalista de la Lliga l'any passat, que es veurà les cares amb el campió, un renovat València. Ens ho explica tot plegat des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: La Supercopa Sevilla s'ha posat en marxa a Badalona i ahir es va poder veure en el Palau Olímpic, on la penya no va poder entrenar en l'escenari habitual. I és que l'ACB ja va entrar a l'Olímpic i va començar a fer els canvis per preparar-ho per la competició d'aquest cap de setmana. El primer que es va fer va ser instal·lar el parquet, que es fa servir per les competicions com la Copa o la Supercopa. Això va obligar a la sisa joventut a entrenar-se a les pistes annexes. El director esportiu de la penya, Jordi Martí, valorava l'equilibri que donarà el darrer fitxatge que ha realitzat el club, Eli Ndiaye.
6: Doncs molt, i més una mica amb l'endarreriment de la lesió de l'Ante. És un jugador que sobretot ens pot donar dues posicions, però així ens equilibra a l'equip. Ara mateix amb el Soler podem anar més al 5 i ell al 4, però inclús podria tocar un 5, depèn amb quin emparellament o amb quin estil de joc. Molt contents per la predisposició del jugador. Hem esperat a trobar la millor peça, per això també trigàvem, també veient l'evolució de com era la lesió de l'Ante, però ara és el millor que podem tenir i pensem que un cop també incorporem a l'Ante ens queda un equip molt, molt compensat i penso competitiu.
5: Martí ha confirmat que els terminis de la recuperació de Tomic ja estaven previstos.
6: Estem dins dels marges que ens havíem marcat. Sí que sempre una lesió aquesta té un ventall de més menys i per sobre de tot el que volem preservar el jugador perquè quan entri a la pista no tinguem més sustos.
5: Precisament el nou fitxatge de la penya, Ndiaye, va ser el representant verd i negre a la presentació que l'ACB va fer a Madrid.
0: Demà arrenca el pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, torneig internacional d'hoquei patins que reunirà algunes de les millors seleccions del món, inclosa la catalana. Per parlar-ne tenim al telèfon el president de la Federació Catalana de Patinatge, Benjamí Pons. Benjamí, molt bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
7: Bon dia a vosaltres, gràcies.
0: Tot a punt per aquesta cinquena edició de la Golden Cat?
7: Tot a punt. Sempre amb el coquet a dintre de que abans de començar l'edició sempre hi ha els nervis normals de començar un esdeveniment, però sí, ja tenim la mà trencada en aquest sentit, és la cinquena edició, com molt bé deies, i amb ganes de que comenci i que guanyi el millor i que el millor sigui Catalunya.
0: Deia a la presentació que és un orgull poder organitzar esdeveniments com aquest que internacionalitzin, ja ho direm, l'esport. Què significa més arribar, com dèiem, a la cinquena edició?
7: Clar, aquí hi ha una cosa claríssima que a dintre del que és l'hoquei patins mundial és un torneig oficial de Golden Skate, per tant, té una importància capdalt pel que fa al nostre esport, i en aquests dies Cerdanyola serà la capital mundial de l'hoquei patins. És significatiu també que les diferents seleccions de salut, les millors del món, ens donin la confiança necessària per tirar-se endavant, perquè moltes d'elles repeteixen. Aquest any tenim la novetat d'Angola, però, per exemple, Portugal, França, Alemanya repeteixen, i vol dir que estan ben tractats, que el torneig té una categoria doncs, a nivell internacional molt valorat, i això ens fa ser molt feliços i ens dona l'autoconfiança, la confiança suficient a la Federació Catalana de Patinatge per continuar fent esdeveniments com aquests.
0: També deia la presentació que en aquesta edició hi haurà sorpreses. Li he de preguntar quines es poden dir ja avui.
7: Bé, la primera de totes, que ja ho he pensat, és la primera participació d'Angola, un país africà que és un dels potències mundials d'hoquei patins, que fins ara ens havíem limitat doncs, a seleccions nacionals europees, tot i que són les més potents. Portugal ha sigut diverses vegades campió del món, Itàlia quan va venir doncs, també, França també ha fet pòdiums, i per tant una de les novetats era aquesta. També una novetat, diguéssim, des del punt de vista logístic, i que ens afecta moltíssim en positiu, és que aquest esdeveniment de la Golden Cat està dintre el paraigües de la Setmana Catalana de l'Esport, i es farà l'acte central de la Setmana Catalana de l'Esport doncs, el diumenge dia 20, a la final masculina que es fa a la tarda.
0: Doncs aquestes novetats, com dèiem, ja li anava preguntat justament per les seleccions que venen, però ja me n'ha parlat bastant. És la tercera vegada, de fet, que se celebra Cerdanyola consecutiva, que també s'està erigint com a epicentre en moltes ocasions de l'hoquei patins català i, en aquest cas, també internacional, aquest pavelló de Can Xarau, no?
7: Sí. Pel que fa a la participació, dir també, i això ho vull revelar el clau, perquè és un torneig tant masculí com femení. O sigui, és un torneig internacional, reconegut per World Skate, tant masculí com femení. En l'àmbit masculí doncs, tenim les seleccions de França, Portugal i Angola i Catalunya, i en l'àmbit femení, doncs, França, Portugal, Alemanya i Catalunya. El pavelló de Can Xarau, i de fet aquí estem molt agraïts amb el club, que hi aposta moltíssim, i sense la col·laboració del club i els seus voluntaris això seria complicadíssim de fer, i també un agraïment a l'Ajuntament de Cerdanyola per la cessió de les instal·lacions, que el que hagi estat sap perfectament que són úniques al país, perquè hi ha fins a 4 pistes en les quals s'hi pot practicar esports de roda petit i, per tant, l'hoquei patins. Tenim un village, una zona en el mig d'aquestes pistes que també ens dona un plus, un aficionat de l'hoquei patins hi trobarà de tot, des de conferències, podcasts que es fan en directe de mitjans de comunicació que es dediquen a l'hoquei patins. Vull dir que tenim tota una festa al voltant de la competició, és molt important.
0: I, de fet, acabo en aquest sentit també. També tindrem la Youth Golden Cat, que aquesta competició sub-13, que es disputa al pavelló annex de Can Xarau, també en aquestes instal·lacions, i que reunirà segurament el futur de l'hoquei patins de casa nostra. Quina importància també li dona a veure això, a poder reunir també el millor d'aquest sub-13, d'aquest futur de l'hoquei patins.
7: Exacte. O sigui, una de les funcions que té aquesta Golden Cat és una mica, doncs, a les categories de base, també fer entendre que l'hoquei patins català, que l'esport català en general, té aquesta vocació d'internacionalització i, per tant, no ens limitem a les seleccions absolutes, les millors del món, sinó que també treballem la base a partir d'aquest torneig sub-13 a nivell internacional, que bàsicament el que fa és recollir doncs, una mica tota la feina feta de tecnificació durant la temporada, en el qual doncs, aquesta canalla entre 13 i 15 anys doncs, tenen unes tecnificacions periòdiques fetes per la pròpia federació i que fa doncs, que aquest torneig internacional sigui també un premi en aquesta resiliència, aquestes ganes de venir, aquest compliment per part de l'esportista de que això és important i aquest torneig internacional doncs, premia això i també fa evident a les nostres esportistes d'aquesta edat doncs, que la internacionalització de l'esport doncs és un valor per a la nostra federació.
0: Doncs aquesta Golden Cat que arrenca demà a les 10 del matí, com dèiem, amb la competició femenina, amb un Portugal-França, ni més ni menys. Després, a quarts d'una, serà el torn de la selecció catalana, que debutarà contra Alemanya. El seguirem també aquí a l'Enjoc de Fet. En categoria masculina, el primer partit serà el Portugal-Angola, demà a quarts de 3 de la tarda. El comiat català s'estrenarà a les 9 del vespre contra França. Tot plegat, com dèiem, al pavelló de Can Xarau de Cerdanyola del Vallès. N'hem parlat amb el president de la Federació Catalana de Patinatge, organitzador del torneig, com dèiem, Benjamí Pons. Benjamí, moltes gràcies per atendre l'Enjoc i molta sort, que vagi molt bé aquesta Golden Cat.
7: Sofia, moltíssimes gràcies i també donar-vos suport a la difusió que feu del nostre esport.
0: Parlem ara de waterpolo, perquè aquest mateix migdia es presenten al casino de Rubí les Lligues Nacionals de waterpolo d'aquesta temporada, la masculina i la femenina. Seguint l'acte, i tenim el company de Ràdio Rubí, Siscu Lara García. Siscu, bon dia, com va i com ha anat aquesta presentació?
8: Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, tot just és que està arribant ara la seva fi, està fent al Parlament Fernando Carpena, el president de la Real Federación Española de Natación, per posar el punt i final aquest acte que s'ha dut a terme al casino de Rubí, que tot just va començar a arrencar des de la seva restauració en aquesta primavera, un acte en el qual doncs, ja s'ha presentat el que serà la pròxima temporada, amb tots els equips presents i amb la novetat d'una APP a través de la federació que farà que hi hagi hagi molta més interacció amb les persones que així ho desitgin. També s'han reconegut els jugadors de la passada temporada amb els 7 ideals, així com també els millors jugadors, jugadores, porteres i porters, en el qual ha destacat que Ariadna Ruiz, rubinenca, ha rebut el premi a la millor jugadora de la passada temporada pel que fa a la Lliga Divisió d'Honor de Waterpolo.
0: Gràcies, Siscu. La competició masculina que arrenca aquest mateix cap de setmana, mentre que la femenina ho farà el cap de setmana següent, el del 26-27 de setembre.

0: En em vol un apunt, ja hem dit que avui comença, de fet ja ha arrencat el Mundial en cadira de rodes, d'handbol en cadira de rodes, que es disputa a Granollers, al Palau d'Esports. Avui al vespre juga debut a la selecció espanyola amb dos catalans contra Líbia, i en handbol, en aquest cas femení, no en cadira de rodes, el CAC Granollers disputa avui la tercera jornada de la Lliga Guerreres, rebent en aquest cas el pavelló del Congost, ja que el Palau d'Esports, com dèiem, està ocupat al Morvedre. Aquesta tercera jornada, el Granollers, que ha guanyat un partit i n'ha perdut un altre després de les dues primeres jornades. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: L'equip ballesà rep a partir de 8:45 de la nit el balonmano Morvedre en el que serà el seu tercer enfrontament a la Lliga Guerreres Iberdrola. Les de Josep Morales arriben al partit després de caure lluny de Granollers davant l'Sporting La Rioja per 28-23. Unes sensacions que, lluny de ser dolentes, envien un missatge d'autocrítica al conjunt, que durant la setmana ha treballat per polir els defectes de la segona jornada de la competició.
2: Bé, l'equip està bé, crec que s'ha refet bé de la derrota, perquè som conscients del que vam fer bé i del que vam fer malament, i de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades, perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
1: El Morvedre no és un equip desconegut pel CAC 7. Ja s'han enfrontat en els darrers mesos. Un partit amistós que va acabar amb victòria granollerina amb un ajustat 30-29. Així doncs, l'enfrontament d'aquesta nit entre ballesanes i saguntines promet un duel igualat.

0: I abans d'acabar, un parell de punts, tornem al waterpolo, perquè a banda de la presentació d'aquestes lligues, també ja sabem que tenim definides les semifinals de la Copa Catalunya Femenina de waterpolo. Ahir el Sabadell va segellar el seu bitllet per tornar a superar l'Atlètic Barceloneta. Les ballesanes s'enfrontaran al Catalunya, que és el botxí a quarts del Sant Andreu, que va ser finalista l'any passat i campió el 2024. A l'altra semifinal s'enfrontaran Mataró i Terrassa. Aquestes semifinals es jugaran dissabte i diumenge serà la final, tot a la piscina Joan Serra de Mataró. I un últim punt abans d'acabar. Ara sí, tot a punt per a la 12a edició de la cursa de les dones de Terrassa, la Fanny Sallés 2026, que es disputarà el 4 d'octubre a la Cocapital Vallejana, una cursa solidària amb la Fundació Oncolliga, que treballa per millorar la vida a les persones que pateixen càncer. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
1: La cursa Fanny Sallés, la cursa de les dones, encara la recta final. I és que s'espera poder batre el rècord de l'edició anterior, on van participar unes 2.500 persones. Novament, la solidaritat serà protagonista amb Oncolliga. Escoltem a la presidenta de la mitja marató de Terrassa, Marina Cano, i a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
2: Perquè és molt més que una cursa. Per nosaltres és una cursa que ja forma part de la ciutat, que cada any es reuneixen milers de persones i que volem que continuï creixent, però sobretot que continuï tenint sentit. I tornarem a tenir una cursa oberta a tothom, perquè quan parlem de reivindicar l'esport femení i la igualtat, creiem que ho hem de fer comptant amb tota la societat. Volem que la cursa de les dones sigui una porta d'entrada a l'esport, que una mare que normalment no corre s'animi a caminar-la, que una nena vegi dones fent esport i ho visqui com una cosa normal.
3: Una cursa que és molt emblemàtica, que és la cursa de les dones de Barcelona, que tothom coneix. Volem doncs, que realment també aquesta sigui la segona cursa de Catalunya i que també doncs, pugui atraure l'atenció i pugui participar persones de fora de la ciutat en una cursa que, com deia, doncs, és molt més que una cursa, és molt més que esport, és una gran festa ciutadana també.
1: Doncs inscripcions obertes fins al 30 de setembre. Demà es farà un entrenament previ i també doncs, diferents sortejos de dorsals. I tot preparat per al 4 d'octubre, cursa de 5 quilòmetres al Parc dels Catalans.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Orel Cromín, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dijous a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Mind, mind.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
11: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis hi ha introduït. També quin judici crític fa del resultat. D'aquesta manera, explica, es poden valorar decisions i aportacions que sí que ha fet l'alumne. Martínez demana que aquesta transformació s'acompanyi de més formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el Pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'AMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'AMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colles seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
8: Les dones i les tenien pitjor.
9: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
10: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
11: Españoles. Franco ha muerto.
12: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Media, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis hi ha introduït. També quin judici crític fa del resultat. D'aquesta manera, explica, es poden valorar decisions i aportacions que sí que ha fet l'alumne. Martínez demana que aquesta transformació s'acompanyi de més formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Media. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el Pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'AMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'EMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colla seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
1: Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma.

0: formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el Pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'AMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'EMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colles seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Jo vull...

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Nova alerta de protecció civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda, que s'allargaran al vespre i la nit. S'alerta de xàfecs forts molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral, entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona i la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello, subdirector de Protecció Civil, posa alguns exemples.
2: La sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs també estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions.
0: Volem conèixer el detall de la previsió de cara a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. L'atmosfera s'enrevessa al llarg de les properes hores. En aquests moments hi ha alguns primers ruixats intensos, però són bastant locals, tot sigui dit. Estan caient cap al Pirineu de Lleida, al voltant de l'Ebre, especialment a la comarca del Baix Ebre, i algun primer ruixat comença a treure el nas també al voltant del Gironès. Compte perquè immediatament, i sobretot ja aquesta tarda i aquest vespre, tempestes fortes, les més destacables a la Catalunya central, al Prepirineu de Girona, i compte aquest vespre i nit entre el Camp de Tarragona i l'àrea de Barcelona. Molt possiblement alguns aiguats i inundacions.
0: En estarem pendents. Gràcies, Lluís. És dimecres 16 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Engega el judici a 4 policies nacionals pel tret amb pilota de goma que va fer perdre un ull a l'activista Roger Espanyol. Sòria Kerr.
4: Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
4: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, Illa es reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, del PP, que s'oposa al nou model. L'anima a proposar-ne un d'alternatiu.
0: Crida de la Fundació Pasqual Maragall a invertir en recerca sobre Alzheimer perquè s'estan accelerant els resultats.
4: I això obre la porta a medicaments més eficaços i cal preparar el sistema sanitari. Ho adverteix la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
4: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Entre ells, els de Mamaduixa, Queralt Lahoz, Ginestà o Quimi Portet.
0: Als esports, el Barça vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga de Primera. Joan Barberà.
7: Els blaugranes reben el Racing a 2:15 de la nit al Nou Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Protecció Civil activa la fase d'alerta de l'Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, especialment intenses al vespre, la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, també la Catalunya central i les comarques interiors de Girona. Protecció Civil, per tot plegat, demana extremar les precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució d'aquestes precipitacions, que localment poden ser molt intenses. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El Servei Meteorològic de Catalunya situa en un nivell 4 de 6 el grau de perill per intensitat i acumulació de pluja i preveu que se superin els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil no es planteja per ara l'enviament de missatges des d'alerta a la població, però no ho descarta si al llarg de la tarda se superen els llindars d'acumulació d'aigua o si hi ha inundacions. Això sí, demana precaució, sobretot al vespre. Joan Ramon Cabello és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions, doncs, típiques de més mobilitat, complicat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats, perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
8: El Servei Meteorològic de Catalunya recomana estar pendents minut a minut de l'evolució de les tempestes, perquè localment poden ser molt fortes i és difícil preveure el lloc exacte on cauran. Ho explica Santi Segalà, cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
9: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
8: Protecció Civil recomana reduir la mobilitat i diu que si cal desplaçar-se es faci per vies principals, s'evitin zones baixes, guals i cruïlles en rius i rieres.
0: En aquest punt, doncs, tornem a connectar amb el nostre home del temps, amb Lluís Mi Pérez, per conèixer el detall de la previsió i també saber en quines zones hem de ser especialment curosos. Bon dia de nou, Lluís Mi, què ens espera aquesta tarda?
3: Bon dia. Tempestes que van a més i que en algun cas acabaran sent bastant aparatoses. Podem dir que gran part de les comarques de l'Ebre i també de Lleida, aquí la pluja ha de ser molt escassa. De fet, hi haurà molts indrets en els quals simplement s'acabarà banyant el terra, quatre gotes i poca cosa més. Però, en canvi, ja les tempestes aniran a més i d'una forma molt més extensa al llarg de la tarda a les comarques de la Catalunya Central, de Barcelona i també de Girona, on esperem que caigui més aigua. A més, amb calamar-se probablement i amb ventades locals, és entre el Bages, el sud del Berguedà, el Ripollès, Osona, el Lluçanès, el Moianès i també a l'àrea de Barcelona. I atenció amb alguna de les tempestes que també arribarà fins al Gironès, a l'interior de la Selva o al sud de la Garrotxa. Aquesta propera vesprada i nit, sens dubte que haurem d'estar molt a l'aguait al curs del riu Anoia i també del Foix. Aquí, molta aigua en poca estona i és probable fins i tot que es formi algun tornado sobre el mar.
0: Gràcies, Lluís Mi, estarem pendents de tot plegat, molts fronts a tenir en compte. I justament reduir el risc d'inundacions, aprofitant al màxim l'aigua de la pluja, és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica, i per això a Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques. És aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram. Carina Bellver, bon dia.
10: Bon dia. Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample, i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
11: Per lluitar contra les grans inundacions tenim, efectivament, les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
10: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici ha arrencat avui i és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
4: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents, i també s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
5: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat, i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre, i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
4: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: 20 minuts i seran les 3, obrim plana política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reuneix aquest migdia amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, que és del Partit Popular, i ho fa en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li que el nou model de finançament autonòmic beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un d'alternatiu. Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa està de viatge institucional de 2 dies a Extremadura. Diu que vol agrair i reforçar els vincles històrics i culturals que uneixen aquesta comunitat amb Catalunya. Ha visitat un monument a l'emigrant que hi ha al poble de La Zarza, a Badajoz, i ha comparegut amb l'alcalde. Illa ha defensat el nou model de finançament.
13: 21.000 milions d'euros de més que posa l'Administració General de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures. No? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això. No? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
12: Aquesta tarda Illa anirà a Mèrida per encapçalar l'acte institucional de la Diada que se celebrarà al Palau de Congressos. El fil conductor seran els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions perquè inverteixin en recerca sobre l'Alzheimer i també preparin el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia. Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix algun tipus de demència. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
6: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya del voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
14: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
0: No deixem la salut i atenció a aquesta iniciativa pensada com a visites culturals que millorin el benestar emocional. És l'objectiu del projecte que estan tirant endavant els centres d'atenció primària i els museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer els recorreguts posant-hi els 5 sentits. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
15: Les àrees bàsiques de salut podran recomanar visites als museus com una activitat més per cuidar la salut emocional. Carme Andreu, coordinadora de recerca i innovació de serveis de salut integrats del Baix Empordà.
16: No ens sonava que s'hagués subvencionat ningú projecte així que implicava una col·laboració entre la salut, no?, i entre un altre departament, un altre estament, en aquest cas la cultura.
15: Eva Martínez, referent de benestar emocional de l'ABS de Sant Feliu de Guíxols.
17: Que el que busquem és que tota aquella persona que se sent en un moment de malestar o que simplement necessita un moment d'introspecció, de connexió, pugui fer-ho en un espai d'un museu, que és un recurs de tots.
15: I participen el Museu d'Arqueologia d'Ullestret, el Museu de la Pesca de Palamós, el Museu del Suro de Catalunya a Palafrugell, el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà i el Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols.
0: I atenció a aquesta informació que ens acaba d'arribar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Club Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys al qual la policia li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
4: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
0: Gairebé 3:15, l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en un nou equipament esportiu que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, així com espais per a entitats i un bosc urbà. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
18: La proposta guanyadora, a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes que connectin l'equipament amb el seu entorn. En aquest sentit, Laura Fortuny, cap del Servei d'Urbanisme de l'Ajuntament de Lleida, ha explicat com seran aquests espais. Escoltem.
19: Una construcció d'una piscina i una construcció d'un element esportiu en una planta primera per tal de garantir aquesta connectivitat d'aquests usos principals en un espai central dintre del que és la illa de la Mansana. Aquest element central, que seria la nova construcció, a més, complementat amb la possibilitat de l'obertura d'uns elements, d'uns carrers, d'uns espais verds que connectarien aquest edifici existent amb l'edifici de nova construcció.
18: En paral·lel, el nou equipament esportiu comptarà amb 200 noves places d'aparcament a l'Avinguda Brundel. Amb tot, des de l'Ajuntament han advertit que el projecte executiu no compta amb un calendari establert, però preveuen que a finals de 2027 l'espai continuarà en obres.
0: I atenció a aquesta iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles de Santa Oliva i Bellvei congelaran el menjar sobrant en carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. És una prova pilot que es vol ampliar a tots els municipis de la comarca. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
20: Santa Oliva i Bellvei són els dos primers municipis que han impulsat aquest nou servei, amb el qual es vol donar una segona oportunitat als aliments cuinats que no s'han arribat a servir. La intenció és reduir les elevades xifres de malbaratament alimentari que hi ha als menjadors escolars, ja que es calcula que diàriament es llencen entre 10 i 15 quilos de menjar a cada centre escolar. El funcionament del programa l'explica Alba Capmany, responsable de l'empresa Setitria, que gestiona el servei de menjador escolar a Santa Oliva.
21: Diàriament, doncs, en acabar el servei, la cuinera congelarà, val? I setmanalment, des de l'Ajuntament, val? Es passarà a recollir. Hi ha un arcó específic només per aquest projecte. Val? Llavors, setmanalment, l'Ajuntament serà encarregat de recollir totes aquestes carmanyoles i ja fer la distribució segons ells tinguin organitzat.
20: Els aliments es distribuiran a famílies en situació de vulnerabilitat, en el cas de Santa Oliva, i a usuaris de Càritas, en el cas de Bellvei. El servei s'avaluarà en aquests primers mesos amb la intenció d'anar-lo desplegant progressivament a tota la comarca.
0: Aquest matí s'ha celebrat a l'Auditori de Girona el primer fòrum de municipis organitzat pel Diari de Girona i Premsa Ibèrica. Durant la jornada s'han pogut escoltar diverses taules rodones amb personalitats importants de la província.
4: I entre els temes destacats s'ha parlat d'habitatge, sensellarisme, pla de barris, infraestructures, mobilitat i seguretat.
0: Televisió de Girona, Marc Guibas.
22: L'Auditori ha obert les seves portes al primer fòrum de municipis de la ciutat de Girona, un espai creat per debatre sobre els temes importants de la província, precisament amb aquells que prenen les decisions al territori gironí. En aquest sentit, una de les dificultats principals que viuen els ciutadans avui dia és l'habitatge i l'alcalde de Girona, Lluc Salellas, n'ha volgut expressar la seva opinió.
23: Sens dubte, avui el principal problema que afronten les ciutats, i com veiem la ciutat, una ciutat com Girona, una capital com Girona, que a més té una força d'atracció, diguéssim, innata, natural, i que a més hem anat treballant al llarg dels anys, és l'habitatge. I sobretot perquè implica o acaba derivant en allò que és central en la vida de qualsevol persona, que és el cost de la nostra vida. I la realitat és que en els últims 20 anys, independentment de qui hi hagi governat a l'Estat, el que ens hem trobat és que el preu de l'habitatge ha anat pujant moltíssim.
22: Així doncs, el Fòrum de Municipis tanca la seva primera edició després de tractar les possibles solucions a les problemàtiques que dificulten el dia a dia de les persones.
0: I és moment per la cultura. Tu que tu...

0: Que avui arriba molt musical perquè Vic ja s'ha despertat aquest matí amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa, per cert, és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: En concret, els de Dan Peralbo i el Comboi, Lia Cali, Mamaduixa, Queralt Laoz, Ginestà, Bayuca i Quimi Portet.
0: El nou FM, Ona Fàbrega.

0: Seguim en cultura i en concret en cinema. La bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a millor pel·lícula internacional.
1: La bola negra s'ha imposat al Ser querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Lauda Ruiz de Azúa. Guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes, la bola negra iniciarà el seu camí cap als premis de Hollywood amb les seves fases de selecció.
0: Ens situem ara a Barcelona. Un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell, amb dansa i música d'arrel. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. L'Espigó del Gas és el lloc escollit per l'espectacle El fil vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
3: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest slogan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
2: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí, Joan Brossa o Jaume Plensa. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
4: L'exposició recull una cinquantena d'obres fetes a finals del segle XX. Amb elles s'analitza com l'estètica i l'esperit del barroc han continuat presents en la cultura catalana. El comissari de l'exposició és Ricard Mas.
5: Més enllà del període dels segles XVII i XVIII, que és un museu molt clar, del barroc, hi ha una sèrie de constants d'arrels que ja existien i han seguit existint i que es manifesten en alguns moments amb molta més força que d'altres.
4: La proposta compara fets i obres del passat amb dissenys actuals i troba moltes similituds. Per exemple, una desfilada a Barcelona de l'any 1759 per celebrar l'arribada de Carles III amb l'espectacle de la cerimònia d'obertura dels Jocs Olímpics del 92, també a Barcelona. És la primera exposició temporal que estrena l'equipament Manresa i es pot visitar fins al 6 de desembre.
0: I és moment per la informació esportiva. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça vol recuperar lideratge en solitari a la Lliga de Primera.
6: Bon dia, Marta. Els blaugrana reben el Racing de Santander a 2:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els blaugranes tenen 15 punts, els mateixos que el Real Madrid, que ahir va guanyar el Camp de l'Elx per 3-2, amb un gol en el temps afegit. Escoltem el tècnic del Barça, Hansi Flick, que té clar que avui juguen contra un equip a tenir en compte.
7: We want to win every game, so this is the focus, and we want.
8: Volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
7: So they are doing really good. It's not an easy game.
8: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
7: Showing that we are the better team.
6: I ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Els blanquiblaus van jugar una primera part per oblidar l'entrenador espanyolista. Manolo González estava enfadat amb la situació i el joc de l'equip al primer temps.
9: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis, i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo sóc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
6: I avui a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga contra el Binèfar. La prèvia amb el company de la Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
11: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreada en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado, porque al final, a lo largo de la temporada, vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
10: Doncs recordem que el Terrassa encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
6: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa. Avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo. La masculina comença aquest proper cap de setmana, la femenina la següent. I avui juga el CAC7 Granollers, partit de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. Un partit a 8:45 del vespre que es podrà seguir en directe a BOTV i també a la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
6: Pues la cosa es así. Verá,
7: es impresionante.
8: Me encanta, me encanta.
9: Mola.
10: Me gusta como suena.
11: ¡Qué bonito!
5: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
12: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: fa perdre la curiositat. Salutacions, avui és dimecres 16 de setembre i us parla Sara Vella.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat a través d'una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. Acabarem utilitzant una màquina per avaluar el treball que ha fet una altra màquina. Això no té cap sentit, afirma. El pedagog que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne més enllà del resultat final. Quan una activitat incorpori IA, el docent hauria de poder veure quines instruccions s'han donat a l'eina, què ha respost, com l'estudiant ha revisat aquella primera proposta i quins canvis hi ha introduït. També quin judici crític fa del resultat. D'aquesta manera, explica, es poden valorar decisions i aportacions que sí que ha fet l'alumne. Martínez demana que aquesta transformació s'acompanyi de més formació, recursos i confiança en el professorat. En l'àmbit comercial, la pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts després de més de 2 mesos tancada. El negoci ha estat adquirit per un grup de santcugatencs, clients de la pastisseria, vinculats al sector de la restauració. La voluntat és preservar el caràcter de comerç de proximitat de la Sabat i mantenir productes emblemàtics, com els croissants, els pastissos i els rosetons, així com la cafeteria. La continuïtat també es traslladarà a l'equip. Els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. Carme Sabat, neta del fundador i filla de l'anterior propietari, seguirà formant part de l'equip en aquesta nova etapa. En l'àmbit educatiu, l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat és un dels 100 centres educatius prioritzats per la Generalitat per ser climatitzats, segons ha pogut saber Cugat Mèdia. L'Institut és, a més, l'únic centre de Sant Cugat que apareix en aquesta primera tria. La selecció s'emmarca en el Pla Actualitza Clima, anunciat aquest dilluns pel president de la Generalitat, Salvador Illa, amb el qual el govern es compromet a climatitzar els 2.530 centres educatius públics de Catalunya amb l'horitzó del curs 2030-2031. El pla, que el Consell Executiu aprovarà aquest dimarts, també inclou les 51 residències públiques de gent gran i preveu mobilitzar en conjunt 2.558 milions d'euros. Illa també ha avançat que en les pròximes setmanes convocarà representants del món municipal per coordinar el desplegament del pla.
1: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: La Junta de Veïns de Valldoreix sotmetrà a votació la setmana vinent la nova ordenança reguladora de zones d'estacionament limitat a l'entorn de l'estació. El govern de l'EMD l'ha presentat a la ciutadania aquest dilluns en una sessió informativa. La proposta de l'executiu reserva 225 places d'aparcament gratuït per a residents a la vila en una zona verda. La resta d'estacionaments estaran a disposició de tothom. La restricció s'aplicarà de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, l'aparcament serà lliure per a tothom. També es preveu que durant el mes d'agost no hi hagi restriccions. Els vehicles que no estiguin autoritzats i aparquin dins de la zona regulada podran ser denunciats i sancionats. El control es farà amb el vehicle de l'EMB i la sanció correspondrà a la policia local de Sant Cugat i a l'EMD. Encara no es coneix l'import de les sancions.

0: La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El Ball de Gitanes de Sant Cugat ja comença a preparar l'edició de 2027 amb el repte de gestionar una festa que els darrers anys no ha deixat de créixer. La comissió mantindrà bona part del model organitzatiu de l'última edició, però introduirà canvis en les cercaviles i reforçarà les normes d'assistència als assajos. Les inscripcions s'obriran el 28 de setembre i la gran ballada serà el 6 de febrer a la plaça d'Octavià, ja que el carnaval se celebrarà del 4 al 10 de febrer. L'organització manté el sistema d'inscripció per colles formades per 4 quadros de 8 balladors cadascun. Els quadros que no disposin de colles seran agrupats per la mateixa comissió. El termini d'inscripció estarà obert fins al 10 d'octubre i en cas que hi hagi més demanda que places disponibles, el sorteig es farà públic el 12 d'octubre. I amb això acabem per avui, però ja ho sabeu, la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes @cugatmedia i al portal cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
6: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Bon dia. Avui a l'espai polític de Cugat Media ens acompanya Marco Simarro, el portaveu de la CUP. Marco, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Primer de tot, quin és el balanç que fa la CUP d'aquests dos primers anys i ja uns quants mesos de mandat?
3: Bé, una mica ras i curt, ho hem dit en altres ocasions. Per nosaltres ha sigut el retorn de la política convergent, diguem-ne, de tota la vida, en el govern de la ciutat. Al final tenim un govern que té majoria absoluta, però falcada per una minoria d'esquerra, no? En aquest sentit, el lideratge polític i ideològic és de Junts, amb l'alcaldia al capdavant, i per tant hi ha una dretanització evident en les polítiques del govern, i en aquest sentit el que veiem és que Esquerra té un paper, doncs, clarament de falcar una necessitat que és més de Junts que no d'Esquerra. Llavors aquí nosaltres veiem profundes divergències internes que creiem que són problemàtiques de cara a qüestions com polítiques d'habitatge, polítiques socials i tota una sèrie de coses que per nosaltres creiem que haurien d'estar molt més a l'ordre del dia de l'agenda política del govern actual per les problemàtiques que té la ciutat en desigualtat i en habitatge, i no ho estan, perquè l'agenda política al final que impera és la de Junts, i és una mica aquest retorn al Sant Cugat més elitista i més excloent que a nosaltres evidentment ens preocupa molt.
2: Ara parlarem d'aquestes polítiques d'habitatge o més socials que comentaves. Abans, però, i parlant una mica del govern, quina és la relació actual de la CUP amb el govern i, en concret, d'Esquerra, amb qui havíeu sigut socis de govern en l'anterior mandat, i més d'una vegada heu donat a entendre aquesta, si se'm permet dir, decepció que sentiu?
3: A veure, la decepció és un concepte que hem fet servir per descriure la nostra relació segurament més amb Esquerra que amb el conjunt del govern. Evidentment, nosaltres a nivell polític som bastant antitètics amb Junts, com a formacions polítiques. El que passa que amb Esquerra veníem de governar per, diguem-ne, trencar aquella herència convergent de 32 anys, configurant una ciutat cara elitista i excloent, i ells, sense pensar-s'ho massa, per no dir res, doncs d'un dia per l'altre fan govern en aquest nou mandat amb Junts, o falquen aquesta alcaldia, falquen el retorn del Junts més a la dreta, al govern de la ciutat, i per nosaltres això evidentment no deixa de ser una decepció. Al final la relació política és, diguem-ne, poc fluida amb el govern en general. I bueno, de fet, ja cada cop jo crec que ho és menys, no? S'està polaritzant la situació tant al govern de la ciutat com al plenari. Al darrer ple vam veure com hi havia un parell de mocions molt significatives en termes d'eix esquerra i dreta, on Junts, malauradament, doncs va guanyar la batalla en termes d'habitatge, ajuntant-se amb el PP i Vox per demanar derogar la llei de regulació de lloguers, per demanar eliminar la zona de mercat tensionat a Sant Cugat, amb les conseqüències d'això que podria tenir pels llogaters al nostre municipi. També van plantejar una moció sobre temes de multireincidència i ocupació, generant aquest excés d'alarmisme amb qüestions que tenen a veure amb vulnerabilitat social i que no es miren el tema de les desigualtats que generen situacions de vulnerabilitat, i són tota una sèrie de coses que estan al final guanyant pes al si del govern de la ciutat, i en les que veiem que Esquerra, doncs, no hi pot fer absolutament res. Per tant, clar, la nostra relació amb el govern, doncs, és de confrontació política, de discussió, debat i alhora de proposta de cara a la ciutat. De fet, exemple de les relacions que podem tenir amb el govern, que cada cop estan, diguem-ne, més desdibuixades, és un espai de treball que es va obrir, diguem-ne, a finals del curs passat en relació a un pacte de creixement de ciutat, no? Això no sabem tampoc on ens durà. El govern té cert interès en fer un pacte per moderar el creixement de la ciutat, i ens va plegar tots els partits. Nosaltres, evidentment, com un mes, doncs, hi vam anar per aportar el nostre criteri. Nosaltres sempre parlem de la qüestió de l'habitatge públic, de com controlem també el mercat immobiliari, temes privats. No només hem de parlar de limitar o no el creixement, sinó de com fem perquè la ciutat deixi d'expulsar i generi molt més amb habitatge públic. Llavors, clar, són espais on hi ha molt poc marge de maniobra. De fet, ja veiem que és difícil l'acord inclús entre Junts i Esquerra. Per tant, que nosaltres puguem aportar coses és difícil. És un espai que també està en Vox, i nosaltres, evidentment, no entenem com d'entrada ja no fan fora un partit que és un partit excloent, que no per res de la mirada social de l'habitatge i de les coses que considerem fonamentals. I en aquest sentit nosaltres doncs, fa escasses dues setmanes ens vam aixecar de la taula i hem deixat de participar d'aquest espai. Llavors, una mica això també és significatiu i il·lustratiu de les relacions que puguem tenir amb el govern. Nosaltres no sabem on arribarà aquesta proposta de pacte i que s'estan treballant. De totes maneres, nosaltres volem treballar per allò que creiem que és important i necessari i invertir el nostre temps en aquestes coses que creiem que és important i necessari. Per això és un exemple també una mica de com estan també les relacions en el govern en general.
2: Parlaves ara d'aquest bloc de dretes que s'havia pogut veure en el ple d'aquest mes de novembre. Com enteneu des de la CUP aquest bloc, justament en un tema tan concret com l'habitatge, amb tantes dificultats, en el que Esquerra, que forma govern amb Junts, també situa com un dels punts més difícils i que més necessitat té d'actuar aquí a Sant Cugat?
3: Bueno, és que és problemàtic. Al final, Sant Cugat, si fem una ràdio feia molt ràpida, és de les ciutats que és més cares per viure. En termes de lloguer estem als 1.400 euros de mitjana mensuals. Estem, si t'has de plantejar comprar més de mig milió d'euros, la hipoteca, diguem-ne, comença per aquí. Som la segona ciutat catalana amb menys població d'entre 25 i 34 anys, el que vol dir que estem patint un èxode juvenil de persones en edat d'emancipar-se. Tenim una ciutat que, per la seva orientació a la demanda internacional, però en aquest cas l'altament qualificada, el que coneixem com expats o nòmades digitals, diguem-ne, estan tensionant encara més el que és l'oferta de lloguer. I tot això genera una problemàtica al voltant de l'habitatge que és urgent atendre i resoldre. I en aquest sentit el que veiem és que Junts va per una banda, Esquerra per l'altra, tots dos més o menys diuen prioritzar l'habitatge, però el que veiem és que res no canvia i que la ciutat en aquest sentit està anant cap a pitjor et diria que per la meitat de la població. És a dir, l'habitatge és la principal problemàtica detectada, percebuda i per part de la ciutadania a nivell de Sant Cugat. Segons dades de l'Observatori Sociològic i també del Baròmetre Inclusiu, sabem que gairebé la meitat de persones doncs, diuen tenir certes dificultats per arribar a final de mes pel tema dels costos de l'habitatge i també sabem que un quart de la població està en risc d'exclusió social. És que hem de fer alguna cosa amb tot això. I nosaltres creiem que amb Junts al capdavant d'aquest govern no es pot fer res que vagi en la línia de millorar aquesta situació o de reduir aquestes desigualtats. I en aquest sentit, doncs, el paper que fa Esquerra és un paper minso, un paper fins i tot masell en relació a les voluntats que té el propi govern de Junts. I això, clar, és problemàtic. La ciutadania ho ha de saber i la ciutadania també jo crec que ha de saber a quins representants polítics, diguem-ne, escull per posar el capdavant de les polítiques municipals.
2: Parlant d'aquesta crisi habitacional, quines mesures creu la CUP que fan falta dur a terme aquí a Sant Cugat? Doncs això, ja sigui per habitatge assequible, per posar el topall o per baixar els preus del lloguer.
3: Mira,

0: millor mercat, que és el lloguer residencial, hem de parar això, perquè això és una sagnia i per tant això es pot fer amb alguna eina a nivell d'ajuntament. Això ho podríem frenar. Altres coses que podríem fer a través de l'oficina local d'habitatge. Actualment té una borsa de lloguer assequible d'uns 70 pisos, que això són propietaris particulars que van a l'oficina local d'habitatge, decideixen posar en lloguer a través de l'oficina local d'habitatge el seu immoble i el posen a un 20-25% per sota el preu del mercat. Doncs això també està bé, però per què només hi ha 70? Per què no fem una campanya gran i en tenim 100, 200 o 300 pisos en aquestes condicions, incidint en les lògiques del mercat i llavors a la baixa, baixant preus, no? I a partir d'aquí, doncs també hem presentat mocions com, per exemple, al mobilitzar el parc buit d'habitatge. Segons dades de l'INE, tenim més de 2.000 habitatges sense ús residencial o buits, i per tant aquí hauríem d'anar a estar amb l'Ajuntament de la mà d'inspectors o de la mà inclús de l'Agència Catalana d'Habitatge en aquests llocs, veure qui són els propietaris i obligar-los a que es puguin, que es posin a un preu assequible al mercat de lloguer, no? El que no podem permetre és que hi hagi una especulació permanent amb l'habitatge a la nostra ciutat. Jo crec que qualsevol persona passeja pel municipi, veu grues, no?, de noves construccions i el cartell doncs segurament no va ser de 600.000 euros la proposta de compra. Qui es pot pagar això? Doncs clar, cada cop menys gent i cada cop més gent altament qualificada, per exemple, que ve de fora de la ciutat.
1: Què em dius de Can Ametller o l'ecobarri de Can Sant Joan?
0: Mira, Can Ametller, tant llavors com a dia d'avui, tenia més certeses que l'ecobarri o ecodistrict, ara no recordo com es diu, a Can Sant Joan, perquè la Can Sant Joan, diguem-ne, que té moltes mancances en termes de dir no hi ha substància darrere de la proposta. Nosaltres ens vam trobar amb un titular de 3.000 habitatges públics nous en sòl de l'Incasòl i per tant serà molt fàcil de fer i totes aquestes coses que a aquest govern li agrada molt, no? Ostenta cartelleria. Al final veiem molts nous cartells a molts indrets de la ciutat amb la mal anomenada segona residència pública, amb la nova centralitat de jutjats, amb la Mirada, per exemple, i en aquest cas doncs amb els 3.000 habitatges allà al Golf de Can Sant Joan, però el que no tenim són certeses darrere. I, per tant, sense certeses, nosaltres no podem valorar una proposta que, evidentment, cal augmentar el parc públic d'habitatge, però el que no cal és fer política escenogràfica amb una necessitat tan bàsica i tan urgent com l'habitatge. Per tant, nosaltres creiem que això forma part també d'aquesta política una mica de màrqueting electoral que ara doncs, Junts també s'hi ha sumat, no? Com que veu que l'habitatge és una problemàtica real per bona part de la gent, és una cosa de la que ells mai s'havien preocupat en aquests termes, doncs ara també necessiten posar propostes sobre la taula. I jo crec que van treure els 3.000 habitatges aquests allà al Golf de Can Sant Joan una mica per tenir la proposta estrella d'aquest govern, no? Perquè, clar, seguir parlant de Can Ametller és parlar d'una proposta del govern anterior i jo crec que aquí també hi ha aquest joc polític de voler-se diferenciar. Però, clar, això és jugar amb l'habitatge per fer electoralisme i penso que això és un error de cara a les necessitats de Sant Quatencs.
1: Tot això, el projecte de Can Ametller en l'anterior ple, no el de novembre, sinó el d'octubre, es va fer una modificació, no?, per poder tirar endavant.
0: És un procés que veiem que va molt lent. També no estan sent gens transparents amb totes aquestes qüestions. L'àrea d'urbanisme és bastant opaca a ulls, diguem-ne, tant de l'oposició com de la ciutadania. I constantment estan a venir doncs, algunes modificacions de planejament en diferents indrets de la ciutat, però sobretot aquí on comentes. I nosaltres no se'ns explica massa per on van els trets de la proposta de Can Ametller, perquè diuen, no, si això ho hem anat treballant, ho hem deixat, diguem-ne, estem fent un punt i seguit respecte al que vam treballar al mandat anterior, però tampoc no sabem quines són les noves línies de treball. Clar, hem de saber una mica què s'espera del desenvolupament d'aquella zona, hem de saber de quina, bueno, de densificació no estem parlant, hem de saber de quins enllaços intermodals esperem en termes de les avingudes que tenim allà, del transport públic, de la connexió amb Rubí, és a dir, tota una sèrie de coses que han d'estar sobre la taula i de moment nosaltres no en sabem res. Per tant, front a aquesta opacitat també és difícil fer política o opinar d'algunes propostes que tingui el govern.
1: Ho comentaves ara en aquesta resposta i també en l'anterior i precisament és algo que coincidiu tots els partits o gairebé tots els partits de l'oposició i és aquesta manca de transparència que reitereu constantment i que moltes vegades us entereu o us assabenteu dels grans projectes a través dels mitjans de comunicació o com posaves l'exemple perquè veieu un cartell que indica que hi haurà un nou projecte. A què es deu aquesta manca d'informació, de traspàs d'informació?
0: Clar, nosaltres no podem respondre, diguem-ne, a ciència certa a què es deu. El que sí que creiem és que, bueno, és un govern que ells van tirant milles, tenen el suport necessari per fer, tenen una majoria absoluta al final,

0: no depenen de l'oposició per acordar qüestions importants, i qüestions importants generalment són temes d'urbanisme, grans contractes o temes pressupostaris, i com que no ens necessiten en aquest sentit, ells van fent com creuen. Clar, jo crec que això és problemàtic de cara a l'oposició. L'oposició, al final, representem milers i milers i milers de ciutadans de Sant Cugat, ens han votat, a nosaltres també, i, per tant, per ells també hem de donar la cara, no? Llavors, aquesta manca de diàleg, que a vegades n'hi ha més, a vegades n'hi ha menys, però crec que és també un problema en termes de fer desenvolupar una feina política com caldria.
1: En el ple de novembre, l'oposició, tots els partits de l'oposició, excepte Vox, en el debat dels pressupostos, vau abandonar el debat. Per manca, bueno, us havien passat la documentació, sembla ser, el dijous. Això suposa molts pocs dies abans del ple que tenia lloc dilluns per informar-vos. No sé si us ha donat temps de fullejar aquests pressupostos, ni que sigui per sobre, i si la CUP ja té algun posicionament o alguna idea al respecte.
0: Mira, la veritat és que estàvem dijous al matí i jo me'n recordo preguntar-li a Ramon Gutiérrez d'en Comú Podem, dir-li, escolta, hem rebut alguna cosa? Que no se m'hagi escapat perquè falten escassos dies. Vam tenir junta de portaveus uns dies abans on vam dir-li al tinent d'alcaldia Carles Brugueras, el que pots fer és convocar-nos a diferents hores del dia d'aquesta setmana i intentem veure si ens podem trobar perquè així ens expliqueu una mica el plantejament de pressupost. Això no va passar. Rebem la documentació, com dius, al final del dia del matí de dijous, i una documentació una mica també en brut, no? Clar, això ens és impossible treballar degudament per lo que, diguem-ne, la gent ens ha posat en el ple i a l'Ajuntament, el pressupost municipal de 170 milions d'euros d'una ciutat com Sant Cugat, 100.000 habitants, pràcticament, la dotzena ciutat de Catalunya, o sigui, és important. I jo crec que quan parlàvem d'aquesta manera de fer, que ells van tirant milles perquè tenen la majoria absoluta, perquè realment no es necessiten, i al final el que fan en relació a nosaltres quasi ho fan més per deferència a vegades que no perquè creïn que és el seu deure tenir degudament informada l'oposició. Clar, nosaltres, bueno, de fet, una conversa al nostre despatx ens vam com emprenyar una mica en relació a la qüestió del pressupost i vam suggerir, ostres, és que i per què no participen d'aquest debat? Perquè si no, què hem de dir en un debat on no t'has pogut preparar degudament? Bueno, doncs anem a fer una mostra de desconformitat en com el govern es relaciona amb nosaltres, sobretot en la qüestió del pressupost. És una idea que vam compartir amb la resta de grups i fins i tot doncs, vam arribar, diguem-ne, a posar-nos d'acord amb el PP en aquest sentit i vam fer aquest gest de protesta per exigir un major respecte institucional als grups de l'oposició en relació a qüestions com el pressupost, no? Evidentment, aquests dies doncs, farem una valoració de la proposta del govern i tenim el ple de desembre per discutir-ho.
1: El govern, de les poques coses que s'han pogut veure d'aquest pressupost per ara, el govern anuncia un augment important en despesa social, ¿vale? No sé si pots valorar ja algú del que suposa aquest augment, si us satisfà tenint en compte la importància que té per vosaltres aquesta cartera, precisament.
0: Bueno, haurem de valorar en què es tradueix la despesa social, perquè no és el mateix les partides pressupostàries, això a vegades és més difícil d'entendre, però dels serveis socials en si, que les polítiques socials en termes més amplis. No hem de veure en què es tradueix. El que sí que sabem és que les partides, per exemple, de subvencions, doncs també han baixat, és a dir, el suport social, podríem dir-li, a l'associacionisme cultural i d'entitats del nostre municipi s'ha vist reduït. Per tant, nosaltres també entenem que això és un enrere en relació a la despesa de polítiques socials. Llavors hem d'afinar bé o mirar amb lupa quin és aquest augment que diuen de la despesa social. De totes maneres, nosaltres una crítica que hem fet als anteriors pressupostos és que la seva proposta en relació a l'àrea de drets socials va ser continuista respecte a on la vam deixar nosaltres. I clar, si tu tens en compte que el cost de la vida ha anat en augment els darrers anys, mantenir una despesa al mateix lloc on estava és reduir el suport econòmic i social que pots fer des d'un ajuntament a ajuts per l'habitatge, ajuts a l'alimentació, en temes d'educació, és a dir, tota una sèrie de coses que creiem que han d'anar en augment en proporció a la situació de Sant Cugat. Recordem que un quart de la població està en situació de risc d'exclusió social a la ciutat. És que és important i no deixem de veure com als darrers informes l'exclusió social va en augment. O sigui, diguem-ne, s'ha generat una situació d'exclusió social estructural i, a més, mica en mica, cada any està augmentant a la ciutat. Doncs això, diguem-ne, ha de ser atès per per l'Ajuntament.
1: Això és el que anava a preguntar, no? Basant-nos en les últimes dades del baròmetre i precisament que Drets Socials era una cartera que depenia de tu, que coneixies perfectament, saps en quin punt es va quedar en l'anterior mandat, i tenint en compte, no?, com les dades d'exclusió social no fan més que créixer i en la situació en la que estem, fa suficient Sant Cugat? Què més falta per fer en cas de que no faci suficient?
0: Jo crec que falta una voluntat clara d'entendre com la teva ciutat genera desigualtat. O sigui, primer has de tenir una diagnosi conscient del que la teva ciutat és. I jo crec que aquesta diagnosi, Junts i Esquerra, no la tenen, i si la treballessin, segurament tampoc no la compartirien ni entre ells ni segurament amb nosaltres. No? Nosaltres som els que diem que aquesta ciutat, tal com ha estat dissenyada, és constitutiva de moltes situacions de desigualtat. No? Llavors, a partir d'aquí, el que cal és prendre's en sèrio la despesa pressupostada en l'àmbit social de l'Ajuntament i anar molt més enllà de l'estrictament necessari. Això pot voler dir contractes de serveis d'atenció a dependència doncs més grans, pot voler dir noves línies d'ajuts, com en el seu moment doncs vam implementar línies d'ajuts que no existien, per exemple, l'ajut a l'escolaritat, perquè entens que hi ha una mancança clara en el suport del material escolar de moltes i moltes famílies de la ciutat. Llavors, has d'anar molt més enllà del que, diguem-ne, del mínim que podries fer, no? I jo crec que al final és posar-te un percentatge, un índex percentual de cap a on vols portar tu la despesa d'habitatge. Si tens un pressupost de 170 milions, doncs hauries de tenir molt més que els 9 milions i escaig que deu haver-hi ara, no?, en despesa social. Llavors, per nosaltres això va per davant que qualsevol altra proposta de doncs, grans biblioteques faraòniques amb una despesa que encara no sabem d'on traurem, o altres projectes que creiem que no són necessaris per les necessitats que té bona part, sinó la majoria de la societat santcugatenca.
1: Llavors, més enllà d'aquesta aposta clara, aquesta inversió en millorar els serveis socials de la ciutat, quines són les inversions que creieu vosaltres que haurien de ser prioritàries, ja sigui el 2026, el 2027, no tenen per què ser executables ara mateix?
0: Hi ha una qüestió en relació als equivalents que nosaltres creiem que és molt bàsica. És a dir, la gent crec que també està una mica cansada de que els governs facin grans anuncis de nous equipaments, que seran fantàstics, seran, diguem-ne, l'última moda en biblioteques, per exemple, i ho tenim a l'exemple de la biblioteca, però, mentrestant, els equipaments que tenim, que són molts a Sant Cugat, equipaments esportius, equipaments culturals, centres cívics, equipaments educatius, les bressols, les escoles també de primària i secundària, independentment de qui en tingui la competència, que cada vegada que plou, per exemple, tenen goteres. O que els vestuaris de molts equipaments esportius doncs estan, que semblen del segle passat. Doncs nosaltres sí creiem que cal una inversió clara i planificada, però immediata, és a dir, que es pugui dur a terme en un any, de posar a punt tots els equipaments de la ciutat. Abans de parlar de nous equipaments, el que hem de fer és posar a punt els que ja tenim, que tenen un ús intensiu molt gran per part de la ciutat. Hi ha moltes entitats esportives, moltes associacions culturals, moltes entitats que fan ús d'aquest espai, molta ciutadania, i es mereixen uns equipaments en condicions els existents. Després podem parlar de fer-ne de nous, i si hem de parlar de fer-ne de nous amb una mirada una mica més llarga, en l'àmbit cultural, no? Per exemple, nosaltres diem, sí, necessitem una nova biblioteca central, però el que necessitem també és una biblioteca a la Floresta, per exemple, que doni sortida a les necessitats de la Floresta de les Planes, que si som en poblacions es tenen uns 5.000 habitants. Clar, això és rellevant dir-ho, perquè si no el que farem és centrar tots els esforços econòmics en una grandíssima biblioteca, segurament serà xulíssima, si això no ho neguem. El que passa que deixem de tenir inversió en llocs on també ho necessiten. I més enllà d'equipaments, també podríem parlar de l'espai públic, i em podria tornar a la Floresta de les Planes, però també alguns indrets de Mirasol, per exemple. Cal reurbanitzar zones perquè la mobilitat també sigui acord a les necessitats del veïnat a molts d'aquests barris que sí que estan una mica més abandonats. O podríem anar-nos també al barri del monestir Sant Francesc, que després de la, diguem-ne, de la vietnamització de l'Ingo Saranyola encara té moltes millores per rebre aquest barri, no? Tenim la Villa de Montserrat, que no en sabem què en farem, però tenim possibles millores que podríem fer a la plaça del Coll. És a dir, tota una sèrie de coses que creiem que s'han de posar sobre la taula, i en aquest cas l'Ajuntament prefereix penjar cartells en indrets reservats per alguns equipaments que és que, insisteixo, no sabem quan seran la realitat.
1: Quin paper vol tenir la CUP, el que queda de mandat?
0: pues, el paper una mica que hem estat tenint fins ara, que jo crec que és un paper de... A cada dit que movia el govern una direcció o una altra, nosaltres estàvem allà per dir el que pensàvem, en bo o negatiu o una crítica constructiva, diguem-ne, que hem d'estar fent un seguiment molt clar de la política actual del govern. Creiem que hem de seguir assenyalant les clares divergències que hi ha ideològiques en relació sobretot a les polítiques socials i d'habitatge entre Junts i Esquerra. Creiem que això és important assenyalar-ho perquè la gent ha de saber qui està governant i de qui espera què. I també creiem que hem de seguir tenint un paper mobilitzador de la ciutadania, de la societat. Al final nosaltres no deixem de fer feina molt més enllà de l'Ajuntament. L'Ajuntament és el nostre dia a dia. Som ara mateix doncs, tres persones treballant allà, però, òbviament, al voltant de la CUP hi ha desenes de persones que participen cada setmana en assemblea. Llavors tenim una feina molt més enllà de la institució per mobilitzar també la gent doncs, en favor del dret a l'habitatge, en favor d'un ús de l'espai públic lliure, flexible, en condicions, no? No com ara, que ha estat tot molt més restringit, i per tant aquesta doble dinàmica, no? D'una mica societat i institució de la mà per treballar per un Sant Cugat doncs, més inclusiu, que garanteixi drets i que no sigui ara, doncs, com és ara, excloent i exclusiu.
1: Mm-hmm. Suposo que aquest és el cas de les últimes dades del CEO, que situen o dibuixen una aliança enfortida amb un Junts, empatant amb un Junts que perdria 15 escons. Evidentment parlem del Parlament de Catalunya, però això és fàcil aterrar-ho a Sant Cugat. Davant d'aquestes dades, com previsualitzeu el futur aquí i com podeu entendre o no les actituds de certs partits?
0: A veure, és lògic que ens preocupa un auge d'aquests partits que al final viuen de la fractura social. Jo crec que això s'ha de dir. No viuen del que la gent vol sentir, que moltes vegades fa aquesta barreja, sinó que atien uns sentiments que són molt humans, però que al final són rendibles també políticament i poden ser potencialment conflictius, no? Com la por, el neguit, l'ombra del dubte sobre la persona que et camina al teu costat. Llavors nosaltres creiem que això contribueix a fracturar la societat. I nosaltres som dels que pensem que hem de construir una societat inclusiva i igualitària i a més també aspirem doncs, a la independència del nostre país. I totes aquestes coses creiem que es fan aplegant persones, agregant-les. Per tant, a la línia contrària una mica d'aquest auge d'aquest tipus de partits. I això és problemàtic, sobretot en tant en quant, doncs, per exemple, a Junts, diguem-ne, ja no els hi funciona que els diguem esteu seguint l'agenda de l'extrema dreta. Ells ja ho saben que ho estan seguint. Ho estan intentant fer per aturar aquesta sagnia de vots que tenen amb Aliança Catalana. La correlació és evident i és directa. I nosaltres, clar, moltes vegades hem dit el que esteu fent és un flac favor ja no a vosaltres, sinó un projecte que hi ha més enllà de vosaltres, que podríem anar-nos al 2017, quan érem molta més gent plegada per un projecte comú, per una il·lusió comuna, per una aspiració comuna i col·lectiva i entusiasta. No? Ara mateix estem parlant de sentiments molt més en clau negativa i això creiem que pot tenir un impacte a Sant Cugat. No, evidentment no defugim d'estudi i també una mica això haurem de veure com venen les eleccions. Però ja et dic, nosaltres a la línia de treballar per erradicar l'exclusió social a la nostra ciutat, per erradicar polítiques xenòfobes o directament racistes en relació a, per exemple, al padró. És a dir, nosaltres la nostra mirada inclusiva, agregadora i entusiasta la volem seguir mantenint i creiem que és l'única via per canviar coses d'aquest model de ciutat i del funcionament de la societat que vagin cap a millor per a la majoria de la gent.
1: Si no m'equivoco, Marco, aquest és... ja sumes dos mandats, no?, dels 8 anys. Per tant, a la CUP normalment, quan sumeu els 8 anys, marxeu. No sé si ens pots dir alguna cosa, si estàs pensant ja en el relleu, si... No sé què teniu sobre la taula ara mateix.
0: El que volem és arribar a les eleccions del 2023 en les millors condicions possibles i el que sí que et puc dir és que estem treballant amb molta antelació respecte als mandats anteriors en relació a possibles relleus i per tant, doncs, en breus doncs, segurament tindreu notícies perquè volem fer la feina ben feta amb temps i planificació i insisteixo, per arribar també nosaltres en les millors condicions possibles al 2027.
1: Perfecte, Marco, doncs estarem atents a aquestes notícies. Moltes gràcies per estar avui aquí a l'espai polític de Cugat Mèdia.
0: A vosaltres.
1: La informació continua amb el butlletí horari, la segona hora del Faves Comptades, amb Carme Reverte.

0: Avui al Faves Comptades ens endinsem en la segona edició d'Impulsa Startup, un programa d'acceleració empresarial de la Cambra de Comerç de Terrassa que aquest any ha impulsat 12 projectes tecnològics del territori, entre els quals n'hi ha dos de Sant Cugat. Analitzarem en què consisteix aquest programa, què ha portat als emprenedors i quins resultats ha generat. Per fer-ho ens acompanya en Daniel Ferrer, ell és Sant Cugatenc i fundador de Will David. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: És la segona edició d'aquest programa d'acceleració que es fa des de la Cambra de Comerç de Terrassa. No sé en quin punt tu vas conèixer aquest projecte i com el vas conèixer i vas decidir presentar-t'hi.
1: Doncs la història és una mica curiosa perquè jo l'any passat vivia a Menorca, vaig estar un any visquent a Menorca, allà vaig conèixer la Cambra de Comerç de Menorca i vaig estar d'alguna manera involucrat, no vaig participar-hi, però vaig estar involucrat al programa Impulsa d'allà i vaig conèixer doncs, a tota la gent que ho portava i tal. I al Mobile World Congress de l'any passat vaig conèixer la Montse i a la Marina, que eren, participaven, diguéssim, a la Cambra de Comerç de Terrassa. Vaig preguntar per la Cambra de Comerç de Sant Cugat, que no hi havia,
0: no,
1: i ens van dir no, però penja de la de Terrassa, i així és com vaig conèixer el projecte i doncs, vaig decidir participar i vaig tenir l'oportunitat d'entrar entre les empreses que hi participaven.
0: Per les persones que us dediqueu al món de l'empresa i de l'emprenedoria, un programa d'acceleració és una cosa coneguda, no? Però per aquella gent que no estigui tan avesada en aquest sector, què diries que és un accelerador de startups?
1: Doncs jo crec que és una empresa una espècie de concurs on diverses empreses hi poden participar, se'ls dona una sèrie de recursos i d'ajuda a nivell de mentoria i de doncs, ajuda a nivell de consells o fins i tot econòmica, en alguns casos, per intentar empreses que estem començant doncs, donar-nos aquest impuls, per això també el nom, suposo, doncs per guanyar una mica de recursos i per participar en les primeres parts o els primers passos de l'empresa, que és normalment bastant complicat, doncs començar, i s'agraeix moltíssim aquest tipus d'ajudes.
0: Per parlar-ne també ens acompanya la Montse Junyent, ella és la responsable d'emprenedoria i del projecte Impuls Startup de la Cambra de Comerç de Terrassa, que ara el Daniel ens feia 5 cèntims de com es va posar en contacte i com va conèixer aquest projecte Impulsa i com funciona una acceleradora per a aquella gent que no estigui tan avesada a aquest llenguatge. Montse, és la segona edició del programa Impuls Startup. Per situar-nos una mica, explica'ns com neix aquest programa d'acceleració i amb quin objectiu el feu des de la Cambra.
2: Sí, doncs com bé comentava el Daniel, al cap i a la fi el programa el que busca doncs, és donar impuls a aquestes empreses de base tecnològica que normalment doncs, tenen una casuística més particular i que necessiten doncs, aquest acompanyament. Aquest és un programa que neix des de Càmera d'Espanya, que és la cambra paraigües, diguéssim, de totes les cambres regionals. Va sorgir a través d'un grup de treball en què nosaltres des de Cambra Terrassa ja estàvem implicats i vam ajudar doncs, a definir com volíem que fos aquest programa. I l'any passat va ser la primera edició per totes les cambres que ens hi vam adherir. Va ser una edició molt exitosa. Ens vam adonar doncs, que realment estàvem aportant el nostre granet de sorra a aquestes empreses que estaven naixent o algunes que ja havien nascut i que, tot i així, necessitaven aquest impuls. I per això vam decidir doncs, repetir-lo aquest any i, de fet, continuarem l'any que ve.
0: Quin és el tipus de projecte que pot accedir en aquest programa? Són empreses que estan constituïdes? Són idees en prototip? Quins són els requisits bàsics?
2: Doncs hi ha uns requisits molt, molt marcats, que són doncs, empreses de base tecnològica, és a dir, que utilitzen algun tipus de tecnologia innovadora per escalar aquest projecte, i que han d'estar o bé ja constituïts i amb menys de 5 anys d'existència, o bé que sigui un projecte no constituït però amb un prototip validat.
0: Com funciona el dia a dia d'aquesta acceleradora? No? Durant 6 mesos, què reben exactament els projectes que en formen part, que enguany són 12?
2: Doncs aquests projectes, per una banda, reben l'acompanyament de cambra, del que nosaltres anomenem els tutors cambra, no? I per altra banda tenen el que són els seus mentors, que són persones expertes del món de les startups, persones que tenen o bé experiència pròpia muntant una startup o bé relació amb el tema inversors, etc. I el que nosaltres fem és, doncs, en un inici, fem una entrevista individual amb cada projecte per veure doncs, quines necessitats tenen en específic. A partir d'aquí nosaltres els assignem un mentor i els creem el que nosaltres creiem que és un itinerari per resoldre aquestes a aquestes necessitats. A partir d'aquí, nosaltres com a tutors, el que anem fent és doncs, verificar que les mentories estan anant bé, que n'estan traient profit, i veure si tenen alguna necessitat addicional, específica, i veure si els podem posar en contacte amb alguna altra persona.
0: Uh-huh. Hem començat parlant amb el Daniel, que és un d'aquests 12 projectes participants a Mobile Debit. Daniel, per qui no us conegui, tot i que tu ets veí d'aquí de la ciutat, explica'ns breument què és Mobile Debit. Com ho diries així en 30 segons, eh? Algú per presentar la teva empresa.
1: Doncs Mobile Debit és una empresa especialitzada en intel·ligència artificial i ciberseguretat i ajudem altres empreses, independentment del volum i de la indústria, a adoptar aquesta tecnologia per guanyar competitivitat, per guanyar eficiència i per securitzar també doncs, tots els seus sistemes informàtics.
0: Uh-huh. I com neix la idea de crear Mobile Debit? No sé si vens d'un recorregut previ en tecnologia, amb intel·ligència artificial, que són les solucions que vosaltres proposeu. Quin és el punt de partida del projecte?
1: Doncs el projecte comença a Alemanya, a la meva prèvia empresa. Érem una consultora especialitzada en ciberseguretat i quan surt el boom de la intel·ligència artificial amb ChatGPT i tota aquesta tecnologia, comencem a adoptar aquestes noves tecnologies a nivell intern per guanyar eficiència, per automatitzar processos, i és quan veiem que hi ha una oportunitat d'ajudar altres empreses a fer el mateix, però amb la base de ciberseguretat que teníem, no? I així és com torno a Espanya i obro el projecte de Mobile Debit fa un any i mig.
0: Uh-huh. Ens has explicat aquesta etapa primera a Menorca, després coneixes al Mobile World Congress la gent de la cambra. Per què vau decidir presentar-vos a l'Impuls Startup? I no sé quines expectatives que esperaves trobar-t'hi quan vas aplicar.
1: Doncs vam decidir participar perquè qualsevol ajuda és benvinguda en aquest punt que comences i que arrenques amb un nou projecte. Les expectatives no eren ni altes ni baixes. Jo diria que teníem clar que hi hauria bastanta ajuda perquè des del primer punt que vam començar a parlar amb la Marina i amb la Montse vam veure que la proactivitat per part seva era bastant positiva. I ha sigut, a tothom que em pregunta li dic que ha sigut una mica com teràpia per l'empresa, no? Hem tingut l'oportunitat de pensar-hi molt en totes les tutories que hem fet, en què estem fent, com ho estem fent i per què ho estem fent, que són coses que a vegades quan comences, doncs, no tens el temps o no pares a pensar-hi i vas una mica, diguéssim, atropellat, no?, pel dia a dia, i en aquest sentit jo crec que ha sigut bastant positiu, ens ha servit com a teràpia, com dic, i hem pogut reflexionar molt sobre moltes coses i n'hem tret moltíssim profit de totes les sessions.
0: Volia preguntar quina valoració en feies. Evidentment és positiva, però no sé què és el que ha sigut que us hagi ajudat més en la mentoria, potser també en el networking amb els altres projectes, amb el contacte amb la cambra, si haguessis d'allò de triar. Què és el que més valores d'aquest recorregut?
1: 100%. I pensant en el nostre projecte, probablement el networking ha sigut el més important. Tenim, de fet, deures pendents de l'última sessió de dijous. Tinc diverses targetes i diversos contactes que haig de començar a contactar ara d'aquesta setmana. Crec que el networking ha sigut molt important. L'ajuda que ens ha donat la nostra mentora, en aquest cas Mireia, crec que ha sigut també molt positiva. Justament era una persona molt especialitzada en el món de consultoria que aplicava bastant al nostre. Suposo que hauríem fet una mica d'estudi previ als tutors. Llavors, en aquest sentit, jo crec que ha sigut molt positiu i estem molt contents i amb moltes ganes de seguir tirant ara dels fils que han anat sortint.
0: Al principi dèiem que hi havia dues startups santcoatenques que formaven part d'aquests 12 projectes seleccionats per l'Impulsa. També tenim un representant de l'altra startup, és el Xema Chaqués, que és un del director executiu de Lifefresh. Xema, en el vostre cas, Lifefresh treballa amb solucions de fred intel·ligent per situacions de calor extrema. Explica'ns una mica com es tradueix tot això.
3: Bon dia, moltes gràcies. Sí, bàsicament això és una solució que intentem aplicar per a aquelles persones que estan sotmeses a situacions de calor molt intensa i que dura massa temps i, per tant, que les porta a una situació d'incomoditat. I això ho apliquem tant al món laboral, tant la gent que treballa fora, construcció, jardineria, forces de l'ordre, com gent que està dintre, cuiners, persones que treballen en indústries, en fons de calor, i el que volem portar és benestar. Nosaltres millorem vides, és un projecte fantàstic.
0: Uh-huh. Has explicat que és un projecte que aplica a diferents àmbits, al laboral. Sí. Em sembla que també té algunes opcions terapèutiques per a persones que estan en tractament de també quimioteràpia o de lesions.
3: Uh-huh. Així és. Això, nosaltres som una companyia que en diuen Deep Tech, per tant, tecnologia, però bioquímica, uh-huh. I ens va fer molta il·lusió perquè sempre se'ns apropen persones que superen la nostra imaginació i ens diuen, mira, jo tinc aquest problema. I jo tinc la parella d'un amic meu que va haver de patir pues, el tema de quimio i ràdio, i de seguida em va dir, Xema, és que el cap li bull. No podria ser que el teu li servís? Dic, ostres, pues provem, vaig a fer una fórmula especial. Vam estar uns dies, li vam donar una fórmula especial amb diverses alternatives i vam veure que una li funcionava molt bé i li treia tota aquesta sensació d'un cos horrible que et queda posteriorment, que és necessari, però que té uns efectes secundaris. Si li podem donar benestar després d'aquestes sessions, pues ja som feliços i ara ja tenim el producte al mercat i molt contents de poder ajudar les persones que estan en aquesta situació.
0: El Daniel ens deia que tenia deures de dijous passat, que va ser el Demo Day. De fet, el vostre projecte va ser el més ben valorat d'aquesta cita. Això s'ha traduït també en una dotació econòmica de 4.800 euros, que suposa per vosaltres haver participat en l'Impulsa i ser el projecte més ben valorat d'aquest Demo Day.
3: Sí, jo et diria, participar és una oportunitat enorme. Jo sempre convido a tothom que tingui l'actitud de seguir aprenent. Quan participes en qualsevol programa sempre aprens noves coses, les pots aplicar, pots millorar i, per tant, sempre és superpositiu i ja el camí és de per si una gran fita que pots assolir. Si a sobre pues, tens un reconeixement, pues, encara molt millor. Al final sempre diuen que els líders de les grans empreses estan molt sols. Pues imagineu-vos amb una startup que són pocs. És que la solitud és quasi infinita. Per tant, tot el que sigui recolzament, suport i una mica de reconeixement, jo crec que és la nostra gasolina per seguir lluitant endavant.
0: I coincideixes, Daniel, amb aquesta solitud de l'emprenedor?
1: Sí, sí, segurament sí. L'únic que sí que és veritat que intentem fer molta comunitat, no? I entre nosaltres doncs, ens recolzem una mica i jo crec que això s'agraeix.
0: De fet, Xema, tu tens experiència en això de la creació de start-ups. Hi havia una entrevista que t'havien fet a La Vanguardia, que n'has engegat més de 20. Què ha tingut d'especial LifeFresh?
3: Doncs mira, especial és que jo sóc enginyer de formació i de vocació i, per tant, sempre havia tingut la il·lusió d'engegar un projecte que tingués sentit crear una fàbrica. I aquest projecte vam arribar a la conclusió, a part de les seves patents, que com que la majoria de gels refrigerants es fan a Àsia, són països que les patents no les respecten gaire i que probablement veus el teu producte fabricat a un preu més baix i fent-te la competència, pues vam decidir que per un tema de supervivència l'empresa havíem de fer i era el meu gran desig, i a més haver-ho pogut fer aquí al Vallès, al costat de cases,
0: a menys de 10 minuts. A Castellbisbal teniu la fàbrica.
3: Sí, i estem supercontents i ha estat un repte majúscul. I la veritat és que estem molt, molt, molt contents i és una manera, perquè al final pues, les companyies que tenen coses físiques en principi tenen que perdurar més, no? Que algú ens perduri pues, més enllà i que a més generi més riquesa, sobretot arrelada al territori, perquè al final lo digital ens hem tornat globals. Però la fàbrica necessita diverses persones allà i han de ser presencialment. I, per tant, doncs, també això ens fa feliç perquè com comentàvem ara, doncs, al final fas més pinya i això sempre és positiu.
0: Daniel, quins són els pròxims passos de Will David un cop acabi el programa? No sé si nous clients, ronda d'inversió, nous productes, què tens sobre la taula?
1: Bona pregunta. A nivell d'inversió ara mateix no ho estem mirant. Hem tingut creixement orgànic fins ara i la idea és continuar així, finançant-nos amb els nostres mateixos projectes, diguéssim, dels nostres clients. Sí que tenim un objectiu molt clar cara a l'any que ve, que és començar a vendre projectes a nivell internacional. Llavors, ara acabem d'incorporar una nova persona a Londres que ens ajudarà amb tota la part més comercial fora d'Espanya i creiem que és el següent pas. Aquí tenim un hub tecnològic molt interessant i molt important. Estem connectats amb universitats molt bones, amb perfils molt interessants i professionals molt bons. I l'objectiu és començar a internacionalitzar per poder vendre aquests serveis doncs, fora d'Espanya, ja sigui al nord d'Europa o fins i tot a Amèrica, si es pot en un futur, doncs seria interessant.
0: I Xema, en el cas de LifeFresh, cap on voleu enfocar els pròxims mesos? No sé si escalar la producció, sí. Obrir mercat internacional, sí. Com deia el Daniel.
3: Sí, nosaltres som una companyia que des del primer dia ha venut més a l'estranger que aquí, I, per tant, aquesta vocació l'hem de seguir recolzant. Estem en ronda d'inversió ara, portem més de 3 milions invertits amb la companyia, per les patents, la fàbrica, etc. Ara en busquem un i mig, i jo animaria, ja que la majoria dels nostres socis són empresaris d'aquí del Vallès, jo animaria els empresaris que ajudin i que s'hi sumin, perquè tenim grans reptes, hem d'incorporar a l'equip gent que desenvolupi tot Middle East, tenim un viatge pendent a Aràbia Saudí, Kuwait, etc. Allà la calor intensa dura 10 mesos i, a més, el nivell de potencial de compra és molt alt, i també ja volem posar el primer peu a Estats Units, perquè entenem que és el gran mercat, i també tota la part central i el sud d'Estats Units també tenen molts mesos. I, per tant, doncs, amb aquesta vocació internacional, a seguir creixent amb il·lusió.
0: Montse, quina valoració en global en feu d'aquesta segona edició, tant en la qualitat dels projectes com també en els resultats, no?, que estem veient?
2: Jo ets a dir que aquesta segona edició, els projectes, n'hi havia molts que estaven en una fase potser més inicial, no? Trobem que sí que és veritat que, tot i haver-hi uns requisits d'entrada, hi ha projectes en diferents nivells, i sí que hem vist, doncs, una evolució molt clara de l'inici fins al final, no? Sobretot de cara a quan toca presentar aquest projecte, aquest Demo Day del que parlàvem, que es va celebrar dijous passat, en què els projectes tenen 4 minuts per presentar el seu projecte. Nosaltres hem vist una evolució molt gran de com ens van presentar aquest projecte cada persona fundadora en un inici, i de com es va presentar aquest dijous passat. Hem vist un canvi, inclús a vegades, de model de negoci, un canvi de perspectiva, i que creiem, doncs, que aquí les mentories hi han tingut molt a veure.
0: Uh-huh. I breument, perquè ens queden un parell de minutets per acomiadar-nos, ens ho deies, ja esteu preparant la convocatòria per al 2026. No sé què us agradaria consolidar, què us agradaria reforçar de l'impuls a startup de cara a les pròximes edicions.
2: Doncs, com bé comentava el Daniel abans, ens agradaria molt reforçar aquest aspecte de comunitat, no? Perquè també, en relació amb el que deia el Xema, doncs, aquesta solitud, ens agradaria molt reforçar, doncs, la comunitat entre les startups participants, generar més espais de debat, inclús entre ells, o de coneixença, i sobretot el que volem és, doncs, també ampliar aquestes places perquè més startups puguin beneficiar-se d'aquest programa.
0: Estan enfocades al territori ja en aquesta segona edició, eh?
2: Exacte.
0: Doncs enhorabona a la Cambra de Terrassa.
2: Gràcies.
0: Per aquesta segona edició, i als projectes de Sant Cugat, per estar entre els 12 escollits, doncs, que imagino que entre els 14 que s'hi van presentar això ja és un mèrit, i per seguir endavant amb les vostres empreses. Esperem que tingui molt d'èxit i seguir parlant amb vosaltres en entrevistes posteriors, perquè ens aneu posant al dia de com evoluciona tot plegat. Daniel, Montse, Xema, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al Faves Contades.
1: Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
3: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
4: Soc la Noelia Pradell Ruiz. Vaig a tercer B de primària de l'Escola Mare de Déu del Carme del Col·legi. El poema que he escollit es diu Gripau, guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està creu-creu. La guineu té mal el peu, tot el dia està nyeu-nyeu. La perdiu té mal el piu, tot el dia està xiu-xiu. El bou té mal el nou, tot el dia està cocou.
2: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat, com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits. Adeu.
4: Adeu, embaladits.
5: No és la poesia!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil activat en fase d'alerta al pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, al vespre i la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès. També a la Catalunya central i les comarques interiors a Girona. Es demana extrema precaucions, limitar els desplaçaments i anar seguint l'evolució de les precipitacions que localment poden ser molt intenses. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
1: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos entre 12 i 15 persones. S'hi han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ha tingut lloc al voltant de les 6. Escoltem la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
3: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
1: En plana política, la diputada del Parlament, Laura Vega, ha acceptat ser la cap de llista de la CUP per Barcelona a les properes eleccions municipals al maig. Les assemblees de les organitzacions que impulsen la candidatura CUP i comunistes ja han expressat el seu suport. És un procés intern que acabarà divendres i que es podria proclamar el proper dissabte. I el Mercat Central de Tarragona ha recuperat la normalitat després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i un altre va quedar ferit crític després d'inhalar monòxid de carboni. Els paradistes han fet un minut de silenci mentre els Mossos continuen investigant l'accident. I parlem de Vic, perquè s'ha despertat avui amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals. Entre els noms destacats, Mamaduixa, Caralaó, Ginestà i Quimi Portet.
4: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que a Rambla 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa, aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. I faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
5: A veure, parla'm una mica tu.
6: Hola, sóc el López.
5: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
6: Vale.
5: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
6: Em van a Morgades Valldosera.
5: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
6: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
5: Vale, doncs ja està.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Benvolgut oient o oienta? Puc dir oienta? Arnau, apunta, que el consultarem al TermCat. De moment, benvolguda audiència. Tens clar que jo sóc de Vilanova i la Geltrú, oi? Viure a Barcelona potser em treu algun punt del carnet, però quan puc, vilanovisme. Doncs bé, el nostre gran convidat d'avui no és de la capital del Garraf, però és el nivell prèmium dels ismes. És tortosí, tortosista i, això és el més top, cronista oficial d'aquella ciutat. És el periodista Josep Bayerri Raga, que ja és als estudis de Ràdio Tortosa, al costat del David Benito. Benvinguts tots dos al Rambla 54.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
2: Què tal, com estem?
1: Doncs molt bé. David, quin luxe de convidat, no?
2: Sí, sí. El Josep és una institució amb majúscules. Té 82 anys i fa més de mig segle que es dedica al periodisme a seguir de prop la realitat política, social i cultural de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I l'he portat avui aquí al Rambla per això i perquè, a més, l'han nomenat cronista oficial de la ciutat. Una distinció que el reconeix en el seu profund coneixement de la història contemporània tortosina.
1: Doncs de seguida en parlem, però abans, David, com que avui tu i Ràdio Tortosa doncs us estreneu al programa, podries fer-nos 5 cèntims o fer-li 5 cèntims a l'oient de qui sou tots dos, tu i la ràdio, què hem de saber?
2: Mira, doncs us puc explicar que Ràdio Tortosa és una emissora municipal des del 1999, ja fem 27 anys, déu-n'hi-do, amb una programació molt variada, en una vintena de col·laboradors del territori, i està dirigida per Núria Mora, que fa el programa insigne d'esta casa, que és La Punta del Diamant. I si voleu que us expliqui alguna cosa de mi, doncs us puc dir que sóc periodista, col·laborador en diversos mitjans del territori i que a més també havia col·laborat i havia treballat en tots vosaltres a la xarxa des del recinte de la maternitat.
1: Efectivament, et teníem aquí al costat a la redacció. Ara et saludem des de la distància. David, doncs fetes aquestes presentacions, anem per feina. Josep, quina gran responsabilitat ser cronista oficial del lloc on vius i estimes, no?
3: Bueno, més que responsabilitat, una alegria molt gran, perquè, a veure, a la meva edat, després de tota la vida dedicada al periodisme, que l'Ajuntament de Tortosa el reconegui en un càrrec honorífic, perquè, de fet, el ser cronista oficial de la ciutat no suposa cap cosa rellevant, però...
1: I no hi ha calés, Diem que no hi ha calés.
3: No, en absolut, no. És un càrrec honorífic i gratuït. Uh-huh. Però la veritat és que a mi m'ha complagut molt, moltíssim. És a dir, quan arribes a certa edat, el problema més important ja no és ni els calés ni la situació social en què et mous, sinó és el reconeixement públic i el nomenament com a cronista per unanimitat. Jo ja vaig dir que si no era per unanimitat, pues que no m'interessava. Que des de la CUP hasta Junts, tots els socialistes i Esquerra, tots accepten que jo sigui el cronista oficial de Tortosa després d'un munt d'anys en què este càrrec estava, o esta funció estava vacant. Bueno, és una satisfacció que no us podeu imaginar lo gratificant que és quan s'arriba a cert estadi de la vida en què mirar el futur és ja gairebé poc rellevant i comences a mirar en reticència al passat, no? I això vol dir que et reconeixen el passat.
1: I què és exactament el que t'han encarregat? Què ha de fer un cronista oficial?
3: Bé, diu que és emetre opinió i resoldre consultes sobre temes relacionats en el passat de la ciutat. És a dir, jo estic a disposició de l'Ajuntament sempre que em preguntin el que sigui, sempre que vingui alguna autoritat de fora i volen que l'acompanyi, participar en la divulgació, donar xerrades, si convé, col·laborar en actuacions del patrimoni documental, bibliogràfic i artístic, estar en un contacte més directe en les biblioteques, en el museu de la ciutat, en l'arxiu del territori, arxiu territorial, i com a obligació, diríem, més rellevant, és al final de l'any redactar un informe valoratiu de com anar la vida cultural de la ciutat durant aquest any.
2: Sí. Anna, heu de saber que Tortosa recupera esta figura després de 50 anys sense cronista oficial. De fet, ho deia el mateix protagonista, que va ser a través del ple municipal que es va aprovar en la majoria absoluta, en unanimitat, i també a proposta del Col·legi de Periodistes d'aquí de la demarcació de les Terres de l'Ebre. Sí, Josep, sí. Per què és important recuperar esta figura de cronista?
3: A veure, històricament vol dir, no hi ha dades concretes, però sempre es diu que el primer cronista de Tortosa va ser Cristòfol Despuig, l'autor dels col·loquis, un dels actors més rellevants de la literatura catalana durant el Renaixement, Despuig, no? Això és una referència històrica, perquè la funció de cronista oficial no existia. Els cronistes oficials de la ciutat apareixen a mitjans del XIX, a les ciutats més grans. Per exemple, com a dates que us situaran, el primer cronista oficial de Valladolid va ser José Zorrilla, el dramaturg. El de Madrid va ser Mesonero Romanos. A totes les ciutats van haver més importants. A Tortosa se va crear el càrrec. Van haver diversos cronistes entre l'any 1870 i l'any 1970, els 200 anys. Entre ells, personatges tan significatius com Mestre i Noé, Francesc Mestre i Noé, que és l'intel·lectual més rellevant de la Renaixença a les Terres de l'Ebre, autor d'infinitat de llibres i mogut en els moviments culturals, en els moviments polítics catalanistes dels primers anys del segle XX. Un antecedent familiar meu, que era Enrique Bayarri, que és aquell cèlebre historiador que va dir que Colón era de Tortosa, va escriure un llibre, este era cosí germà de Montrevés i Aia, de situar-nos a la relació familiar. I el darrer cronista va ser Manuel Beguer, que va morir l'any 70 i que era director de la revista La Zuda, que era la revista més cultural més important d'aquells anys, i quan va morir, no sé per què, l'Ajuntament va deixar la funció de cronista en via morta, i va estar un munt d'anys en via morta. Llavors ja feia de periodista, ja escrivia a La Vanguardia, estava, i vaig proposar o suggerir diferents noms com a cronista, entre ells Jesús Massip, Gerard Vergés, Manel Pérez Bonfill, i sigui pel que sigui, l'Ajuntament no va voler i va quedar en via morta. I hasta que ara fa un parell d'anys el Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre, Josep Bauví, que és el president, van assumir el compromís de tornar-lo a reactivar, perquè van dir que no podia ser que Tortosa no tingués aquesta funció de cronista, quan no tenia altres ciutats. Per exemple, Lluís Permanyer va ser proposat com a cronista oficial de Barcelona, que passa que sembla que no hi havia unanimitat en la seva designació, i ell se va negar. Huertas Claveria també va passar el mateix, també va estar proposat com a cronista de Barcelona, i també es va, l'últim que va haver va ser Abelí Artís Sempronio, l'últim del que es té constància, no? Però és una història molt de gent gran, per dir-ho. No, a la gent jove aquestes coses no els suposen massa.
1: Bé, has de tenir una mica de trajectòria, suposo, perquè et facin cronista, perquè et donguin aquesta mena de reconeixement que, com tu deies, és tot un honor. Aquesta feina de cronista, com t'aproximes als fets? S'ha de limitar a documentar tot allò que passa a la teva ciutat, que seria el cas de Tortosa, o has de fer interpretació, donar context i, quan calgui, ser crític?
3: A veure, jo vaig començar als 18 anys a fer de cronista a La Vanguardia. És una anècdota que l'explico sempre. Un bon dia vaig ser agosarat i vaig escriure una carta al director de La Vanguardia. Li vaig dir, veig que Tortosa en estos moments no tenen corresponsal i jo m'oferixo. La sorpresa meva va ser que al cap d'una setmana vaig rebre una carta. No em van demanar cap explicació ni currículum, no em van demanar res. I em van dir que ja podia començar a escriure. L'alegria que vaig tindre quan vaig veure a La Vanguardia estàvem a l'any 63, 64, cap allà, 60 i pico, vaig veure a La Vanguardia crònica de nuestro corresponsal José Bayarri, llavors era en castellà. L'alegria que vaig tenir als 19 anys va ser enorme, no? Vaig estar a La Vanguardia de 8 anys i vaig fer el mateix que faig ara, que és fer carrer. Fer carrer és anar pel carrer, moure molt, parlar amb la gent, parlar molt amb la gent, saludar a uns... L'avantatge que té una ciutat com Tortosa és que...
2: Coneixes a tothom, no?
3: Exacte, exacte. I que tothom t'atura, tothom te diu coses, i tu dius coses i comentes, i això és molt bonic. En determinats moments és molt bonic, perquè ja no entres en confrontacions, ja vas estar molt posat en política, però desenganyat. Però ara no, ara estic content, vaig pel carrer i parlo amb la gent, els companys periodistes primer, perquè són els meus companys, en ells me vaig fer gran, al món del periodisme i en altres mons, però el periodisme és ho porto dins, va, el porto a l'ànima.
2: I per això precisament segurament t'han nombrat aquest cronista que parla, com has dit, de documentar i divulgar el passat, però també el present de Tortosa. Com se fa de cronista d'uns fets que encara estem vivint actualment?
3: Bueno, jo intento sobretot moure'm en el món del consens. Jo estic prenent notes, vaig apuntant cada dia les coses que passen en previsió de que al final de l'any me tocarà resumir-ho en la crònica anual, no? Vaig prenent, i mentrestant, quan vaig pel carrer i pregunto, la gent m'explica, ara per exemple un problema de seguretat a Tortosa important, doncs bueno, la gent m'ho explica, pot ser un problema que no és de Tortosa, que està en moltes ciutats de Catalunya. És un, l'estudi d'opinió diu que és el problema més important que té, que considera era la gent, problemes de per què la ciutat no creix més, o perquè continuem estant ancorats en el món de l'agricultura i no fomentem altres... perquè no es fa un hospital nou com s'havia de fer i no es fa més que apedaçar l'hospital vell que hi havia, i tot això són coses que la gent te va dient i que tu vas assumint. Procurant fer opinions doctorals, no dogmatitzar sobre les respostes, escoltar, però no vull que ningú digui, mira, et dona la raó a l'esquerra, o dona la raó al Movem Tortosa, que és l'antic iniciativa, no?
2: No fer una crònica de part.
3: Exacte, no, estic fugint molt d'això, molt, molt, sí.
1: Una de les teves responsabilitats, com ens explicava, serà elaborar aquest informe anual sobre el més destacat que ha passat a Tortosa, que és una mica el que fem els mitjans de comunicació amb el resum de l'any, però clar, a nivell local, a mi això em sembla francament difícil tenir un criteri per dir això sí que hi va i això no, perquè són els teus veïns, són la gent que et trobes al forn de pa o al bar fent un cafè, no?
3: Sí, per això pregunto a la gent, per això prenc nota, me vaig apuntant coses, sobretot lo de l'eclipse, el moviment que va haver, la importància que va tindre la veïna.

0: A veure, als 82 anys el que es té és perspectiva, és el més important, i es veuen les coses en perspectiva,
1: perquè moltes coses s'acaben repetint. Mira, això va profundament bé per dir que actualment, en l'època que estem vivint, sobretot la gent més jove està abocat al món efímer de les xarxes socials, on tot es resumeix a través d'un tuit. Això fa més difícil construir-ne una crònica?
0: Se fa difícil, sí, perquè és que, a més, el problema que té la gent jove és que no llitx, no llitx. Nosaltres, quan teníem 18 o 19 anys, jo recordo, quan vaig fer periodisme a l'escola, que una assignatura que es diu Literatura Universal, l'escola, estic parlant de l'escola de les Rambles, la de periodisme, no la facultat, i ens van donar un llistat de llibres d'autors contemporanis per a que llegiguéssim i féssim una valoració. Llavors no hi havia el Google i, per tant, no podíem copiar no podíem anar a buscar un resum al Google, sinó que teníem que llegir, o almenys encara que fos en diagonal. Me va ajudar molt i em fa pensar que el que fa falta avui en dia al món de l'ensenyament, jo també vaig ser professor, vaig estar uns anys de professor, el més important és que la gent pugui llegir, que llitgui i que llitgui en paper, no a la pantalla, no, davant d'un paper, i que després faci una valoració del que llitgi. I això, penso que això és una de les coses més greus que tenim ara. La gent no llitgi. Jo a vegades tinc un net d'uns anys i li dono un paper i dic, llitgi este paper i fes-me una valoració. I al cap de dos dies o tres li pregunto, ja has llegit? I diu, sí, diu, això és molt antiquat. És la seva resposta que fa, és que és molt antiquat.
1: De fet, això va sortir l'informe PISA, no? Que la comprensió lectora és un de les falles que tenim actualment en el nostre sistema educatiu.
0: Sí, també, bueno, és el que hi ha, clar. I la sort que vaig tindre va ser que els anys que vaig estar posat al món de l'educació vaig estar a la formació professional a diversos llocs, a París, a Madrid, en fi, a molts llocs. I en la formació professional l'important és la competència, no pas els continguts, no pas els coneixements, sinó les competències que assumeixes quan estudies. Això és molt important. La gent ha de aprendre a fer coses. No cal que sàpiga coses. Les coses ja les sabrà quan les necessite, no? Bueno, això és una altra història, no?
2: Perquè el periodisme, tu que tens, permet-me l'expressió, tanta mili, al final és un ofici. Per això és important llegir, com és important per un ofici treballar amb les mans la matèria que sigui, no? L'hem de concebre així?
0: El periodisme, a veure, per a ser periodista s'ha de fer el que fem a la meva generació, que és cada dia llegir 3 diaris o 4. Això és fonamental, és fonamental. Jo recordo que va haver una època en què cada dia me llegia per suposar el periòdic El País i el català, el que llavors era que també vaig escriure El Punt, vaig escriure molt de temps. I Le Monde, perquè nosaltres som de cultura francesa. Jo l'inglès no el sé parlar, ni l'he sapigut, ni tinc cap interès en saber-lo. Saben tots els que estan al meu costat. No, jo sóc de cultura francòfona, perquè l'època nostra, la segona llengua, era el francès. I en francès llixo els llibres originals. I llegia Le Monde cada dia. I de veritat, t'enriquís molt. Llegir diversos diaris al dia, compartint les opinions diverses de gent sobre temes que és el mateix tema, és fonamental. I això els nois que estudien periodisme haurien de fer-ho des del primer dia. Llegir cada dia diversos diaris de diferents orientacions ideològiques, inclús de diferents països. I no sé si ho fan, perquè suposo que ho fan. Ja no ho sé, això, vosaltres els que som més joves, ho direu, si ho feu o no ho feu.
1: Aquest és un dels problemes també de les xarxes socials, que al final el teu algoritme només et fa llegir allò que tu vols sentir, no?
0: Les xarxes socials són una trampa. Són una trampa. Perquè és que fan, dogmatitzen el que pensa la persona que ho escriu, i no tens no ho pots contrastar, perquè si tu llegis al mateix temps el periòdico, l'Avui i La Vanguardia, per exemple, per dir alguna cosa, tres catalans, i saps que són d'ideologia diferent, que cada un està en una línia ideològica i tu les contrastes, tu saps de què va la cosa. Però si tu només llegis una cosa, i a més el que t'escriu com si fos el dogma de la Santíssima Trinitat, llavors no te n'enteres. Coneixes només una part de la qüestió. I jo penso que el periodisme, l'important és que sigui capaç de contrastar, sobretot, les opinions de la gent. Ens

0: Entonces hi havia dos semanaris, ara només n'hi ha un. Jo preferia l'època que n'hi havia dos, jo era director dels dos, eh?
1: Més pluralitat, no?
0: Hi havia dos, un de dretes i l'altre d'esquerres, i claro, era interessant contrastar, veure què passava.
1: Josep, per anar acabant, este nomenament de cronista oficial és per a 5 anys, fins a l'estiu del 2031. Quan acabes, quina és la feina que t'agradaria haver deixat feta?
0: Bueno, lo que m'ha manat, lo que m'ha manat la norma de Constitució, que és haver escrit durant 5 anys la crònica anual del d'això, i ja està, perquè escriure... Jo tinc escrites les meves memòries, però no les penso publicar. No penso publicar un llibre. Les està escrites i els amics i companys els hi dono, els hi envio, perquè les tinguin i les puguin llegir. O sigui que ja no estic en l'època d'escriure memòries. Vull acabar de fer esta funció. Tindré 87 o 88 anys quan acabi la meva trajectòria de cronista. No ho sé, llavors, si aniré amb bastó o aniré encara a cadira de rodes, o no ho sé.
1: Segurament que ve com te podem veure ara.
0: No ho sé.
2: Josep, una cosa. Em parlaves que a Tortosa només hi ha un setmanari. Jo no sóc tortosina, però sí. Em permets un comentari perquè l'apuntis a la teva llibreta, a veure si a final d'any tinc sort? Jo volia explicar-te que teniu una immensa sort a Tortosa, que és la de tenir aquesta emissora que està parlant amb nosaltres, Ràdio Tortosa, que fan una feina de formigueta absolutament increïble amb els quatre que són, amb el David Benito, amb la Núria Mora, em deixaré gent, però reconec la feina de tots. Crec que estaria bé que els veïns de Tortosa se'ls estimin i els reconeguin aquesta feina.
0: Sí, no el reconeixen prou, no està prou reconeguda la Tortosa. Esta és la veritat. Jo trobo que els polítics dels quals de Pebre, que és una emissora municipal, haurien de fer algo per incentivar-la més, per a donar més mitjans i per a promocionar-la, perquè és que, creu-me que tots ells són fantàstics. La Núria, que la conec de fa molts anys, de quan jo era director del setmanari, i el seu marit, que també treballa al setmanari, el seu fill, és una família de periodistes, marit i muller i fill. O sigui, imagina't tu a casa seva com se deuen barallar.
1: Imagina, ho parlem moltes vegades. Des de aquestes converses sobre taula.
2: Doncs au, a veure si colem dos frases a l'informe final i els hi fan una mica més de cas. Una abraçada a tots dos, a Tortosa, i moltíssimes, moltíssimes gràcies per tot aquest coneixement que heu aportat al Rambla 54. Fins aviat.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Adéu, bona tarda.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.

0: Anna, bones. Mira, ara m'estava recordant que l'altre dia ens vam quedar amb aquella pregunta a l'aire de si les abelles de la mel dormen o no. I tant tu com jo vam dir, ostres, això ho hem d'investigar. Així que, saps què? Li he enviat un WhatsApp a en Jan Ister, a veure si ens en pot dir el quid de la qüestió, desentrellar, perquè jo estic amb la mosca o amb l'abella darrere l'orella. Mira què ens ha dit. Ja veuràs, ja.
1: Bon dia, Enric i Anna. Soc en Jan Ister, apicultor aficionat. I la pregunta del dia és si les abelles domèstiques, l'abella de la mel, si dormen. Doncs resulta que sí. Bueno, no és un son com nosaltres de moltes hores seguides, però sí que redueixen, bueno, es queden quiets, immòbils, no mouren antenes ni les ales, fins i tot redueixen l'activitat cerebral. Hi ha alguns estudis que suggereixen que podrien fins i tot somiar. Per tant, bueno, no és el mateix son que tenim nosaltres, però és algo similar, no? A vegades, la majoria del temps és dins de la colmena, però també hi ha casos que potser fora, les abelles més grans. També les abelles més joves descansen més per intervals, i les més grans, les més veteranes, són més actives de dia i dormen més de nit. Per tant, això, bueno, em sembla més al son que tenim nosaltres. I bueno, i com tots els éssers, pues, necessiten aquest descans per recuperar bueno, per sobreviure, treballar millor i tot això. Vale? Molt bon dia, adeu.
2: L'Ambla 54, a Ràdio Rosselló.
3: Ben tornada al Rambla 54, Maria Gateu.
4: Molt bones, Anna.
3: Escolta, que et truquem perquè ens vas dir que tenies una història sonora d'Almacelles que havíem de conèixer, oi?
4: I tant, i tant. De fet, és un fenomen sonor, entre cometes, que fa molts anys que va canviar el dia a dia dels veïns i veïnes.

0: què et sembla, Anna?
1: Doncs sembla un avís d'aquests de risc químic, rotllo gent, tots confinats a casa, com diuen, anem a morir tots, és una sirena, no?
0: Doncs sí, exacte, és la sirena d'Almacelles i no és pas un indicatiu de que s'acaba el món ni res d'això, eh? De fet, porta anys marcant el dia a dia de la gent, els seus hàbits i, bàsicament, la vida quotidiana dels almacellencs i almacellenques.
1: I això cada dia?
0: Sí, sí, cada dia, eh? I t'he portat algú que t'ho explicarà a la perfecció, perquè, a banda de ser músic i musicòleg, és almacellenc i ho sap de bona tinta. Eduard Morell, molt bones.
2: Bona tarda.
1: Eduard, benvingut al Rambla 54.
2: Moltes gràcies.
1: Escolta'm, d'on ha sortit aquesta sirena? Per què Almacelles teniu aquesta sirena?
2: Doncs és una cosa com molt curiosa. Va ser arran de la Guerra Civil. El juliol del 36, no, després del cop d'estat i que comences la guerra, el Consell Local del Fòrum Popular d'Esquerres d'Almacelles va decidir treure el campanar. O sigui, desmuntar el campanar, fer de l'església en va fer, la van buidar tota, van cremar tots els bancs, les imatges, tot plegat, en van fer un mercat, i això, i les campanes, les van baixar, les van deixar en un corral. Què passa? La gent, anàvem les campanes a l'hora de treballar, a l'hora d'anar a dinar, bueno, les hores marcaven, les campanes marcaven les hores, clar, i marcaven altres avisos que la població necessités. I al 37... El gener del 37 s'instal·la efectivament una sirena de fàbrica. Uh-huh. Una sirena de fàbrica que està feta a Sabadell i que sona a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6 per marcar les hores d'enganxar i de plegar, tant pels qui treballen al camp com pels qui treballaven a les bòbiles que hi havia a punta i punta d'Almacelles.
0: Llavors el seu ús era social però també laboral.
2: Sí, bueno, marcava, no només marcava l'hora d'enganxar o de plegar, també marcava avisos tipus incendis, si tocava repetides vegades, bueno, depèn, feia també diferents avisos, això repetint el toc.
0: Uh-huh. I però escolta, que el campanar es va acabar reconstruint el 49, no? I això sí, amb campanes incloses, però els veïns i veïnes ja s'havien acostumat a la sirena, no? I no van voler, o sigui, van voler que continués al municipi i no que la treguessin.
2: Clar, les campanes es van tornar a puesto perquè es van treure per fer munició si calia, no va fer falta, i al 49, com deies, amb això de l'auxilio de regiones devastades, es va reconstruir el campanar. Si us fixeu a Almacelles, el campanar és de totxo i la resta de l'església és de pedra, diguéssim. Uh-huh. Doncs es va reconstruir i, efectivament, la gent va dir volem la sirena perquè estem acostumats a com funcionem
0: clar,
2: aquí, així.
0: Clar.
2: I llavors, des de llavors, campanes i sirena simultàniament.
1: Uh-huh. Eduard, i sona la sirena a les mateixes hores, a les 8, a la 1, a les 3 i a les 6, o s'ha adaptat als horaris moderns?
2: No. Ens hauríem d'adaptar potser nosaltres a la sirena.
1: Potser sí, eh?
2: Perquè, bueno, és una altra manera. De fet, els meus padrins i padrins de molta gent, inclús ara també, a la una, quan sonava la sirena, quan sona la sirena, a parar taula. Uh-huh. Ara és impossible, perquè pleguem a les dues, a les dues i mitja, a les tres, alguns, i...
0: Però llavors, una anècdota, per exemple, que te volíem preguntar també per això, és aquesta, oi? De com marcava la vida, en aquest cas, no? De la casa dels teus avis.
2: Sí, sí, o sigui, és una cosa que efectivament passava. Eh? Mm-hmm. Passava els meus padrins perquè ja no hi són, però molta gent encara continua que potser no va a les hores que portem avui en dia, perquè està jubilat o el que sigui, i si toca la una, doncs hem de parar a taula. Si toque les 6, pues sortir a fora del carrer a prendre la fresca a l'estiu, o saps?
0: Clar.
2: Però encara anem molt... se segueix anant amb la sirena. Uh-huh. Inclús també s'utilitza la sirena avui en dia quan, per exemple, venen els Reis, se fa aquest toc repetit, o per... Sí, sobretot quan venen els Reis, se fa aquest toc repetit. I ma mare m'ha explicat alguna vegada que quan siguin aquest... això que venen els Reis i se repetís el toc, se li erissa la pell perquè es pensa que un incendi o alguna cosa de quan era petita.
0: Clar.
1: Clar. Es confon una cosa amb l'altra, no?
2: Se t'ha associat.
1: Eduard, i aquesta sirena ha deixat de sonar en algun moment? Penso en la gran apagada del 28 d'abril del 25, però no sé, francament, si la sirena va enxufada o no, si vam corrent o com funciona.
2: Sí, vam corrent la sirena, perquè al final se necessita un motor que faci girar la part que expulsa l'aire per a que soni l'instrument, diguéssim. Ho desconec si va sonar durant l'apagada. Sí que és la van treure o la van apagar durant una breu temporada quan van tornar a posar les campanes al 49 i arran d'això la gent es va queixar de que la volien.
0: I escolta, abans hem parlat de fenomen, no? I és que aquest detall del municipi, aquesta sirena, no? És un fenomen sonor. I concretament això està inclòs en la categoria de paisatge sonor. Per a que ens entengui tothom, què vol dir això? Què és un paisatge sonor?
2: El paisatge sonor és tot aquell conjunt de sons que configure, que es pot escoltar en un espai i que l'identifiquen. Així explica't una mica ràpid i malament, però més o menys. Pot ser sons ambients, com pot ser, per exemple, els cotxes en una ciutat, els ocells en un poble en una hora determinada del matí, el murmuri de la gent a l'hora del mercat, o poden ser sons més puntuals, marques sonores, que aquestes identifiquen més, com pot ser un toc de campanes, la sirena d'Almacelles, els claxons dels cotxes...
1: Però clar, els claxons dels cotxes jo crec que deuen sonar... Bueno, potser és una qüestió de volum, però deuen sonar igual a Almacelles que a Barcelona.
2: Això sí, hi ha hagut una homogenització, però també és curiós, i aquí poso un parèntesis, que segons d'on ve el cotxe o segons quina marca és o en quin país està construït, els claxos sonen diferents. Per qüestions culturals de com hem assumit la música. Per exemple, un Rolls Royce són en tres terceres a la vegada, o un cotxe de l'est d'Europa té un interval de quarta, mentre que aquí és un interval de tercera. Una cosa així, més o menys, explicat ràpid i malament també.
0: Tot això, Anna, deixa'm recordar que Eduard Morell és musicòleg sí. I això és una de les qüestions que estudien en aquesta ciència, no? Que no deixa de ser una ciència.
1: Sí, sí. I l'objectiu d'aquesta musicologia, per suposat, és evitar, suposo, que aquests sons particulars i aquests paisatges concrets doncs es perdin, no? Aquesta homogeneïtzació que ens deies, una mica combatre-la.
2: Clar, o sigui, al final com a científic, si això ho faig a vegades un símil, em diuen, no t'has de posar en qüestions polítiques. Bueno, sí, quan un biòleg o un meteoròleg es posa, diu, el canvi climàtic ens arrasarà a tots, doncs qüestions identitàries o qüestions simbòliques com aquestes, com el toc particular d'una campana d'un poble, perquè té aquell timbre, la campana, o en aquest cas el Almacelles, que té aquesta sonoritat perquè hi ha la sirena, és una cosa que s'ha de conservar, s'ha de reivindicar, que al Almacelles ho tenim molt assumit, però que sorprèn. Quan ve gent, alguna vegada amb l'Ateneu hem fet algun dinar a la plaça i a les 3 ha sonat la sirena, i són gent de pobles d'on sigui, s'espanten, sí, però els expliquem i és una cosa també patrimonial.
0: Escolta, Edu, ara que estem acabant ja, l'última pregunta, tenim alguna altra marca curiosa a Catalunya o podem dir que la d'Almacelles, la vostra, és la més atípica al territori?
2: Doncs és aquí ja m'agafes. Ho desconec completament. A veure, potser la d'Almacelles és atípica pel tipus d'instrument que és una sirena. Però, de totes maneres, a tots els pobles, cada campana sona diferent. Cada manera de tocar-la també. En el sentit que, a nivell tímbric, sonaran unes freqüències unes altres que farà el dibuix d'aquella campana que serà molt identificable amb aquell poble, i també els tipus de patrons rítmics amb què es toquen aquelles campanes, que segurament entre territoris, no dic entre pobles, sinó entre territoris, per dir una cosa més ampla, canvi i el tocar d'una manera vol dir que s'ha mort un senyor gran, tocar d'una altra manera vol dir que s'ha mort una senyora gran, o tocar d'una altra manera és una boda. I pot canviar si anem a dalt a la muntanya als Pirineus o a baix a les Terres de l'Ebre.
1: Eduard, em sembla un temasso, això. Podem tornar-te a trucar un dia per parlar de campanes i el so de les campanes?
2: I tant.
1: De moment, avui, moltes gràcies per haver-nos presentat aquesta sirena d'Almacelles. Jo no la coneixia musicalment, doncs no em sembla el so més agradable del món, però sí que m'heu fet agafar ganes de venir a veure doncs, com la integreu amb normalitat en aquest paisatge sonor. I gràcies a tu també, Maria. Per cert, ja tinc el teu poemari, o sigui que tornem a ramblejar aviat per parlar-ne.
0: Home, i tant que sí, Anna.
1: Gràcies a tots dos.
0: Adéu.
2: Adéu.
3: Vale, heu de dir Rambla 54. Primer tu, va.
4: Rambla 54.
3: Ara tu, mama.
5: Rambla 54.
3: I ara ho dieu los dos a la vegada, quan digui 3, 2, 1, vale?
4: Rambla 54.
3: Perfecte, ja ho teniu.
4: Jo ens ho cobre, això.
6: Anna, per cert, una pregunta. On puc trobar el programa per enviar els enllaços a la gent? Perquè he trobat molts enllaços de diferents ràdios que col·laborem, que el tenim, però hi ha algun enllaç com de la xarxa directa que pugui enviar-ho perquè per enviar el tall i tot? Vinga, gràcies, abraçadota.
1: Doncs mira, Enric, si vols recuperar cap dels programes del Rambla 54 que ja hem fet, a banda de les webs de cada emissora, com dius, doncs tenim la nostra web, laxarxa.cat, i entres, i a la part superior hi ha un apartat que diu Continguts. Cliques allà i tries l'opció Àudio. A dins hi trobaràs molts productes, podcasts i programes que fan les ràdios d'arreu de la xarxa, com a les Portes de Troia, de Ràdio Castellà, el Calaix, Dona la Torre, els moments d'òpera de l'Albert Galzeran, des d'Olesa Ràdio, o el Paraules Habitables, que fem servidora i l'Ivan. Per cert, Ivan, et dec encara un guió del proper. A la mateixa fila que vegis el Paraules, tres caràtules més enllà, hi ha el Rambla, que té, t'ho he de dir, una caràtula xulíssima, que és obra del Romà Pellejero, que és un company de grafisme que fa unes coses molt i molt boniques. En aquest apartat és on, en principi, l'amiga de l'Arnau, la intel·ligència artificial, hi col·loca cada dia el programa que hem fet en directe. Allà, tu, el Jan i qualsevol oient o oienta, no ho sabem, ho preguntarem, els podeu recuperar absolutament tots.
7: Anna, una cosa.
1: Digues.
7: Mira, que estàvem parlant aquí ara amb l'Arnau i la Gisela, espera, que et saluden.
8: Hola.
1: Hola.
7: I dèiem que podries trucar demà o un dia d'aquests a la tele per parlar del que es fa amb les garrofes.
1: Ja. Vosaltres, això és un cop d'estat i vosaltres el que voleu és que ens faci aquest cop que diu, no?
7: Estaria bé.
1: Doncs, bueno, heu mirat si cap a l'escaleta anem, demà anem bastant patats. No sé si l'Arnau...
7: Va, que un coc es menja sense gana.
1: Vinga, doncs mirem-ho.
9: Jo escolto Rambla 54 a Radio Ciutat de Badalona.
1: Amb aquesta música podries pensar que ara connectem amb el Japó, però seria mentida. Amb qui connectem és amb el Martí Villegas, de Badalona. Martí, benvingut a la Rambla.
10: Hola, què tal? Moltes gràcies.
1: Escolta'm una cosa, com que avui ens estem presentant encara una mica tots i, Martí, vosaltres des de Badalona encara no havíeu entrat al Rambla 54, ens pots fer 5 cèntims de la ràdio, de Ràdio Ciutat de Badalona i la seva història, una mica què feu?
10: Sí, i tant. Mira, Ràdio Badalona va néixer el 1981, una ciutat de més de 230.000 habitants, i portem, doncs, això, 140 anys informant. Formem part d'un conglomerat que es diu Badalona Comunicació. Tenim Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat de Badalona, que es pot escoltar des de Barcelona fins a Sant Pol, amb la qual cosa, doncs, és una emissora que es pot escoltar per tot el barcelonès i Maresme, pràcticament.
1: I ja posats a presentar, jo sóc de Vilanova i la Geltrú, això queda claríssim. Faig, us ho he de dir, les millors galetes de xocolata del món, Arnau apunta, i col·lecciono figures i dibuixos de Mazinger Zetas. De tu, què n'hem de saber?
10: Mira, jo a la cuina potser no sóc el millor del món. M'hauria posat molt les piles per poder fer les millors galetes de xocolata del món, però el que sí que us haig de dir és que m'encanta el futbol sala, el practico des dels 7 anys, i també, doncs, sóc entrenador d'aquest esport des dels 16. Ara en tinc 23, o sigui que ja fa uns quants anys que jugo aquest esport i que també l'entreno, i m'encanta, és un dels meus grans hobbies.
1: Doncs mira, si un dia fem reunió de ràdios, allò, un partidet després de dinar, ja sabem,
10: home, tant,
1: aquí posarem, tenim el Messi del futbol sala.
10: Bé, no, doncs... no m'atreviria tant.
1: Doncs, au, fetes aquestes presentacions, ara sí que ja podem explicar per què estava sonant música japonesa per parlar de Badalona. Què ens vols dir?
10: Doncs us vull presentar en José Luque, que és veí de Badalona. Com sempre s'ha dit, cada persona és única i estem segurs que en José també ho és, però hi ha una qüestió per la qual és realment especial, almenys arreu d'Europa. És l'únic luthier de chamisén que hi ha al continent.
1: lutier de xamisen. A veure, un lutier sé el que és. La meva filla toca el violoncel i una vegada vam haver de llimar-li el pont, que estava massa alt o no sé què, i ho vam fer en un lutier, el Guillem Jacobí, que vaig pensar que també tenia una entrevista, però ell fa violoncels convencionals, d'aquests que veiem a tot arreu, Pau Casals i aquestes coses. Això del xamisen, francament, no tinc ni idea de què és.
10: Creu-me, Anna, que jo tampoc n'havia sentit a parlar mai. És un instrument molt típic de la cultura japonesa. De fet, originalment era xinès i d'allà va fer el salt al Japó al segle XVI. És un instrument de cordes pinçades de la família dels llaüts i té una particularitat força notable. És de percussió, gràcies a la caixa de ressonància de fusta coberta amb pell i de forma rectangular que té a la part de baix, però també és de corda, tres en concret, que recorren la caixa de ressonància i el mànec de la part superior. Hi ha diversos tipus de shamisen, depenent de la regió del Japó. El José Prons en va ensenyar un de concret.
5: Aquest concretament és un tsugaru shamisen, que és un shamisen del nord del Japó. Diguem-ne, per fer un símil, és com si fos la guitarra flamenca i la guitarra clàssica, doncs és un tipus de shamisen diferent, que és una mica més potent i és més versàtil. Es pot fer, diguem-ne, el repertori tradicional o també el repertori més modern.
1: Per tant, el xamisen és un instrument de corda, de tres cordes, ens has dit, que es fan vibrar, però no sé com es fan vibrar, amb la mà, amb una pua, amb alguna mena d'arc?
10: Doncs, en aquest cas, l'element que es fa servir és el bachi, que fa la mateixa funció que els plectres o les pues amb les guitarres. Ara bé, el bachi té una forma d'espàtula amb una part superior, atenció, feta a partir de closca de tortuga.
1: I per què closca de tortuga, pobres tortugues? Què té aquesta closca que la faci tan especial?
10: Doncs, mira, en José ens va dir que aquest material garanteix una molt bona combinació de rigidesa i flexibilitat a l'hora de fer vibrar les cordes del xamisen. No és l'únic material peculiar que es fa servir per la construcció d'aquest instrument. Antigament, la pell que cobria la caixa de ressonància era pell de gos o de gat. Ara, per sort, se'n fan servir també de sintètica. Tots aquests i d'altres materials, però, són molt difícils d'aconseguir. És per aquest motiu que en José va decidir començar a fabricar els seus propis xamisens.
5: Jo volia continuar tocant, però clar, aquí a Espanya no hi havia ningú que fabriqués. Llavors vaig començar i bueno, ja em vaig ficar cap a dins fins al final i fins a construir el meu instrument. Aquest és el quart que he construït jo i bueno, que sona igual de bé com qualsevol que puguis comprar al Japó.
10: I no pensis que fabricar un xamisen es fa d'un dia per l'altre. Normalment, en José triga entre 3 i 4 mesos dedicant-hi unes 5 hores al dia. Et pots imaginar la feinada que comporta això i tot depèn del nivell de detallisme que es vulgui aplicar a l'instrument.
1: Doncs estem parlant d'una persona, bé, de fet, l'única persona arreu d'Europa que fabrica des de zero aquest instrument. Però què fa que un veí de Badalona acabi tocant el xamisen i sentint-se tan arrelat a la cultura japonesa?
10: Doncs tan senzill com molta altra gent als anys 80 i 90, gràcies als animes i a Bola de Drac.
5: A mi de petit sempre m'ha agradat molt, com a tothom, no? L'anime, el Dragon Ball i tot això, però sí que quan era més adolescent i començava a veure més anime, m'agradava molt la música del Japó. A mi sempre m'ha agradat la música rock, també, però em vaig interessar per la música dels animes i hi havia grups que m'agradaven molt. Llavors, en un viatge al Japó, doncs vaig anar a un concert d'aquests grups i a la sortida d'aquest concert vaig conèixer una amiga japonesa i em va dir, tu coneixes, has escoltat això mai? I em va ensenyar els Yoshida Brothers, que és un grup molt famós de shamisen, i vaig flipar amb el so. O sigui, vaig dir, aquest so m'encanta i no sé, m'agradaria interessar-me més per l'instrument.
10: La manera com va aprendre a tocar el xamisen també val la pena explicar-la. Ho va fer de forma autodidàctica, mirant vídeos des de casa dels artistes que li agradaven. Més endavant va saber que, de fet, els artistes japonesos aprenen a tocar el xamisen imitant els seus mestres, és a dir, tal com ho havia fet ell, però des de casa.
1: Déu-n'hi-do, i això li ha acabat valent fins i tot un reconeixement d'origen des del mateix Japó, no?
10: Sí, el març passat la cònsul del Japó a Barcelona, Akiko Shikata, el va rebre al consolat i li va fer entrega del Premi al Mèrit per la difusió de la cultura japonesa mitjançant el xamisen. Aquest reconeixement, diu, li va fer molta il·lusió.
5: Això fa molta il·lusió i és un honor molt gran perquè, bueno, ser reconegut com, diguem-ne, per divulgar la cultura del Japó a través del xamisen, no? Perquè, clar, jo toco el xamisen, soc de les poques persones que hi ha a Espanya i Europa que l'interpreta, però, a més, és un instrument que estàs sempre sol, no? Tocant sol i que et reconeguin d'aquesta forma, doncs, és molt maco.
1: Martí, doncs, si et sembla, tanquem la nostra conversa amb la música del xamisen del José Luque. Saps què és això que interpreta?
10: Doncs és part d'una cançó tradicional japonesa que es diu Utsugaru Yongarabushi. Espero haver-ho pronunciat bé. He d'afegir que Google diu que és una peça que requereix bastant de virtuosisme per interpretar-la.
1: Doncs moltes gràcies, Martí. Benvingut al Rambla 54. Tornem a parlar ben aviat. Sayonara.
10: Fins aviat. Moltes gràcies.

0: Hola, Anna, sóc la Gemma Bofies. Sí, la de Ràdio Montblanc. Com estàs? Per aquí estem una mica ressacoses, eh? Perquè tot just hem acabat la festa major i com que l'hem feta tan gros amb les decenals, però ja ho sé, ja ho sé, ja toca posar-se a la feina i aquest dijous us portaré una història la mar de guapa. Perquè durant les festes de la Mare Déu de la Serra em van presentar una dona que va fer d'ermitana al santuari durant un any i mig. I ara això és cert, però no us ho creureu potser. Eren quarts de 12 de la nit que vam venir a l'estudi a gravar l'entrevista. Dijous la podreu sentir. Va, una abraçada.
1: Estàs escoltant l'Ambla 54, a UAU, Lleida Ràdio.
2: Ja portem uns quants dies de programa i ara també em fa alguns que no revisem la guia de carrers del Rambla 54. Crec que hauríem de posar-hi remei i per fer-ho podem saludar a l'Eric López de Lleida Lleida. Eric, benvingut al programa.
3: Gràcies, Anna, un plaer.
2: Com que és el teu primer dia, el dia que t'estrenes al Rambla 54, ja saps que et demanarem saber quatre coses de la ràdio, d'UAU Lleida Ràdio, i de tu mateix, quan vulguis.
3: Doncs sí, mira, seré una miqueta breu. Soc l'Eric López, periodista d'UAU Lleida Ràdio, com bé has dit. Explico, no? Una ràdio local que emet el 104.5 de la FM de les Terres de Lleida i és un mitjà que, deixeu-me explicar-vos, que va començar com una ràdio musical l'any 2010 i que progressivament, no?, ha acabat de transformar-se en una ràdio generalista com a grup Simarlo, no? I després, doncs, per parlar de mi breument, no? Personalment, perquè em conegueu una mica, sóc un gran aficionat i també exjugador de futbol i, bueno, en general de l'esport, no? I sí, si us esteu pensant, sóc d'aquelles persones que a les Olimpiades s'ho han passat tot, sí.
2: I ei, que jo he dit que eres de Lleida, Lleida, i en realitat tu ets de Lleida Igualada, no?
3: Sí, Anna, però això ja són qüestions més, no?, de treballs, estudis, però tampoc hem vingut a parlar de mi, no?, sinó de la ciutat de Lleida, com deies, i un dels carrers, doncs, més emblemàtics de la ciutat, com és el carrer Major, Anna.
2: Doncs vinga, quan vulguis, carrer Major.
3: Mira, explico, és un carrer que marca el centre de la capital del Segrià. Aquest carrer Major del que parlem comença a la plaça de la Paeria i arriba fins a la plaça de la Catedral, doncs, on allà es converteix ja en carrer Sant Antoni, i m'agradaria destacar que es troba entre el turó de la Seu Vella i el riu Segre, que són unes vistes meravelloses.
2: I quin és l'origen d'aquest carrer Major?
3: Doncs ens hem de remuntar uns quants anys enrere, eh? Aquest carrer Major de Lleida, batejat amb aquest nom al 1946, és una via comercial des del 1166, ja fa uns quants anys. Com he comentat, aquest carrer és el centre neuràlgic de la ciutat i ja existia amb la via Augusta dels Romans. Antigament, aquesta, doncs, la travessava la capital i fins que el marquès de Blundell, un altre carrer gran que tenim aquí a la ciutat de Lleida, no va construir la carretera de la Banqueta al 1787, doncs tot el trànsit rodat passava per aquest carrer Major que estem parlant, Anna.
2: Marquès de Blundell és un nom també curiós. Algun dia tornem a trucar per saber-ne més. De moment ens centrem en el carrer Major, que és el que ens ocupa avui. Alguna cosa més que cal destacar d'aquest carrer, del gran carrer de Lleida?
3: Doncs sí, Anna, mira, per destacar on acaba i comença aquest carrer Major, doncs depèn de com ho miris, no? Depèn si ho mires per un costat o per un altre.
2: Clar, depèn d'on comenci, no?
3: Exacte. Trobem elements pictòrics de la ciutat com són la Paeria de Lleida, juntament amb l'Arxiu Municipal, a la mateixa plaça de la Paeria, i també a l'altre inici del carrer que parlàvem, no?, està la catedral Nova de Lleida, a la plaça de la Catedral, justament, i sí, a veure, són plaça Paeria i plaça Catedral. No es van trencar massa el cap a l'hora de posar el nom, però bueno, això ja és una altra qüestió. I també, tot just davant de la catedral, trobem l'antic hospital de Santa Maria, i que actualment també és seu de l'Institut d'Estudis Gilardencs, que és un edifici que el veus des de fora i sembla, doncs, un edifici antic normal, no? Però si entres a dins et quedes, ja us dic jo, que us quedeu meravellats amb el seu claustre i les seves columnes magnífiques que hi podeu trobar.
2: En dono fe, realment és un edifici que per dintre és molt i molt i molt bonic. Molta gent de fora de Lleida, quan escoltem parlar de la paeria o el paer o la paera en cap, no sabem massa bé a què us referiu.
3: Correcte.
2: I pensem que són coses de Ponent. D'on surt això?
3: Doncs mira, deixa'm fer un petit apunt a l'Uien, Anna, que jo encara que sigui d'Igualada, com has comentat, també em va costar una mica d'entrar a aquesta roda. Sí, per qui no ho conegui, doncs, que és una paeria, és l'Ajuntament del municipi, que a les Terres de Ponent doncs, se li diu amb aquest nom, i també a l'alcalde o l'alcaldessa se l'anomena pae o paera en cap.
2: Sí, no és una cosa només de Lleida Ciutat, això de la paeria i el paer, em sembla, no?
3: No, a tota la demarcació de Lleida, sobretot a el que són les Terres de Ponent, molts municipis li diuen així. Sí,
2: d'aquesta manera. I, Eric, tornant al carrer Major, pel que has comentat, ara és una via plena de botigues.
3: Exacte, a banda de ser l'eix històric, com comentàvem, és una de les artèries comercials més rendibles d'Europa, perquè cada portal, si tu passeges pel carrer, és una botiga i conflueix també, doncs, com estem comentant, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, i és una de les zones de vianants de botigues més extenses de l'Estat i una de les majors d'Europa, amb més de 3,5 quilòmetres de comerços i serveis de tota mena. O sigui que, déu-n'hi-do, si voleu passejar.
2: I la de Vices, que deuen tremolar en aquests 3 quilòmetres i mig.
3: Déu-n'hi-do, sí, sí.
2: Però el carrer Major no té 3 quilòmetres i mig de llargada, no?
3: No, aquest carrer Major conflueix, com us he dit, amb l'eix comercial de la ciutat de Lleida, que agrupa doncs, altres 7 carrers del centre comercial de la ciutat de Lleida. No? El carrer Major forma part d'aquest eix comercial que, per als més gastadors, com deies tu, Anna, no? Podria ser el paradís a l'aire lliure per anar de compres sense estar, doncs, com estem acostumats, no? A un centre comercial tancat. Sí, sí.
2: Eric, doncs moltíssimes gràcies per portar-nos avui a ramblejar per aquest carrer Major de Lleida, que no es diu Rambla, no és una Rambla com a tal, però
3: exacte.
2: Bé, fa la feina de Rambla, no?
3: Sí, sí, doncs gràcies a tu també, Anna.
2: Vinga, doncs parlem aviat.
3: Adéu, adéu.
1: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Tere. Mira, per aclamació popular, demà mateix et fem un espai perquè ens parlis de l'ús de la garrofa. Vinga, fins demà, un petó. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova boutique Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc... Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
8: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
9: Sembla que un vol a la paret es creu quan no hi ha més llavor que sembrar quan la mà

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabata ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa Aquest Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 16 de setembre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Comencem destacant que la C14 està tallada a Ribera d'Urgellet en tots dos sentits per un accident. La PB-2005 també està tallada a Torrelles de Llobregat en tots dos sentits per un altre accident. A l'autopista P7 hi ha lentitud i aturades de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7, hi ha cua a Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. A la C17 hi ha cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la 2 hi ha lentitud de Cornellà a Sant Joan d'Espí, sobretot en sentit Lleida. A la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, i la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs, i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda. Avui al Connectats ens interessem per l'actualitat de l'aeroport del Prat. Parlarem amb Clàudia Custodio, que és membre de la plataforma Zero Port, per valorar l'anunci d'endarreriment de l'ampliació del Prat i de la manifestació prevista per diumenge. Continuarem amb bàsquet i la Supercopa Endesa 2026, que se celebra aquest cap de setmana al Pavelló Olímpic de Badalona. Parlarem amb Pablo Malo de Molina, director de comunicació de l'ACB. I acabarem amb literatura fantàstica per descobrir l'obra del sabadellenc Marc Catalán. Si em dessagno, queda't amb mi fins que em refredi. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: És moment de destacar el més important de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem, com sempre, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Durant el primer semestre de l'any, el turisme a Terrassa s'ha reduït en un 62%. En total, les visites als principals elements museístics han atret 48.862 persones durant els mesos de gener a juny de 2026, molt per sota de les 129.000 de 2025. Tot i aquestes xifres, la Masia Freixa, que va reobrir les portes el passat 23 de juliol en finalitzar les obres de rehabilitació integral de l'espai, en només 34 dies han comptabilitzat 4.727 visitants, una mitjana de 139 persones al dia. D'altra banda, han augmentat les visites a altres elements patrimonials, liderada l'Espa, la Seu d'Ègara, amb 15.378 visitants, seguida del Castell Cartoixa de Vallparadís, que ha experimentat un creixement del 48%, amb 12.510 visites. Altres equipaments, com el Museu Tèxtil, també han registrat dades positives, però també una diferència sorprenent, ja que és l'únic actiu que ha rebut més visitants de fora de la ciutat, un 58%. Terrassa ha experimentat un creixement exponencial pel que fa a les pernoctacions, amb un total de 56.000, un 21% més respecte al 2025.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda. Sabadell actuarà en 32 espais de la ciutat per guanyar verd i flor. El nou pla de millora paisatgística compta amb una inversió de més de 1,8 milions d'euros i es farà en dues fases, la primera de les quals començarà ara i s'allargarà durant 6 mesos. Per aquesta primera fase s'actuarà en una dotzena de places, rotondes i eixos viaris. Es plantaran espècies més resistents a la sequera i amb menys consum d'aigua i també es reforçarà el manteniment de les zones verdes. La voluntat és que el verd tingui més protagonisme i que els espais mantinguin el color durant les diferents èpoques de l'any. La segona fase del projecte es desplegarà durant el 2027 i permetrà actuar en més espais de tots els barris de la ciutat. En conjunt, el projecte actuarà sobre més de 13.500 metres quadrats de la superfície urbana a Sabadell.
0: Gràcies, Pol. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Badalona ja ha adjudicat els 8 habitatges de lloguer assequible al barri del Gorg. Ho ha fet en un sorteig públic celebrat aquest dimecres al Vecin, tots ells situats al carrer del Progrés 245-269, una promoció d'habitatges d'obra nova construïda per Cúlmia. Es tracta de 4 pisos de 2 habitacions amb una superfície de 65 metres quadrats i 4 pisos més de 3 dormitoris amb un total de 84 metres quadrats. A l'acte s'ha convidat les 113 unitats de convivència que han complert amb els requisits, 39 participants per als pisos de 3 habitacions i 74 per als de 2. Abans d'iniciar-se el sorteig, l'alcalde de Badalona ha reconegut la dificultat actual d'accés a l'habitatge que pateix la classe mitjana del municipi. Xavier García Albiol ha reiterat el compromís del govern municipal per a l'adjudicació de més habitatges socials i de lloguer assequible en 7 noves promocions d'obra nova arreu de la ciutat. Les següents que s'adjudicaran a detallat seran els barris del Progrés i de Canyadó.
0: Gràcies, Martí. Seguim a litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
4: Bona tarda. A Espanya es calcula que unes 900.000 persones viuen amb demència. Precisament per conscienciar sobre l'impacte d'aquesta malaltia, cada 21 de setembre es commemora el Dia Mundial de l'Alzheimer, enguany, sota el lema Encara hi som, quan els records s'esvaeixen, l'amor, les emocions i la identitat continuen trobant el seu camí. En el marc, precisament, d'aquest 21 de setembre, l'AFABAIX, l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat, ha organitzat diverses activitats que s'allargaran durant els primers dies d'octubre per conscienciar la societat de la importància de seguir invertint recursos en aquesta malaltia per poder avançar en el seu tractament. La primera d'aquestes propostes ha estat aquest dimarts, 15 de setembre, i la propera serà divendres 18, entorn a les taules informatives que s'instal·laran a la plaça de la Vila, carretera de la Marina amb Avinguda Verge de Montserrat i Verge de Montserrat amb Coronel Sant Feliu. Podeu trobar tota la programació al voltant del 21 de setembre a arreu de la comarca i les activitats de l'associació a la seva pàgina web afabaix.org.
0: Gràcies, Víctor. I de retorn al Vallès, ara ens quedarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
5: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Castellà del Vallès ha donat a conèixer aquesta setmana els resultats dels pressupostos participatius 2026, un cop finalitzat el període de votació ciutadana que s'ha dut a terme de l'1 al 14 de setembre. Recuperació de camins històrics i fonts del municipi, presentada per l'associació veïnal El Pujalet, xarxa de rutes saludables de Castellà, proposada per Joan Bartrina, i millora dels accessos a les places Major i del Mirador, presentada per José Velasco, són les tres propostes que han obtingut més puntuació en la categoria d'inversions localitzades al nucli urbà. Pel que fa a la categoria de Sant Feliu del Racó i urbanitzacions, la proposta escollida és renovació de la plaça de Can Font, presentada per l'Associació de Veïns de Can Font Can Avellaneda. Les quatre actuacions disposaran d'un pressupost total de 200.000 euros, a raó de 50.000 euros per cadascuna, i en total 1.359 persones han participat en la votació dels pressupostos participatius de 2026.
0: Gràcies, Albert. I anem ara fins a Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. A Rubí, la pesta porcina s'ha cobrat una nova víctima. Rubí d'Arrel i el Centre Excursionista, els impulsors de la caminada nocturna, han decidit suspendre l'edició d'aquest any per les restriccions d'aquesta crisi sanitària. Es tracta d'una activitat molt coneguda que reuneix més d'un miler de persones al bosc de nit durant l'octubre. Les dues entitats estaven esperant una possible flexibilització de les mesures d'accés al medi natural, que finalment no ha arribat. Sentim Jordi Puig, president del Centre Excursionista.
7: Durant l'estiu semblava que apuntaven a que es podrien flexibilitzar i a més a final de l'estiu semblava que hi havia aquests bons senyals d'aquestes dues setmanes sense positius, i per això vam decidir si realment es flexibilitzaven les mesures, però finalment doncs, han sortit més positius i han descartat doncs, realitzar la nocturna. Al final no tenim la possibilitat de fer-la.
6: Aquesta hagués estat la 19a edició de la caminada nocturna. Des que es va començar a fer, només s'havia suspès el 2020 per les restriccions de la Covid. Aquest 2026, la pesta porcina africana també ha obligat a suspendre altres activitats emblemàtiques de Rubí, com la travessa Rubí-Montserrat, la cursa de muntanya o la volta BTT.
0: Bé, doncs efectivament, com heu comprovat, no era la Mariona Jerez, sinó el David García. Us demanem disculpes. I ara sí, tanquem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat. Sara Vella.
8: Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si s'ha elaborat amb intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova que han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Media, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. Martínez proposa avaluar el procés que segueix l'alumne, per tant, més enllà del resultat final.
9: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Tot a punt per la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge, que convoca Zero Port i que compta amb el suport de més de 210 entitats adherides. Una protesta que s'espera sigui multitudinària. Parlem amb Clàudia Custodio, membre de Zero Port, sobre la concentració i altres qüestions. Ho fem acompanyats de Luis Rodríguez, del Prat Ràdio. Molt bona tarda, Luis.
1: Bona tarda. Saludem a Clàudia Custodio, ella és membre de Zero Port. Què tal? Bona tarda, Clàudia, com estàs?
2: Hola, bona tarda, bé.
1: En primer lloc, quines expectatives teniu de cara a diumenge?
2: Doncs, primer, que diumenge hi hagi una participació massiva a la manifestació, com ja vam demostrar fa 5 anys per aturar aquesta proposta d'ampliar l'aeroport del Prat.
1: Fins a quin punt creieu que l'endarreriment que va anunciar ahir el ministre de Transports doncs pot marcar aquesta protesta de diumenge?
2: Clar, endarreriment, suposo que refereixes a l'allargament de la tercera pista.
1: Sí.
2: Sí. Bé, nosaltres pensem que en realitat això és només... aquest endarreriment es deriva del fet que ara mateix no poden, no? Posar sobre la taula la proposta d'ampliació que inclou una expansió territorial de l'aeroport perquè estan pendents les compensacions ambientals de l'ampliació interior i això és Europa, no? que ha dit que ho han de fer abans de poder posar qualsevol, de poder ampliar territorialment, com dèiem, l'aeroport. Tot i així, sí que la proposta aprovada ahir sí que inclou un pla d'inversions que planifica incrementar la capacitat operativa de l'aeroport, per tant, incrementar el volum de passatgers i el nombre d'operacions i, per tant, pensem, no? Tot ho entenem també com una ampliació que encara que no sigui territorial, però sí operativa, no ens podem permetre perquè segueix tenint molts impactes en el territori com en la vida de les persones que vivien a prop de l'aeroport. Per tant, pensem que el diumenge la protesta serà massiva i que això no representarà cap canvi perquè el que necessitem és demostrar aquest rebuig frontal a qualsevol ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Respecte doncs, a això, a aquestes compensacions que comentaves, també, quines serien acceptables per vosaltres?
2: Pensem que les compensacions no són un mecanisme, tampoc. Al final, això el que planteja és quan es destrueix un espai natural per l'expansió, en aquest cas, d'una infraestructura, buscar un altre lloc on, diguem-ne, recrear les zones destruïdes. Ara mateix sabem que el delta del Llobregat està cobert amb 60% per ciment actualment i que, per tant, vull dir que aquestes compensacions impliquen necessàriament, com que no es traurà aquest ciment, no? Doncs, fer ús de terrenys que, per exemple, ara mateix són agrícoles. Per tant, també té moltes controvèrsies d'aplicar aquestes compensacions i, per tant, el que pensem nosaltres és que no s'ha de dur a terme cap activitat que requereixi compensacions que al final són falses i que no podran, de les maneres, substituir els espais naturals destruïts.
1: I que, en tot cas, tampoc es parla, i de fet això també deu

0: de Cornellà, de Sant Boi i el Prat. També una columna que vindrà de Terres Gironines, una del Bany Montseny i una del Bages, Vallès Occidental. I pel que fa a la ciutat de Barcelona, doncs, hi ha columnes des del Clot Camp de l'Arpa, de l'Esquerra de l'Eixample, de Sants, de Gràcia, Vallcarca, de Poble Sec, Ciutat Vella, de la Teixonera i de Sant Andreu. I esperem que els propers dies se'n puguin confirmar de noves. Pel que fa a la manifestació, comença a les 12 diumenge a la Cruïlla entre Passeig de Gràcia i Aragó. I allà ens organitzarem en diferents blocs temàtics. N'hi ha de moment quatre, que són habitatge, educació, bloc ecofeminista i transport públic. I a més, hi haurà un bloc que anirà sobre rodes, és a dir, que consistirà en bicicletes i tractors, i aquest bloc tindrà un punt de sortida diferent, sortirà a la plaça Espanya i s'unirà a la manifestació a peu a mig camí.
1: Per què heu triat precisament aquests punts, no? Plaça Espanya, Passeig de Gràcia a Aragó...
0: Doncs la cruïlla de Passeig de Gràcia a Aragó l'hem triada perquè és on hi ha una de les estacions de Renfe més importants i així facilitem tant l'arribada de persones com també reivindiquem que en lloc d'invertir en ampliació d'infraestructures com l'aeroport, si no s'ha de prioritzar la xarxa de rodalies i de transport ferroviari.
1: A banda d'això també, a diferència de fa 5 anys, quan es va fer aquesta multitudinària manifestació que va emplenar els carrers amb milers de persones, aleshores aquesta protesta, per exemple, recordo molt que aquí al Prat va sortir a peu des d'aquí des de Prat. Per què aquest cop doncs, heu optat perquè la gent s'hi traslladi amb tren? No sé si té a veure també amb aquesta protesta, amb aquesta reivindicació del funcionament de Rodalies, vaja.
0: També és veritat que l'última, no, la protesta de fa 5 anys, recordem que era una concentració al carrer Tarragona, per tenir una protesta estàtica, no? I per tant, sí que tenien que les columnes hi arribessin, doncs, diguem, no, al format més de manifestació i caminant, no? Aquesta vegada, com que hi ha la manifestació i inclou, no, un desplaçament, doncs, les diferents columnes han optat, perquè al final això també ha sigut autogestionat dels diferents pobles, d'arribar-hi doncs, per mitjà del transport públic i poder-se unir, així tenir energies per poder-se unir a la marxa, diguem-ne.
1: En aquella manifestació de fa 5 anys també vau expressar que seria necessari tornar a mobilitzar-se. Això ara es fa realitat. De fet, ho destacau també a la roda de premsa d'aquest dilluns. Què ha canviat des d'aleshores i, sobretot, què canviarà mirant cap al futur? Perquè, doncs, tot i que aquest Dora 3 no recull el gruix gran, per entendre'ns, de l'ampliació, sí que en el proper document hauria de recollir-ho.
0: Clar, han canviat moltes coses, no? Fa 5 anys, recordem que quan es va fer la gran protesta ja s'havia retirat la proposta d'inversions d'ampliació, donant, no, aquest rebuig frontal. I, en canvi, aquesta vegada han fet servir una estratègia diferent. Veiem com hi ha hagut molta opacitat. S'ha aprovat aquest pla d'inversions sense cap tipus d'informació ni compartir cap tipus de document. S'ha aprovat pràcticament d'amagat i, en canvi, no s'ha aprovat just abans, no, de la manifestació. També sembla, no, que no, o sigui, que aquest pla d'inversions dels propers 4 anys, bueno, no ho sembla, no, sinó que no inclou aquesta expansió territorial que dèiem, però que faci que és una mica el pla del camí per poder incloure aquesta ampliació territorial en el proper d'hora, que seria els 4 anys següents, o sigui, a partir del 2032. No? Per tant, és una mena d'aposta una mica a llarg termini, no? Al final acaba executant, no, l'ampliació i allargament de la tercera pista, però primer aplanar el terreny. De fet, ja s'ha licitat el pla director, que hauria com fer aquesta ampliació i, per tant, tot i que no s'hagi pogut incloure en aquest pla d'inversions, sí que la tenen prevista, no? Per tant, veiem com és una mica diferent. També és veritat que en el context de fa 5 anys, no, els colors dels diferents governs eren diferents. Hi havia uns governs de coalició que també tenien, doncs, potser una mica menys d'estabilitat i es podien com buscar les esquerdes, no, dintre dels diferents grups polítics. Ara mateix hem trobat una situació en què tant el govern de la ciutat de Barcelona com de la Generalitat de Catalunya com del govern de l'Estat és el Partit Socialista. Sí. I, per tant, això també, diguem-ne, que facilita aquesta presa de decisions si és que el que volen és, doncs, tirar-les endavant.
1: En cas que tiri endavant aquesta ampliació, que com deies, doncs això, el que es fa en realitat és retardar-ho 5 anys, però no es guarda el calaix com si que va passar això fa 5 anys. Quins efectes negatius tindria? Hem parlat del medi ambient, hem parlat també doncs, els efectes dels espais naturals del Delta, també de la crisi de Rodalies, però quins efectes també tindria respecte, doncs, per exemple, a l'escalfament global i també respecte al turisme, segons vosaltres?
0: Clar, o sigui, nosaltres estem molt preocupats, no? Perquè veiem com l'aeroport de l'infraestructura més contaminant de Catalunya a dia d'avui i crec que ningú negarà que estem en una situació d'emergència climàtica, venim de l'estiu més calorós de la història i, per tant, ampliar la capacitat d'una infraestructura que ja és, no, la principal font d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en un context en què hem de fer és reduir-les el més ràpid possible per poder abordar la situació que vivim greu d'emergència climàtica és completament contraproduent i va en contra, no?, de garantir el futur, al final, tant de Catalunya com del planeta, no? Per tant, l'aeroport, o sigui, ampliar-lo va en contra de qualsevol

0: acció per abordar l'emergència climàtica. A més a
1: Uh-huh.
0: més, que l'aeroport del Prat és la principal porta d'entrada de turistes de l'estat de Barcelona com a Catalunya. Es calcula que el 80% dels turistes entren per la via aèria per l'aeroport del Prat. Estem en una situació molt, molt greu de sobreturistització, d'una aposta per un monocultiu turístic que l'únic que fa és crear treball precaris, mentre té un impacte molt greu en el mercat de l'habitatge, que està molt tensionat, i sabem que cada vegada és més difícil accedir a un habitatge digne. De fet, hi ha un estudi de la New Economics Foundation que demostra que connecta directament amb l'increment dels lloguers amb l'arribada de turistes per mitjà aeri a l'estat espanyol. Per tant, incrementar la capacitat de l'aeroport encara agreujaria més la situació de crisi de l'habitatge i de sobreturistització de la ciutat de Barcelona i de Catalunya. Per tant, és molt perillós, no? I per això ja, no? Joan Boadas ja va dir en el seu moment que ampliar l'aeroport pot ser la decisió més important pel futur de Catalunya, per això, perquè té efectes en molts sectors diferents. No hem parlat tampoc dels efectes que té també en la salut de les persones que viuen en les poblacions circumdants de l'aeroport. La seva activitat genera moltíssima contaminació acústica i també emet partícules ultrafines que estan vinculades directament a malalties cardiovasculars i respiratòries. Això no només en el Prat de Llobregat, sinó a Viladecans, Gavà, totes les poblacions que es troben almenys en un radi de 10 quilòmetres de l'aeroport. Per tant, també incrementant-ne l'activitat impactaria encara més i no agreujaria aquests impactes en la salut de les veïnes.
1: A la presentació que vau fer dilluns també vau parlar d'una enquesta en la qual doncs, afirmava que la majoria de la població està en contra de l'ampliació. Quin paper creieu que hauria de tenir la ciutadania respecte doncs, a les decisions del futur d'una infraestructura tan important com és l'aeroport del Prat?
0: Home, el que està clar és que no pot ser que aquest tipus de decisions es prenguin d'amagat i sense informar-ne la ciutadania, no? I evidentment hauríem de poder opinar perquè té un impacte molt clar en les nostres vides en tots aquests aspectes, no? Per tant, està clar que d'una banda hi hauria d'haver molta més transparència, però també la possibilitat d'opinar o de participar en aquest tipus de preses de decisions que sembla que es prenguin només de la mà dels lobbies empresarials, que és els únics a qui beneficia.
1: En aquest sentit, penseu que la manifestació de diumenge pot ser un punt d'inflexió?
0: Esperem que ho sigui, sí. I sabem que segurament no serà l'última, però sí, esperem que marqui, no, un primer rebuig clar, frontal, a aquesta proposta d'ampliació i que marqui, no, doncs això, un
1: Sí.
0: inici en aquestes, en les properes que vindran.
1: Quina resposta espereu per part de les administracions després?
0: Doncs és difícil, no, de saber, perquè com que hem vist que fins ara no han tingut en compte, no? I que han pres aquestes decisions d'amagat, doncs, és difícil, però al final esperem que reaccionin, no? I perquè si són moltes al carrer, crec que no tindran altre remei que reaccionar d'alguna manera i que escoltin una mica el clam popular. Sí que hi ha alguns partits polítics minoritaris que han dit que suposen l'ampliació, però això és el que diuen, però en realitat el que han de fer és fer servir també els seus instruments que tenen de negoci, quan estan en posicions de poder per aturar, no?, aquesta ampliació. I aquest és el cas, per exemple, no, de Sumar, que en principi és part del govern de coalició i, tot i que diu que mostra sorpresa, no ha utilitzat totes les seves eines per poder aturar l'aprovació d'aquest pla d'inversions. Per tant, volem que les respostes no siguin només discursives, sinó que realment siguin efectives i tinguin implicacions polítiques.
1: De fet, també, dintre d'aquests partits que estan en contra de l'ampliació, hi ha el PP de Castelldefels, que no sé si us ha sorprès en aquest sentit.
0: Sí, és veritat que és un cas particular, perquè en general la línia del Partit Popular sí que és d'estar a favor de l'ampliació, però al final doncs, veiem que a Castelldefels, suposo que per interès, no, de mantenir la posició de poder i veient que les veïnes estan en contra, no, de l'ampliació, doncs l'alcaldia de Castelldefels també hi està en contra, el que podria sorprendre, però també al final respon a una realitat local molt particular.
1: De moment, doncs, hi ha aquesta manifestació que teniu diumenge per endavant, amb 210 entitats adherides, 130 personalitats de l'àmbit acadèmic. Qui són? Així, en termes generals.
0: Les entitats que adherides en tenim de tots els sectors. Hi ha sindicats de treballadores, hi ha també el moviment per l'habitatge, també la comunitat educativa, també tenim grups de sindicats també professionals de l'àmbit de la salut, a associacions de mares i pares, no? És un ampli ventall de col·lectius i d'entitats que donen suport o que estan en contra, no, d'aquesta ampliació. I pel que fa a les personalitats del món acadèmic, són investigadores també de totes les disciplines, no parlem només de l'àmbit de les ciències socials, però també enginyeria, ciències naturals, d'àmbit internacional i no només de l'Estat de Barcelona, que veuen com no té cap sentit fer aquesta ampliació i, per tant, també hi han donat suport per mitjà de la seva firma a aquest manifest de rebuig a l'ampliació.
1: Tal com dèiem a l'inici, Clàudia, acabo amb aquesta paraula. pregunta, al final el que s'està fent és un endarreriment de l'ampliació de l'aeroport del Prat i que, per tant, doncs, aquesta manifestació, ja ho indicaves tu, no serà l'última. Quins seran els propers passos per part de l'aeroport?
0: Al final, nosaltres seguirem estant atentes i donant resposta al que pugui venir. Pensem que l'ampliació no s'acabarà fent perquè pensem que la podrem aturar. Aquest diumenge esperem ser moltes per demostrar primer, no, aquest contundent no a l'ampliació, i veurem com ens hem de mobilitzar en el futur per aconseguir finalment aturar-la.
1: Doncs aquesta mobilització que arrencarà a les 12 a la Cruïlla de Passeig de Gràcia, també a Aragó, a Barcelona. Abans ja, doncs, hi haurà les sortides que es faran des de les diverses columnes. Recordeu que aquí la del Prat sortirà pràcticament a 3:15 del matí, des de la sessió de Rodalies. I hem parlat amb Clàudia Custodio, que és membre de Zeroport, al respecte d'aquesta, doncs, convocatòria que hi ha de cara a diumenge. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Connectats i molt bona tarda.
0: Gràcies.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectat.

0: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Qui no reconeix aquest tema, Te recuerdo, Amanda, del cantautor Víctor Jara, que precisament un dia com avui de l'any 1973 va morir acribillat després de ser torturat a l'estadi Xile de Santiago per les forces militars després del cop d'estat de l'11 de setembre encapçalat per Augusto Pinochet contra el govern del president Salvador Allende. Això va passar, com us deia, un dia com avui de fa 53 anys. Des d'aquí el recordem i ho fem amb aquest, un dels seus temes més coneguts. Te recuerdo, Amanda.

7 ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: Anem acabant, entrem ja a la recta final d'aquest Connectats de dimecres i ens endinsem en el món de la literatura fantàstica. Ho fem de la mà d'en Pol Peiró, de Ràdio Sabadell. Coneixerem el llibre Si em desagno, queda't amb mi fins que em refredi, de Marc Català. Un univers literari que va més enllà de les pàgines i que també incorpora un projecte musical creat expressament per a l'obra.
1: Avui parlem amb Marc Català, nascut a Sabadell l'any 1986, biòleg i doctor en biomedicina. La seva trajectòria professional ha estat estretament vinculada a la recerca biomèdica clínica i actualment treballa en el desenvolupament de dispositius diagnòstics. Però darrere de tota aquesta faceta científica hi trobem també un apassionat de la literatura, la música i especialment de la fantasia. És l'autor de Si em desagno, queda't amb mi fins que refredi, una obra que ens endinsa en un univers fantàstic. Hola, Marc, què tal?
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Bona tarda. Una pregunta. Què porta a un biòleg i un doctor en biomedicina a escriure fantasia? Tu, que potser estàs acostumat al rigor i a la recerca científica, què t'ha portat a endinsar-te en aquest món?
2: Sí, doncs la veritat és que abans que la ciència, la literatura, el cinema, la música, etc., doncs sempre han sigut les meves passions, l'art en general. I, bueno, sempre m'ha agradat moltíssim la literatura de terror, la literatura fantàstica. I llavors, el 2017-2018, que jo estava vivint a Londres per feina, estava fent el doctorat i estava allà, doncs vaig començar a escriure relats de terror i ciència-ficció, que vaig acabar autopublicant a través d'una editorial d'autopublicació. Però, bueno, allò ja va donar com una mica un pistoletazo de salida que la literatura i l'escriptura, doncs, passessin a formar part de la meva vida. I doncs, arrel d'això, ara estreno la meva primera novel·la.
1: I d'aquesta primera novel·la, què ens pots dir? Què hi pot trobar els lectors que la vulguin devorar? Que no sé si ens pots dir alguna cosa, evidentment no desvetllaràs tots els secrets de la novel·la ni farem spoilers, però què es poden trobar els lectors?
2: Sí, i tant, i sense intentar doncs, entrar en spoilers, doncs, a veure, és una novel·la de fantasia fosca, diria jo, fantasia onírica, i bueno, doncs ens trobem en un poble on les vides de tres dones, que són tres dones que per diferents motius doncs, se senten soles, se senten desconnectades de la seva realitat, doncs bueno, en el poble hi ha una problemàtica greu, és que es veuen assetjades per unes hordes de dimonis que no saben ben bé d'on venen, i a mesura doncs, que aquestes tres dones, la seva vida doncs, es comença a entreteixir, es comencen a relacionar, doncs, bueno, tot això les portarà a descobrir coses i arribar doncs, a un lloc diferent del que estan en un principi.
1: No sé si t'has inspirat en algun espai o alguna cosa concreta.
2: La veritat és que la inspiració de la novel·la ve de molts llocs diferents. Primera, òbviament, d'haver llegit molt fantàstic i molta literatura de terror, però també dels videojocs, de la música, etc. I al final, la idea amb aquesta novel·la era intentar agafar tots aquests elements fantàstics de terror, etc., per portar doncs, la fantasia i tots aquests elements un passet més enllà i acabar parlant d'una cosa doncs que potser no és molt habitual en una novel·la que seria estrictament fantàstica. Però aquí ja si segueixo parlant, la liem.
1: Ja desgranem el
2: kit de la qüestió.
1: No, anem a donar-li una mica de suspens
2: de misteri,
1: i no
2: una, sí.
1: De misteri i no anem a desvetllar la novel·la. I també ets un apassionat, com bé hem pogut llegir, de la música. De fet, Has participat en diferents grups, no? De música molt dispar, des de, corregeix-me si m'equivoco, metal, música més d'autor, i en el llibre, si no m'equivoco, hi podrem trobar també un QR que dona accés a un projecte musical que és La Trencada, que ha sigut creat expressament per acompanyar aquest univers de l'obra, no?
2: Sí, això és correcte. Sí, la veritat és que la música doncs, també és una cosa que m'ha acompanyat durant gran part de la meva vida. Toco la guitarra, toco el baix, toco diferents instruments i sí, he participat en diferents bandes. Jo vaig començar tocant death metal i a partir d'aquí doncs, tenia un projecte en solitari amb el que vaig gravar un disc i també havia militat en diferents bandes, una d'elles sabadellenca de rock en català que es deia Xarrupa Cabeça, que ja no existeix. Havíem tocat bastant per festes majors i això. I enguany amb aquest llibre, doncs, com que jo sempre havia tingut una visió molt musical del projecte, doncs vaig considerar que volia composar unes petites postals musicals, no? I enguany, doncs, aquest octubre entraré a l'estudi a gravar tot aquest material i així que al cap d'un o dos mesos de la sortida del llibre, aquest QR doncs, quedarà actiu i es podrà accedir també a tot aquest univers musical que, sota el meu punt de vista, complementa d'alguna manera doncs, l'obra doncs, a nivell més emocional. No? Algun dels passatges dels llibres doncs, queden reflexats doncs, en aquesta música que, segons com ho entenc jo, doncs és un llenguatge diferent, no?, a la literatura i doncs, et transmet una cosa des d'una perspectiva, des d'un prisma completament diferent.
1: Per aquells oients que ens estiguin escoltant, on poden anar a buscar, on poden comprar la teva novel·la, o en quins punts poden acostar-se a ja comprar-la i seguidament poder devorar aquest univers fantàstic?
2: Doncs mira, la novel·la, actualment, la prevenda del llibre a través de la web de l'editorial es va iniciar el dia 7 d'aquest mes i durarà fins al 20. Per tant, ara estem en un període de prevenda i a partir de la setmana que ve doncs, començarà el llibre a arribar a les persones que l'han comprat per prevenda i per descomptat a totes les llibreries. Per tant, a qualsevol llibreria de Sabadell o qualsevol llibreria doncs, podeu demanar la novel·la si és que no la tenen en estoc en aquell moment. O sigui que es podrà comprar a Sabadell, la tindreu disponible al Malapès, etc. I és veritat que també el dia 5 d'octubre farem una presentació a la llibreria Gigamés de Barcelona, la llibreria més important de gènere fantàstic i bueno, de gèneres fantàstics en general. I és veritat que també estem estudiant fer una presentació a Sabadell, que ens fa molta il·lusió presentar-la també aquí a casa.
1: Molt bé, doncs ja ho sabeu, tant si voleu comprar aquesta novel·la com si també voleu anar a la presentació per també veure in situ el Marc Català, doncs ja ho sabeu, ja teniu aquí les dates. Marc Català, moltes gràcies pel teu temps, espero que la novel·la sigui tot un èxit i sorts i encerts de cara al futur.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu, Marc.
2: Adéu.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

Bé, doncs ens acomiadarem amb música i de la bona. Bob Dylan torna a ser notícia. S'ha anunciat recentment una espectacular col·lecció de 371 títols inèdits. Ens acomiadem amb aquesta veu i amb aquest tema, Hurricane. Fins demà. Adéu-siau.

0: 5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Si escoltes la ràdio,
6: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
5: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències, lluites i triomfs del col·lectiu LGTBI.
6: Ho fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
5: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, en el marc del viatge oficial del cap de l'executiu per celebrar la Diada des de Mèrida. El president ha agraït als extremenys que van emigrar a Catalunya durant el segle XX el seu paper en la construcció del país els darrers anys. En una intervenció des de la Zarza, Badajoz, Illa ha fet una crida a no oblidar que en molts casos emigració es fa per necessitat.
2: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran a nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
1: I el ple del Parlament Europeu ha reclamat avui una investigació independent exhaustiva per esclarir la responsabilitat de la crisi migratòria. Ceuta, la petició està recollida en una esmena en un informe aprovat pels eurodiputats. El text s'ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular Europeu i els grups d'extrema dreta, entre ells Vox. L'esmena es qualifica d'invasió l'entrada massiva de migrants. Precisament avui, en el seu discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a aquest tema, el que va passar el mes de juliol a Ceuta. L'escoltem.
3: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
1: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés dels menors a les xarxes han centrat el seu discurs. La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats, en aquest cas pels pares. Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre el risc de certs models d'intel·ligència artificial i ha apostat per la regulació global. I un apunt de casa nostra, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat avui al Parlament que a les properes setmanes s'obrirà una convocatòria de provisió de places de residències per concertar-ne 2.300 més arreu de Catalunya. L'objectiu en un temps és generar 6.000 noves places de residències públiques.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes!
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor, últim programa, Benítez.
2: Avui fem un programa especial en directe a la cerveseria Molta Malta de Mataró.
1: Estem a tope.
2: I estem celebrant també que traiem una cervesa, sí, en col·laboració amb Cinera. És la segona cervesa que traiem com, sí, a programa de ràdio.
1: Està bé, no? Fem un programa de ràdio i fem cerveses, no?
2: Està
1: de meravella.
2: Sobretot si ens la regalen.
1: Sí.
2: Ara parlarem amb en Marc de Cinera, que tenim per aquí servint birres, però abans volíem parlar una miqueta, ara d'aquí dos minuts, sí,
1: sí.
2: Perquè abans volíem parlar una mica de còmics, abans de parlar de cervesa,
1: ah,
2: però sí, de còmics de cervesa.
1: Parlem. Sí, home, evident, ja que estem en una cerveseria...
2: Monotemàtic.
1: Parlem una mica de com es fa la birra o còmics de graciosos de birra, no?
2: Sí. Això, el programa d'avui també parlarem d'algunes lectures refrescants per l'estiu, que ja ens està... Bueno, ja ha arribat l'estiu, estem,
1: sí,
2: suant aquí com...
1: Sí, és veritat, eh?
2: Com dues truges.
1: Quan parpadeges, sues.
2: Sí.
1: És collonut, això.
2: Intentarem això, que sigui programa refrescant.
1: Complicat.
2: Tinc per aquí la història en còmic de la cervesa, que és de l'editorial Principal Gràfica, i que és un còmic així una mica de butxaca, edició per llegir al lavabo.
1: Seriot.
2: Sí, seriot. És la història de cervesa des de la prehistòria fins ara.
1: A la prehistòria feien birra?
2: Sí.
1: Com seria? No, perquè allà no tenien nevera. Quin rotllo, eh?
2: Has de llegir-te el còmic.
1: Birra calenta.
2: És quan t'ho expliquen.
1: Ah, vale.
2: I està molt bé. Sí que és un còmic així, una mica més tècnic, podríem dir, més històric, però prou bé per enterar-se una mica d'on ve i com es fa la cervesa. Hi ha un altre còmic que també segueix una mica aquesta línia, que és La increïble història de la cervesa, que és de Norma Editorial, i també el subtítol és De la prehistòria a l'actualitat, una aventura de 15.000 anys fent cervesa.
1: 15.000 anys fent birra.
2: Sí. Aquest és un altre còmic, que sí que és un format més gran, tapa dura, que potser no és tan de lavabo com aquest, però també ens explica una mica la història. El guionista és el Benoist Simmat i el dibuixant Lucas Landais. És un còmic del mercat franco-belga, podríem dir, que és d'aquests tipus de còmic divulgatius que n'hem recomanat alguns durant el...
1: Sí, es fan molt a menys aquests còmics, sí, perquè els llegeixen ràpid.
2: Amb dibuixos s'aprèn millor, no? Tot? Sí.
1: Sí, amb dibuixets és més fàcil, sí.
2: I també tenim un altre còmic per aquí a la taula que parla de cervesa. En realitat, nosaltres, quan vam plantejar aquest programa, vam dir fem un programa especial tot de còmics de cervesa, però ens, sí, vam adonar que tampoc hi ha tant.
1: No hi ha tants, exacte.
2: I sí que hi ha molts amb personatges potser enganxats a la cervesa, però no, sí, no vam pensar que fos tan...
1: No, perquè era una mica alcohòlic.
2: Sí, potser, sí, no era tan...
1: Era una mica roba policia, no?
2: Sí, però aquest que es diu Cervezas, que publica Estiberri, és de Mauro Trialgo i és aquest format així apaisat, horitzontal.
1: Que era el còmic que sortegem avui, eh?
2: Sí, i que... sortegem avui, no ho hem dit, tenim públic aquí en directe.
1: Ah, sí, clar, ho han sentit amb els aplausos, sí, eh?
2: I el sortegem ara quan acabi el programa. I aquest còmic de Mauro Trialgo sí que és una mica més divertit. També et diria que és un format molt de lavabo, perquè són tires còmiques.
1: Exacte, apaisades.
2: Sí, de fet, és una col·lecció de tires còmiques que s'havien publicat a la revista, tu tinc aquí, Bar and Beer, és una revista mítica de cervesa, i aquí el Mauro Trialgo fa, pues, xistes, acudits, una mica sobre la cervesa i els cerveseros. Parla, per exemple, d'algú que col·lecciona llaunes de cervesa, no? Tu l'has col·leccionat alguna vegada?
1: No, no ho vaig fer, però el meu germà sí, en tenia a casa.
2: Sí.
1: Encara la té, però és molt llest, perquè la té a casa dels meus pares.
2: Ah,
1: a casa seva no ocupa lloc.
2: S'ha de tenir cuidado amb això de col·leccionar llaunes de cervesa, perquè, sí, si no les rentes bé, després fan pudor.
1: Sí, i surten mosquetes.
2: Surten mosquits.
1: Mosqueta,
2: per aquí, pel,
1: sí,
2: públic, hi ha algú que fins i tot tenia un arbre de Nadal fet de cervesa. O sigui,
1: ah, sí?
2: De llaunes de cervesa.
1: Carai, tu.
2: Així que...
1: Un arbre de Nadal de llaunes de cervesa.
2: Sí, sí, sí.
1: Carai, tu.
2: Molt curiós.
1: Sí, sí.
2: Aquest Cervezas de Mauro Trialgo ja té uns anyets publicat, però és això, molt divertit.
1: És un dibuixant del Jueves, que si, sí, segurament el coneixeu, sí, de la revista El Jueves.
2: Sí, té personatges mítics, ara t'ho diré perquè els tinc aquí apuntats darrere. El Ángel se fija, que és un personatge mític del Jueves, també. i Herminio Bola Extra i la pletora de pinyates.
1: Pletora de pinyates.
2: Els mítics de Mauro Entrialgo.
1: Perfecte.
2: Si vols, ara sí, podem aprofitar per parlar amb Marc.
1: Vinga, Marc, apropis a...
2: Una mica sobre la cervesa que estem presentant avui en directe aquí a Molta Malta, que és els Bufacanyes, i és una...
1: Doble Hazy IPA de mango.
2: Sí, de mango, eh?
1: De mango. Recordem que l'any passat era de préssec i aquest any és de mango.
2: És la segona cervesa que fas amb els Bufacanyes. Explica'ns una mica com sorgeix això i també volíem, des de la curiositat total, perquè nosaltres som comiqueros, no som cerveseros. Bueno,
1: cerveseros perquè la bevem, no sí, perquè la fem.
2: Però no la fem, no? Explica'ns una mica així com d'on sorgeix la idea i com fas una cervesa com aquesta.
3: Bueno, moltes gràcies per estar al Molta Malta, per confiar sempre en el Molta Malta i per muntar aquests xiringuitos, que està superguapo. Llavors, com sorgeix fer una birra amb vosaltres? Pues perquè, bueno...
1: Perquè te lia jo.
3: Perquè nos gusta liar, no?
1: Sí.
3: Una mica també, veient el que us mola de birra, pues hem anat tirant per aquí per allà, no? L'any passat la vam fer en préssec, aquest any l'hem fet amb mango, i l'any que ve, pues, no sé, veurem a veure quina fruita fem servir, no? No, està guai. A mi m'agrada molt col·laborar amb penya que té projectes, sobretot projectes petits, gairebé sempre projectes que siguin hobbies, perquè al final pues, jo el que faig sí que són negocis, però hi ha una part molt gran de hobby,
2: de passió,
3: de coses que faig fora de la meva feina, no? De la meva vocació. I, bueno, jo què sé, pues, també m'haureu de dir vosaltres com hem arribat fins aquí, no? Però en el sentit d'aquest bon rotllo que tenim, pues, fer-ho així. I llavors, tema producció de birra, no?
1: Uh-huh. Quan posarà el mango? Abans o després?
3: Exacte.
1: De fer l'ebullició.
3: Aquesta és la pregunta.
1: De fer l'ebullició, de que fermenti en baixa.
3: Heu comentat que el còmic aquest es parla de la història i tal, a prehistòria es feia birra, tio. S'ha fet birra tota la vida.
1: Però calenta.
3: Bueno, al principi
1: ostres,
3: era
1: tu,
3: aixecar el cereal i tal, que gairebé va sortir de casualitat. Es va mullar el cereal en una pluja, allò té llevats naturals, fermenta i tiren milles, no? Sé que els egipcis, per exemple, ho utilitzaven molt pues, per donar als treballadors com a sopa, algú que era molt...
1: Sopa.
3: No? Sí, eren sopes d'aquestes, sí. De cereals... Sí,
1: la sopa de la meva mare és potent, però no sap a birra, eh?
3: No, però clar, la penya li anava molt bé perquè la penya que treballava, esclavos, era l'únic que entrava en su,
1: sí, sí, sí.
3: En su dieta, no?
2: Dieta líquida, eh?
3: Exacte.
1: Sí, sí.
3: A dia d'avui, bueno, jo, el meu és un hobby, que jo vaig començar muntant una fira de birra al meu poble i...
1: I se't va anar a les mans.
3: I se'm va anar a les mans.
2: Arenys, has de dir que és Arenys.
3: Arenys de Mar, sempre. Capital de l'Almaresma. jo vaig començar amb això. Una penya molt jove, que a dia d'avui són molt coneguts, que són la Pirata i tal. Vam acabar de birres amb ells fins les tantes i era l'Aran, que era un xaval molt jove, ara ja és més gran que, evidentment, ja és més gran i porta molts anys en el sector, però ens va convidar pues, a fer birra a casa, que comencéssim amb quatre olles i tal, així ho vam fer, jo i un col·lega, i, bueno, al cap de tres anys va sortir la idea doncs, de poder ja fer-ho una mica a l'engròs, havíem practicat diverses receptes, la veritat és que el feedback que teníem amb els col·legues pues, anava molt guai i vam tirar endavant. I a dia d'avui, pues, ja, aquest febrer ha sigut el desè aniversari de Cinera, que per ello també pues, estem fent moltes col·laboracions aquest any. I tinc previst fer algun tipus de festival de desè aniversari. O 10 més 1, ja ho veurem. Però si el temps m'ho permet... I després, tema de fer birra és... o sigui, en la teoria és molt senzilla, ¿vale? Que és una infusió d'aigua calenta amb la malta, ¿vale? No? Malta d'ordi. Podem utilitzar alguns altres cereals, però en la gran majoria és malta d'ordi. Fem una infusió entre 64 i 68 graus d'una hora, hora i mitja. Extraiem aquest suc que surt. Vale? Allò no té alcohol encara, l'únic que hem fet és una infusió, hem extret tots els sucres i rentem el cereal per acabar d'arrastrar els sucres i ho portem a bullir. Que allà és on entra, o sigui, tenim l'aigua, tenim la malta d'ordi i aquí entra el llúpol, vale?
1: Perfecte.
3: Comencem a bullir, normalment es bull una hora, hora i mitja, tal com arrenca, bull i estira la primera quota de llúpol, que aportarà l'amargor, vale, la cervesa. Ja és on podem començar a decidir coses sobre la cervesa com l'amargor, no? Ja hem decidit amb el cereal quins colors tindrà i quin alcohol podem arribar a aconseguir, depèn de la mesura d'aigua, no? L'escala d'aigua i cereals. I fiquem la primera quota que ens aportarà amargor. Llavors, 15 minuts abans d'apagar el foc, podem ficar una altra quota de llúpol que ens aportarà sabor i aromes, pocs aromes perquè desapareixeran, però sobretot sabor i una miqueta més d'amargor. I quan apaguem i deixem baixar uns 80 graus, fem una última quota, que aquesta serà d'aroma. Ara hi ha noves tècniques. Jo quan vaig aprendre a fer cervesa, això és el que hi havia, i si tiraves llúpol després de la fermentació eres una mica flipat, però quedava bé, ¿vale? Això, quan jo vaig començar a beber, era així. A dia d'avui això s'ha anat de mare i aquí gastem llúpol a mansalva, en tirem en qualsevol moment i quan més huela a coses, millor, no? Llavors, tema fruita, hi ha diferents maneres de fer-ho servir. Es pot ficar en l'ebullició també, així ja forma part de la cervesa i queda molt integrada, tot i que rebaixa molt el gust i els aromes. En el cas que fem nosaltres és tirar-la a... quan arrenca la fermentació, dos dies després de la fermentació hem de pensar que dura una setmana, més o menys. Bueno, no he explicat que apagues el foc, deixes baixar 80, pots fer l'última quota, deixes 20 minutets que s'infusioni i després ja passem cap al fermentador, que la baixarem a uns 20 graus i ficarem el llevat, que el llevat, sense el llevat no hi ha cervesa. ¿Vale? És el més important i el que menys podem controlar gairebé. ¿Vale? I a partir d'aquí es deixa fermentar una setmana, es deixa reposar a menys temperatura encara perquè quedi ben clara i s'embotella amb una mica de sucre o dextrosa perquè refermentin ampolla. A dia d'avui s'injecta CO2 a la birra i s'envasa, vale? I queda una birra que, bueno, bastant semblant, però el mètode tradicional és refermentació. Vale? I la fruita, en aquest cas, jo la fico dos o tres dies després de la fermentació, que encara està fermentant, i així també s'integra, però la fruita queda molt més present en la cervesa.
4: Careto.
3: Vale?
2: Quina feinada, eh?
3: És una... Sembla molt, però de veritat que en tot aquest procés ens hem begut ja tres quarts d'una altra birra que hi ha per allà.
2: Doncs vale? Molt agraïts també per aquesta explicació. Si algú vol tastar la cervesa, aquesta col·laboració que hem fet Cinera i els Bufacanyes, pot venir aquí a Molta Malta, que durant tot l'estiu suposo que estarà per aquí disponible.
1: Sí, fins que s'acabi.
2: Sí, fins que s'acabi. Tenim en llauna i en tirador també. I és okay. Això, en mango té aquest toc així més d'amargor també, que exacte. Està boníssim.
3: El que hem fet és una Hazy doble IPA amb llúpols neozelandesos, vale? Una cervesa molt tèrbola, fritada, amb un toc diferent amb els llúpols neozelandesos, i amb mango. Llavors, no és un suquet de mango ni és únicament una IPA, no? És algo que està bastant equilibrat i superagradable. I això, la tindrem aquí.
2: Està entrant molt bé avui, així que seguirem bevent, anava dient, però no, seguirem recomanant còmics ara, gràcies, Marc.
3: Vinga.
2: Ara ens veiem.
1: Doncs bé, ara ja...
2: Ara sí.
1: Ara comencem a recomanar còmics per l'estiu, perquè arriba un estiu molt calorós.
2: Sí.
1: Què hem de fer quan fa molta calor? Estar a casa amb el ventilador que t'apunti els cataplins,
2: sí.
1: I allà refrescant-te, o estar a la platja, o estar a la muntanya al costat de la riba d'un riu, o simplement enxufar l'aire condicionat, si és ric,
2: sí, entenc, sí.
1: I posar-lo.
2: Així hem recomanat aquests còmics de història de la cervesa, i ara passem de la cervesa a la calor, i sí. Com bé deies, i volíem recomanar un còmic que parla d'un estiu aquí al Maresme.
1: Sí.
2: Precisament al Masnou, el tenim aquí, és el Canícula, d'Adrià Turina. És exacte. Un còmic que ja vam estar xerrant, de fet, amb l'autor, vam fer una xerrada,
1: sí, va venir al programa.
2: Ell, i ens va explicar també una mica d'on sorgia. Però bueno, creiem que és una bona recomanació per l'estiu, perquè és això, si estàs passant calor, què més plaer?
1: Sí, és un còmic una mica bizarro, eh?
2: Sí,
1: tot s'ha de dir.
2: És molt boig. És un còmic, per cert, que va guanyar menció al Talent Novell al Premi Finestres de Còmic en Català de 2023, i és un còmic que és una mica... És com un thriller ambientat, com bé dèiem, al Masnou.
1: Sí.
2: Que,
1: I que no surt la calàndria, perquè ningú s'espanti.
2: No surt la calàndria. Comencen a passar coses molt rares al poble. Hi ha un

0: a les tardes fumant cigarros.
1: Això
0: que se li posa una veu que després la farà servir les cordes vocals per raspallar tots els marcs de les portes de casa seva.
1: Això mateix. Sí. Canícula d'Adrià Turina és un autor d'aquí, del Masnou, molt majo. També és un autor que publica, s'autoedita també fanzins, o sigui, molt interessants fanzins. També. Els gats aquests detectius, que també són molt divertits. Seguim amb altres recomanacions. Jo tenia una altra recomanació aquí.
0: Aquesta és d'orilla, eh?
1: Sí, és l'últim còmic de Paco Roca. Paco Roca és un autor, potser és un dels autors més coneguts d'aquí, d'Espanya.
0: Podríem dir l'autor d'Espanya, no?
1: Sí, és un autor que ha fet còmic sempre des de... Bueno, des de...
0: Fa servir, posa l'excusa a la memòria, no?, d'alguna
1: sí,
0: manera.
1: Sí, sí, sí. Ha parlat sobre l'Alzheimer en Arrugues, que és potser un dels seus títols més coneguts, i també ha parlat de la Guerra Civil i d'altra, bueno, i de la Transició. I en aquest últim còmic penso que és com el còmic més personal, o a mi m'ha donat aquesta sensació al llegir-lo. Es diu El viaje, i també està bé destacar-lo ara, perquè el protagonista d'aquest còmic està de viatge i es queda atrapat a Argentina perquè li cancel·len un vol d'avió.
0: I en el còmic està el Milei, també?
1: No surt res polític en el còmic, perquè és un còmic que parla d'amor
0: i de no amor, no?
1: Sí, et diria més del desamor.
0: Vaja, està de moda el desamor, eh?
1: Aquest personatge, el protagonista, es queda atrapat a l'aeroport, bueno, aeroport Argentina, i li cancel·len el vol i s'ha d'esperar uns dies a que surti el següent vol, i ens adonem, perquè ens ho explica, que s'ha separat fa poc de la seva parella, amb la que tenia fills, i ens explica una mica tot aquest drama de trobar-se en un lloc, en una nova realitat, i el fet de no poder compartir aquest dia a dia i aquestes experiències amb la que havia sigut la seva parella, no? És un còmic bastant tristot, si podeu empatitzar amb el personatge, en el meu cas sí. Llagrimeta.
0: Tens fills?
1: No tinc fills, però...
0: Quin susto.
1: Però sí, separacions amoroses.
0: Bueno, jo també, no passa
1: res. Sí, no, jo crec que la majoria de mortals... I això, està molt bé el còmic. Això, en Paco Roca sap tractar molt bé també, doncs això, les emocions.
0: Sí.
1: Sempre ho ha fet molt bé.
0: Si no ploreu llegint aquest còmic, esteu morts per dintre, ho sapigueu.
1: Bueno, també et diria que és un còmic que potser no empatitza tothom, perquè, per exemple, Arrugues, que és el seu còmic potser més conegut, on parlava de l'Alzheimer, sí que era un còmic que, tot i que no tinguis Alzheimer o no tinguis alguna mare, pare, àvia amb Alzheimer, és un còmic on empatitzes molt amb els personatges, perquè t'està explicant com una aventura molt... una mica frenètica en segons quins moments, i és més fàcil empatitzar. En canvi, en aquest del viatge sí que és bastant més introspectiu, perquè aquest personatge principal coneix a una psicòloga argentina i tal. Llavors,
0: psicòloga argentina, eh?
1: Sí, és una mica tòpic, també. Però sí que és potser un còmic que sí que per empatitzar més amb el còmic crec que has d'haver viscut alguna situació similar a la que ens està explicant. És tot un drama... que crec que va molt bé també per aquesta calor, per acabar de desfer-se totalment al llit. Així que si vols passem... Bueno, no,
0: bueno, sí,
1: anava a dir,
0: si
1: passem parlem... a una altra cosa, però no, seguim amb suor. Va.
0: Si parlem de calor, sí. Parlem de suor i parlem Diario del dibujante sudoroso, de Pedro Espinosa.
1: Sí, pues el subtítol és El MoMA o a la cárcel, i aquest autor és el segon còmic que publica de Diario del dibujante sudoroso. El primer ja el va publicar crec que el 2018 i va sorgir també d'una onada de calor que va haver-hi aquest any. I és una mica, bueno, és molt autobiogràfic, i en aquest cas pues, Pedro Espinosa és un dibuixant de còmics i parla d'ell mateix. És una cosa que els dibuixants...
0: Molt unanista, eh?
1: Sí, ho fan molt això, els dibuixants de còmic. I això, publicat per Amanioco Ediciones, és també una lectura de lavabo, perquè és així un format molt de butxaca. I ens explica una mica això, bueno, és l'ofici de dibuixant, no? I una mica les seves vivències en un estiu molt calorós, en el que no només està a Barcelona, sinó que també està per Logroño, Madrid... Bueno, hi ha diferents situacions i es troba a molts personatges també coneguts i altres gent del seu ofici. També un còmic per suar de cancel·lada, però...
0: Com nosaltres ara mateix.
1: Perquè el Pedro Espinosa també té aquest toc d'humor que ridiculitza molt aquestes situacions de dibuixant acalorat.
0: I ara, per al tema temporal...

0: La data que estem realment, no quan s'emet el programa,
1: sí.
0: Aquesta setmana saps quina pel·li estrenen? Bueno, s'ha estrenat ja, per nosaltres no encara, és L'Odissea, de Christopher Nolan.
1: És una pel·li que s'estrena així a lo grande,
0: sí.
1: I és una història que universal, podríem dir, no? Que s'ha reinterpretat, sí, moltes vegades.
0: Que l'ha fet Homer, més conegut com Homero,
1: sí.
0: Però bueno, li deien a Homer, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I és la història de l'Odissea, de l'Ulisses. Qui no ha vist, a veure, un moment, al públic, algú ha vist la sèrie Ulisses 31, que aixequi la mà? Bueno, n'hi ha gent. Ulisses 31, que es perdia, en aquest cas, es perdia amb el seu fill Telèmaco i amb el robot Nonó per l'espai. Jo la vaig veure, me'n recordo, la feien al Canal 33.
1: Però diu ciència-ficció, això era.
0: Sí, no? Bueno, en vez de ser l'Odissea a l'època dels grecs, era l'Odissea a una època futurista on Ulisses viatjava en una nau espacial.
1: Vale.
0: I anàvem buscant per tornar a Ítaca, d'alguna manera.
1: Doncs ara ha sortit la Odissea de Milo Manara. És un còmic que vam recomanar ja fa uns programes. En realitat no és un còmic, és un llibre il·lustrat. I ara que l'he pogut llegir, si vols, podem parlar una mica més de què va això, perquè quan ho vam recomanar no en teníem molt clar, però ara realment que l'he llegit sí que ho tinc més clar i podem parlar amb més detall, perquè és un llibre il·lustrat que sorgeix d'un projecte una mica fallit de Milo Manara. Ell, al principi del 2000, havia de fer una pel·lícula d'animació de l'Odissea i va crear molts personatges, va dibuixar molts esbossos i personatges d'aquesta sèrie d'animació que al final no es va dur a terme, però ell, animat a fer alguna cosa amb tot aquest material, va decidir publicar aquesta obra. I juntant aquests esbossos i aquestes il·lustracions que havia fet per aquest projecte d'animació, els va juntar també amb altres il·lustracions que tenia, que havia fet també per una representació de l'Odissea al teatre, i ha creat aquesta, diguéssim, llibre il·lustrat, on el guió, diguéssim, la història, és una mica la que hauria d'haver tingut aquesta sèrie d'animació. Per tant, era una sèrie d'animació dirigida a un públic infantil.
0: Carai, tu, Milo Manara, un públic infantil.
1: Sí, sí, sí, ojo, sí. És curiós perquè és un autor que sempre ha estat destacat per l'erotisme.
0: Exacte.
1: Sí, sí, per ser... Tu una vegada vas dir que era un viejo verde i jo no ho volia dir, sí. Però bueno, potser...
0: Era un viejo verde que potenciava els adolescents pajilleros, per dir-ho d'alguna manera.
1: Potser podríem dir, als anys 80 va publicar molt de còmic eròtic, també era una època... 70-80, en què hi havia un boom de la revista també.
0: Exacte.
1: Després de la transició també, bueno, va haver-hi també aquest boom aquí a Espanya i ja va haver-hi molta publicació de còmic eròtic.
0: Sí, recordem l'antiga 8TV, abans City TV, que quan era City TV feien el divendres al vespre El Clic.
1: El Clic Manara, que era una sèrie també basada,
0: sí,
1: en
0: un còmic.
1: Del còmic.
0: I en un còmic seu, que era un tio que anava amb un mando i apuntava la gent i es posava tonta.
1: Doncs aquesta Odissea de Milo Manara canvia el registre una mica. I es nota que era un projecte dirigit per nens perquè canvia també una mica el punt de vista de l'Odissea d'Homero, no? Perquè normalment el protagonista era el pare i en aquest cas és el Telèmaco el que és el protagonista.
0: A la pel·li Tom Holland.
1: Sí. I Telèmaco, aquí en aquesta història, té dos amics que són dos cíclopes.
0: Ah, sí, sí, sí?
1: Que estan inventats, no surten a la història original, però en aquest cas sí. Tampoc s'acaba de saber si aquests cíclopes són inventats pel propi Telèmaco o s'existeixen o no, queda aquí una mica en dubte. I doncs, li expliquen una mica totes aquestes històries que ja sabem de l'Odissea, de, pues, això, de la Troia i tot el lío que passa a l'Odissea, que no us l'explicaré ara. Aneu a veure la pel·li o llegiu-vos aquest llibre. No està malament, crec que com un primer apropament a la història, crec que pot ser una mica confós perquè és una reinterpretació bastant personal. Sí que a nivell gràfic és molt potent. Perquè
0: sí, perquè a Milo Manara ja sabem...
1: Però si voleu entendre l'Odissea més clàssica, potser no us animaria a llegir això abans que l'Odissea publicada directament, sense il·lustre. Seguim una mica amb altres recomanacions. Què ens proposes tu? A veure, què
0: jo,
1: més tenim per aquí?
0: Jo proposo que en Daniel vingui a la palestra.
1: Sí?
0: Sí, pues perquè segur. No hem parlat de superherois encara i l'estiu sempre
1: convida a superherois. Eh?
0: Un aplaudiment a en Daniel.
1: En Dani, tenim aquí.
0: En Dani és un... El coneixem de venir al Molta Malta i un dia que vam venir a fer el primer programa aquí al Molta Malta vam descobrir que també era comiquero ell, el seu col·lega, que ja no me'n recordo el nom, en Rubén. I doncs vam dir, ostres, i un dia va començar a donar-me la brasa de te tienes que leer el Absolute Batman. El Absolute Batman es muy bueno. Absolute Batman por aquí, Absolute Batman por allá. I vam dir, ostres, pues quina bona manera de proposar l'Absolute Batman com a lectura de l'estiu.
1: De fet, tenim pendent de que vingui tant en Ruben com en Dani a l'estudi de Mataró Ràdio per poder parlar de l'Absolute Batman amb temps i espai, bueno. Que ja vindreu tots dos. En Ruben fa cara de no està molt convençut, però ja vindran ja. Però avui sí que volíem fer 5 cèntims perquè creiem que és una obra de superherois que bastant fresca, comparat amb tot el que s'està publicant ara. I això, vosaltres que ho esteu seguint, sobretot tu, estàs seguint el dia la publicació dels Estats Units, no?
2: Sí.
1: Fes-nos 5 cèntims de què va aquest Absolute Batman.
2: Bé, DC aquí el que ha fet és renovar l'univers de Batman i ha creat un Bruce Wayne amb 19, 20 i pocs anys, boxejador. La seva família és molt diferent perquè no té calés. Vale? Amb la qual cosa, aquest Batman es connecta més amb la gent més jove, no? Perquè és més fidedigna, no? És més real.
1: Perquè no tenen calés.
2: No, per això, sinó perquè...
0: No viu a la mansió Wayne, viu en un pis d'alquiler.
2: Té un esport, no és tan intel·ligent, no té tants de calés. A veure, no és pobre, no? Però va subsistint com pot, no? La seva família és diferent a el que coneixem, amb la qual dius, ostres, per on anirà? Perquè no hi ha calés, però n'hi ha família per aquí, algú hi ha. Llavors, què passa? Que entra en un univers on tot canvia, perquè els villans que coneixes tenen una altra forma, una altra psicologia, i això li dona un canvi total. Snyder fa un treball de fons.
0: Fa que Snyder és el...
2: Sí.
0: Scott Snyder, el confong amb el director de cinema.
2: Sí. I fa un treball de fons, perquè al principi et sorprèn, però és que fins que arribes als 20 crapes que porta, estàs sorprès a cada còmic. És espectacular.
1: Jo crec que no seria spoiler dir que un dels villanos que surt... Que vols que en parlem? No entrem molt, no?
2: A veure, estan tots, eh?
1: Ja estan tots.
2: Ja et dic que estan
1: tots.
2: Hi ha
1: un que destaca els altres.
2: Que no els reconeixes, eh?
1: Ja.
2: Però cap ni un.
1: En aquest nou món també s'ha destacat a nivell gràfic també tota la reinvenció, diguéssim, que han fet. El Nick Dragota, que és el dibuixant dels primers números, no sé si després va seguir.
2: Sí, va fer un treball espectacular, però després del canvi, quan veus el canete, dius, ostres, a veure... Ostres, no. Fa un treball d'art de fons que també funciona. O sigui, és...
1: Molt potent.
2: Continua a tope. O sigui, sí.
1: D'aquest univers absolut, també... Això ja en parlarem a la ràdio un dia, tranquil·lament. Sí. Ha sortit Superman, Wonder Woman també, que a nivell gràfic també és...
2: Superwoman és
1: superpotent.
2: Sí. És una direcció d'art brutal.
1: I aquest Absolute Batman s'ha de dir que fins ara s'ha estat publicant aquí a la península en format grapa i estem esperant a veure si el podem llegir en un format una mica més de...
0: Sí. Que és el format que més ens agrada a tu i a mi, que és el Tomito, no?
2: El Tom,
0: que estiguin tots els números.
2: Clar,
0: el llegirem. Jo t'ho prometo, he sigut tan insistent que jo em comprometo que quan surti el Tomo me'l compraré al Pipa Còmics i me'l llegiré.
2: Vinga.
0: Perquè
2: I ens abraçarem, perquè
0: serem
2: feliços tots.
0: I ens convidarem a birres.
1: Jo, de fet, sí que vaig llegir la primera grapa i em vaig quedar amb ganes, però no hi vaig seguir. O sigui que ja seguirem llegint. Això, no sé si volies afegir alguna cosa més. És que és difícil sense fer espòiler. Potser hauríem d'esperar-nos a...
2: Clar, jo el tinc al dia i llavors ja estic veient per on va i és com molt difícil.
1: S'han de dir també que han sortit alguns especials així, rotllo one shot, que es poden llegir sense...
2: El meravellós Arkham.
1: Sí, què tal aquest?
2: És molt bo. al principi comences a llegir-lo i dius, on estic? Perquè estic en una altra època, aquí el sí. Batman on està? És meravellós, perquè és una història clàssica, gòtica, molt profunda, psicològica, una meravella.
1: Genial.
2: En una grapa.
1: Ens quedem amb aquesta recomanació de superherois, que havia d'haver-hi alguna. Merci, Dani, per aquesta...
0: Un aplaudiment al Dani, sisplau.
1: Merci.
0: Ja queda molt poc programa.
1: Això, anirem acabant. Si vols, seguim una mica de
0: ficció. Sí.
1: Hem començat molt amb realista, històries més socials, també, i tal. Si vols, anem acabant. Ens agrada la ciència-ficció, també. I volíem destacar aquest còmic que ens va enviar el David Pàmies.
0: Una de les coses més maques de fer el programa és que al final et fas amic d'alguns dels autors. El David Pàmies el vam conèixer amb El rei dels cargols, que és un còmic bizarro de dos policies desastres que persegueixen coses paranormals.
1: Amb molt d'humor, sí.
0: Amb molt d'humor negre. I ara ha fet un que es diu Trojan. El David Pàmies viu a Suïssa perquè treballa allà. I amb Laurent Gokec ha fet aquest còmic que és... Imagina't que hi ha un apocalipsis i després de l'apocalipsis les intel·ligències artificials agafen el poder i comencen a dissenyar el nou món, no?, d'alguna manera, i és el que va aquest còmic.
1: És que les IAs estan portant... O sigui, són les jefes.
0: Van a tota la metxa, com diria en Santa Justa Clan, eh?
1: És un futur distòpic que potser no és tan distòpic perquè les IAs ho controlen tot.
0: És un dibuix una mica que em recorda a mi els dibuixos quan Jeff Lemire no fa de guionista i fa de dibuixant.
1: Sí, crec que funciona molt bé perquè és com un estil que aparentment senzill, no? Però que realment funciona perquè és això. O sigui, el protagonista és com un outsider també, que està fora d'aquest sistema més controlat de les ciutats i està convivint a fora de les ciutats. I podríem dir que és com un capítol de Black Mirror també, perquè és això.
0: Sí.
1: Hi ha un assassinat de dos bessons, doncs s'ha d'investigar aquest assassinat i el protagonista ho fa... a la seva manera. És una aventura, això que em deia, molt thriller i molt fresca, i el dibuix crec que acompanya molt bé també, perquè és això, és molt fresc i el color també molt potent. Sí, anem acabant. Perquè...
0: Anem acabant molt ràpid, mira. Sí, molt ràpides.
1: És que hem portat molts còmics.
0: Hem portat molts còmics i... Però bueno, el Hellblazer és un còmic molt xulo. Recordeu tots la pel·li de John Constantine?
1: Sí, sí, sí, que hi ha uns anys...
0: Pues la pel·li de John Constantine està treta d'un còmic. Quan va desaparèixer, diguem, ECC...
1: Keanu Reeves era John
0: Constantine. Keanu Reeves, el Pacino. Exacte, doncs pues el Keanu Reeves era el Hellblazer. Aquí teniu la història des del principi amb Mike Delano, que és el primer...
1: Jamie Delano, eh?
0: Jamie Delano, Mike. Jamie Delano, que després passarà per... Garth Ennis, un dels millors guionistes del món de la història del còmic.
1: Molts guionistes britànics han escrit aquest personatge. Sí.
0: I és un personatge que és com tindria que ser en la realitat el nostre amic de Quarto Milenio.
1: Sí, és un detectiu paranormal. No?
0: Exacte, és un detectiu paranormal que va pues, desterrant dimonis cap a l'infern un altre cop i resolent coses paranormals.
1: Té també un toc d'humor negre, sempre. Un toc més d'un humor negre, humor anglès.
0: Sí, i de molt de tabac, perquè també, sabem això. Que és un noi que té càncer de pulmó i segueix fumant a tope, però per alguna raó segueix viu perquè potser...
1: Potser té algun poder també paranormal.
0: Ah, exacte.
1: Això, he d'investigar diferents casos, es foten uns lius també molt potents, i ara s'està publicant en aquesta edició de Panini, que és la biblioteca DC, i està sortint també. Potser us diria que aquests primers números més clàssics són per lectors de còmics ja més habituals, que us moli el material més clàssic, però si llegiu algun dels números així més actuals...
0: Quan comenci Garth Ennis ho podeu comprar perquè disfrutareu molt.
1: Sí, sí, sí. Realment són històries que es poden llegir moltes de manera autoconclusiva, perquè són així com aventures petites, i quan coneixes el personatge una mica ja veus una mica de què va. També s'ha de dir, algun dels dibuixants es basa en la figura del cantant de Sting per fer el personatge.
0: Diu, cert que té certa semblança.
1: Sí, sí, sí. La cara li tenen ben agafada. I vols acabar amb alguna altra recomanació?
0: Vinga, una, ja que fa molta calor, ens anem
1: a Noruega.
0: A Noruega, aquest còmic de Magius, que és un autor murcià, es diu Black Metal i explica una mica la història del Black Metal de Noruega, de com el moviment Inner Circle, que més que un moviment també... No sé si arribava
1: a ser...
0: Jo diria
1: que era una secta, fins i tot.
0: Arribava a ser grup de música, fins i tot. Érem tan satànics que eren més satànics que Satanàs.
1: Eren diversos components de diversos grups de música, rotllo Mayhem, Burzum, i la va liar bastant...
0: Sí, van decidir que acabem el cristianisme, hem de cremar esglésies, hem de fer assassinats perquè Satanàs ens reculli en el seu. I la va liar molt parda.
1: Històries reals que van succeir a Noruega fa uns quants anys i que sembla que puguin ser anècdotes o històries inventades, però realment són coses que van succeir. I, de fet, si visiteu Noruega ara es poden visitar aquestes esglésies.
0: Exacte, cremades, i tot ho van fer des d'una botiga de discos, que dius, ostres, tu, un lloc tan cultural que sigui un lloc tan assassí, no?
1: El black metal és aquest estil de música molt sorollós que sempre ha estat molt lligat també a aquestes també històries...
0: Que el bambú no va negre, es va semicorxeres.
1: Sí, a vegades aquestes històries són mentida, però moltes d'altres vegades són de veritat, fins i tot assassinats entre membres de grups de música i tot. O sigui, que molt curiós també descobrir la història del black metal de la mà de Magius, que també és un autor mític, publicat per Outsider Comics...
0: Amb una edició meravellosa.
1: Amb les pàgines tintades en negre.
0: Les pàgines tintades en negre, la portada rugosa com si fos de cuir... Què més quieres?
1: Molt bé. Amb aquest viatge a Noruega així més fresquet, podem acabar aquest últim programa de la temporada de les Bufacanyes. Ja veurem si tornem al setembre. En principi,
0: El 15 de setembre tenim programa, eh?
1: Sí? Vale, perfecte. Sí. Ha sigut un plaer fer aquest programa en públic aquí, al Molta Malta de Mataró, la cerveseria. Us recordem que tenim la cervesa que hem fet en col·laboració amb Cinera, que és aquesta Hazy IPA de pressa, que ara em penso prendre un altre got, jo.
0: Jo ja vaig pel segon.
1: Sí? Vale.
0: Sí, jo sí.
1: De mango, perdona, la de pressa va ser l'any
0: passat.
1: I un plaer també a tot el públic que ha estat per aquí escoltant-nos i passant calor, i us animem a seguir bevent. Ara farem també un petit sorteig de còmics.
0: Ara, bona cara de programa.
1: I amb tots els oients d'Ufacanyes ens veiem al setembre amb més còmics.
0: Molt bé, doncs fins al setembre.
1: Fins ara.
0: Adéu-siau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui compartim temps de ràdio amb una de les professionals de l'Institut Català de la Salut, concretament del Centre d'Atenció Primària Planellador de Mollet del Vallès. Ella és la infermera Lorena Montes i amb ella anem a parlar de consells per combatre la calor i certament doncs, molt adient perquè portem allò moltes onades i encara queda estiu per endavant. Molt bon dia, Lorena, benvinguda.
2: Bon dia, què tal? Sí, aquest any sembla que no sortim de l'onada, no?, de calor.
1: Sí, sembla allò... Bé, esperem això que canviï, però, de fet, doncs, sempre està bé, no?, donar aquests consells, alguns d'ells que no es modifiquen, però que el temps, allò, quan passa allò hivern, tardor, no?, tardor, hivern, primavera, sembla que ens oblidem fins que no arriba en aquestes temperatures. Identifiquem les onades de calor per a aquests avisos que ens fan des de Protecció Civil, des de l'EMET, o el nostre cos ja detecta molt bé, no?, quan estem allò amb unes temperatures superior a les que són habituals per l'època.
2: Jo penso que aquest any, a més, no?, està sent molt dur en aquest sentit. I realment tenim pues, aquesta sensació, no?, de que contínuament el nostre cos ens diu que no tira més, que no pot més. I és degut a això, no?, a les altes temperatures que estem tenint i a més que s'estan mantenint durant molts dies.
1: Durant molts dies i sobretot també per la nit, no?, que hi ha avisos també d'allò de calor nocturna, que sí. És el que estava comentant la Lorena, no?, que ens anem arrossegant perquè sí que dorms, però igual no descanses.
2: Exacte. La onada de calor, a la seva definició, no?, com a tal, és que hi ha un augment de les temperatures normal durant més de 3 dies i tant de dia com de nit, no? I estem veient això, que les temperatures no estan baixant per sota els 20 graus, que és el que normalment necessitem perquè el nostre cos descansi de veritat, no? I ens aixequem, ens llevem amb aquella sensació d'haver descansat i és per això que tenim aquesta sensació.
1: Tots hem de tenir precaució de les onades de calor o hi ha alguns col·lectius que han de tenir-ne una especial precaució?
2: Tots hem de tenir, però sempre hi ha els col·lectius, no?, pels que hem d'estar una miqueta més a l'aguait i hem de prendre una miqueta més d'atenció. Sobretot, pues, això, la gent gran, els majors de 75, els nens petits, fins als 4-5 anys més o menys, i les persones que tinguin alguna malaltia crònica, persones amb algun deteriorament cognitiu, persones que viuen soles o que no en tenen recursos, hem d'estar una miqueta més a sobre.
1: Anem a explicar quins són els efectes que provoquen, no?, aquestes elevades temperatures en el nostre cos i, per tant, a la nostra salut. Quins són aquestes sintomatologies o què és el que notarem?
2: Bé, pues és normal que tothom, tota la població, ja siguem més grans o més petits, pues això, no?, el que hem comentat abans, que estiguem més esgotats, que notem que el cos no tira... Tot això són símptomes normals, que tinguem inclús la tensió més baixa, tot i que no tinguem cap malaltia i siguem una persona jove o no tan jove, però sense patologia. A més d'això, doncs podem patir una deshidratació. Hem d'estar molt a l'aguait, sobretot sempre a l'estiu, tot i que no tinguem sensació de tenir set, que anem bevent aigua durant tot el dia. Portem, si anem pel carrer, doncs portem una ampolleta d'aigua i anem donant glopades. La deshidratació, doncs, hem d'estar una miqueta més al tanto, doncs, si tenim set, si veiem que fem menys pipí, si orinem menys, si tenim una sensació com de fatiga o de mareig que es manté, d'acord? I és aquella sensació no de que no et tira el cos, sinó ara ja doncs, que et dona una miqueta de voltes al cap. Això... si tenim algun d'aquests símptomes, sobretot superimportant, que ens hidratem, que intentem tenir una miqueta, pues, treure la roba, estar en un puesto que sigui més fresquet i intentar controlar a veure quan dura aquesta sensació, si veiem que no passa, en 30 minutets, una hora, sobretot pues, ens apropem al centre a l'ambulatori o truquem al 112. Vale? Aquesta seria el més lleu de tots, la deshidratació. Uh-huh. A partir d'aquí pues, podem tenir esgotament o un cop de calor.
1: Que... Després en parlarem del cop de calor, però ens quedem amb la part lleu. Ara, quan la Lorena ens comentava el tema de la hidratació, deia, bé, de vegades no tenim sensació de set. No sé si podem substituir per exemple, la ingesta d'aigua per dir, ai, doncs, em prendré allò una peça de fruta, no?
2: Sí, sí.
1: Que ara, per exemple, a l'estiu és doncs, la síndria, per exemple, no? Que és una fruita que té molta aigua. No sé si és aconsellable.
2: No hi ha cap problema.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Una infusió, alguna cosa que... Amb...
2: Exacte. Que estigui fresquet, sobretot, no? Que és com que el cos ens demana això, no? Prendre alguna cosa fresqueta. Podem prendre aigua, podrem prendre infusions, algun refresc que no tingui sucre, sobretot, i fruita, la que vulgueu. I no hi ha cap problema, al revés. La gran majoria de fruita estacional, no? Ara de l'estiu, la seva composició, la gran part és aigua, o sigui que podem prendre el préssec, el meló, la síndria, sense cap problema, i ens refrescarà i ens hidratarà igual que l'aigua.
1: I ara que està tan de moda, parlem una miqueta també d'alimentació, no? Aquestes sopes fredes, no?
2: Sí.
1: O cremes fredes,
2: sí, sí.
1: O el tradicional gazpacho,
2: no? Cremes fredes, exacte. No hi ha cap problema, i al revés, no? Podem tenir-ho a més ja preparat a la nevera i anar-ho ingerint durant el dia. O inclús, com, no? En comptes de fer-te pues, un primer plat, et prens un gazpacho o el que sigui, una sopa freda, i ja tens una part de la teva, de la teva alimentació preparada.
1: En el tema de la deshidratació, sempre parlem de la ingesta de líquid. Nosaltres sempre ens preguntem si també és important hidratar-nos per fora. I, no?, allò, quan un arriba del carrer, que arribes amb aquesta suor, a mi, personalment, el primer que em ve de gos és fer una dutxa, no?
2: Ficar-te la dutxa, oi? Sí, sí. És molt important. De fet, es recomana, no?, que ens anem refrescant, i si hem de prendre en comptes d'una dutxa el dia 2, doncs prenem 2. Inclús, si anem pel carrer i notem això, no?, aquella calor que ens agafa de sobte, que no hi ha manera de treure'ns aquella sensació, tot i que anem per l'ombra, remullar-nos una miqueta també, no? Ens estem, d'aquesta manera ens hidratem per fora i també ens ajudem a baixar la temperatura. Pensem que amb la humitat que tenim a l'ambient costa moltíssim ajudar el cos a que transpiri i a que elimini temperatura d'aquesta manera, i si ens remullem una mica i ens refresquem, l'estem ajudant. Sí, que també està molt recomanat, sí.
1: La calor també dificulta la respiració?
2: També pot dificultar-la.
1: No?
2: Quan augmenta la calor, el cos el que intenta és regular la temperatura, no? I si ens sufoquem, pues podem tenir respiració que sigui més superficial, inclús arribar a marejar-nos, si la mantenim durant un temps determinat.
1: I més amb aquestes pols saharianes que també arriben,
2: vaja,
1: i que llavors
2: sí.
1: Ho dificulten tot una miqueta més. Comentàvem allò que hi ha col·lectius que s'ha de tenir especial cura, no? Com ara els infants, la gent gran, persones amb una situació de vulnerabilitat, no? Per les condicions també de, en les que es puguin trobar, no? En el dia a dia, l'adequació de la seva llar, potser, no?
2: Sí.
1: Per això ara cada vegada més en parlem dels refugis climàtics, també que gairebé tots els consistoris, que tots els ajuntaments posen a l'abast de la població.
2: Exacte. Si voleu, podeu fer una recerca. A gairebé a totes les webs dels ajuntaments de Catalunya sempre teniu a la seva web on trobar refugis climàtics. Aquí a Mollet, per exemple, tenim tant interiors com exteriors. I a més tenim també pels nens, i no tan nens, fonts lúdiques. O sigui que aquí la veritat que tenim bastants puestos on podem anar i refrescar-nos.
1: Mm-hmm. I dèiem això, que a qualsevol... crec que fins i tot la Diputació de Barcelona ha habilitat allò una pàgina web de refugis climàtics,
2: sí,
1: que pots consultar allò tots aquests espais. I perquè, evidentment, anem a parlar també d'aquests consells. Més enllà de la hidratació, hi ha hagut un moment que la Lorena ens ha dit, clar, la vestimenta, no? No només l'alimentació, sinó que també hem d'anar amb una roba lleugera,
2: sí,
1: no?
2: Exacte.
1: Que ens deixi transpirar.
2: Roba que sigui lleugera, que sigui de cotó. Si és de colors clars, millor també, perquè el que fa és que repel una miqueta a la calor del sol. Que no estigui apagada al cos, vale? Que sigui una miqueta ampla també. I sobretot pues, que en un moment determinat, pues, que si hem de treure-la, pues, que sigui fàcil. Si anem amb, una, no? amb uns pantalons apretats i tenim un mareig o el que sigui, serà molt, molt complicat poder treure-ho de seguida, igual que la samarreta. Aleshores, és molt important que si anem pel carrer, que tinguem en compte d'anar sempre per l'ombra, intentar evitar, no?, puestos que no hi hagi arbres, o intentar buscar sempre el refugi dels edificis, si hem d'anar a comprar o sortir al carrer pel que sigui. Portar un ventall o una gorra, un barret, ¿vale? Mm. Inclús un paraigües.
1: Això t'anava a preguntar ara, hi ha molta gent que la veus amb paraigües i fins i tot jo crec que venen paraigües especials,
2: filtres,
1: no?
2: Amb filtres. Paraigües que porten filtres, UV baixa, i la veritat que van molt, molt bé, sobretot per la gent gran. Ara és el que comentem, no? Es comença a veure que hi ha molta gent amb els paraigües i van molt, molt bé.
1: Imagino que van molt bé perquè també et permet allò, si hi ha una miqueta d'airet, no? De brisa, doncs és més fàcil, no? Que et toqui, que no passi, portes el barret, que, i també la cobertura és menor.
2: Sí, sí, van molt bé. Sobretot, què més també? Portar un ventall, per exemple, també, vale? Ens ajuda a refrescar-nos. Portar aigua, com hem dit abans, que és molt, molt important. A tots els pacients, des de l'ambulatori, sempre els recomanem que portin una ampolla d'aigua i que, tot i que no tinguin sensació de set, que vagin bevent a casa i al carrer, però sobretot al carrer, quan estiguin exposats a les altes temperatures. Què més podem dir?
1: Que les cremes solars, també.
2: Cremes solars, no? Exacte. Posar-nos sempre protecció, vale? Perquè el sol, tot i que anem per l'ombra, però sempre afecta i sempre estem exposats a la radiació, o sigui que utilitzar cremes de protecció solar de filtre físic, si pot ser, que no sigui químic, vale? Perquè així no l'absorbeix la pell.
1: Hem explicar-ho, això.
2: Sí, això és molt important. No? El filtre, el mineral o físic, diguem que fa com una cobertura per sobre la pell i ens evita que la radiació travessi aquella pell, però la nostra pell no l'absorbeix. En canvi, el filtre químic sí que l'absorbeix la pell, vale? Amb la qual cosa tots els components que té la crema l'està absorbint el nostre organisme.
1: I això doncs, ho ha d'especificar en el protector? Ha de posar si és una protecció física o...
2: Sí, sempre, sí, normalment o sempre posa física o mineral, vale? I si no, podeu preguntar a qualsevol pues tu on compreu les cremes solars, que ja us explicaran sense problema.
1: Està bé de saber-ho, dic jo, perquè van començar amb el tema de, no, el que és la protecció, que crec que això del 30, 50, doncs representa que és el temps, no?, que et protegeix.
2: Exacte. No és que tingui més protecció o menys protecció la crema, sinó que és el temps en el que tu estàs protegida. Sempre tenint en compte també com és la nostra pell, no? Si és més clareta, haurem de posar-nos la crema pues, més abans que una persona que tingui un to de pell molt més fosca que la nostra. O sigui que això l'hem de controlar també. No és el mateix que anem una família i que cadascú tingui una forma, un tipus de pell, i ens posem tothom a la mateixa vegada la crema. Hem de variar una miqueta.
1: Imagino que també, abans que comentàvem dels paraigües, aquestes samarretes, no?, que també venen de protecció, també, sobretot si anem a platja o piscines, per als infants especialment, no?
2: I també per aquelles, per la gent gran, no?, que tingui molta fotosensibilitat o que tingui algun risc de melanoma, qualsevol cosa, també la pot...
1: utilitzar.
2: Se la pot posar i utilitzar-la, sí, sí. La veritat que aquestes van molt bé, també.
1: Estem parlant amb Lorena Montes, com dèiem, infermera professional de l'Institut Català de la Salut, d'aquests consells per combatre la calor. Hi ha hagut un moment que ha dit, bé, estem parlant de la situació més lleugera, però evidentment encara es pot complicar més, i és quan parlem del cop de calor, no?
2: Sí, exacte. El cop de calor, diguem que és de la complicació més greu
1: severa, sí,
2: que podem trobar-nos ara amb la calor, vale? I bé, hem de tenir molt clares 4 o 5 cosetes, vale? Perquè les podem detectar tothom, i a més tractar-la és molt fàcil perquè és com molt lògic. Vale? Aleshores, què ens podem trobar? Pues, si ens trobem que hem sortit a passejar o ens trobem algú al carrer, no?, que es troba molt, molt cansat, que té molta, molta sensació de mareig, que a més està molt calenta, vale? Inclús tu la toques i tens la sensació que té febre, però no està suada, no?, que normalment ara sempre suem.
1: Sí.
2: Quan anem pel carrer, pues, aquella persona te la trobaràs que no està suada, està molt calenta però no sua. I té la sensació, pues, li parla si sembla que no estigui aquí, o et contesta coses que no tenen sentit,
1: fins i tot,
2: sí,
1: no?
2: Inclús que estigui una miqueta adormit. Vale? Aquests són signes típics del cop de calor. Què hem de fer? Pues, sobretot, intentar portar aquesta persona a un puesto on estigui més fresca. Vale? Si podem obrir una miqueta la roba, no?, o treure-li la roba inclús. Intentar remullar-la una mica, vale?, per baixar la temperatura. No li donem aigua, sobretot, a aquella persona que estigui amb un cop de calor, vale?, perquè podem empitjorar la situació, perquè no sabem ben bé si està molt conscient o no, o si està molt adormit, Vale? Aleshores, que veiem que això no passa de
1: una
2: seguida.
1: Una pregunta, Lorena, digue'm. Això que deies, allò per baixar la temperatura, la remullem, però no li posem gel, no posarem aigua allò glaçada.
2: Una miqueta. Simplement remullem una miqueta amb aigua, tampoc tirar-li una ampolla d'aigua per sobre, o sigui, remullar una miqueta, si tenim una tovallola, un drap, o la mateixa samarreta, si se la podem treure, remullar-la una miqueta i se la posem per sobre. Aleshores, a partir d'aquí, que podem veure que la persona comença a respondre, que es troba millor, ja no té nàusees o vòmits, comença a contestar bé. Bé, esperem una miqueta i tranquil·lament, si ens podem apropar a l'ambulatori, ens apropem. Que al contrari, veiem que tot i que l'estem remullant, que està en un puesto que està més fresqueta, de seguida truquem al 061. Si veiem que cada cop està més dormida, 061, i li expliquem com estem i on estem, i de seguida vindran. Vale? Però hem de tenir molt clar això, no? Serà una persona que estigui, tot i que estigui desperta, però que pot estar mig adormida o que no ens contesti el que toca, que estigui molt calenta i sense suar, que inclús pugui tenir sensació de nàusees o vòmits, truquem directament al 061.
1: I és important després passar pel centre de salut? Ho dic perquè igual veus que la persona es recupera, marxa cap a casa, però la complicació encara hi és, sí. No? Tot i que ens dona la sensació que no, que s'ha recuperat del tot.
2: Sí, estaria bé pues, això, no? Comentar-li a la seva infermera o al seu metge a veure què ha passat, sobretot si prenem medicació crònica, si tenim algun tipus de malaltia que requereixi controls, està bé comentar-ho i consultar, no? Pues, per si s'ha d'ajustar una miqueta el tractament, si hem d'estar una miqueta més pendent d'aquella persona aquells dies. Sí, sí.
1: És a dir, que intentem allò doncs, de baixar aquesta temperatura. M'imagino que també si portem un van o ventar, aquesta persona també pot ser positiu. I si veiem que aquesta recuperació no permet anar pel seu propi peu al centre de salut, truquem al 061. En el cas més greu, pot ser que una persona doncs, caigui així de cop i volta per aquest cop de calor,
2: sí,
1: perquè no, la reacció del cos no, vaja, li provoqui
2: sí, sí.
1: Això, no?
2: Aquesta... Sí que pot ser, bueno, hi ha persones, no? Quan som joves tenim molts mecanismes compensatoris, però quan ens anem fent grans, el cos no reacciona igual, i podem tenir simplement pues, un cop de calor, no? Sortir al carrer i simplement del canvi de les temperatures, pues, pel que sigui no hem begut aigua aquell dia o no ens trobem gaire bé, i directament doncs, gairebé no, donar tres passes i caure, també pot passar. Vale? Sempre el 061 o 112 i no hi ha cap problema. Expliquem què ens hem trobat, no? O si ho hem vist explicar. No? Pues mira, ha sortit al carrer i ha donat tres passes i de seguida ha caigut rodó o s'ha donat un cop al cap, el que sigui, ho expliquem bé i truquem sense problema.
1: Imagino que el cop de calor no és només allò l'alteració de les nostres constants, sinó ara mateix la Lorena que deia bé, igual caus i també et pots fer mal, vull dir que...
2: També, sí, sí.
1: És a dir, que ens has comentat si és possible davant una situació d'aquestes, si és possible anar pel propi peu a apropar-nos al centre de salut, si és una urgència al 112, que no ens ho pensem.
2: Sí, sí.
1: 061, si tenim dubtes. I després, no hem comentat, però m'imagino...
3: Bona tarda, són les 7.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
3: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un SLR si les tempestes d'aquesta tarda s'agreugen. De moment, el front s'ha concentrat al nord-est. Jordi Fortià.
5: Amb pedregades a Girona i pluja torrencial a Fornells de la Selva. Des de Protecció Civil, el subdirector Joan Ramon Cabello demana prudència especialment en els desplaçaments.
6: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
3: Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial de l'1 d'octubre.
5: Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
7: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
3: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
5: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el president s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Al matí, a la població de la Zarza ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
8: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquemos.
3: En cultura, arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
5: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre ells els Amama Adouxa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet.
3: El nou FM, Marcel Puig.
9: Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
10: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies. Llavors, tens a la gent molt a l'abast, tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
3: I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol continuar invicte.
11: Els blaugranes reben el Camp Nou a partir de 9:45 de la nit al Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la 6a victòria en 6 jornades en un partit que s'espera estigui marcat per la pluja. I en handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 9:45 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre. Obrim un dia més plana de serveis connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
12: Hola, bona tarda. Comencem destacant la Nacional 230, que està tallada al pont de Suert en tots dos sentits per un accident a la C58 i retencions a Castellbell i el Vilà en sentit Manresa per un altre accident a la mateixa C58 i a l'antídot de Badia Sant Quirze del Vallès en sentit nord i a la C58 i a la C33 i retencions també de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la B30 i a Cua Barberà del Vallès en tots dos sentits, a la B23 i retencions d'Esplugues fins a arribar a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, a la C65 i retencions a Cassà de la Selva en sentit Llagostera, a la GI600 i a Cua Tordera, la Nacional 240 i retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt i retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca, Rambla Prim i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prim a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició Vespre. Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva, empedregades a Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat i no descarta enviar un SALERT.
5: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts del prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics, que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès. El front avança ara cap a la Catalunya central. Per això, Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello és el subdirector d'Emergències.
6: qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
3: Ho dèiem ara en portada, aquesta tarda les tempestes han sorprès el Gironès, empedregades a la pròpia ciutat de Girona, on hi ha espais inundats, i un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua per risc hidrològic a la conca del Ter. Televisió de Girona.
13: A Girona, pels vols de quarts de cinc de la tarda, ha caigut una tempesta important que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat durant l'episodi, que ha durat una mitja hora. Una calamarsada amb pedres de fins a un centímetre i mig de diàmetre, que déu-n'hi-do com ha sorprès els gironins que caminaven tranquil·lament pel carrer, tot i les previsions de Protecció Civil i les previsions meteorològiques que hi havia, segurament que molta gent no esperava que aquest episodi fos tan virulent. De fet, molta gent s'ha aixoplugat i ha esperat que amainés la calamarsada, que ha durat uns 10 minuts, i la tempesta n'ha durat uns 30. A hores d'ara plovisqueja i ja s'ha calmat la situació, però la tempesta s'ha fet notar a la ciutat de Girona i a tota la demarcació.
3: Gràcies, Eduard. En qualsevol cas, anem a saber quina és la previsió per les properes hores. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
14: Bona tarda. Ja estem tenint una situació força regirada en algunes comarques. Per exemple, déu-n'hi-do les pedregades que han caigut al Gironès, també al Pla de l'Estany, en alguns indrets de la Garrotxa, del Baix Empordà, de la Selva. Aquestes pluges que de moment són més importants en aquella zona, però també hi ha un altre focus de tempesta destacable a hores d'ara que es mou aproximadament entre el massís de Montserrat i Sant Llorenç del Munt, arribant a gran part del Vallès Occidental, del Moianès, del nord del Vallès Oriental i també de la comarca de l'Anoia. Independentment, algun ruixadet anirà caient cap a l'Ebre i Ponent, però en aquest cas molt poca aigua i la temperatura que ja està baixant. Atenció a aquesta propera nit i matinada amb les tempestes molt fortes al voltant del riu Anoia, del riu Foix, del Llobregat, del Besòs i també a gran part de la Catalunya central, ja a Ponent i a Tarragona, en general, en el cas de les Terres de l'Ebre, més clarianes, esperant a un dijous en el que encara quedarà algun ruixat arrapat a la costa barcelonina. N'estarem molt pendents a la xarxa.
3: Gràcies, Lluïsmi. Justament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica.
5: A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques, aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram.
3: Carina Viver.
15: Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
16: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
15: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadriplicar el recursos actuals.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Primera sessió del judici a quatre policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici, que ha arrencat avui, és l'únic cas que envia la banqueta dels acusats a agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
5: Roger Espanyol es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes de goma per part dels cossos de seguretat.
7: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
5: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Espanyol demana fins a 13 anys pels policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
3: En clau polític, aquesta tarda s'està celebrant a Mèrida, Extremadura, l'acte institucional de la Diada, que té com a fil conductor els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60. Al matí, Illa ha dit que Catalunya els hi deu molt i al migdia s'ha reunit amb la seva homòloga, Maria Guardiola, del Partit Popular, Mont Carvajal.
17: El president Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant una hora i sense ordre del dia. Han compartit impressions i han fet èmfasi en mantenir els vincles entre les dues comunitats. Al matí, a la població de la Zarza, Illa ha dit que Catalunya deu molt als 100.000 extremenys que hi van arribar als anys 60 i ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
8: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
17: L'acte institucional que se celebra aquesta hora a l'Auditori de Mèrida s'hi projecta la pel·lícula El 47, inspirada en Manolo Vital, el líder veïnal de Nou Barris provinent d'Extremadura, i participarà la seva neta Joana.
3: I al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu Mont.
17: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
18: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
17: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
19: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
17: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
20: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
17: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport del Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
3: I en l'àmbit europeu, la seguretat, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Úrsula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per frenar Trump i Putin.
5: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
21: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
3: I en relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
5: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
3: La Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arribin medicaments més eficaços contra la malaltia.
5: Els investigadors ressalten que s'ha disparat la velocitat del diagnòstic i la troballa de fàrmacs per estadis primerencs. Dilluns vinent és el Dia Mundial de l'Alzheimer i es calcula que el 2% de la població pateix alguna demència.
3: Maite Polo.
0: Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre l'Alzheimer. És un rècord que els responsables i especialistes de la Fundació Pasqual Maragall es miren amb esperança i demanen a totes les administracions públiques, catalanes i espanyoles, que es coordinin per al futur. La presidenta de la Fundació Pasqual Maragall és la filla de l'expresident de la Generalitat. És Cristina Maragall.
2: Necessitem recursos i necessitem un recolzament sòlid, coordinat, de totes les administracions i de tota la societat. I per què necessitem aquests recursos? Perquè hem de fer front a un repte important. Estem parlant a Espanya de voltant d'un milió de persones afectades. Sabem que l'Alzheimer creixerà. Ho sabem avui en dia i, per tant, hem de fer front a aquest repte.
0: En els darrers 5 o 6 anys s'ha avançat molt en el diagnòstic de l'Alzheimer. A Catalunya, tots els hospitals de referència, segons Arcadi Navarro, el director de la Fundació, es fan analítiques que confirmen la malaltia en persones amb símptomes primerencs i, fins i tot, en alguns casos, abans de tenir símptomes.
4: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys, al qual la policia catalana li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
5: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i alhora mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
3: També la mort el passat vespre d'un treballador que feia tasques de manteniment al Mercat Central de Tarragona ha provocat que s'hagi anul·lat aquesta tarda un dels actes especials de les festes de Santa Tecla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
22: El Mercat Central de Tarragona ha decidit suspendre els actes organitzats per aquesta tarda ja en el marc de les festes de Santa Tecla com a mostra de respecte després de la mort la passada nit d'un treballador que feia tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament. Recordem també que hi va haver un ferit crític que va ser ingressat a l'Hospital Joan 23. En concret, s'ha suspès la celebració de l'especial acte del braç de Santa Tecla programat per aquesta tarda a la plaça Corsini i la mateixa plaça del Mercat. I a més, aquest migdia, els paradistes i diversos consellers de l'Ajuntament han fet un minut de silenci a l'interior del recinte per mostrar la seva consternació i tristesa. Així ho ha explicat la presidenta de Mercats de Tarragona i primera tinent d'alcalde, Montse Adán.
23: Estem colpits amb el tràgic accident que ahir va passar en aquestes instal·lacions i, com sabeu, doncs ha causat la mort d'un treballador i que un altre està doncs, greument ferit. I també des de Mercats doncs, en senyal de respecte doncs, als actes que nosaltres des de Mercats organitzàvem aquesta tarda quedaran anul·lats.
22: Sobre el succés, Adán ha assegurat que estan a l'espera dels resultats de la investigació policial i que serà un cop s'esclareixin els fets quan es podran extreure conclusions.
3: A Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho ha dit Lleida Ràdio, Quim Gassó.
24: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
25: Mossos d'Esquadra està

0: fer polítiques que defensin un comerç, paisatge urbà, un aprenentatge perquè pugui participar de la vida en català. Al final, la necessitat de crear una regidoria de la llengua era tenir una eina institucional capaç de cobrir aquesta demanda social i de les entitats, que l'Ajuntament pugui veure representat també com a ens defensor de la llengua catalana.
1: La iniciativa vol esdevenir un espai de coordinació i treball compartit, en què les diferents organitzacions participants puguin aportar la seva experiència i contribuir a les actuacions que es vagin definint.
2: En cultura, fa uns minuts que ha iniciat el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. El concert compta amb la presència de l'alcalde, Albert Castells, del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la consellera, Sònia Hernández. El 9FM, Marcel Puig.
3: Titulat el Non Concerto, aquest reflexiona del que significa avui en dia la música en directe. L'activitat professional ha començat aquest matí. Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
4: És una concentració de professionals del mateix sector tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
3: Així comença una 38a edició que convertirà Vic durant 5 dies en punt de trobada del sector musical amb més de 70 propostes.
2: I a Sant Boi de Llobregat s'acull una exposició que ensenya com eren les principals cultures juvenils i urbanes que van marcar l'àrea metropolitana de Barcelona a finals del segle XX. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
5: Sant Boi acull des d'aquest 12 de setembre l'exposició titulada Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat. Una mostra que repassa cultures urbanes com els rockers, els punks, els skinheads o els heavies, especialment entre els anys 70, 80 i 90. L'activista contracultural Johnny D va ser un dels grans responsables de la part punk d'aquesta exposició.
6: Jo tenia una idea molt clara des del principi i és que la gent s'havia de sentir identificada i entendre completament el que nosaltres volíem dir. Llavors vaig decidir que volia que es veiés l'estètica, és a dir, les portades dels discos, els fanzines, amb les fotos, amb els cartells dels concerts, doncs tot això està reflectit.
5: La mostra està exposada al Centre d'Art Can Castells de Sant Boi i es podrà visitar fins al 28 de novembre.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça es vol mantenir imbatut i vol fer el 6-6 en aquest inici de Lliga. Els blaugranes reben el Racing de Santander a 9:15 de la nit al Camp Nou. Un partit més s'està pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar si volen recuperar el lideratge en solidari. El tècnic alemany avisa dels perills del conjunt càntabre.
3: We want to win every game, so this is the focus and
4: volem guanyar cada partit. Aquest és l'objectiu. Volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà, perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: So they are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
2: Ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. L'entrenador Manolo González es mostrava molest amb el primer temps dels seus jugadors.
5: La segona part de l'equip ha sigut molt bona, lògicament, però clar, al final dona igual que juguis i quan tu perds cada pilota que toques, regales el primer gol. I torno a dir, jo soc conscient de que no ha sortit bé i ja està clar, però clar, no hem fet res bé a la primera part i això són 11 jugadors, no? A part de l'entrenador, està clar.
2: Encara en futbol, a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga als vuitens de final contra el Binèfar a partir de 8:15 de la tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: El Terrassa Futbol Club afronta aquesta tarda el partit de vuitens de final davant el Binèfar. I és que el Terrassa està a dues eliminatòries de poder disputar la Copa del Rei. I n'és conscient el tècnic Oriol Alsina, que ha convocat a tota la plantilla per afrontar aquest partit. Escoltem a Jaime Barrero, jugador del Terrassa Futbol Club.
7: Sí, la verdad que es un inicio de temporada muy ajetreado en cuatro partidos, pero bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos. Tenemos una plantilla muy larga, una plantilla en la que todos los jugadores son de muchísimo nivel y pues bueno, el míster puede hacer rotaciones perfectamente y el nivel no baja, ¿no? Creo que también eso viene bien para que todo el mundo esté enchufado porque al final a lo largo de la temporada vamos a necesitar de todos si queremos pelear por estar en lo alto.
6: Recordem que el

0: Barça encara no ha encaixat cap gol en els tres partits oficials que ha disputat. El maig començarà a 8:15 de la tarda a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
1: I avui també juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de la divisió d'honor femenina d'handbol contra el Morvedre. És la tercera jornada, serà a 8:45 del vespre. Josep Morales és el tècnic de les Vallesanes.
2: I de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà, i si estem concentrades crec que el traurem.
1: I en bàsquet, a 8:00 PM es decidirà la Lliga Catalana de segona FEB. El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat acull la final que disputaran el Bisbal Bàsquet i el Prat. Tots els equips busquen succeir en el palmarès a la Unió Esportiva Mataró.
3: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
4: Notícies en Xarxa, edició vespre.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
12: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un SAlert si les tempestes d'aquesta tarda s'agreugen. De moment, el front s'ha concentrat al nord-est. Jordi Fortià.
2: Amb pedregades a Girona i pluja torrencial a Fornells a la Selva. Des de Protecció Civil, el subdirector Joan Ramon Cabello demana prudència, especialment en els desplaçaments.
3: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
0: Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial, l'UO.
2: Espanyol es mostra confiat en que el judici acabarà en condemna i reclama la fi de l'ús de pilotes de goma per part de la policia.
4: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
0: Salvador Illa defensa el nou model de finançament autonòmic a Extremadura.
2: En el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, el president s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola. Al matí, a la població de la Zarza, ha demanat tractar millor els migrants ara.
5: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando migramos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
0: En cultura arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que porta 72 propostes artístiques a la capital d'Osona.
2: La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, entre ells els de Mama Doixa, Caral Laoz, Ginestà o Quimi Portet.
0: El 9FM, Marcel Puig.
6: Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
7: És una concentració de professionals del mateix sector, tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast, tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
0: I en esport, Jordi Cervantes, el Barça vol continuar invicte si el temps ho permet.
8: Els blaugranes reben el Camp Nou a partir de 9:45 de la nit al Racing de Santander amb l'objectiu de mantenir el ple de victòries en aquest inici de temporada. Els de Hansi Flick buscaran la 6a victòria en 6 jornades en un partit que s'espera, com bé deies, que estigui marcat per la pluja. I en handbol, el CAC 7 Balonmano Granollers buscarà el triomf davant el Morvedre a partir de 9:15 del vespre en la tercera jornada de la Divisió d'Honor Femenina.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Obrim, com sempre, plana de serveis, connectant amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. A hores d'ara, la B431 està tallada a Sant Feliu Sasserra per la retirada d'un vehicle de la calçada, un camió accidentat. A la C58 es dona pas alternatiu a Castellbell i al Vilar per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits. A la mateixa C58 i a la C33 hi ha retencions de Barcelona a Montcada i Reixac en sentit nord i encara a la C58 i a l'antitud a Sabadell en sentit Terrassa. A la B30 hi ha cua Barberà en tots dos sentits. La C59 va carregada a Palau Solità i Plegamans en sentit nord. A la B23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona. A la GI600 hi ha cua a Tordera. A la Nacional 240 hi ha retencions a Montblanc en sentit Lleida per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Pedralbes a Horta en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha l'antitud de Poble Nou a la Barceloneta en tots dos sentits i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: La Les primeres tempestes d'aquesta tarda s'han concentrat al Gironès i la Selva amb pedregades a la Girona Ciutat i pluges torrencials a Fornells de la Selva. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat i no descarta enviar un SAlert.
2: L'activitat tempestuosa s'ha focalitzat fins ara, especialment al nord-est del país, com també a punts al prelitoral central. El Metocat ha alertat que es tracta de xàfecs molt estàtics que han deixat registres d'intensitat torrencial a Fornells de la Selva i han anat acompanyats de pedra, especialment al Gironès. El front avança ara cap a la Catalunya central. Per això Protecció Civil demana la màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Joan Ramon Cabello és el subdirector d'Emergències.
3: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. Ja la gent normalment ja va amb força temps, doncs, a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
0: Ho dèiem ara en portada, aquesta tarda les tempestes han sorprès el Gironès, amb pedregades a la pròpia ciutat de Girona, on hi ha espais inundats, i un avís de l'Agència Catalana de l'Aigua per risc hidrològic a la conca del Ter. Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
11: A Girona, pels vols de quarts de 5 de la tarda, ha caigut una tempesta important que ha deixat prop de 40 litres per metre quadrat durant l'episodi que ha durat una mitja hora. Una calamarsada amb pedres de fins a un centímetre i mig de diàmetre que, déu-n'hi-do, com ha sorprès els gironins que caminaven tranquil·lament pel carrer, tot i les previsions de Protecció Civil i les previsions meteorològiques que hi havia, segurament que molta gent no esperava que aquest episodi fos tan virulent. De fet, molta gent s'ha aixoplugat i ha esperat que amainés la calamarsada, que ha durat uns 10 minuts, i la tempesta n'ha durat uns 30. A hores d'ara plovisqueja i ja s'ha calmat la situació, però la tempesta s'ha fet notar a la ciutat de Girona i a tota la demarcació.
0: Gràcies, Eduard. En qualsevol cas, anem a saber quina és la previsió per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda. Doncs, com bé comenta l'Eduard, aquestes tempestes que de moment on més intensitat han tingut és al voltant del Gironès i sobretot el Pla de l'Estany, així com el Baix Empordà. I destaquem, per exemple, els 41 litres per metre quadrat caiguts a Canet d'Adri, a Girona, també a Girona, al d'Empordà, 60 litres per metre quadrat, a la ciutat de Girona al voltant dels 35. També un altre focus de tempesta s'ha situat a Mollà, on han caigut 52 litres per metre quadrat. I això és aigua passada, però l'actual ens fa pensar en tempestes fortes que es mouen al Vallès Oriental i Occidental, sobretot a la serralada prelitoral, al Mollanès, en el cas del sud, a la Selva i al Maresme. Déu-n'hi-do, entre el Maresme i el Vallès Oriental a hores d'ara. És on més activitat anirem tenint les immediates 2-3 hores, ja quan es faci plenament de nit. Per tant, cap allà a les 9 o 10 de la nit, aquestes tempestes més fortes es desplaçaran més cap al sud, més cap a la banda del riu Foix, també el Penedès en general, el Vallès Oriental i Occidental, Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i la comarca de l'Anoia. En aquests indrets és on més aigua acabarà caient i sembla que on tindrem probabilitat d'inundar és al voltant del riu Foix i a la Riera de la Bisbal, per tant, cap al Baix Penedès. Demà tot això començarà aquesta història, per bé que algun ruixat no acabarà de marxar, especialment de la costa barcelonina. Per tant, una situació força complicada a les immediates 12 hores.
0: Moltíssimes gràcies, Lluís Mi. Justament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica.
2: A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es van aconseguir retenir un volum equivalent a gairebé 150 piscines olímpiques, aigua provinent de la pluja que no va acabar el clavegueram.
0: Carina Bellvé.
13: Per terres inundables, paviments permeables, pous d'infiltració, són alguns dels exemples dels anomenats sistemes urbans de drenatge sostenible, l'anomenat urbanisme climàtic. A Barcelona n'hi ha fins a un centenar d'exemples, amb una superfície equivalent a 15 illes de l'Eixample i amb els quals s'ha aconseguit salvar d'acabar el clavegueram fins a 370 milions de litres d'aigua de la pluja. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de Barcelona.
14: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
13: En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment pels propers 3 anys, el que suposa quadruplicar els recursos actuals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Primera sessió del judici a 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Español amb una pilota de goma. Els fets van passar durant el referèndum de l'1 d'octubre. El judici que ha arrencat avui és l'únic cas que envia al banc dels acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència policial aquell dia.
2: Roger Español es mostra convençut que disposa de totes les proves necessàries perquè el judici acabi amb una condemna dels agents i s'ha mostrat confiat que el seu cas obrirà el camí a altres víctimes. També ha reclamat la fi de l'ús de les pilotes a goma per part dels cossos de seguretat.
4: Nosaltres tenim tota la feina feta, tenim totes les proves que ens donen la raó. No entendríem una altra resolució que no fos la de culpabilitat i espero que aquesta resolució de culpabilitat serveixi per tota aquella gent que no va poder tenir ni reconeixement, ni justícia, ni reparació de l'1 d'octubre i també perquè faci un pas endavant en la prohibició d'una vegada per totes d'aquestes maleïdes bales de goma.
2: En la seva declaració davant l'Audiència de Barcelona, Español ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan el van disparar i que ho van fer com a represàlia perquè poc abans havia intentat impedir que un agent recuperés la porra. El judici continuarà demà. Español demana fins a 13 anys per policies processats, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució.
0: En clau política, aquesta tarda s'està celebrant a Mèrida, Extremadura, l'acte institucional de la Diada, que té com a fil conductor els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60. Al matí, Illa ha dit que Catalunya els hi deu molt i al migdia s'ha reunit amb la seva homòloga, Maria Guardiola, del Partit Popular, Mont Carvajal.
15: El president Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant una hora i sense ordre del dia. Han compartit impressions i han fet èmfasi en mantenir els vincles entre les dues comunitats. Al matí, a la població de la Zarza, Illa ha dit que Catalunya deu molt als 100.000 extremenys que hi van arribar als anys 60 i ha demanat tractar millor els immigrants d'ara.
5: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
15: L'acte institucional que se celebra aquesta hora a l'Auditori de Mèrida s'hi projecta la pel·lícula El 47, inspirada en Manolo Vital, el líder veïnal de Nou Barris provinent d'Extremadura, i participarà la seva neta Joana.
0: I al Congrés, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli. D'altra banda, Junts ha acusat els socialistes d'empobrir la ciutadania i d'aplanar el camí a l'extrema dreta. Ha estat a la sessió de control a l'executiu. Munt.
15: Ha començat la sessió el cap dels populars, Alberto Núñez Feijóo, assegurant que Sánchez no vol expulsar els migrants.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
15: El president Pedro Sánchez ha contestat que el Partit Popular vol cronificar el problema de Ceuta.
17: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
15: De la seva banda, la diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
18: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta.
15: Pedro Sánchez ha dit que el govern ha executat 3.000 milions d'euros a Rodalies, que ahir va aprovar atorgar-ne 2.000 per l'aeroport de Prat i que enguany s'han creat 116.000 llocs de treball nous a Catalunya.
0: I en l'àmbit europeu, la seguretat, la intel·ligència artificial i l'accés de menors a xarxes socials han centrat el discurs sobre l'estat de la Unió de la presidenta de la Comissió Europea. Ursula von der Leyen ha anunciat una aliança de seguretat amb el Regne Unit, Noruega i el Canadà per fer front a Trump i Putin.
2: La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. També s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a l'entrada massiva de migrants a Ceuta del juliol i ha plantejat la creació d'un mecanisme de resposta europeu.
19: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
0: En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats pels pares.
2: Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre els riscos de certs models d'intel·ligència artificial i aposta per una regulació global.
0: En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un altre entrenador del Joventut de Badalona. Es tracta d'un home de 35 anys, al qual la policia catalana li atribueix un delicte contra la llibertat sexual amb víctimes menors d'edat.
2: L'arrest es va produir ahir i, segons sembla, l'home hauria assetjat un menor. La detenció coincideix en el temps amb l'arrest d'un altre entrenador del mateix club esportiu i, alhora, mestre del Col·legi Badalonès per assetjament sexual a menors. Fonts coneixedores dels dos casos precisen que no estan vinculats entre si, més enllà de la coincidència que els arrestats treballen al mateix club.
0: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos, on entre 12 i 15 persones s'han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ho ha dit Lleida Ràdio, Quim Gasó.
20: La baralla ha tingut lloc al voltant de les 6, quan la policia ha rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones a la plaça dels Pagesos que ha acabat desplaçant-se al turó de Gardeny. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assegurat que l'origen han estat unes desavinences personals i ha afegit que la investigació policial ja està en marxa per tal d'esclarir els fets.
21: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs, també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del parc de les vies.
20: Segons els Mossos, els participants duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Dos dels implicats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls han hagut d'intervenir quirúrgicament a causa de les ferides que presentaven. Els implicats són membres de la comunitat pakistanesa i a les 10 del matí no s'havia efectuat cap detenció.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Parlem ara de l'esvoranc que es va produir el passat mes de juliol al barri del Putxet de Barcelona durant les obres de la línia 9 del metro i que va afectar veïns, propietaris i comerciants de la zona. Els afectats ja havien anunciat que denunciarien Generalitat i Ajuntament. Doncs bé, fa poca estona han explicat l'estratègia jurídica conjunta per reclamar pels danys i determinar les responsabilitats. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
22: Bona tarda. Hem pogut parlar amb l'advocada que representa pràcticament el 90% dels veïns afectats per l'esvoranc al Putxet. Ens ha explicat que ahir es van reunir amb les principals administracions després de que la reunió del 30 de juliol, setmanes després de l'esvoranc, ja es reclamessin les indemnitzacions pertinents morals, econòmiques i materials. Tot i així, explica que la reunió d'ahir no es va avançar prou, però que de moment la conversa sembla que va cap a bon port i que per això s'han emplaçat a dia 23 de setembre. Tot i així, l'advocada Carmen Pérez Pozo explica que les principals compensacions han de ser morals perquè els veïns no acaben de veure aquesta tranquil·litat.
23: Después de la reunión de hoy, los afectados están un poco más tranquilos por la información, pero siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber cuándo se va a volver a casa, porque las fechas que se están barajando es en el mejor de los casos en octubre y en el peor de los casos al año que viene. Nosotros sospechamos que va a ser más largo de lo que se está diciendo, porque la tuneladora todavía no se ha puesto en marcha y porque además los informes técnicos de cuáles han sido las causas tampoco se han publicado.
22: Recordem, doncs, que l'esvoranc es va produir el dia 6 de juliol per unes obres a la línia L9 del Putxet, a Sant Gervasi.
0: Gràcies, Andrea. I el comerç de Lleida veu amb preocupació l'obertura del nou centre comercial Promenade, segons una enquesta de Pimec. En aquest sentit, l'entitat ha instat les administracions a articular nous ajuts per al comerç i proposa convertir l'antiga estació d'autobusos en un pàrquing. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
6: El comerç de Lleida veu amb preocupació l'obertura del nou centre comercial Promenade. És una de les principals conclusions d'una enquesta de Pimec a 157 establiments, la majoria de la capital del Segrià, però també de la resta de la demarcació. Dos de cada tres comerciants enquestats preveuen un impacte negatiu o molt negatiu del nou parc comercial que està previst que obri a finals del 2027. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha remarcat que una preocupació d'aquesta magnitud no es pot deixar passar i ha defensat aprofitar els mesos que queden fins a l'obertura de Promenade per buscar solucions i mesures que permetin reduir-ne l'impacte.
7: Crec que ara seria el moment de cara al 2028, perquè cap al 2027 és molt difícil que cap administració tingui una línia nova de treball, però sí que ens permet el 2027 treballar perquè de cara al 2028 hi hagi noves línies extraordinàries precisament per aquest tema de la nova implantació.
6: Una de les qüestions que més preocupa al sector és l'aparcament, perquè Promenade Lleida preveu oferir uns 2.100 aparcaments gratuïts. Per això demanen convertir l'antiga estació d'autobús de Lleida en un aparcament amb 400 espais inicials. Tot i això, la paeria ja ha anunciat el resultat del concurs públic perquè aquesta passi a ser un equipament esportiu, que això sí, comptarà amb 200 places d'aparcament a l'Avinguda Blondet.
0: En cultura, fa uns minuts que ha iniciat el concert inaugural del Mercat de Música Viva de Vic. El concert compta amb la presència de l'alcalde, Albert Castells, del ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i de la consellera Sònia Hernández. El nou FM, Marcel Puig.
8: Titulat el Non Concerto, Caet reflexiona del que significa avui en dia la música en directe. L'activitat professional ha començat aquest matí. Des de primera hora, l'Atlàntida ha concentrat artistes i professionals del sector que han recollit les acreditacions i han començat a descobrir les propostes d'aquesta edició. L'artista Carla González ha estat de les primeres en acreditar-se.
10: És una concentració de professionals del mateix sector tots juntets aquí durant uns dies, llavors tens a la gent molt a l'abast i no has d'enviar mails, que això mai saps on van a parar. Tens l'oportunitat de xerrar cara a cara i això sempre és molt més proper i segurament molt més eficaç.
8: Així comença una 38a edició que convertirà Vic durant 5 dies en punt de trobada del sector musical amb més de 70 propostes.
0: I un gran espectacle de drons a la platja celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè. Serà un dels punts forts de la festa, juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música d'arrel. David Navarro.
24: L'Estigó del Gas, a tocar de les platges del Somorrostro i de la Barceloneta, és el lloc escollit per l'espectacle El Fil Vermell, de Barcelona a Xangai, dijous 24. 750 drons de la companyia que va fer l'espectacle inaugural de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família convertiran el cel de la ciutat en el punt de trobada entre Orient i Occident. El mateix dia, però al moll de la fusta, la Fura dels Baus, juntament amb les creacions visuals d'Iceberg i la música electrònica de Satori, presentarà, com ha explicat la cap del Departament de Festes de l'ICUP, Anna Lleó, l'espectacle Emergency Exit.
25: És aquest missatge que té a veure amb aquest món en transformació, amb el col·lapse marcat per aquesta clara reflexió mediambiental, amb aquest slogan, si voleu, amb aquest push que anomenen Peace on Earth o Peace with Earth.
24: També el dia de la Mercè, el Parc Güell acollirà l'espectacle de Costumari a la plaça de la Natura. Per commemorar l'any Gaudí i el centenari del parc, la companyia L'Esbord reunirà una cinquantena d'artistes en escena amb la participació de dansaires dels esbarts barcelonins i de l'Orquestra de Músiques d'Arrel.
0: I encara un darrer apunt, la bola negra de Javier Calvo i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a millor pel·lícula internacional.
2: La bola negra s'ha imposat al Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen i a Los Domingos de Laura Ruiz Gazúa, guanyadora del premi a la millor direcció a Cannes. La bola negra inicia ara el seu camí cap als premis a Hollywood amb les seves fases de selecció.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça es vol mantenir imbatut i es vol mantenir, volíem dir, imbatut i vol aconseguir el 6-6 en aquest inici de Lliga. Els blaugrana reben el Racing de Santander a 9:45 de la nit al Camp Nou. Un partit més que s'estarà pendent del temps perquè pot ploure amb intensitat. Els de Hansi Flick estan obligats a guanyar, a més, si volen recuperar el lideratge en solitari. El tècnic alemany avisa dels perills del conjunt català.
3: We want to win every game, so this is the focus and we want to...
4: Volem guanyar cada partit, aquest és l'objectiu, volem guanyar el següent partit. No pensem en altres coses, només pensem en demà perquè tenim un duel molt important a casa contra un rival que ho està fent molt bé.
3: They are doing really good. It's not an easy game.
4: No serà fàcil i necessitem a tothom concentrat per mostrar que som el millor equip.
3: Showing that we are the better team.
2: Ahir l'Espanyol va perdre contra el Rayo Vallecano per 2-1. Encara en futbol, a la Copa Federació, el Terrassa, l'únic equip català que continua en aquesta competició, juga des de 8:15 al partit dels vuitens de final de la competició davant el Binèfar, a l'Olímpic de Terrassa. El partit es troba al minut 22 amb empat a 0 al marcador. I avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, tercera jornada, contra el Morvedre. Serà a 9:15 del vespre. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
5: Les de Josep Morales arriben al partit després de caure lluny de Granollers davant l'Sporting La Rioja per 28-23. Unes sensacions que, lluny de ser dolentes, envien un missatge d'autocrítica al conjunt, que durant la setmana ha treballat per polir els defectes de la segona jornada de la competició.
6: I de cara al dimecres, doncs, òbviament estan molt motivades perquè sabem que és un partit molt important, creiem que és un rival que d'un nivell similar al nostre, ja ho vam veure a pretemporada, i creiem que si estem igual de bé en defensa que els dos últims partits i seguim evolucionant l'atac, sens dubte el partit estarà allà i si estem concentrades crec que el traurem.
5: El Morvedre no és un equip desconegut pel CAC 7. Ja s'han enfrontat en els darrers mesos. Un partit amistós que va acabar amb victòria granollerina amb un ajustat 30-29. Així doncs, l'enfrontament d'aquesta nit entre Vallesanes i Saguntines promet un duel igualat.
2: I avui s'han presentat a Rubí les lligues nacionals de waterpolo, l'Atlètic Barceloneta en la divisió d'honor masculina i el Mataró en la divisió d'honor femenina defensaran el títol aconseguit el curs passat. En bàsquet, a partir de les 8 del vespre, es decidirà el títol de la Lliga Catalana de segona FEB. El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat acull la final que disputaran el Bisbal Bàsquet i el Prat. Tots els equips busquen succeir en el palmarès a la Unió Esportiva Mataró. Més competicions que comencen avui, com per exemple l'handbol en cadira de rodes. Comença avui a Granollers i s'allargarà fins diumenge. La selecció espanyola juga a partir de les 8 del vespre contra el Líban, el primer partit de la fase de grups.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Rituals obre la seva nova botiga al Centre Comercial Sant Cugat. I per celebrar-ho, el dissabte 19 de setembre, totes les compres rebran un regal exclusiu. Descobreix aquest nou espai i gaudeix de totes les sorpreses que tenim preparades per a tu. T'esperem a la nova botiga Rituals del Centre Comercial Sant Cugat, a Barcelona.
10: Pagesaria La Bolera.
11: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
10: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
11: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
10: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
11: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
10: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
12: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
13: Fa el tacte, que em diu, estàs de 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
14: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
15: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
16: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Voleu saber què tenim aquesta setmana, no? Voleu saber, eh? Aquest programa en el que intentem fer-te veure la televisió d'una altra manera. Voleu saber, no? Doncs atents i atentes, perquè avui farem un especial dels 10 anys de Stranger Things. I és que aquesta mítica sèrie acaba de fer 10 anys. I recordarem aquesta trajectòria amb dos creadors de continguts especialistes en el tema. Ells són la Paula i l'Ivan. Els trobareu, com sempre, a TikTok, entre d'altres xarxes, sobretot buscant Air Dracas. També tindrem amb nosaltres l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. I per acabar, com no pot faltar mai, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, ara sí, comencem.

0: Assumpte, això era com una APM. O sigui que l'APM ja estava inventat.
1: Clar,
0: el van inventar la primera.
1: És veritat, eh?
0: O no?
1: L'Alfonso Arús.
0: I feien aquells vídeos divertits.
1: Que era jovenet i tal, oi tant.
0: Home, que venia de l'Arús con leche.
1: Claro.
0: Te'n recordes?
1: I tant, i tant.
0: Bueno,
1: veus,
0: ja és
1: que ja ha estat inventat tot.
0: Està inventat tot.
1: A la vida. Ah. A la vida
0: i sobretot
1: tot
0: el món televisiu.
1: El món televisiu és que no té més que... Que té 60 anys,
0: imagina't,
1: 70.
0: Re,
1: pobreta.
0: Re.
1: No té res, una
0: re,
1: nena.
0: Una nena, aquesta tele.
1: Una nena petiteta, sisplau. Televisió espanyola.
0: I després... I per acabar, a veure, una
1: ai,
0: gran
1: ai, ai.
0: Sèrie, eh? Una és sèrie, un culebró
1: aquesta...
0: mític.
1: Aquesta... Bueno, hi ha aquesta i les agujetes
0: de color de
1: rosa,
0: que l'assumpte jo la mirava.
1: Molt. Bueno, Cristal
0: home,
1: és
0: també,
1: un culebrón venezolano que es va erigir amb símbol del gènere folletinesco
0: sí.
1: I va portar al nostre país els seus protagonistes, Carlos Mata i Jarné Rodríguez. Era més guapa la gent,
0: molt,
1: la Cristal.
0: I va venir aquí a Espanya.
1: I tant.
0: A fer promoció.
1: I li van fer entrevistes i tot.
0: I de tot.
1: Era l'any... 1990.
0: Ni més ni menys. Doncs, Assumpta, gràcies per estar avui amb nosaltres de nou.
1: Com sempre, que jo estic sempre amb vosaltres.
0: Home, ja saps que aquí estem. Gràcies per tots i, bueno, què et sembla si acabem amb la sintonia de Cristal?
1: Va, per favor.
0: Doncs vinga, seguim amb el programa i mentre escoltarem la sintonia de Cristal.

0: senyal, la punta amb el dit, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Ja sonen les alarmes, sí, no podia ser d'una altra manera. El tenim ja preparats? Potser sí, potser no. Anem a connectar amb ell des del plató del Toni Rovira i tu amb la nostra tele dels encants. Toni, que estàs per aquí? Toni, Toni Rovira. Toni.
1: Què tal, aquí, de aquí, la Caixa Tonta? Sóc en Toni Rovira i tu. I mira, des del plató, després de la setmana passada recordar l'experiència del pas per al programa, del programa de televisió a l'APM, doncs, bueno, seguim endavant, perquè el que s'ha de fer és seguir. Avui, per aquí en el programa, tinc una figura que, encara que viu a Tenerife, ell de tant en tant ve a Barcelona, la seva estimada Barcelona, i que és història de la música en aquest país, i que, bé, ja li ve del seu pare, que també ell és el Joaquín Gassa Júnior, que em sembla que ja s'ho va treure, perquè el seu pare era el Joaquín Gassa, el gran Joaquín Gassa. Per què t'has tret el Júnior, ja?
2: Home, perquè ja he comprat una edat.
1: Com que una edat?
2: Sí, home, que el del Júnior ja sobra. Això va ser una cosa que va ser culpa de la meva àvia. Fixa't que va ser una triple de sarsuela fantàstica, i que deia, hombre, com era valenciana, i deia, como tu padre es el famoso, en aquells moments, i se llama Joaquín Gassa, para que no te confundan con tu padre, ponte Joaquín Gassa Júnior. I així va venir lo del Júnior. Així, d'aquesta manera. I clar, però, cony, al cap de molts anys vaig dir fora el Júnior.
1: Com va marxar ell, ho va ser?
2: Sí.
1: Mentre ell hi va ser i no.
2: No, mentre hi va ser el meu pare, encara que ell m'anunciava els cartells quan havia actuat amb alguna de les revistes d'ell, com amb la Sara, etcètera, m'anunciava com a Joaquín Gassa, no? Sí.
1: Cantant, presentador, showman, ara tens un programa a la ràdio, Tutti Frutti, també?
2: Sí, a l'XRT, Xanadu Ràdio Tenerife.
1: Aquí ho podem escoltar, també?
2: Sí, és clar que sí, per internet i per les plataformes i per tot arreu.
1: Posant el teu nom o el nom del programa?
2: No, posant el nom del programa, si poses el meu programa, el meu nom també sortirà. Però si poses Tutti Frutti, pues sortirà programa tal, per Joaquín Gas, etcètera.
1: Mare meva, tota una institució, eh?
2: Bueno, faig el que puc.
1: Que faig el que puc? Molta responsabilitat de sobre, no?
2: Bueno, sí, però m'agrada. Com que disfruto, pues, em passa igual que a tu.
1: Els artistes són bons, no?
2: Exactament.
1: Per fer el que ens agrada, som capaços d'arruïnar-nos.
2: Sí, encara que hem de posar calés. Sí, és veritat.
1: Tu també n'hi has hagut de posar a vegades?
2: Ah, de vegades sí.
1: Però com a empresari en deus haver guanyat.
2: No, com a empresari no he sigut mai.
1: No? Només el teu pare.
2: Només el meu pare. Saps per què? Perquè el meu pare no tenia cap teatre. Els teatres que ell explotava era perquè els jugava. El Teatre Còmic, el Victòria, etc, el Teatre Calderón de Madrid, etc. I al no tenir un teatre, no tens una base, pues, què fas? I com estan les circumstàncies i les coses que cada vegada agraden les coses més estranyes? No.
1: Ai, mira, tu i jo, a part d'una amistat i la bona sintonia que tenim, ens uneix que jo estimava molt la Sara Montiel i tu, a sobre, vas tindre el plaer i el gust de cantar amb ella.
2: Sí, jo vaig debutar al Teatre de la Sarsuela de Madrid amb ella, amb un espectacle que ella li va demanar al meu pare que li produís.
1: Els famosos Sara Montiel en persona.
2: Sí. Exactament. I vam estar 8 mesos a la Sarsuela, però després, al cap d'uns anys, em va cridar el Pepe Tous, el marit, amb el qual m'unia una bona amistat, i em va dir, Joaquín, vente a hacer de showman con Sara. Llavors vaig fer totes les gires que feia ella com a showman amb ella, sí. Sempre.
1: Dic una cosa, què li cantava, Joana?
2: No, li cantava... Amb ella cantava València. València és la tierra de las flores, de la luz y del amor.
1: Sí. I Joana, no? Com fa Joana?
2: Joana, bendigo la hora en que te vi. Joana, y fue un verano junto a ti. Joana... Però això va ser un programa de gales del sábado, amb el Joaquín Prat, a Laura Valenzuela i tal, que els cantants que estàvem allà, que érem 4, la Geru, l'Anna Quiro, pobreta que ha desaparegut, el Santi i jo, cada setmana estrenàvem una cançó en castellà. I aquesta, a Joana, és una cançó anglesa i me la van adjudicar a mi, que em va agradar molt, que està a YouTube, està. I bueno, vaig estrenar-la a Televisió Espanyola al programa Gales del Sábado.

0: En aquella època tu estaves en els millors programes de televisió i amb el gran Íñigo, amb tots els grans presentadors. Perquè bueno, Gales era de la Laura Valenzuela i el Joaquín Prat, no?
1: Sí, el Fernando García de la Vega, que era el director, sí. Però jo crec que ara estic en un bon programa, com és el teu.
0: No tant, no tant, no comparem, eh? El que passa és que aquest programa meu vols recordar programes d'aquests que hi havia a la tele.
1: Clar que sí, bueno, sempre és bonic tirar d'hemeroteca, no? I de programes gravats i recordar i tal.
0: Perquè però respectava els artistes i cantaven, que és el que han de fer.
1: Exactament, exactament. És com el Festival d'Eurovisió. A mi el Festival d'Eurovisió m'agradava molt quan era com era. Ara hi ha tant modernisme i tanta llum i tanta cosa que et fots un lío que no ho veus clar. Abans era l'orquestra i el cantant, i ja està.
0: Vas arribar a actuar per molts països i Romania et va reconèixer el que millor no ha fet aquest país, però a Eurovisió no hi vas anar-hi mai.
1: A Eurovisió, segons el Joaquim Prat, que érem molt amics, em va dir que jo estava el número 8 d'aquell any. Però saps què passa? Que llavors intervenen a les cases de discs, les productores i tal, i suporta el que més posa.
0: Escolta, Antonio,
2: hola,
0: vés a dalt i baixa la guitarra, que estem per la ràdio i la millor pots acompanyar un moment en el Joaquín Gassa. Senyor Estrada, de què riu vostè ara?
2: Jo venia a veure amb ell. Aquí li dic.
0: Estem per la xarxa, sisplau, per el programa La Caixa Tota.
2: La xarxa, perquè veig a un amic, una estrella, una figura.
0: Ara s'abracen tots dos i
2: sí, home, i tant.
0: Jo dic que és un,
2: pues,
0: és
2: un, sí,
0: una eminència viva.
2: Això té doble, això d'una eminència viva.
0: Home, a mi m'ho diuen. A mi em diuen coses d'aquestes.
2: Bueno,
0: diuen,
2: és que ara quan et pregunten, diu, com estàs? Vivo. Ja, no?
1: Sí.
2: És
1: que, o aquí.
2: Aquí,
1: sí.
0: Sí. Pere Joan, avui de què ens parlaràs?
2: Avui no es pot parlar d'una altra cosa que de l'últim grup que queda viu. El disc dels Rolling Stones, que han tret fa 4 dies un disc amb 82 anys que tenen, què et sembla?
0: Pues, com nosaltres, sí o no? I tu em vols parlar del paral·lel i de coses, de llibres que s'han escrit que no són ben certes.
1: Exactament. Hi ha molts errates, moltes equivocacions, moltes falsetats perquè escriuen, o perquè miren a l'internet i moltes vegades internet està equivocat.
0: Bueno. Oi, Charo?
2: La Wikipedia...
0: Mira, lo has dejado guapísimo, ¿no?
3: Has visto, le he hecho un buen cambio de... Ha quedado perfecto.
0: ¿No?
3: Bueno, ya era guapo, ¿eh? Ya era guapo, pero un poco más siempre va bien.
0: Aquest senyor arrasava, aquest senyor se las emportava tot de cap.
3: Digo, como esa camisa majestuosa que lleva, no quiero ni que se le manche.
0: Antonio, va, acompáñame.

0: Espanya. 5 cèntims.
1: Gràcies. Joaquín Gasa. Adéu-siau.
2: Joan Bosch,
1: Catalunya, t'estimo.
2: Déu-n'hi-do.
0: ¿Te acuerdas en
2: quina secció avui? Una secció tremenda, com sempre. Toni Rovira i tu, un mestre. Gràcies, Toni, per cada setmana estar amb nosaltres i gràcies també a tots els teus col·laboradors per fer cada nit màgia al plató de Toni Rovira.

0: Hola, sóc en Peyu, per tots aquells que no em coneixeu. Pels que em coneixeu, també ho sóc. És una cosa ben tonta, però bueno, com el títol d'aquest programa de La Caixa Tonta. Apa, adiós.
1: Marxem amb Shakira i aquest Dai Dai, que s'acaba doncs, tot just ara, fa poc al Mundial, Déu-n'hi-do el que se n'ha parlat i el que se'n parlarà encara. Gràcies a la Paula, a l'Ivan per parlar-nos avui d'aquesta onomàstica tan especial d'aquests 10 anys Stranger Things. Gràcies també al Toni Rovira i a l'Assumpta Vitòria per acompanyar-nos una setmana més aquí, a La Caixa Tonta. Gràcies també a vosaltres que ens feu confiança i ens retrobem, si voleu, la setmana vinent, aquí, a La Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
2: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Rura. Els bombers han rebut mig centenar d'avisos per les pluges d'aquesta tarda a part del territori català. Entre les 3 i les 6 n'hi ha hagut una trentena i una altra vintena entre les 6 de la tarda i les 8. La majoria de serveis han estat per acumulacions d'aigua i caiguda de branques. Les comarques gironines són també les que han recollit més aigua, amb 58 litres per metre quadrat a Fornells de la Selva, 49 a Banyoles o 48 a Cassà de la Selva. Precisament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim de l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir, atenció, retenir un volum equivalent a 148 piscines olímpiques. L'aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram. En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment per als propers 3 anys, que pensa quadruplicar els recursos actuals. Escoltem Laia Bonet, que és la primera tinent d'alcaldia.
2: Per lluitar contra les grans inundacions tenim, efectivament, les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim, a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
1: I el Congrés ha reprovat per tercera vegada el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que el cessi. En aquesta ocasió, la cambra ha aprovat per 184 vots a favor i 149 en contra, més 11 abstencions, la reprovació. Inclòs una moció, això sí, sense efectes jurídics, que li retreu l'evident, diu, desprotecció de les fronteres i l'abandonament de Ceuta. El text ha rebut el suport de PP, Vox i UPN, però també el dels socis d'investidura, com Junts i Esquerra, mentre que Bildu, Podem, Compromís i Coalició Canària s'han abstingut, PSOE, Sumar i PNB, i han votat en contra. I la col·laboració entre l'Hospital del Pallars, el Museu de la Conca d'Allà i l'Institut Català de Paleontologia ha portat al centre hospitalari a fer un tac d'una vèrtebra de dinosaure trobada a un jaciment d'Orcau al Pallars. Es tracta d'una vèrtebra d'un dinosaure de coll llarg anomenat Abditosaurus, l'últim gegant del Pirineu que va viure fa 70 milions d'anys. Darrer punt, el tema del dia del cinema, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà a Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a la millor pel·lícula internacional.
0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
3: Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Un plaer, com sempre, tornar a estar amb tots vosaltres aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Aquí a la Maroteca de la Ràdio, aquest programa en el qual estimem la ràdio per molts motius. Per exemple, la ràdio és l'únic mitjà que permet fer altres coses mentre estàs fent altres coses, com per exemple treballar o anar en bicicleta. Al tanto, si estàs a Barcelona, potser la Colau et para i et multa perquè és una cosa que a nivell de trànsit ja no es pot fer, ja es penalitza, però vaja, també ho podries fer ni que fos amb un altaveu Bluetooth, per exemple. Qualsevol altra cosa, tu pots estar teletreballant i, evidentment, sense haver de mirar cap pantalla, pots escoltar la ràdio o pots escoltar el teu podcast preferit en diferit en el moment que tu vulguis. És a dir que tots són avantatges i això crec que ho hem de posar en valor. Ho podem parlar ara mateix amb Jordi Casellas. Què tal, Jordi, com estàs?
4: Hola, Esteve, què tal? Doncs content, com sempre, d'estar aquí a la Maroteca de la Ràdio. I avui, com sempre, tornem a tenir un d'aquells dies especials que a mi m'agrada sempre mencionar. Dies en què contem amb la presència d'un convidat i dies en què sempre que ha passat ens ho hem passat molt bé. O sigui que avui tenim a l'Ivan Medina. Esteve, ens el presentes?
3: Doncs el presentarem d'aquí un moment, per això, perquè volem fer-lo patir una miqueta, perquè vagi escoltant algun dels seus àudios de fa molts anys i que vagi reaccionant en base al que vagi escoltant i ens vagi explicant la seva història a la ràdio, que és aquest mitjà que jo crec que és el que més anys hi ha estat treballant. Comencem escoltant un jingle de la ràdio que segur tots recordeu.

0: Aquesta és una falca que es va estrenar el 1996 i que va ser la primera generació de jingles i falques de la ràdio que eren en format digital. Va ser quan vam estrenar a la ràdio l'ordinador per primera vegada a la nostra història. També hi havia, doncs, un afegitó en aquest jingle, en algunes de les seves versions, que deia "La ciutat t'entra per les orelles". Era un dels lemes que aquells anys 90, cap a finals dels 90, utilitzava la nostra emissora. Seguim amb alguna perla més d'aquella època. Ara amb una falca amb la qual celebràvem els 18.000 oients de l'emissora l'any 1995.
1: Ràdio Sant Cugat. Cada dia, 18.000 oients. Cada dia, 18.000 amics. A tots, gràcies per escollir-nos, per acompanyar-nos. Milers de gràcies per sintonitzar-nos.
0: La veu del nostre estimat Àlex Blázquez, que posava veu a tantes falques i jingles de la nostra emissora, a Ràdio Sant Cugat. Seguim amb més falques, en aquest cas amb una promoció, i començarem ja a parlar d'aquí uns instants d'Ivan Medina, perquè precisament era la promoció del primer programa en el qual ell va participar i que es deia Buc d'Assaig.
2: Et sonen aquests noms? Sau, Matamala, Sant Traït, Tancat per Defunció, Els Pets, Un Papa? Segur que sí! I aquests? Acrílic, The Apples and the Filters Company, Silver String, Paquites Nipples... Buc d'Assaig et descobreix abans que ningú els grups que demà potser seran famosos. Buc d'Assaig, un programa per descobrir els grups de Sant Cugat i la connexió BO. Amb maquetes, entrevistes, agenda i el rock de casa. Buc d'Assaig, amb Carles Roca. Els caps de setmana de 7 a 8 del vespre, el rock santcugatenc i molt més.
0: I ja abans de saludar a Ivan Medina, anem a escoltar un petit extracte d'un dels seus primers programes en el qual hi va participar. Ens n'anem cap a l'octubre de l'any 1997, Buc d'Assaig, amb Carles Roca i Raquel Iniesta, a Ràdio Sant Cugat.
3: Doncs aquí s'acaba l'agenda i enllacem una mica amb el reportatge. Tenim a l'Ivan Medina, que cada setmana, doncs, si hi ha algun concert allò important a Sant Cugat, doncs van amb el seu... amb el seu reporter, diríem, i pregunta a la gent. El que passa és que avui, doncs, com que hem tingut aquí els Big Noses, i ja els hem tingut en directe, ja ens han dit una mica la seva opinió sobre el que va ser el concert, hem portat a dues persones que van estar allà, oi que sí? M'equivoco, Ivan?
4: No, sí. Estaven allà de públic.
3: De públic. I els hi preguntem una mica com si fos allà, diguéssim, però una mica d'opinió.
4: Sí, com preguntes de reporter, però aquí en directe, per fer-ho més...
3: més viu i sí. Més atractiu. Perfecte. Pues tu mateix.
4: Doncs a veure, bueno, començarem amb algun d'aquests dues persones sobre unes preguntes sobre el concert dels Bufo Gufo. A veure, què em va semblar el concert dels
3: Primer,
4: Bufo Gufo?
3: Primer, bueno, presenteu-vos una mica com us dieu i això, perquè bueno, si sí. no sabrem qui són. Sí. Com et dius?
5: Ramon.
3: Ramon, i tu?
6: I el Jaume.
3: El Ramon i el Jaume, dos de les persones que van estar al concert de la Castanyada el divendres a la nit, on van actuar els Black Coffee, els Bufo Gufo i els Big Noses. Molt bé.
4: Doncs a veure, a tu què et va semblar els Bufo Gufo, Ramon?
5: Els Bufo Gufo els vaig trobar, no sé, potser una mica apagat, no? O sigui, tu vas a un concert, estàs aquí que no en tens gaires al poble, vas a buscar marxa i potser no te l'acaben de donar.
4: I la resposta del públic, al públic què tal?
5: Al públic, sí, al públic perfecte, és això, o sigui, la festa te l'has de fer tu i no te, o sigui, no trobes gaire suport a l'escenari.
3: Però musicalment et van agradar o potser no us apropa molt al públic, però les cançons i això... Pues...
5: Musicalment, no sé, també una mica fluixos. Mm. Preferim, no sé, trobo que aquí al poble falta més música de marxa.
4: Després de mirar això que em van dir de la festa autònoma i tal, jo crec que va assistir bastanta gent,
3: Que va ser la mateixa sala on van fer el dels Tota Madera?
4: Sí.
3: I si haguessis de comparar potser l'afluència de gent?
4: Jo crec que més gent en aquest.
3: En aquest.
4: I la veritat és que... molt bé la gent, Millor que la setmana passada.
3: Sí, o sigui, van respondre bé.
4: Sí.
3: I a tu et van agradar?
4: Molt.
3: Sí?
4: Per mi increïbles, els dos grups.
3: Va passar allò que els Toca Madera potser l'altra vegada van tenir menys temps per poder tocar i va haver d'algun problema. Què et va semblar de temps, tant el repertori dels Telefunk com els del From Head to Toe?
4: Home, em va semblar, doncs, més o menys igual que la setmana passada, no? Però bastant bé. I després jo també els hi vaig comentar això de veure què els hi havia semblat el temps que tenien i tal per tocar. I home, em van dir que bé, perquè a més ja els hi havien dit.
3: Ho diuen. Ah, doncs potser que escoltem les opinions dels Telefunk després del concert.
4: D'acord.
6: Bé, anar molt bé, pensar que vindria menys gent, com ha dit abans el Jordi, el nostre baixista, i doncs, hem quedat contents de la gent que ha vingut i com ha respost i tot això.
7: Serà molt bé, no, la gent?
6: Sí, sí, sí, molt, molt.
7: Una nota de l'1 al 10 per al públic?
6: Pel públic o per nosaltres?
7: Pels dos.
6: Pels dos, doncs pel públic un 7.5.
7: I per vosaltres?
6: I per nosaltres un 10.
7: Oh. Hi ha hagut algun tipus d'anècdota, alguna cosa així una mica estranya al concert d'avui o...?
8: Doncs sembla que no. Bueno, ha sigut el primer concert que tot anava bastant bé. No hem fet ningú fallo. És el que compta.
0: Doncs vaja, déu-n'hi-do, han passat una colla d'anys i les veus, el que diem sempre, canvien moltíssim, però aquí tenim amb nosaltres el mateix personatge, Ivan Medina. Què tal, com estàs? Benvingut al programa.
9: Hola, bon dia.
0: El mateix, tal, el mateix, déu-n'hi-do, eh? Quins canvis de veu, tu.
9: Déu-n'hi-do, quina veu, tu, quina veueta, de nen, clar, 15 anys, imagina't. Moltes gràcies per convidar-me, de veritat.
0: Al revés, és un plaer per nosaltres comptar amb tu. L'altre dia que ens vam veure per preparar l'anterior programa, on ja vam posar alguna gravació teva, doncs va ser, vaja, una sorpresa que diguessis, escolta, m'encantaria participar-hi quan tu vulguis. Doncs nosaltres encantats, que ens prestem aquí els dos sols, i el dia que hi ha alguna connexió amb un convidat ens encanta, evidentment.
10: Sí, i tant, i tant.
9: Doncs un gran plaer. Jo és el que et vaig comentar, Esteve, i el que sento i el que estic plenament convençut que, per sort, han de sentir gran part de l'equip humà i de la boníssima gent que va formar part de Ràdio Sant Cugat, no? Que és aquell punt d'estima absoluta cap a la ràdio i, en aquest cas, en particular, cap a Ràdio Sant Cugat. Jo crec que, permeteu-me si parlo una mica en nom de tots, no? En el cas de que estic plenament convençut que tots tenim tan grandíssim record d'aquells anys, d'aquella formació a tots els nivells, tant professional com personal, per mi és insuperable. I parlar de Ràdio Sant Cugat per mi és com parlar això del pare, la mare, i insisteixo que per mi va molt més enllà de l'ús professional, eh? Vaig aprendre molt, tinc molts, molts bons records, i més amb àudios com aquests, clar, que et transporten i es sorprenen a la vegada. Però no era conscient jo que tenia aquesta veu.
10: A tots ens passa això, a tots ens passa. Nosaltres ens escoltem i sempre fem el mateix comentari. Com canvien les veus?
0: Però clar, és que en el teu cas, el que dèiem en l'anterior programa, tu eres el nen de la ràdio, perquè 15 anys, 16, estan allà fent cosetes. Ens explicaves en la nota de veu que ens vas passar en l'anterior programa que tu vas anar... El podcast, exacte, que això ja ho podríem patentar també, perquè tens moltes coses a explicar. Doncs explicaves que vas anar a fer una escola d'estiu, no?, a la ràdio, i que vas començar i et vas enganxar. I jo recordo perfectament els primers dies que vas aparèixer per l'emissora, perquè jo ja portava un temps allà, i clar, que t'apareixi un nen i comenci a parlar tan ràpid com parles tu, amb aquest entusiasme, i que comença a anar a concerts, a escoltar els grups i a fer-los entrevistes, clar, a mi em va sorprendre molt, perquè eres molt llançat, no?
9: Sí, sí, jo crec que, mira, en el fons, ara que feies la radiografia, tampoc ha canviat tot, eh? És a dir, jo crec que, per desgràcia, parlo molt ràpid, segueixo parlant molt ràpid, i l'entusiasme jo crec que és el mateix. Al final és un punt d'ADN, no? Un punt que no sé si et caracteritza o no, però ja forma part de... I així és, sí, Dan. Recordo, mira, tal qual com l'altre dia, no? Passejant per Sant Cugat amb ma mare i el comentari en aquest cas, no?, de ma mare, de passar per davant del Casal de Cultura, i hi havia, un DIN A4, una fotocòpia en blanc i negre, a la qual posava curset de periodisme radiofònic. I recordo més perquè la frase va ser tal qual aquesta, no?, que ma mare em va dir, escolta, tu que xerres tant com ton pare, per què no t'apuntes això de la ràdio que ens estiu? I vaig dir, ai sí, tu diràs, però no m'ho havia plantejat mai. I tot i ser, clar, un ferm oient de ràdio, però el fet de posar-me davant no m'ho havia plantejat mai. I sí, sí, i va ser començar i tal com deies, casca, 15 anys, tu. És més de mitja vida, eh?
0: Sí, sí, déu-n'hi-do, que el temps passa molt de pressa i la reflexió que faig al respecte és que quan penses en alguna cosa, no sé si important, però sí que te'n recordes de la teva vida o que t'ho vas passar bé, com a mínim fa 20 anys, com a mínim. És a dir, que realment ja comencem a ser una mica grans, però vaja, l'avantatge és poder-ho disfrutar amb el mateix entusiasme i amb la mateixa il·lusió. Anem a escoltar algun document més de Ràdio Sant Cugat. Anem ara cap a l'any 1999 i 2000, en el qual vas estar presentant, jo crec que devia ser el teu primer programa, Ivan, que es deia Rock Wall.
9: Sí, home, i tant. Gràcies a la gran Jèssica, a la Jèssica Sotodossos. i a més lligat amb el que a mi m'ha apassionat sempre, que és la música, en concret el rock. Llavors era com la carta de Reis, no?, que tenies la possibilitat de dir uau, i responsabilitat a la vegada, perquè era la possibilitat d'això, de fer un programa, de liderar un programa, d'estructurar-te'l i preparar-te'l, perquè els que hi treballeu ja sabeu la feinada que hi ha darrere sempre d'aquestes coses, que no és obrir micro i improvisar, sinó, clar, hi ha una sèrie de coses que t'has de preparar. Sàpiguer de què parlaràs, què faràs, com faràs, quadrar els timings, escollir el contingut, i va ser meravellós, tinc un gran record. Ai, a veure quin àudio em poses, tu.
0: Bé, hem fet una petita selecció del que ens vas fer arribar, d'aquest Rock Wall, de les temporades 1999 i 2000, a Ràdio Sant Cugat.
11: Ara, a Ràdio Sant Cugat, Rock Wall.
12: Doncs molt bon vespre, oients, i benvinguts a una nova edició d'aquest programa, el Rock Wall. Espero que hàgiu sentit bé la sintonia i per això us l'he deixat una bona estona. Doncs per què? Perquè és l'última sintonia que escoltareu del Rock Wall durant l'any 1999. Ja que amb aquest programa ens acomiadem del 1999 i donarem pas al 2000. Avui serà un programa exclusivament dedicat al Bruce Springsteen, anomenat pels seus fans The Boss. I tot això, doncs, des de les 9 fins les 10 del vespre, com sempre, aquí als 90.5 de l'FM, a Ràdio Sant Cugat. Tot un servidor que us estarà acompanyant durant tota una hora, Ivan Medina. I què us sembla si comencem el programa d'avui amb un tema en directe i un tema, doncs, que si no va fer conèixer el Bros a molts de vosaltres, doncs a gran part de vosaltres. Aquest és el tema de Badlands, extret del seu treball, del seu triple CD, Live 1975-85, The Boss. Avui dimarts 11 de novembre de 1999, programa exclusivament dedicat als Beatles. Grup al qual ha fet història a tota l'existència del rock and roll. Grup de la dècada dels 60. I tot això al Rock Wall, un programa que us acompanya cada dimarts de 9 a 10 del vespre. Un servidor que us acompanyarà durant tota una hora, Ivan Medina. Bé, doncs, quan passen 20 minuts de les 9 del vespre, estàs aquí als 91.5 de l'FM, al Rock Wall. Després d'haver començat amb tan bona música, Beach Boys, Guns N' Roses amb la seva magnífica cançó Knocking on the Heaven's Door, cançó versionada d'en Bob Dylan, en aquest cas pels Guns N' Roses, posteriorment hem pogut escoltar Queen amb el seu We Will Rock You, gravat a Wembley, a l'estadi de Wembley, en directe l'any 86. I ara mateix estem escoltant The River amb el Boss, Bruce Springsteen. We go down.

0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs aquí teníem a l'Ivan amb el seu Rock Wall, el 1999 i 2000. Aquí sí que, Ivan, ja començaves a tenir una mica la teva veu actual, eh? Ja se't reconeix.
2: Sí. Estic entre emocionat i avergonyit.
3: No, res.
2: Que maco, tu, per això, que maco. Em sobta molt, ara ho parlàvem, no, també, fora amics, sí, la velocitat a la qual presentava. Jo sí que és veritat que això recordo de jugar amb el fader, dins la taula de so, diguéssim, no? El canal del volum, que puja i baixa. Jo recordo que jugar molt amb això, i ara quan ho veus amb certa perspectiva dius, però per què això? Per què vas pujant i baixant la música a lo DJ, no? Sí, déu-n'hi-do.
3: Sí. De fet, és un estil que això es fa, ara, molt, encara. Hi ha emissores que constantment el fader és un pujar i baixar constant, mentre està locutant el presentador.
1: Bueno, sobretot Radio Latina Internacional, dels Oscars, sí. Això encara més. Sí, això encara més.
3: Aquests encara més.
2: I és una de les coses, perdoneu, que ha comentat més d'una vegada el Badó Lladó. Jo vaig estar 10 anys a RAC 105, el Fricandó Matiner, venia de Flashback, no? I jo Flashback feia unes funcions que en aquest cas eren de reporter, i quan vaig fer el salt a RAC 105, que ens van fitxar allà per fer el Fricandó Matiner, vaig passar una miqueta a la figura de codirector, copresentador, llavors era, bueno, a banda de fer de reporter, hi havia moltes més funcions, no? Entre elles era començar el programa, jo començava cada dia entre les 6 i les 7, feia els millors moments de cada dia. Jo recordo que ja vam pactar-ho així, es va estipular així amb la direcció de la casa, perquè, bueno, això perquè se'm va fitxar amb certes funcions, no, tal com deia, però el Badó mai m'havia escoltat presentant ràdio, val?

0: Tu? I vaig dir, sí. Vaig dir, però, tio, anem a veure, a veure, a veure. Però tu has estat 6 anys a Ràdio Sant Cugat, has estat a la Cerdanyola Ràdio, vens d'estar amb mi a Flash, i així presentes. I li vas dir, què passa? I va dir, hòstia, tenim una feinada, nen.
1: Aquí s'ha d'accelerar tot, eh?
0: I vam fer una intenció, que recordo passar-ho molt malament, a la vegada que, que va anar molt bé, però recordo una intenció perquè em va dir, si no ho podem presentar, eh? Així comencem a setembre i tu has de presentar d'una altra forma. I sí, vam fer un curset de com presentar música i presentar talls. I efectivament no era pujar ni baixar del fader com feia jo, eh?
2: Bé, també he de dir al respecte que, per exemple, en el cas de Flash i altres emissores que, diguem, el nivell de decibels és bastant elevat, el fader potser gairebé sempre està dalt de tot. És a dir, que tampoc es toca massa, eh?
0: Totalment d'acord. I llavors he de trobar la balança, no? Ja?
2: Exacte.
0: Però sí. Però que maco, tu, escoltar aquests millors moments. I Rock Wall, clar, és que feia des de llavors que no escoltava la sintonia. Per tot això, ho tinc en petites cintes, que a més fins i tot, clar, mira, m'he agafat una cinta d'aquestes per poder-la recordar, que tinc aquí escrita d'aquestes, clar, estem parlant de cinta de caset, per suposat, allò, entrevistes, buc d'assaig, Ràdio Sant Cugat, no? Per exemple, tinc una d'aquestes aquí apuntades, d'aquestes cintes de ràdio que ens donava Ràdio Sant Cugat, que tenien un estil propi, un disseny propi, no? I que des de llavors jo vaig endur-me aquestes cintes i potser, no sé, què, 3-4 anys més tard ja no vaig tenir reproductor de cintes. Per tant, tinc capses plenes de cintes però que no he pogut escoltar i que no sabia... No, no recordava com sonava la sintonia de Santana. Sí, tant.
2: Doncs això són petits tresors que perduren en el temps i el moment que tornes a obrir aquests regals i els tornes a escoltar, dius, vaja, quina passada poder recordar a través dels àudios aquells moments, no? Perquè nosaltres en parlem aquí molt en el programa de la memòria auditiva. Tenim una memòria que algunes coses sí que les tens, altres les vas mantenint perquè les vas escoltant de tant en tant, però n'hi ha moltes altres, com aquestes, com aquests programes teus d'aquella època, que, clar, es queden una mica allà com a les neurones hi són, eh? Estan allà, però és un remanent que no acabes de viure i en el moment que tornes a escoltar-ho disfrutes moltíssim. És molt divertit.
0: Sí. Jo que tinc molt mala memòria, de veritat, us estic eternament agraït perquè he sigut capaç d'ubicar-me allà físicament i de sentir moltes coses. Bueno, saps allò de la sensació d'estar dins la cabina del carrer Sant Jordi número 5? Que ara quasi et podria dir fins i tot com estaven distribuïts els CDs i les coses que hi havia, eh?
2: Mira,
0: I
2: si
0: és
2: vols,
0: sorprenent. Sí,
2: aprofundim
0: sí,
2: una
0: sí, sí.
2: mica, si vols, perquè l'altre programa també vam estar parlant amb el Jordi. Si tu ho recordes, des de l'estudi o el control, primer, és un control que era una mica incòmode en el sentit que estaves a sobre d'un tamboret, no estaves en una cadira de rodes, convencional d'oficina, diguem-ne. Però clar, això permetia tenir molta visió de tot, eh? Estaves una mica elevat, tenies a la mà esquerra el Revox, a la cantonada de l'esquerra, al costat de la taula, la pantalla de l'ordinador, la taula, que era una EQ, si no recordo malament. A la dreta tenies els plats de discos i a la cantonada de la dreta tenies tot el rack on hi havia els CDs, el minidisc, les platines de caset, la connexió als micròfons de l'estudi. És que ho tinc molt present, eh? I, vaja, i a través de la locutòrica hi havia al davant, a la peixera, al darrere hi havia un altre vidre que donava en el petit passadís on hi havia la màquina dels cafès i tot això. Hi havia llavors els tres graons que anaven cap a l'alçada del carrer i allà hi havia la taula del Fabri.
0: Sí, tal qual, tal qual. Bé, i a les esquenes, darrere, just, no tenies la paret, sinó tenies el material que comptava, no recordo el nom exacte tècnic, però el que controlava, diguéssim, el potenciòmetre, no?, i tot plegat.
2: Correcte, correcte.
0: Que llavors estaves encasellat entre la taula de so i això perquè no tenies gaire espai allà.
2: Estaves fregit, diguem-ne, eh? També
0: Sí.
2: perquè tots els aparells, tant la taula com els del darrere, donaven una escalforeta que amb lo petit que era allò i la moqueta que hi havia per tot arreu feia que fos una mica complicat estar-se de vegades, perquè si recordes, hi havia un aire condicionat que estava al
0: Home!
2: passadís, eh?
0: Home!
2: Aquell aire enorme que havien d'anar buidant l'aigua de tant en tant a fora, perquè si no s'inundava, que tocava la paret de l'altre estudi, l'estudi 2, el de gravacions, que era aquell tan petitó, que aquell sí que ho hem comentat amb el Jordi diverses vegades, que era molt íntim, perquè podies tocar a la cama, pràcticament.
1: Quasi havíem gravat allà dins, nits.
0: I
2: Sí,
0: tant,
2: sí.
0: Déu-n'hi-do, fins i tot que físicament era una miqueta, no sabria descriure, però una miqueta diferent, diguéssim, perquè tenia cortineta.
2: Sí.
0: Hi havia una petita cortineta, un estudi era molt cuco, tot plegat, molt petit, però sí, era molt maco. I després, clar, tant l'estudi com les escales que sortien de l'estudi donaven després al lavabo, que el lavabo estava en aquella espècie de terrasseta,
2: Correcte.
0: cobert amb aquells sostres, sí, Déu-n'hi-do.
2: De fet, aquells graons, a

0: part de servir per sortir a fora, servien també perquè la persona que et venia a visitar, perquè l'estudi era el que normalment estava en directe, s'asseia en aquells graons i anava parlant amb la persona que estava al control tècnic. I això sí, ho recordo jo moltíssim, de que tothom que hi passava per allà al final s'acabava asseient els graons.
1: Jo t'he de confessar que en aquella època, jo vaig començar als 15 i vaig estar allà fins als 21, que allà vaig tenir la meva primera novieta i jo recordo que venia als programes. I moltes vegades, doncs, això, recordo, ella seia allà als graons aquells i entre cançó i cançó, doncs, a vegades xerraves i tot plegat, però sí. O sigui, que deies tu, era el lloc una mica de peregrinatge de les visites, no?
0: Exacte.
1: Sí. Camí Lavau també és on que queda de molt lluny, fins i tot, que era, a més que és estrany, és on fumàvem, jo fumava llavors, i era on fumàvem després, i després on també moltes vegades sobre la taula veies l'estimat Àlex, que escoltava abans fent una de les falques, que estava sempre allà doncs, arreglant cosetes tècniques, no? Estaven amb els seus estris i els seus invents i estava allà arreglant moltes coses. Que maco!
0: Quins records, sí. I tant, això ho convertim els tres que estem en contacte en aquests moments. Sí. Molt bé, doncs, seguim recordant moments. Ivan, ara a veure si ens dius alguna cosa d'un programa, a veure si el tens a la memòria, que es deia Summertime, un programa d'estiu. Un altre registre, Un altre registre de música, diguem, fresqueta i aquelles coses que es feien a l'estiu, eh?
1: I tant. Durant aquells anys que molts amics marxaven de vacances i tu prioritzaves dedicar-te... Clar, perquè al final era dedicar-te professionalment a la ràdio, que era la teva passió i per tant, sí. I a la vegada també les recordo que això era com molt maco. Clar, amb mons pares que tenien una caseta aquí a Valldoreix, amb tot el que implica, amb jardí, que implicava doncs, això, i més de cara a l'horari d'estiu, doncs trobades familiars, festes, coses vàries, molts caps de setmana, com era un programa de cap de setmana, recordo arribar a la ràdio i tenien, doncs, potser hi havia paella o hi havia alguna cosa amb molts amics, amb família, perquè a més som molta gent a la família. I la gent havia estat escoltant, tenia la banda sonora al programa de ràdio, no? I era el nen
0: que
1: veia la ràdio.
0: Molt bé.
1: I era com aquest punt, aquest sentiment com d'orgull, d'alegria, no? Mira, el nano de la ràdio, tu. I era molt maco.
0: Doncs mira, ara m'has fet recordar que jo vaig començar a Ràdio Rubí l'any 1995, a l'estiu. Estava de dilluns a divendres a la temporada d'estiu, el mes de juliol i agost i part de setembre. I a Ràdio Sant Cugat també vaig començar aquell estiu al cap de setmana. Feia l'FM a cap de setmana, que el vam escoltar l'altre dia aquí al programa, un petit tall, que el feia dissabtes i diumenges a la tarda. És a dir que empalmava. Jo treballava de dilluns a diumenge aquell estiu. Així és com vaig començar en contacte amb Ràdio Sant Cugat. És a dir que sé perfectament què és això de treballar a l'estiu i, a més, fent aquelles hores que són les que et donen perquè quan tu arribes, evidentment, diguem, els caramelets estan ja repartits i, clar, tu has d'agafar el que queda, no? Tothom ha de fer un horari que sigui compatible amb la grella de l'emissora.
1: I encantat de fer-lo, eh?
0: Ui, tant. Això i el que fes falta, evidentment.
1: Sí, totalment d'acord. Total.
0: Molt bé, doncs hem escoltat una petita pastilla d'aquest Summertime amb Ivan Medina a Ràdio Sant Cugat ja fa alguns anyets.
2: Benvolguts, oients. Benvinguts a l'última edició del Summertime. Un programa que t'ha estat acompanyant des de la una fins als dues del migdia, cada dissabte i diumenge durant tot l'estiu, després del programa d'en Jan Mislin, el qual es despedeix en aquests moments. I res, que nosaltres hem estat doncs, aquí acompanyant-te durant tot l'agost, des de l'una fins als dues del migdia, aquí als 90.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat. I avui diumenge, dia 10 de setembre, ja, l'últim programa. Grapa! Ei, bon dia, grapa! Passen quasi 10 minuts de l'una del migdia i està sintonitzant els 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat. Durant l'edició d'avui, doncs posarem les cançons més sonades d'aquest últim estiu, d'aquest últim any, i com no, doncs peticions dels oients, com sempre, els telèfons 93-675-1587, 93-675-1588. Les dues línies de Ràdio Sant Cugat a les quals pots trucar i fer la teva petició. El tema que estem escoltant, Tony Sweet amb el seu Sex Machine. I bon dia, grapa! Get up! Sex Machine, Tony Sweet! Get up! Quin sentit d'aquesta cançó, quin ha cantat aquesta cançó, per lo menys, quin ha rigut del famós home de l'anunci. No sé, és que era molt còmic. M'agradava, m'agradava. Bé, doncs, després d'un tema com aquest mogudet, que això és el que volem que feu, moure's, moure's, vinga, una mica de festa, una mica de marxeta, que a més és l'últim programa, recordem, del Summertime, un programa que t'està acompanyant doncs, durant tot l'agost i la primera setmana de setembre i que finalitza avui. Amb això que et vull dir, home, doncs que ja podries trucar, com has trucat sempre, però a més perquè, home, ja que és l'últim programa, doncs per moments, doncs, no sé, per col·laborar l'últim programa, no? Smash Mouth, why can't we be friends? Per què no podem ser amics? Doncs no ho sé.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
1: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Seguiu la sintonia de Ràdio Sant Cugat 91.5 FM, disfrutant d'aquests antics moments radiofònics, antics per nosaltres, potser per alguns dels nostres oients, parlar de 20 o 25 anys enrere no és res, però vaja, nosaltres creiem que ja comença a ser una perspectiva del temps prou interessant per tornar a posar en valor aquestes gravacions. Estem amb Ivan Medina i, evidentment, com sempre, amb el nostre company Jordi Caselles a la Maroteca de la Ràdio. Déu-n'hi-do, quina marxa que tenies aquell 2000 aproximadament, Ivan, amb aquest Summertime.
3: Sí, sí, aquell Gueropa.
2: Sí, sí, jo ni me'n recordava, d'aquesta cançó. Quan vaig escoltar aquest tall, dic, mira, sí, sí.
4: Bueno, ja era d'un anunci, també, del mític anunci aquell del Renault Clio, no?
2: Sí, senyor.
3: Sí,
4: correcte.
2: Efectivament.
3: Que maco. De veritat, estic molt emocionat, perquè esteu aconseguint que em transporti allà mateix, i això ara mateix és impagable. De veritat que estic molt emocionat, perquè és el que dèieu, no? És aquest punt de transportar-te a través de tots els àudios, no?, de la memòria auditiva, i és realment impactant. Perquè no et diria, o no us diria, però estaria mentint, no? Si en concret allò visualitzo aquest instant i aquest moment d'aquest dia exacte, però sí que aquell programa ara mateix, amb aquells horaris, no?, que és el que parlava, no?, que estava fent referència, no sé si eren quarts de dues del migdia o una cosa així, i el que comentàvem d'acabar el programa i anar cap a casa a dinar els caps de setmana, o a vegades em trobava els familiars o amb amics que arribaves i que s'acaben de llevar perquè estaven de festa i estaven amb la ressaca... Però sí, aquells matins des del carrer Sant Jordi número 5, en el qual l'ambient, per suposat, sent cap de setmana, era molt diferent d'entre setmana, diguéssim que el moviment que hi havia entre setmana no hi era el cap de setmana, i menys aquelles hores, però sí que recordo, tal com deia abans, no, Esteve, ubicat allà al taburet i veient el sol al fons de tot l'edifici, no?, de la ràdio, i en aquest cas a vegades els dissabtes pel matí amb el Fabri i companyia, que en pau descansin, tant el gran Pere com el Fabri, que, bueno, que et donaven aquella vidilla que jo crec que tots els que hem passat per aquella casa tant i tant agraïen, no?
2: I tant. També acompanyat tot plegat amb l'ambient que hi havia de fum a l'emissora, que això és una cosa que també ja s'ha perdut, afortunadament, a les emissores de ràdio, però clar, en el cas del Fabri és que era una cosa tremenda. Tenies allà uns cendrers que anaven plens de borilles i de cendra per tot arreu, però al final era un element més identitari de la ràdio que suposo que tu també, Ivan, tens en el record, en el subconscient, no?
3: Home, i tant, per favor. El Fabri amb el seu fum i les sardanes de fons. Eren com dos conceptes, sí, no?, que no fallaven mai. I, perdona, i deixem-me que afegeixi també les seves anècdotes, perquè era un pou inacabable d'anècdotes. I és més, jo no sé si en parlarem, però vas tenir la grandíssima sort. Per mi és com la cirereta, el regalet, i a més quan va arribar, no?, que havia de ser la cirereta final, no?, el regalet final de poder dirigir i presentar el programa del freestyle, no?, que va ser amb dos amics de tota la vida, dos grandíssims amics que no havien fet mai ràdio ni s'han dedicat als mitjans posteriorment, és a dir, que cadascú ha anat després per la seva, no?, i sempre tenim un gran record i moltes vegades sempre, bueno, parlem del freestyle i parlàvem, no?, a veure si algun dia poguéssim tornar, si poguéssim fer, i la figura del Fabri era com la figura, perquè els hi fascinava també ells, i jo recordo moltes vegades que veníem a la ràdio, ja no quan fèiem el freestyle, sinó perquè jo, a banda del freestyle, doncs feia potser altres programes d'allà i passava més hores, no? I venien a saludar, però venien a saludar sempre i quan estigués al Fabri. I perquè jo a vegades havia d'anar, i no sé si tu recordes, Esteve, alguna vegada, jo és que havia d'anar i de dir, escolta, perdoneu, aquí la gent està fent feina, no podeu venir aquí passar l'estona. Però venien a veure el Fabri i llavors era, clar, el Fabri no parava d'estava allà fumant, obrien la porta perquè es ventilés, cosa que també el Fabri això ho feia molt, que cosa també s'agraïa, i es posaven allà a l'entrada de la ràdio, potser passaven una horeta xerrant amb el Fabri escoltant les seves anècdotes. que eren molt divertides, molt, molt, molt.
4: Amb la línia que això tu dius, ho havíem comentat amb l'Esteve, tu des de l'estudi controlaves tothom que entrava i sortia. Sí. Veies desfilar sempre... Tenies controlat sempre això. I era una desfilada de gent entrant, sortint. A part dels que et venien a visitar les escaletes, que els tenies ja de públic, tenies la gent que anava entrant i sortint de l'emissora.
3: Per no parlar, perdoneu, dels sofàs aquells a l'entrada, just quan passaves al Fabri, que diguéssim que entre el Fabri i anar cap a la peixera, cap a l'estudi, és quan passaves els esglaons que tenies aquells sofàs, que sofàs que seies i t'enfonsaves.
4: Sí, ho recordo. T'enfonsaves.
2: Molt bé, doncs escolta'm, ja que parlaves del freestyle, no conservem, almenys de les gravacions que ens vas passar, cap programa enregistrat, però sí una cosa que m'agradaria que ens expliquessis ara quan l'haguem escoltat, perquè a mi em va sorprendre i vaig pensar, realment, devia ser de les primeres coses que va fer l'Ivan que perfectament es podrien emetre en qualsevol emissora granja. Anem a escoltar, anem cap a l'any 2001, a la cerimònia d'entrega dels Premis Ondas d'aquell any.
5: Soy Carlos de Meclán y quiero mandar un saludo para toda la audiencia de Freestyle de Radio San Cugat. Y un beso.
6: Hola, soy Pal Vega y mando un beso fuerte para Freestyle.
7: Para todos los amigos que escuchan Freestyle de Radio San Cugat, nada, un abrazo muy fuerte del más informal. ¿Qué pasa?
8: Hola, soy Kira Miró de Desesperado Club Social y un saludo muy fuerte para Freestyle de Radio San Cugat.
9: Hola, ¿qué hay? Soy Alejandro Benávar y mando un saludo para los amigos de Freestyle.
10: Un saludo para todos los oyentes de San Cugat. Adiós.
11: Doncs avui dijous 29 d'octubre estem aquí al Palau de Congressos de Catalunya, aquí a Barcelona, a la festa de la inauguració dels Ondas, esperant doncs, que arribin famosos.
12: M-Clan, ganador de Ondas, com el mejor grupo en directo, ¿no? Y en playback, ¿qué tal?
13: En playback somos todavía bastante mediocres. Bueno, todo el mundo sabe que nuestros directos son básicamente playbacks, o sea que realmente es un premio que vale para las dos categorías.
12: ¿Qué se siente al estar encima de un escenario y ver tanta gente que corea tus canciones y te sigue?
13: No sé, porque nunca ha ocurrido eso. No, yo qué sé, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Un poco lo típico, ¿no? La verdad es que para eso empezamos en esto de la música, ¿no? Y, joder, satisfacción. Y bueno, y el hecho de que nos den un premio en esta categoría particularmente, pues lo tomamos como algo que realmente... No sé si somos el mejor grupo de directo, pero sí creo que somos un buen grupo de directo, ¿no? Y la verdad es que es muy agradecido.
12: ¿Crees que M-Clan, ante todo, es un grupo de amigos que, mira, se dedicó a la música, pero es un grupo de amigos, no es un grupo aquello de marketing que digas, mira, como lo que pasa hoy en día, que se juntan por dinero y de ahí para adelante?
13: No, M-Clan, si alguien conoce nuestra trayectoria, nuestro carrerón, como le digo yo, es obvio que no somos un grupo producto que se ha formado cogiendo gente de por aquí y de por allá para hacer un producto, ¿no? Sino que hace 8 años iniciamos nuestra andadura, cual Quijotes del rock and roll, y hasta aquí hemos llegado.
12: El nombre del programa, Hoy por Hoy, nombre curiosillo. Hoy más hoy menos hoy, ¿por qué no?
14: Hoy por hoy es una frase hecha, hoy menos hoy no. Hoy por hoy está bien, es una multiplicación, cada cual puede decidir cuál es el resultado.
12: ¿Qué se tiene que hacer para tener una credibilidad o una audiencia fidel como la tuya?
14: No hay que hacer nada de particular, pero hay que estar 30 años insistiendo. Yo no creo que he hecho nada de particular. He trabajado todos los días, solo que mucho tiempo. Al cabo de ese mucho tiempo, o te tiran piedras, o te expulsan del país, o si no te pasa ninguna de esas dos cosas, deciden que tienes credibilidad.
12: ¿Un comunicador como tú nace, se crea? ¿Cómo va un poco esto?
14: Hombre, si no naces, la cosa es difícil, ¿no? Pero solo si naces también, ¿no? Yo creo que hay que tener unas cualidades innatas, posiblemente, ¿no? Pero yo creo mucho en el trabajo. Mira, yo soy de familia modesta, yo genios he conocido pocos, ¿eh? Yo lo que he visto es gente que sale adelante a base de esforzarse y de tratar de hacerlo bien, ¿no? Así que creo que algo debe ser de nacimiento, pero mucho es de trabajo.
12: Y para finalizar, ¿algún día de pequeño soñaste llegar donde estás ahora?
14: No, yo no he soñado nunca nada, o sea que esto, yo cuando era pequeño me gustaba la radio solamente.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Déu-n'hi-do, Ivan. Iñaki Gabilondo, és que parlar amb aquesta llegenda de la ràdio és gairebé una de les millors coses que pot haver passat a qualsevol amant de la ràdio.
3: Sí, sí, i el gran consell que dona, no? Jo, un consell al qual comparteixo 100%, no? Aquest concepte de tenacitat, de treball, d'esforç, jo crec que al final és la base de, no? Independentment de que un pugui tenir més o menys talent, al final és feina. És feina i creure-hi i vinga, i fer, i tornar-hi, no de caure, no? Però sí, sí, la gala dels Ondes. Això ho parlava moltes vegades amb el Popi i el David, no? Que són aquests dos grans amics, aquests companys de viatge del freestyle, que era sempre una miqueta com un dels objectius de la temporada, no? I després, quan ha acabat el freestyle, ha seguit sent durant anys, no? Que em deien, escolta, va, hem d'aconseguir com sigui entrades pels Ondes. I jo les festes dels Ondes, a banda de reportatges com aquests, tinc molts bons records i després, clar, he fet molts contactes que al final alguns d'ells han sigut grans amics que he conegut a les festes i a les gales dels Ondes, no? I fins i tot escoltava el Tarque, que estic convençut que li passaré aquesta gravació, estic convençut que fliparà quan escolti aquesta gravació, perquè al final la vida, mira, et dona moltes voltes i et fa això, gent que t'has creuat professionalment pel camí, que apareix coses, doncs al final ha seguit en contacte amb, no? I ara em feia molta gràcia, per exemple, escoltar això. Però sí, el freestyle per mi va ser la cirereta, perquè, molt modestament, per favor, però crec que a nivell, com a mi, parlo a nivell personal, vam donar el paset una miqueta més enllà, no? De treure's una miqueta, potser, a vegades, aquest punt de... Bueno, de certa autocensura, fins i tot, i de certa por de ràdio local, i d'anar més enllà i d'intentar... Va, i d'intentar fer moltes cosetes, no? Entre elles, jo recordo, per exemple, vam fer una sèrie de flyers, vam fer una tirada de... No sé si van ser 5.000 flyers amb un disseny específic que em va fer mon cosí, que és dissenyador, del freestyle, i vam anar a estar repartint-nos durant setmanes per Sant Cugat, fins i tot per la zona hermètica. Vam anar a la zona hermètica, vam fer un parell de festes a diverses discoteques, que ara desconeguia si encara segueixen en peu, no? Però
2: Palladium, va ser
3: el Nyap Buf, vam fer una festa del programa, del freestyle. Després vam arribar a acords, per exemple, amb Discos Castelló, que després a la llarga em va donar pas a jo poder estar treballant després d'uns anys a Discos Castelló, però fèiem una secció en la qual, bé, fèiem una mica el rànquing dels discos més venuts, i llavors també es regalaven CDs cada setmana. Petites aquelles coses, i després vam sortir notícies que ara no sé ben bé on ho tinc, però jo recordo tenir-ho aquí guardat com un grandíssim tresor. Vam sortir amb notícies del Tot Sant Cugat, entre ells d'entrevistes, i que a través del freestyle jo vaig tenir la grandíssima ocasió i l'oportunitat de poder entrevistar a gent que admires, a referents, que no oblidaré mai el dia que ens van convidar, després això sí, d'intentar-ho moltes vegades perquè ens va costar, perquè al final ja sabeu, per desgràcia, quan piques la porta a través d'una ràdio local no és el mateix que trucar des d'una ràdio gran, no? Això, bueno, això suposo com totes les feines, no? Al final, el fet de ser local petitets, però això també a la vegada t'ensenya moltes coses, i entre elles això, vam tenir la gran sort d'anar a una altra cosa, el programa del Buenafuente, en directe,
2: sí.
3: I després vam poder parlar, que tenim una entrevista, vam fer una entrevista a l'Andreu. I a l'Andreu és una d'aquelles persones que professionalment després me l'he creuat moltes vegades, el trajecte s'ha posat moltes vegades en el camí, i alguna vegada sí que hem fet referència encara a l'entrevista, i l'Andreu recorda aquella entrevista. I mentre una vegada em deia, diu, però és que no ets un nen, com hem fet aquella entrevista. Sí. Bueno, per això, no?, que tinc molt bon record del freestyle, precisament per això, perquè al final jo crec que va ser com una mica una excusa per fer moltes coses que volíem fer els tres, que era, doncs, compaginar les coses que més ens agradaven, no? Que era la música / la festa, / conèixer gent que admires, i sobretot conèixer-la, però sobretot el poder-los entrevistar i escoltar-los, no? El que, per exemple, ens parlava el gran Gabilondo, no? El poder entrevistar una persona com el Gabilondo, però sobretot escoltar i aprendre'n d'aquestes veus, això per un amant, i en aquest cas de la ràdio, la comunicació és, jo crec que és impagable.
2: I tant, i tant. Molt bé, saltem una mica en el temps. Anem ara cap a Fricandó Matiner.
15: Gran Medina, sí senyor. Ets un valent i a més ets un tio de paraula. Que
16: no,
15: encara,
16: això sí, però...
15: Encara diu més a favor teu.
16: Espero que em creixi ràpid.
15: Sí, home, sí. Sí. I el bigoti també, no pateixis.
16: He portat la maquineta, però això ja, com a mínim, ja que ràdio que faci soroll, no?
15: Sí. Boníssim.
16: M'ha fet ja o...?
15: Vinga, saps com va de baix a dalt o de dalt a baix?
16: No ho sé, és que no...
15: Jo faria de dalt a baix, jo començaria així.
16: Clar, això és que no tinc mirall, no m'ha guiant. No sé, bueno, jo
17: vas
16: ho
17: fet tant,
16: ja.
15: Vinga, va.
18: Madre, estàs esplèndid, eh? Madre, passa que l'he fet unes metges. Pum, va. S'estan passant els pèls, no passa res, tot això va bé per l'organisme.
3: Ja està o què?
15: No, està rebaixant només.
17: Sí, està rebaixant i prou, Medina, eh? Sí, està quedant com un bigotet així de preadolescent molt lleig.
15: Una mica com l'Aznar, fase final, eh? Sí, sí.
19: Ai, ai, ai, que fàstia!
3: Sí, sí. Escolta, no m'ho deixi capes, eh? Està allà, això, què?
19: No!
17: Fes-te les patilles ja que hi ets. Sí, sí, està contenta la teva mare.
15: Ara estava pensant, dic, ara entenc per què el peio. S'ha passat tot el matí tirant fotos al bigot de l'Ivan. L'Ivan?
3: Home, perfecte!
1: La Maroteca de la Ràdio.
15: Ai, ai, ai. Vinga, mossegada. Ah, ah. Hòstia,
17: què?
15: No tinc idea. No sé, una torrada amb mantega, potser? Molt bé, carquinyolis, anem a la segona. Anem a les... Saps què és això, Núria?
19: Ah, i tant.
15: Sí? Sí? Vinga.
3: A veure.
15: Medina, mossega. Sí. Ah. Tots són productes típics de la terra, eh?
3: Això és un embotit.
17: Sí, sí.
3: Això és llom embutxat?
17: No.
3: Llom embutxat...
17: Que se li marca el Hosmar quan va de cuiro.
3: Aigua teniu, perdona, una mica.
15: Sí. Què seria això?
3: Jo m'he embutxat, no?
15: No, bull blanc. Anem a...
3: Hòstia, és que tinc el regust ara, clar.
15: Anem al tercer.
17: Has de veure una copeta de vi entre tast i tast, Medina.
15: Què?
3: Molt bon. Encara no he agafat el sabor. Això de ser... Ah, sí, jo m'he embutxat potser no. És que està com molt dur, no?
15: Home,
3: no,
15: jo m'he embutxat, sí, no has estat tan malament, el tio, eh?
17: Una de tres, eh?
3: Un moment, que em passa aigua, un moment.
19: Ibèric, per això el llom, de qualitat.
15: No. Sí, Núria, embutxat. Sí. Ja estaríem allà mateix, eh? Anem al següent, Ivan.
3: A veure...
15: Tu passes bé o no?
3: Home, sí. Passa que és el primer que menjo durant tot el dia. Doncs espera't, nen.
17: El Medina és al·lèrgic al marisc i estava cagat, abans de fer la secció, perquè...
3: Això? Això és embotit? Això és... Calla, ho tinc.
17: Sí, sí, digue-ho.
3: Un calçó. Això és llonganissa.
15: Un calçó. Llonganissa! Molt bé!
1: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Hem escoltat primer una gravació des de l'estudi de RAC 105 on l'Ivan s'afaitava el bigoti i després un tast a cegues des de la Vall de Núria, un programa especial que es va fer amb RAC 105 i el fricandó matiner de Badollador. Què? Déu-me-ho, quins records. Estaves fent unes cares, Ivan, mentre anaven sonant aquests àudios?
3: Sí. Sé, quins grans records. De veritat que m'estava emocionant aquest matí, eh?
2: No, mira que bé.
3: No esperava jo... no esperava tenir aquest viatge en el temps, eh? Quins grans records al fricandó matiner. Van ser molts anys, 10 temporades. Van ser temporades molt dures, perquè tan sols el que sigui per l'horari, penseu que jo em llevava a 4:45 del matí. Però va ser una feina... No sé si el concepte és impagable, no? Perquè al final em acaba, per això també t'hi dediques, perquè et paguin, no? Però va ser una feina molt gratificant. Ens ho vam passar molt bé. Vam fer un equip humà molt xulo. A més, ara escoltava que el Badó, el Peyu, la Núria, el Cazorla fent les imitacions... I precisament, just amb aquest equip que vam fer, que al final, vulguis o no treballes pels números, però sempre quan acompanya aquells números vam fer els millors resultats que mai s'havien fet del fricandó aquell any. Va ser com un any molt, molt, molt dolç, no? I a més, amb aquestes sortides, no? De, per exemple, com l'esquiada de Núria i tot plegat, això et connectava amb els oients. Jo sempre tinc com una petita gran anècdota del fricandó matiner. Quan em pregunten pel fricandó i el record que tinc, jo crec que hi ha una anècdota que ho resumeix molt bé, no? I que és com molt dura, però a la vegada és com molt maca, molt meravellosa, no? Hi havia moltíssima gent que... Bueno, moltíssima, a veure, tampoc no eren jugadors del Barça, no fotem, eh? Però bé, hi havia molta gent que et parava pel carrer i feia comentaris, no? Cosa que sorprenia perquè no estàvem deixant de fer ràdio. I llavors era com, uau! Però jo recordaré sempre una persona d'uns 50 anys o així un dia que em va parar pel carrer, un senyor gran, bueno, gran, un senyor, i que se m'ha fotut a plorar. Se m'ha fotut a plorar i em va dir que la seva senyora, que l'havia deixat i que estava molt trist, però que la seva màxima, cada dia, que el seu punt com de felicitat era el moment del fricandó. Que ell esperava perquè era l'únic moment en el qual se sentia acompanyat i que desconnectava absolutament de tot, no? I que ens agraïa profundament, i això m'ho deia amb els ulls vidriosos, no? I això que em deien, em donava les gràcies per fer-los companyia o per fer-li companyia durant cada dia, no? I que se sentia com a casa, no? Que et digui una cosa així, una persona que no coneixes de res i que per sort van ser moltíssims comentaris com aquests durant molts anys, jo és que em vaig sentir molt estimat i em senteixo molt estimat i fins i tot a dia d'avui no us mentiria i de veritat us prometo que encara segueixo rebent puntualment algun comentari a través de xarxes per privat o fins i tot pel carrer alguna vegada segueix passant, que dius, és sorprenent després de les coses professionals que has fet i els anys que han passat des de llavors, però suposo que al final això també és el que moltes vegades definim com la màgia de la ràdio, no? Aquest punt que tu connectes amb la gent, no saps ben bé com, però clar, tu al final t'obres i arribes, i més en aquest cas, no, en el format de programa que érem, no? Que al final estàs despertant amb el personal, la gent està despertant amb tu, estàs acompanyant cada dia durant 4 hores a la gent i hi ha un punt de complicitat, no? que jo crec que la ràdio això ho té, que connectes i que és màgic.
2: Altres mitjans no ho tenen, això.
3: Ficant de matiner, sense us puc dir paraules meravelloses, tinc un grandíssim record. I sí que hi ha moltes vegades que hi penses, que has d'intentar deixar una miqueta de banda la nostàlgia, no? Perquè al final tot allò és com tot, no? Los tiempos pasados siempre fueron mejores y siempre tens grans records de tot i a vegades tampoc no va ser tan maco, no? Simplement, aunque sigui per horaris, tensions i perquè al final és feina, evidentment, no? Perquè al final tothom sempre et deia, escolta, que bé us ho passeu, i tant de bo jo tingués una feina així, i els deia, bueno, sí, clar, a veure, però també tenim mals moments, moments de tot, no? Però, per suposadíssim, la radiografia a nivell general és no positiva, és excel·lent, i estic eternament agraït a haver format part d'un equip del Fricandó, i a més amb la figura que hi vaig formar part, no? Que va ser una mica com via lliure a tot el que vulguis fer, Ivan, i sobretot destacant una coseta, que això és una de les coses que més m'agrada sempre destacar del Fricandó. Quan la gent et deia, però escolta, aquest és així o aquest és així, jo sempre els deia, mira, la grandíssima sort és que al Fricandó mai va haver-hi cap personatge. Bé, sí, el Cazorla o després l'Ala Lillo quan feien personatges, no? Que feien imitacions. Però refereixo que tal qual la gent, i jo crec que és el secret potser del Fricandó, no? Que tal com la gent ens escoltava és com som i com érem, no?
4: Estaràs d'acord amb nosaltres, Ivan, de cara que parles, no? De la definició de família de la ràdio, que això n'hem parlat molt aquí, la família de la ràdio. Okay. Parles d'aquesta unió amb l'espectador, però que també hi ha la unió amb els de dins. I això és per sempre, val? I això és per sempre. Jo crec que aquesta família que tens dins la ràdio, aquesta unió, inevitablement s'acaba transmetent en l'oient. I així és tal com ell se sent, també. Part d'aquesta família. És això.
2: Això per una banda, sí, però sí, després, sí. De cara en fora, també, jo crec que un programa, sobretot matiner, té aquesta gràcia, que tu entres a totes les cases, a tots els cotxes, a totes les dutxes, i són persones les que t'escolten, que t'escolten cada dia, cada dia, cada dia. És difícil que canviïn. I, és clar, es crea un nexe imaginari, perquè al final tota aquesta gent a tu no et coneix, però el dia que et reconeixen o t'escolten, doncs clar, hi ha com una cosa molt especial, no? És com si fossis tu una persona, doncs no de la família, però sí com, no sé, algú amb qui confiaries, no? I jo crec que aquest vincle d'unió bàsicament ve per aquí, perquè entres a totes les cases.
3: Sí, totalment d'acord. I més amb un format com el Fricandó, que era un programa d'humor, d'entreteniment, i amb tot el que implica, que amb tot el que implica és t'obres i expliques que interioritats absolutes i durant 10 anys, que arriba un punt que tu no ets conscient, que és el que diem que és la màgia de la ràdio, no? Tu no ets conscient de la repercussió que té allò entre aquelles quatre parets. Llavors, per tant, tu parles i és una anècdota que, bueno, que igual que podia quedar doncs, amb 3-4 amics, no? Això no saps a qui arriba i després passen situacions que et descol·loquen, no? De gent que et fa comentaris de coses que tu has comentat i que no recordes haver comentat, de gent que em pregunta i que et pregunta, i jo crec que te ho fa de forma molt honesta, que és per preocupació, no? Per ta mare, per ton pare, per ton germà, potser que has comentat alguna cosa, bueno, escolta, i com està ta mare, no? I dius... I després, el fet de que, i és una de les coses també que em sembla molt, molt, molt màgica de la ràdio, és meravellós, no? Que tu no saps a qui va adreçat allò, tu no saps la persona que està escoltant qui és, com està, en quin moment està... I després, a vegades, gent que admires o situacions d'aquelles totalment surrealistes que després et venen de forma inversa, no? De gent que et ve que potser és com molt fan del programa, que dius, uau, que fort, no? Però sí. Clar, llavors, després ve la pregunta, no?, que et fan moltes vegades, jo que he tingut la gran sort, no?, de compaginar tele i ràdio, que és allò de, amb què et quedes, no? La tele o la ràdio? I sempre dic que és, per mi és incomparable, perquè és com escollir entre el pare i la mare, però sí que és veritat que la ràdio té un algo que la tele no tindrà mai.
4: Està clar. I si em permets, amb això que acabes de dir ara, et et comparteixo una frase que diem aquí, que és que a la ràdio sempre s'hi acaba tornant.
3: Sí, i tant. I tant, totalment d'acord, Jordi. Jo, la tele, al final, tot això va per projectes, ja sabem com va, eh? Que això, doncs mira, a vegades surten coses, a vegades surten moltes i després no surten, no? A la tele jo no sé si tornaré, després d'haver format, per exemple, part amb l'últim projecte, no? Que era el Batalla Monumental de TV3, que també va ser meravellós. Bé, al final te n'adones, suposo que en tots els sectors és així, eh? Però més en el nostre, que és un sector com molt dur a l'hora de que, bé, que has de fer moltes coses en poc temps, no? I que hi ha molta pressió, que al final el que tira endavant els projectes és la gent, que són els equips, i en aquest cas jo he tingut la grandíssima sort de trobar-me en equips extraordinaris, de no haver tingut mai cap problema ni d'haver de prescindir d'alguna cosa, però sí, està clar que a la tele no sé, però a la ràdio espero tornar algun dia, per què no?
2: De fet, t'esperem quan vulguis aquí el programa, perquè estem ja esgotant els últims minuts del programa d'avui, estem ja, de fet, en temps afegit, i van, ha sigut un autèntic plaer estar aquests minuts amb tu, i esperem retrobar-nos el dia que tu vulguis.
3: Doncs moltíssimes gràcies, i permeteu-me que feia una frase que diu moltes vegades el Jordi Basté, no? Però que estic plenament d'acord, que és el concepte d'allò de llarga vida a la ràdio. Doncs això, llarga vida a la ràdio, i Jordi, Esteve, gràcies de veritat pel regalet que m'he donat avui.
4: A tu, Ivan, ha sigut un plaer.
2: Quan vulguis pots tornar al programa, i de fet t'emplaço a escoltar el proper programa, perquè tenim un tall que avui no he tingut temps de posar, no diré de què és un tall a Catalunya Ràdio, d'una entrevista que vam fer en un programa que es diu L'Apocalipsi. Ho escoltarem en el proper programa. Doncs vinga, Ivan, gràcies, que vagi molt bé, una abraçada.
3: Vagi bé, salut.
2: Adéu.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
2: Hem escoltat Trimon by Moabi i aquí estem. Hem tornat de l'estiu, plens d'energia i bones vibres, i avui tenim uns convidats, unes convidades i un convidat molt especials, la Gemma, la Clara i el Ricardo. Ara parlarem del que fan, perquè hi ha molta teca i molta cosa aquí de què parlar. Començarem amb la Gemma i la Clara, Gemma Moray Domingo i la Clara Soler Isart, que són les fundadores de Caram Caram. I Gemma, crec que tu ets també de turisme, no? Ets tècnica de turisme, sí?
3: Sí, vaig estudiar turisme. Sí, sí, sí. Sí. Tècnica com a tal, bueno, m'agrada el turisme i fer-lo també.
2: I tu, Clara, de comunicació, no?
4: Sí, comunicadora. Vaig fer la carrera de comunicació audiovisual i vaig acabar en el món dels rodatges i televisió i ara un canvi completament diferent fa 6 anys.
2: Sí, ostres, contenta. Ja fa 6 anys. Bueno, era durant el Covid, no? Crec.
3: Sí,
2: bueno,
3: sí.
2: Expliqueu vosaltres una mica, si voleu, cadascuna una mica la vostra trajectòria i com veu començar Caram Caram i de què tracta.
4: D'una manera molt genuïna va començar,
3: molt,
4: no?
3: Molt. Sí. De fet, bueno, com deia la Clara, no? Venim de 2 sectors diferents, uh-huh. I ella i jo ens coneixíem de veure'ns
4: de l'escola,
3: del poble. No teníem una amistat com la que tenim, uh-huh, ara, però sí que teníem una cosa en comú, que era que ens agradava el món del vi, no?
4: I jo el tenia com a hobby, la Gemma ja s'hi dedicava.
3: Exacte. Mm-hmm. Jo el 2020, en aquell moment no estava treballant, havia deixat el celler de Parés Baltà, al Penedès, on jo havia estat treballant durant 3 anys, i després d'un viatge, estava a casa dels meus pares, vaig dir, m'he de tornar a reinventar durant la pandèmia, de què faré jo quan això acabi, no? I vaig començar amb un Instagram, que ara ja està tancat, ningú el pot veure, perquè era bastant cutre en aquell moment, però era un Instagram on jo parlava de les coses que havia fet a Parés Baltà i del que m'agradava el món del vi i la gastronomia, no? Jo, durant aquells 3 anys que vaig treballar al celler, vaig també estudiar sommelleria al CET, i just era l'any després de graduar-me, no? I vaig començar a penjar algunes fotos i tal, i bueno, seguia pues, nous creadors de contingut, que jo crec que van començar a ser a l'alça en aquell any. Sí. I entre ells hi havia un perfil que es deia Food and Vibes,
4: que per era la meva Clara. Part, exacte, per la meva part, jo el 2020 els rodatges de televisió es van parar, per tant, també em vaig trobar a casa doncs, sense poder fer massa cosa. La meva afició sempre ha sigut cuinar, i llavors vaig obrir aquest Instagram, que també està tancat, no el pot veure ningú. Bàsicament, doncs, feia receptes amb el que tenia a casa, una mica doncs, la creativitat i tot això, no? Sí. I llavors, doncs això, ens vam trobar per Instagram.
3: Ens vam trobar per Instagram, jo li vaig comentar una publicació, i ella em va dir, soc la Clara Soler, dic, ai, què tal, què saps? I em va preguntar sobre un curs de sommelleria, perquè tu t'estaves estudiant en aquell moment, i a través d'una conversa d'Instagram vam dir, escolta, fem una videotrucada un dia i t'ho explico. I va sorgir la, no sé, inquietud, digue-li en aquell moment, de parlar de per què no estem parlant suficient dels vins del Penedès en aquest moment en què estem tancats, en què la televisió es començava a parlar de consum de proximitat.
4: Sí,
3: no?
4: Les dues havíem treballat en bodegues, jo com et dic, com a hobby, perquè havia estudiat sommelleria i ella perquè es dedicava, i una de les coses que ens donàvem compte era de que parlàvem molt de vins, de vegades, però deixàvem oblidada la gastronomia, no? I parlaves d'un gran reserva i el posaves en patates chips. I dius, ostres, és que aquí estem fent malament, no? I aquí va ser una mica en plan que no tenim productes propis aquí a Catalunya, no? Que puguin fer més honor a aquests vins que expliquem, no? Que ens fem un fart d'explicar i rebre turistes de tot arreu, no?
3: Sí, exacte.
4: El Covid no, però abans del Covid.
3: Sí, sí, no? A part, el 2019, vull dir, en terme de no turisme al Penedès, va ser un any excepcional. És a dir, la quantitat de turistes que venien des de Barcelona, que fan i segueixen fent aquest producte estrella de visitar Montserrat i visitar un celler, era una cosa espectacular, no? I vam posar en comú, doncs, una mica el que fèiem, no? I així va néixer, caram, caram. Sí. En aquell moment no es deia així, en aquell moment era un Word que vam començar a escriure amb idees de què podíem fer per intentar posar sobre la taula doncs, aquesta gastronomia que la tenim tant al nostre dia a dia, però una mica oblidada a la vegada. I així va sorgir. I això, bueno, es va crear en un document Word que el vam anar compartint amb persones. Primer volíem fer una botiga de productes, després vam dir que no ens volíem tancar en quatre parets. Llavors ens vam rodejar de persones també del sector que els vam compartir la idea de com donar a conèixer aquests productes i ens van dir no us tanqueu només al Penedès, obriu-vos
4: a
3: tot Catalunya. I al final va néixer doncs, una caixa que la vam anomenar Tasta Comarca, on vam crear un producte de subscripció, exacte.
4: I agrupàvem productes d'una comarca en concret i tu podies conèixer, per exemple, la Garrotxa amb aquella caixa, no? I anàvem a la Garrotxa, coneixíem els productors, visitàvem els seus obradors i fèiem una selecció de 5-6 productes i tu et podies subscriure i cada 2 mesos rebies una caixa diferent de cada comarca.
3: Tenies l'opció de fer l'envio sense vi.
4: Exacte.
3: No? I dins d'aquesta caixa hi havia tota l'explicació de tots els productes. I clar, això no ho enviava ni GLS, ni correus, ni no. Nosaltres dos ho portàvem a casa dels clients. I clar, això, quan portaves la caixa, què hi ha aquest mes, no? I tu els explicaves i la gent preferia més sentir per la nostra boca el que hi havia que llegir-se un codi QR. I arrel d'aquí va ser quan jo recordo que estàvem per Manresa conduint, portant caixes, que li vaig dir, hem de fer un tast d'això. Perquè quan fas un tast, ho pots explicar, ho pots donar tastar en directe, pots veure
4: A la gent li agraden les històries, li agraden que els expliquin històries.
3: Exacte, no? I sí, sí, vam fer el primer tast a Caves Berta, sí. La Gemma Flaquer ens va obrir sí. les portes del seu celler perquè poguéssim fer la nostra primera experiència, que era un tast a cegues d'aquesta caixa. I així va néixer el tast a cegues, perquè vam dir, si fem aquest tast, ha de ser diferent, hem de cridar l'atenció. Per què no posem un antifaz, no?
4: I també per connectar, perquè estàvem molt en el sí. món de la foto directa abans del menjar, no? I no connectàvem amb olors. Clar, nosaltres havíem anat a veure els obradors. Mm. I darrere d'aquests obradors hi havia històries i ànima, no? Mm. I tu no pots tastar un formatge parlant. Mm. Tu has de tastar amb tots els teus sentits concentrats, de gust, sabor, olor, no? I això l'antifaz ens va ajudar molt a que la gent sí. estigués concentrada en el tast.
3: També es va, en aquell moment, sobretot el 2020-2021, el tema del mindfulness, el tema del creixement sí. personal, sí. va estar com molt a l'alça, i llavors autoescoltar-te, connectar amb el teu moment present era important, no? Llavors per això també vam posar com l'antifaz, no? Perquè és el que sempre dèiem, de que moltes vegades Correcte. Mengem per inèrcia, no? Mm. Perquè ens agrada el que estem menjant, no? I així va néixer. I el tast a cegues a dia d'avui és una experiència que ens ha posicionat, diria, Correcte. En el sector de l'enoturisme.
4: I també del públic final, diguem-ho mm-hmm. així, però ara, caram, ja s'ha dispers, no?, en molts sí. altres camins, que creiem que també és la mare dels ous, això, no?, que diuen no posis tots els ous a la mateixa cistella, no? Mm-hmm. Llavors, ara ja, caram, ens definim com a divulgadores gastronòmiques i dins d'aquest paraigües, no? Ja, pues, des de treballem per fires gastronòmiques com per l'administració pública, amb ajuntaments hem creat projectes a mida per ajuntaments en concret, no? Després també treballem per empreses, no? Uh-huh. Que empreses que tinguin aquesta sensibilitat, que vulguin aportar aquest valor territorial, i després hi ha la part del públic final, no? Hi ha com aquests quatre uh-huh. branques.
5: Sí. I són locals, els clients? Vull dir, són...
3: Jo crec que el 80% dels nostres clients és uh-huh. català uh-huh. i ara ens estem acostant des de l'any passat a treballar amb agències més vinculades al MAIS, no? Tot uh-huh. el tema d'incentius i uh-huh. tal, que, per exemple, doncs ara pues, anirem a fer un tast per una empresa que venen a Barcelona i volen conèixer Catalunya, no? Doncs els hi preparem una experiència a mida. Però sí que és cert que crec que caram, i és algo molt bonic i que costa també fer l'enoturisme, que fa producte pels d'aquí. Mm-hmm. Perquè sí, sí. tendim a voler mostrar qui som els de fora, no? Però els d'aquí ens hem de creure qui som primer. Mm-hmm. I crec que en falta molt aquesta mm-hmm. part, no? De valorar mm-hmm. realment el que tenim, el per què ens hem de demanar un vi català, hem de fer bandera del nostre propi producte. Mm. M'agrada molt perquè quan ara vam fer-nos la web nova, aquest 2026, hi ha una frase que diem, nosaltres no ensenyem ni alliçonem, no? Sinó fem conscient a la gent del que té al costat de casa. Mm-hmm. És simplement recordar
4: I apujar, no? recolzar a la gent.
5: Sí, donar sí. a conèixer, també, sí. perquè hi ha molt producte que és realment fascinant, mm-hmm. una passada que no coneix la gent, que mm-hmm. no per falta d'informació.
3: Sí, sí,
4: i
3: sí.
4: també pel ritme de vida que portem, sí, que jo, total. Vull dir, és totalment entendible que al final, doncs, la gent acaba super tard de treballar, les botigues de barri normalment tanquen, no?, a hores que
3: o
4: potser
3: cada
4: també
3: cop n'hi ha menys.
4: O n'hi ha menys, o a hores doncs, que potser ara lidiar amb els horaris de les feines doncs, també costa, i la gent acaba doncs, anant a comprar supermercats i doncs, perdràs molta qualitat per, mm-hmm. per davant. No? Mm-hmm.
5: I com seria una experiència caram típica, per exemple. Bueno, no deuen ser típiques.
4: Saps què passa? Que no n'hi ha de típiques, perquè és tan ad hoc tot, ho fem tan a mida tot, que el que sí que mai falta és aquesta consciència de dir aposteu pel producte català, perquè és el que ens fa únics.
3: Exacte.
6: I on ho feu?
4: A diferents llocs. No tenim un espai. No. Caram no té un espai físic. Sempre ens desplacem. Quan fem empreses, normalment ja ens diuen es fa en aquest hotel o es fa en aquest espai, en aquesta venue. Quan és ajuntaments, normalment doncs, anem a alguna sala del poble o a alguna plaça del poble. I després, quan són fires, a les fires. Però nosaltres no tenim un espai.
3: No. Tenim un espai com una petita oficina, que és com el nostre espai on guardem el material i tot, però...
6: I quan fa que ho feu?
3: Doncs des de que fem aquestes experiències, ja jo et diria més... I que vivim d'això 100%, ara ja farà...
4: Fa 4 anys.
3: 4 anys.
4: Ah. Dos els vam fer per amor a l'arte.
3: Sí. Sí,
4: una mica, sí, sí, no? Sí.
3: El tercer va començar, exacte.
4: Les, seves, sí. les nostres feines amb caram-caram i era tot això,
3: sí,
4: per amor,
3: sí, amor a l'art.
4: Però apostàvem pel projecte i ara potser ja fa 4 anys que podem dir que vivim d'això.
5: Dediqueu a això exclusivament. Sí.
4: Ara puntualment fem algun... Ella fa algun tour, jo faig algun rodatge, però per complementar, però...
3: Sí. I també per no... tampoc mai deixar una porta oberta perquè no saps què pot passar, no? I a part que ens agrada, vull dir, a mi també m'agrada tant en tant anar a buscar uns clients dels Estats Units que estan allotjats a Barcelona i portar-los a veure dos cellers al Penedès i, practico l'anglès, no? Que també és important i no perdre'l. I dos, veure també amb els seus ulls com perceben el seu territori m'ajuda molt també a mi a dir, no perdis el nord, no? Vull dir que això també és important, no? I la Clara també, quan va fer algun rodatge, m'encanta, perquè quan torna diu...
4: M'inspiro.
3: No? Exacte.
4: Sí. Sortir de vegades de la teva zona de sempre et fa inspirar-te, no?
3: Llavors, exacte.
5: Totalment. Sí. Jo crec que és important perquè si no et pots quedar una mica així tancada i fer aquestes coses t'obren la ment.
3: Totalment, totalment.
5: I què és el que més us agrada de la vostra feina i el que menys us agrada?
4: Jo el que més valoro és que cada dia és diferent. Cada dia hem d'estrenyar el cap, no? És molt creativa la nostra feina, perquè cada client, com hem dit, fem el projecte ad hoc, per tant no tenim un dossier que digui...
3: Tenim una base.
4: Tenim una base, però després l'acabem sempre creant a la nostra manera. Jo crec que és la part creativa i això, que cada dia és diferent.
3: Treballar per objectius. Sí. Jo crec que és com una cosa que ens agrada i també ens realitza, no? I ens fa com cada dia fer alguna diferent i créixer en aquest sentit.
4: I a més, una cosa que ens agrada molt i que ara no trobem quasi el moment de fer, que és conèixer nous productors.
3: Exacte.
4: Ens agrada molt fer les expedicions en els obradors i ara cada vegada, no?
3: Tenim menys temps
4: per fer-ho, però no ho deixarem de fer.
3: No.
5: Imagino que aquesta part de conèixer la persona, les persones, la història, el producte, ha de ser una de les parts més maques.
3: Molt, i és la que també t'obre més la xarxa, també, no?
4: Sí.
3: Vull dir, quan vas a... quan algú t'obre les portes de casa seva... Ostres, és que... I que et rebin i que t'expliquin i que tu després ho puguis explicar a un altre i que s'emocioni igual que tu. És que això és el que a nosaltres ens omple. Però, malauradament, no ho fem tant com fèiem al principi, quan ho fèiem tant per l'amor a l'art, no? Però, ara quan anem a una fira i hi ha productors, aprofitem a saco i estem allà i...
4: Tenim molts allà.
3: Exacte, no? Però, el que menys ens agrada, i jo suposo que tot autònom estarà d'acord, és la inestabilitat que de vegades et pot portar al treballar per un mateix, no? Però a la vegada també ens dona llibertat. Amb la qual no he trobat res que digui detesto fer ara mateix en això.
5: Que bé.
4: La llàstima és que també veus molts que tanquen, no? Yeah. Molts productors que tanquen. Quan estàs tan posada en això, veus moltes persianes que baixen i tal, i això també és una part que ens costa molt de pair, no? De dir, com pot ser que hagi tancat aquest? Si fa un any estàvem allà, no? I la majoria és per burocràcia.
6: És una lucha diària.
3: Sí.
6: Ha quitat tot el tiempo.
3: Sí.
6: Però és el que nos gusta al mismo tiempo.
3: Totalment. Sí.
6: Hay como un gen del emprendedor, no?
4: Sí.
6: Claramente ellos lo tienen.
5: Sí.
3: No ens ho haguéssim pensat mai, tampoc, de ser emprenedores.
5: De
3: fet, cap de les dues volia tenir una empresa pròpia.
5: No.
3: I mira, aquí estem, no?
5: Ja, sí, surten les coses. Parlant de sobte amb algú i vas parlant, i de sobte trobes que tens una petita empresa. Bé, petita, no?
3: És petita.
4: I no la volem gran, És petita i controlada, que això també és una cosa que ens agrada.
3: Exacte.
4: Perquè molta gent ens diu, però això ho podeu delegar? I diu, però és que ens agrada estar allà.
3: Sí.
4: No? Ens agrada estar al meu allò, no? Que dic jo. Perquè dius, no, vosaltres podríeu dedicar-vos més a la part creativa i no anar tant als tastos i tal, però és que ens agrada.
3: Perquè també, en el fons, s'ha convertit en una marca personal. I aleshores la gent vol que hi siguem nosaltres, no?
5: Clar.
3: I això et pot limitar o a la vegada ens pot permetre dir, pues nosaltres treballem d'aquesta manera.
7: Personalitzar.
3: Sí. I ja està.
7: No, per ahí la cosa, em pareix.
3: Exacte.
5: Sí, jo crec...
7: Va molt per ahí.
3: Sí. Total.
5: S'ha de mantenir això, crec. Bueno, s'ha de fer el que voleu, però jo crec que la cara de les persones és molt important, perquè quan comences a delegar perd una mica l'essència i l'ànima, no?
3: Exacte.
5: I heu pensat... bueno, heu dit que no voleu créixer massa, però de passar aquesta idea a altres regions d'Espanya o del món? Perquè és un tema...
3: A dia d'avui no.
5: No
3: ho hem posat ni sobre la taula, perquè és que Catalunya encara ens queda tant per fer.
4: Hem anat a divulgar Catalunya a Andorra, a Madrid. I això ens agrada molt.
7: Sí, que lo pensaba, es altamente...
3: Escalable.
7: Internacionalmente
3: escalable. Sí, és ultraescalable, sí. Però clar, necessites les persones d'allà que siguin els ambaixadors d'allà, no? Clar, a vegades quan ens han proposat, em recordo una empresa, no?, d'anar... Bueno, no me'n recordo, crec que era el País Basc a fer... I és que clar, però és que jo qui trucaré del País Basc? És que jo no tinc els meus proveïdors, no? A nosaltres ens agrada parlar de qui coneixem. Per tant, encara ens queda tant per conèixer aquí que ja veurem. La vida.
5: Sí. No, això.
3: Exacte.
5: I en quin punt penseu que està la gastronomia catalana? Això ho pregunto a molta gent. Com ho veieu? Creieu que està... que és molt conegut i reconegut en altres països? En quin punt penseu que està?
4: Jo crec que l'any passat va haver-hi una bona empuixada amb Catalunya Regió Mundial de l'Astronomia.

0: Gràcies a la feina que s'ha fet, jo diria que en l'última dècada, ara estem lluitant per tenir aquells plats que ens defineixen, no? Quan algú ve de fora, perquè, per exemple, tu quan parles a nivell estatal, doncs tens la paella, la truita espanyola, la truita de patates, no? I la sangria, potser, no? Val? Però quan ara, sobretot les entitats públiques o des de la Generalitat, s'està treballant molt, doncs, per definir aquests plats que són de Catalunya, no? Un bon fricandó, una carandolla, no? Aquest, el pa amb tomàquet, no? És a dir, que s'està lluitant perquè hi hagin aquests plats identitaris i que quan la gent vingui, perquè al final també hem de pensar, la gent ve a Catalunya però ve a un país, no? I abans parlàvem, no? Argentina, compares Espanya amb Argentina i la dimensió és tan petita que realment doncs, hem de trobar aquests plats que identifiquen el nostre territori, no? I jo crec que s'està fent molta força en això, però sense la feina prèvia això no seria possible.
1: El que sí que també crec és que hi ha una desigualtat dins les ciutats en l'oferta gastronòmica, que això crec que no està ajudant, en el sentit de que es deixen obrir molts restaurants internacionals dins de ciutats molt visitades. I
0: Correcte.
1: tenim clients que ens truquen i ens diuen, escolta, on puc menjar
2: Local.
1: gastronomia catalana a Barcelona?
2: Totalment,
1: No, no ho
2: totalment.
1: trobo. Digue'm dos o tres restaurants. I crec que això encara és un punt, potser el punt més dèbil que tenim aquí, no? De dir, sí que tenim la gastronomia, però no és fàcil trobar-la.
2: Totalment
0: Correcte.
2: d'acord. I a part, trobo, no sé si vosaltres esteu d'acord o no, però últimament trobo que els restaurants estan unificant tots els plats que tenen en oferta. O sigui, sempre és el mateix, una mica, pues, tapes tipus, jo què sé, les braves,
3: Sí,
2: segur,
3: croqueta, sí.
2: les croquetes, el tàrtar, el no sé què, que està bé, però és el que parlàvem l'altre dia. Trobo que tenir un restaurant amb producte català, amb plats catalans, seria molt important, perquè no hi ha. Bueno, si te'n vas a una masia, potser fora sí que és més cuina catalana, però a Barcelona és difícil trobar un... Hi ha pocs restaurants
3: Claro, eso sí.
2: de cuina catalana, i és molt bona la cuina catalana, i crec que
0: Totalment.
2: tindria
3: Pero
2: molt
3: quizás,
2: d'èxit.
3: bueno, esto es otra conversación, pero tendría que ver con la falta
2: De
3: no,
2: conocimiento.
3: voluntad emprendedora también con las nuevas generaciones, la falta de voluntad, de sensibilidad por los productos locales, o sea, ellas son excepciones, la verdad. O sea, eso, o
0: Es
3: sea,
0: cert.
3: yo sí, felicito más que nada por eso, porque yo
2: Sí, pero
3: lucho contra eso también y ahora os explicaré
2: sí.
3: mi historia, pero que ellas son la excepción.
0: Jo crec que ha crescut molt la demanda en estudiar cuina. També penso que cada cop hi ha com més gent jove que té ganes d'estudiar cuina. Però sí que és cert que per estudiar cuina d'un cert nivell, no? Per
3: Sí,
0: anar a
3: sí.
0: restaurar un estrella Michelin. I
2: Sí.
0: moltes vegades aquests restaurants de menú diari, que són la vida del poble,
3: Sí, és que és...
0: ens falten aquests plats, no?
1: L'has anticipat.
0: Del dia a dia, no? I com tu deies, unifiquem aquests plats de braves, croquetes i calamars. I bueno, sí, val, pot ser un xec, però no és... on has anat a comprar aquests calamars? On has anat a comprar aquesta patata? L'has pelat tu? L'has comprat la patata de Prades o és una patata que et ve de la Xina, no? Llavors, més enllà d'això, és això, aquesta consciència de fer-ho bé és molt difícil, eh? Fer-ho bé és molt difícil, perquè és el que deia la Clara. Requereix el temps, el coneixement, el voler fer una cosa amb consciència.
1: Jo vaig veure un detall, vaig viatjar a Mèxic fa poc i allà també hi ha molts restaurants i t'ofereixen moltes coses, eh? Però si algú em vaig donar compte, o almenys és una reflexió que vaig treure d'allà, és que a la majoria de restaurants, siguessin grans o petits, hi havia l'oferta de gastronomia mexicana. I a partir d'aquí, potser també hi havia pizzas, potser també hi havia pasta, tal. Però tu t'enduies i deies, és que a Mèxic es menja això, això i això, perquè a tots els restaurants hi ha això, això i això, saps? I després ja s'especialitzaven en altres coses, no?
2: Totalment.
1: Però almenys et feies una idea. Aquí, en
0: Clar.
1: canvi, si només un turista que només ve a Barcelona,
3: Sí.
1: jo no sé quina idea
3: Claramente es un gran problema. Sí. Bueno,
1: que
3: que de hecho se
1: s'endú
3: venden
1: d'això.
3: gorros mexicanos en muchas tiendas de Barcelona. O sea, lo que es la...
0: Imagina't, imagina't. Sí,
3: Y
0: sí,
3: sin saber
0: sí.
3: esto, ¿no? O sea,
0: Sí,
2: sí,
0: la
2: jo crec
3: gente
2: que...
3: el ir y va, ah, bueno. O
0: Totalment,
3: sea, no saben
0: totalment.
3: cuál es la...
0: Totalment.
3: Sí, totalment.
2: Sí, hi ha països que estan com més...

0: França també, o Itàlia, la cuina italiana a Itàlia està molt present, tot i que poden tenir altres coses, però la cuina local italiana està molt present, o la
1: Sí,
0: cuina a
1: sobretot
0: França.
1: Italia. Me parece que Francia tiene el
2: Una
1: mismo
2: mica...
1: problema. Hay mucha.
2: Sí,
1: Sí.
2: Itàlia és la
1: Italia, sobretot,
2: identitat,
1: es la identidad.
2: és...
1: Pero Francia
2: Sí.
1: tiene el mismo problema.
0: Sí, però si vas en restaurants de carretera o a ciutats una mica importants, sempre hi ha una representació de la cuina francesa, no creus?
1: Ay, evidentemente, pero
0: Més que aquí,
1: yo, mi
0: crec.
1: mujer es francesa, ha vivido en
0: Sí,
1: Francia y
0: sí.
1: yo también creo que,
0: Que se está
1: y ellos lo
0: perdiendo.
1: saben también, tienen
0: Sí,
1: un
0: sí,
1: problema ahí.
0: sí.
1: Pero también viene ligado un poco con esto, es que hay muchas cargas impositivas, es muy caro emprender ahí,
2: Sí,
1: entonces
2: sí,
1: pues
2: sí.
1: al final terminan
2: Sí,
1: tirando
2: sí.
1: por lo. Va por ahí la cosa, me parece.
2: Sí,
1: Sí,
2: sí,
1: que
2: sí.
1: es otro debate, no, no quiero
2: Sí,
1: entrar ahora. Sí,
2: exacte. Sí,
1: pero es que no
2: sí.
1: te dan ganas de emprender. Hoy en día no te dan.
0: No, no sé, això que dieu, que hi ha molta gent que està estudiant cuina, crec que sí, i també hi ha més interès per part de la gent jove pel producte local i de proximitat i tal, crec, almenys parlant amb les meves filles. I potser a les escoles haurien també de tenir una part de cuina local, ara, no? Dedicada,
2: Producte de
0: sí,
2: temporada
0: perquè jo
2: per
0: me'n
2: començar,
0: recordo
2: no?
0: quan vau fer el dia aquell a l'escola de turisme que preguntàveu plats catalans i realment no hi havia molt coneixement i d'una altra generació també, o sigui que hem de tornar potser a posar una
2: Totalment.
0: mica l'atenció en això.
2: 100%. Sí, perquè, vull dir, està a l'hora del dia de que la gent jove no cuina, no? I jo et dic, i ens dediquem al que ens dediquem, i a mi també em costa trobar el temps per fer un fricandó d'un diumenge. Vull dir, és una realitat com un temple. I penso que quan s'acabi aquesta generació dels nostres pares o ja els nostres avis, almenys ja parlo per mi, que a mi només me'n queda una d'àvia, on te quedaran aquests plats de xup-xup, no? I només si vaig al restaurant els trobaré. Per què costa tant potser trobar-los entre la gent de la nostra generació, no? Potser cal des d'arrel, des de petits, de motivar a tenir aquests productes presents, a saber com cuinar, a saber com comprar, és
0: I
2: important.
0: fer veure que, o sigui, donar-se compte a la gent que dedicar el temps a la cuina no és perdre el temps, no? Perquè crec que això és algo que ara la gent dedicar 2 hores a fer un plat, potser
2: Totalment.
0: per com som ara, la gent és, no, és que estem perdent el temps. No,
2: Sí.
0: estàs recuperant la
1: Sí, yo lo
0: salut.
1: digo siempre.
2: Totalment.
1: Yo
2: És
1: creo que
2: que...
1: el futuro es el pasado,
2: Sí,
1: ¿sabes? Es
2: 100%.
1: analógico, el futuro es analógico,
2: 100%, perquè
1: totalmente.
2: és que estem anant a
1: Estamos viendo el
2: aquesta
1: pasado.
2: societat microones de la immediatesa que arriba a un punt bueno, a mi em fa un respecte terrible.
0: Però jo sóc optimista,
1: Sí.
0: perquè, per exemple, el meu entorn, els meus nebots, filles, amics de les filles i amigues, no poden cuinar cada dia, evidentment, perquè no tenen temps, però sí que al cap de setmana cuinen, i cuinen
2: Sí, tant.
0: xup-xup, i van al mercat, i beuen vi, i s'interessen per això, i això per mi em dona com una mica d'esperança.
2: Sí. O sigui, l'esperança no la perdem, però el moviment col·lectiu és...
0: No pot ser minoritari, ha de ser
2: Exacte.
0: col·lectiu, ha de
2: Ah,
0: ser gran.
2: exacte. Ha
0: Sí,
2: de
0: sí.
2: ser fort,
0: Sí,
2: perquè
0: sí.
2: si no, clar, l'excepció moltes vegades no fa el canvi real,
0: Sí, no, no,
2: saps?
0: no, s'ha de treballar,
2: S'ha
0: això
2: de
0: està molt
2: treballar.
0: clar.
2: Sí.
0: I projectes de futur? Ah, la Gemma i jo som molt d'anar vivint, no? Però sí que has de tenir com una meta, no? Un destí, una pastanaga, que diu la meva
2: Sí.
0: parella, no? Per anar avançant i això, no? I creiem molt en els projectes on podem aportar més que un tas, no? Sinó més la nostra experiència, la meva visió, projectes que ens han sortit des d'administracions públiques, no? Coses que hem creat de zero, com per exemple vam crear un producte ad hoc amb un ajuntament en concret, on es va fer tot un cap de setmana posant en valor els productes d'aquell municipi, i crec que això va ser
2: Molt guai.
0: molt, molt reconfortant, molt, molt, amb moltes coses que tinguin molt de sentit, no? Llavors jo crec que estem buscant com projectes així on no d'un dia, sinó projectes que ens podem involucrar més profundament i que podem...
2: I que doncs, puguin evolucionar, no?
0: Evolucionar.
2: De que si en fem una audició en puguem tornar a fer una altra i millorar-la.
0: I que tinguin sentit, no? Sí. Que diguis, és que això no queda només en un dia un tas, sinó que queda en un record, en un registre, en què s'han creat sinergies, no? Entre productors... Que potser no es coneixien, no? Llavors busquem aquests projectes que van més enllà d'un dia, una hora, un tast, no?
2: Exacte, sí. Volem també aquest equilibri, no? Que al final també aquests projectes et fan veure a llarg plaç, no? Perquè si no és com arrenca un nou any, doncs vinga, tornem a anar, com dic jo, a tirar canyes, no? En un mar ple de peixos. I ens agrada potser... Ara ens ve de gust, jo penso que després de 6 anys de pescar... i de remar, perquè hem remat molt, ens ve de gust navegar en un llac, no? I créixer en aquest llac i dir, ostres, aquest projecte l'hem fet créixer i ha tingut aquest impacte positiu per la societat i crec que estem en aquest punt, no? També estem en un canvi vital dins la pròpia empresa, perquè la Clara serà mare, que això és un regal per les dues, perquè jo seré supertieta, també, no?
0: Sí, i això sent autònoms, doncs... Tot... Si no ets autònom, doncs que, bueno, però si ets autònom t'ho has de plantejar i has de
2: tenir una balança. Ens ve de gust tenir aquests projectes que ens facin sentir realitzades i puguem aportar més que una hora de tast ara mateix, no? I estem en això.
0: Sense deixar res, perquè com hem dit, no volem posar els ous a tota la mateixa cistella, però bueno, una mica és això el que ens motiva i el futur com el veiem.
2: Sí.
3: I si la gent us volen trobar, suposo, posant Caram Caram
0: a l'Instagram, és caram/caram amb 3 M's,
2: la nostra pàgina web,
0: la pàgina web
2: i ja està,
0: sí, el Google també ens poden treure, ens poden trobar allà.
2: Sí.
3: I no sé si voleu afegir alguna cosa més.
0: Volia donar les gràcies per oferir-nos aquest espai, sempre és bonic recordar com comença tot i compartir-ho.
3: Sí. Doncs després seguim parlant uns 5 minutets després amb vosaltres, però
2: estupendo.
3: Ara escoltarem una mica de música i ja està. Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Valors a l'alça. Una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Benvingudes i benvinguts a una temporada més i ja en van 15 de Valors a l'Alça. Ja ho veieu, comencem el primer programa amb molt de ritme. Pere Sánchez, què estem escoltant?
1: Bones, Laura, doncs estem escoltant Sopa de Cabra, la cançó que es diu La Llum, que és del tema del disc de 1998, que es diu Nou, on hi havia altres èxits com Far del Sud, però que aquest no va ser un èxit, aquest va quedar amagatotis.
2: Sí, jo, de fet, no l'havia escoltat gairebé mai, i mira que m'agrada, Sopa de Cabra.
1: Bueno, com m'heu dit, que avui parlàvem de la il·lustració, doncs he buscat una cançó que portés una mica el nom de la il·lustració, no? Com era el segle de la llum, doncs quina millor cançó que La Llum de Sopa de Cabra. Haig de dir que si Sopa de Cabra sempre hagués fet cançons com aquestes, seria molt fan de Sopa de Cabra.
2: Sí, potser hagués tingut menys èxit, també. Això és un altre punt. T'agafaré, mira, amb pinces, lo de la llum i la il·lustració.
1: Gràcies.
2: Però sí, avui parlarem de l'il·lustració, que ara sembla que també es pot convertir en foscor, i ho farem perquè la revista Valors doncs, ha preparat un especial per celebrar els seus 250 números, i allà es pregunten si la il·lustració ha mort, que jo no sé què en pensareu vosaltres.
1: Jo sí, jo crec, més que mort, està molt fosca. Ja no n'hi ha llum a la il·lustració. Podríem dir que els pensaments dolents, com tot el que comporta el feixisme, fent servir la il·lustració, arguments i tal, està guanyant terreny a la raó normal.
2: Tu, Laura, no sé si tens alguna opinió formada.
0: Jo recomano molt fort a les persones que ens escolten en aquesta 15a temporada de Valors a l'Alça que llegeixin el número 250 de la revista Valors, perquè allà trobaran la clau per respondre a aquesta qüestió.
2: Que bé que ho fas, eh? Jo avui no ho respondré, deixaré que la nostra convidada, la Maria Paredes, ens respongui a la pregunta, perquè em sembla que és molt complicada, i a mi, que sempre m'agrada opinar, avui ho deixaré estar, perquè avui delego la feina, que és el primer dia.
0: Doncs vinga, Carles Bancs i Pere Sánchez, ens hi posem amb aquest primer programa de la temporada, no esperem més, i endavant amb aquests 15 anys de Valors a l'Alça i 250 números de la revista Valors.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Per aquest primer dia us hem preparat un molt bon menú, ben variat, però Carles Bancs, hi ha coses que no canvien i és que ens agrada molt analitzar l'actualitat. I amb tu, encara més. Com ha anat l'estiu?
2: Hola, Laura, què tal? Doncs mira, m'ha servit per descansar i tornar amb més forces. Espero que tu també t'hagi anat bé. Però ara, si vols tòpics, però l'important, ara no són les meves vacances, sinó l'actualitat que mai marxa de viatge. Això sí que és un tòpic, eh? Avui et vull parlar una mica de política relacionada amb el futbol, però no pateixis que no parlarem ni d'eleccions al Barça ni al Madrid.
0: Gràcies, perquè faria una mica de vol, em sembla. De què vols parlar?
2: Doncs, com bé deu saber, fa unes setmanes un aficionat menor d'edat del Barça va ser agredit a Elx per la Policia Nacional pel fet de dur una estelada. Les imatges es van fer virals i van fer esclatar la polèmica sobre la llibertat d'expressió als camps de futbol i sobre la desproporció de l'actuació que es podia titllar de catalanòfoba.
0: I, de fet, per aquest motiu el Barça va cancel·lar l'homenatge als campions del Mundial.
2: Sí, de fet, aquest homenatge havia generat una mica de polèmica també entre l'aficionat del Barça, però arran d'aquests fets, Laporta va preferir, en paraules seves, fer un acte d'exaltació de l'estelada. En comptes d'un homenatge als mundialistes, amb Espanya es va optar per omplir el Camp Nou d'estelades com a mostra de suport a l'aficionat que havia estat agredit. Doncs bé, sembla que aquests fets no van ser un cas aïllat.
0: Què vols dir?
2: Doncs bé, justament aquest passat diumenge es va produir una situació similar al camp de l'Alcorcón. Aquest cop un aficionat de l'Europa va ser retingut per la Policia Nacional per mostrar una estelada a la graderia. Malgrat que en tot moment va seguir les indicacions dels agents, ells el van agafar del coll, el van tirar a terra i li van donar cops. I fins i tot alguns aficionats diuen que el van obligar a dir que era espanyol.
0: Que fins on jo sé, Carles, no és il·legal portar una estelada, no?
2: No ho és. En cap cas és una bandera considerada anticonstitucional i tothom que ho vulgui hauria de tenir la llibertat de portar-la i expressar-se lliurement. Com el Barça, l'Europa va fer un comunicat expressant el seu rebuig pels fets succeïts i els aficionats doncs, van marxar del camp. A mi el que em preocupa és que un cos policial preparat pugui actuar d'aquesta manera.
0: Que la policia no hauria d'actuar sota cap mena de biaix.
2: És que jo crec que això és bàsic i al cap de la fi són les forces de l'ordre aquelles que haurien de donar exemple de com actuar. Si volem que socialment prevalguin els valors del respecte i la cooperació, la policia hauria de ser-ne un exemple i en cap cas actuar sota el tel dels prejudicis i l'odi. Hem de lluitar perquè la llibertat d'expressió sigui gran i que ningú tingui por d'expressar-se com vulgui.
0: Comencem forts. Aviam què ens depara aquesta temporada, aquest nou curs d'actualitat. Tenim unes municipals a l'horitzó, així que segurament es mouran cosetes que aquí comentarem a Valors a l'Alça. Gràcies, Carles.

0: Us dèiem a l'inici del programa, aquest mes de setembre estem de celebració. La revista Valors ha arribat al número 250 i és un especial que trobareu al quiosc de 72 pàgines en què ens preguntem per l'estat de salut de la il·lustració. Avui, Carles, en parlarem de fet amb una de les persones que hi ha col·laborat.
1: Doncs sí, Valors ha arribat als 250 números i estem molt contents també de poder-ho dir. Com bé deies, el número se centra en la il·lustració, el gran moviment cultural i filosòfic del segle XVIII que va originar el món com l'hem entès fins ara, amb regles basat en la raó i en la voluntat de trobar un sistema de govern compartit i acceptat per tothom. En un moment en què la llibertat ha donat pas a l'individualisme, en què la societat es polaritza, alguns drets adquirits són qüestionats i es reivindica l'anomenada il·lustració fosca, doncs potser és important preguntar-nos sí, ha mort la il·lustració. Avui li preguntarem a Maria Paredes, doctora en Filologia Clàssica per la Universitat de Barcelona i autora del llibre Primera lliçó sobre la il·lustració, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, i que també és una de les veus d'aquest especial.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. Ha arribat el moment de saludar la nostra primera convidada d'aquesta temporada. Ella és Maria Paredes. Maria, com està? Benvinguda a Valors a l'Alça.
2: Molt bé, gràcies. I molt agraïda per aquesta entrevista. I felicito la revista Valors per aquest número absolutament magnífic.
0: Gràcies a vostè, que també en forma part, com comentàvem, i de fet ens parla de recuperar els valors il·lustrats a través de Voltaire. Expliqui'ns per què és tan important la figura d'aquest filòsof.
2: A veure, Voltaire és el més conegut, potser, dels filòsofs il·lustrats. No per això vol dir que sigui només únic o que sigui el més important, perquè, per exemple, Diderot ho és moltíssim, també. Però, d'alguna manera, és conegut perquè, tal com va definir Kant la il·lustració, que és, diguéssim, la necessitat, no?, que l'ésser humà surti d'aquesta minoria d'edat que li l'ha portat el fanatisme religiós, Voltaire, diguéssim, s'enfronta directament des del principi, ja des dels anys 30, des de la seva estada a Anglaterra, aquesta idea, diguéssim, que el fanatisme i la intolerància en aquests moments arrelat, no, el tema religiós, no, a partir de les guerres del segle anterior, és la causa més important, no, i la que impedeix que l'ésser humà pugui pensar lliurement. I per això considero, i molts estudiosos també consideren, que Voltaire és una figura clau també pel to que empra, no, en els seus escrits, no? És un to absolutament contundent, eh? Ell té un problema que és écraser l'infame, aixafeu l'infame, i l'infame seria, doncs, tot aquest conjunt, no seria, moltes vegades s'ha identificat aquest infame, diuen que és Crist, que és el catolicisme, no és només això, eh? És qualsevol ideologia que d'alguna manera, diguéssim, intenti acallar, no, diguéssim, la llibertat dels éssers humans.
0: Vostè subscriu la frase que diu que només aquells que no són fanàtics mereixen la tolerància. Quan no s'encara sí. Així, d'aquesta manera, és precisament la tolerància la que permet viure el fanatisme?
2: A veure, aquesta frase és del Karl Popper, de l'any 45. És a dir, i de fet, molts estudiosos i molts filòsofs l'han emprat, i és de lògica. És a dir, la tolerància només és possible en l'àmbit de la honestedat, de la justícia, de la igualtat, de la llibertat. Aquells que neguen aquests espais, aquells que neguen la llibertat, no?, i que d'alguna manera s'enroquen, no?, en les seves idees i no permeten que els altres hi entrin, aquests no mereixen cap respecte. De fet, la paraula fanatisme és una paraula que originàriament en la seva etimologia provindria... Bueno, fanum volia dir temple en llatí, però els fanàtics eren els sacerdots de Cibeles que ballaven, saltaven i es farien a si mateixos, no? I, per tant, un fanàtic és un individu que, d'una manera irracional, absolutament irracional, defensa la seva postura d'una manera agressiva contra els que no pensen, contra ell, i es tanca en si mateix. Això, evidentment, impedeix qualsevol noció de tolerància. Per tant, en aquest sentit, la frase que has esmentat, no, diguéssim, és una frase de Karl Popper i que ha fet reflexionar moltíssima gent. El Francesc Torralba, per exemple, en un article de l'any 19, en parla d'això, és a dir, que realment hem d'estar oberts a totes les idees, però la tolerància... I ahir mateix, al Punt Avui, el Josep Poc Clara, en una secció que es diu La mirada d'Herodi, parla d'això, no? Parla que, ell parla de la diferència, per exemple, que hi ha entre la paraula islam i l'islamisme, és a dir, entre el que és una religió privada i el que seria una mena d'ideologia política radical, no?, que vol imposar una organització política, social, etc etc. I llavors, d'alguna manera, diu que s'ha de vigilar, al final de tot, va semblar interessant, d'una manera molt divulgativa i molt simple, però és molt, molt interessant, que diu que no es pot admetre la intolerància i el fanatisme que van contra els drets humans, no? I, a més, diu, frontalment contra l'herència il·lustrada, no? És en aquest sentit.
0: Mm-hmm. Senyor Paredes, la il·lustració va ser fanàtica en el seu inici?
2: Fanàtica? En quin sentit? Fanàtica. A veure, fanatisme, jo crec que no. Em sembla que no. A veure, el que sí és veritat és que els il·lustrats, els filòsofs, que deien ells, els que van a l'any 51 van començar a redactar l'enciclopèdia i tot això, sí que es van oposar d'una manera frontal als seus enemics. Però jo no diria que això fos fanatisme, en absolut. No? Potser el que et refereixes seria a que es va defensar, diguéssim, la raó d'una manera absolutament allò contundent, no? Però jo penso que era una mena de xoc, no? Una mena també de defensa contra allò que hi havia, no? Els filòsofs francesos, per exemple, Anglaterra va ser una altra història, perquè la ideologia il·lustrada, en el fons, no és Anglaterra, no? Milton, i va ser precisament Diderot i Voltaire que van viatjar a Anglaterra i es van empaltar de totes aquestes idees, però d'alguna manera, a Anglaterra hi havia un ambient polític diferent. A França, en canvi, doncs, estaven sota l'absolutisme i, per tant, van haver de lluitar políticament i també, diguéssim, des de atacar les autoritats religioses en tot això. I, per tant, molt del que van escriure, molt del que estaven fent, va ser prohibit, va ser denostat. Els hi cremaven els llibres, tant a Diderot com a Voltaire, i els posaven a l'índex de llibres prohibits. Però aquests llibres es continuaven, aquests textos es continuaven difonent, d'una manera, diguéssim, clandestina, i per tant van ser coneguts per tot arreu. Però potser la vehemència que tenien, jo diria que no es pot confondre amb fanatisme.
0: Per tant, ho dividim. Ara que parlava de la raó, li volia preguntar si estem tornant a un món preil·lustrat on la raó ha perdut valor, referint-nos als nostres temps.
2: A veure, segurament, sí, o sigui, segurament hi ha una... Bueno, l'escola de Frankfurt, que eren Adorno, perfecte, als anys 40, als anys 45, clar, després de l'extermini nazi, hi va haver una mena de revolta del pensament, sobretot d'aquest tipus d'escriptors relacionats amb el món jueu, a Hannah Arendt també, no? I que deien que a partir d'aquell moment la il·lustració era impossible i que tal. També hi ha una altra tendència que actualment, i en la revista, en alguns articles magnífics de la revista, això s'explica molt bé, no? Que l'escepticisme que existeix actualment, no? Aquesta mena de desànim generalitzat, diguéssim, potser es podria identificar amb una època preil·lustrada, és a dir, tot ha caigut. La Hannah Arendt, hi ha un llibre de la Fina Virulés publicat l'any 23 que parla sobre, diguéssim, els escrits més importants de Hannah Arendt. I em va cridar molt l'atenció llegir-lo, que la Hannah Arendt parla, no sé si tinc la cita exacta, però més o menys, no tinc la cita exacta, però parla que als anys 40, ella escriu això l'any 50, als anys 50, durant els anys 50, les columnes de la il·lustració es van com desmoronar, diu ella, no? es van escarbar, no? I queien. Diu, i ara estan, ella pensava, diguéssim, això als anys 50. Ara potser aquestes columnes estan ja fetes miques, no? I per tant l'única possibilitat que hi ha és tornar-los a construir una altra vegada, no? Però és necessari. I de fet, hi ha una... Aquests mateixos autors de l'Escola de Frankfurt parlaven que hi va haver, en època antiga ja, una època de preil·lustració, que és l'època, diguéssim, anterior a Plató i Aristòtil, en què llavors es van consolidar, diguéssim, els valors de la democràcia i de la llibertat. O sigui que aquest paral·lelisme sí que és possible.
0: Observant el nostre món, el d'avui dia, tenim una mica la sensació que els fanatismes tornen a estar agafant força, tornen a estar a l'ordre del dia. Per què passa això?
2: El desencís, no? Després, evidentment, els problemes que pateix doncs, la gent jove, això és, bueno, és gravíssim, no? Observar, evidentment, l'actitud escèptica, fins i tot davant les eleccions, no? Hi ha molta gent jove que no vota o que vota per jugar a partits minoritaris que saben que no sortiran, no vull dir cap nom, però perquè veuen que no hi ha cap tipus de relació entre el seu vot i després la realitat i el que fan la feina dels polítics, el que sigui, no? També hi ha tot el tema de la il·lustració fosca. Això és terrible, no? És a dir, la il·lustració fosca, que seria aquests moviments com reaccionaris, no? O neoreaccionaris, els NRIs que diuen, no? D'aquests personatges com el Curtis Marvin o el Nick Land, no? També s'esmenten en alguns d'aquests articles d'aquí, que el que van és a atacar les arrels, a subvertir totes les arrels de la il·lustració, les positives, evidentment, no? Llavors, refusar l'igualitarisme, dient que el progrés no és l'avançament de la ciència, com deies els il·lustrats, ans al contrari, és a dir, es reclama els retorns a uns altres models, societats i formes de govern que o eren, o sigui, medievals, feudals, no? O bé, també, despòtics. Per tant, aquest tipus de moviments respon a una... intenten, no?, acaparar tot aquest desencís, no?, com fa tot, normalment els moviments d'extrema dreta, no?, el que fan és aprofitar-se d'aquest desencís, del malestar, dels problemes, a vegades també de la ineficàcia de les polítiques d'esquerra, no?, en molts moments, doncs per intentar, no?, enganyar, no?, i llavors ens trobem, també hi ha un analista grec, el Varoufakis, que parla d'això, no?, d'aquests tecnòcrates fatxes, no?, més o menys diu ell, no?, que el que volen és subvertir, diguéssim, tot aquest sistema democràtic, amb les democràcies amb totes les errades i tot diguéssim, el malestar que hagin pogut prohibir, amb tota la ineficàcia d'alguns polítics, encara podem dir que és el millor sistema que existeix, no? Doncs ells diuen que no, i per tant, doncs, bueno, i tot això està a l'ordre del dia, perquè

0: valguin, jo crec que si tots féssim això, es resoldria el problema, no? I també estan molt ben informats i no desinformats, perquè malauradament la desinformació també és un problema gravíssim, no? I per això jo felicito una altra vegada la revista Valors, perquè llegint els articles de, realment s'il·luminen moltíssimes zones fosques, no? I a més hi ha moltes perspectives diferents i il·lumina moltíssim, no? Il·lustra moltíssim.
1: Moltíssimes gràcies, l'agraïm moltíssim la seva col·laboració, també que hagi compartit amb nosaltres aquests minuts. Acabo plantejant-li molt breument la pregunta que es planteja en portada de la revista 250 de la revista Valors, que és si la il·lustració ha mort.
0: Pel que acabo de dir, no. No ha mort, ha dit, ha mort. Està, diguéssim, a la UCI, potser, però jo crec que, diguéssim, sobreviurà.
1: Maria Paredes, doctora en Filologia Clàssica, autora del llibre Primera lliçó sobre la il·lustració. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquest primer programa de la temporada. Una abraçada.
0: Moltes gràcies.
1: Descobrim què destaca d'aquesta entrevista al productor i redactor de Valors a l'Alça, Carles Bancs. Carles, què ens subratlles?
2: En vull subratllar el que ha dit sobre que a l'intolerant no se l'ha de tolerar, i aquesta reflexió és meva, perquè si no jugues amb desigualtat de condicions.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Una temporada més a Valors a l'Alça, obrim espais de reflexió, que és una cosa que ens agrada moltíssim, però sobretot quan ho fem a través d'una dada. A la revista Valors hi ha tres persones que s'encarreguen de recollir-ne de dades, però també de posar-les en context, que a vegades és encara més important. I una d'aquestes persones és la doctora en biomedicina Núria Redó. Núria, com estàs? Ben tornada.
4: Moltes gràcies. Estem molt bé, i tu?
1: Molt bé, molt contenta de tornar a parlar amb tu, de tornar a posar el focus en una dada. En quin ens centrem avui?
4: Mira, avui parlarem de religió i ens centrarem en que una cinquena part dels adults, o sigui, el 20% dels adults, no s'identifiquen actualment amb cap religió. No sé si això et sembla una dada, no sé si et sembla molt o poc. Ara, de fet, vam voler parlar d'aquest tema ara, perquè sí que és veritat que en certs entorns sembla que la religió torni a estar com a l'ordre del dia. A vegades es parla que els joves ara són més religiosos del que era amb la nostra generació, per exemple. També Rosalia també ha tret un tema, que sí, un àlbum, no sé què, que també se n'ha estat parlant molt. Però el que diuen les dades i els articles científics publicats en sociologia és que estem marcats, d'altra banda, tampoc crec que sorprengui ningú, per una època de secularització, que estem en una època marcada per la secularització, i que específicament el cristianisme i el budisme són les religions que perden més adeptes. No perquè marxin cap a una altra, no hi ha transfugisme, diguéssim, no és que marxin a una altra religió, sinó que es desvinculen religiosament. Com deia, crec que potser tampoc sorprèn especialment. Les causes són, probablement són moltes, diverses i complexes, ja sigui per regeneració, ja sigui per rebuig a les estructures religioses, ja sigui per posicionaments de la religió, potser, per exemple, en col·lectius LGTBI i tants d'altres, fins i tot per temes potser geopolítics, fins i tot. Les causes no hi entrem gaire, malgrat que mencionem alguna d'aquestes coses, però la pregunta que ens porta a fer aquesta dada és, d'acord, cap problema, a priori, diguéssim, no serem nosaltres que diem a la gent què ha de pensar, però si assumim que tot ésser humà té una vida pública, una vida privada, una vida íntima i una vida transcendent, què en farem d'aquesta vida transcendent, o com l'omplirem, com substituirem aquest déu per altres déus probablement més mundans? I quines conseqüències pagarem com a societat de no tenir o de no poder cultivar l'anhel d'espiritualitat de la vida humana?
1: És una reflexió molt potent aquesta, perquè realment sí que és cert que deu haver-hi moltes causes, com tu comentaves, i deu passar per molts motius diversos. No sé si heu detectat que és una cosa que passa a nivell global.
4: No. I l'estudi que citem a l'article no és un estudi ni català ni espanyol, és un estudi publicat als Estats Units, diria.
1: Doncs...
4: Però alhora ens fem la pregunta, intentem no posar-hi judici, també és una oportunitat.

0: eh? També és una oportunitat per omplir aquesta vida transcendent d'alguna cosa que tingui sentit.
1: Doncs també és un bon missatge, una bona reflexió a partir d'aquesta dada, aquesta cinquena part, és a dir, un 20% aproximadament de la població adulta que no s'identifica amb cap religió. Núria Redó, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.

0: Arrelem la part final del programa amb el primer capítol d'aquesta temporada d'Històries amb Valors. És una secció clàssica d'aquest programa de Valors a l'Alça. I si parlem d'història i de valors, qui ens acompanya és la Maria Coll, periodista, historiadora i també codirectora de la revista Valors. Maria, com estàs? Ben tornada.
1: Molt bé, gràcies. Contenta de tornar a fer la secció.
0: Igualment, molt contenta de retrobar-nos una temporada més. Si et sembla bé, aprofitem aquesta primera història en valors per recordar als oients que encara no la coneguin o no la recordin del tot, de què parlem quan referim a aquesta secció.
1: Doncs moltes vegades quan parlem de la història ens referim més a guerres, a conflictes, a líders, a conflictes poc ètics, per dir-ho així d'alguna manera, no? Però al llarg dels segles també hi ha hagut moltes persones que han actuat seguint valors positius. I també hi ha històries molt humanes dintre la història que de vegades queden desapercebudes i en aquí doncs les intentarem explicar.
0: Doncs endavant, quina història ens portes avui?
1: Mira, us vull parlar de la nau Gaudí. És un edifici que hi ha a Mataró, de fet a pocs quilòmetres d'aquí, però molta gent no sap tampoc la seva història i què s'hi va fer allà darrere. La construcció en si que és, sí que és coneguda, perquè va ser una obra de Gaudí, de l'arquitecte de Reus, però aquella organització que acollien allà doncs, ja no és tan coneguda, que és la Cooperativa Mataronesa. I sobretot el seu líder, Salvador Pagès, encara és més desconegut.
0: Per tant, suposo que Salvador Pagès serà un dels nostres protagonistes. És una història que molts mataronins i mataronines deuen desconèixer, també, no?
1: Segur. Vull dir, són aquelles històries que els propis de casa som els que en tenim menys informació. I per això doncs, volíem fer-la avui com a protagonista en Salvador Pagès.
0: Doncs vinga, què en sabem de Salvador Pagès?
1: De la seva vida abans de venir a Mataró no en sabem gaire cosa, tot s'ha de dir, però sabem que va néixer el 1833 en el si d'una família humil del Raval de Barcelona. A casa seva, com de totes les llars obreres, doncs, es passava gana, no tenien... Ni riquesa ni molta qualitat de vida, i quan va haver de fer els estudis només va arribar fins als estudis elementals perquè es va posar a treballar en una fàbrica o com a teixidor mecànic. Però aquest ell sabia que no era el seu destí perquè pensava que estava, doncs, tenia un esperit més de lideratge. I quan el 1865 la propagadora de Trabajo, que és aquesta fàbrica de telers mecànics on ell treballava, es va convertir en una cooperativa de producció, la primera, de fet, de Catalunya, va descobrir doncs, que aquell sistema era molt més just pels treballadors i era el model ideal per acabar amb la violència social i volia apostar pel cooperativisme.
0: Tot això abans que arribés a Mataró, quan arriba a la capital del Maresme?
1: Doncs arriba el 1869, quan es converteix en el director de l'obrera mataronesa. Aquesta cooperativa s'havia creat el 1864, uns anys abans, i era primer era una societat de resistència semiclandestina, però després doncs, va necessitar un impuls important per arribar a ser una de les cooperatives de producció més importants de Catalunya i de l'Estat. Cal destacar que en aquest moment a Catalunya es vivien temps difícils. Estem parlant doncs, que el 1865 s'havia produït una epidèmia de còlera, un any més tard una forta crisi econòmica i un seguit de males collites. Per tant, no és un moment per crear una nova empresa, per dir-ho així.
0: I per acabar-ho d'adobar, també era un temps de forta violència social, no?
1: Sí, de fet, l'embrió d'aquesta cooperativa havia sigut a la Vila de Gràcia, una localitat doncs, que llavors encara no estava ni annexionada a Barcelona, i el 1874, amb 45 telers en marxa, doncs veuen que hi ha tanta conflictivitat en els carrers de Barcelona que decideixen traslladar la cooperativa a Mataró. Mataró és una ciutat molt més tranquil·la, però té dos avantatges. A part que no hi ha tanta violència social, doncs és una capital molt ben connectada pel tren amb Barcelona i, a més, doncs té port.
0: Per què aquesta cooperativa és tan important en la història del cooperativisme català?
1: Per una banda, per la seva eficiència, perquè quan es parla de cooperativisme es pensem que no eren empreses eficients, i ho eren. I amb els anys es va convertir en una de les cooperatives de producció més importants de l'Estat. I sobretot també pel model que hi va instaurar el nostre protagonista, en Salvador Pagès. No? Segons ell, una cooperativa havia de cobrir tots els serveis bàsics que podia necessitar un treballador, perquè, de fet, en una cooperativa el treballador és propietari de la seva pròpia empresa. I, per tant, doncs, hi va posar diferents serveis. Una escola disponible pels fills dels treballadors menors de 14 anys. A l'obrera mataronesa no hi va haver treball infantil, com hi havia moltes empreses o fàbriques de Barcelona. Una biblioteca, una botiga de queviures, una caixa d'estalvis, un sistema d'assegurances... Tot això ho tenien els treballadors a la seva disponibilitat. A més, era una cooperativa autogestionada. Els propis cooperativistes eren els seus propietaris i, a més, Salvador Pagès tenia molt clar que els obrers necessitaven també educar-se, com que molt aviat entraven dintre les fàbriques i els hi feia xerrades sobre higiene, avenços tecnològics. Una curiositat molt que queda marcada en els diaris, doncs és que, per exemple, pels treballadors de la cooperativa va fer una xerrada a Mataró Francesc Dalmau, que era un dels primers fabricants de telèfons de l'Estat. Va venir a Mataró a parlar amb els treballadors de la cooperativa. I, doncs, a més, i no menys important, quan parlem de treballadors, doncs tenien sous justos i, a més, doncs tots, per exemple, tenien un vot a l'hora de prendre decisions quan hi havia algun canvi a la cooperativa. Inclús, doncs, va decidir Salvador Pagès fer un barri de cases iguals pels treballadors perquè no hi haguessin diferències socials dintre l'habitatge.
0: I aquí, precisament, és on entra en escena Salvador Gaudí.
1: Sí, perquè aquest projecte tenia en vinculació Salvador Pagès, perquè també tenia coneixences a Reus.
0: He dit Salvador Gaudí, que volia dir Antoni Gaudí, perdona.
1: Antoni Gaudí.
0: Ara he fet un mix entre els dos protagonistes.
1: Sí. Doncs tots dos es coneixien de Reus, tenien coneixences en comú. Antoni Gaudí també era molt afí al cooperativisme i amb ell doncs, li encarrega fer aquesta ciutat de cases obreres. Només es van arribar a construir la nau de blanquets i les latrines, tots dos edificis es poden veure avui si s'arriba a Mataró, i doncs tres cases també es van arribar a fer, que d'aquestes sí que no en queda absolutament res. I també va construir, però això ja anys més tard, o va dissenyar l'estàndard de l'obrera mataronesa.
0: I com és que va acabar aquest projecte?
1: Les dificultats van arribar a la dècada dels 80 del segle XIX, perquè, per exemple, el 1881, doncs, davant del creixement de les tres classes de vapor, els empresaris decideixen doncs, tancar les fàbriques. Què passa? Que la cooperativa de l'obrera mataronesa, com que són els propis treballadors que, si no treballen, no cobren perquè són propietaris de la seva pròpia empresa, doncs decideixen no tancar. I en aquest sentit, doncs, Salvador Pagès va ser acusat de fer el joc als empresaris i inclús va rebre amenaces de mort. El 1884 els cooperativistes es van adonar també que alguns projectes ideals d'aquest cooperativisme, del món cooperativista, no es podien portar a terme i tot va anar una mica pel pedregar. El 1886 Salvador Pagès presenta una primera dimissió, però li és rebutjada, no l'accepten, i també doncs, hi ha una rebaixa de sous dels propis cooperativistes, però ja arriben els temps de la filoxera, les crisis socials, la guerra de successió americana que encareix els preus del cotó, i tot això doncs, no pot assumir una cooperativa d'aquest tipus. I finalment, 18 anys després, doncs, Salvador Pagès abandona la cooperativa i aquesta es tanca el 1890.
0: Per concloure, Maria, què destacaries tu de Salvador Pagès?
1: Avui el cooperativisme té un paper molt rellevant a l'economia i hi ha moltes cooperatives que ho estan fent molt bé, amb molts beneficis i també respectant tot aquest tema social. Per ell, el cooperativisme era l'escola ideal per educar els obrers a viure una autèntica democràcia. A més, apostava per un desenvolupament dels valors humanitaris, també, no? Com era la bondat, la fraternitat, la solidaritat, i doncs va aconseguir, amb la seva dintre el seu món, cooperativisme i dintre Mataró, doncs va aconseguir una certa desitjada justícia social, que va durar poc, però va durar.
0: Salvador Pagès és el protagonista de la història en valors que avui ens ha explicat la periodista i historiadora Maria Coll. Maria, moltíssimes gràcies, molt contenta d'haver-nos retrobat i fins a propera.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ara que l'estiu s'acaba, molts catalans tornen cap a casa i això en alguns casos vol dir que deixen buida, per exemple, la seva segona residència o l'habitació d'hotel d'un poble que ha canviat moltíssim respecte a anys enrere. Els mitjans en van plens a la gentrificació a Barcelona, als seus entorns, però sovint s'obliden de tot el que hi ha més enllà de l'àrea metropolitana. És per això que el primer like de la temporada el volem dedicar a la periodista Marc Camps i el seu llibre No vingueu al poble a reposar. Està editat per Ela Geminada i s'hi exposa la realitat dels pobles de l'Empordà i de les Gavarres. Marc Camps, benvinguda, com estàs?
2: Bé, molt bé, bon dia.
0: Tenia moltes ganes de parlar amb tu d'aquest llibre perquè d'alguna manera és una crítica a l'èxode urbà cap al món rural, no? I a vegades el poc respecte que es té i aquesta nova forma, no sé si li podem dir, de colonització urbana.
2: Sí, jo de fet no sóc tan agosarada amb aquest terme, És a dir, no ho dic en el llibre, no parlo amb aquest terme, però sí que parlo d'aquesta tendència d'un cert èxode urbà, perquè tampoc no vull generalitzar, que van als pobles, a realitats més petites, i es creu que es pot fer aquests doncs, pobles a mida. I són, doncs, és un perfil de gent amb un poder adquisitiu important, amb un capital social i cultural. I bé, que no fa una relació horitzontal, podríem dir, amb les veïnes i veïns del poble. I llavors això, es donen casos, que també exemplifico en aquest llibre, de voler, aquesta voluntat de voler silenciar les campanes, que això ja és una tendència també que comença als anys 90, i llavors també et qüestiones, escolta'm, tant Caterina t'agrada molt els nuclis antics dels pobles, i vols anar-hi a viure, però alhora vols silenciar aquestes campanes. Potser t'hauries de plantejar anar a viure en un altre lloc, no? I no voler canviar doncs, aquesta dinàmica amb les campanes, que, per exemple, hi ha gent que hi té una vinculació emocional molt forta i que no són una fressa, no? Sinó que et fan companyia. I llavors també, d'altres exemples, doncs, és de privatitzar espais públics, de voler talar arbres perquè et tapen la vista. Això es va donar també ara fa poc a S'Agaró, ja a la Costa Brava, que pertany a Platja d'Aro. I llavors tots els exemples que et puguis imaginar, eh? Aquests són potser els més paradigmàtics, però n'hi ha molts i a cada poble són diferents.
0: Clar, són... Anava a dir peticions, no sé fins a quin punt titllar-les d'aquesta manera, però que sorprenen i que xoquen molt, no? Perquè quin dret té algú de fora a modificar o a intentar modificar la vida d'un lloc i d'uns veïns i veïnes que sempre han estat allà.
2: Exacte. Jo crec que hi ha hagut també, no?, una manera de veure alguns pobles o món rural. A mi tampoc m'agrada el món rural perquè molta gent del món rural no es considera amb aquests termes o no es parla amb aquests termes, no? Però per diferenciar-ho de les ciutats, hi ha hagut sempre un estigma molt cap en aquests llocs més petits, no? I han estat qualificats de tancats, que la gent era estranya, que no hi podia passar res important. És a dir, hi ha hagut una manca d'autoestima de la gent del lloc, d'aquestes realitats, i llavors hi ha hagut doncs, aquesta mirada plena d'estigmes i prejudicis. I es parteix d'aquesta situació que molta gent, per tant, després gosa anar a aquests pobles i creu que té més drets a dir la seva, no? I a no tenir en consideració la gent d'aquests pobles. Hi ha hagut aquesta mirada i aquest llibre també vol reivindicar que tots els llocs del nostre país són importants i que és necessari l'autoestima també doncs, dels diferents pobles i de poder valorar doncs, el patrimoni, la memòria, el passat, però també el present d'aquests municipis i que ningú ens ha de venir a dir res.
0: També la llengua, no? Tu en parles en aquest llibre, Mar, i ara que fa una estona deies fressa, pensava que bonic és tenir aquesta diversitat dialectal, aquests mots tan propis de diverses zones, però que, en canvi, per aquesta manca d'autoestima o per aquests prejudicis que venen de fora, que ara comentaves, sovint s'hi renuncia, no?
1: En el cas de la llengua hi ha com aquest un fet que crec que és paradoxal, és a dir, la llengua oral és molt i molt rica del nostre país. És a dir, per dir paparra, jo sé dir de tres maneres, per exemple, diferents. I no sé en quin moment s'ha considerat aquesta llengua oral que era de gent de baixa estofa, que se'n diu, o amb un poc nivell intel·lectual, fins i tot, no? I com si la llengua estàndard s'ha convertit en aquesta llengua més, podríem dir-ne, de culte, que tanmateix és necessari perquè som una llengua minoritzada i també hem de tenir una llengua estàndard. Però d'altra banda, considero que l'estàndard és una llengua molt pobra, no? Que allisa absolutament el vocabulari, que treu els matisos i també és una defensa a reivindicar tots els dialectalismes del nostre país i que sí que s'han fet doncs, diccionaris de recopilar, però crec que faria falta una altra vegada renovar aquests diccionaris o crear-ne uns de nous amb tots aquests dialectalismes que hi ha, perquè sí que hi ha més diccionaris a nivell més territorial, però que potser faria falta uniformitzar-ho en un moment en què especialment estem perdent molt de vocabulari, que el català es troba en una mala situació, sobretot d'ús social, però que vull dir això per això que no ens ha de fer oblidar aquesta pèrdua que també hi ha del llenguatge dialectal i que l'hem de reivindicar.
0: Fa una estona, Marc, parlaves de patrimoni, parlaves de memòria, i em preguntava quin és l'equilibri entre preservar aquesta memòria, que és importantíssim, i evitar que es converteixi en un producte per a aquesta gent que ve de fora.
3: Exacte. La memòria crec que és important i ho reivindico, i també reivindico doncs, saber la història dels llocs, que això és el que molts cops ens fa diferents d'uns als altres. Si no, com passa en les ciutats, vas a ciutats europees i ja gairebé sembla que vagis en el mateix lloc, perquè no hi ha com aquesta mirada a vegades més històrica. I la memòria és important no només per dignificar el passat, sinó per construir el nostre present. El que passa és que molts cops s'ha reivindicat aquest passat d'una manera molt folcloritzada només. I es reivindica molts cops tot el que sigui de poble com una cosa que fins i tot fa gràcia, no? A tothom li agraden les festes majors o li agrada un cert tipus de folclore, però no s'ho pren seriosament. I hi ha moltes qüestions culturals, socials i dinàmiques també actuals, que no només poden estar relacionades amb el passat i que tenen valor en si mateixes i que molts cops les iniciatives que es fan doncs, a pobles són d'una gran qualitat i també s'han de prendre seriosament. Però és això, encara hi ha una mirada plena de clixés que miren els pobles, però es tracta també de transformar aquesta imatge i no només des de fora, sinó que la gent del lloc, en comptes de fer, per exemple, figues medievals del seu lloc, pot fer altres tipus d'iniciatives que dignifiquin encara més el seu poble.
0: I en aquest sentit, parlant de dignificar, ens trobem amb persones que potser s'estableixen en aquests indrets, en aquests pobles, però que no s'impliquen en la vida, en el dia a dia d'aquest poble, amb els veïns i veïnes. De fet, crec que tu parles d'algun cas del llibre, ara pensava en Elsa Peretti, no? Que és aquesta dissenyadora de joies de Tiffany's, que sí, potser va contribuir a millorar, en certa manera, a Sant Martí Vell, però no s'hi va acabar implicant mai.
3: Clar, a veure, ara parlant ja més del tema de Sant Martí Vell, l'Elsa Peretti, a la seva manera, sí que s'hi va implicar. La qüestió és de quina manera potser s'hi va implicar. Des dels anys va aterrant aquí al cap als anys 70 i, com ho explico en el llibre, va comprar 18 cases i 3 masos. Llavors, el seu missatge era que ella havia fet revifar un poble. La qüestió és de combatre una mica o contrarrestar aquest discurs que durant molt de temps a molts pobles empordanesos que van patir un èxode rural important de gent que se n'havia d'anar dels pobles perquè no tenia les condicions ni els recursos per fer tirar endavant les seves cases en un moment en què l'agricultura i tot el món i l'economia de bosc se'n va anar en orris. Doncs hi va haver-hi com aquest discurs, no? Gràcies a la gent de ciutat o la gent de Barcelona, doncs s'han pogut recuperar aquests pobles, i és aquest el discurs que també va fer l'Elsa Peretti. I nosaltres el que diem és, ostres, no cal cap salvador, si no hagués estat ella, hagués estat una altra persona, i que si en a ciutat hi hagués una persona que comprés un alt percentatge d'habitatges, segurament no estaríem parlant de filàntrops, com es parlava aquí d'aquesta figura, no? I és qüestionar una mica tot això i de quina manera et relaciones amb un poble en un moment en què tu hi vas. Jo el que dic és que també hi ha gent de ciutat que ha ajudat a enriquir moltíssim la vida de poble, però sempre ho ha fet d'una manera horitzontal, no d'una manera altiva o alliçonadora.
0: Importantíssim aquest apunt. Marc Camps, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest primer programa de la temporada de Valors a l'Alça per parlar del teu llibre No vingueu al poble a reposar. Hem fet només un tastet, així que convidem a les persones que ens escolten a llegir-te i aprofitar per reflexionar-hi. Moltíssimes gràcies.
3: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i que vagi molt bé aquest inici de temporada.
0: Igualment, una abraçada.
3: Adéu.
4: Valors a l'Alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.
0: Fins aquí el primer Valors a l'Alça d'aquesta 15a temporada. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions e-books i Spotify i al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.
4: Valors a l'alça és una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local. Un programa conduït per Laura Cera, amb la direcció de Joan Salicru, Carles Bancs a la redacció i producció i Pere Sánchez de les vies de so i selecció musical.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Margarita.
1: Bon dia. Avui a la secció d'Educamart, l'Helena Minuesa ens parlarà de la literatura com a aliada de l'educació per la ciutadania. Benvinguda, Helena.
2: Bon dia, Sara.
1: Avui anirem una mica més al gra perquè sempre se'ns fa molt curta la secció, que sempre tenim molt a parlar amb tu. Quina és la potencialitat, Helena, de la literatura com a eina educativa?
2: Doncs bé, Sara, tu saps molt bé perquè, com jo, també t'agrada molt llegir i saps que la literatura és una eina molt valuosa que ens convida doncs, a interpretar, a qüestionar, a obrir la mirada i a veure el món amb uns ulls diferents, no? Uns ulls que no són els nostres, sinó els ulls d'aquella persona que escriu. I això, per mi, doncs, és d'una riquesa absoluta perquè, evidentment, arribem allà on no podríem arribar en la nostra quotidianitat.
1: I, val, això seria una mica perquè serveix la lectura, però també ens agradaria saber com ho podem baixar, com ho podem portar això a les aules i com podem fer que sigui una eina també per treballar tots aquests valors que comentàvem de l'empatia, de posar-se al lloc de l'altre, etc.
2: Totalment. Doncs mira, Sara, per mi la literatura i la lectura en concret serveix en dos sentits, no? Per una banda, com a mirall, perquè ens ajuda a reconèixer-nos, a saber qui som, a interrogar-nos què és allò que ens fa ser nosaltres, qui sóc jo, no? La literatura ens porta a això. Però també com a finestra, com hem dit abans, doncs ens acosta a altres realitats, altres cultures, altres punts de vista, i en aquest sentit, i lligat amb el que hem estat comentant aquests dies, Sara, fomenta absolutament el pensament crític. Per què? Doncs perquè ens fa qüestionar valors, ens fa preguntes, ens fa pensar. Bàsicament ens fa pensar. En aquest sentit, per portar-lo a un context més d'aula, d'allò que podem fer doncs, a la classe amb la lectura i com la podem utilitzar, jo penso que la lectura o la literatura sempre ha de portar també a un context social, no? Quan se'ns explica la literatura a la classe, normalment el que fan els professors o professores, jo he tingut la sort de tenir professors excel·lents a literatura i sobretot també li volia... Sí, molt important. Li volia donar les gràcies des d'aquí a la Carmen Gómez, professora d'Institut de l'Angeleta Ferrer, que és la persona que em va fer enamorar-me de la literatura i que em va donar aquesta perspectiva d'obertura, de connectar amb l'autor, de veure a través dels ulls de l'autor i de sentir allò que segurament doncs, sentia o podia sentir aquell autor. Per no anar-me'n més lluny, Sara, què podem fer a l'aula? Doncs, per exemple, contextualitzar l'obra, entendre el moment en què es va fer aquella obra, com es veia el món en aquell moment, com eren les persones o què és allò que les podia doncs, fer ser qui eren, i també crear literatura des d'una mirada crítica. Si llegim literatura, estarem més acostumats o més avesats a crear, no? Jo sempre defenso aquest pont entre veure, llegir, però després crear, perquè com ho has estimat, ho vols fer, ho vols provar, no? I molts cops penso que no fomentem prou el fet de que els nens, nenes o adolescents segueixin creant literatura. Llegeixen, però després no tenen l'hàbit d'escriure. I en aquest sentit, Sara, jo me'n recordo moltíssim, perquè segurament tu també ho vas llegir, el diari d'Anna Frank, de fa molt de temps ja.
1: El vaig llegir de més gran, per això.
2: D'acord. Doncs a mi el diari d'Anna Frank em va marcar moltíssim, perquè me'l vaig llegir en el moment en què l'Anna Frank havia escrit el seu diari, als 13 anys concretament, i això va fer que jo empatitzés, tornem un altre cop amb el fet de l'empatia, empatitzés amb el que aquella personeta estava vivint en aquell moment, no?, que estava recluïda, tancada, en un moment de barbària fora. Però també em va passar amb el diari de Zlata Filipovic, que era una nena de 11 anys, que estava vivint la guerra de Bòsnia en primera persona durant el setge de Sarajevo. I aquestes dues veus, Sara, jo les vaig sentir molt pròpies. Les vaig sentir quan les llegia com si em parlessin també de mi, perquè eren nenes que tenien la meva edat i que estaven vivint tragèdies que jo, per sort, no estava vivint. Però què van fer l'Anna Frank i la Zlata Filipovic? Elles no ho saben, evidentment. Van inculcar en mi les ganes d'escriure, d'explicar de fer un diari personal i escriure, no? Doncs cada vespre escrivia el que m'havia passat a l'escola o els sentiments que jo podia tenir, doncs, per un nen que m'agradava, si m'havia discutit amb algú, etc. I, per sort, aquestes ganes d'escriure, de compartir, m'han acompanyat tota la vida. Fixa't com em van marcar la lectura d'aquestes dues persones que, explicant la seva història, em van fer venir ganes d'explicar la meva. I penso que això és màgic, Sara, quan estableixes aquesta connexió amb una persona que no coneixeràs mai. L'Eslata la podria arribar a conèixer perquè té exactament la meva edat a dia d'avui i, si no m'equivoco, viu a Irlanda. Però, bueno, no sé si estaré disposada a conèixer-me tampoc. En tot cas, Sara, penso que la literatura té una màgia preciosa per trencar aquests murs, per fer de mirall, per obrir finestres, per donar-nos a conèixer gent, veus, mons llunyans.
1: Però no es pot començar per això, perquè no tots els nens, quan saben alguna cosa d'un diari, ja tenen ganes d'escriure el seu diari. Com podem anar a poc a poquet?
2: Doncs jo sempre sóc defensora de no forçar-ho, de que la lectura sorgeixi d'una manera com natural, i sobretot penso que el que és bo és fomentar-ho, com em va passar a mi, en el moment real, en l'edat en què aquell nen ha escrit allò. No? Són experiències que segurament connectaran molt més amb el teu dia a dia. Ostres, doncs, l'Eslata, quan té exactament la teva edat, està vivint això. No? Com ho viuries tu? Posant-te sempre a la pell de l'altre. Tornem al mateix de sempre, Sara. Com estem fomentant a través de l'art, i en aquest cas de la literatura, el posar-nos a la pell d'una altra persona. Perquè al final, el posar-se a la pell dels altres ajuda a buscar la pròpia pell, a saber qui ets tu.
1: Mm-hmm. Aquest és un dels papers fonamentals de la literatura, com hem comentat. Moltes gràcies, Helena. Molt interessant, com sempre.
2: Moltíssimes gràcies a tu, Sara.
1: Ens seguirem veient el 2026.
2: Fins aviat. Mm-hmm.

0: Avui al programa conversem amb la Teresa Canes, dramaturga i directora teatral, una dona amb trajectòria vital i professional profundament lligada a la cultura, al teatre, al teixit associatiu del país. Nascuda a Sant Cugat, la seva vida ha transitat entre l'educació, el món laboral, el compromís social i sobretot el teatre, entès no com una disciplina artística únicament, sinó com una eina de cohesió, expressió i cultura popular. Teresa, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Vas néixer a Sant Cugat, però vas néixer, com diríem, pràcticament al rovell de l'ou, al carrer Major.
1: Al carrer Major.
0: L'any 46. Com definiries, en poques paraules, la teva infantesa, la teva joventut en el Sant Cugat d'abans?
1: Doncs que l'enyoro.
0: Sí?
1: Sí, sí, perquè, bueno, esclar, vull dir, Sant Cugat, doncs, com tots els pobles, han de créixer i han de... Però sí que enyores aquell poder sortir a jugar al carrer, aquell, no sé, al davant teníem l'Engràcia, que tenia un cub, i amb el carro anàvem a collir raïm i el trepitjàvem a davant, just a davant de casa. O sigui que, clar, aquestes coses una mica les enyoro, però esclar, hem de donar pas a la... a la prosperitat, i doncs ara tenim un Sant Cugat de 100.000 habitants que quan jo vaig néixer n'eren 8.000.
0: Ha crescut.
1: Sí,
0: una mica. Evidentment. I com era casa teva?
1: Casa meva era una casa de poble. Allà on vivia el...
0: Al centre de la ciutat, sí.
1: Sí.
0: Tens una trucada, si la pots... Sí. Estem fent aquesta entrevista a la Teresa Canes per fer un recorregut per la seva trajectòria, i deu estar molt sol·licitada la Teresa, que fins i tot quan està fent aquesta entrevista ha de rebre la trucada d'algú. A la Teresa li preguntaven per casa seva,
1: sí,
0: no?
1: Era una casa de poble.
0: Llavors, però estava al vell mig de la...
1: Al vell mig del poble. Llavors, al costat de la perruqueria Anita, que era
0: sí.
1: La perruqueria...
0: De referència.
1: De referència. Allà on ara hi ha el Blue Moon, diríem, a la botiga aquesta, doncs, llavors allà teníem la cuina, la llar de foc, cuina econòmica, i continuava el pati fins al carrer Migdia, darrere de tot, o sigui, una casa enorme. A la primera planta hi havia una sala enorme, amb quatre habitacions per banda, diríem, i a dalt hi havia les golfes, que és on el pare va començar, bueno, no va començar, feia d'enquadernador.
0: Mm. Éreu 8 germans?
1: Érem 8 germans.
0: Dels quals ara en quedeu 6?
1: En quedem 6.
0: Com va marcar...
1: El meu germà gran, arrel d'aquesta... del que vam fer a TV3, a TV3, el meu germà gran es va morir fent la mili.
0: O sigui, m'estàs dient que és una víctima més d'aquestes morts
1: silenciades? Sí, sí.
0: Perquè no sabeu les causes?
1: No. Ens van enviar, que li havien fet l'autòpsia, ens van dir que era un virus fulminant. Sabem que la nit es va trobar malament, que la van portar a infermeria i que l'endemà ja no es va despertar. La veritat és que es van portar molt bé amb nosaltres, vull dir, els pares quan van anar allà el van ballar tota la nit, vull dir, que molt bé, però sí que...
0: És, teniu dubtes?
1: Sí, és allò que no sabem. Jo suposem que va ser una poca atenció, diria.
0: El que et preguntava és com et va marcar créixer en una família tan nombrosa? Perquè, clar, això és una bona colla a casa.
1: Doncs amb moltes coses positives i moltes negatives. Positives és que encara ara tots els meus germans ens reunim 2 o 3 vegades l'any i estem molt benvinguts, i això no es paga amb diners, tot i que n'hi havia molt pocs a casa. I això també et marca, doncs, perquè no pots fer tot allò que t'hagués agradat fer. Perquè, clar, doncs, a 14 anys ja treballava, esclar, vull dir, sempre he anat estudiant, treballant, i per tant, això és una cosa, entre cometes, negativa, però la cosa positiva i més és que la família junta, la família no es paga amb diners.
0: Ara ho deies, des de ben joveneta vas començar a treballar. Amb 14 anys vas entrar a les oficines d'una fàbrica tèxtil a Sant Cugat.
1: Sí, Industrial Fènix es deia.
0: I com recordes aquella primera experiència laboral?
1: Bé, esclar, era una nena, vull dir, estava a les oficines, però feia d'enllaç amb la fàbrica Talés, amb un soroll d'espant i tal. I després el meu pare era amic del senyor Castelló, de la tintoreria Castelló de Sabadell, i va dir, ah, doncs ja et faré entrar la teva filla a un lloc una miqueta més, a l'oficina una miqueta més, no més remunerat, sinó doncs més i tal. Llavors va ser com vaig començar a treballar a Sabadell, a la tintoreria Castelló.
0: En aquella època era habitual, no?, que gent jove com tu feies, amb 14, 15 anys, ja comencés a...
1: Sí, sí. A més, és la tintoreria Castelló que se m'endú la riuada. O sigui, treballant de matí arribem i no hi havia fàbrica, perquè se l'havien dut la riuada. I bé, bueno, és igual, se'n va fer una de nova i tal, però vull dir que també són anècdotes que sí. Sí, clar, si tenies possibilitats d'anar a algun lloc i pujar, a mi em va donar l'oportunitat de començar a estudiar, perquè jo havia fet el batxillerat a les Monges, però ja havia deixat de treballar, d'estudiar. Llavors, a Sabadell hi havia l'escola de comerç i vaig fer el professorat mercantil. I doncs d'aquí vaig anar fent altres coses, però vull dir, és l'oportunitat que vaig tenir de poder continuar estudiant.
0: Efectivament, ara com expliques, a l'hora que treballaves vas continuar fent els estudis,
1: sí.
0: El batxillerat, el professorat mercantil que ara comentaves, també vas fer magisteri.
1: Però jo ja era casada i tenia fills. Jo vaig fer magisteri, ja et dic, tenint, no sé, tenia tres, potser, no sé si tenia la Maria, bueno, és igual. Vaig fer magisteri i va ser quan vaig entrar a treballar a Orlandà i després...
0: I què és el que t'empenyia a continuar estudiant quan ja tenies una feina?
1: Doncs perquè jo buscava allò que podia... O sigui, jo volia estudiar. I el que passa és que, esclar, havia de veure què és el que podia. I en magisteri, a més, jo vivia a Sants, jo ho vaig fer la normal a Sants també, per tant, ho tenia allà mateix, i ho podia compaginar bé. Però jo hagués anat a la universitat, però no podia, diríem. Tot i que sí que després de fer magisteri vaig anar a fer... Bueno, vaig fer un any i mig de geologia. Vaig fer el primer any de geologia, el segon any, quan vaig començar a haver d'anar a pràctiques, que havia d'anar a Mallorca, amb tres nens, mai, amb quatre. Ja no podia anar-me'n i llavors vaig deixar-ho. Per tant, la meva ànsia d'estudiar, si hagués pogut sempre... però fins que em vaig llicenciar a l'Institut del Teatre pel meu home. Tota la vida volguem fer teatre, doncs ara has d'anar a l'institut. Jo em feia por perquè ja era gran i tal, i bueno, vaig presentar, no em vaig preparar gaire, evidentment no vaig entrar. I l'any següent, el meu home, que t'hi has de presentar, i sí, m'hi veia. És que n'entren només 19. De 50 i pico que es presenten. I bueno, sí, vaig quedar, em sembla, a les 7 o les 8, a la segona vegada. I vaig entrar.
0: Has explicat que quan et vas casar, doncs te'n vas a viure a Sants.
1: A Sants.
0: Això era l'any 69.
1: 69.
0: Com va ser aquest canvi d'anar a la ciutat amb un altre ritme de vida?
1: A veure, el meu ex, diríem... Bé, ara sóc viuda, de fet. El meu ex tenia una casa, un pis a Sants. De fet, vaig sortir d'un clan i em vaig posar en un altre clan, perquè el meu home eren sis germans i tots vivien al mateix bloc. O sigui, també era una casa...
0: Familiar.
1: Sí, era una casa de poble que es van fer pisos i els seus germans vivien als pisos i a baix, a la planta baixa, vivien els pares. O sigui, jo vaig sortir d'un clan i vaig anar a un altre clan.
0: I com va ser la vida en aquella època ja?
1: Molt, molt, molt, molt bé. Evidentment, enyorava Sant Cugat, jo venia molt a veure els pares, no em vaig desconnectar del que era abans l'Esbar Sant Cugat, que després va ser l'Esbar Mediterrània, perquè el va fundar el meu pare, diríem. i no em desvinculava, però sí que em vaig posar doncs, a fer teatre a Sant Medí, a la Coral Sant Medí, al Centre Social de Sants, a tot el que era cultural dintre de Sants, que encara ho és, molt, molt cultural. I llavors, per això no va ser tanta diferència, diríem.
0: A Barcelona vas començar a exercir de mestre.
1: Sí.
0: Vas començar a l'escola Orlandai de Sarrià i sí. Després a la Proa de la Bordeta.
1: Sí.
0: Què significava per tu ser mestre? Era vocacional?
1: Bé, jo no diria que fos vocacional, m'agradava, evidentment. Però com he dit abans, era en aquells moments el que podia fer i que m'agradava, evidentment. però, de fet, hi vaig estar-hi poc temps fent de mestre. Suposo que per la feina que tenia quasi tot plegat. I després vaig muntar un centre d'estudis. Aquest sí que em va durar molt de temps. Un centre d'estudis on tenia gent de repàs. Gent de repàs i tenia molta gent. I els estius ens podíem ser 40-50 nanos. I aquí va començar a treballar el meu fill, la meva filla, i a més agafava altres professors. No? Però vull dir que va ser un... allargar l'etapa de mestre, però dintre d'un... no en una escola, sinó en un centre que jo em semblava que podia ajudar la gent. Dintre de l'escola sí que pots ajudar en els alumnes, però, esclar, t'has de dedicar a tots els 30-40 que teníem llavors. Però amb el centre...

0: sigut els meus germans, perquè sempre n'hi havia...
1: Home, clar, amb tanta colla...
0: Sempre n'hi havia un de petit. I bé, i després doncs, vaig fer de pastora, i després vaig fer teatre, doncs això, l'agrupació Teatre Maragall, vaig fer teatre Esplugues, vaig fer teatre Sant Medí, sempre he fet teatre. O sigui, per mi el teatre és una cosa que, bueno, que el dia que deixi de fer teatre és que ja hi he acabat, ja hi he acabat. I per això, doncs, el meu home em va dir, però jo que no puc anar a l'Institut Teatre, que sóc massa gran. Bueno, de fet...
1: Quina edat tenies quan vas...
0: Jo vaig ser iaia a l'institut. Jo vaig ser àvia. O sigui, l'últim any, jo estava a classe amb el Sergi Belbel, per ser... i el meu fill em anava trucant, que ens anem cap a l'hospital. I jo... Ah, i el Sergi, vés-te'n, i demà ja ens diràs què és. I, bueno, vaig anar cap a la clínica i va néixer la meva neta gran. O sigui, jo vaig ser iaia. Jo diria que és de les persones més grans que han estat a l'Institut del Teatre. I, clar, llavors, jo vaig fer... I els mestres, els professors, eren amics, diríem. El meu gran amic va ser el Jordi Coca, que encara ara doncs, ens trobem i ens... Perquè, clar, el ser molt gran, diríem, doncs hi havia un feeling molt, molt, molt fort amb els professors.
1: Després de la separació amb el teu home, tu tornes a Sant Cugat, no?
0: Sí.
1: I com és aquest retorn a la teva ciutat? Com ho encaixes tot un altre cop?
0: Molt difícil. Sí? Molt difícil, perquè jo vaig marxar de casa. O sigui, no és allò de que et separes i tu et quedes a casa perquè tens quatre nens, no? No. Jo vaig agafar dues maletes, quatre nens, i me'n vaig anar de casa. Amb la qual cosa, vull dir, van ser difícils, perquè sí que el meu ex, doncs no sé si dir-li ex, però em passava una quantitat pels nens, però dia per dia, als 18 anys, ja no me'ls passava. Per tant, és clar, els nens anaven tenint 18 anys. Però el que sí els hi pagava és la universitat, amb la qual cosa vam poder anar a la universitat. I llavors m'ajudaven. Vull dir, va ser una cosa, vull dir, que tots...
1: Avui tindrem una entrevista amb convidats, no? Podríem dir, extras. Tenim convidats extras que... A veure, vols que t'ajudi? Ja... Bueno, si torna a trucar, doncs potser li contestem i li expliquem que estem fent una entrevista. I així segur que ho entendran. Teresa, parlaves això de la tornada a Sant Cugat.
0: Doncs, bueno, la tornada a Sant Cugat va ser... Bueno, el que vaig tenir la gran sort, que un amic meu, el Joan Sotorres, diríem, em va preparar tots els papers perquè jo pogués demanar un pis de promosa. I llavors me'l van donar. I que és el pis que estic vivint ara actualment. Vaig tenir un pis de promosa amb la qual cosa allà, amb els quatre nanos, doncs vam anar tirant. Esclar, tots els nanos estudiaven, treballaven i vam anar tirant endavant. Fins que vaig conèixer el meu home d'ara, diríem. I bueno, llavors, doncs, vam estar un quant temps aquí a Sant Cugat, però ja ens en vam anar a la Floresta. Vam trobar una casa a la Floresta i vam dir, nois, voleu venir a la Floresta? I vam dir, nosaltres amb una casa a Sant Cugat ja us en hi podeu anar. Ells es van quedar a Sant Cugat i nosaltres vam marxar a la Floresta. I van continuar vivint els quatre fills aquí a la Floresta fins que es van anar casant. I va quedar l'últim.
1: Molt bé. Hem parlat de la teva vinculació al teixit associatiu Tenassans, que ens has fet tot aquest repàs de les entitats on participaves, com també a Sant Cugat, perquè, bueno, sí. De fet, ve una mica també de tradició familiar.
0: Familiar.
1: No? Grups de teatre, esbars, bastoners, entitats culturals... Què és el que t'enganxa del teixit associatiu? Per què aquesta necessitat? Què és el que et crida?
0: A veure, quan, a veure, només t'haig de dir que el meu pare el van proposar per ser alcalde de Sant Cugat. I el meu pare, perquè és clar, estava molt lligat a Sant Cugat, però el meu pare va dir que no, teníem els amics a Sant Cugat i que ell... Però això vol dir que nosaltres estàvem molt posats a Sant Cugat, no, no amb la,

0: amb la cosa d'independència, perquè llavors encara no se'n parlava, però sí amb la llengua, sí, el meu germà era escultor, el meu pare escrivia, o sigui, a casa sempre hi ha hagut una
1: inquietud,
0: una
1: no?
0: inquietud cultural molt gran amb el teatre i tal. I per tant, jo diria que la majoria d'entitats de Sant Cugat hi estaven vinculats els germans, el pare o jo, diríem, i per tant, no sé, me n'hauria de deixar, però totes les entitats de Sant Cugat hi hem estat vinculats.
1: Per tant, vinculació a cap partit polític directament?
0: No,
1: cap
0: ni un.
1: Però en canvi...
0: Ni penso ser-hi.
1: Sí.
0: Ni penso ser-hi perquè penso que, m'han decepcionat bastant, perquè sí que fan una bona feina i sí que jo sóc, diríem, afí amb algun grup polític, partit polític, però no hi participaria mai, justament per això, pel que el meu pare va dir que no volia ser alcalde. I va anar-hi el Jordi Pujol, precisament, al taller del meu pare, a proposar-li. I el meu pare li va dir, no, dieu-li al Joan Maric, i que va ser Joan Maric.
1: Ah, sí?
0: Sí, sí. Bueno, parlant i què podia ser, el pare del Joan Maric, doncs una bona persona i tal. Però suposo que és per això que no podria ser d'un partit polític, perquè no el podria criticar, diríem. No és això. Vull dir que no n'hi ha cap que no tingui un all o una ceba, diríem, no? I des de fora és molt més fàcil poder-los, no és criticar, sinó poder-los dir, nois, que no aneu per aquí, o el públic no va per aquí, o etcètera, no?
1: Entenem, doncs, que ets una persona que, si cal la crítica, la fas.
0: Sí.
1: I que, per tant, en el passat tu t'has trobat amb alguna situació que vas arribar en una manifestació, per exemple? Va ser?
0: A Sants, precisament.
1: Sí?
0: Suposo. Una manifestació amb cotxes. Sí,
1: llibertat
0: d'autonomia i llonses de...
1: A l'Estatut d'Autonomia.
0: L'Estatut d'Autonomia. I anàvem amb cotxes i anàvem amb els quatre nanos a la dinta. I anàvem amb caravanes i tal. I la policia ens va demanar tots el carnet, amb la metralleta així, o amb els nens al darrere. Ens van citar per anar a declarar, i havíem d'anar a Madrid a declarar. I vam tenir la casualitat que el Carrero Blanco se'n va anar a les boires, diríem, i es veia el top, el Tribunal d'Ordre Públic, es va abolir, es va allargar, i no vam arribar a anar a Madrid, però ja teníem l'autocar per anar a Madrid a anar a declarar. Vull dir que sí, doncs aquestes coses, evidentment, totes les manifestacions m'hi trobaràs, diríem. Perquè, per això, doncs perquè s'han de reclamar moltes coses, però es reclamen més bé des del poble que des d'un partit.
1: Aficions, habilitats... quan t'ho vaig preguntar, em vas dir... No sé, com no sigui el ganxet?
0: Sí, és que habilitat. Molt. A les cortines de casa, totes. Llavors, clar, tenia els nanos petits, que estaves molt a casa, plovia. Sí, he fet ganxet i mitja, i m'agradava. Ara ja no en faig. Però és que no sé, habilitats, no sé què vols... No ho sé. Sí, suposo que en tinc moltes, però no, tampoc no sé quines són.
1: No t'has parat a pensar-hi?
0: No. La cuina, no sé...
1: Sí? T'agrada cuinar?
0: Sí. Bueno, encara que no m'agradés haver de cuinar molt, però... Sí.
1: I a nivell personal, mare de quatre fills...
0: Mare de quatre fills...
1: Cinc
0: sumant els del Joan...
1: Sí, i després àvia,
0: set,
1: no?
0: Set nets, nou sumant els del Joan...
1: Ha estat complicat combinar, diríem, la teva faceta més personal amb la familiar?
0: No. Jo penso que m'he dedicat, a part de tot el que feia, de teatre, de tot la part cultural que feia i tal, m'he dedicat molt als nanos, o sigui, he sigut més amiga que mare, diríem, no sé, vull dir, no m'ha costat gens. És allò de dir, de vegades que les mares diuen, ai, deixeu-me el meu racó i tot plegat. No, suposo que el tenia, el meu racó, però el meu racó eren els nanos i ara són els nets. Vull dir, jo vaig 2-3 dies a la setmana a buscar els nets a l'escola, els porto a rítmica, els porto a l'esbar mediterrània, els porto a futbol, els vaig a buscar a hockey. Vull dir, jo 2-3 dies a la setmana els dedico a anar a buscar els nens perquè no... Perquè, bueno, no puc estar sense ells.
1: I si et demano que em recordis si tens alguna cosa pendent?
0: No. Bueno, ja te'ls he dit les coses pendents que tenia. Per exemple, ara que els meus fills se'n van esquiar, m'hagués agradat esquiar, però no vaig tenir possibilitats, a la meva edat no es podia. Segur que tinc coses pendents que m'hagués agradat fer. Bueno, aquí te'n poso una. M'hagués agradat fer ratlles.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Però com què? Com no, els del Dakar, per exemple?
0: No. Ah. Ratlli, quan érem joves, érem...
1: Carreres.
0: Érem una colla, només n'hi havia un que tenia cotxe, i de vegades ens anàvem... Llavors, l'any 70, 80, 75, anàvem a fer carreteres per la rabassada. Jo anava amb el que tenia cotxe, jo no en tenia... Doncs a mi un ratlli m'agradaria, però un ratlli allò que jo pogués córrer i que no em vingués ningú en contra, diríem, saps? Sí. Però bueno, és una tonteria, però sí, sempre ho he dit. És que les aficions que tenia les he complertes pràcticament totes.
1: O sigui que et sents satisfeta?
0: Molt. Aquests dies que ens hem per un cantó, el meu gendre va fer 50 anys i ens vam ajuntar, no sé, 30 o 40 persones i tal, entre, esclar, tota la família. I ara que vam fer un sopar de canes, ai, un dinar de canes, esclar, de canes en són molts, que vam tenir de llogar un lloc. Jo veient allò, deia, això val totes les pessetes del món. No, o sigui, estic totalment satisfeta amb els nanos, nets, bueno, no tinc cap queixa.
1: Doncs amb aquesta satisfacció tancarem aquesta conversa que hem mantingut al llarg d'aquests minuts amb la Teresa Canes, a qui li agraïm que hagi acceptat la nostra invitació.
0: Només faltaria. Em podeu convidar sempre que vulgueu.
1: Doncs gràcies, que tinguis molt bon dia.
0: Gràcies.

0: Continguts en xarxa.
1: Gràcies, Laura. Efectivament, del 17 al 21 de novembre d'enguany, 12a edició del Barcelona Pensa, Festival de Filosofia de la Ciutat Comtal. Coincidint amb el Dia Mundial de la Filosofia de la UNESCO, el tercer dijous de novembre, doncs arriba aquesta 12a edició del festival que es fa al voltant d'aquests dies. És el primer festival de filosofia del conjunt de l'Estat, d'Espanya, i està consolidat com una cita ineludible per qui estima el pensament. En parlem avui al Valors a l'Alça amb Sergi Oms i Carlota Serraïma, són representants de l'equip directiu del festival i professors tots dos de filosofia, en Sergi de la Universitat de Barcelona i la Carlota de la Universitat de València. Benvinguts a Valors a l'Alça, Sergi i Carlota.
2: Què tal?
3: Hola, gràcies.
1: Abans que res, per qui no ho conegui, aquest és un festival que organitzeu des de l'Acadèmia, suposo que hauria de dir, perquè la institució, no?, Marc, és la Universitat de Barcelona, però amb voluntat d'arribar a tothom. Què és el que us mou a llançar aquesta proposta del festival i a perseverar-la durant 12 edicions? Sergi, si vols començar.
3: El festival està, com tu has dit, en la 12a edició i es va començar a fer el 2014. De fet, la va començar a fer la Laura Llevadot, que és professora també d'aquí de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, perquè crec que ella havia vist altres experiències similars a altres llocs d'Europa i, de fet, va ser el primer de Catalunya i el primer també d'Espanya. I la voluntat és de divulgar la filosofia i les coses que fem a l'Acadèmia, i en especial portar les coses que fem aquí a la universitat a fora i també portar coses de fora a la universitat. Aquest és la principal voluntat inicial del festival.
1: És una cosa contracorrent, Carlota, fer un festival de filosofia avui en dia encara o ja no?
2: Mira, no t'ho sé dir si contracorrent. De fet, jo sempre tinc la impressió que la gent, el públic en general, està molt interessat en el pensament, no? En tot el que sigui, tot el que el dugui a plantejar-se les coses una mica fora d'una manera una mica diferent del que està habituat en el seu dia a dia. El cas és que el Pensa, en totes aquestes edicions, el públic respon molt i molt bé i sempre detectem moltes ganes d'assistir-hi. Aleshores, en cert sentit, jo no crec que sigui anar contracorrent, però en qualsevol cas és supernecessari. Supernecessari perquè, en fi, en el món, no, d'avui, en els temps que corren, efectivament, oferir aquests espais en què, bueno, en què puguem pensar una mica sobre les coses fora de la manera, diguem, ordinària, doncs sempre s'agraeix i en fi, és important. Sí.
1: A qui us adreceu, Sergi? Qui és el públic que busqueu amb aquest festival?
3: Tothom, ens adrecem a tothom. Tothom és benvingut i esperem que tothom tingui ganes de venir. Gent interessada en la filosofia, gent amb curiositat en la filosofia o gent que mai s'havia preguntat res respecte dels temes que surten al festival, que vingui. Totes les activitats són gratuïtes. De fet, moltes d'elles poden venir simplement sense fer cap inscripció ni res. Algunes sí que demanem inscripció perquè les localitats són limitades. I, de fet, com deia la Carlota, especialment l'any passat, la pandèmia va representar una baixada com a tot arreu, i després ha costat una mica recuperar una altra vegada el públic, però l'any passat va ser un èxit de públic. De fet, fins i tot vam tenir anècdotes més o menys divertides de conflicte, perquè la gent no podia accedir a les activitats.
1: Una metàfora fantàstica, aquesta, no? Que...
2: Sí, no, divertit. És realment graciós.
3: Sí, sí, sí.
2: Però realment interessant, diguem-ne.
3: I per això, sí, en ocasions hem de fer això, inscripcions. Però sí, sempre les activitats són totes gratuïtes, totes.
2: Sí, i per... pel que fa això del públic, jo crec que és interessant també subratllar que, per exemple, aquest any... És a dir, tenim algunes activitats que són específicament per adolescents o nens. Aquestes sí que solen ser, bueno, tal com les tenim organitzades, almenys aquest any, són totes elles, diguem, exclusives per grups concrets, no? D'adolescents d'instituts concrets o dels nens i nenes del que s'anomena xarxa filoescoles, filoinstis. Però vull dir que hi ha activitats que estan molt pensades per aquestes franges d'edat, I després hi ha moltes activitats... O sigui, com que el ventall temàtic també és molt ampli, jo crec que acabem, diguem, interpel·lant a públics prou diferents. És a dir, hi ha moltes activitats que són estrictament, doncs, diguem, relacionades amb les arts, no? En museus o teatre o etc. Hi ha moltes activitats que són, diguem, simplement xerrades o diàlegs. Tenim presentacions de llibres. Vull dir, el ventall és molt ampli. Jo diria que el tipus de públic al qual s'interpel·la o es pretén interpel·lar també és molt variat. I per això ens estem molt contents, de fet.
1: Efectivament, guies filosòfiques, conferències, exposicions, presentacions de llibres, taules rodones, representacions teatrals i activitats destinades a infants i adolescents, com deies ara, aquest és el menú de formats que ens proposeu i, a més, ho feu en diversos emplaçaments de la ciutat de forma creixent. Per tant, realment és una aposta en els dos sentits, no? Territorial, entenc, i a nivell de públics, que aneu avançant una mica cada any.
2: Sí, en aquest sentit, jo crec que també estem molt contents, perquè la manera com anem aconseguint, diguem, fer que aquestes activitats que són d'esperit, no?, diguem, acadèmic, divulgatiu, acabin entrant en espais diversos de la ciutat, és molt orgànica, molt natural, i els espais també ens ajuden molt. És a dir, percebem també molt interès per part, doncs, de llibreries, teatres, etc., acollir les coses que els hi portem i que els hi proposem, i sempre, en fi, funciona molt bé i és molt bonic, no?, també poder estar en els espais i en formats molt diferents, no?, teatre, llibreria, sala de conferències, museu... És molt xulo i sí, és molt...
3: Sí, hi ha almenys dos eixos importants i dues voluntats importants. Una és innovar amb els formats, com dèieu, cinema, teatre, dansa, música, exposicions, passejar pels barris de Barcelona, s'ha fet també algun any. I la segona és que les coses acadèmiques se'n vagin a fora i que, en tot cas, l'extraacadèmic vingui a la facultat, en forma, doncs, això, de nens i nenes venint amb una activitat que es fa des del principi, és una de les més boniques, de fet, del festival, amb nens i nenes de moltes escoles del voltant de Barcelona, treballen un tema durant uns quants mesos i després venen aquí a fer la cluenda, diguem, de les reflexions. Aquest any és sobre l'aigua i sobre l'ecologisme. I és el tipus d'activitat, com per presentar programes de televisió, per exemple, tipus d'activitat que venen de fora a la nostra facultat.
1: Sobre continguts, que ara deies, només agafar el programa dilluns 17 de novembre, que és el primer dia, si no anem errats, que comencen les activitats, Fragilitats, un seminari de filosofia, sobre l'estatus moral de mentir i enganyar, un altre diàleg. Després hi ha una audioguia filosòfica a la Virreina, Relat, silenci i escolta, després on es pensa a Barcelona els espais de pensament a debat, del rigui al trap, pensament i esperit polític de la música negra. No hi ha una temàtica, per tant, sola del festival, no aposteu per un sol eix, i en canvi hi ha moltíssimes reflexions sobre temes molt diferents. Hi ha però algun fil conductor, alguna línia que permeti enllaçar tots aquests punts o realment atén a voluntats molt diferents?
2: A veure, a nivell temàtic, no. Un any vam tenir un tema central, que va ser l'any de la desena edició. Sí que es va decidir que el tema fos el temps, una mica com a celebració d'aquest desè aniversari, però després d'això ja no. O sigui, temàticament la cosa és molt variada. El que serveix una mica de fil conductor és el fet que... És a dir, aquest festival es promou, s'organitza des de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona, no? I aleshores, bueno, a mi em fa l'efecte que aquesta és una de les coses realment... distintives, no?, del festival, perquè a vegades estem acostumats a activitats de pensament i no?, festivals de pensament que potser busquen directament, doncs, per dir-ho així, diguem, atraure el públic a partir de, doncs, portar figures que venen de fora, que són molt grans figures, no?, coses d'aquest estil. En el nostre cas, una cosa que ens interessa molt és visibilitzar el fet que la filosofia, és a dir, hi ha una tasca de la filosofia que es fa diàriament, no?, dia a dia, de manera normal i habitual en la facultat, no? I aleshores, un fil, diguem-ne, que sí que es veu a través de tots aquests dies i totes les activitats, és que neixen o bé de la facultat mateixa o bé, doncs, de la xarxa que aquesta facultat teixeix amb, doncs, pensadors que són de primer nivell, que ja estan vinculats, no? I aleshores, al final, acaba naixent, com dic, bastant orgànicament també, doncs, de les pròpies propostes dels professors que treballen diàriament i professores en qüestions de pensament i que, diguem-ne, que tenen, per la línia de recerca que estan seguint o el que sigui, doncs un interès a traslladar-la al públic general. I aleshores doncs, acaba naixent doncs, a Barcelona Pensa. Jo crec que sorgeix d'aquesta manera.
3: Sí.
2: I al final és això, tot el que està vinculat amb les investigacions i tal que es fan actualment sobre molts temes.
3: Sí, el festival té un doble format, de fet. Un any és el format marató, que són dos dies, només una setmana, i un any és tot un format setmanal, com és aquest any, de dilluns a divendres, aprofitant el tercer dijous sempre de novembre, que és el Dia Internacional de la Filosofia. I quan fem el format marató sí que nosaltres triem una mica què és el que posem perquè hi ha menys activitats, però quan fem el format setmanal obrim una crida de participació i la gent ens proposa, sempre hi ha moltes propostes, totes molt bones, i no hi ha cap eix temàtic. La gent proposa, com deia la Carlota, les coses que li interessen, de les coses que està fent. Per tant, en part és un reflex molt viu del que està fent l'acadèmia en termes de filosofia.
1: Uh-huh. Per acabar, la pregunta que no pot faltar en una entrevista procedent d'un programa que es diu Valors a l'alça. Quins són els valors que voleu enfatitzar en aquest festival? Quins són els vectors culturals de tendències que voleu enfatitzar això, que nosaltres en diem valors?
3: El primer que se m'acut, però igual després me'n penediré, no ho sé, sempre hauries dit altres coses. Serien valors potser de tipus epistèmic, que són una de les coses que ens preocupa a molts filòsofs. Coses com la honestedat intel·lectual, el coratge intel·lectual, la capacitat de mantenir la ment oberta, que són coses que no sempre estan prou valorades i que en la filosofia no només s'estudien explícitament, s'intenten analitzar i entendre millor, sinó que s'intenta o s'hauria d'intentar practicar també en el nostre dia a dia.
1: Mm-hmm. La Carlota?
2: No, anava a afegir que, a més, doncs, aquests valors que molt, molt encertadament anomena el Sergi com tan característics i bàsics de la filosofia, al final, doncs, no, des del nostre punt de vista, al final són els valors que estan a la base d'altres valors, diguem, cívics, no? De participació, de diguem, de solidaritat, no? Aquest tipus de valors més socials, als quals s'apela molt sovint i que sens dubte, doncs aquí, en aquest festival, es tracten i es fomenten, no? Amb el sol fet de voler fer-lo arribar a tothom i que sigui gratuït, i etcètera, etcètera. Però que bé, que està bé cultivar-los des d'aquesta perspectiva que anomenava el Sergi, no? De ment oberta, d'humilitat intel·lectual, en fi, és un bon exercici i necessari, com dèiem al principi.
1: Doncs nosaltres fem també una crida a la participació des del Valors a l'Alça en aquest festival Barcelona Pensa, 17 a 21 de novembre, diversos emplaçaments de la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies, Sergi Oms i Carlota Serraïma, que són representants de l'equip directiu col·legiat d'aquest festival i són professors de filosofia de la Universitat de Barcelona, en Sergi, i de la Universitat de València, la Carlota. Gràcies i fins la propera.
2: Moltes gràcies
3: a vosaltres. Vinga.
4: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
6: Àngel Guimarà i Jorge va néixer a Santa Cruz de Tenerife el 6 de maig de 1845. Va morir a Barcelona el 18 de juliol de 1924. Fou dramaturg, polític i poeta en llengua catalana. La seva extensa obra, notable per unir una aparença romàntica als elements principals del realisme, el va convertir en un dels màxims exponents de la Renaixença o ressorgiment de les lletres catalanes a l'acabament del segle XIX. Àngel Guimarà és molt conegut per ser l'escriptor de la seva obra de teatre Terra Baixa. Escoltarem, però, el poema A la mar em tiraria, primer recitat i després interpretat per els músics Sol i Serena. A la mar em tiraria i em deixaria ofegar. Amor, que no em vens a veure. Amor, que no hi puc anar. al mig de la mar em trobava, sense consol de ningú, i esperava de tu noves i ningú me'n dava. I el cantava l'alegria, i jo no en tinc bon amor. Dins del cor hi tinc tristor, que un carro no la duria. Diuen que el mal d'amor ens mata. Jo dic que no mata, no. Si el mal d'amor ens matava, quant temps fa que ho fora jo? A la vora de la mar hi ha un arbre d'enyorança. Totes les hores del dia les fulles fan tresmudança.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Ja ha arribat la primavera i, com les flors, la poesia també floreix. Per això, si escolteu amb atenció, sentirem un poema que parla d'aquesta estació tan bonica. L'escoltem?
3: Hola, em dic Matías Abelard i sóc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Ara tu, ara jo, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè tracta sobre la primavera. A continuació, us recitaré el meu poema. Ara tu, ara jo, per l'abril cada gota val per mil. També puc dir, per l'abril de llibres en llegiré mil. Pel maig, cada dia un raig. També puc dir, quan apunten les fulles el faig. I també afegir, quan canta el gall. Arriba l'abril i el maig, pels cels de moltes places i carrers, i volen un munt de falciots i ballesters. Tarda de primavera, les Xesca i la Justina inventen i escriuen refranys sota la gran figuera.
2: Quin poema tan bonic, Matías. Moltíssimes gràcies per recitar-lo i per participar al nostre programa. Adeu!
3: Adeu, embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: 5:03. Comença el Connectats.

0: Activitats amb Carme Reverte.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir, com ja bé sabeu, a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimarts 15 de setembre i comencem sabent com se circula. A aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, la C58 i la C33 i a retencions de Montcada Reixac, el nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, la C17 i a Quo de Parets de Mollet en sentit sud, la Pota Nord, la B20 va carregada a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona, a la Nacional 420 es dona pas alternatiu a les Borges del Camp per obres i això provoca retencions en tots dos sentits. Repassem tot seguit la situació i les rondes de la Barcelona, a la Ronda d'Alt, la Bevilla, retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs, l'antitud del nus de la Trinitat a la Via Júlia en sentit Llobregat i retencions de Pedralbes a l'Hospitalet en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral, la B10 i retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. Bona tarda.

0: Bé, doncs avui al Connectats coneixerem l'associació Malaika. Parlarem amb l'Emma Costa, cofundadora de l'ONG, i parlarem exactament de la feina que estan fent a Kènia. Continuarem amb llengua per descobrir una iniciativa rubinenca per acostar la llengua amb la lectura. Parlarem amb Victòria Mateu, que és impulsora d'aquest club de lectura fàcil en català, i acabarem fent referència a la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat i Nit d'Amics del Prat, amb alguns dels pratencs implicats en aquesta organització. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: És el moment de repassar el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa ha presentat al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables a Catalunya, conegut com a Plater, elaborat per la Generalitat. El consistori comparteix els objectius de la transició energètica, però exigeix que els parcs solars vagin primer a les teulades i no al camp. Així ho ha donat a conèixer la Comissió Informativa de Transició Ecològica del passat dilluns. El punt central de les al·legacions és numèric i contundent. El Plater assigna a Terrassa un objectiu de 233,9 megawatts de potència fotovoltaica, que requeriria ocupar aproximadament 26 hectàrees de sòl no urbanitzable. Fins aquí, l'Ajuntament no hi té cap objecció. El problema és que el mateix pla identifica 1.066 hectàrees de sòl no urbanitzable com a potencialment aptes per acollir instal·lacions. Aquesta xifra és 40 vegades més del que és responsable municipal, el que els responsables municipals consideren necessari. Des de l'Ajuntament també es creu necessari establir mecanismes que limitin noves implantacions un cop assolits els objectius.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Lluís Matas i Càtia Bota passen a ser regidors no escrits després de la dissolució avui de Junts per Sabadell. Així és com la crisi interna entre els regidors i l'executiva arriba al seu punt final amb dos camins totalment oposats. Matas i Bota continuant el seu mandat des de l'oposició i Francesc Baró, l'expresident del partit, al capdavant d'una formació anomenada Acció per Sabadell. Sembla que el desenllaç ha estat beneficiós per totes dues parts. D'una banda, en declaracions a aquesta emissora, Matas ha assegurat que el fet de ser regidors no adscrits els permetrà fer política amb més llibertat i complir els compromisos que van contraure amb el PSC quan governaven plegats.
3: Farem la mateixa política i ho farem conjuntament la Càtia i jo i ho farem amb el paraigües del Sabadell del Sí. Nosaltres ens ajuntarem, coordinarem les intervencions, defensarem les nostres carpetes, els nostres projectes. Allò que vàrem dir que faríem el maig del 23, doncs ho farem fins al maig del 27.
2: La decisió s'ha comunicat avui en la Junta Informativa i es ratificarà el ple municipal del mes de setembre d'aquí a un parell de setmanes.
0: Gràcies, Pol. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts al matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per un presumpte cas de ciberassetjament sexual a dues estudiants de fora del centre. El cos policial ha obert una investigació per aclarir els fets. En un comunicat, el Col·legi Badalonès explica que no va tenir coneixement dels fets fins aquest dilluns cap al tard i confirma que el mestre ha estat apartat de les seves tasques docents mentre duri la investigació. L'escola assegura que el seu comportament al centre, on treballa des de fa anys, ha estat sempre correcte. La direcció demana respecte per la presumpció d'innocència, manifesta la seva confiança en la justícia i trasllada un missatge de confiança a les famílies del col·legi. Ani Dunjó és la directora del centre.
5: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs i que podem transmetre un missatge de confiança.
4: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. En un comunicat oficial, el club ja ha assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
0: Gràcies, Martí. Seguim encara al litoral. Ara, però, des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
7: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica que ja avui estem patint.
6: La batllessa també fent referència a l'habitatge o al servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per Aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
0: Gràcies, Luis. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Un total de 601 participants van participar en la Cursa Popular de Castellà, un dels actes més massius de la Festa Major, on es va créixer en participació i fins i tot l'organització va quedar col·lapsada a causa de la gran afluència de participants. A les 5 de la tarda del dissabte, poc es podien esperar des del Club Atlètic Castellà que l'afluència seria tan nombrosa, fins al punt que des dels organitzadors van haver d'improvisar dorsals per tothom. Un 10% més de participació en les categories disputades, que fa entendre l'èxit d'aquesta cursa amb un total de 440 finishers dels 601 inscrits. En categoria absoluta, el local Jordi Torrents va succeir Xavi Planas al palmarès, després d'una bona lluita entre els dos pels carrers de Castellà, on el del Viquila va agafar distància en la part final per completar el circuit de 15-08 pel davant de Planas i de Roger Vives. En categoria femenina, Paola Clermont torna a revalidar la victòria que ja va aconseguir l'any passat, imposant-se amb un crono de 19-51 a Sònia Manyes i Marta Ventura.
0: Gràcies, Albert. I pel que fa a l'actualitat de Rubí, Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Avui a Rubí, el govern local, format per PSC i En Comú Podem Rubí, està estudiant la possibilitat d'oferir subvencions econòmiques a propietaris de locals per posar-los a disposició del parc públic d'habitatge. És una de les apostes de l'equip de govern per oferir més habitatge assequible a la ciutadania. Sentim a l'alcaldessa Ana Maria Martínez.
10: Posar alguna línia d'acompanyament per poder fer possible que molts dels locals que en aquests moments, amb una adequació, amb condicions, han de reunir una sèrie de condicions, no qualsevol espai. Alguns, de manera privada, ja s'estan fent, però acompanyar d'altres, perquè això afloraria en el mercat habitatges que hi ha moltes persones que estan buscant i no en troben.
9: L'alcaldessa ha reconegut en una entrevista a Ràdio Rubí que en aquest mandat no han arribat ni tan sols a un mínim grau de satisfacció. Per aquest motiu, Martínez ha parlat d'alternatives imaginatives com aquesta, que es presentarà aviat en profunditat.
0: Gràcies, Mariona, i tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
11: Els mesos de setembre, octubre i novembre coincideixen amb el període de l'any en què Catalunya registra habitualment més episodis de precipitació intensa. En el context actual, però, l'escalfament del Mediterrani pot afavorir que aquests episodis siguin més intensos. Sentim la catedràtica de la Universitat de Barcelona, Carme Llasat.
12: Tenim unes condicions favorables perquè els aiguats que es donen en aquesta època de l'any doncs puguin ser més intensos i potser també més extensos del que climàticament seria habitual, perquè estem en un nou escenari amb una aigua de mar molt, molt calenta.
11: Llasat rebutja, però, que davant d'aquest escenari la societat simplement s'hagi d'acostumar a viure amb episodis cada vegada més extrems i considera més adequat parlar d'un canvi en l'escenari de risc.
13: Tarda, no et desconnectis. Connectat.

0: L'any 2023, l'Emma Costa va viatjar per primer cop a Kènia. Ara hi viu i aquest any ha fundat la Casa Malaika, amb l'objectiu d'ajudar les nenes i adolescents que es queden embarassades i es veuen obligades a deixar els estudis. La Marina Antúnez parla amb ella des de Ràdio Castellà.
1: Hola, Carme, bona tarda. Doncs mira, el que farem avui serà parlar d'una ONG que no fa massa que existeix i que fa molt bona feina a l'Àfrica. Ho porten la castellarenca Emma Costa i també dues noies més, que tot seguit ara presentarem, perquè ella mateixa ha vingut a visitar-nos a l'estudi 1 de Ràdio Castellà i, per tant, el que tenim ganes de fer és de parlar amb ella, amb la Emma, una noia molt jove, que fa vida aquí i que fa vida allà, perquè la meitat de l'any viu a l'Àfrica, però de tant en tant també doncs torna a trepitjar les terres castellarenques. I per tant, el que volem preguntar-te primer, Emma, bona tarda, és com us vau conèixer vosaltres?
2: Ens vam conèixer el juliol de 2024 a Kènia, perquè vam coincidir les tres en el mateix voluntariat. Estàvem en un voluntariat en una escola, allà. I a l'octubre de 2024 seguíem les tres juntes allà i volíem... En aquella escola hi havia... Celebraven la celebració de final de curs. Llavors vam voler subvencionar aquesta graduació buscant, fent vídeos per xarxes socials i vam aconseguir tots els diners. Llavors, des d'allà vam veure que hi havia més necessitats a la comunitat local que podríem seguir ajudant. Llavors, així hem seguit durant 2 anys, fins a aquest gener del 2026, que volíem crear un projecte en concret. I va sorgir el projecte Malaika, la Casa Malaika, que ara us explicaré de què va.
1: Vinga, doncs va, endavant. Explica'ns de què va la Casa Malaika.
2: Nosaltres teníem com un... Teníem dubtes de cap a on volíem tirar l'associació. Volíem fer un projecte en concret i llavors observàvem quina era la mancança que més s'observava en el poblat. Vam pensar en l'electricitat, l'aigua corrent o, en aquest cas, en el nostre cas, ajudar les nenes adolescents que es queden embarassades i, a conseqüència, han de deixar els estudis. I en el moment que estàvem decidint per quin projecte tirar, va arribar, tal qual a casa nostra, una noia de 15 anys embarassada, que havia deixat els estudis feia uns mesos. Llavors, el nostre projecte consisteix en poder donar-los un lloc segur tant a elles com als seus bebès, o sigui, una casa d'acollida, on elles puguin viure juntament amb els bebès i a la vegada puguin seguir els seus estudis, ja sigui seguint els estudis primaris o secundaris en una escola, o nosaltres oferint-los una formació professional, com aquí diríem un PFI, un grau mitjà. Perquè això les pugui encaminar cap al món laboral amb un camí més segur.
1: I això feu in situ? Aneu allà, quan heu de fer aquests projectes?
2: Sí, jo visc allà. De fet, vinc d'estar 8 mesos allà, he vingut aquí un parell de mesos per veure la família i etcètera, i ara me'n torno cap allà.
1: Molt bé, o sigui que és més fàcil, no?
2: Clar, crec que... O sigui, no volem... A diferència d'altres associacions o altres ONGs, no volem el protagonisme nosaltres. Creiem que el protagonisme han de ser elles i la comunitat local, perquè així a la vegada estàs ajudant a la comunitat a créixer, ja sigui econòmicament o amb coneixements. Mm-hmm. Llavors, volem que els protagonistes, sempre siguin ells, però també és necessari que hi hagi una figura de nosaltres tres de manera permanent o semipermanent, per no perdre el fil del projecte.
1: Mm-hmm. Vosaltres esteu sempre ubicades al mateix poble?
2: Sí, és un poble al costat del llac Victòria. El poble es diu Vita.
1: Vita, molt bé. Un poble de quantes persones?
2: Mira, jo compararia com Sant Feliu del Racó, més o menys.
1: Encara força gran, no?
2: Sí, força gran.
1: Mm-hmm. Molt bé. Allà vosaltres teniu també la vostra seu i és des d'on desenvolupeu els projectes?
2: Sí. O... El projecte va lligat, o sigui, col·laborem de manera directa amb una família local d'allà. Llavors nosaltres vivim a la casa de la família local. I és la mateixa família local que ens ha cedit un espai, una casa que està gairebé buida, per començar la casa d'acollida per les noies. De fet, el projecte sense ells no seria possible... I la mare d'aquesta família local és una dona que ha passat pel mateix problema. Va quedar-se embarassada quan tenia 16 anys i va haver de deixar els estudis i casa seva. Llavors és un projecte que li toca molt de prop i és una cosa que ella ja treballava abans de conèixer-nos a nosaltres. Ja estava en moviments feministes, podem dir, per protecció a la dona, etc.
1: Com està la dona allà?
2: No, malament. A la visió europea jo diria que malament. La majoria de dones que... O sigui, tu, quan tu vas pel carrer et trobes sempre dones venent mangos, melons... Vull dir, menjar ràpid. Un consumisme així ràpid per poder sostenir la setmana i la família. I si tu et pares a preguntar a totes elles, venen d'un passat similar a la problemàtica amb la que nosaltres treballem. Bastants nens, mares joves, solteres... la figura del pare no sempre està present. Llavors, doncs, encara els hi queda molt recorregut.
1: I diries que és un país pobre? És a dir, l'economia se'n ressent molt? O no és dels països especialment pobres de l'Àfrica?
2: Sí, diria que és un país pobre, òbviament. Però crec que Kènia és com el segon país d'Àfrica més ric, el primer Sud-àfrica. Però... Sí, és un país pobre i crec que només el coneixement et pot trencar el cicle de la pobresa. Llavors, si no ten... Crec que si poden optar a tenir més coneixement, poden trencar aquest cercle de pobresa on no només Kènia, en general, es troben situacions així.
1: Com us financeu, vosaltres?
2: Fins ara, tot el que hem aconseguit ha sigut a través de... persones particulars, socis particulars, a través de xarxes, la majoria, per no dir el 80%, i boca a boca. El que necessitem nosaltres és un finançament estable, amb una empresa, un soci, amb sponsors mensuals... tenim la idea de crear sponsors de manera no esponsoritzar una persona, sinó esponsoritzar una part del projecte, com per exemple esponsoritzar el llit del nadó o esponsoritzar les dietes de les nenes o els estudis. Allà els estudis escolars un any són 500 euros i poden fins i tot ser internat. Són uns 500 euros l'any. Llavors no són molts diners en la nostra visió. Llavors, això, busquem un finançament estable i diferents tipus d'esponsors per seguir sponsoritzant el projecte endavant.
1: Emma, per què decideixes embrancar-te en aquesta aventura?
2: Jo vaig anar-hi el 2023, l'estiu del 2023. Estava buscant què fer, si anar a treballar de temporada a la platja...
1: Però tu estaves estudiant en aquells moments?
2: Jo estava treballant ja. Treballava en una escola d'educació especial.
1: Vale.
2: I en les meves vacances vaig voler fer algun viatge sola i vaig acabar allà, en una associació espanyola que portaven una escola.
1: I a partir d'aquí?
2: I a partir d'aquí...
1: Anar-hi a viure, hi ha
2: clar,
1: una distància.
2: A partir d'aquí vaig fer servir les meves vacances de la feina per anar allà. Fins al cap d'un any, el juliol del 2024, que ja hi vaig anar, em vaig passar 2 mesos, vaig tornar per tornar a la feina, i quan vaig tornar vaig dir, no, jo me'n vaig. I vaig tornar a marxar. I des de llavors...

0: companyes, de fet, me'n vaig el mes que ve amb una d'elles, que marxarem uns 4 mesos, i la tercera companya està allà ara mateix. Però per temes de feina no poden anar 3 mesos, potser. Van un mes i mig, un mes...
1: Val. Que, com es diuen?
0: No la de Barcelona es diu Maria Prat i la d'Andalusia es diu Carlota Villar.
1: Molt bé. Totes tres aquí embrancades en aquest projecte, com hem dit. L'associació Malaika. Per què Malaika? Què vol dir Malaika?
0: Malaika vol dir, amb el seu idioma, que és Swahili, vol dir àngel. Llavors, quan nosaltres vam començar subvencionant la graduació d'aquella escola, ajudant a la comunitat amb problemes puntuals, va haver-hi una família que ens va dir que semblàvem la seva Malaika i ens vam ficar aquest nom.
1: Molt bonic.
0: Sí, molt bonic. No?
1: Què t'ha atrapat més, tant de la gent de Kènia com també del país?
0: És difícil de respondre aquesta pregunta. Lo diferent que és d'aquí, podria dir. El ritme. El ritme d'allà, diria. I la diferència de ritme d'aquí, que jo... Aquí jo em sento que la gent està o agobiada o amb pressa. Allà crec que poden tenir més motius per agobiar-se, però s'ho prenen d'una altra manera. Jo diria que el ritme de vida.
1: Molt bé. I aquesta cosa també t'han de donar, també, no? Que...
0: Sí, sí, al final l'omple molt i és una realitat molt, molt diferent a la d'aquí. Però que tampoc fa falta anar gaire lluny per veure les realitats impactants o ajudar. Però mira, vaig arribar allà i m'he quedat allà.
1: Perfecte. Doncs no sé si ens deixem alguna cosa per comentar, si vols afegir alguna cosa més.
0: Bueno, qualsevol persona que estigui interessat en el nostre projecte, tenim les nostres xarxes socials, Associació Malaika, allà ho expliquem absolutament tot. A part del projecte que tenim, venem bolsos que estan fets allà i polseres que també estan fetes allà i tots els diners recaudats van al projecte de l'allotjament Malaika. I ja sigui...
1: Ho troben a les xarxes socials?
0: Ho troben a les xarxes socials, sí. També podeu trobar a través d'aquesta entrevista un link on tenim el crowdfunding obert per poder col·laborar en el nostre projecte i poca cosa més.
1: Vale. Un crowdfunding perquè puguem doncs, també fer la nostra aportació. Avui ens ha visitat la Emma Costa, castellarenca, que ara de moment doncs, la tenim una mica lluny però fent molt bona feina a Kènia. Gràcies, Emma, per haver passat per l'estudi.
0: A vosaltres. Moltes gràcies.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
3: I seguim ara anant fins a Ràdio Rubí perquè parlarem de llengua. Per ser més concrets, d'aprendre un idioma llegint. Mariona Jerez, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Avui tinc aquí amb mi a la Victòria Mateo, exdirectora de la Biblioteca Municipal de Rubí i impulsora del Club de Lectura Fàcil en Català, i a la Núria Puig, conductora d'aquest club, que enguany no és conductora, sinó que té un grup de conversa en català. I bueno, bona tarda, Victòria, bona tarda, Núria.
5: Hola, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: Expliqueu una mica què és aquesta iniciativa de la lectura fàcil en català.
5: A veure, primer, abans de quina és aquesta iniciativa, hauríem de definir què és la lectura fàcil. La lectura fàcil són llibres i altres documents que estan elaborats d'una manera molt senzilla, tant en aspectes formals com de contingut com de llenguatge. I estan aptes per ser entesos per persones que s'inicien en el coneixement d'una llengua, per persones que tenen alguna certa dificultat de comprensió de la llengua o persones grans que en el seu moment no es van poder escolaritzar. Com antecedents de... Això és la lectura fàcil, no? Uh-huh. El primer llibre de lectura fàcil és un llibre que va néixer ja l'any 2002 aquí a Catalunya, que va ser el primer llibre de lectura fàcil de l'estat espanyol. Perquè la lectura fàcil va néixer als països nòrdics i allà sí que està molt desenvolupada. Però aquí fins al 2002 no va aparèixer el primer llibre de lectura fàcil. A partir d'aquí han aparegut ja molts llibres. Jo he portat un d'aquí, que és l'Aigua del Rif, que justament va escriure una de Rubí, una professora d'UNIS de Rubí,

0: inspirant-se en un cas real. Uh-huh. Aleshores, hi ha llibres que estan escrits directament amb lectura fàcil, com és el cas de la Montse Flores, o d'altres que són adaptacions, com Shakespeare, o sigui, s'han adaptat molts llibres de Jules Verne, de Dickens, fins i tot l'Odissea o el Quixot estan adaptats a la lectura fàcil.
1: I expliquem una mica, Núria, que ets conductora tu també, com és una sessió en aquest Club de Lectura Fàcil? Com trieu els llibres? Com els oferiu? Mm-hmm. Són llibres que es poden aconseguir a la biblioteca?
2: Sí, en principi els llibres que els trio en funció del que puguin interessar a la gent participant, no? Per exemple, aquí també tenim dos llibres, Colores Prohibidos i La Música del Viento, una adaptació i una versió original, i són llibres que van agradar molt perquè expliquen històries properes a la gent migrant, no? Per exemple, el cas de La Música del Viento explica la història d'Iqbal, que és un hindú que viu una situació d'esclavatge. I també triem llibres... Bueno, això són els llibres que més van agradar. També tenim, vam fer La Isla del Tesoro o L'Escarabajo de Oro. Són llibres que com queden, són referents culturals més allunyats de la seva... de la seva referència cultural, van costar més, no? Però en general són llibres que triem dels prestatges de la biblioteca, que puguin interessar, més o menys, sí, que puguin interessar els lectors, i també a vegades portem, els triem dels prestatges i els hi presentem amb ells i que ells triïn el que més els hi agrada fent una prèvia, una petita ressenya de cada un, no? Mhm.
0: Jo volia dir que el primer el Club de Lectura Fàcil que va néixer l'any 2005 uh-huh. i va ser el primer club de lectura que es va fer a tot Catalunya. Per comprendre això ens hauríem de remuntar una mica en el temps. La biblioteca ja havia fet moltes coses en el tema de la immigració. Havíem portat escriptors estrangers, havíem portat, per exemple, un escriptor palestí, Salim Ablafanij, va venir Arcadi Oliveres, participàvem en la Festa de la Diversitat. O sigui que el tema dels immigrants ja estava molt assolit a la biblioteca. I l'any 2001 vam integrar-nos en el grup de biblioteques associades a la UNESCO i en el 2002 es van organitzar unes jornades a Salt sobre la biblioteca Espai d'Integració Social. I allà és on jo vaig conèixer la lectura fàcil. Va ser el primer contacte que vaig tenir amb la lectura fàcil. Aleshores eren la Carme Mayol i l'Eugènia Salvador que van ser les impulsores d'aquest tipus de lectures, i vam formar després, en el 2003, em vaig integrar en un grup de bibliotecaris per recolzar una mica aquesta iniciativa de lectura fàcil. I vaig pensar que un dels aspectes interessants podia ser la formació d'un club de lectura. I el primer club de lectura el vam fer en el marc justament d'unes jornades de la diversitat. I com va agradar, el vam continuar fent-ho d'una manera primer mensual, després quinzenal, fins que va passar a ser ja setmanal.
1: Setmanal, o sigui, com organitzeu això de que sigui cada setmana? Llegiu tots junts? Hi ha deures de llegir a casa?
2: No, en principi no. Es llegeix en veu alta a l'hora setmanal que tenim, mentre llegeix una persona en veu alta, mentre els altres segueixen la lectura en silenci, no? Llavors, bueno, agafem el llibre triat, l'acostumem a llegir entre 3-4 mesos, tenim. I si agrada molt aquest llibre, doncs els lectors se'l poden endur a casa en préstec i continuar la lectura ells per individualment, sí.
1: I, bueno, jo entenc que molta gent és això, que està aprenent la llengua. Com funciona com a eina per aprendre la llengua?
0: Sí, com a eina per aprendre la llengua, o sigui, un dels objectius era facilitar materials perquè poguessin... No únicament estimular la lectura, sinó aprendre la llengua. En el primer club de lectura que vam organitzar després d'aquesta Festa de la Diversitat, hi havia... El grup era molt heterogeni. Hi havia gent de Sud-amèrica, gent de Xile, d'Uruguai, també de Senegal, però també hi havia gent d'aquí de la resta d'Espanya, que en el seu moment que no s'atrevien a parlar en català, i que aleshores la lectura fàcil els donava una eina per aprendre, per fer conversa i per aprendre la llengua.
2: És que el Club de Lectura Fàcil és un lloc de lectura per aprendre i practicar la lectura, no? Per aprendre la llengua, i també és un espai de socialització, és a dir, es creen vincles, es coneix gent nova, també és un lloc d'intercanvi cultural, es comparteixen referents culturals diferents segons les persones que vinguin, no? Procedents de diversos països, i nosaltres intentem crear un àmbit de confiança perquè ells puguin expressar-se lliurement, perquè moltes vegades quan llegim un text i l'expliquem, fem que hi hagi debat. És a dir, procurem que l'argument del text arribi, preguntem coses, si els ha ressonat a la seva vida privada i com els hi ha ressonat, i moltes vegades es genera debat. I també és un espai de confiança perquè es puguin expressar la seva opinió, no?
0: Sí, jo voldria posar el cas d'un senegalès que va venir dels primers clubs de lectura que es van fer justament aquí a l'Escardívol, i després d'un temps ens va dir que el Club de Lectura Fàcil de Rubí li havia proporcionat la major integració al món europeu. Bueno, no sé, això va ser com un motiu de satisfacció, perquè pensem que la lectura fàcil, que sí, que es dona resultats.
1: I, bueno, estem parlant d'integració, estem parlant d'aprendre un idioma. Heu vist algú evolucionar de saber res de català a dominar-lo?
0: És difícil, perquè costa... O sigui, els hi costa una mica, però molts d'ells també anaven en aquests primers clubs de lectura. Hi havia gent sud-americana que anava també a classes de català i que després es va treure uns nivells bastant alts de català. Una noia de Xile, jo recordo perfectament que el va dominar bastant bé. O sigui que contribueix, no és únicament... Però també insisteixo molt també en aquest element de cohesió social, en cohesió social i socialització, perquè també veuen a l'altre... Es crea un clima que no veu a l'altre com a diferent, sinó bueno, com un company més. I també ens van dir jo recordo una senyora que era d'Andalusia, que ens va dir que li havia servit el Club de Lectura també per canviar la idea que tenia dels immigrants estrangers, que de vegades els veuen com problemàtics o persones que tenen moltes dificultats, i que en el Club de Lectura, doncs, que tot eren un companys més.
1: I, bueno, Núria, jo et volia preguntar sobre aquest club de conversa que m'has mencionat just abans de l'entrevista.
2: Sí.
1: Què és aquest? És una nova iniciativa? Ja la portàveu d'abans? Com ha funcionat això?
2: Bé, el Voluntariat per la Llengua fa parelles lingüístiques, i jo vaig dir que preferia fer un grup petit de conversa millor que una parella lingüística, no? I sí, l'any passat vaig tenir un grup de conversa en català i ha funcionat molt bé, molt bé. Tenia persones de Colòmbia, d'Equador, persones de castellanes i una persona catalana. Vull dir que ha anat molt bé, molt bé, molt bé. Presentava cada dia, bueno, cada vegada que ens reuníem, també un cop per setmana, una hora, els divendres, triava un tema d'actualitat, el presentava i s'encetava un debat que potser no tenia res a veure el que jo havia pensat, no? Arrel del que jo deia, es anava creant debat i conversa, i bueno, i així ens anava fent. Sí, sí.
1: I, bueno, tornant una mica al Club de Lectura, heu parlat molt d'aquesta comunitat, heu parlat molt de tot això. La gent que va al Club de Lectura segueix sent la mateixa al principi, o cada any teniu gent nova que s'integra?
2: Els perfils de la gent venen a ser els que ha dit la Victòria, immigrants, persones castellanes que busquen, que no es van escolaritzar en el seu moment i busquen fer-ho d'alguna manera ara, i també gent que va perdre el gust per la lectura, l'hàbit de lector, i el volen recuperar. I també hem tingut una persona amb discapacitat en la parla, no? Llavors aquests perfils són els que hem tingut i els que poc o molt van apareixent en els clubs que tenim, sí, sí.
1: I quan algú, per exemple, deixa de venir al club, segueix en contacte amb la gent del club? O sigui, les amistats i aquesta connexió que es crea segueix més enllà?
0: El que es feia, el que normalment també es fa... O sigui, quan acabaven, l'últim dia del club, doncs es fa com una petita festa, quan estàvem aquí a l'Escardívol, la gent del Marroc ens portava un te verd, d'aquells que fan ells, o pastes, o sigui que es crea un ambient de cordialitat. Uh-huh. I jo també voldria recalcar unes trobades que es van fer a Barcelona en l'any 2007 i 2008, unes trobades de clubs de lectura de diferents poblacions, eh? Hi havia de Manlleu, i les vam fer unes a la Biblioteca de Catalunya i una altra a la Biblioteca de la Dona, i allà, bueno, es va muntar com un espectacle i de llegir sobre un llibre de lectura fàcil, i bueno, va ser com molt interessant, perquè la gent va gaudir molt de l'acte.
2: Haig de dir que jo com a conductora sóc voluntària, eh? Llavors també, i que també he rebut formació per fer aquest tipus de feina.
1: I com és això? O sigui, com arribes tu a ser voluntària conductora d'un club de lectura fàcil? O sigui, d'on ve aquesta passió per ensenyar la llengua?
2: Bé, ajudar els altres m'agrada. Vull dir, aquest servei m'agrada molt. Vaig començar també fent alfabetització, i arran d'això va ser la mateixa biblioteca que em va proposar de conduir el club de lectura fàcil, no? I bé, va ser així. I després el voluntariat per la llengua també em vaig apuntar, i bé, no hi ha hagut masses problemes. Vull dir que tothom qui vulgui fer de voluntari em sembla que ho té bastant fàcil per fer-ho, sí.
1: Volia fer una última pregunta així molt breu. Victòria, tu, si haguessis de recomanar a una persona que està aprenent català, com procedir, com començar, després de tot el que has vist com a biblioteca, bueno, com a persona directora de la biblioteca, per on li recomanaries començar? Per aquest club de lectura fàcil?
0: Sí, tu imagina't una persona que acaba d'arribar estrangera, que acaba d'arribar a un país que desconeix completament la llengua, que no sap què. Si va, la biblioteca proporciona sempre eines. La biblioteca justament és un centre que proporciona moltíssimes facilitats, i una d'aquestes eines és assistir al club de lectura fàcil, perquè en el club de lectura fàcil no únicament s'aprèn la llengua, sinó que també es socialitza, s'aprèn a socialitzar, com coneixes a noves persones, coneixes altres ambients, i penso que això és interessant.
1: Vale, doncs moltíssimes gràcies a les dues per ser aquí. Gràcies, Victòria Mateo, gràcies, Núria Puig. I, bueno, bona tarda a les dues i moltes gràcies per ser aquí.
0: Vale,
2: bona
0: gràcies
2: tarda, a vos. Gràcies.
3: Set ciutats, set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La granja de la Ricarda del Prat de Llobregat s'omplirà dissabte de memòria amb la primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat de Llobregat, una iniciativa d'Amics del Prat i el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat, que girarà entorn l'arquitectura com a part del patrimoni històric i cultural. Per conèixer tots els detalls de la jornada, marxem al Prat. Allà es troba la Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. L'objectiu de la jornada és posar en valor el patrimoni arquitectònic del Prat en el marc del seu entorn més immediat, la comarca i l'àrea metropolitana. Avui volem parlar d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat, però també ho volem fer de la que és la nit d'Amics del Prat, que serà aquest mateix dimecres. De fet, el Prat Ràdio enguany estem especialment contents d'aquesta celebració. Per fer-ho, ens trobem amb el Felip Nerigordi i el Pau Rodríguez d'Amics del Prat. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també tenim al telèfon el Rafael Bellido del Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat. Rafa, molt bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Si us sembla, Felip, Neri, comencem parlant per aquesta gran nit d'Amics del Prat, aquest sopar anual que organitzeu des de l'entitat i on també es fa un reconeixement a diferents persones i entitats del municipi amb els guardons. Com està preparant-se aquesta nit tan especial?
2: Sí, però com sabeu, Amics del Prat, però entenc que avui tenim públic de fora del Prat també, no?
1: Exacte.
2: Amics del Prat és una entitat que seria com Amics de la Ciutat, no? Que l'any passat vam fer 70 anys i dediquem a diverses coses, cultura, patrimoni, etc. No? I llavors sí que hi ha una cosa que fem cada any des de fa ja temps, que és el sopar de festa major. Enguany l'hem segueix sent, però l'hem convertit en una cosa una mica més en feeling, no? Que li diem la nit d'Amics del Prat. Ho hem separat uns dies de l'inici de la festa major, perquè a vegades ens creava algun problema a l'Ajuntament, nosaltres, perquè coincidia el mateix dia amb la trobada aquesta, l'aperitiu d'entitats que es fa, etc. I també l'hem convertit en una cosa, un sopar a peu dret, amb cadira, que fem la broma, sopar a peu dret, però que tothom, qui es vulgui sentar. Però així tothom parla amb tothom i també podem rebaixar bastant el cost de l'event, al fer-ho d'aquesta manera. Aleshores, bàsicament és la trobada anual, amb la qual, a part diguéssim, fer el resum del com ha anat el curs i els objectius i tot això, sempre cada any donem uns premis, no?, que alguns són per votació. I aquest any ens ha fet especial il·lusió, perquè a part de la Federació El Nus, aquesta de les entitats de cultura popular, que ha sortit per votació, o la doctora Anna Carreras, que ha sortit també per votació entre tot el públic del Prat, més enllà de l'entitat, o l'Àngels Codina, que és una persona que porta 25 anys fent que la gent del Prat participi als Pastorets, amb aquesta escola de teatre que ho és a nivell de Catalunya també, però ella és la que ho fa al Prat, i el Prat Ràdio, que ens fa molta il·lusió perquè esteu a punt d'arribar als 25 anys i que el Prat tots som molt fans i tots ens ho passem molt bé col·laborant, no? Que està molt bé això de que sigui amb molta participació per part de la gent del poble. I a l'últim és, precisament, ens porta lo de dissabte, perquè és un arquitecte nascut al Prat, el Joan Busquets i Grau, que ha fet una labor important de l'arquitectura i l'urbanisme. De fet, és un dels urbanistes espanyols més reconegut internacionalment, que avui està donant classes a Harvard, però, precisament, com que estem a l'any de l'arquitectura, sabem que la UNESCO va dir el 2026 Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura, tot l'any, i una de les coses que es va fer el passat juliol va ser el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes, el Congrés Mundial d'Arquitectura, es va fer a Barcelona, i precisament el Joan Busquets va ser el president d'honor d'aquest congrés, i quasi que ja passem a lo de dissabte, no? Abans de que ho parli el Pau, clar, vèiem, ens feia moltes gràcies fer una jornada sobre el patrimoni, perquè el proper mandat a l'Ajuntament, doncs hi ha el compromís una mica de revisar el catàleg aquest que vam fer el 2004, i això sempre es va fer-ho perquè actualitzes els criteris o les interpretacions, però dintre de l'arquitectura també forma part del catàleg, no? I estàvem pensant, home, l'arquitectura vista des d'aquest punt de vista de que és una cosa històrica i cultural, doncs mira, no va tindre un gran protagonisme al Congrés o a l'any de l'arquitectura aquest que està capitanejant l'Ajuntament de Barcelona. I llavors, d'acord amb el Centre d'Estudis Comarcals, bé, ara us ho comentaran, doncs fem aquesta jornada sobre l'arquitectura, l'any de l'arquitectura, i va dir molt interessant i molt agraïts de poder-la fer al Prat, eh?
4: Sí, sí, bueno, és que no sé si ho puc explicar millor del que ho ha fet. En el que deia el Felip Neri, estem en un context propici, que és l'any de l'arquitectura aquí a Barcelona, com a seu, i aprofitem aquesta avinentesa per remoure una mica, com sempre, la història del Prat, el patrimoni, i també en clau de país i en clau comarcal, que és molt important, i per això participem juntament amb el Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat. Una mica els tres conceptes claus d'aquesta jornada, o els objectius que volem debatre i fomentar una mica idees, és primer el de la investigació del propi patrimoni, la pròpia història, una mica entendre com era el nostre passat. El segon concepte és el de la gestió, que fem amb tot aquest patrimoni històric que molt està en estat ruïnós, que està amenaçat, que no sabem ben bé a vegades com gestionar-lo. I el tercer és el de la conservació, com restaurar-lo i com una mica tenir-lo una mica en el context actual de crisi, de nous reptes, que diríem. I és per això que tenim tres taules rodones amb diferents especialistes en cada matèria. En el de la investigació, per exemple, comptem amb historiadors, amb arxivers, precisament comptem, per exemple, amb l'arxiver del COAC, que és el Col·legi d'Arquitectes, un arxiu molt important perquè combina l'arquitectura i l'arxivística. En el camp de la gestió comptem amb funcionaris públics de l'Ajuntament del Prat, precisament, per exemple, amb el Felip Neri també, que ha treballat molt el tema dels catàlegs, i amb el Rafa Bellido, que tenim al telèfon. I en el camp de la conservació, per exemple, trobem un perfil molt interessant a les xarxes socials, que és la Marta Lloret, que és la caçadora Macias. És a dir, que comptem amb diferents bagatges professionals i de diferents disciplines que ens ajuden una mica a donar a entendre què és el patrimoni en si, perquè a vegades és una paraula molt, molt genèrica, però l'apliquem en un cas pràctic, que és el Prat. I una mica, refilant una mica el cas pràctic, el propi lloc on fem la jornada ja és un cas pràctic com a tal, que és la granja de Ricarda, que és una granja modernista que es va haver de moure per l'ampliació de l'aeroport, i ja dona fe que el patrimoni és viu i que es pot gestionar d'una manera una mica curiosa.
1: Rafa, de fet, aprofitant que et tenim amb nosaltres, et volia preguntar com ha estat aquesta organització, no?, amb Amics del Prat, d'una jornada com aquesta, i sobretot també els tres, què espereu de dissabte, d'aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni del Prat?
3: Aviam, jo crec que aquí és interessant la forma en què observem nosaltres el patrimoni, perquè crec que ens ajuda molt que som de professions diferents, un historiador, un arquitecte i un advocat. Crec que ens ajuda, quan cooperem, que ho veiem des de prismes diferents, un mateix objecte, no? I en aquest sentit, crec que un dels encerts de la jornada és que no únicament es veu el patrimoni com una qüestió fossilitzada que pertany al passat, sinó que és una matèria viva que està en ebullició, que estem generant patrimoni cap al futur, i per una altra banda també que no ens fixem en el patrimoni només com a elements físics, edificatoris, sinó també el valor que té els arxius, que ens permeten doncs llegir de forma molt acurada aquest passat que volem estudiar.
1: No sé si voleu afegir alguna cosa, Felip Neri.
2: Sí, bueno, hi ha un tema. Passant al Prat, ens fa molta il·lusió fer-ho al Prat, però això és un acte que, bueno, si més no, la dimensió és la de tota la comarca del Baix Llobregat i qualsevol poble que es trobi en aquesta situació, que tots és defensar el patrimoni. No? Ara, mentre escoltava el Rafa, de fet, jo crec que és una jornada que el que parlem és del futur de la història, no?
4: Sí, totalment.
2: Dit així, no? Clar, i el Prat en concret, també hi ha una quarta persona, la que fa el discurs final, que és la Mercè Costa, que és una arquitecta que està al govern de la Generalitat, a Cultura, i que és la responsable de la relació amb la UNESCO respecte a tot el patrimoni català, no? Ella també genera l'actuació de l'Agència Catalana del Patrimoni, que és precisament la que gestiona i porta, doncs, des de Sant Pere de Roda fins a Scala Dei, fins al Cercle Romà, de les esglésies de Taüll, tot el patrimoni català, no? I això és molt interessant perquè tindrem visions globals a nivell de Catalunya, però també tindrem coses locals a nivell de Prat. I a nivell de Prat, per exemple, sabeu que tenim la Casa Gomis, que precisament la porta l'Agència Catalana i que està declarada com a bé cultural d'interès nacional, perquè és veritat que arquitectònicament és una casa única a nivell mundial, no? És tan atípica i tan personal. Però també parlarem de la Casa Marconi, que tenim dintre la pista de l'aeroport, que és l'única casa de les moltes que va fer molts països el Guillermo Marconi per implantar el cobrir, diguéssim, la telegrafia sense fils, o el wifi, que diem ara, no? Tenim la pròpia granja de la Ricarda, on farem les jornades, que l'arquitecte Lluís Domènech, que el 2004 la va desmuntar i la va traslladar, o sigui, vam fer com allò de Bussimbel, no?, amb la pressa de Swan, no?, i tenim Calmonés, que és aquesta masia, que és propietat de l'Ajuntament, que, bueno, hem anat deduint i descobrint i despejant que allò realment ara és una masia, però que en el seu moment eren dos hostals del camí de València a Barcelona, no? Bé, per tant, també posarem alguns exemples en concret, i el de la Marconi és especialment rellevant, perquè probablement demanarem que també es converteixi en vecin, no només bé d'interès local, sinó també nacional, no?
1: Ara posàveu alguns exemples. De fet, quan parlem de història i de conservació, moltes vegades diem que no podem protegir allò que no coneixem i que no estimem. En aquest cas en concret, conèixer la nostra arquitectura, que també forma part del nostre patrimoni, donar-la a conèixer, divulgar sobre aquests temes en una jornada com aquesta, també ajuda precisament a aquesta conservació d'aquesta història que tenim al Prat?
4: Sí, totalment. Al final, la història ens pot quedar molt llunyana, perquè si només la trobem en llibres, és una mica avorrit, entre cometes, accedir-hi a ella, però des de la Fira Avícola, que celebra la granja de Ricarda, si anem fomentant activitats en aquest local, si anem passejant pel Prat i ens expliquen una mica el sentit d'aquest... d'aquí unes setmanes tindrem el Prat nocturn aquí al Prat, i jo crec que és una bona mostra de com la història pot ser dinàmica, i és una cosa que hem d'agrair, és a dir, que són activitats molt xules. I totalment, al final, la història l'hem d'apropar de les maneres més... Jo mateix, des de les xarxes socials, ho intento una mica. Amics del Prat, fa 70 anys que ho intenta, fent conferències, llibres i activitats de tota mena, i les pròpies jornades són un exemple clar. Al final, la història ha de ser dinàmica, és a dir, l'hem de portar tot arreu i debatre'n. Al final, el que volem fer en aquestes jornades és debatre, i més que lamentar-nos per si s'enderroca una masia o la gent no és conscient del seu patrimoni, fomentar idees i fomentar reptes per poder protegir-lo i poder divulgar-lo i poder estudiar-lo.
1: Ens quedem sense temps, però per acabar molt ràpid, si ens podeu dir, ja sabem on serà, la granja de la Ricarda, quin horari i què podem fer per assistir, i si estem interessats en aquesta jornada que heu organitzat.
4: Doncs hi ha inscripció, és a dir, a la pàgina web del Centre d'Estudis Comarcal hi ha una inscripció, és gratuïta la inscripció, i és una jornada de matí, és una mica una idea de jornada acadèmica, però òbviament amb un caire molt local i molt divulgatiu, en el qual tothom pot accedir-hi, és de 9 a 2, i són portes obertes, és a dir, que la gent pot marxar, pot entrar abans, és a dir...
2: I a part és a la pròpia granja de la Ricarda, que farem una visita al final, i que és una granja que era una lleteria, de fet, no? I és un bon exemple del modernisme industrial, i que, bueno, i que es va traslladar 1,3 km al nord des de la seva ubicació, que actualment és al mig de la pista nova de l'aeroport, no?, de la TU.
1: Doncs una jornada ben completa, aquesta primera jornada d'Història i Patrimoni. Rafa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en directe telefònicament i apropar-nos també la vostra part com a Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat en la participació d'aquesta activitat.
3: A vosaltres. També dir-vos que, de facto, també em sento amic del Prat i que estic molt content que se celebri en aquesta ciutat.
1: Pau, Felip Neri, gràcies, un plaer, com sempre, tenir-vos aquí als micròfons del Prat Ràdio.
2: Com sempre. A vosaltres, Rafa. Fins aviat.
3: Fins aviat.
4: Adéu.
0: Doncs només ens queda dir-vos això. Adéu i fins demà. Gràcies a tots. Bona tarda.
5: FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
6: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. Un treball ben escrit pot deixar de ser una prova suficient del que sap un alumne si l'ha elaborat una intel·ligència artificial. Aquesta possibilitat obliga a revisar què es demana als estudiants i com es comprova què han après. Així ho planteja Màrius Martínez, professor santcugatenc del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB, que defensa incorporar la tecnologia amb una finalitat educativa clara i preservar els processos que l'alumnat ha de fer per si mateix. En una entrevista a Cugat Mèdia, Martínez adverteix del contrasentit de continuar encarregant tasques que una eina pot resoldre automàticament sense replantejar-ne l'avaluació. El pedagog, que va coordinar l'informe sobre pantalles i mòbils presentat al Departament d'Educació, insisteix que aprendre requereix temps, acompanyament i un esforç orientat a un objectiu. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat l'avís de perill per intensitat de pluja previst per aquest dimecres a Sant Cugat i al conjunt del Vallès Occidental. El nivell de perill arribarà al 4 sobre 6, considerat alt durant un episodi que afectarà especialment la tarda i el vespre. Segons l'avís actualitzat aquest dimarts, es poden superar localment els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. La pastisseria Sabat ha reobert aquest dimarts de manera puntual a les 8 del matí, després de més de 2 mesos tancat. Els primers clients han arribat a primera hora per comprar els productes emblemàtics com els croissants o els pastissos o el servei de cafeteria. Aquest emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes el 1951 i va anunciar el seu tancament a principis de juliol, ha estat adquirida per un grup de santcugatencs vinculats al sector de la restauració i altres negocis gastronòmics. La continuïtat també es traslladarà a l'equip, i és que els professionals de l'obrador seran els mateixos que fins ara i la majoria de les dependentes continuaran treballant als establiments. I la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat celebra que l'Institut Angeleta Ferrer sigui un dels 100 centres públics de Catalunya que la Generalitat ha prioritzat per climatitzar, però reclama que les actuacions s'estenguin a tots els centres educatius. La presidenta de l'entitat, Alba Penya, considera que l'Angeleta té una urgència afegida pel mal estat de les seves infraestructures. Segons la coordinadora de les AFAS, l'envelliment de l'edifici està impossibilitant fins i tot que obrin i tanquin finestres amb normalitat, fet que dificulta que les aules tinguin ventilació natural. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
2: Hola, Morgades. Te faig un àudio que així acabo més pront, eh? Escolta, estava pensant que arran la 54 podríem parlar de la garrofa. Ara és temporada de la garrofa aquí a les Terres de l'Ebre, però he pensat que li podríem donar una volta i fer un breu explicant una miqueta les utilitats. Jo no sé si ho sabeu a Barcelona, però de la garrofa, per exemple, se'n fa una farina que se'n fa xocolata. Ah, i faig un coc que la propera vegada que vindré a les Barcelones em porto per a tota la xarxa en ple. Això sí, en la condició de que m'acceptis el reportatge. Va, mira-te-ho en carinyo, vale? I em diràs alguna cosa.
3: A veure, parla'm una mica tu.
4: Hola, sóc el López.
3: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
5: Vale.
3: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma ja.
5: Em van a Morgades Valldosera.
3: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Valldu?
5: Sí.